0: 1936 també va passar una d'aquelles coses que potser avui ens semblen normals, però que aleshores tenien un enorme valor simbòlic. Aquell dia, Joaquim Maria Puyal va retransmetre per Ràdio Barcelona el partit entre el Barça i la Unió Esportiva Les Palmes, corresponent a la primera jornada de Lliga. Era la primera retransmissió radiofònica d'un partit de futbol en català des de la fi de la Guerra Civil.
1: Puyal, que ja feia 8 anys que narrava els partits en castellà, havia preparat aquell moment durant molt de temps. Ell mateix explicaria després que sempre viatjava amb una gramàtica i un diccionari de català, convençut que algun dia podria explicar el futbol en la seva pròpia llengua. I aquell dia, efectivament, va arribar. La retransmissió va començar amb una salutació que ja forma part de la història de la ràdio catalana. Amics, bona tarda a tothom.
0: El Barça va guanyar aquell partit per 4-0.
1: Ben fet.
0: Amb 2 gols de Johan Cruyff, però el resultat gairebé va quedar en un segon pla. El més important era que, després de 37 anys, els aficionats tornaven a poder seguir un partit de futbol íntegrament en català. Aquella retransmissió va demostrar que el futbol també es podia narrar amb naturalitat, rigor i emoció en la nostra llengua.
1: Aquell 5 de setembre no va ser una experiència aïllada. Les retransmissions van tenir continuïtat, primer des de Ràdio Barcelona i a partir de 1985 des de Catalunya Ràdio. Joaquim Maria Puyal acabaria convertint-se en una de les grans veus de la ràdio catalana contemporània i en el mestre de diverses generacions de periodistes esportius. Però tot va començar aquella tarda de setembre de 1976, quan una simple retransmissió de futbol es va convertir també en un petit tros d'història de la ràdio i de la llengua catalana.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: Acabem d'escoltar Échame a mí la culpa, la versió que Albert Hammond va enregistrar a mitjans anys 70 d'un dels grans clàssics de la música popular mexicana, escrit pel compositor José Ángel Espinoza, Ferrusquilla. La interpretació va tenir un gran... La interpretació va tenir una gran acollida al món hispanoparlant i va demostrar la facilitat de Hammond per moure's amb naturalitat entre diferents estils i llengües.
2: Nascut a Londres, però criat a Gibraltar, Albert Hammond ja era una figura internacional consolidada l'any 1976. A més dels seus propis èxits, va desenvolupar una brillant carrera com a compositor, escrivint cançons que interpretarien alguns dels artistes més importants de les dècades següents. Una trajectòria que el converteix en un dels músics més versàtils i prolífics de la música popular contemporània.
1: L'any 1976 va marcar un abans i un després en la història de l'entreteniment als Estats Units. Es van començar a comercialitzar les primeres videoconsoles domèstiques amb voluntat d'arribar a totes les llars. Entre elles hi havia la Coleco Telstar i la Fairchild Channel F, aquesta última considerada la primera consola que permetia canviar els jocs mitjançant cartutxos. Us en recordeu dels cartutxos? Un sistema que acabaria revolucionant tota la indústria del videojoc.
2: Aquelles primeres consoles, però, encara eren molt lluny de casa nostra. A Catalunya i a la resta de l'Estat les començaríem a veure uns quants anys més tard, mentre els salons recreatius anaven despertant la curiositat dels més joves. Els primers jocs eren molt senzills. Partits de tennis inspirats en el Pong, curses o la primera versió del que després coneixeríem com el popular Snake, la serp que havia d'anar creixent sense topar amb ella mateixa.
1: Tots hi hem jugat, això. Durant els anys 80, els videojocs van entrar definitivament en moltes llars. Primer ho van fer a través dels ordinadors domèstics i, més endavant, de les consoles que cada Nadal semblaven més modernes que les de l'any anterior.
2: Aquells primers ordinadors ens demanaven una bona dosi de paciència. Moltes vegades, abans de poder jugar, calia copiar el programa línia per línia des d'una revista especialitzada.
1: Línia per línia? Qui no ho ha fet no sap què és això.
2: Un sol error en una lletra o en un número podia fer que, després de molta estona picant tecles, el joc senzillament no funcionés.
1: Jo recordo perfectament aquesta època i com era de desesperant. Quan els ordinadors domèstics van començar a entrar a moltes llars, també van aparèixer les revistes especialitzades que publicaven els jocs impresos, línia per línia, que és el que dèiem abans. Per poder-hi jugar calia copiar pacientment tot el programa al teclat, amb la por constant d'equivocar-se en una sola lletra o en un simple punt i coma. Si tot havia anat bé, arribava el moment màgic de prémer una tecla i veure com el joc començava a carregar.
2: Oh, màgic!
1: A carregar, eh? A carregar. Però si alguna cosa fallava, la pantalla et responia amb aquell temut syntax error o, després d'una llarga espera, amb un desesperant tape loading error.
2: És a dir, torna a començar.
1: Torna a començar. I aleshores no quedava cap més remei que tornar una altra vegada a començar des de la primera línia.
2: O que tancar la línia.
1: No, érem joves, teníem paciència i no tancàvem la tele. De fet, els joves d'avui no s'ho creurien. Ens passàvem tardes escrivint un programa per jugar-hi 10 minuts. I érem feliços igualment, eh?

0: Acabem d'escoltar Heaven Must Be Missing an Angel, un dels grans èxits del grup nord-americà Tavares, i una de les cançons que millor representa l'arribada de la música disco a les pistes de ball de mitjans dels anys 70. Publicada l'any 1976, va convertir-se en un fenomen internacional i va situar els germans Tavares entre les veus més reconegudes de la música soul i disco d'aquella època. Formats per 5 germans d'origen capverdià de Cap Verd, nascuts a Massachusetts, Tavares van començar cantant rhythm and blues i soul, però van trobar el seu gran moment quan la música disco començava a dominar les emissores de ràdio i les discoteques. La seva combinació de veus perfectament harmonitzades, ritmes ballables i una posada en escena elegant els va convertir en un dels grups imprescindibles dels anys 70.
1: El 20 de febrer de 1976 moria a Arenys de Mar Rosario Surós Julià, una dona que potser no va ser coneguda pel gran públic, però que està a l'origen d'una de les històries gastronòmiques més importants de Catalunya. Nascuda a Riudarenes l'any 1909, va iniciar-se en el món de la cuina quan només tenia 9 anys a casa del metge del seu poble. En aquell entorn va començar a adquirir coneixements culinaris i va anar formant un receptari propi basat en la cuina tradicional catalana i en l'ús dels productes de temporada.
0: Posteriorment es va casar amb Joaquim Reixac, natural de Sils. El matrimoni va iniciar una activitat vinculada al comerç, primer amb la venda de peix i fruita, fins que l'any 1952 van adquirir el garatge Hispània, situat al costat de la carretera Nacional 2, dins del terme municipal d'Arenys de Mar, tot i que popularment el restaurant sempre s'ha relacionat amb Caldes d'Estrac per la seva proximitat.
1: En els seus inicis, Hispània no era un restaurant, sinó un garatge amb benzinera. La carretera Nacional 2 d'aquells anys era una de les principals vies de comunicació entre Barcelona, el nord del país i França. Era una carretera de pas utilitzada per camions de transport, viatjants i famílies que es desplaçaven cap a la Costa Brava. Molts camioners feien una ruta i feien parada, i en aquells primers temps sovint portaven el seu propi menjar preparat de casa per poder-lo consumir durant el trajecte. Progressivament, davant de la demanda dels clients que s'aturaven en aquell punt de la carretera, es va anar incorporant el servei de restauració.
0: A partir d'aquesta activitat inicial, Rosario Surós va portar els seus coneixements de cuina catalana a aquell establiment de carretera, amb plats elaborats a partir de receptes tradicionals i productes de la terra. Amb la mare a la cuina, les seves filles Paquita i Lolita Reixac al capdavant de la sala, l'Hispània va anar construint una identitat pròpia, una defensa de la cuina catalana tradicional en un moment en què el país començava també a mirar cap a noves formes de vida i de consum.
1: Amb els anys, per les seves taules hi passarien artistes, escriptors, polítics i personalitats de tot el món.
0: I el rei.
1: Bé, era un dels artistes que tornava a passar per allà. Però el seu gran secret continuaria sent el mateix, mantenir el gust de la cuina feta a casa.

0: sonora de la nostra vida. Any 1976.
1: Hi ha cançons que no necessiten grans presentacions perquè des del primer acord ja sabem que estem davant d'una peça especial. Aquest és el cas de Margarita, la versió en castellà de Margarita, una de les cançons més boniques de Riccardo Cocciante i una de les grans joies de la música italiana dels anys 70. La cançó formava part de l'àlbum Concerto per Margarita, publicat l'any 1976 per la RCA italiana. La música és del mateix Cocciante, amb una interpretació vocal inconfusible, plena de força i de sensibilitat, mentre que la lletra és obra de Marco Luberti, el seu col·laborador habitual. Els arranjaments van anar a càrrec de Vangelis, un nom que també acabaria sent fonamental en la música contemporània. La història de Margarita és una declaració d'amor desbordant. Aquesta és justament la paraula, i es nota. És una cançó que creix a cada estrofa, com creix la veu de Cocciante, fins a convertir-se en una d'aquelles melodies que queden gravades per sempre a la memòria.
2: El divendres 13 de febrer de 1976, una data que en la tradició popular està associada a la mala sort i a les supersticions, s'inaugurava a Astúries una infraestructura que tenia precisament l'objectiu contrari, facilitar les comunicacions. Era la nova autopista Oviedo-Gijón-Avilés, o Ubieu-Xixón-Avilés en asturià, coneguda popularment com la Y asturiana per la forma del seu traçat, que uneix les tres principals ciutats asturianes. La seva construcció responia a la necessitat de millorar les comunicacions d'una zona amb una important activitat industrial i facilitar els desplaçaments entre aquests tres nuclis.
1: El projecte havia començat l'any 1971 i formava part del procés de modernització de les carreteres espanyoles dels anys 70. Aquella autopista permetia reduir els temps de desplaçament entre Ubieu, Xixón i Avilés i separava el trànsit de llarg recorregut de les carreteres convencionals. En aquell moment era una infraestructura pionera, perquè no només resolia una necessitat local, sinó que plantejava una nova manera de connectar territoris mitjançant vies ràpides.
2: Amb el pas dels anys, aquell primer corredor asturià s'integraria en un eix molt més ampli, l'actual A66, l'autovia de la Ruta de la Plata,
1: que
2: uneix Xixón amb Sevilla, travessant la península de nord a sud. El nom recorda l'antiga via romana que comunicava Astúrica Augusta, Astorga, amb Emèrita Augusta Mérida, un dels grans eixos de comunicació de la Hispània romana.
1: Ara s'entén.
2: Segles després, aquesta ruta ha recuperat la seva funció com a gran corredor que vertebra l'oest peninsular, connectant la cornisa cantàbrica amb Extremadura i Andalusia.

I fins aquí aquest primer viatge pel 1976. Avui només n'hem fet un tast, perquè aquest any encara ens guarda molts esdeveniments, moltes històries

0: i sobretot una banda sonora extraordinària. La setmana vinent farem una petita mirada enrere per entendre un fet de 1975 que tindria conseqüències immediates l'any 1976. Parlarem de la Marxa Verda, dels seus antecedents i de l'impacte que va tenir en la història contemporània. També recuperarem noves efemèrides i continuarem descobrint la música que va marcar aquell any.
1: Gràcies un cop més per haver compartit aquesta hora amb nosaltres. Si us heu incorporat avui per primera vegada, us recordem que podeu recuperar aquest i tots els programes anteriors a la web de Ràdio Arenys, radioarenys.cat, a l'apartat de podcasts, on el trobareu la banda sonora de la nostra vida, sempre que us vingui de gust a tornar a escoltar-la. Nosaltres hi tornarem la setmana vinent amb més records, més història i més música. Fins aleshores, que tingueu una molt bona setmana. Disfruteu.
0: Adéu-siau.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada divendres d'11 a 12 del migdia teniu una cita amb nosaltres, amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, per seguir descobrint més moments inolvidables. Fins a la propera setmana.

Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

0: Hola, què tal? Benvinguts a la 17a temporada del Jazz Club. L'estrenem amb el número 655 de la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Tenim un munt de noves i propostes que amb el setembre arriben arreu del territori. Aquest és el cas de la 36a edició del Festival L'Hora del Jazz. 17 concerts fins al 17 d'octubre per donar visibilitat al talent creatiu de l'escena catalana. En parlarem amb el president de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya, Martí Carrasco. Contents també de poder informar-vos de l'estrena d'un nou espai polivalent per a la música al Cor de Barcelona, el Club del Disco. En sabrem més amb Paula Converti. I ens acompanya avui a l'estudi Joel Codina, amb el que xerrarem de la segona edició del Corbera Jazz Festival.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

0: No sé vosaltres, però jo ara ja em trobo millor. Estic molt més tranquil·la amb aquesta melodia fantàstica interpretada a la trompeta per Joan Marc Sauqué, un dels nostres trompetistes predilectes i un dels protagonistes de la segona edició del Corbera Jazz Festival. Encara queden uns dies, però nosaltres avui ja en volem parlar per estrenar la temporada del Jazz Club entre el 25 i el 26 de setembre. Doblem programa i avui ens ho explica el Joel Codina. Què tal? Com estàs?
1: Molt bé, molt content d'estar aquí. Una mica ja neguitós per tot plegat, però molt content, molt content.
0: Bueno, però ja amb molta feina feta tots sabem que això es fa abans.
1: Sí, totalment d'acord.
0: S'assaja a casa i es fa abans.
1: Exacte, totalment d'acord, sí. Sí, vull dir que...
0: Però sí que amb molta força, perquè amb un any hem doblat programa. Què tal?
1: Sí, allò de l'inconscient o el boig, no? Doncs ho hem fet així. Ha portat una mica de la seva problemàtica, no? Perquè, clar, no tothom està d'acord, però al final ens hem imposat amb la il·lusió. I amb el que deia de l'any passat, no? Hi havia un format molt clar, com de còpia, una mica del pícnic jazz, d'aquí a Terrassa, i vam dir, home, si ens va anar bé, allò ens va anar bé, no? Vam reunir 400 persones, va funcionar, tothom va estar molt content. Vam dir, home, doncs, i si ho fem dos dies? I semblava com el més natural per créixer, no? En vez de complicar-se la vida, fer coses entre setmana, fer coses... Vam dir, doncs, home, doncs, si ho fem un divendres i un dissabte i repetim una mica el format, a veure què passa. I doncs ja t'ho diré, però de moment
0: per
1: ens
0: tant,
1: hem arriscat aquí.
0: Seria un cliché molt semblant, un model molt semblant de diferents propostes que començaran a partir de la tarda, a les 7 de la tarda, fins a una mica a la matinada, i això, el 25 estrena i el 26 continua. Suposo que amb la dificultat sempre de dir i què hi farem, no? Què hi posarem a l'arròs aquest any?
1: Sí, això, bueno, tu sabràs una mica a vegades més bé que jo, que costa molt a vegades, no?, buscar o gent nova, no?, o coses, perquè a vegades acabes com molt influenciat el que t'agrada molt a tu, no?, i tendeixes com a ser aquest punt de, ai, potser m'agrada a mi, però a la resta de gent no li agrada, o potser has de buscar algú més populista, no?, i sense voler estem fent com una mena de festival amb un segell molt personal, no?, una mica de raravis, que hi ha una mica de tot, un totum revolutum, no ens acabem de casar ben bé amb ningú, no?, comencem a ficar també coses estranyes aquest any, no?, hi ha una cosa d'un purisme de jazz, vull dir que, bueno, estem jugant una mica, penso, i el món ens ho permet, o sigui, la institució, l'Ajuntament ens deixa fer, el lloc ens deixa fer, la gent amb la que organitzem, que són els Amics del Pessebre, també ens deixa fer, llavors, doncs, per tant, home, doncs anem a jugar.
0: I
1: estem aquí.
0: Si et posen tots els elements,
1: exacte.
0: A més, això hem de recordar que és a l'aire lliure, és amb un espai molt bonic, que funciona.
1: Exacte, és on es fa el Pessebre Vivent de Corbera, Llobregat. El que té com a significatiu és que canviem, diguéssim, com... el mapa mental de la gent, no? La gent quan... Sí,
0: passem
1: quan...
0: del pessebre vivent.
1: Sí, jo pensava, dic, inclús posem una mica d'infern, no?, nosaltres, perquè, clar, al final posem una miqueta de jazz infernós, però a més a més canviem com l'escenari. La gent està habituada a mirar com les penyes i surt l'Àngel i el Naixement, i nosaltres el que fem és posar l'escenari just a l'altre costat. Llavors, la gent queda d'esquenes a les penyes i és una visió que no té habitualment. Per tant, això és una cosa que també ha agradat molt i ens arrisquem al 100% a fer-ho. I aquí estem en aquest format.
0: Estrenem a Aixarcases, una proposta ben curiosa. Aixarcases, per qui no la coneixeu, guitarrista, compositora, cantant, i per molts que han seguit el nostre programa, doncs sabran, o pel nom els sonarà, que Cases, hi havia un Cases que l'havíem entrevistat moltes vegades aquí al Jazz Club i que el trobem molt a faltar, que era l'Amadeu. I l'Aixar té, doncs, les guitarres de l'Amadeu, l'esprit de l'Amadeu, i fa la seva música. Una bona aposta,
1: sí,
0: jove... Diferent.
1: Mira, o sigui, se'm posa la pell de gallina només. Jo volia fugir, no?, de la filla de, no?, perquè al final l'Arxart té la seva pròpia proposta, és qui és, però no deixa d'estar molt linkat i vinculat, i per mi, que organitzem un festival que ella vulgui ser-hi, no deixa de ser, en part, doncs, véssim programat també el seu pare, però està ella allà, no? I a més, és una noia que crec que té la prou de potència i creativitat per jugar una miqueta amb tots els links musicals que ens va bé a vegades en el món del jazz, no? Vull dir que no està encorsetada en res, per tant, i ella, la primera a voler venir, doncs ho vam tancar molt ràpid. Jo crec que va ser la primera que vam tancar aquest festival.
0: Doncs mira, amb ella es comença divendres 25 i segueix amb altres coses entre elles, amb una banda que li agrada el pollo frito.

0: Pollo Frito, la peça que escoltem de la banda Scaramanga. Ells, poder el saxo, baríton, aquí és el més present, en Pere Miró, que és un multifacetes, també, amb moltes formacions i bandes, que aquest setembre estan bastantes propostes, ho explicarem, però que també serà la segona edició del Corbera Jazz Festival el dia 25 de setembre. Això ja passarà ratllant la mitjanit, a quarts de 12, i suposo que acompanyat també, perquè hi ha algunes propostes culinàries al voltant dels concerts. Vull dir que entre el pollastre
1: exacte,
0: i el que vengueu vosaltres, la cosa s'emmerda, eh?
1: Sí, sí, totalment. Sí, sí, hi ha, evidentment, hi ha restauració, hi ha vi, hi ha per menjar, i sí, i la proposta també d'Escaramanga, sobretot amb l'Héctor i el Pere, que... Bueno, són aquelles coses que diem, no? Com que t'agraden a un tant, i jo crec que és un punt molt guerrillero, crec que aquestes hores de la nit donarà batalla, a més, hi ha gent que no està basat... Clar, nosaltres estem basats a escoltar i a veure certes coses, però hi ha molta gent que han de ser realistes que no ha vist, no? Llavors, inclús només amb el traje que a vegades porta, no?, el Pere, o com s'ha arreglat, no?, ja pot impactar molt. Per tant, creiem que és un... A més, hi ha l'Abel Boquera, el Hammond, que no deixa de ser una cosa molt curiosa i que té un so molt particular.
0: Bueno, té molt de groove, té aquesta onda... Té un punt rhythm and blues, segons
1: exacte.
0: Com, i a més una qualitat instrumental dels músics que formen Scaramanga, que vaja... I el remate amb l'Òscar Dalmau. Home, aficionat al jazz és.
1: Totalment, totalment. No, a més, és una cosa molt curiosa, allò de l'Òscar Dalmau, que ens farà una sessió de jazz punxable. Vull dir que ja t'ho explicaré, perquè no, ja vaig parlar amb ell ahir, em deia que ja fa un parell de setmanes que està buscant els vinils, que els té, que ho té al cap. Vull dir, ell només sap ell la sessió que hi haurà, eh? Vull dir que, per tant, serà una sorpresa increïble.
0: La gràcia del directe amb música, doncs també amb els pinxar, no? Amb els
1: DJs,
0: estarà molt bé. Segur que serà una cluenda guai per al primer dia d'estrena, no?
1: Ens hem plantejat un dia com més ballable.
0: Doncs...
1: Un jazz més ballable.
0: Doncs està de conya. Més ballable.

0: Després de ballar s'ha de reposar. No pot ser tot de cara a la fiera i, per tant, el dissabte, dia 26, hi ha altres propostes a la segona edició del Corbera Jazz Festival que avui us estem presentant aquí al Jazz Club de la mà de Joel Codin, el seu impulsor ideòleg i matxaca general, deixem-ho així. Bé, Melissa Bertossi, aquesta saxofonista argentina que estem escoltant, està per Barcelona.
1: Està per Barcelona.
0: I l'hem aprofitat.
1: I l'hem aprofitat, sí. Ja porta una temporada per aquí, col·labora amb diferents sales. És una nena un punt desconeguda, però, bueno, com el seu so, no? És molt potent, és molt free, i just en aquesta varietat de multipropostes que buscàvem ens encaixava perfecte per trencar, no?, amb aquell dia més com ballar. Era com un jazz més complicat, si tu vols, no? Més difícil a vegades potser d'entendre o de copsar, i era una, com una patada, no?, a l'estómac, de dir, ei, estem aquí, i potser buscàvem això, realment.
0: Vull una que... dona, a més, compositora, amb bon so, i que també noves veus de l'escena per impulsar aquesta edició 2026. I una novetat que a mi la desconec totalment, i tu me'n podràs fer 5 cèntims, però ens en anem a Brooklyn, portem un saxo jove amb Brendan Mark, i ell serà l'encarregat, després del Joan Marc Sauqué, que ara en parlarem, de tancar l'edició.
1: Sí, sí. Ell és una... Això és una cosa molt curiosa, perquè t'haig de dir que pràcticament tots els músics que venen s'han adequat molt al caché, han rebaixat caché, s'han ajustat, i en Brendan, un nano que jo no coneixia, o sigui, no l'havia escoltat mai, i em va arribar per unes fonts, vam començar a parlar per Instagram, i bueno, té un bebop de club, bueno, d'aquells que ens agraden a segons qui, que bueno, a mi em colpeix molt, m'apreta molt, i bueno, parlant, el tio vull venir, deia, però ets conscient que el diner que jo tinc pel teu catxet, o sigui, no et pago ni a l'avió, no? I el tio ha volgut venir igualment.
0: Doncs fantàstic.
1: Llavors ens porta...
0: L'haurem d'anar a escoltar.
1: Jo crec que sí, que és l'aposta realment com la que posem més aspiracions. És un tio que ens ve especialment de Brooklyn, jove, es pot trobar per Instagram, té un bebop molt fort, molt contundent, ve amb el seu baixista i li posem un bateria, que és el Xavi Hinojosa.
0: Perfecte, en formació de trio.
1: De trio,
0: vull dir que... Ens agrada, tipus a l'estil Sonny Rollins.
1: Ah, exacte, totalment.
0: Doncs això passarà per posar punt i final el dia 26 a les 12, entre la mitjanit i ja entrada a la matinada, una bona proposta, però nosaltres doncs no volem deixar de començar una mica, acabar per on hem començat, que és amb el Joan Marc Sauqué, que resulta que està en un nou projecte.
1: Sí, el Joan Marc Sauqué tenia que venir l'any passat, però per coses dels músics de gires i coses no va poder venir. Aquest any ha volgut no tan sols venir, sinó que una proposta nova que ni jo he escoltat. O sigui, jo crec
0: inèdit.
1: Que és inèdita, totalment. Saps allò que ens agrada dir que no està feta pel format del festival? Doncs l'estrena en aquest festival, perquè jo li parlava, no, ve sense bateria, vull dir que és...
0: Bueno, ja li agrada.
1: Crec que sí.
0: Sense bateria. Doncs, perquè el trio darrer és amb guitarra i contrabaix, i ella la trompeta...
1: Doncs segueix amb aquesta línia, i ens ha suggerit, i així ho fem, que portem a l'Eugènia Serra, que també per mi era una part desconeguda, a la part vocal, i és una noia que és d'equip, però que està a Amsterdam i la portem. O sigui que aquest any ens hem tornat internacionals en
0: de cop,
1: però a tope.
0: Escolta, de Corbera fins a Brooklyn, passant per Amsterdam i per Catalunya, per descomptat. Una bona programació per aquesta segona edició, que va amb empenta. Joel, moltes felicitats.
1: Moltes gràcies, venint de tu. T'ho agraeixo molt, perquè a vegades, ja ho saps tu, que ens fiquem en certs embolats que dius, acabarem per prendre mal, però bueno, no ho
0: doncs
1: sé.
0: Doncs segur que no, perquè això tira, la gent vol novetats, vol descobrir noves propostes singulars com aquestes, amb bona temàtica i programació, amb un entorn agradable, així que ja ho sabeu, a comprar les entrades. Moltes gràcies.
1: A tu.

0: El setembre sempre comença la temporada del Jazz Club. Hem dit en el sumari que ja en van 17 i precisament el primer programa sempre de la temporada, el tema central, és el festival L'Hora del Jazz, el festival dels músics, que diem nosaltres en el sector, i és que està promogut per l'Associació de Músics de Jazz i Música Catalunya de Jazz i Música Moderna de Catalunya. Enguany commemoren la seva 36a edició. Arrencaven aquest prop passat 12 de setembre i fins al 17 d'octubre tenen previst que la música en directe, el talent creatiu de l'escena catalana, les noves propostes i diverses sonin arreu del territori català. Aquesta és una de les seves voluntats o propòsits, i nosaltres volem conèixer algunes d'altres de la mà del president de l'associació que tenim amb nosaltres a l'altra banda del fil telefònic, amb Martí Carrasco, al que volem donar la benvinguda. Què tal, Martí? Com estàs?
1: Hola, què tal? Com esteu?
0: Doncs molt bé i molt contents de poder-te saludar. És la primera vegada que parlem amb tu al Jazz Club, perquè bé, en altres ocasions doncs, hi havia altres presidents, i en motiu dels premis, de l'edició dels premis que vareu donar ara fa poc, doncs vàrem parlar en aquella ocasió amb el Santi Calomé. Per tant, contents de saludar-te i poder conèixer una mica més sobre la que heu previst aquest any, perquè crec que ampliem algunes coses, entre elles algunes seus, i precisament començàvem amb un artista, el trio del contrabaixista Héctor Tejedo, que sonarà a Cambrils i que em penso que és una nova plaça pel festival.
1: Sí, sí, és així. És la localitat que afegim aquest any. Estem molt contents. El festival ja fa molts anys que la veritat és que funciona molt bé, tant a la plaça de la Vila de Gràcia, que és la seu que tenim a Barcelona, com també a les altres seus que estan repartides arreu del territori. I a Cambrils és la primera vegada que hi som, i la veritat és que molt contents. Sí, sí.
0: Cambrils ja és una plaça, diguéssim, jazzística, es podria dir. Tenen una programació durant l'any, tenen festival també de jazz i de blues. Suposo que la tria de les poblacions que van engrandint L'Hora del Jazz, explica'ns una mica com ve motivada l'extensió en el territori, que hi hagi una base jazzística. Com penseu amb aquests escenaris?
1: Sí, nosaltres el Festival d'Hora del Jazz l'encarem de tal manera que el màxim d'actius que crea el sector de la música hi surtin beneficiats. Uh-huh. Evidentment, el més evident i que l'actiu que ens ve més ràpid del cap és els músics, els artistes, evidentment. Nosaltres els contractem allà on vagin, i després un altre actiu és les sales de concerts, especialment aquelles sales de concerts que regularment tenen una programació pròpia de jazz i de música moderna, no? I en el cas de Cambrils, com deies, doncs és una població on ja fa temps que fan jazz. Nosaltres sempre volem créixer, volem arribar a més llocs. Malauradament hem d'assumir que hem d'anar creixent a poc a poc, o com a mínim en el ritme que l'associació li permet. Mm-hmm. Però bé, molt contents que sigui així aquest any. I sí, estem sempre atents en aquelles sales que programen jazz per incloure-los en el festival, i d'aquesta manera fer-hi un concert del nostre festival allà. Uh-huh. I que els beneficis que tinguin els concerts que tenen lloc a les sales, el benefici dels concerts va parar a cada una d'aquestes sales. I això és una cosa que ens enorgulleix molt i que les sales doncs, també ho agraeixen.
0: Home, és un reforç, un recolzament a les sales en un moment força delicat també pel que llegim a la premsa o pel que vivim directament, no?, de la complicació que representa el que es pugui programar jazz en directe de forma regular i continuada. Per tant, aquest circuit al territori amb petites sales, a banda, lògicament, de l'espai emblema de l'Hora del Jazz, com és la plaça de la Vila de Gràcia tots els diumenges, em penso, amb un parell de propostes, però també esteu donant suport a aquest teixit, no només als vostres associats, entenc. Si et sembla, escoltem que sona de fons Irene Reig amb Ànima i és una altra de les protagonistes del certamen.

0: Irene Reig, en formació de trio, ella està presentant arreu del territori, no només català, sinó per tot l'estat i internacionalment, el seu projecte Ànima, editat aquest 2026 per The Changes. I el diumenge 27 de setembre tindreu ocasió d'escoltar-la en directe, si ho voleu, al Sunset Jazz Club de Girona, que val a dir que estrena temporada i ho fa per commemorar pràcticament aquest quart de segle de resistència, jo diria, de resistència jazzística. Martí Carrasco, el Sunset enguany substitueix o pren el relleu a una altra població de la comarca, com és Olot. Entenc que també es tracta de que hi hagi una extensió en totes les comarques, el màxim d'expansió dins de Catalunya.
1: Sí. La sala del Sunset havia format part de bastantes edicions del festival i així ha de ser, perquè el Sunset té una programació jazzística molt potent des de fa molt de temps ja, i nosaltres sempre que puguem i que per agendes ho puguem compaginar, doncs nosaltres volem que el Sunset hi sigui, no, el nostre festival. I sí, amb Olot també estàvem molt contents, però és això. Intentem anar repartint el festival al màxim de llocs possibles. No ens hi caben tots i bé, doncs, a vegades hem de fer doncs, hem de triar entre un lloc i un altre, malauradament.
0: Heu de fer una mica de malabarismes.
1: Sí, una mica sí, però bé, és això.
0: L'actualitat, Martí, és una altra, a part de donar veu als vostres associats, que formen bona part del gruix d'aquesta programació, l'actualitat d'aquests projectes, i enguany hi ha una aposta molt decidida perquè siguin propostes de caire original, composicions pròpies. Esteu treballant amb aquesta línia. Suposo que és una mica la línia que també us trobeu dels projectes o dels músics que tenim a casa nostra, que estan tirant per una línia com molt personal a l'hora de compondre.
1: Sí, nosaltres som una entitat, una associació que es dedica a la defensa dels drets laborals dels músics a casa nostra. I aleshores, quan fem la convocatòria perquè els associats presenten les seves propostes, això que succeeix és que, com que aquí tenim un talent tan espectacular, les propostes que rebem són de música original. És a dir, nosaltres no ho posem com a requisit que així sigui, però com que la naturalesa dels projectes que tenim aquí són la majoria de música original, perquè els músics, a més de ser grans intèrprets, són grans compositors, doncs els associats el que els motiva és presentar la seva música original, i aleshores el festival acaba sent, de retruc, un festival on pràcticament totes les propostes són de la música original. I això és una cosa que ens agrada molt. Això ja et dic, no és un requisit, no?
0: Es dona de forma natural, perquè no deixa de ser una resposta a la realitat que,

0: Música original com aquesta peça que esteu ara escoltant, Sending de Lojo, del nou àlbum, porta per títol de Gathering, també és de la factoria de Changes, acaba de sortir al mercat, i escoltàveu a Oriol Vallès a la trompeta, a Joan Casares ara amb aquest solo de bateria que acaba el tema, a Giuseppe Campisi, co-líder del projecte al contrabaix, i José Bote, que és compositor i també saxofonista italià. Ells estaran en directe, si us voleu arribar, fins a Sant Vicenç dels Horts, a l'Auditori del Molí dels Frares. La proposta ja s'encara cap al mes d'octubre, el divendres dia 2, però és una altra de les propostes que, com parlem avui als Jazz Club, amb Martí Carrasco, president de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya, conformen l'entramat de la programació de l'edició 2026 i mostren aquest talent i aquestes composicions i aquests projectes molt personals. Martí, estem amb una programació que, a més, és com molt diversa musicalment, però a més també intenta buscar aquest lideratge també divers, no?, a l'hora de fer la tria de les propostes.
1: Sí, ja et dic, l'escena que tenim aquí, la veritat és que som... hem de sentir-nos afortunats perquè ja hi ha molta varietat. El jazz és una varietat infinita d'estils, però no a tot arreu hi ha sempre varietat. En el cas de Catalunya, sí, hi ha molta varietat d'estils. A més de la varietat d'estils, que ens agrada molt, ens agrada que hi hagi poca varietat també en els líders d'aquests projectes, és a dir, hi ha gent experimentada amb moltíssima trajectòria, però també gent que està arrencant, gent nova que està arribant a l'escena. Intentem que hi hagi la màxima paritat possible, almenys a la plaça de la Vila de Gràcia a Barcelona. Els concerts que s'hi veuen, sempre aconseguim aquest equilibri de líders masculins i femenins. I bé, sí, com que la perspectiva és intentar fer evident amb el màxim de propostes diferents en el màxim de llocs diferents, doncs sempre acaba sortint un festival amb moltíssima varietat.
0: Varietat que podreu escoltar, com dèiem, arreu del territori, a Reus, Vilafranca del Penedès, Cambrils, Tarragona, Girona, Sant Vicenç dels Horts, Sitges, Vigues i Riells, Granollers, Lleida i també a Rubí. Són moltes les poblacions, a banda de Barcelona capital, amb l'eix central de la Vila de Gràcia. Entenc que fer concerts populars de dia, oberts, gratuïts, és una altra manera de visibilitzar la feina que fa l'associació i també els projectes musicals. Però la vostra feina també és un punt que us permet donar a conèixer tota aquesta tasca ingent que feu a propòsit de les condicions laborals i de la sortida dels projectes dels vostres associats. És així? Teniu aquest feedback amb el públic assistent?
1: Sí, perquè jo crec que van passant els anys, aquesta és la 36a edició, i la gent cada any és més conscient de què va veure quan va a un concert allà a la Vila a la plaça de la Vila de Caràcia. Però sempre hi ha una trobada molt interessant, perquè la gent va escoltar els concerts, però potser no és tan conscient de qui organitza el festival. Aleshores, quan abans de començar els concerts els expliquem que som una associació de músics que lluita pels drets laborals dels músics, es fan adonant de que bé, doncs, que hi ha una entitat que lluita per el benestar dels artistes que després veuen a dalt de l'escenari, que la situació dels músics de casa nostra no és una situació ideal i que necessita el suport de molta gent, i per tant sempre acaba sent una vetllada on el públic acaba superagraït perquè gratuïtament ha vist dos grans concerts i empatitzen molt i molt amb l'entitat, i a més tenen l'oportunitat d'emportar-se a casa discos dels músics que han vist a l'escenari, cosa que també ens agrada perquè abans es m'ha mencionat The Changes, doncs, bueno, doncs si d'aquesta manera també podem posar el nostre canal de sorra perquè discogràfiques catalanes puguin també doncs anar evolucionant, doncs bé, és una mica la causa de tot això i el públic ho agraeix.
0: Doncs ho agraïm al públic, que us seguim cada any al festival, també els músics, lògicament, que participen, i els mitjans que intentem, en la nostra mesura, donar-vos també aquest suport. Volem acabar aquesta conversa, Martí, agraint-te la participació, la feina feta, encara que en quedi molta per fer, i escoltant una altra de les propostes que aquest any es presenten a l'Hora del Jazz, com és la de Pérez Fumero Arnedo Trio, amb un projecte també nou discogràfic, va dir Django, i que posarà el punt i final aquests 17 dies, 17 concerts, en aquest cas a l'Auditori Municipal de Rubí, el dia 17 d'octubre. Moltes gràcies, molta empenta i felicitats per la feina.
1: Moltes gràcies a vosaltres i que vagi molt bé també.

Va dir Django, amb Dani Pérez a la guitarra, Horacio Fumero al contrabaix i Guillem Arnedo a la bateria. 17 d'octubre posa punt i final a l'edició 2026 de l'Hora del Jazz i és la nostra tria discogràfica de la setmana.

Aquí tenim a Cassandra Wilson interpretant I Can't Stand the Rain, un tema entre el soul i el blues, inclòs a l'àlbum Closer to You, The Pop Side of Cassandra Wilson, aparegut l'any passat. Si aquest disc compila les versions de temes pop de la cantant més personal del jazz contemporani, nosaltres avui explorarem la seva cara blues.

Nascuda l'any 1955 a Jackson, Mississippi, Cassandra Wilson es va donar a conèixer als anys 80 en l'àmbit de l'avantguarda jazzística de Nova York. Tal vegada per això la seva interpretació del blues és sempre innovadora, però al mateix temps respectuosa amb les essències. Si ara l'escoltàvem en un blues urbà de Chicago, I Want to Be Loved, de Willie Dixon, saltarem tot seguit a la seva singular adaptació d'un blues primigeni de Song House, un dels gegants fundadors del Delta Blues i l'home que va donar les seves primeres lliçons de guitarra a Muddy Waters i Robert Johnson.

0: amb aquesta superba interpretació de Cassandra Wilson del clàssic Easy Rider posarem avui punt i final al Jazz Club. Tornarem amb Manolo Guerrero a les vies de so la setmana vinent.
1: Jazz Club a la xarxa, des de la nova Jazz Cava de Terrassa amb Susana Carmona.
2: Continguts en xarxa. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
3: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
4: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local, els Moments d'Òpera. Com bé sabeu, les darreres tres setmanes les hem dedicat a conèixer la tetralogia de Richard Wagner. I la tenim incompleta, ja que hem pogut conèixer l'Hort del Rin, la Valquíria i Siegfried. Així doncs, avui ens falta conèixer la tercera jornada, el darrer títol, El capvespre dels déus, una òpera dividida en un pròleg i tres actes, amb text i música de Richard Wagner. És la quarta i última òpera d'aquest cicle de l'Anell del Nibelung, la coneguda com a tetralogia. L'estrena va ser just endemà de l'òpera Siegfried, concretament el 17 d'agost de 1876, per tant, per aquestes dates fa 150 anys, coincidint, esclar, amb la primera representació completa del cicle de l'Anell del Nibelung al Teatre del Festival de Bayreuth. L'escena catalana seria al Liceu, el 16 de novembre del 1901, un any i un dia després de l'estrena de la Valquíria al Teatre de les Rambles. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, són ja força coneguts, ja que han protagonitzat el programa les darreres setmanes. Siegfried, un heroi, fill de Sigmund i Sieglinde, però educat pel nan Mime, que està enamorat de Brunilda, paper per tenor dramàtic de veu intensa i vibrant. Brunilda, una valquíria, filla de Wotan, i enamorada de Siegfried, que la desperta amb un bes d'amor al final de la segona jornada que vam conèixer la passada setmana. Un paper per soprano dramàtica de gran poder vocal. Hagen és el fill d'Alberich i Kriemhild, un personatge que no apareix en cap moment. Un paper, el de Hagen, molt contundent per baix. Gudrun és la germana de Gunther i està enamorada de Siegfried, paper per soprano líricos pinto. Gunther és el decadent senyor dels Gibichungs, un paper per baix o baríton. Alberich és el Nibelung, que va robar l'or a l'inici del cicle, el pare de Hagen, té una breu aparició al final de l'acte segon, paper per baix, i Valtraute, una altra valquíria, germana de Brunilda, a qui li reclama l'anell que ella no li vol cedir, un rol per mezzo-soprano. El capvespre dels déus, si ens fiquem en els antecedents, o Götterdämmerung, és l'última part de la tetralogia i completa la història dedicada iniciada amb l'Hort del Rin, on se'ns narra la destrucció dels antics déus germànics, de tal manera que es donarà pas a una nova era històrica al món. Aquesta última part és la més extensa de tot el conjunt i la seva significació inclou, per primer cop al cicle, la participació del cor, si no tenim en compte el simple crit que ha d'emetre a l'Hort del Rin. En l'última part cronològicament parlant, però també l'última part que Wagner va compondre, fet que va suposar un important esforç, ja que li va ocupar molt de temps entre el 1869 i el 1874. En la composició, Wagner usa elements habituals a la seva escriptura musical i se centra en el caràcter orquestral de l'obra i en el trio que formen Brunilda, Hagen i Gunther al final del segon acte. L'estrena del capvespre dels déus va ser la primera edició del Festival de Bayreuth fa 150 anys i va completar el cicle operístic més extraordinari fins aleshores. Pel que fa a l'argument, cal tenir presents que per seguir el fil argumental i entendre-ho en el seu conjunt, el del capvespre dels déus és imprescindible conèixer les tres obres que la precedeixen, com dèiem, l'Hort del Rin, la Valquíria i Siegfried, que trobareu al nostre web, laxarxa.cat/òpera. Pel que fa al pròleg, les tres nornes, filles d'Erda, es congreguen al costat de la roca de Brunilda, teixint la corda del destí. Canten sobre el passat i el present, però també sobre el futur, quan Wotan calarà foc al Valhalla com a senyal de la fi dels déus. En un descuit, la corda es trenca, la

Tant-se de la pèrdua de la seva saviesa, les nornes fugen. A l'alba, Siegfried i Brunhilde surten de la seva cova. Brunhilde envia Siegfried a la recerca de noves aventures, demanant-li que sempre tingui present el seu amor. Brunhilde és el soprano Birgit Nilsson i Siegfried el tenor Wolfgang Wingasen, els dos dirigits per Sir Georg Solti en una gravació del Segell Decca de l'any 1964.

Abans de marxar en la recerca d'aventures i com a penyora de la seva fidelitat, Siegfried li dona l'anell que en el passat havia robat a Fafnir. Protegit amb la cuirassa de Brunhilde i muntant el cavall d'ella, Grane, Siegfried s'acaba allunyant. Així doncs, arribem al primer acte.

L'acte primer de l'òpera El capvespre dels déus de Wagner comença al Palau dels Gibichungs, una estirp que habita a la vora del Rin. Gunther, el seu senyor, seu al tron. El seu mig germà Hagen li aconsella que es casi i també que trobi un marit per la seva germana Gudrun. Suggereix Brunhilde com a muller per Gunther i a Siegfried com a marit per Gudrun. Ha donat a Gudrun una poció per fer que Siegfried oblidi a Brunhilde i s'enamori de Gudrun sota la seva influència. Aleshores, Siegfried podria conquerir Brunhilde per Gunther. Siegfried arriba al Palau dels Gibichungs amb el propòsit de veure's amb Gunther. Gunther li ofereix la seva hospitalitat i Gudrun li fa veure el filtre d'amor. Ignorant la conspiració, és clar, Siegfried brinda per Brunhilde i pel seu amor. En veure la poció per la memòria i s'oblida de Brunhilde i s'enamora de Gudrun. Sota la influència de l'encanteri, Siegfried s'ofereix per aconseguir una dona per Gunther i aquest li parla de Brunhilde i del foc màgic que l'envolta. Ambdós es juren com a germans de sang i Siegfried surt cap a la roca de Brunhilde. Mentretant, Brunhilde rep la visita de la seva germana Valquíria, Valtraute, que li explica com Wotan va tornar un dia dels seus viatges amb la seva llança trencada. Wotan es troba consternat amb la pèrdua de la llança, atès que tots els pactes i acords als quals havia arribat, tot allò que li donava al cap i a la fi poder, estaven inscrits en el seu mànec. Wotan ha encarregat que li portin branques d'hidraxil, l'arbre del món, de manera que s'apliquin al voltant del Valhalla, la residència dels déus. Aleshores, va enviar els seus corps a espiar arreu del món a fi que aquests li portin notícies i ara es troba al Valhalla esperant al final. Valtrot suplica a Brunhilde que torni l'anell a les filles del Rin, atès que ara la maledicció està perjudicant el seu pare Wotan. Però Brunhilde es nega a desfer-se de la penyora d'amor de Siegfried i Valtrot fuig desesperada. De nou, Brunhilde és Birgit Nilsson, mentre que Valtrot va a càrrec de Christa Ludwig.

Ara arriba Siegfried, però ho fa amb l'aparença de Gunther, ja que ha usat el Tarnhelm, i reclama a Brunhilde com a esposa. Tot i que Brunhilde s'hi resisteix amb violència, Siegfried aconsegueix dominar-la arrabassant-li l'anell i posant-se'l ell mateix a la mà. Vinkasen és Siegfried i Nilsson, Brunhilde.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte al Capvespre dels Déus, aquí als Moments d'Òpera, Capvespre dels Déus de Wagner, per descomptat. Hagen, mentre s'espera a la vora del Rin, rep en somnis la visita del seu pare, el nan Alberich. Davant la insistència d'Alberich, Hagen jura fer-se amb l'anell. Siegfried arriba just quan surt el sol, havent recuperat en secret la seva verdadera fesomia i intercanviant el seu lloc amb Gunther. Hagen convoca els Gibichungs per donar la benvinguda a Gunther i la seva promesa. Gunther arriba amb una desolada Brunhilde, que es queda estupefacta en veure Siegfried entre els presents. En veure l'anell a la mà de Siegfried, entén que ha estat traïda. Denuncia Siegfried davant dels vassalls de Gunther, però Siegfried jura davant l'espasa que de Hagen que les acusacions de Brunhilde són falses. No hem d'oblidar que ha oblidat Brunhilde a causa de l'elixir que li han subministrat. Brunhilde és Birgit Nilsson, Gunther Dietrich Fischer-Dieskau, mentre que Siegfried l'interpreta Wolfgang Wingasen.

Acte seguit, Siegfried condueix Gudrun i els presents a la festa de noces, deixant Brunhilde, Hagen i Gunther sols al costat del riu. Pregonament avergonyit per l'acusació de Brunhilde, Gunther decideix, per suggeriment de Hagen, que Siegfried ha de morir perquè ell recuperi l'honor. Brunhilde, veient l'oportunitat de venjar-se de la traïció de Siegfried, s'uneix al complot i confessa a Hagen quin és l'únic punt feble de Siegfried. I és que ella va usar els seus poders màgics per fer-lo immune a les armes, però convençuda que un heroi tan gran mai no donaria l'esquena a l'enemic, va deixar-li les espatlles lliures del sortilegi. Hagen i Gunther decideixen, doncs, portar Siegfried de cacera i, un cop allà, assassinar-lo. Hagen és Gottlob Frigg, Brunhilde Birgit Nilsson i Gunther Dietrich Fischer-Dieskau.

0: moments d'òpera.
1: Tercer i darrer acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera El capvespre dels déus de Wagner. Hem de situar-nos als boscos de la ribera del Rin, on les filles del Rin lamenten la pèrdua de l'or. Siegfried apareix separat de la seva partida de cacera. Les filles del Rin li demanen amb vehemència que torni l'anell al riu, i així podrà evitar la seva maledicció, però ell ignora els seus vaticinis de disor. Les filles del Rin se'n van nedant i prediuen que Siegfried morirà i que la seva successora, una dama, els donarà un tracte més just. Siegfried es reuneix de nou amb els caçadors, incloent Gunther i Hagen, mentre descansen, narra les aventures de la seva joventut. Hagen li dona a veure una poció que li fa tornar la memòria i llavors explica el descobriment de la dormida Brunilda i com la va despertar amb un bes. De sobte, dos corps surten d'un arbust i en quedar-se mirant-los, Hagen el travessa per l'espatlla amb l'espasa. Els altres caçadors queden horroritzats i Hagen, amb calma, s'allunya de l'espessor del bosc. Siegfried mor, recreant-se en els seus records de Brunilda. Wolfgang Wingasen és Siegfried.

0: El cos mort de Siegfried és transportat en una solemne marxa fúnebre, amb un seguici fúnebre, que estem escoltant ara mateix de fons. De nou, ens hem de situar al Palau dels Gibichungs. Gudrun espera el retorn de Siegfried, però arriba Hagen, encapçalat la processó fúnebre. Gudrun reacciona amb una gran desesperació en veure el seu promès mort. Gunther condemna l'assassinat de Siegfried a mans de Hagen, i aquest replica que Siegfried havia faltat a la seva paraula i reclama l'anell que Siegfried porta a la mà com a dret de conquesta. Quan Gunther el rebutja, Hagen l'ataca i l'assassina. Tanmateix, quan Hagen es dirigeix a arrabassar l'anell, la mà del difunt s'alça amenaçant i Hagen recula. Entrarà Brunhilde en escena i dona ordres perquè s'elevi una pira funerària al costat del riu i envia els corps de Wotan amb el seu amo perquè li portin les notícies tant de temps esperades. Agafa l'anell i es dirigeix a les filles del Rin dient-los que l'agafin entre les cendres quan el foc hagi netejat en ell la maledicció. La pira està en flames. Brunhilde munta el seu cavall Grane i cavalca cap al foc. El que segueix és potser una de les escenes més difícils de realitzar per un director d'escena en la història de l'òpera. El foc s'enlaira mentre el Rin es desborda de la seva llera, portant les filles del Rin al damunt de les ones. Hagen desapareix entre les aigües. Les filles del Rin fugen nedant, havent recuperat l'anhelat anell. El Palau dels Gibichungs es col·lapsa. A mesura que les flames creixen en intensitat, el Valhalla comença a veure's al cel. Brillants flames també prenen el Palau dels Déus, en el qual hi podem veure els déus que van desapareixent a poc. Acte seguit, cau el taló. I aquest és el complex final de la complexa tetralogia de Richard Wagner, una obra mestra musical que hem repassat al llarg de les darreres setmanes i que podeu recuperar, ja ho sabeu, al web laxarxa.cat/òpera. Gràcies per l'atenció i fins a propera. Us deixem amb la impressionant Brunhilde de Birgit Nilsson.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

Bon dia, aranyencs, bon dia, gent de l'esplai. I bon dia a tots els que ens escolteu. Retalls, que ja som aquí, i que comença la temporada número 12, que és molta temporada, eh? I tornem a obrir aquest espai on les històries petites fan gran el dia, on la memòria té veu i on cada detall, per insignificat que sembli, té un batec propi. Prepareu-vos per noves píndoles, noves curiositats, noves rialles i algun, això ja ho sabia, que sempre va bé. Ens retrobem amb la mateixa il·lusió de sempre i amb ganes de seguir cosint moments, records i anècdotes que ens fan companyia. Així que poseu-vos còmodos, ajusteu el volum i deixeu-vos portar. Retalls, torna l'antena i vosaltres sou la millor part. Endavant!

0: avui fem, com sempre, el programa...
1: La Mari Carmen, hola, bon dia.
2: A Gabriel, bon dia.
0: I jo mateixa, la Magda, bon dia a tots. I avui tenim un convidat que, clar, a mi em fa molta il·lusió perquè avui comencem la temporada i tenim que convidat el nostre alcalde.
2: No, però es faltaria.
3: Molt bé, encantat de ser el primer.
0: Sí, eh? Sí, home, home, això... per obrir has de...
3: Aquí hi ha un protocol, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Aquí va la cosa.
3: Molt protocolaris.
0: T'agradaria escoltar alguna música ara quan comencem amb tu?
3: Una coseta relaxada, eh?
1: Sí.
3: Jo quan hi ha vegades que, ah, que estàs amb un massatge i et fa sí? relaxa, quedes mitja adormidet.
0: Pues ja ho saps. Això. Ah, bueno, i perdoneu-me, eh? I el nostre tècnic, com sempre, el Joan Bosch.
4: El meu poble endavant. Té una plaça de records, fanals encesos i banderetes,

0: Doncs aquí tenim el nostre alcalde. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Em permets que et parli de tu?
1: Home, és
0: bueno,
1: que si no...
0: Jo sempre t'hi parlo, però et demano,
1: no,
0: en aquest cas,
1: només faltaria, no?
0: Bé, a veure, quin balanç fas d'aquest estiu que acaba, a part de la calor?
1: Bueno, és un estiu que seguim una... Sí, com a activitats, una de les coses que quan la gent ve a viure a Arenys, o que li agrada d'Arenys, moltes és l'ambient que tenim. I la gent, per tant, les perspectives sempre són molt altes. Per tant, fem moltes coses que potser un ja s'ha acostumat a veure-les, però que els de fora queden parats a que si tantes fires, que si tantes festes, que si tantes activitats, que si tantes coses. I la veritat és que hem seguit, com sempre, fent-ho tot. I, però és veritat que, tot i la calor... les activitats han servit més per fer-les més cap al vespre. Per exemple, a la tarda, a la Biblioplatja, hem punxat una mica respecte als altres anys, perquè jo crec que feia tanta calor...
0: És que era insuportable, eh?
1: Realment, sí. Per molt bona que fos la programació o que t'interessés, tenies que anar fins a la platja. Sí. I clar, no sí, ho és, sí, però sí. Jo crec que el balanç és molt bo. És molt bo. Avui hem presentat les dades de la... per exemple, de robatoris i aquestes coses, i hem baixat una miqueta, un 2%, i és una baixada sostinguda des de fa molts anys, i jo crec, doncs, que... Molt bé, jo estic molt content.
0: Sí?
1: I una altra, ara la diré polèmica, eh?
2: A veure.
1: Era el primer estiu amb un porta-a-porta que ens feia molta por, perquè nosaltres som 18.000 habitants gairebé ja, però l'estiu tenim una població sostinguda juliol i agost de 30.000 persones, que són residents que dormen només, que
0: sí,
1: venen aquí,
0: no?
1: Que no estan tan acostumats, que es relaxen una mica, que són això. I això teníem molta por que ens baixés en picat, i tot i que, com sempre, hi ha problemes, doncs hem rondat aquell 82% que vam arribar, hem arribat al 79-90, però tot i que la gent, evidentment, es fixa molt que amb aquella bossa i amb aquella cosa, hem passat amb nota.
0: Sí?
1: Sí, home, la gent ho està fent molt bé.
0: Bueno, jo ho faig bé.
1: El 90% de la gent ho fa molt bé. Clar, si som 3.000, ai, 30.000, i n'hi ha un 10% que no ho fa bé,
0: clar,
1: és que són 3.000 persones que són 900 cases. De les 9.000 cases que tenim, 900 cases no ho fan bé. 900 cases, si d'aquelles 900 en surten 700, són 700 bosses que són... els 600 o 700, o la mitja tonelada que cada dia veiem de bosses per fora que hem de recollir.
3: Jo els mataria.
0: Sí, sí.
2: Home, però...
0: Home, també tu ets exagerada,
3: home,
0: no pots matar
3: veure,
0: la gent.
3: Una que et digui, jo no baixo en cubell perquè no em surt d'allà.
2: Però vols pagar molt, perquè...
0: Sí.
3: Això l'agafaria...
1: Majoritàriament, la gent de l'orgànica ho fa majoritàriament, tothom baixa amb cubell.
0: Sí.
1: Però és veritat que la fracció, els altres, amb el verd, a la gent li costa més.
2: Sí.
1: I la veritat és que, si nosaltres, el cartró, si tu el cartró el baixes amb una bossa de, paper, sobretot, però també amb una bossa de plàstic, no embruta el terra.
0: Clar.
1: Però els envasos segueixen embrutant, perquè suqueja de la carn... De tot, l'orgànica, evidentment. L'orgànica és el que ho fa baixa, que hi hagi tot el, tota la brutícia.
0: Tapat,
1: ara teníem una comunitat de veïns al carrer Montal, que aquesta setmana ja m'hi vaig reunir, que eren el cubell i el tenien a dintre l'entrada, que funciona tot molt bé. Però tenen dos veïns que cap dia els hi fa el... Són 14 veïns, 12 ho fan bé i dos no volen fer bé.
3: No
1: Llavors
3: volen.
1: Han tingut que fer bujol comunitari perquè els hi ha tacat al terra aquestes dues persones que sempre els hi tira tot allà al portal. I prefereixen fer el comunitari perquè saben que seran dels 14 veïns, com que seran 12 bé i dos malament, doncs ja serà aquest tant per cent que aniran tots bé. Però els hi tiren, o sigui... I ho saben, i no ho poden fer, però bé, tot bé.
0: Bé, doncs ara deixem les escombraries a part.
1: Sí, sí, sí.
0: Ara deixem les escombraries a part.
1: El casal de la gent gran també sortirà,
0: sí,
1: no?
0: Ara, però, sí, perquè estic de la recollida. Si haguessis de triar un sol projecte d'obra durant el que et queda de mandat, d'aquest mandat que estàs, o legislatura, no sé com n'hi dieu, que pogués canviar la vida dels veïns, quin seria?
1: Home, canviar la vida dels veïns és com molt difícil... perquè depèn de, depèn de la persona, del tipus
0: del
1: de veí,
0: no?
1: O sigui,

0: Depèn del veí. Clar, nosaltres tenim... Nosaltres hem estat 2 anys que diguéssim que que això, no, la gent no ho entén quan tu dius... No, durant 2 anys ho hem pogut gastar, no? Doncs doncs durant 2 anys la Guardiola, que té tothom, que és els estalvis que té, no els hem pogut tocar. Des de l'octubre del 2024 fins ara... I això s'ha notat molt amb el dia a dia. Sí. Perquè els diners que té, diem, l'Ajuntament té un pressupost de 25 milions d'euros, però aquests 25 milions d'euros pràcticament estan ja donats. Tens 700.000 euros per fer de inversió, però que 700.000 euros en un ajuntament entre projectes i tot és poc, i que, per tant, se'ns ho ha quedat tot les clarisses cada any, i ara ens hem tornat, com tots aquells projectes que volem fer, els hem fet. A mi m'agradaria que d'aquí, a veure d'aquí, amb aquests 8 mesos, i 5 dies que queden per les eleccions, ara ja tenim fet tot el projecte de que va de les Lloses de la Riera, del Calissai fins al carrer Montserrat, perquè són unes lloses que no s'han canviat en tota la democràcia, i per molt que les netegis, la llosa és vella, es mou i és molt bruta, i per molt que netegem, és que dona un sens... Tant aquest cantó com l'altre, eh? Sí. Però l'altre estem en un projecte de fer el projecte i l'altre ja el tenim. A veure, d'aquí, quin tros farem? Que començarem les obres, sí, però quin tros farem? Perquè és una pas, el Calissai, el Xifrer, és molta gent que passa, molta gent que baixa de la part alta, i són unes lloses que és que la gent ens dona sensació de brut, perquè és que són brutes i marrans. Jo veig com cada dissabte, després del mercat, netegem, i és com si no netegessis, és com aquell terra brut de tota la vida, que vell, que s'ha de canviar. Sí, sí, sí. I això seria l'obra, aquesta una. I l'altra... me n'has dit una, però jo em
1: dono el programa. Ja va bé si tens més d'una.
0: Dos seria aquesta... Des de que jo estic a l'Ajuntament fa més de 23 anys, quan tu baixes, vens de la zona del Bareu i passes pel Pla dels Frares, hi ha totes aquelles valles amb el cotxe amb esquerra, que allò és un desastre. I llavors, allò, en el seu moment, l'Ajuntament, qui fos, i ho va fer-ho molt bé, va cedir els terrenys a la Generalitat, a Ensenyament, perquè fessin l'escola. Sí. Un cop l'escola ha sigut la propietària, mai s'ha volgut fer càrrec del mur, i per tant de la vorera ni de res. Ara fa un any vam aconseguir que ens ho retornessin. Un cop ens han retornat i ja són nostres, i ho hem pogut posar a dins del paquet de béns inventariables, ens hem fet un projecte, i ara és un que començarem ara, entenc, a començar ja. I és, per fi, tot serà vorera, hi haurà el reforç del mur, que és molt important per una escola, tindràs 7 o 8 aparcaments i una vorera amb condicions per passar per aquell cantó, i amb la tàpia interior de l'escola d'avicultura hi haurà 25 places d'aparcament que aniran gaire, que és una zona que costa molt. Aquestes són dues coses que crec que seria més il·lusió.
1: I una altra pregunta.
0: Vinga.
1: El comerç local pateix amb els súpers grans, tot això, i després també avui en dia amb la venda per internet. Llavors els botiguers, jo l'altre dia estava en una botiga i la botiguera es queixava i tot, es fa alguna cosa per ajudar els botiguers?
0: Clar, els botiguers sempre, quan un poble, nosaltres encara tenim molta xarxa comercial, no ens podem queixar perquè tenim una riera que més o menys és difícil trobar un
1: moviment,
0: comerç. Però també és veritat que qui no té de propietat el comerç pateix, perquè els lloguers són, bueno, en consonància amb els pisos, són molts diners. La botiguera de poble s'ha mort perquè les persones que tenien aquelles botigues, colmados, que dèiem tota la vida, han desaparegut, i cap jove vol seguir aquells colmados. És veritat que a la gent jove li costa més anar a comprar...
1: I també que anaven aquells colmados.
0: Home, i era de tota la vida, i la gent es guanyava bé la vida. Abans que tothom es guanyava la vida i sortien. Què intentem fer? Moltes activitats perquè hi hagi més ambient a la riera. Ara quan fem, per exemple, el Nadal, que cada vegada hi posem més llums, i aquest any posarem més llums i més ninos que l'any passat, ho adelantarem una setmana. Hem pensat, vinga, com que els mateixos botiguers ens diuen que quan hi ha tanta llum la gent ja s'ha acostumat a venir a Arenys a veure, perquè són aquelles alcaldades que a mi m'agrada fer, que cada vegada poso més llums i més coses... I
1: ja sembles el de Badalona,
0: Ja sembles el de Badalona, però jo crec que...
2: El de Vigo,
0: però les llums de Nadal i les flors, ens agrada veure-les a tots.
1: Sí, jo crec que
0: hi ha coses... No sé, tu quan veus les places... Sí. Quan fan l'Arenys amb flors... Són coses que t'agraden més o menys...
1: I la llum també,
0: Però és maco de veure. I les llums animen, fan coses... I que el comerç es nota, sobretot... Doncs aquest any ho farem el 20, el 20 de novembre, ja farem inauguració de les llums.
3: De Nadal.
0: També és veritat que estem amb el tema del mercat municipal, per exemple, el mercat d'anar a comprar, diguéssim, estem ja en un moment ja cap al final de fer tots els plans d'usos que tenim i que només ens caldrà posar la totalitat dels diners que majoritàriament ja els hem trobat amb finançament
1: supramunicipal. I el mercat, perquè és que ara hi ha poquíssimes parades.
0: El mercat hi ha poquíssimes parades, però també és veritat que tinc que dir que quan el fem nou no volem més parades de les que hi ha. Han d'haver-hi dos de carnisseria, dos de xarcuteria, dos de peixateria, dos de fruiteria... Ja. No en volem més. I el que volem és que de la peixateria cap a dins fer un espai gastronòmic perquè la gent... Dedicar-ho més a espai gastronòmic.
1: Allò que fan a molts mercats avui
0: perquè
1: en dia.
0: Perquè tampoc podem... Si tu li dius ara qualsevol es castellà, vols un altre... Ara hi ha tres que venen pollastres. En vols un altre? Sí, dirà que no. Les dues xarcuteries, les dues carnisseries. Sí. Ara tenim un mínim d'un mínim d'un mínim.
1: Sí, tens raó que hi ha dos.
2: Dos de cada.
1: Bueno, ara hi ha aquell de l'oli i el pa.
0: El de l'oli i el pa. faltaria algú que vengués pa, però diguéssim, un pa de cada dia. Un pa especial amb un oli i aquestes coses, no? Però més o menys no podem aspirar a un mercat amb 40... Jo quan era petit me recordo que hi havia 14 o 15 de fruita. Sí, i totes les pageses aquelles que jo veia...
1: Sí,
0: bueno,
1: tot.
0: Ja és...
1: No, és que els mercats d'abans, jo me'n recordo, jo vivia davant del mercat del Ninot a Barcelona i allò era... I ara hi vas i quasi tot són restaurants i coses així.
0: Sí, és la tendència. Perquè ja obren a les tardes, però la gent jove no té tendència a un mercat.
1: No.
0: I és veritat que potser és un preu més elevat, però és que la qualitat no té res a veure.
1: Jo ho reconec. Jo vas al peix, a més, te'l cuiden. Vull dir,
3: sí. Sembla que se l'estimen.
1: Sí. No, és que compres el peix i dius, bueno, quedes? Sí.
0: I per tant...
1: I la carn també, he de dir. També,
3: la carn també.
0: No, i a més tenim la sort que, sobretot la carn, qui s'ho ha quedat són... La família Mata són gent jove, els Mates són joves, en Pasqual és jove, en Rossell és jove...
1: Sí, clar, que tots són els fills.
0: Tots són els fills que se'ns han quedat, eh?
1: Sí.
0: Veus la Imma Senjo, que està amb les seves filles...
1: Qui és la Imma Senjo?
0: La Imma del Pollastres de Can Marès, m'ha dit.
1: La de dalt.
0: La de tot. Sí. L'Araceli, ara que sembla que plega, s'ho queda la seva dependenta, que és jove.
1: Sí, s'han fet de l'esplai.
0: La Lourdes, ara que ven el bacallà...
1: Sí, que també és jove.
0: És que se'ns està quedant gent entre 45 i 55 anys, per tant, si el sabeu que et digui, home... No són joves, bueno, però... Són amb prou anys i amb prou empentes per tirar endavant encara...
1: Tenen molt bona edat.
0: Per tant, jo crec que tenen bona edat. La fruita sí que és més gran, però, bueno, jo crec que el que hi ha tampoc podem aspirar que sigui més, el que hem de fer... I després hi ha el projecte, a veure si hi ha cosa... On hi havia l'antiga ràdio, que és un espai que és perfecte, aprofitar per allò, tenir com una passarel·la i poder arribar allà, i allà hi hagués un restaurant amb aquelles vistes que hi ha d'arenys.
1: Jo
0: és una de les coses que està prevista en el projecte, que se'ns va presentar, que el mercat de Barcelona...
1: Sí.
0: L'Ajuntament de Barcelona té un apartat, que és Mercats de Barcelona, que és el que fa els projectes aquests, i ens l'han fet, ens l'ha donat, ara s'ha de passar una reunió amb el govern i oposició, passar-ho amb els periodistes i amb els periodistes, i si donen el vistiplau ja seria fer el projecte executiu.
1: I tu com veus l'Arenys d'aquí 10 o 15 anys?
0: Mira,
1: com el veus?
0: Jo veig que un Arenys sense créixer més...
1: Sense què?
0: Sense créixer més.
2: No pot créixer.
0: No podem créixer.
3: Sense pressa.
0: Sí que podria créixer, perquè del Vareu cap a Canet tot és urbanitzable, i és allò que fa un any tots els partits polítics vam estar d'acord amb suspendre les llicències i veure què podem fer, perquè el Vareu ha crescut molt, però no podem, ni els veïns del Vareu poden tenir tot el tràfic que tenen, ni els veïns de Canalies poden tenir tot el tràfic que tenen. Per tant, necessitem que allà on han fet els pisos HPO nous hi hagi aquells 300 metres que van fins a Vallvidrera, allò s'urbanitzi. S'urbanitzi vol dir que ens diguin què val fer, doncs, canalitzar-ho i que hi hagi, doncs, la carretera fins allà, i si allò costa X diners, quants pisos es tenen que fer i si s'ha de fer una filera de pisos amunt i avall, però deixar a part d'aquella filera fins a Canet tot ja sense edificar i que ja no es pugui edificar més. Si el Real Sa Clavella dalt, on tenim a Lourdes cap amunt, allò s'edifica o no, serà perquè ja estava en el planejament i ja hi ha una junta de compensació dels veïns. I si no es posen d'acord, doncs que no es posin d'acord i que no facin res. Però no podem créixer més. Primera, perquè tothom, per molt que visqui on te visqui, la vida la fa la Riera. I la Riera té la capacitat que té i té els cotxes que hi caben i ja no hi podem fer més, i costa. I per tant, jo crec que no... I l'altra cosa que a mi m'agrada és que tota aquesta part del Vareu nou, tota la gent nova que ha vingut, és molta gent de Barcelona i Rodalies, mm. són parelletes de 35, 37, 38 sí. anys, amb un fill que va a l'escola. Mm. I això ens va molt bé, perquè és una població doncs, catalana,
1: sí.
0: del país, i que això es nota molt. Hem crescut molt amb les escoles, estan a ja. tope, les escoles Bressol ja han tingut que créixer amb aules de U, ara no sé com es diuen, IU, PU, TU, sí. com es diguin, les antigues, abans, durant 20 anys, han sigut guarderies, i ara te canvien la lletra de davant sí. i no saps ben bé per on toca. I això és molt important. I al igual que aquests pisos d'HPO, estic molt content, perquè gent que, la majoria de la gent que li he tocat són gent que jo he vist de tota la vida corrent per aquí.
1: Ja. Bé. Una altra cosa. Què trobes... Jo acabes de dir que fa 20 o 21 anys que et dediques a la política.
0: Des del 2003, 23.
1: Pues 23, tu ets molt jove. Què trobes a faltar de la teva vida anònima? Què t'agradaria fer o què... Si trobes a faltar alguna
0: la
1: cosa...
0: La veritat és que jo disfruto fent d'alcalde com un nen petit.
1: O sigui, amb això
0: és
1: el teu hobby.
0: Jo és el meu hobby. Però jo tinc dues... A mi em diuen, com pot ser que siguis tot arreu, sempre estàs sí. en lloc? No és allò, ara venen les eleccions, i els caps de llista segur que aniran per tot arreu, però han sí. estat 3 anys que ni se'ls ha vist. No? Jo sí. més, he estat 7 anys a l'oposició. Jo vaig a tot arreu. Però és veritat que haver tingut pastisseria, sí. jo sí, la jo meva vida
1: sí.
0: ja ha sigut sempre des de petit, als 14 anys ja estava dissabte i diumenge treballant a la pastisseria. Sí. És veritat que amb 18 anys era president de la Penya Barça. Per tant, allò d'estar-me a casa, sentat en un sofà el diumenge, esmorzant i anant a passejar, no ho he fet mai a la meva vida.
1: Ja.
0: Per tant, a mi m'agrada estar a tot arreu. I si no hi estic, si hi ha alguna cosa que fallo, és que sembla que no, però encara que em veieu jove, aviat faré 55 anys, i ja no és el mateix que quan en tenia 30. I per tant, jo m'encanso. Okay. Avui, per exemple, he fet 6 hores de classe, he fet a l'institut 6 hores seguides de classe als meus alumnes, he arribat a 3:45, a les 4 he tingut que venir al Calissai, vaig tenir que venir divendres al Calissai, doncs amb unes jornades, i al vespre m'ha trucat el rector nou dient-me podríem aprendre alguna cosa que vull parlar amb tu, i vaig dir, sap greu, eh? Però jo avui, tarda vespre, necessitaria descansar. Perquè demà m'aniré a caminar, perquè demà ja hi ha el sopar al carrer Sant Francesc, sí. perquè demà hi ha un concert a no sé on... I a mi m'agrada molt. I a vegades jo penso, amb la gent que tinc preparada, el meu equip, que jo dic, a mi, jo tinc que deixar-ho algun dia, això, de ser alcalde, sí. no? Perquè la gent... Jo també jo veig la meva família, els meus
1: fills... Bueno, és el que t'anava a preguntar, què diuen la teva dona?
0: La meva dona és molt més política que jo. Sí. És una dona que li agrada molt. Tot el tema de la política. Jo sóc més de política local. Ja. Jo de més, home, però jo, política local. I a vegades s'enfaden quan les xarxes socials... El gran canvi que jo he notat en fa 20 anys és que les xarxes socials cada vegada són més irrespectuoses
1: sí,
0: i la gent t'insulta per tot. Sí, sí. No només a mi, però és l'alcalde de Calella i tots els comentaris que tothom insulta. La gent s'atreveix. És una cosa que és increïble. S'atreveixen des de la soledat del seu sofà a despreciar-te i intentar... I llavors, això a mi no m'afecta.
1: Sí.
0: Sí, jo sé el que faig bé, el que podria fer millor i el que no arribo. I, per tant, com a tot, intento fer-ho. I quan veig els altres, penso, bueno, els altres... Llavors, em sap greu aquella, la crítica, que és una crítica política. Jo, quan veig gent que va amb pseudònims i es posa amb mi, penso... No tens vergonya, perquè sé qui ets.
2: Però això no t'ho diguin a la cara.
0: No,
1: t'ho diuen per la cara.
0: I sempre són els mateixos. Però és molt desagradable. O sigui, jo puc ser culpable de... quants diners es gasta per les llums de Nadal? Sí, sóc culpable, i és una decisió política. Sí, però que es donguin tard les subvencions, que al carrer Mirador del Mal Temps algú tiri dues bosses quan no toca a les 12 del migdia i estiguin ahí facin una foto... Pues no acabo de tenir la culpa perquè per molt sistema que hi ha gent doncs, que no segueix les normes, però no segueix les normes aquí, o sigui, vas al tren i abans era impensable estar sentat i hi havia una persona gran que volgués sentar no saps, ningú s'ha quan tu t'aixeques i cedeixes el pas, algú et mira així i
1: vol dir,
0: que marxa no es pensen que cedeixis hi ha uns mínims de coses que la gent no sabe. I això, si tu no t'ho prens bé penses, escolta, a mi no m'afecta. Clar, hi ha gent que no... Això és el gran canvi que noto d'aquestes coses. I això, quan tu deixes de la política, desapareix completament.
2: O sigui,
0: tot allò que tu et descridassen i no sé què, i quan passa, o sigui, que jo sigui d'anar a missa els diumenges, allò quan et diuen el missaire aquest que està més que anar a missa que no fer no sé què, penso, això és tan desagradable que t'ho diguin, perquè si en comptes de dir-me que vaig a missa em diguessin que vaig a la mezquita, en aquests moments segurament dirien que és delicte d'odi.
1: Sí.
0: Sí. Com que diuen que vas a missa, sí, pensa, ets un, es queda com que ets un carca, però jo penso, això és llibertat religiosa, què vol sí, dir clar, que m'estàs dient? A més, justament, jo tindré molts defectes, però que estic pel carrer, que intento ajudar,
2: no, no,
0: i que estic sí, a primera sí, línia sempre, sí, que això també fa que tu reps més, perquè sí, si és un alcalde distant de despatx, vés-lo a trobar.
1: Sí.
0: Però jo vaig amb la llibreteta vermella i vaig apuntant, o vaig a les reunions de selectiva, i jo me poso allà davant
1: sí,
0: quan sé que són reunions que cap me vindrà a dir-me que guapo eres, no? Però ho faig,
1: sí,
0: perquè és el que toca, i que jo crec que el ciutadà és el que demana. Jo, l'altre dia, un d'aquests senyors que van fer una manifestació per Ceuta, i va enviar una carta, doncs jo la vaig trucar i sí, li vaig, escolta'm, què necessites de l'Ajuntament? Va quedar parada que jo el truqués.
1: Sí.
0: Escolta'm, jo no vaig venir a cap manifestació perquè no em vas convocar, ni creia que era el moment tampoc aquell dia, perquè jo era molt polititzat, però si tu creus que s'ha d'ensenyar... Fem una xerrada a la biblioteca sobre sí, què està passant a Ceuta. Fem a la biblioteca que facin com un estudi... no, un estudi. Quins llibres tenim de Ceuta i on està? Perquè la veritat és que jo no he anat mai a Ceuta ni sempre...
1: Sí.
0: I no conec gaire d'aquesta ciutat. Bueno, fem, si tu creus que Machins és una manera de donar a conèixer, fem-ho. Doncs aquestes coses, aquest petit... Sempre, quan passa alguna cosa a un alcalde, sempre mai et pots quedar pensant si tenies que haver ajudat o fet més.
1: Sí.
0: Has de fer-ho.
1: Sí.
0: Perquè tu pots ajudar amb una persona moltes vegades i falles un dia...
2: Ui,
0: que creus que no has estat a l'altura, tu sí, i no t'ho perdonen
2: no
0: a la vida, i l'has sí, ajudat i l'has fet de tot. L'altre dia va haver-hi una família que estava apuntada en un pis d'HPO, una família que no m'estima gaire, no passa res, perquè si no a tothom li disfruta amb un pa amb tomàquet amb una truita, com vols que li agradis tu, també a tothom?
1: Sí.
0: Aquí no agradem a tothom, és llei de vida. Doncs no li va tocar, però va quedar de suplent, i finalment
1: li ha tocat.
0: Li ha tocat.
2: Ah.
0: I jo això sí que m'assabent, em deien, mira, en resultat, ara li ha tocat aquest. Oh, pues, i jo vaig veure, que bé, perquè sé que ho necessiten. És igual que no m'estimin gaire. Els hi necessiten. I em diuen, l'endemà, ha renunciat.
2: Què dius?
3: Què dius?
1: Ah, sí?
0: Una gent que ho necessita. Ha renunciat.
3: Sí. Per què?
0: Ha renunciat perquè demanaven 2 habitacions i només en queden de 3. I la diferència són 70 euros.
2: Home.
0: És veritat. Bueno, i jo li dic, diu, ara anirem a trucar un altre. I jo li dic, no truqueu, perquè els conec, i després d'aquell pronto que tenen, demà us vindran a demanar i ja no el tindran. L'endemà van anar a demanar el pis de 3 habitacions.
2: Jo era un pronto.
0: El pronto, i com que els conec... I jo l'altre dia vaig anar-hi i li vaig dir, ja sé que no m'estimeu gaire, però això que vau fer de renunciar, si no arribo a ser jo que us conec,
1: sí,
0: no tindríeu
1: pis.
0: Us quedeu sense pis. Que ho sàpigues, eh?
1: Sí.
0: Doncs això és perquè... conec la gent, l'altre, com que no tenen ascensor, jo dissabte i diumenge me'n vaig anar passat, me'n vaig anar allà i vaig ajudar la gent a pujar algun moble, perquè jubilat, quart pis, sí, sense ascensor, que no funcionarà fins la setmana que ve...
1: Ah, però n'hi haurà d'ascensor.
0: Sí, n'hi ha, però ja no es veu que no, fins que no es dona l'alta de la llum, doncs
1: no
0: ha d'anar-hi algú a donar el bici. És veritat que aquests pisos... Tu, quan es van signar els dia 9, els hi van donar 14 dies de carència per anar donant l'alta a la llum i tot. Però que la vida de cadascú fa, doncs que, vulguis que no, tu, per molt que hagis entrat perquè tens un mínim sou, tu has tingut que pagar ara un mes a l'Incasol, has tingut que pagar un mes a la Fundació, has tingut que pagar els 30 euros que val el mando,
1: sí,
0: i has tingut que pagar allà on tu estàs visquent. Per tant, la gent, per estalviar 15 dies, ha preferit pagar fins al dia 15 on t'estava, qui no podia més, i s'han anat a viure en uns pisos que teòricament no tenen ni aigua ni llum. Per tant, hi ha gent que viu des de dimecres a la setmana passada i fins dilluns no va començar a arribar l'aigua i la llum als primers pisos.
1: Sí.
0: I algú es queixava. És que no tenen aigua i llum. Bueno, és que ja eren els 15 dies de carència que tampoc te'ls han cobrat perquè tu no podies anar. És quan tu compres un pis el primer dia i obres nou, clar, has de donar d'alta la llum. Hi ha uns tràmits que aquí no es poden ni l'Ajuntament pot ajudar ni s'han de fer. I per això algú que deia, és que no tenim aigua ni llum, no, és que no fins al 23 teòricament no tindríeu que anar a viure ni tindríeu que anar a fer res, però hi ha gent que no s'ha pogut permetre això.
1: Bueno, et volia preguntar més coses, però com que tu tens una xerrera que no acabes, et faig l'última pregunta.
0: Ja?
1: Ja, sí, perquè és que si no, després no tenies temps per tota la resta.
0: No, no podeu fer com tríptic, per a mi, així ens ho obri.
1: A veure, quan han passat hores, has passat hores en l'Ajuntament discutint pressupostos, amb reunions i tot això, tens algun lloc d'Arenys de Mar, algun racó, per anar tranquil·lament tu sol a descansar i a trobar-t'hi bé?
0: Sabeu què faig?
1: Què fas, a veure?
0: Puzzles. Estic a casa meva amb un puzzle de 8.000 peces.
2: Bon dia.
0: Que la meva mare em matarà. Ai, la meva dona, la meva mare no, Paula, la meva mare està encantada que jo estigui fent el puzzle. Però jo, quan està tothom, jo arribo a casa meva i a casa meva tothom està dormint ja. Per tant, a mi no m'es... Jo abans de 9:45 no arribo mai a casa meva.
1: Sí.
0: I a casa meva dorm tothom. Sempre he tingut una disciplina, no? A casa meva, a les 9... està tothom sopat i dormit, i jo arribo, tinc el sopar a taula, sopo sol, i jo no sóc de mirar la tele, no miro la tele mai, no sé, la veritat és que no m'assabento mai del que passa, però me'l poso i faig el meu puzzle, i ara m'he passat, perquè són de 8.000, i la veritat és que és molt diferent, i són aquests puzzles de 8.000, es veu que van amb una bossa que són 4.000 i 4.000 d'un cantó, i la meva filla el va obrir i va barrejar-ho tot, i quan ho va veure tot, em va dir, jo amb això no puc, i se'n va anar, i no m'ajuda. I ara tinc el quasi el 40% fet.
1: I quin tema és? Quin...
0: És un paisatge de roques amb molts globus aerostàtics, amb moltes cases llunyanes i torres, amb molt de mar i molts de gats i gossos.
2: Bon dia.
1: Bueno, amb tot aquest paisatge ja et relaxa.
0: Però
1: el paisatge.
0: Però em relaxa tant que jo em puc posar a les 10 del vespre i em poden tocar a la 1 del dematí. I això no em passa amb res més. I fa que me'n vaig al llit i com que tinc el cap despejat, em dormo enseguida.
1: Ets de poc dormir o de molt dormir?
0: Molt poc dormir. No dormo.
1: Ah. Ja.
0: Directament dormo 5 hores. Ja. Avui m'he anat a dormir a les 3 del matí, perquè tenia que preparar moltes coses, i avui teníem junta de govern a les 7:45 del matí.
2: Ja.
0: I a les 7:45 normalment la fem els dijous. I aquesta setmana hi havia una regidora que va venir dijous del Perú, va dir, l'hem de fer divendres. Jo a les 8, jo ja dono classes a Dosrius.
1: Sí.
0: I hem fet la junta... Jo a 7:45 del matí ja estava a Dosrius, per tant m'he aixecat a un quart de set del matí, o sigui, he dormit 4:15, i encara, doncs, jo crec que aniré a dormir a les 9 hores del vespre.
1: Sí,
0: cansat,
1: sí.
0: Però bueno, ja està.
1: Pues molt bé. Pues moltes gràcies.
3: Felicitats.
1: Jo crec que els oïdors han vist una mica a tu com a alcalde i com a persona. Sí.
3: Com a persona.
0: Si algú vol ajudar a fer el puzzle, que vingui. Sigui del color que sigui. Necessito mans.
3: A mi em posa nerviós.
2: I com és de gros?
0: Una taula d'aquestes que hi menja amb 8 és 3/4 de part. Encara necessito d'aquelles taules que pugen així. Quan me quedi l'últim... Jo crec que me faltarà un pam i mig per fer-lo tot. La meva dona ja em diu, per Nadal mengem aquí, eh?
1: Acaba ja.
0: És una taula que quan planxes o aquestes coses, clar, jo em poso nerviós que no em tirin cap peça.
1: Pues moltes gràcies per haver vingut.
2: Gràcies per venir, eh?
1: Ja et coneixem, però et coneixem una mica més.
0: Molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies.

0: Bé, una altra temporada amb vosaltres i uns altres, vull dir, comentaris i coses, i que, bueno, vivim en un món que va massa de pressa. Anem pel carrer mirant el mòbil, corrent per agafar el tren, pensant en el sopar d'avui o en les factures de demà. Passem de llarg, de tot arreu, i gairebé mai ens fixem en el que tenim just davant dels nassos. Però si ens aturem un segon, només un segon, descobrirem que les coses més petites de la nostra rutina amaguen grans veritats, històries increïbles i, sobretot, moltes situacions absurdes que ens passen tots cada dia. Benvinguts a Petites Històries de la Vida, que és una mica el que farem aquesta temporada o part de la temporada. És l'espai on analitzarem el món a través dels objectes quotidians, aquells que ens acompanyen sempre en silenci i que avui, per fi, tenen veu. I, bueno, comencem.
1: Diu això? Aquest soroll és de Claus, no?
0: Sí, de Claus, sí. Llavors hi ha una persona bufant i remugant, en veu baixa, diu: home, va, on ets? Diumenge a les 2 de la matinada, plou. Tens ganes d'anar al lavabo, moltes ganes. Arribes a la teva porta, fiques la mà a la bossa i a la butxaca dels pantalons i comença el drama. Entres oficialment en la dimensió desconeguda. El teu braç s'enfonsa gairebé fins al colze en un forat negre on de cop hi trobes de tot. Mocadors usats, tiquets del súper de l'any 22, un caramel enganxat, tres monedes de 5 cèntims que no saps d'on han sortit, però ella no hi és, ha desaparegut. Avui, a Petites Coses de la Vida, parlem de l'objecte més traïdor, escapista i estressant del planeta. Terra, la clau de casa. L'ésser humà ha inventat coses increïbles en aquest segle. Internet d'alta velocitat, la intel·ligència artificial, cotxes que condueixen sols, però per entrar a la nostra pròpia llar encara depenem al 100% d'un tros de ferro heretat de l'edat mitjana. De fet, si mirem enrere, els inventors d'això van ser els egipcis. Però, és clar, les seves claus eren de fusta i feien de la mida d'un braç sencer. Imagina't el panorama d'anar de festa a la discoteca o a fer un bany a la platja amb un tros de fusta a l'espatlla per si de cas. Què portes aquí? No res, la clau del pis, que si no el meu company de pis no em respon al timbre. Després els romans, que eren una mica més pràctics i més còmodes, van fer la clau en forma d'anell. Però s'ha de dir la veritat, el disseny actual de la teva vella clauer està totalment pensat per fer-nos patir. Totes les claus de casa fan exactament la mateixa mida. Tens la de la porteria de baix, la del teu pis, la del cadenat del traster, la de la casa dels teus pares, i cadascuna té un pany diferent. Però tu, que ets una persona optimista per naturalesa, sempre intentes obrir la porta de casa amb la clau del pàrquing. I el pitjor és que et sorprens i et condiciones perquè no gira. Això passa, eh? El deu estar el pany oxidat. Penses mentre forces. No, està oxidat el pany. El que està oxidat és el teu cervell a hores d'ara de la nit. I parlem clar de les lleis de Murphy, aplicades a les claus. N'hi ha tres sagrades que es compleixen sempre. La primera és que la clau té vida pròpia. Tu arribes a casa, la deixes sobre la taula del rebedor, en estàs completament segur. O podries jurar davant d'un tribunal, però quan la vas a buscar, 10 minuts després, s'ha mogut sola. Ha anat a parar inexplicablement dins d'una sabata o sota el coixí del sofà. Les claus s'avorreixen quan no les mirem i juguen a l'amagatall entre elles. Això és un fet científic, encara no demostrat, però real. La segona és la regla de: me les he deixat dins. Això sempre passa exactament quan portes més pressa, quan vas vestit amb el pijama més vell i estripat a llançar la brossa, o quan tens una pizza calenta que crema a les mans. Sents el clac de la porta enrere teu, Andres. El teu cervell triga un segon en sencer a processar la tragèdia. Et quedes mirant la fusta de la porta amb cara de ximple. En aquell precís moment, el manyà del teu barri somriu des de casa seva perquè sap que es podrà pagar les vacances gràcies a tu. 150 euros per fer clac amb una radiografia en 30 segons. El robatori més legal del món. I la tercera, al moment, ja ets gran. Recordeu que els nostres pares us van donar la primera clau de casa? Us la lligaven al coll amb un cordill de color cridaner, com si fóssim un gos perillós i fugitiu. Tu anaves pel carrer fent soroll de metall contra el pit, sentint-te el rei del món. El que no sabies és que aquella clau no era un premi, era un parany. Significava que ja havies de tornar sol de l'escola i fer-te tu mateix el berenar. Ens van enganyar a tots amb la llibertat. En conclusió, la clau de casa és l'únic objecte capaç de fer-nos ballar de forma ridícula al replà de l'escala, mentre ens piquen el cos buscant desesperadament per totes les butxaques. Avui, quan arribem a casa, feu-li un petit homenatge a la vostra clau. No la llanceu amb ràbia sobre el moble de l'entrada. Penseu que ella us aguanta cada dia els vostres despistes. I sobretot, si teniu parella i esteu pensant en fer el gran pas de demanar per viure junts, no gasteu diners en un anell de diamants. Regaleu-li una còpia de la clau del vostre pis.
1: Surt més barato.
0: És molt més econòmic i fa exactament el mateix respecte o la mateixa por. Així que ja ho sabeu, reviseu bé les butxaques abans de sortir, no perdeu el nord i, sobretot, per favor, no us deixeu mai les claus posades per dins, que això ja passa. I aquí el viatge d'avui, en aquest univers de les petites coses. Ja ho heu vist, al final la vida no es mesura per els grans esdeveniments històrics, sinó com sortim amb els petits objectes que ens envoltes cada dia. D'aquí 7 dies tornarem a obrir el calaix de la quotidianitat per analitzar un altre objecte que teniu a casa i de qual segur teniu molt de dir. Fins llavors, intenteu no perdre res de valor i mireu on trepitgeu i que tingueu una setmana fantàstica. La setmana que ve.
1: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.

0: Bé, avui, després d'un estiu, i encara dura, molt calorós, us puc assegurar que he cuinat molt poc. No. He fet sopes fredes.
1: Anava a dir sopes, oi?
0: Sopes fredes.
1: Ja, ja.
0: Amb la Thermomix, amb la batedora de tota la vida. O ara amb la Air Fried. No sé si ho dic bé. Això és nou, clar.
1: No, és la fregidora aquella que té allà. Ah. Home.
0: Home, estem a la cuina, eh? No sé si ho he dit bé, però ben segur que m'heu entès. Ara tornaré més o menys a la cuina tradicional, però, a veure, he pensat que a partir d'ara, entre fogons i olles, seré la senyora Xup-Xup.
1: Ah, molt bé, veus?
2: Ara es direm la senyora Xup-Xup.
1: Ara direm senyora... Ja no direm Carmen, et direm...
0: No, ara sóc senyora Xup-Xup. Hi ha algú al poble que és el que m'ho ha tret, eh?
1: Ja ho sé qui és, ja.
0: Ja saps qui és, eh? I em fa molta gràcia. Perquè no sé si sap com me dic.
1: Ah. Home, sí que ho deu saber.
0: Sí, jo també ho
1: crec. Jo suposo que et refereixes al Josep, no dic el cognom per nom, eh? Eh,
0: sí,
1: que dic?
0: Sí. Però m'encanta perquè me l'aprecio molt i penso que ell és una manera que té de demostrar-me que també m'aprecia. Mm.
1: I que t'escolta.
0: I que m'escolta, exacte. A veure, ara, a veure, em diré quatre coses.
1: Quatre xup-xups, va.
0: No, no parlarem de menjar, de moment. Ah. A veure, la nit de Sant Joan, tothom diu que és la nit més curta de l'any, no? Mm. No. El solsticici d'estiu és el dia que més hores de llum té i la nit és més curta, o sigui que no és el dia més llarg. I el sol cau, molt tard de la nit. Això és, primer, una curiositat, perquè de la manera que diem la nit de Sant Joan com és, i no, és una mica al revés.
1: Bueno, jo sempre he dit que el dia és molt llarg i la nit és molt curta.
0: Bueno, pues vale, Magda.
1: I perquè tu estàs, no sé què estàs dient, però jo sí. Sempre he dit el dia és molt llarg i la nit
0: és molt curta.
1: Molt curta,
0: vale.
1: I és que, perquè tu estàs dient...
0: Més o menys.
1: És que no acabo d'entendre el que estàs dient.
0: Sí, sí, el que tu has dit.
1: Com has dit que el que jo he dit?
2: Com que has dit?
1: Tu què has dit? A veure... tu què has dit?
0: A veure, que la nit de Sant Joan no és la més curta de l'any.
2: Però ella diu el solstici, perquè el solstici és el 21, no és el 24. Vale? El 21 és
0: però
2: quan...
0: Però tothom diu que la nit de Sant
2: Joan
0: és la
2: més. Però no és veritat, això.
1: Pues el la nit de Sant Joan és la més curta de nit i la més llarga del
2: però,
1: dia.
2: Però, de fet, el solstici és el 21 que comença a l'estiu, que és el solstici.
0: Però estem parlant
2: que quan...
0: del dia de Sant Joan i del que es diu.
2: Joan, ja no t'ho compro, això.
1: Bueno, Mari Carmen, continua. Va, continua amb el xup-xup, vinga.
0: No, a veure, ja sé que el pa amb tomàquet el coneix tothom de tota la vida,
1: i
0: no?
1: Sí, i que bo que és.
0: I que bo que és. Ens sembla que és una cosa, doncs això, que és de 4 dies, i no. El van descobrir el 1884, o sigui, abans d'ahir, eh?
1: Descobrir, no, el van fer.
0: Bueno, perquè... el van descobrir de
1: dir, mira, va, farem això, i van dir, caram, això, va.
0: I per què el van fer?
1: Per què?
0: Per aprofitar el pa dur als pagesos.
1: Sí, sí.
0: D'acord? O sigui, però el tomàquet, penseu que...
1: I tu saps com feien, com l'estovaven una mica, el pa dur, els pagesos? Perquè... No, agafaven una porta, la posaven en d'allò i tancaven la porta i així el pa...
0: Es quedava.
1: Sí, no. Sí, sí, sí, eh? Sí, sí, el pa s'obria.
0: Ai, senyor. Mare de Déu, bueno, doncs això. Fèiem el pa amb tomàquet per estovar el pa que els hi havia quedat sec. A veure, hi ha una altra cosa.
2: Aviam.
0: Està molt bo el pa amb tomàquet i amb torrat encara més.
1: Mira.
3: Però ja està prohibit. També me tallen, després esclafen. I un tracte arriba aquí.
1: Aquest és l'Arnau Tordera? Però a l'Arnau Tordera també en canta una així de...
2: Sí?
1: No sé si és de la botifarra o del pa amb tomàquet. Potser és la botifarra, no sé. Bueno, va, continua.
0: Bueno, continuo. El tradicional allioli també prové, de temps dels romans. És una salsa feta exclusivament, com tots sabeu, amb all i oli, ben masegat amb paciència i anar ben remenant fins fer una massa. Després va vindre la varietat de l'all i oli. De l'all i oli, diguéssim...
1: Més sofisticat.
0: All i oli
1: i ou.
0: Eh? I així és una manera que es va popularitzar molt la maionesa amb all. A veure, una altra cosa. L'origen dels panellets. Ja estem a Tots Sants, eh? Sabeu quin origen té els panellets?
1: No, jo no.
0: Té un origen funerari.
1: Caram.
0: Antigament consideraven els aliments de l'ofrena a l'antic culte als difunts. O sigui, que anava al cementiri i allà ens menjaven els panellets la família del mort que anaves a venerar, per dir-ho.
1: Ja.
0: O sigui que és, vamos, passant, parlant d'altra vegada dels panellets, es feien i no es venien, es rifaven. Hi havia fires i amb numerets ho juntaven, ho rifaven, o sigui, que es havien gastat els diners fent, però ho recuperaven amb els números que havien vengut. Que sembla mentida?
1: Bueno, no, està bé, és bona idea, clar.
0: Aquí són les quatre coses que, si voleu alguna cosa més...
1: No, està bé, està bé.

per la meva part, les píndoles de moment d'aquesta temporada, jo us vull explicar històries petites de la nostra vida. Avui vull parlar de les treballadores anònimes. Hi ha una part de la història que no surt als llibres, ni als documentals, ni als discursos solemnes. Una part que no té medalles, ni plaques, ni carrers amb nom. És la història de les treballadores anònimes, dones que van sostenir pobles sencers mentre el món feia veure que no les veia. Eren dones que es llevaven abans que sortís el sol i que quan el sol ja s'havia cansat de treballar, elles encara hi eren. Les trobaves a tot arreu, a les fàbriques tèxtils, a les peixateries, als tallers, als camps, a les cases dels altres i, esclar, a les seves, que també requerien torns infinits. Algunes cosien fins que els dits els feien mal, però seguien, perquè la peça ha de sortir avui. Altres netejaven escales, despatxos i escoles, i ningú sabia el seu nom, però tothom notava quan faltaven. Les pageses que collien, les que feien en el carro, les que portaven el pes de la casa i el de la terra, les que treballaven a les fàbriques d'Arenys, de Canet, de Mataró, de Sabadell i molts més pobles de Catalunya i d'Espanya i de tot arreu. I que quan sonava la sirena, sortien amb el cabell ple de fil, però amb una dignitat que no cabia dins la porta. Moltes no van tenir estudis, però van tenir saviesa. No van tenir càrrecs, però van tenir responsabilitats. No van tenir reconeixement, però van tenir impacte. I si avui tenim pobles vius, indústries que van aguantar crisis, famílies que van tirar endavant, és perquè elles hi eren. Treballadores que no sortien a les fotos, però que sostenien el món amb els braços, amb el cor i amb una constància que faria tremolar qualsevol executiu modern. Potser no sabien que estaven fent història. Potser ningú els ho va dir. Però la veritat és que sense elles la història no s'aguantaria. Així que aquesta píndola és per a elles, per les que van fer molt i van rebre poc, per les que van treballar en silenci però van deixar un soroll d'herència que encara ressona, per les que van ser anònimes però mai invisibles.

0: Avui, dia 21, és l'aniversari de Dolores Hinojosa i Montserrat Ròdenas. El dia 22, Rosa Maria Pascual. El 23, Margarita Martínez. El dia 25, Mercè Llauradó. També el 25, l'Antonio Fernández, la Montserrat Jordà, l'Elvia Cristina Coco. I tots ells, perdoneu, i el dia 26, la Xari Rodríguez. Moltíssimes felicitats per tots.
1: Felicitats a totes. Bon.

0: us recordo que el dia 5 de novembre anem a veure Mamma Mia. Em sembla que queden unes 5 o 6 entrades. El dia 24 és quan ja tanquem, perquè hem de fer el pago ja a continuació. O sigui que si esteu interessats, veniu el dilluns o dimarts a encarregar les entrades i a pagar, perquè el 24 ja té que estar tot pagat. I després també tenim en perspectiva l'excursió al mes de octubre, em sembla que és,
1: sí.
0: O no, el mes d'octubre,
1: el 15.
0: Sí, que anirem a veure les coves del Toll, a Mollà, i després també la casa d'en Rafael Casanovas, que és un museu que està molt interessant. I després anirem a dinar, que ara fa molt temps que no hi hem anat, a Monistrol de Calders. Sí. Allí on sempre ja sabeu que mengem aquell dinar pantagruèlic, eh? Sopa de bolets, en aquest cas. Després hi haurà arròs o canelons. Després hi haurà peus de porc i carn de vedella amb bolets. I després pijama. I tot això... I no sé si ara també encara fan els bunyols de poma. No ho sé. Però bueno, és una bona excursió. I el preu és 80...
2: 80,
0: sí, em sembla que és 80 els no socis, els socis, 85 els no socis. Ja ho sabem. Aquí us esperem a l'esplai perquè us apunteu.

0: ara ja ens hem acomiadant en setembre, ja que estem al setembre, doncs he posat setembre, sí. I vull donar les gràcies al nostre alcalde, que ha estat aquí, que ha estat fent una xerrada molt, molt agradable.
1: Distesa.
0: Sí, molt distesa i molt... Ens ho hem passat bé. I també vull agrair, com sempre, al nostre tècnic, el Joan Bosch. Ja us emplacem el diumenge que ve, retalls aquí amb tots vosaltres. Bon diumenge a tots.
2: Bon diumenge. Adéu.

0: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
1: Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Flavia Boleda presenta Boro 02 fent malbé, diu ell, algunes sardanes a la Mercè. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a coble. Flavia Boleda estrena Bolo 02 en creuaments sardanístics a la Mercè de Barcelona, ampliant 10 vegades el primer projecte i presentant-lo amb 23 músics i en rigorós directe. Parlem amb ell. Aquest és el programa 505 i tenim més titulars. El Foment de la Sardana de Banyoles col·laborarà amb Germà Negre al concert de la Festa de la Música de la Cobla, on també programa Consolamentum, una obra per a tres cobles, on una d'elles és fora d'escena. I en Magí de la Sotana llueix la samarreta de la Llobregat al primer programa de la temporada i compleix així una promesa que els va fer aquest estiu a dos músics de la cobla. L'agrupació sardanista de Calella posa fi al seu curset de sardanes a Calella aquest estiu, que ha dut a terme durant 12 setmanes i que ha ensenyat a una trentena d'alumnes. I ja està obert el període per presentar candidatura als novens Premis Antoni Carné, que reparteixen 5.500 euros en 5 categories: persona, comunicació, activitat, projecte i comunicació. I l'agrupació sardanista Granollers, amb l'Ajuntament i l'Arxiu Municipal, ofereixen una exposició de fotografies pels 50 anys de Granollers, ciutat pubilla de la Sardana. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Cuplejant.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla.
2: El que passarà al món immens de la sardana i la cobla aquest setembre passa per Bolo 02. I així t'ho expliquem.
3: Fabià, què vols, entrada curta o llarga?
4: La llarga.
3: Vinga, va.
4: No, això és somni, tio.
5: No, això és somni.
4: Jo vull baix camp.
5: Merda, dos somni. Ah, no, baix camp.
4: Baix camp.
5: És que no sé si et passa tu, però veig que fa més, tia, jo.
2: Flavia Boleda presenta Bolo 02 en creuaments sardanístics a la Mercè de Barcelona. Això que escoltem és el Bolo 01. El trombonista de Verdú, Flavia Boleda, es preguntarà ara què tenen a veure la sardana i el jazz, la música electrònica o el menjar. Els propers 25 i 26 de setembre estrena així la segona part d'aquest crossover o encreuament sardanista amb un gran àpat com a fil conductor del projecte artístic, tal com passa Bolo 01 i amb Somni, però en rigorós directe. Aquest àpat, diu l'autor, fa que tot funcioni molt millor, ja que al voltant de la taula es genera un espai de benvinguda, un espai fins i tot per equivocar-nos, i no passa res. Aquí està la màgia del directe, de la improvisació. Un espai per jugar, un espai per provar i no tenir por, i d'aquí que aquest any ens explica que s'ha arriscat una mica més perquè hi haurà noves músiques que intervindran sobre les diferents sardanes escollides, entre les quals Sant Martí del Canigó, tot un himne, una sardanassa. Hi haurà jazz, hi haurà alguna sardana alterada amb música electrònica, i després també hi haurà una part més atrevida, que no hi era en el primer projecte, i on hi apareix el punk de la mà de la Ruïnosa i les strippers de Rahola. Aquesta part, Flavià Boleda, li fa il·lusió perquè és realment on arribaran a molestar, diu, del tot la sardana. Hi haurà una part molt interessant on els músics de coble estaran tocant la sardana i elles estaran tocant una cançó de punk al damunt, i pronostica que la gent es preguntarà què és això que està sonant. Finalment, Coldplay i Punk acabaran posant-se d'acord en el tema perquè formació i gènere es puguin posar d'acord dalt del mateix escenari. Aquesta proposta ha estat creada partint del marc de l'estrena de la Mercè, un espai on s'exigeix una mica de teatre, una part escenogràfica molt clara, on es veurà que s'està sopant. La posada en escena serà potent amb aquest sopar i les ruïnoses fent el Punk. El primer projecte es va presentar a la Milan Design Week a Itàlia i al Festival Sonar Més D de Barcelona. Voleda va estudiar disseny gràfic a EINA, al Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, que li ha obert les portes a presentar el projecte a certàmens internacionals com aquests que citàvem ara. La proposta també es va presentar al Museu del Disseny de Barcelona en el context del Festival Brut, i és allà on els comissaris de la Mercè de Barcelona li van encarregar aquest nou projecte. Ell ja va dir que en Bolo 01 tenia pretensió o l'ambició de convertir-se en Bolo 02, 03, 04, en un desig de continuïtat per crear una col·lecció d'encreuaments culturals o crossovers culturals o sardanístics. I bé, aquest 2 es presenta aquest 25 i 26 de setembre a les 9 del vespre al Parc de l'Estació del Nord de Barcelona, justament al costat d'Arc de Triomf. L'espectacle forma part del Glam Canalla Nits al Nord, un espectacle d'espectacles diferents i innovadors com aquest, o bé àcids desvergonyits i canalles que pren l'escenari gran del parc les nits de divendres i dissabte de la Mercè. Flàvia Boleda ens explica en declaracions al Coplejant que li encanta participar amb com més músics millor i per això per aquest projecte compta amb fins a 23 músics de l'escenari. Entre ells doncs hi trobem la Ruïnosa i les Strippers de Rahola, amb Jaume Llagostera, Marcel Molina, Anna Castells o Laura Pulido al capdavant, però també diferents integrants de músics de coble, de diferents cobles de tot el país, com el tenora Jordi Guixer, que ja es trobava en el Bolo 01, però també Quirze Egea, tenora, també el trompeta Gabriel Prieto, o Carles Pons, també el trombonista Darío, David Darío i també el fiscorn Martí Pàmies i el fiscorn Flavià Boleda. Ell mateix també al contrabaix hi trobem l'Eduard Arribas o el flaviol la Carla Mallarac i el tiple Bernat Carrera. També hi trobarem el DJ UK Ventura i també una amiga personal de Flavià Boleda que cantarà i posarà la flauta, que és la Frederica Silva. Bolo 02 no és com Bolo 01, perquè el primer hi treballen sobre la sardana Somni de Puigferrer. En canvi, en aquest segon, com que ocupa aquest espai dins de la Mercè, dura 3/4 d'hora i, per tant, hi faran entrellaçar i lligar diferents sardanes. Boleros, passos dobles, etc. És tot un mix de músiques, 10 peces en total en aquest Bolo 02, que s'inicia amb el solo de tenora de Sant Martí del Canigó de Pau Casals, perquè Flavià Boleda volia doncs, homenatjar aquest 150 aniversari de Pau Casals i, a més, començar amb un gran solo de tenora que farà Jordi Guixer d'una melodia molt icònica i per això van triar aquesta de Pau Casals. Diu que no té el talent per compondre, però hi trobarem en aquest nou espectacle una sardana que sorgeix d'una melodia doncs, que li cantava el seu avi. La sardana, ens explica, no és seva. El que han fet és doncs, estrenar aquesta sardana recuperant aquesta cançó que cantava l'avi o el padrí de Boleda, barrejada amb una cançó que va escriure la seva companya Frederica Silva, ara ho dèiem, i la proposta va ser agafar dues músiques dels dos padrins i que nasqués aquesta sardana de la mà de Ramon Andreu, que és qui ha compost la peça. El seu padrí cantant aquesta melodia, ho podem escoltar ara mateix.

0: Sense una programació, és a dir, sense una linealitat en el temps, simplement deixar que passin les coses, quan arriben les oportunitats, pues, aprofitar-les, i en aquest cas el Bolo 01 va estar present al Museu del Disseny durant una temporada, i va ser allí on els tècnics de la Mercè, el director artístic de la Mercè, va veure aquest projecte i va contactar amb mi per proposar-me de fer aquest Bolo 02 a la Mercè. Llavors, va sortir aquesta oportunitat, l'hem aprofitat, i res, qui sap quan podré fer aquest tercer, potser tindrem 70 anys i estarem fent el quart, però el cas és aquest. No tenim un calendari per anar fent aquests bolos, senzillament, pues, aprofitar les oportunitats que ens arriben, i qui sap, potser un dia estem sopant senzillament a casa i d'allí apareix el bolo 03 o el 4 o el 5.
1: La gran diferència entre el primer i el segon és que el primer era gravat i doncs es podia fer tot una feina de producció posterior, de disseny, de polir aquest bolo, que se'n va fer una baixada gràfica. En canvi, aquest segon, ens diu Boleda, és en rigorós directe i, per tant, cal que estigui perfecte ja en la seva posada en escena. En aquest sentit, Boleda va fer una publicació a les seves xarxes socials ara fa uns dies, publicant un reguitzell de fotografies i vídeos on es veu la partitura de Sant Martí del Canigó, de Pau Casals, on només hi ha la melodia que fa la primera tenora, i també un videocurtet on es veu la taula parada, els músics tocant i el grup de punk al mig. Unes ampolles de vi que tenen moltes etiquetes al seu voltant i un disseny en 3D de la taula on toquen tots els músics i els músics de cobla. A més, hi adjunta una captura del famós sketch de Saturday Night Live titulat Punk Band Reunion at the Wedding, una reunió d'una banda de punk a un casament. A més, el febrer del 2010 a la televisió nord-americana, on hi participen diferents actors, com per exemple Ashton Kutcher o Dave Grohl, on la bateria es veu que es tornen bojos amb el punk i destrossen la taula del casament. Aquesta és la inspiració d'aquest Bolo 02. Es presenta, com dèiem, el 25 i 26 de setembre a les 9 del vespre al Parc de l'Estació del Nord a Barcelona, al costat d'Arc de Triomf, dins del Glam Canalla Nits del Nord, un espectacle d'espectacles dins de la programació de la Mercè, Festa Major de Barcelona 2026.
2: Cuplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
1: Anem a escoltar com sona el Bolo 01 mentre esperem aquesta novetat.
3: Fabià, què vols, entrada curta o llarga?
4: La llarga.
3: Vinga, va.
4: No, això és somni, tio.
5: No, això és somni.
4: Jo vull baix camp.
5: Merda, no és somni. Ah, no, baix camp.
4: Baix camp.
5: És que no sé si et passa tu, però veig que et fa més, tia, jo, eh?

0: Això era Bolo 01 de Flàvia Boleda.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Connexions al territori.
0: I dimecres de la setmana passada es presentava al Teatre de Girona Cabaret d'Arrel, una macroproducció amb diferents disciplines artístiques que versava sobre la terra, a l'Empordà i amb la copla La Flama de Farners com a banda sonora. Nosaltres hi vam ser presents visualitzant aquest espectacle, on hi va participar, entre d'altres, l'Esbart Joaquim Ruïra de Blanes o també els Grallers de Torroella, i on hi vam veure diferents disciplines artístiques com la dansa d'Arrel, la dansa d'Esbart o també les acrobàcies. Cabaret d'Arrel encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I després de 12 setmanes consecutives de ballades, l'agrupació sardanista de Calella ha tancat el cicle Toca Sardanes a la Copla aquest diumenge al vespre amb la Copla Mil·lenària a la plaça de l'Ajuntament. L'entitat també va celebrar la cloenda del curset de sardanes que han fet aquest estiu, atorgant un diploma a tots els participants i va convidar a galetes i a cava a tothom. Han aconseguit el diploma de sardanista una trentena d'alumnes que ja volen repetir l'any que ve. I com ja és tradició, cada inici de setembre ja acull un concert de copla i una ballada a la plaça del Castell amb la principal del Llobregat en motiu de la seva festa major petita. Aquest any hi va participar excepcionalment el cantant líric Guillem Batllori, ja que és fill del poble, interpretant alguns temes estrenats aquest estiu al Festival amb so de copla de Palamós, amb la mateixa copla en el format lírica i copla. L'alcaldessa del municipi de Jafre va agrair molt personalment la participació de Batllori al concert de Festa Major Petita de Jafre i va dir textualment que havien passat una de les tardes més meravelloses de la seva vida. Anem a escoltar com va sonar Batllori en aquest concert amb la Llobregat diumenge a la tarda a Jafre.
2: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Aquest era un fragment de l'òpera El barber de Sevilla de Rossini interpretant a Figaro. I hem de parlar de la Diada Nacional de Catalunya a Girona. I és que divendres 11 de setembre la Cobla Ciutat de Girona va oferir una ballada a la plaça del Vi de la capital del Gironès en motiu de la Diada organitzada pels Amics de la Sardana Terra Nostra de Girona. I més tard l'Assemblea va organitzar diferents manifestacions a diferents punts del país i a Girona, amb el lema Hi som, hi serem, i van actuar els acoplats, un grup de versions rock-pop que incorpora instruments de cobla com el tiple o tenora i que versionen cançons tradicionals. I per acabar, la vigília de la Diada, l'agrupació sardanista La Garriga va celebrar la 69a edició de l'Aplec de la Sardana amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la Juvenívola de Sabadell al Passeig de la Garriga, amb botifarrada popular, homenatge a la senyera, concurs de colles improvisades i servei de bar. La sardana de conjunt va ser La Garriga de Francesc Marrós i nosaltres avui l'escoltem aquí al Coplejant a càrrec de la cobla Sant Jordi, dirigida per Marcel Sabater. La podem trobar al disc La Garriga, un passeig per la sardana. La sardana és del 1975. L'escoltem al Coplejant.

0: a Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte. Notícies. Societat.
2: I el comunicador Magí García de la Sotana va lluir el primer programa de la temporada, la samarreta de la Llobregat. Complia així una promesa que va fer a dos músics de la Copla aquest estiu quan se'ls va trobar en una actuació a Pineda de Mar. Oriol Ullet i Pla, de la Principal de Llobregat, ens explica que es van trobar el comunicador mentre tocaven sardanes un diumenge d'aquest mes d'agost a Pineda i li van regalar la samarreta tot dient-li que si se la podia posar al programa. Va dir que se la posaria al primer programa de la temporada i ha complert. Trobareu les imatges a l'Instagram de la Sotana.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Sí, sí, parlem de Germà Negre.
0: Obrim el taló.
1: I és que el Foment de Banyoles col·laborarà amb el grup banyolí Germà Negre al concert de la Festa de la Música per a Cobla a Banyoles, on també programa Consolamentum, una obra per a tres cobles, on una d'elles és fora d'escena. L'entitat ha publicat ja el programa de la nova edició de la Festa de la Música per a Cobla, l'únic concert anual arreu del territori interpretat per tres cobles. Serà dilluns 26 d'octubre, el dia gros de Sant Martí, dia a 11:45 al pavelló de la Draga de Banyoles. L'edició d'enguany compta amb la participació de les cobles Ciutat de Girona, dirigida per Jordi Picorelli, la Principal de la Bisbal, dirigida per Francesc Assuim, i els Mongrins, dirigits per Daniel Mestre. Com a gran novetat d'aquesta edició, el programa incorpora la col·laboració especial del grup Germà Negre, que s'unirà a les tres cobles per interpretar les cançons Tio Canya i Allioli amb arranjaments per a cobla, fets en el primer cas per Vicent Torrent, Jordi Feliu, i en el cas d'Allioli per Ultano Gómez. A la segona part s'inclourà també l'acte de lliurament dels guardons de la 49a edició dels Premis Ceret Banyoles i s'estrenarà l'obra per encàrrec del certamen, que és Metamorfosi de Sofre i Aigua, un poema simfònic en quatre parts, encarregat a Pitu Chamorro, interpretada per la cobla Ciutat de Girona i els Mongrins. Una obra d'estrena que inclou quatre moviments titulats El despertar de la bèstia, les hostes de Carlemany, també l'oració del monjo i la festa de Banyoles. És una obra per a dues cobles i percussió, una percussió que anirà a càrrec de Jaume Hielo i que dirigirà Daniel Mestre. I en aquesta segona part també s'interpretarà l'obra per a tres cobles, una obra lliure de Manuel Oltra, que és Consolamentum, dirigida per dos directors, Francesc Assú i Jordi Picorelli. Per què? Doncs perquè és una obra per a tres cobles, dues de les quals estan dalt de l'escenari i la tercera està fora d'escena, convertint-se com en un eco del que responen les dues cobles que sí que estan en escena. Per això necessiten un director per una cobla, la que està fora d'escena, que serà doncs la cobla la Principal de la Bisbal, i la Ciutat de Girona i els Mongrins seran les dues cobles que sí que estaran en escena. Les dirigirà aquestes dues en escena Francesc Assú, que ha fet els arranjaments per a tres cobles, ja que s'han perdut els papers originals de tres cobles després de la mort de Jesús Ventura, tal com explica l'entitat al Coplejant. En aquest concert hi veurem altres obres, com per exemple la Principal de la Bisbal interpretarà l'estrena d'Agustí Comalabert Vora l'Estany, una llegenda. La Ciutat de Girona, entre d'altres, interpretarà Bon dia, amor, de Pepita Llunell, i els Mongrins han escollit, entre d'altres, Ball espí abocador, una sardana de Puigferrer que escoltem ara mateix per tancar aquesta notícia. Les entrades pel concert ja es poden adquirir a través de la web de l'organització elfoment.cat. Ja les podeu comprar, per tant, som-hi. Escoltem una de les peces del concert, Ball espí abocador, de Manel Saderra i Puigferrer, càrrec de la Principal de la Bisbal. És de 1948.

0: Això era Vallespir Abocador, de Puigferrer.
1: L'agenda.
0: I anem amb l'agenda, un recull. Les ballades les trobareu a Som Sardana. Comencem a dimarts 22 de setembre, perquè a les 6 hi ha conferència a Pau Casals a través de les seves sardanes. Un acte a Barcelona, a la sala Martí Lomà de la plaça del Rei, on hi participarà la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i els musicòlegs Anna Costal i Albert Fontelles. Dissabte 26 de setembre arriba el 28è plec de la Sardana de Rubí a 6:15 i a 9:00 del vespre amb les Coples Juvenívola de Sabadell, Ciutat de Girona i la Principal del Llobregat. Dissabte 26 també a 3è plec de la Sardana de la Canonja amb la Copla Cusatània a 7:00 i a 10:00 de la nit a la Rambla del 15 d'abril de la Canonja. Dissabte que ve també a 7:00 de la tarda 39è concurs de colles sardanistes de Verdú amb la Vents de Riello. I diumenge 27 de setembre s'acaba el mes amb el 76è concurs de colles sardanistes de les Festes de la Mercè a Barcelona amb la Copla, la Principal de Llobregat, a partir de 11:00 del matí al Pla de la Catedral. Diumenge 27 també a 12:45, 65è concurs de colles sardanistes de Cervera a la plaça de la Paeria. I també diumenge que ve a 5:00 de la tarda a plec de la Sardana de Constantí amb la Copla Reu Jove. Diumenge que ve també a 6:00, concurs, 36è concurs de colles sardanistes de Sitges amb la Copla Maricel a la plaça de la Fragata. I aquesta setmana destaquem... Doncs el 51è aplec de la Sardana de Sant Cugat del Vallès, que arriba diumenge que ve, 27 de setembre, 12:00 i 5:00 de la tarda, a 59ena edició amb les Coples Mediterrània, Juvenívola de Sabadell, la Principal de Llobregat i la Sant Jordi a la plaça d'Octavià. Mentre l'esperem, escoltem una sardana dedicada a aquesta població del Vallès Occidental. Pepita Llunell n'és l'autora. Sant Cugat del Vallès es titula, és de 1982.

0: Això era de Pepita de Llunell, Sant Cugat del Vallès.
1: T'has llegit les bases?
0: Els novens Premis Antoni Carner obren la convocatòria amb 5.500 euros de premis. L'entitat de l'Associacionisme Cultural Català ja ha obert el període de presentació d'aquestes candidatures i els guardons impulsats per l'ENS repartiran aquests diners, 5.500 euros, en 4 premis econòmics i reconeixen persones, entitats, activitats, projectes i iniciatives de comunicació vinculades a l'Associacionisme Cultural Català. Les candidatures es poden presentar fins al 30 de setembre de 2026, inclòs aquest dia, i enviant la documentació a premis@ens.cat. L'organització demana que les propostes responguin de manera clara als criteris de valoració establerts per cada persona. El Premi ENS a la persona reconeix una persona que hagi destacat en l'estudi i la promoció de les entitats catalanes. El Premi Bonària, la comunicació s'adreça a periodistes, comunicadors o programes que facin difusió de l'associacionisme cultural. El Premi Arts Cooperativa de l'Activitat distingeix una activitat puntual o periòdica de màxim una setmana de durada. I per la seva banda, el Premi Previsora General al projecte reconeix temporades, cicles que es fagin o fagin una salvaguarda del patrimoni cultural de la ciutat. El Premi BBVA a l'entitat posa el focus en la trajectòria associativa d'una entitat. La gala final d'aquests premis serà divendres 30 d'octubre de 2026 al Parlament de Catalunya, on es donaran els premis de totes aquestes categories. Les entitats i persones interessades poden consultar els criteris de valoració a la web de l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I tenim més notícies destacades. L'agrupació sardanista Granollers celebra que Granollers fa 50 anys va ser proclamada ciutat pubilla de la Sardana el 1976 i juntament amb l'Ajuntament i l'Arxiu Municipal de Granollers ofereixen una exposició de fotografies sobre l'efemèride. La mostra es troba al vestíbul de l'Ajuntament, a la plaça de la Porxada de Granollers, fins l'1 de desembre, de dilluns a divendres, de 9 a 8 del vespre. L'entrada és lliure. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I la Cobla de Sant Jordi ha enregistrat un disc de sardanes de Juli Garreta juntament amb Ficta Edicions. Així ho ha explicat el seu director Miquel Massan a les seves xarxes socials, acompanyat d'unes fotografies dirigint la Cobla en uns assajos. Diu que han tancat un viatge intens i apassionant amb el nom propi de Juli Garreta i segueix que els darrers mesos l'han llegit, l'han comparat, l'han discutit, l'han dormit, diu, i l'han suat i també l'han tornat a discutir, l'han copiat, l'han revisat i ara ja està treballat i finalment gravat. Estarem pendents per la publicació del disc i us ho explicarem.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Anem a escoltar una sardana de Juli Garreta a càrrec de la Sant Jordi per tancar el programa. I ho fem amb Somni Dolç de Juli Garreta a càrrec de la Sant Jordi, una sardana de 1905. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals, a la xarxa Més i a les desenes de ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Connecta amb la primera música.
1: Ràdio Arenys.
0: Ràdio Arenys. Els diumenges a Ràdio Arenys. Enric Sierra t'apropa l'actualitat del poble amb un equip de primera. Fede Sador, Xavi Salmanyà i Toni Pardo t'expliquen la realitat més propera. El Dominical, cada diumenge a partir de 2:15 a Ràdio Arenys.

música, som els primers. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Els dimarts a les 9 de la nit. Imperfectes. 9 dones s'entesten a trobar la perfecció que saben que no tenen a Imperfectes. Un magazín caòtic com totes elles, en què descobriràs tot el que et cal per sobreviure en aquest món en què la pressió social per ser perfectes pot sobrepassar-nos en qualsevol moment. Imperfectes. Cada dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. S'espera que Illa, que divendres ha convocat una cimera de partits per abordar de manera estructural el futur d'un dels puntals de l'estat del benestar, admeti els errors en unes proves amb una taxa d'alumnes exclosos molt per damunt de les recomanacions. Un fiasco que va provocar el cessament de la secretària general d'Educació. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 23 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. 11 persones han ingressat a l'hospital amb ferides menys greus per inhalació de fum en l'incendi a una residència de gent gran aquesta passada nit. En total, s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. Ha estat a l'Ametlla del Vallès. Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica i que l'afectació hauria d'arribar a més immobles. Veu imprescindible tirar a terra l'edifici que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca, on estan projectades les escales. Amb aquesta operació, el temple estaria acabat en 10 anys. Dels esports, el Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, de Vicky López i de Kika Nazaret. I en cultura us expliquem que les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires complicacions per circular per la xarxa viària catalana. Per això li preguntem a en Ferran Aràndiga des del RAC. Ferran, molt bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres. De moment, sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. Per tant, doncs el que toca és destacar algunes retencions habituals. D'hores d'ara tenim congestió, doncs, per exemple, al vessant Besòs. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat, que unes retencions que arriben per la C58 i també la B20, en aquest cas de Santa Coloma de Gramenet, i que de retruc doncs deixen retencions també a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. A la ronda de dalt hi ha cues fins a Vall d'Hebron i a la ronda litoral fins a la Barceloneta. Per altra banda, al Vallès també trobem intensitat a la AP7, per exemple, al punt de Barberà del Vallès, durant 1,5 km en els dos sentits de la marxa. Per altra banda, també tenim retencions en direcció Barcelona per la C59 des de Caldes de Montbui o a la C17 a Parets del Vallès. Per últim, al Llobregat, doncs, també tenim retencions a la A2 i a la P23, també cap a la capital catalana, des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: Pel que fa al transport públic, una incidència a la infraestructura entre el Clot i Sant Adrià de Besòs fa que ara mateix només circulin 4 trens per hora i sentit a la R1 de Rodalies. Mentrestant, ara mateix es troba interrompuda la circulació entre les estacions de Portbou i Cervera de la Marenda per una incidència en un tren de mercaderies. I ara és temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia, ja som a la tardor astronòmica i de moment ho fa sense canvis de temps. Només aquest matí, amb aquests núvols que s'estan passejant sobretot per les comarques de Tarragona, són una mica més extensos en aquests moments, amb núvols més baixos cap a l'Ebre, per exemple, però a la resta del país el matí ja comença amb molta calma, amb molta placidesa i amb bonança de temperatura, perquè no és gaire baixa arran de mar per sobre ja dels 20 graus. I, de fet, aquesta tarda tornarem a tenir 28, 30, 32 graus amb molta facilitat i molta extensió des de la costa fins al Pirineu. I és que, a més, aquesta tarda el vent serà feble, el cel estarà ben asserenat i, per tant, la tranquil·litat absoluta serà ben evident. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Avui, a partir de les 9 del matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA 2025. Ho farà a petició pròpia, després que els mateixos socis d'investidura, Esquerra Republicana i Comuns, Junts, Vox i la CUP, haguessin reclamat també les seves explicacions públiques. La selecció de la mostra d'alumnes va tenir una taxa d'exclosos del 23,2%, molt per sobre del 5% recomanat. Això va invalidar estadísticament els resultats de Catalunya i la va deixar fora de la comparació internacional de l'OCDE. Es va obrir un expedient disciplinari a tres treballadors i es va cessar la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. És previst que Illa reconegui la gravetat dels fets, però que també defensi la consellera del RAM, Esther Niubó, que no parlarà en aquesta sessió. Illa pot intervenir sense límit de temps i els grups disposaran d'un primer torn de 15 minuts. Tot plegat abans que divendres se celebri la cimera de partits sobre educació convocada pel mateix president de la Generalitat. El sindicat USTEC exigeix precisament al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar. Ens ho explica l'Esther Minguell.
4: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'acció sindical d'USTEC.
5: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
4: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, el calendari d'inversió del 6% del PIB en 4 anys, la inclusiva, les condicions laborals del professorat, les infraestructures i el català i el currículum. En alguns temes es podria incorporar la veu de les famílies i els alumnes, però sempre de l'àmbit de l'educació pública. El sindicat critica el pes de la concertada en el Consell d'Educació i alerta que això pot bloquejar els possibles avenços per la pública.
1: En aquest context, el govern regularà l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública. I això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles als menors de 14 anys i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. La Generalitat s'hi posa després de revisar centenars d'estudis científics sobre la qüestió que constaten que les pantalles afecten greument la salut de les criatures i dels joves. La intenció és recuperar els llibres de text i reforçar la lectura. En aquest sentit, el president Salvador Illa ha anunciat que a finals de setembre una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures que s'aplicaran de manera immediata. És una informació del David Amador.
6: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
7: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és, no? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
6: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
1: En la mateixa línia s'ha manifestat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha exigit límits urgents i internacionals a l'impacte de la intel·ligència artificial sobre els menors. També ha assegurat que el món no pot permetre's els errors comesos fins ara amb les xarxes socials. Ho ha fet a la seu de les Nacions Unides en un fòrum paral·lel a l'Assemblea General i acompanyat del president francès Emmanuel Macron, el primer ministre australià Anthony Albanese o la presidenta de la Comissió Europea Ursula von der Leyen. Sánchez ha fet un símil cinematogràfic per advertir de la situació de risc que vivim.
8: En 2001, una odisea del espacio, Stanley Kubrick nos presentó a HAL, ¿no? Ese ordenador creado para ayudar a los seres humanos. Hasta que un día ese ordenador se niega a obedecer y dice textualmente: lo siento, Dave, me temo que no puedo hacer eso. Ahora, antes de que la inteligencia artificial sea más poderosa que nuestra capacidad para controlarla, creo que nos toca responder: lo siento, IA, me temo que no podemos permitirte hacer eso.
1: Doncs justament apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, La Xarxa. I ho fa amb el suport de l'Eurocat, el principal centre tecnològic de Catalunya, amb qui s'ha signat un acord de col·laboració. L'objectiu comú? Lluitar contra la bretxa digital a través d'una proposta amena, senzilla i fàcil d'entendre. El Zeros i Uns s'estrena aquest diumenge a les 9 del vespre i s'emetrà l'últim diumenge de cada mes. Núria de José és consellera delegada de La Xarxa i Xavier López, director general d'Eurocat.
9: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
10: Intentarem fer aquest esforç de traslladar al públic el coneixement objectiu sobre aquesta tecnologia i sobre les seves també aplicacions, avantatges i també els riscos que comporta, no? Aquí s'ha de fer molt de proselitisme, molta formació i informació.
1: Set i 12, Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, dos homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no es resolgui l'incidència, els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transports són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig. N'ha parlat Òscar Pleià, director de Rodalies de Catalunya.
11: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a lo que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida una vegada hem conegut la incidència.
1: I a l'Ametlla del Vallès, a la comarca del Vallès Oriental, 11 persones han resultat ferides menys greus per inhalació de fum per l'incendi a una residència de gent gran aquesta passada nit. En total s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a una zona segura i lliure de fums, a la planta baixa de la mateixa residència. Han explicat els detalls de les tasques dels serveis d'emergències la sotsinspectora dels bombers, Montse Díaz, i el cap territorial de la Regió Metropolitana Nord del Sistema d'Emergències Mèdiques, Antonio Carballo.
12: Això s'ha extès per tota la planta, ens ha obligat a fer l'extinció d'incendi i confinar 8 persones a la primera planta, 13 a la segona i 22 a la tercera planta, i d'aquesta manera hem pogut gestionar la part d'extinció i protegir les persones que estaven residents.
13: Ha estat complex la identificació de totes les persones, perquè cap hagués, per la seva peculiaritat, no? Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs.
1: El Departament de Drets Socials obre la porta a traslladar algunes residències públiques si no és possible climatitzar-les i estudiarà cas per cas els centres més antics per determinar si són viables. El pla preveu invertir 58,2 milions d'euros en 51 residències públiques catalanes amb l'objectiu d'acabar les actuacions el 2031. Quan la climatització no sigui possible, la Generalitat planteja buscar edificis més moderns per garantir el confort dels residents. Ho ha dit el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
14: Les persones han d'estar ben cuidades, les nostres residències. Fins ara la normativa aplicava una temperatura a les zones comunes, però, evidentment, el canvi climàtic i l'increment de temperatures fa que també aquest aire hagi d'entrar a les habitacions i, per tant, aquest és el nostre compromís.
1: La majoria del Tribunal Constitucional rebutja la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana, per tant, el camí d'amnistiar la malversació i el retorn de Carles Puigdemont. El Tribunal estudiarà una nova ponència el 6 d'octubre. L'aplicació d'aquesta llei obrirà una nova etapa a Catalunya, segons el govern català. És una informació de Lamón Carvajal.
15: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
16: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
15: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
1: El directament afectat per aquesta ponència del Constitucional, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que l'alt tribunal hagi desautoritzat els jutges que, al seu parer, fan activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Sigui com sigui, s'ha mostrat prudent davant d'un Suprem que, diu, és capaç de tot.
17: Del Tribunal Suprem ens ho podem esperar tot. És a dir, quan prens decisions delirants, pots esperar-t'ho tots. I per això molta gent aquests dies que em preguntava sobre el tema de l'amnistia, jo deia aquí, jo faré de Sant Tomàs, ho sento molt. És a dir, jo fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
1: La Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica, però que encara haurien d'anar a terra més habitatges. La Junta Constructora del Temple considera imprescindible enderrocar l'edifici de Núñez i Navarro que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca i que és on estan projectades les escales. Si se'n retira, el temple podria estar acabat en 10 anys. Afegeixen, a més, que també hauria d'anar a terra la línia d'edificacions que arriben fins al carrer de València. Per reubicar els veïns, proposen a l'Ajuntament construir un bloc de pisos a un solar que tenen a prop. Ho ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez.
18: Per tant, nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
1: Després de 3 anys i mig de veto, el govern català ha reobert la possibilitat que els patinets elèctrics tornin al transport públic de Barcelona. Així, l'autoritat del transport metropolità, formada per l'Estat, el govern català i l'Ajuntament de Barcelona, ja ho va debatre ahir, tot i que encara no n'ha sortit una data concreta per aixecar la prohibició. De fet, Renfe ja ha tornat a permetre a bona part d'Espanya, tot i que no a Catalunya, que es pugui pujar amb aquests aparells dins dels trens de curta, mitjana i llarga distància. Ho justifica per la nova regulació estatal en aquest àmbit, que incorpora sistemes obligatoris d'identificació, registre i assegurances que milloren les garanties de seguretat. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina, debuta a la fase Lliga contra el París Futbol Club a les 9 al Johan Cruyff. Després d'haver encadenat 6 finals i haver-ne guanyat 4, l'equip afronta la competició amb el repte de mantenir el domini, tot i haver perdut peces clau com Alexia, Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, de Vicky López i de Quica Nazaret, mentre recuperen Irene Paredes. El tècnic, Pere Romeu, confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
19: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
1: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League que mantindran aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat, amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions, el diari francès L'Equipe explica per què creu que se la mereix.
20: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así. He podido ganar el título más importante, que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfruta viéndole jugar. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más. Solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes y también son reviviéndoles.
1: L'Espart Girona i el Cadí La Seu disputen avui la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. El duel es jugarà a Reus a 8:45 del vespre i serà el darrer de l'Uni abans de la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent. Ens amplia la informació el Bru Ortega des de Televisió de Girona.
21: L'Espart Girona vol revalidar el títol a Reus. Després de 3 tests de preparació i amb totes les jugadores a disposició, a excepció d'Axel Mercero lesionada, l'equip de Roberto Íñiguez es desplaça per afrontar-se al Cadí La Seu en la final de la 38a edició de la Lliga Catalana, que se celebrarà al Pavelló Olímpic de Reus.
22: Seguramente tengan motivación por el partido, ¿no? Al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido. Evidentemente, seguramente Pepe no tenga el equipo como le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no? Por diferentes razones. Pero, bueno, sin excusas, creo que intentar hacer el mejor partido posible con las circunstancias que tengamos.
21: Així doncs, l'Espart Girona buscarà fer-se amb la seva 11a Lliga Nacional Catalana a la capital de comarca del Baix Camp, en un duel que ha de servir per agafar confiança

0: alienes al club, vull dir, però el fet és que, bueno, pues falta alguna jugadora i estem en ple procés, no? Per tant, no són excuses, sabem que és un títol i que és la Lliga Catalana, l'hem de donar la importància que té.
1: Mataró repeteix com a capital mundial de bàsquet 3x3. El Port és l'escenari d'una nova edició del Challenger 3x3 de la FIBA que preveu acostar 15.000 persones a l'esdeveniment durant el cap de setmana. És una informació de TV Mataró d'Oriol Debat.
2: El Port de Mataró acull el FIBA 3x3 Challenger, una de les proves del circuit internacional de la Federació de Bàsquet Internacional que reuneix alguns dels millors equips del món de l'especialitat. La competició reuneix 16 equips internacionals amb representació de diferents continents i amb grans potències. Entre els equips ja classificats hi ha el Team Barcelona i el Mataró 3x3 com a anfitrions.
3: A diferència de l'any passat, doncs, ens vindran equips de pràcticament tots els continents, d'Amèrica, Àsia, a Àfrica, tenim de tot arreu excepte Oceania. Els guanyadors, com l'any passat, en el cas de l'any passat, doncs, anaven a Macau, al màster de Macau, doncs aquest any es classifiquen pel World Tour de Zaisan, que és a Mongòlia, durant el final d'aquesta temporada 3x3.
2: L'organització del Challenger 3x3 va a càrrec del govern i la Unió Esportiva Mataró, a més de la FIBA, la Federació de Bàsquet Internacional.
1: Només 5 minuts per arribar a 8:15, les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleotèrid, un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
4: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg de segles.
5: És un animal per el que es veu el rastre, així de forma preliminar, podria ser un paleotèrid, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
4: Les petjades corresponen al període Oligocè, quan aquesta zona era a la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de 3 dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.
1: I a Olot, l'espai Cràter amplia el mes de la vulcanologia amb una nova proposta, Cràter Obert. Durant tot l'octubre, una vintena d'activitats aproparan el món dels volcans a tots els públics, amb especial atenció a famílies i infants. La programació inclou conferències, activitats participatives, un concurs de fotografia i el curs internacional de vulcanologia que per segon any combinarà una setmana a Olot i una altra a La Palma, on fa 5 anys que hi va haver l'erupció del volcà d'aquesta illa canària. La majoria de les activitats seran gratuïtes i es faran tant a l'espai Cràter com a l'exterior.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys.
2: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
3: Vols anunciar el teu establiment o servei?
2: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
3: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
4: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta?

0: Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura. Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. S'espera que Illa, que divendres ha convocat una cimera de partits per abordar de manera estructural el futur d'un dels puntals de l'estat del benestar, admeti els errors en unes proves amb una taxa d'alumnes exclosos molt per damunt de les recomanacions. Un fiasco que va provocar el cessament de la secretària general d'Educació. Un altre dels debats candents en el camp educatiu és l'ús de la intel·ligència artificial. El president Illa ja ha manifestat la intenció de prohibir-ne l'accés a les aules fins als 14 anys. Precisament avui acaba a Barcelona una de les cites més importants del sud d'Europa en aquesta tecnologia, l'AI Summit 2026. En parlarem tot seguit amb el director general del World Trade Center, Carles Anglada. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres, 23 de setembre. 11 persones han ingressat a l'hospital amb ferides menys greus per inhalació de fum en l'incendi a una residència de gent gran de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit. En total, s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que 3 persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica i que l'afectació hauria d'arribar a més immobles. Veu imprescindible tirar a terra l'edifici que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca, on estan projectades les escales. Amb aquesta operació, el temple estaria acabat en 10 anys. El Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, de Vicky López i de Quique Nazaret. I les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un vehicle avariat a l'A2 a l'altura de Pallejà en direcció a Barcelona, on talla un carril i deixa 4 quilòmetres de cues. D'altra banda, hi ha cua també a la B23 des de Molins de Rei cap a Barcelona i a Gavà en sentit nord. Al Vallès també trobem intensitat a l'AP7 al punt de Barberà del Vallès en tots dos sentits de la marxa. I pel que fa al transport públic, una incidència a la infraestructura entre el Clot i Sant Adrià de Besòs fa que ara mateix només circulin 4 trens per hora i sentit a la R1 de Rodalies. Mentrestant, ara mateix es troba interrompuda la circulació entre les estacions de Portbou i Cervera de la Marenda per una incidència en un tren de mercaderies. I pel que fa al temps, comencem el dia amb alguns núvols, sobretot a les comarques de Tarragona, més extensos i baixos cap a les Terres de l'Ebre. A la resta del país, matí tranquil, amb moltes estones de sol i temperatures suaus que, arran de mar, se situen per sobre dels 20 graus. A la tarda continuarà la tranquil·litat amb el cel ben assolellat i ben feble arreu. Les temperatures pujaran amb facilitat fins als 28, fins als 30 o 32 graus en molts punts, des de la costa fins al Pirineu.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Avui, a partir de les 9 del matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA 2025. Ho farà a petició pròpia, després que els mateixos socis d'investidura haguessin reclamat també les seves explicacions públiques. La selecció de la mostra d'alumnes va tenir una taxa d'exclosos del 23,2%, molt per sobre del 5% recomanat. Això va invalidar estadísticament els resultats de Catalunya i la va deixar fora de la comparació internacional de l'OCDE. Es va obrir un expedient disciplinari a tres treballadors i es va cessar la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. És previst que Illa reconegui la gravetat dels fets, però que també defensi la consellera del RAM, Esther Niubó, que no parlarà en aquesta sessió. Illa pot intervenir sense límit de temps i els grups disposaran d'un primer torn de 15 minuts. Tot plegat, abans que divendres se celebri la cimera de partit sobre educació convocada pel mateix president de la Generalitat. Mentrestant, el sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants de professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació, deia, i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar. Ens ho explica l'Esther Minguell.
2: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'acció sindical d'USTEC.
3: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
2: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, el calendari d'inversió del 6% del PIB en 4 anys, la inclusiva, les condicions laborals del professorat, les infraestructures i el català i el currículum. En alguns temes es podria incorporar la veu de les famílies i els alumnes, però sempre de l'àmbit de l'educació pública. El sindicat critica el pes de la concertada en el Consell d'Educació i alerta que això pot bloquejar els possibles avenços per la pública.
1: A tot això, el govern regularà l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública. I això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles, als menors de 14 anys, i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. La Generalitat s'hi posa després de revisar centenars d'estudis científics sobre la qüestió que constaten que les pantalles afecten greument la salut de les criatures i els joves. La intenció és recuperar els llibres de text i reforçar la lectura. En aquest sentit, el president Salvador Illa ha anunciat que a finals de setembre una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures que s'aplicaran de manera immediata. És una informació del David Amador.
4: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
5: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. No? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
4: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
1: En aquest context, afegim que Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, l'AI Summit 2026, en el marc de la Setmana de la IA a Barcelona. Hi han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món. I el World Trade Center Barcelona hi té un paper clau com a soci i anfitrió estratègic. Per entendre què ha significat això per la ciutat, per les empreses i per l'economia del país, i com es prepara, de fet, el World Trade Center per a un futur on la intel·ligència artificial ja és clau hores d'ara, conversem amb Carles Anglada. Ell és director general del World Trade Center. Senyor Anglada, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Hola, molt bon dia.
1: Com valoreu, avui que ja és l'últim dia, aquest congrés, amb la participació, deia, de grans tecnològiques com Google, Microsoft, OpenAI? Què diu això del moment que viu la ciutat i del seu posicionament en el mapa europeu de la intel·ligència artificial?
6: Doncs vostè mateix ho ha dit, diu que som punta de llança d'un dels temes més importants en aquest moment a la ciutat, al país, i jo quasi gairebé diria al món, no? La mateixa notícia que vostè explicava abans, el que veiem als diaris cada dia, la intel·ligència artificial és aquí, hem de veure com la fem servir, hem de veure com la utilitzem i com ens farà servei.
1: Doncs expliquin quines oportunitats obre aquesta intel·ligència artificial per a les empreses que treballen al World Trade Center, on veieu els usos més immediats i on veieu els reptes més grans?
6: Aquest precisament ha estat un dels temes estrella del Congrés, està sent, perquè el Congrés encara dura avui, està sent un dels temes estrelles. Quins són els temes on més podrem fer servir aquesta intel·ligència artificial, on la intel·ligència artificial serà més útil, i sobretot com mesurem aquesta utilitat i com veiem el retorn econòmic que dona la implantació d'aquesta intel·ligència artificial. Encara estem en una fase molt, molt inicial, diria jo, per moltes empreses. Tothom pensa que l'ha d'implementar, tothom està mirant com ho farà i tothom està pensant com valorar aquesta implementació i el valor que ens aporti econòmicament aquesta implantació. I, per tant, tasques repetitives, les tasques més mecàniques, més de resums, és per aquí. I en el nostre ecosistema concretament, nosaltres tenim unes 35 empreses en el World Trade Center d'arreu del món, i d'aquestes, gairebé un 50% són empreses altament tecnològiques. I per tant, estan ja implementant, moltes d'elles estan molt ficades ja en tot el tema de centres de dades, etc. I per tant, jo diria que és una eina de present, no ja de futur, sinó de present.
1: La intel·ligència artificial avança més ràpid que les normes, d'això també n'està havent-hi un debat important arreu del món. Des del punt de vista empresarial, quins elements de regulació o governança caldria tenir clars per garantir un desenvolupament segur i competitiu?
6: Doncs això és una pregunta que potser toca més als governs, però les pròpies empreses estan ja aixecant la bandera i dient que s'ha de regular, com totes les tecnologies, quan comencen necessiten una certa regulació. Hem de veure exactament què podem fer, què volem fer, fins on volem arribar, sobretot protegir aquells més vulnerables. Parlem molt dels nens, de les nenes, de la canalla. Potser també hauríem de començar a pensar en el que en diem la bretxa digital i com la gent gran entra en tota aquesta tecnologia. I està clar que els nostres governants han de començar a rumiar-s'ho i s'hi han de començar a posar en aquest sentit. Jo vull dir que jo crec que a Barcelona, Catalunya i a Europa en general, els nostres governants en són conscients i estan per la feina.
1: Per tant, entenc que en aquest sentit es posiciona a favor d'aquesta crida que fa el govern de la Generalitat en el sentit de prohibir la intel·ligència artificial, de preservar els nostres joves, els nostres infants, els nostres adolescents, com a mínim fins als 14 anys, d'aquesta IA, malgrat que siguin justament ells el futur també d'aquesta intel·ligència artificial i, si més no, del seu desenvolupament.
6: Jo no sóc un expert en intel·ligència artificial, ni molt menys. No m'atreveixo a dir si s'ha de prohibir, si no s'ha de prohibir, si s'ha de regular, si s'ha de fer servir amb supervisió, però el que sí que està clar és que s'ha d'estudiar bé, hem de veure què. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials. Aquest és un tema en el que jo crec que ens hi hem de posar tots com a societat molt, molt, molt seriosament.
1: Carles Anglada, gràcies per haver-nos atès aquest matí i que acabi d'aprovar aquest congrés avui, que, com vostè també recordava, és el darrer dia. Bon balanç, gràcies.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
7: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Tres quarts de vuit, Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona, després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, dos homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no resolgui la incidència, val a dir que els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transport són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera. De Sagrera Meridiana, recordem-ho, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig. N'ha parlat Òscar Pleià, director de Rodalies de Catalunya.
8: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a lo que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida una vegada hem conegut la incidència.
1: I a l'Ametlla del Vallès, a la comarca del Vallès Oriental, 11 persones han resultat ferides menys greus per inhalació de fum per l'incendi a una residència de gent gran aquesta passada nit. En total s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a zona segura i lliure de fums, a la planta baixa, en concret, de la mateixa residència. Han explicat els detalls de les tasques dels serveis d'emergències la sotinspectora dels bombers, Montse Díaz, i el cap territorial de la Regió Metropolitana Nord del Sistema d'Emergències Mèdiques, Antonio Carballo.
9: Això s'ha extès per tota la planta. Ens ha obligat a fer l'extinció d'incendi i confinar 8 persones a la primera planta, 13 a la segona i 22 a la tercera planta, i d'aquesta manera hem pogut gestionar la part d'extinció i protegir les persones que estaven residents.
10: Ha estat complex la identificació de totes les persones, perquè cap hagués, per la seva peculiaritat, no? Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs.
1: La Diputació de Barcelona ha aprovat el catàleg de serveis per als ajuntaments el 2027, al qual hi destina 152 milions d'euros. El ple d'aquest dimarts també ha aprovat un augment de 40 milions per al suport, durant aquest mandat, als municipis de la província per garantir l'autonomia local i els serveis essencials i 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Els ajuts de la Diputació es poden dedicar a despesa corrent i inversora. Els governs locals també podran dedicar-los a afrontar l'increment de la factura energètica, fomentar l'ocupació de qualitat o dedicar-los a la inserció laboral de persones amb vulnerabilitat. També poden fer actuacions a l'espai públic i equipaments energèticament sostenibles i integradors socialment. La presidenta de la Diputació de Barcelona és Lluïsa Moret.
11: Un catàleg de serveis de més de gairebé 400 projectes diferents. Enguany doncs, s'han sumat 18 iniciatives noves i que, té, doncs, que és un gruix de 152 milions d'euros en quant a quantia econòmica, i que significa això, tot un catàleg de possibilitats doncs, que els ajuntaments poden triar, poden sol·licitar, molt divers, que són doncs, projectes, iniciatives, recursos tècnics, materials, econòmics, amb aquesta mirada que nosaltres volem impulsar, que és la cohesió territorial, la cohesió social i la equitat territorial.
1: 10 minuts i arribarem a les 8. La majoria del Tribunal Constitucional rebutja la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana, per tant, el camí d'amnistia a la malversació i el retorn de Carles Puigdemont. El Tribunal estudiarà una nova ponència el 6 d'octubre. L'aplicació d'aquesta llei obrirà una nova etapa a Catalunya, segons el govern català. És una informació que ara ens amplia la Mont Carvajal.
11: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
12: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
11: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
1: El directament afectat per aquesta ponència del Constitucional, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que l'alt tribunal hagi desautoritzat els jutges que, al seu parer, fan activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Sigui com sigui, s'ha mostrat prudent davant d'un Suprem que considera capaç de tot.
13: Del Tribunal Suprem ens ho podem esperar tot. És a dir, quan preses decisions delirants, pots esperar-t'ho tots. I per això molta gent aquests dies que em preguntava sobre el tema de l'amnistia, jo deia aquí, jo faré de Sant Tomàs, ho sento molt. És a dir, jo fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
1: Fa uns instants us parlàvem de l'incendi a l'Ametlla del Vallès. Doncs bé, una notícia que acabem de saber ara mateix i que, segons hem pogut confirmar aquí mateix a la xarxa, una persona hauria mort en aquest incendi d'aquesta residència de gent gran al Vallès Oriental, a l'Ametlla del Vallès. Es tracta d'una de les víctimes ateses per inhalació de fum. Recordem-ho que s'han atès en total 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat aquestes flames, aquest foc, a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. Doncs, ho dèiem, una última hora s'ha mort una d'aquestes persones víctimes d'aquesta residència, d'aquest incendi per inhalació de fum. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica, però que encara haurien d'anar a terra més habitatges. La Junta Constructora del Temple considera imprescindible enderrocar l'edifici de Núñez i Navarro, que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca i que és on estan projectades les escales. Si se'n retira, el temple podria estar enllestit en 10 anys. Afegeixen, a més, que també hauria d'anar a terra la línia d'edificacions que arriben fins al carrer de València. Per reubicar els veïns, proposen a l'Ajuntament construir un bloc de pisos a un solar que tenen a prop. Ho ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez.
14: Per tant, nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
1: El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina, debuta a la fase Lliga contra el París Futbol Club a les 9, el Johan Cruyff. Després d'haver encadenat 6 finals i haver-ne guanyat 4, l'equip afronta la competició amb el repte de mantenir el domini, tot i haver perdut peces clau com Alexia, com Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, Vicky López i Kika Nazaret, mentre recuperen Irene Paredes. El tècnic, Pere Romeu, confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
15: fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
1: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League que mantindran aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat, amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions al diari francès L'Equipe, explica per què creu que se la mereix.
16: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así. He podido ganar el título más importante, que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente. Al final, el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfruta viéndole jugar. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más. Solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
1: La greu lesió de genoll de Nico Joachini deixa el Centre d'Esport Sabadell sense una peça fonamental a la davantera pel que resta de temporada. El nord-americà, amb un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret, ha marcat 3 gols en els 5 partits que ha disputat. L'entrenador arlequinat, Ferran Costa, admet que és un cop dur.
17: Immediatament hem de fer el que fem sempre, mirar endavant, i mirar endavant des de la il·lusió. Com he dit al principi, som una unitat, som un equip, on no arribi un, arribarà l'altre, i si no podem comptar amb les seves facultats en el que queda competició, doncs el que sí que sóc capaç de veure és que se li obre l'oportunitat a altres jugadors d'agafar protagonisme, de sumar minuts, de créixer. Sempre diem una cosa entre nosaltres, i és que quan pitjor, millor.
1: Les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleotèrit, un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
18: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg de segles.
19: És un animal per el que es veu el rastre, així de forma preliminar, podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
18: Les petjades corresponen al període Oligocè, quan aquesta zona era a la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de 3 dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.

0: La xarxa de comunicació.
1: Ràdio Arenys. La primera en informació.
2: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
3: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
3: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722-131-840.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Una persona ha mort en l'incendi de la passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat a l'hospital 13 residents més amb ferides menys greus. Són una setantena les persones ateses, però, per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. De seguida ho ampliem. Abans, al punt de les 8, repassem altres titulars d'aquest dimecres, 23 de setembre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. Un dels debats candents en l'àmbit educatiu és l'ús de la intel·ligència artificial. El govern és partidari de prohibir-ne l'accés a les aules fins als 14 anys. Tot plegat, mentre avui acaba a Barcelona l'AI Summit 2026, que reuneix les principals tecnològiques del món en aquest àmbit. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, ha parlat al Notícies en Xarxa sobre aquesta qüestió.
2: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
1: Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica i que l'afectació hauria d'arribar a més immobles. Veu imprescindible tirar a terra l'edifici que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca, on estan projectades les escales. Amb aquesta operació, el temple estaria acabat en 10 anys. Dels esports, el Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, Vicky López i Kika Nazaret. I en cultura, les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Passen 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant, volem saber com se circula a hores d'ara per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
3: Hola, molt bon dia. Situació complicada a la xarxa viària catalana. Ens comencem situant a l'autovia 2, i retencions a Brera en sentit Barcelona. Més endavant hi ha retencions de Sant Andreu de la Barca a Pallejà en sentit Barcelona per una furgoneta avariada que talla un carril. Encara a la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona per un accident a Cornellà que deixa només un carril obert per circular. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32 retencions de Gavà-Esplugues en sentit Barcelona. A la C31 hi ha lentitud i aturada de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit Barcelona. A l'AP7 hi ha retencions de Granollers a Parets en sentit sud, de Mollet a Barberà en sentit sud i el Papiol a Barberà i a Mollet en sentit nord. A més, hi ha intensitat a Bàscara en sentit nord per un accident que talla un carril. A la C58 hi ha retencions de Terrassa Badia de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C17 hi ha cua de Parets a Mollet en tots dos sentits. A la C59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C60 hi ha retencions entre Argentona i la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C31 hi ha cua a Badalona per anar cap a Barcelona. A la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions a Santa Coloma de Gramenet d'entrada a Barcelona. I un cop a Barcelona, problemes de trànsit a les rondes en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, una incidència a la infraestructura entre el Clot i Sant Adrià de Besòs fa que ara mateix només circulin 4 trens per hora i sentit a la R1 de Rodalies. Mentrestant, també ara mateix es troba interrompuda la circulació entre les estacions de Portbou i Cervera de la Marenda per una incidència en un tren de mercaderies. I pel que fa al temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia, desperta la tardor, però només com a postureig.
4: Doncs sí, Helena, molt bon dia. I és que ja portem ben bé 6 hores, a hores d'ara, d'aquesta nova estació astronòmica, però la tendència de les immediates hores, i ja avisem dels propers dies, no serà precisament de tardor, de temps embolicat, regirat, plujós i fred. Tot el contrari. Sí que a hores d'ara ha refrescat una mica respecte ahir a aquesta hora, i sobretot aquest ambient una mica més fresquet s'està sentint a gran part de les comarques de Girona, on ahir la temperatura era més alta, però en general aquest matí de seguida la temperatura s'anirà espavilant, a mig matí ja l'ambient serà de bonança i tot ajudat amb un sol que serà radiant i present a gairebé tot arreu. Només tenim alguns núvols que a hores d'ara són més presents i en algun cas bastant compactes a les comarques de Tarragona, sobretot a l'Ebre. Aquests núvols s'acabaran esfumant, s'acabaran desfent aquest migdia i tarda, per tant, la segona meitat del dia serà de sol a tot arreu i ja diem, temperatura que s'acabarà espavilant. Les màximes d'avui tornaran està entre els 28 i 32 graus. Per tant, aquesta tarda poc ens farà pensar el temps que hem entrat en aquesta tardor astronòmica. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: I obrim el Notícies en xarxa amb una notícia que acabem de saber, i és que una persona ha mort en l'incendi de la passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat a l'hospital 13 residents més amb ferides menys greus. Són una setantena, però, les persones ateses per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a una zona segura i lliure de fums, a la planta baixa de la mateixa residència. Han explicat els detalls de les tasques dels serveis d'emergències la sotinspectora dels bombers, Montse Díaz, i el cap territorial de la Regió Metropolitana Nord del Sistema d'Emergències Mèdiques, Antonio Carballo.
5: Això s'ha estès per tota la planta, ens ha obligat a fer l'extinció d'incendi i confinar 8 persones a la primera planta, 13 a la segona i 22 a la tercera planta, i d'aquesta manera hem pogut gestionar la part d'extinció i protegir les persones que estaven residents.
6: Ha estat complex la identificació de totes les persones, perquè cap hagués, per la seva peculiaritat, no? Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs.
1: I en aquests moments també estem molt pendents d'una altra última hora. Us expliquem que un home ha resultat ferit crític i un altre està en estat lleu després de l'explosió d'un dipòsit de gas en un hotel a Vilanova de la Muga, a Peralada, a la comarca de l'Alt Empordà. La masia, de planta baixa i 2 pisos, ha patit danys estructurals. Per tant, n'estarem molt pendents i, si tenim novetats, us l'anirem explicant al llarg d'aquest informatiu. Més coses, Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que 3 persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, 2 homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no es resolgui l'incidència, els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transport són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig. N'ha parlat Òscar Playà, director de Rodalies de Catalunya.
7: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a lo que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge. I, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida una vegada hem conegut la incidència.
1: I aquest matí, a partir de les 9, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA 2025. Ho farà a petició pròpia, després que els mateixos socis d'investidura, Esquerra i Comuns, també Junts, Vox i la CUP, haguessin reclamat les seves explicacions públiques. La selecció de la mostra d'alumnes va tenir una taxa d'exclosos del 23,2%, molt per sobre del 5% recomanat. Això va invalidar estadísticament els resultats de Catalunya i la va deixar fora de la comparació internacional de l'OCDE. Es va obrir un expedient disciplinari a tres treballadors i es va cessar la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. És previst que Illa reconegui la gravetat dels fets, però que també defensi la consellera del RAM, Esther Niubó, que no parlarà en aquesta sessió. Illa pot intervenir sense límit de temps i els grups disposaran d'un primer torn de 15 minuts. Tot plegat abans que divendres se celebri la cimera de partits sobre educació convocada pel mateix president de la Generalitat. A tot això, el govern regularà l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública. I això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles, als menors de 14 anys i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. És una informació que ens amplia ara el David Amador.
8: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
9: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
8: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
1: En aquest context, Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, l'AI Summit 2026, i ho fan al marc de la setmana de la IA. I per on han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món. En aquest congrés també s'ha parlat de les necessitats de regular la intel·ligència artificial sobre menors. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Hem de veure exactament què podem fer, què volem fer, fins on volem arribar. Sobretot protegir aquells més vulnerables. Parlem molt dels nens, de les nenes, de la canalla. El que sí que està clar és que s'ha d'estudiar bé, hem de veure què. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
1: Doncs justament apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, de la xarxa. I ho fa amb el suport de l'Eurecat, el principal centre tecnològic de Catalunya, amb qui s'ha signat un acord de col·laboració. L'objectiu comú, lluitar contra la bretxa digital a través d'una proposta amena, senzilla i fàcil d'entendre. El Zeros i Uns s'estrena aquest diumenge a les 9 del vespre i s'emetrà l'últim diumenge de cada mes. Núria de José és consellera delegada de la xarxa i Xavier López, director general d'Eurecat.
10: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
11: Intentarem fer aquest esforç de traslladar al públic el coneixement objectiu sobre a aquesta tecnologia i sobre les seves també aplicacions, avantatges i també els riscos que comporta, no? Aquí s'ha de fer molt de proselitisme, molta formació, informació.
1: És un quart de nou. La majoria del Tribunal Constitucional rebutja la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana, per tant, el camí d'amnistiar la malversació i el retorn de Carles Puigdemont. El Tribunal estudiarà una nova ponència el 6 d'octubre. L'aplicació d'aquesta llei obrirà una nova etapa a Catalunya, segons el govern català. És una informació que ens amplia ara Lamont Carvajal.
12: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
13: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
12: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
1: El directament afectat per aquesta ponència del Constitucional, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que l'alt tribunal hagi desautoritzat els jutges que, al seu parer, fan activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Sigui com sigui, s'ha mostrat prudent davant d'un Suprem que considera capaç de tot.
14: Del Tribunal Suprem ens ho podem esperar tot. És a dir, quan preses decisions delirants, pots esperar-t'ho tots. I per això molta gent aquests dies que em preguntava sobre el tema de l'amnistia, jo deia aquí, jo faré de Sant Tomàs, ho sento molt. És a dir, jo fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
1: La Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica, però que encara haurien d'anar a terra més habitatges. La Junta Constructora del Temple considera imprescindible enderrocar l'edifici de Núñez i Navarro, que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca i que és on estan projectades les escales. Si se'n retira, el temple podria estar enllestit en 10 anys. Afegeixen, a més, que també hauria d'anar a terra la línia d'edificacions que arriben fins al carrer de València. Per reubicar els veïns, proposen a l'Ajuntament construir un bloc de pisos a un solar que tenen a prop. Ho ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez.
15: Per tant, nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. I nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
1: Després de 3 anys i mig de veto, el govern català ha reobert la possibilitat que els patinets elèctrics tornin al transport públic de Barcelona. Així, l'Autoritat del Transport Metropolità, formada per l'Estat, el govern català i l'Ajuntament de Barcelona, ja ho va debatre ahir, tot i que encara no n'ha sortit una data concreta per aixecar la prohibició. De fet, Renfe ja ha tornat a permetre a bona part d'Espanya, tot i que no a Catalunya, que es pugui pujar amb aquests aparells dins dels trens de curta, mitjana i llarga distància. Ho justifica per la nova regulació estatal en aquest àmbit, que incorpora sistemes obligatoris d'identificació, registre i assegurances que milloren les garanties de seguretat. I a Barcelona fa 4 dies i 4 nits que hi ha una rave a la barriada de Can Rectoret, al barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes. Això, malgrat les restriccions a causa de la pesta porcina. Els veïns dels entorns no poden descansar i, tot i que han intentat dialogar amb el veí que ha organitzat aquesta festa, de moment no hi ha hagut manera de posar-hi fi. La Guàrdia Urbana hi ha anat fins a 3 vegades i l'únic que s'ha aconseguit, de moment, és que s'abaixés momentàniament el volum de la música. I els Mossos d'Esquadra investiguen com a mort criminal la troballa del cadàver d'una dona que va aparèixer aquest estiu surant al pantà d'Utxesa, al Segrià. El cos el van trobar el 19 d'agost uns treballadors de l'embassament i la policia va determinar que feia dies que era a l'aigua. Ara, l'autòpsia ha apreciat indicis de criminalitat. Els Mossos busquen l'autor del crim i investiguen el cas. I no deixem de parlar de la policia, perquè aquest dimarts han desplegat un dels 6 macrocontrols preventius de trànsit que es duran a terme a Catalunya durant les properes setmanes. Després del dispositiu de la setmana passada a Tarragona, aquesta vegada els agents han centrat els controls en diversos punts de l'AP7 i l'A2 a l'àrea de Barcelona. L'operatiu forma part d'una campanya europea destinada a reforçar la seguretat i la prevenció a les carreteres. S'han fet controls de velocitat, proves d'alcoholèmia i drogues, i s'ha controlat l'ús de dispositius mòbils, 3 de les infraccions presents en la majoria d'accidents de trànsit. L'Hospitalet de Llobregat ha limitat els horaris de les botigues 24 hores. A partir d'ara, els establiments de venda d'alimentació de fins a 300 metres quadrats hauran de tancar a les 10 de la nit. L'Ajuntament pretén així fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. En té més detalls la Maria Samblàs, de Televisió de l'Hospitalet.
16: Aquesta limitació horària té una finalitat preventiva, amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, així com les incidències vinculades precisament al consum d'alcohol a la via pública. També es pretén disminuir el soroll, les concentracions de persones a l'espai públic en horari nocturn, l'embrutiment i els botellots que afecten la qualitat de vida del veïnat.
17: Molts veïns i veïnes que viuen al costat d'establiments d'aquest tipus, doncs també ens manifesten les seves molèsties, les seves incomoditats, perquè sovint es ven alcohol. Acreditar aquests incompliments és molt difícil.
16: La proposta amplia tota la ciutat al tancament nocturn d'aquest tipus d'establiments, que fins ara només s'aplicava en àmbits concrets del terme municipal, per així evitar l'efecte frontera, és a dir, el desplaçament d'aquestes activitats a zones on fins ara no existia aquesta limitació.

0: El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Debuta a la fase Lliga contra el París Futbol Club a les 9, el Johan Cruyff. Després d'haver encadenat 6 finals i haver-ne guanyat 4, l'equip afronta la competició amb el repte de mantenir el domini, tot i haver perdut peces clau com Alexia, Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, Vicky López i Kika Nazaret, mentre recuperen Irene Paredes. El tècnic, Pere Romeu, confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
1: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra Lió i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
0: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League que mantindran aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat, amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions, el diari francès L'Equipe explica per què creu que se la mereix.
2: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así. He podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente. Pero al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfruta viéndole jugar. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más, solo... No sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.

0: L'entrenador Javi Aznar. Ara, el conjunt barceloní està dirigit per Marc Comas i té en Maica García, de 35 anys, una de les seves principals referents. Per la seva banda, l'equip de Dani Ballart buscarà aixecar la que seria la seva quarta Supercopa d'Espanya, després dels títols aconseguits als anys 2019, 2021 i 2022. La final del 12 d'octubre al migdia serà la desena que disputi l'Assolim en aquesta competició. Serà, a més, la segona final de Supercopa que enfrontarà Mataró i Sant Andreu. L'únic precedent fins ara remunta a la temporada 2024-2025, quan el conjunt barceloní es va imposar a la capital del Maresme per 5 gols a 10.
1: És una de les notícies que us destacàvem en els titulars. Les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleotèrid, un mamífer emparentat amb els cavalls, que va viure durant l'Oligocè. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
2: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg dels segles.
3: És un animal, per el que es veu el rastre, així de forma preliminar, podria ser un paleotèrid, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
2: Les petjades corresponen al període Oligocè, quan aquesta zona era a la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de tres dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.
1: Oques Grasses ha posat a la venda noves entrades per als 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, que suposaran el punt final de la trajectòria d'aquesta banda osonenca. Els organitzadors han indicat que les entrades s'han alliberat després de conèixer la configuració definitiva de l'escenari. Les 4 actuacions estan programades pels dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Les noves entrades, que se sumen a les 220.000 que ja s'havien venut, ja estan disponibles a través dels canals oficials de venda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.

0: saps que...
1: Urà és probablement el món més estrany entre els 8 planetes del sistema solar amb la seva peculiar composició química, temperatures força extremes i la inclinació axial més inusual d'entre tots els mons veïns. Si bé és el 7è planeta des del Sol, continua estant molt més a prop que Neptú, que té una distància mitjana de 4.500 milions de quilòmetres del Sol, però és més fred que aquest últim. La seva temperatura mitjana és de 200 graus sota zero, aconseguint una mínima de 218 sota zero. És molt fred i molt ventós. El planeta és assotat per vents de fins a 900 km hora. A l'Equador, els vents són retrògrads i es mouen en la direcció oposada a la rotació del planeta. Tot i això, quan arriba als pols, el vent canvia de direcció progressiva i es mou amb la rotació d'Urà. El gegant del gel gira a una inclinació gairebé de 90 graus des del pla de la seva òrbita i està envoltat per 11 anells nebulosos i 27 llunes conegudes. Urà sembla girar sobre el seu costat i orbitar al voltant del Sol com una bola rodant a causa d'aquesta peculiar inclinació. La seva atmosfera és inhòspita per a la vida tal com la coneixem. Està composada principalment d'hidrogen i heli, i el metà, també present, és responsable del distintiu to blau d'Urà. El metà dels núvols superiors absorbeix l'espectre vermell de la llum solar i reflecteix blau, cosa que confereix al planeta el seu característic to

0: Blau Verdós.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que una persona ha mort en l'incendi de la passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat a l'hospital 13 residents més amb ferides menys greus. Són una setantena, però, les persones ateses per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix aquest matí al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. De seguida anirem fins a les portes de la cambra per parlar-ne a mitja hora escassa per l'inici de la sessió. Un dels debats candents en l'àmbit educatiu és l'ús de la intel·ligència artificial. El govern és partidari de prohibir-ne l'accés a les aules fins als 14 anys. Tot plegat mentre avui acaba a Barcelona l'AI Summit 2026, que reuneix les principals tecnològiques del món en aquest àmbit. El director general del World Trade Center Barcelona, Carles Anglada, ha parlat al Notícies en xarxa sobre aquesta qüestió.
3: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
2: Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. Encara sobre Rodalies, la circulació de la R3 es troba tallada entre la Molina i Puigcerdà per una incidència que afecta el subministrament elèctric, segons informa Adif. Renfe ha establert servei alternatiu per carretera. D'altra banda, la R1 circula amb 4 trens per hora i sentit a causa d'un robatori de cable entre Badalona i el Clot. Aquesta incidència provoca retards a la línia. Dels esports, el Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, Vicky López i Kika Nazaret. I en cultura, les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Una notícia que us estem destacant, una notícia d'última hora, una persona ha mort en l'incendi d'aquesta passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat a l'hospital 13 residents més amb ferides menys greus. Són prou una setantena les persones que han hagut de ser ateses per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a una zona segura i lliure de fums. Això és a la planta baixa de la mateixa residència. Volem saber quina és l'última hora d'aquest incident que ha causat finalment un mort. Volem parlar amb Jan Santaló. Ell és l'alcalde de l'Ametlla del Vallès. Alcalde, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Helena. Bon dia a tothom.
1: Quina és l'última hora d'aquest incendi, alcalde?
2: Bé, l'última hora... Està difícil donar tots els detalls en un moment tan catastròfic i tan dur per tothom. En tot cas, dir-vos que l'última hora és la confirmació malaurada d'aquesta persona que ha acabat perdent la vida en aquest malaurat incendi i la optimista recuperació de tota la resta que es troben actualment ingressades.
1: No sé si heu pogut identificar la víctima mortal, si tenia també una patologia prèvia, una mica què hauria passat en aquest cas concret.
2: Sí, bé, el relat que d'alguna manera coincideixen totes les autoritats competents, el Servei d'Emergències Mèdiques, Bombers i la Conselleria, perquè aquest és un centre que és titularitat de la Generalitat i el gestiona la Fundació Vall Paradís, sembla que totes parts coincideixen que el foc s'ha originat, com molt bé heu dit, a una de les habitacions i el detonant de la situació tan i tan delicada ha estat sobretot també la vulnerabilitat de molts dels residents que han estat especialment... doncs, afectats per aquesta inhalació de fum. Això ha fet doncs, que el número de persones que necessitaven assistència mèdica considerable ha augmentat molt ràpidament i, més enllà d'això, òbviament, les causes s'estan investigant. La tasca principal, també policia local, Protecció Civil de l'Ametlla, ha estat doncs, d'atendre aquestes persones, també les familiars que tenien moltes preguntes i de poder garantir doncs que hi havia altres espais amb dignitat, no?, que podien passar l'estona fins que no es pugui recuperar la normalitat.
1: Alcalde, vostè parlava de la nota positiva, de la bona recuperació dels altres ferits. Entenc, per tant, que no estem per la vida de cap d'ells, si més no d'aquests 13, que potser eren els que també haurien necessitat un ingrés hospitalari.
2: Sí, a l'última hora, com bé deies, és que l'evolució és molt favorable i de tots aquests ingressats en quedaria un en estat greu, amb un pronòstic almenys ara favorable, però també hem de tenir tots i totes molt clar que es tracta de persones especialment vulnerables i que, per tant, els pronòstics són incerts, si bé l'última hora ens fa pensar que aquestes persones haurien de tenir una evolució positiva.
1: Com està ara mateix la residència? Hi ha una afectació que impossibilita el seu normal desenvolupament, la seva normal activitat. I què passa, alcalde, perdoni, i què passa amb la resta de residents que no han tingut afectació en principi?
2: Bé, doncs, els explico. Aquest és un edifici que no és nou, però tampoc té molts anys, crec que és dels anys 90, i tot el que fa referència, em comentava la conselleria i la gestora del centre, la sectorització, el tallafoc, tot ha funcionat bé, no hi ha un risc estructural de l'edifici, per tant, tots els cossos estan coincidint en que, més enllà de la planta afectada i les superiors, perquè és on s'ha dirigit aquest fum, la resta de l'edifici està en un estat correcte, de fet, fins i tot, més enllà dels passadissos per on han passat els serveis d'emergència, m'atreviria a dir de normalitat. Sé que pot cridar l'atenció, però és un edifici gran, de fet, ample, d'alguna manera que hi ha moltes zones clarament diferenciades, i per tant, si bé el dia a dia serà difícil normalitzar-ho, també aquí hi ha una qüestió emocional molt latent, podem dir que hem pogut habilitar prou àmbits a l'entorn com perquè el dia a dia es pugui desenvolupar amb normalitat. Ara bé, la planta cremada, que és la primera, i la superior, sí que són del tot inutilitzables fins que no es facin les reparacions pertinents.
1: Entenc la darrera pregunta ja, alcalde, que hi hauran d'haver-hi reallotjaments o les famílies en aquest sentit poden estar tranquil·les?
2: Sí, de fet jo, una de les primeres preocupacions quan ens vam dirigir doncs a la gestora era doncs, si necessitem qualsevol tipus de reallotjament, sobretot perquè com a ajuntament doncs, volem i hem d'ajudar, però no és el mateix, no? Estarem d'acord doncs, reallotjar persones que han tingut algun ensurt a casa seva que no pas persones que necessiten una vigilància i una supervisió periòdica. No? En aquest sentit, es van dirigir dues dotacions de la Conselleria d'Afers Socials i de Drets Socials i han garantit doncs que en el mateix edifici aquestes persones s'hi podran quedar com a mínim les primeres hores i després, si fés falta més a llarga durada, ser traslladades ho serien. Però a l'última hora, les famílies, aquella atenció que necessitin, que es poden dirigir a qui faci falta que els donem un cop de mà, és que les persones doncs, continuen en perfectes condicions a l'edifici, òbviament a la part que no ha estat afectada.
1: Jan Santaló, alcalde de l'Ametlla del Vallès, un ensurt aquesta matinada. Li agraïm moltíssim que ens hagi atès. Gràcies, doncs, i bon dia.
2: Gràcies a vosaltres i que tingueu bon dia. Adéu-siau.
1: Doncs, pendents d'aquesta última hora, també us expliquem que un home de 47 anys ha resultat ferit crític i un altre està en estat lleu després d'una explosió també que s'ha produït d'un dipòsit de gas en un hotel, en aquest cas a Vilanova de la Muga, a Peralada, a la comarca de l'Alt Empordà, i que també hem conegut al llarg d'aquest matí. La masia, de planta baixa i dos pisos, ha patit danys estructurals. I també us expliquem que Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, dos homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no es resolgui la incidència, els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transport són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat, en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig, n'ha parlat Òscar Pleià, director de Rodalies de Catalunya.
3: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a el que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM que facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida. Una vegada hem conegut la incidència.
1: Serà també, sens dubte, una de les notícies del dia, i és que d'aquí a escassament 20 minuts, a les 9 del matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA. Ho farà a petició pròpia després que els mateixos socis d'investidura hagin reclamat també les seves explicacions públiques. Anem, doncs, fins al Parlament, on hi tenim els nostres companys Lluís Sánchez i Mont Carvajal. Molt bon dia, Mont. Explica'ns què es preveu avui al Parlament.
4: Bon dia, doncs així és. El president Illa compareixerà a petició pròpia, però després que li ho demanessin els seus socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, i també Junts, Vox i la CUP. Li reclamen explicacions sobre el fiasco de les proves PISA del 2025. Recordem que són unes proves que es fan a nivell internacional per saber el grau de coneixement dels alumnes de 15 anys, però tenen unes normes, i és que poden no haver-les de fer aquells alumnes amb discapacitats físiques, cognitives, emocionals o amb molt poc coneixement de la llengua. Això es fa perquè el nivell de tot el grup no baixi en excés. Però la OCDE recomana que com a màxim se n'excloguin el 5% d'alumnes d'aquestes característiques. I Catalunya va excloure'n el 23,2%, és a dir, 4 vegades més. I, esclar, va quedar eliminades. Les proves no van tenir validesa i Catalunya va quedar fora d'aquestes proves. La conseqüència és que Catalunya no tindrà manera de comparar els resultats dels seus alumnes amb els dels altres països fins al 2029. Aquestes proves es van fer al maig del 2025, però aquest fet es va conèixer aquest juliol. La consellera del RAM, Esther Niubó, ho va qualificar d'incidència. Això va causar molta alarma i rebombori, i després de l'estiu es va cessar la secretaria general i es va obrir expedient a tres dels treballadors. La compareixença arriba al mig del debat sobre el debat general de què fer amb l'educació, de repensar-la de dalt a baix, més enllà de les legislatures, volem dir. I per això el president ha convocat demà passat els partits a Palau per començar-ne a parlar. Això serà divendres, però de moment, ara com dèieu, a les 9 comença el president Illa a donar explicacions sobre les proves PISA. Segons la consellera i portaveu del govern ahir, va dir que sense treure ni un gram de la gravetat, va dir, defensaria la gestió feta per Niubó i per tot el govern. Avui Illa no té límit de temps en la seva intervenció. Els grups tindran en un inici 15 minuts per cadascú. Després Illa pot replicar, però tampoc no s'allargarà massa perquè el president té un altre acte a la 1 del migdia al Palau de la Generalitat.
1: Gràcies, Munt Carvajal. Una sessió ben segur que serà moguda i controvertida i de la qual segurament en tindrem un resum exhaustiu demà de tu mateixa. Gràcies, companys, que vagi molt bé. I el govern regularà en aquest context l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública. I això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles, als menors de 14 anys i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. És una informació que ens amplia ara en David Amador.
5: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
6: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. No? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
5: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
1: Canviem radicalment de tema i abans dels esports afegim que diverses entitats ecologistes reclamen que es defineixin les limitacions d'afluència i d'usos concrets del futur Parc Natural de Prades presentat pel govern i ja es mobilitzen aquestes entitats per dir-hi la seva. A més, reclamen recuperar les 43.700 hectàrees previstes inicialment. És una crònica de TAC12.
7: El Parc Natural de les Muntanyes de Prades ha de ser una realitat aquesta tardor, però abans de ser declarat amb aquest règim de protecció, queda superar el tràmit de les al·legacions. En aquest sentit, les entitats ecologistes han presentat un seguit d'esmenes a l'actual projecte presentat per la Generalitat. Les principals reclamacions són recuperar l'extensió inicial de 43.700 hectàrees, reduir la xifra de membres en l'òrgan de gestió i clarificar els usos i les activitats.
8: Farem al·legacions pel que fa a l'extensió, farem al·legacions pel que fa doncs, a la composició de la Junta Rectora, farem al·legacions pel que fa doncs, a les activitats que es permeten o es prohibeixen dintre del Parc Natural. Aquesta part del territori, que penso que és majoritària, vol un Parc Natural de primera, que no surti retallat, que no surti coix i que surtin totes les eines necessàries per conservar aquest territori, preservar-lo.
7: Demanen que la nova normativa limiti més clarament què es podrà fer, l'afluència i que es doti de recursos per controlar-ho.
1: Temps pels esports, és temps per Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
9: Bon dia.
1: El Barça que comença la defensa de la Champions femenina, avui mateix, eh?
9: Sí, debuta a la fase Lliga contra el París Futbol Club, un partit que jugarà a les 9 de la nit a l'estadi Johan Cruyff. L'equip blaugrana ha jugat les últimes 6 finals de forma consecutiva i n'ha guanyat 4. Per tant, el repte passa per mantenir aquest domini a la màxima competició europea, tot i haver perdut peces claus, com ara Alexia, Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, Vicky López i també Quica Nazaret, mentre que recuperen Irene Paredes. El tècnic Pere Romeu confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
10: fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
9: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League, que mantindrà aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat, amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions al diari francès L'Equipe explica per què creu que se'l mereix.
11: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así. He podido ganar el título más importante, que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfruta viéndole jugar. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más. Solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
9: A Primera Federació, l'Europa ha presentat Luis Blanco com a nou entrenador del primer equip. El tècnic arriba al conjunt escapulat després de dirigir l'Atlètic Balears a Segona Federació la temporada passada. Té també experiència al filial de l'Espanyol. Agafa l'equip en zona de descens després que els graciencs només hagin sumat un punt dels 12 possibles amb Josep Maria Jané a la banqueta. Blanco explica per on passa la millora de l'equip.
12: Al final l'has de creure, no? I jo crec que aquesta plantilla té molt marge de millora. Crec que és competitiva, ho ha demostrat a les primeres jornades, han sigut competitius i que bé, que bueno, amb aquesta energia nova, amb el treball del dia a dia, amb el convenciment que jo com a entrenador has de transmetre als jugadors, jo crec que podem fer feina.
9: L'Espar Girona i el Cadí La Seu disputen avui la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. El duel es jugarà a Reus a 8:45 del vespre i serà el darrer de l'Uni abans de la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
13: L'Espar Girona vol revalidar el títol a Reus. Després de 3 tests de preparació i amb totes les jugadores a disposició, a excepció d'Axel Mercenón lesionada, l'equip de Roberto Íñiguez es desplaça per enfrontar-se al Cadí La Seu en la final de la 38a edició de la Lliga Catalana, que se celebrarà al Pavelló Olímpic de Reus.
14: Seguramente tenga motivación por el partido, ¿no? Al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido. Evidentemente, seguramente Pepe no tenga el equipo como le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no? Por diferentes razones. Pero, bueno, sin excusas, creo que intentar hacer el mejor partido posible con las circunstancias que tengamos.
13: Així doncs, l'Espar Girona buscarà fer-se amb la seva 11a Lliga Nacional Catalana a la capital de comarca del Baix Camp, en un duel que ha de servir per agafar confiança de cara a la prèvia de l'Eurolliga del pròxim dia 30 de setembre a Fontejau.
9: Abans d'aquest partit, a les 6 de la tarda, es disputarà la Lliga Catalana Challenge, també al Pavelló Olímpic de Reus. Aquesta final enfrontarà el Joventut i el Lima Horta. L'equip barceloní defensarà el títol que ha aixecat les dues últimes temporades, mentre que les verdinegres buscaran la segona victòria al campionat. El tècnic de la penya, Fabián Téllez, explica com hi arriben.
15: Arribem justetes perquè som un equip completament nou, perquè hi ha jugadores que encara no han arribat, és a dir, bueno, per coses alienes al club, vull dir, però el fet és que, bueno, pues falta alguna jugadora i estem en ple procés, no? Per tant, no són excuses, sabem que és un títol i que és la Lliga Catalana, l'hem de donar la importància que té.
9: Doncs aquests 2 partits, a les 6 i a 8:45 a Reus. Demà t'explico qui ha guanyat.
1: Molt bé, gràcies, Cristina. Fins demà.
9: Fins demà.
1: I ara us apuntem una notícia que era destacada en l'àmbit de la cultura, i és que les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han posat al descobert les petjades, 8 petjades en concret, fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleolític, un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Ens ho amplia la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
16: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg de segles.
17: És un animal per el que es veu el rastre, així de forma preliminar, podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
16: Les petjades corresponen al període oligocè, quan aquesta zona era a la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de tres dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.
1: Doncs reprenem el fil de l'obertura d'aquest informatiu. Com us estem explicant, una persona ha mort en l'incendi d'aquesta passada nit en una residència a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. Fins a aquest punt s'hi ha traslladat la Clara Armengol, de BOTV. Bon dia, Clara.
18: Bon dia, Helena.
1: Quina és la situació ara mateix a les portes d'aquesta residència? Quina és la fotografia que ens pots descriure?
18: Ara aquí mateix, a la carretera de Llerona, a l'exterior de la residència, podem dir que hi ha calma. De tant en tant estan arribant familiars de les persones que estan ingressades aquí, arriben a poc, entren i tornen a sortir al cap d'una estona. El personal de la residència que està en actiu està a dintre, no hi hem pogut parlar, no hi hem pogut entrar. Per tant, en aquest equipament que es troba just entre l'Ametlla i Llerona hi ha una certa calma. Com heu anat explicant, al llarg del matí hi ha hagut un incendi que es va declarar doncs, aquesta passada nit i la conseqüència més greu és aquesta persona que ha mort i després les 13 persones que han hagut de ser traslladades a l'hospital per estar en observació. És un centre força conegut a la comarca del Vallès Oriental, és un espai sociosanitari, havia sigut un lloc de pal·liatius i actualment, a part de les persones que hi viuen, també hi ha persones que ja estan temporalment per recuperar-se d'alguna malaltia. I com diem, està a la carretera de Llerona, just entre l'Ametlla del Vallès i les Franqueses, i és un lloc on és molt fàcil de veure per la carretera. Aquí davant, a la façana, diguéssim, de davant, no es veu fum ni es veu en negre a conseqüència de l'incendi perquè es pot veure a la façana que hi ha a l'altra part de darrere. Però en aquests moments, quan quasi són les 9 del matí, doncs, l'ambient aquí fora d'aquest sociosanitari, d'aquesta residència de l'Ametlla del Vallès, és d'una certa calma, d'una certa tranquil·litat, d'una calma tensa, òbviament.
1: Gràcies, Clara Armengol, companys de BOTV. Ens confirmava fa pocs minuts l'alcalde, per aquesta última hora, ens confirmava fa pocs minuts l'alcalde doncs, de l'Ametlla, que no es tem per la vida de ningú més, que s'està atenent a les altres persones, però és cert, segurament que hi ha nervis entre els familiars per si hi ha la possibilitat al llarg del dia de que s'hagin de reallotjar. Gràcies per l'atenció dispensada. Aquesta és l'última hora. Fins demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Ho hem sabut fa una estona, una persona morta en l'incendi declarat aquesta nit en una residència de l'Ametlla del Vallès. Per saber quina és la darrera hora de tot plegat, connectem ara amb el nostre company, el Jordi Roig, de Ràdio Silenci. Jordi, què en sabem de tot plegat? Bon dia.
3: Bon dia. Doncs una persona mort i 11 han quedat ferides menys greus en un incendi que ha cremat aquest dimarts a la nit fins a 8 habitacions a la residència Vallparadís, a l'Ametlla. L'avís ha arribat cap a 11:15 de la nit al centre, que està localitzat als afores del poble, al peu de la carretera de l'Ametlla a Llerona. Segons el Servei d'Emergències Mèdiques, l'incident s'ha tancat amb 71 persones afectades ateses pels sanitaris entre residents i treballadors. L'alcalde de l'Ametlla del Vallès, Jan Santaló, ha donat més detalls de l'afectació entre les persones en declaracions a la xarxa.
4: L'última hora és la confirmació malaurada d'aquesta persona que ha acabat perdent la vida en aquest malaurat incendi i la optimista recuperació de tota la resta que es troben actualment ingressades.
3: A banda, l'incendi ha deixat 60 persones amb afectacions lleus que no ha calgut traslladar. En una primera intervenció, els bombers, com a mesura preventiva, han desallotjat totes les persones de la primera i la segona planta. I, segons els bombers, a la tercera també hi ha arribat una mica de fum. Amb el foc apagat, els bombers treballen per acabar d'extingir punts calents i ventilar.
2: Gràcies, Jordi. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I també un home ha resultat ferit crític i un altre de lleu després d'una explosió d'un dipòsit de gas en un hotel de Vilanova de la Muga, per a l'ada aquesta matinada. L'edifici, una masia de planta baixa i dos pisos, ha patit danys estructurals greus i bona part dels tancaments han col·lapsat. El SEM ha traslladat l'home ferit crític a l'Hospital Vall d'Hebron i el ferit lleu a l'Hospital Trueta de Girona. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà en aquests moments, a partir de les 9, al Parlament per donar explicacions sobre l'error en l'informe PISA després que Catalunya exclogués el 23% dels alumnes de la mostra per sobre del 5% màxim recomanat per l'OCDE. L'error fa que els resultats catalans no es puguin comparar amb els d'altres territoris i va provocar crítiques de l'oposició i la comunitat educativa. La consellera Esther Niubó, recordem, va destituir la secretària general d'Educació i va anunciar també tres expedients disciplinaris. La compareixença arriba enmig del malestar dels docents i després de diverses vagues. Illa també ha convocat els grups parlamentaris a una cimera educativa aquest mateix divendres. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Bàscara deixa un carril tallat en sentit França. A banda, també una avaria a l'A2 al Papiol deixa un vehicle al voral i a banda també hi ha retencions a l'A2 i la C55, a Abrera, a la B23 al Papiol, a la C32 a Gavà, a la 71 Viladecans i també a la C59 a Caldes de Montbui. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de la línia R3 no circulen entre Puigcerdà i La Molina.
1: Notícies en xarxa.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
5: Què tal? Bon dia a tots i benvinguts. Com esteu? Arrenquem l'edició d'avui de la ràdio. Com cada dia estarem amb vosaltres fins les 11 en punt del matí, conscients que l'important no és arribar-hi, sinó el viatge. Si el viatge ha estat plàcid, si el viatge ha estat còmode, doncs nosaltres ens donem per satisfets, tot i que sempre sabem que en tot hi ha un final i que aquest final doncs hem de procurar que sempre sigui el més plàcid i el més amable possible. En tot cas, intentarem que el viatge sigui divertit i afable. Avui que precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, va al Parlament de Catalunya per donar explicacions, de fet per explicar quines són les mesures que pensa prendre per lluitar contra la baixa qualificació dels estudiants catalans després de les proves PISA. Avui és el dia en què coneixerem exactament si hi ha o no pla de xoc, que sembla que sí, i si hi ha pla de xoc, quins són els, en concret, els detalls que faran que es millori la qualitat educativa d'aquest país. No és baladí, perquè jo crec que més que pla de xoc cal fer una bomba, rebentar-ho tot i començar de nou. I el que és més important, començar de nou perquè els que comencen ara tinguin un bon futur i un bon nivell i molts coneixements i planificar què fem amb els que hem estat espatllant durant tots aquests anys. Perquè, clar, és evident que aquí al mig hi ha una generació, o dues o tres, que estan, hem estat o estaran afectades d'aquesta manca de diligència dels nostres governants a l'hora d'implementar mesures educatives que siguin adequades pel bon nivell educatiu del país. Per tant, serà interessant escoltar-lo. Nosaltres avui parlarem a la segona hora. Avui farem un programa estrany, ja us avanço. De 9 a 10 farem entrevista política. Si tot va bé, d'aquí uns minuts parlarem amb l'Arnau Cucurull, que és el regidor de la CUP, precisament aquesta setmana que hi ha ple. I serà la segona hora en què farem el que habitualment fem a la primera. I en aquesta segona hora, el que, entre altres coses, parlarem serà de les proves PISA i de una aproximació que ha fet el sindicat de professors de secundària sobre quins haguessin estat els resultats d'aquestes proves PISA als alumnes catalans si no hagués hagut la cagada que hi va haver per part del departament i que va fer que els resultats que es van prendre a Catalunya no hagin pogut ser comptabilitzats. O, com deia algú, eren tan dolents que van considerar millor no comptabilitzar-los. Però, sí, una cosa sigui l'altra, el sindicat de professors ha fet una locubració de quina seria la nota a través d'una fórmula matemàtica i avui en parlarem amb ells perquè ens expliquin i ens valorin aquesta teoria o aquesta fórmula que han fet i, de pas, doncs, que ens parlin del poc que sapiguem, si és que sabem alguna cosa, del que pugui dir en Salvador Illa al Parlament de Catalunya. També parlarem de la grip, també parlarem de la Covid i també parlarem dels refredats. Anirem fins al CAP per parlar amb una de les seves infermeres, a Mireia, perquè ens expliqui que la setmana vinent comença la vacunació i que, per tant, cal que estiguem ja en òrbita de posar-nos la banderilla i a veure què en traiem de bo. Però abans ja s'està produint un fet, jo crec que és interessant seguir-lo, pel que puguem aprendre i perquè aquest fet seria extrapolable segur a la nostra vila. Més que res per saber com ho fan i mirar com després ho podem aplicar aquí. No? Estic parlant de la Sagrada Família i estic parlant d'aquest edifici que han de llençar a terra i que ara mateix estan negociant per expropiar i que parlen amb els seus propietaris, 200 famílies que viuen en aquest edifici, que sempre s'ha sabut que s'havia de tirar a terra i que ara estan, doncs, en negociacions amb els del Temple, amb els de l'Ajuntament i amb els del Sunsun Corda per mirar de tirar-lo a terra. Jo crec que és una activitat, jo crec que és un exercici que estaria bé que ens ho miréssim des de la nostra òptica. I ho dic perquè aquí tenim també edificis que potser caldrà en un moment o altre enderrocar i potser també caldrà expropiar. I, per tant, serà interessant veure com ho estan negociant des de la ciutat i per concretar aquesta negociació o aquesta expropiació. Per exemple, penso en edificis i cases del Real de Pau Costa. Penso, per exemple, en edificis i cases d'algun edifici, alguna casa del allà a Vallvidrera, si finalment hem de fer l'enllaç per allà. Penso en alguns edificis de cases que tenim a la nostra vila i que, bueno, han quedat en un lloc on el bé comú faria interessant que aquest edifici no hi fos. I aquí hi ha un altre debat que crec que algun dia haurem d'encarar, no ho farem avui, però algun dia haurem d'encarar, que és el bé comú enfront l'interès... el bé privat enfront l'interès general. Com es qüestiona, com es gestiona això? És a dir, ens poden comprar a casa nostra perquè resulta que està en un lloc que puguin... que és d'interès per tothom? És evident que ho poden fer. Èticament es fa, però, bueno, genera molt debat, no? Tu veus molt clar si és la casa de l'altre, però com sigui la teva i te n'hagis de viure a un altre lloc, per molt bé que t'ho paguin, que no t'ho paguen bé, doncs això genera sempre molta controvèrsia. És una qüestió de la qual n'haurem de fer 5 cèntims d'aquí no pas gaire. En tot cas, avui, si us sembla, parlarem de política i ho farem i començarem fent-ho amb conversa amb el regidor de la CUP. Per tant, donem la benvinguda i ens posem en solfa. Avui que és vigília del dia de la Mercè, de la Mare de Déu de la Mercè, i vosaltres dieu, ja veus tu, no? Mireu-vos les, mireu-vos les freqüències de tren, si demà us heu de moure per la comarca, perquè, com ja vam dir l'altre dia i avui ho volem recordar, com que Barcelona és festa, Renfe traurà trens, és a dir, traurà hores de màxima circulació de trens. Per tant, aneu en compte i tingueu present si heu de moure's demà per la comarca. Les temperatures seran altes, avui seguirem passant calor, seguirà fent sol i ja som a la tarda, per tant, veurem com si finalment arriba i quan arriba aquesta tarda. Tot això en parlarem al llarg del programa d'avui. Get up off of that thing and dance with you, you better. Get up off of that thing and dance with you, sing it now. Get up off of that thing. Vinga, doncs va, ens aturem un moment i donem la benvinguda a la Rocco Gull, va.
1: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
6: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
1: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
6: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
1: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
7: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
8: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
9: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
10: Marta.
11: Ei, hola, com estàs?
10: Superbé, cada dia em sento millor.
11: I el secret?
10: Doncs ho tens ben a prop.
11: Sí?
10: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
11: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
10: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
0: Ràdio Arenys.

0: Vinga, gairebé un quart de 10 del matí. Som a Radio Arenys i avui, com tots els dimecres, fem entrevista política. És el torn de la CUP i el seu regidor. I fins ara, cap de llista, Arnau Cucurull. Arnau, molt bon dia, benvingut.
1: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Hòstia, això del fins ara no ho havia utilitzat. Bueno, ara ja ho hem d'anar utilitzant ja, perquè ja som a un any de les eleccions i ara ja es comença a moure tot, no? Ara ja...
1: Bueno,
0: no, ho heu notat vosaltres? Nosaltres periodísticament ho hem notat, eh?
1: Jo entenem que hi ha candidatures o partits que necessiten doncs, fer algun pas en aquest sentit perquè els apreta el calendari o perquè no hi ha més a comunicar, diguéssim. Nosaltres estem molt tranquils, estem treballant en una candidatura potent com ja vam fer en aquest mandat, una candidatura oberta, transversal, amb gent militant del nucli dur i gent també independent que pugui venir a treballar i aportar doncs, el seu gra de sorra al nostre projecte de la Unitat Popular, de l'esquerra independentista. Sí. I bé, en aquest sentit, quan acabem de tenir doncs, totes les peces que creiem oportunes doncs, per presentar-ho, ho farem com vam fer doncs, a l'anterior mandat, que a finals d'octubre, principis de novembre, doncs, vam presentar, per exemple, els quatre primers llocs de la llista. Eh? I també doncs, amb tota una sèrie de punts programaris, polítics, que són els punts doncs, que hem anat treballant durant aquest mandat i que seguiran sent doncs, el taló d'Aquiles d'aquesta candidatura.
0: Seràs tu o no, que això no se sap encara?
1: Això encara no ho podem dir. El que segur que...
0: No ho podem dir sent. O no se sap?
1: No es pot dir. Jo hi seguiré sent, però encara no se sap on... encara no podem dir el que... com anirà tot plegat. Deixa'm per aclarir una mica. Per nosaltres és poc rellevant, diguéssim. Sabem que molta gent creu que és important, però per nosaltres l'important és el projecte. Tenir idees, tenir una idea d'Arenys, no? Nosaltres hem intentat, doncs, imprimir aquesta idea de canvi durant aquest mandat, no? Intentant forçar que el govern amb majoria absoluta de Junts, doncs, comprés polítiques nostres i en aquest sentit, doncs, hem aconseguit coses i hem demostrat que en l'oposició podem fer molta més feina de la que sembla que es pugui fer, no? En molts casos, en molts moments, poder semblava que fóssim nosaltres els que lideràvem l'oposició proposant i tirant endavant propostes. I aquesta és la línia que nosaltres volem anar seguint.
0: Esteu satisfets de la feina que heu fet aquest mandat? És a dir, tenint en compte aquests condicionants, que no és val a dir, una majoria absoluta, esteu satisfets del que heu pogut fer?
1: Encara no és moment per fer la valoració. Hi ha temes que podem estar més contents, i en altres temes doncs, que poder no. I dins de l'Assemblea hi ha diverses sensibilitats, evidentment, no? Perquè al final hi ha gent que el tema del ROM doncs, per ell era molt important i aquí ens n'hem sortit. Hi ha els temes de l'aigua, hi ha el tema de l'escalificació del Bareu, no? Hi ha una sèrie de projectes. O l'altre, doncs, el tema de la mobilitat, que és un tema que nosaltres anem treballant molt, que estem desenvolupant una proposta molt gran, no? Però que també hem parlat amb molts, no? En els nostres mitjans, en les nostres xarxes, en els nostres aparells comunicatius, amb la revista, no? Hem parlat molt d'habitatge, de la mobilitat, del territori, de com ha de ser el nucli antic, no? De totes aquestes mancances. Llavors, hi ha coses que ens hem sortit, hi ha coses que el govern ens ha comprat, i n'hi ha que s'han pogut fer, n'hi ha que no s'han pogut fer, i n'hi ha que veurem si les haguem fent. Per tant, quan acabem aquest mandat, veurem doncs, quina és la valoració que podem fer. Internament treballem i ens funciona. O sigui, i crec que externament es nota que la CUP va fent coses, ja ni que sigui perquè cada semestre es va traient una revista amb propostes, que arriba a 4.000 bústies a Arenys de Mar, no? Per tant, com a mínim, hi ha una feina darrere, no?, que també es reflexa a les xarxes i el dia a dia, no?, també en els plens i en com la gent interactua amb nosaltres.
0: L'altre dia, ho dic perquè no sé si poden sacsejar o no el panorama electoral aranyenc, Aliança va dir que s'hi presentaria, així ho va manifestar públicament. Quina visió en teniu?
1: No ens agrada, evidentment, no ens agrada que els discursos de l'odi entrin a dins d'un plenari, no? I a dins d'una democràcia, perquè en una democràcia sembla que hi ha lloc per ells, pels seus discursos de l'odi, però després, si ells governessin, doncs la democràcia aquesta s'acabaria. Per tant, doncs, no ens agrada, seguirem batallant doncs, per difondre que aquestes no són les millors alternatives, plantant cara aquests discursos de l'odi i la confrontació, que quan analitzes els llocs on realment passa, com per exemple a Ripoll, molta gent parla que és una societat en aquests moments trencada, és un poble trencat en el que hi ha molts silencis incòmodes i en els que la ciutadania doncs, evidentment no està còmoda en un poble doncs, que està divididíssim. No? Mm. Llavors, això no fa cap bé a les comunitats i entenem que hem de treballar molt així i que tots els partits que es diuen demòcrates haurien de ser, tenir alçada de mires i veure com es treballa doncs, tot això que pot arribar a venir. També veurem si realment hi ha capacitat per fer una llista de 17 persones, home, dona, perquè aquest any és una llista cremallera, i si tenen 17 persones, d'aquí any segurament hi haurà molta gent de fora, també passa moltes vegades que al final no és gens d'aquí.
0: Ha de ser cremallera aquest any, això ho desconeixia.
1: És cremallera, sí, ha de ser home-dona, o dona-home.
0: Doncs, bueno, veurem el programa de la CUP, els candidats, tot això, en principi cap a mitjans finals d'octubre és quan es presentarà. Has parlat del nou ROM, demà hi ha un ple municipal, el nou ROM estarà ja a ple funcionament. Quina valoració en feu d'aquest ROM, què n'espereu i què porteu demà a ple? Ja t'ho pregunto tot, si es pot dir, eh?
1: Bé, el ple de demà ja és públic, els punts que hi van, eh? Vull dir que al final això ho publica l'Ajuntament uns dies abans, em sembla que ahir es va fer la convocatòria. Hi ha un plec per la nova licitació del servei de neteja dels edificis municipals. Sí. L'empresa d'ara doncs, vol deixar-ho i no ho està fent bé i no està, l'Ajuntament tampoc està content. També es porta, així com a punts importants, diguéssim, es porta el Pla Local de Joventut, que s'ha fet i que és un bon totxo de fulls, vull dir, més de 300 pàgines que realment està bé, però costa molt de poder llegir-lo tot abans d'un ple. I des d'aquí agrair la feina dels tècnics que han fet aquest pla. També es porta a les extrajudicials de crèdit, que entenem que són temes de romanents i allò, com es diu, inversions doncs, que podran anar bé per diverses coses que ha cregut el govern, i és on aquí l'oposició, que vam fer una carta als Reis, com la fem sempre que hi ha romanents i se'ns diu, volem veure si ens han complet alguna cosa. Jo, de moment, tota la llista que he desgranat encara no he vist res, o no ho he pogut identificar. En tot cas, ho seguirem treballant. I llavors em sembla que també es porta una moció en favor dels bombers doncs, que tan precaritzats estan. Així com els punts més importants, sí. Perquè em sembla que també hi ha una compatibilitat de laboral d'un policia o d'un no sé d'aquí, llavors, per tant, doncs, bé, no, això és més, menys important, diguéssim.
0: Que, per cert, els bombers l'altre dia em deien que el parc s'acaba la concessió i la Generalitat ja ha dit que no hi farà cap millora si no se li cedeix definitivament l'edifici, o bé se li amplia aquesta concessió i estan allà esperant...
1: Sí, aquest edifici em sembla que és municipal.
0: Sí.
1: Llavors,
0: o el terreny o alguna
1: cosa. Hi ha alguna cosa en la que exactament la Generalitat diu que si no té... No,
0: si no s'amplia...
1: Clar, si no s'amplia i no els amplien la concessió i tal, doncs no hi faran millores. Entenem que aquesta moció vol dir d'alguna manera que també faran això, si no serveix de res fer una moció. Si no estàs garantint doncs, que aquests bombers, no, els bombers tinguin unes instal·lacions com Déu mana, a més veient com cada any o cada dos anys s'incrementa o sempre es donen millores a un altre cos, com és de seguretat, com és el cos de la policia, i els bombers doncs, que fan una tasca titànica i a vegades doncs, molt més important, no? Perquè, treballen per vetllar per moltes més vides des d'un altre punt, diguéssim, eh? No vull desmereixer tampoc l'altre. Doncs els hi costa molt més tenir recursos, i això és un problema, no? I això bàsicament és polític, no? Vull dir, el discurs de la por funciona molt bé, doncs, per armar més, diguéssim, la policia, i el territori que se'ns crema, doncs, bueno, hi ha vegades que ho aprofiten, doncs, per fer requalificacions.
0: Mira, parlem de... Va, anem a parlar d'habitatge, parlem de requalificacions i d'habitatge de lloguer.

0: allà i s'acaba ara. Per tant, que ningú es vulgui posar una medalla única, perquè això és una cosa de tots, i és una cosa que, a més, va tard. S'ha de ser honest i s'ha de dir que a Arenys no s'han fet els deures en habitatge des de mai. I algú em dirà, sí, es van fer fa 20 anys, van fer 25... Sí, sí, sí. També es va fer ponts i s'ha asfaltat algun carrer, perquè toca. Però no s'han fet els deures i l'emergència habitacional, l'emergència de la vivenda és a les nostres portes, ja les ha obert i ens està esclatant a la cara. I no s'han fet els deures. I per això som un poble de lloguer tensionat. Nosaltres, el tema dels pisos del Breu els veiem bé, creiem que són insuficients, com diem. Ja hem vist que hi ha algunes mancances, no? Que ja hem vist també doncs, que hi ha algunes goteres, algun temps d'aquests. Això són coses que a vegades també passen, s'arreglen, es tiren endavant, tampoc... Vull dir, jo entenc que si tu entres un pis i et passes el primer dia, doncs és un drama, sí. Però bueno, a vegades això passa, com quan et compres un cotxe i a vegades s'ha d'ajustar, val? Fent un símil. El que sí que no ens agrada era el tema aquest doncs, de donar d'alta els serveis. Nosaltres sempre hem dit que els serveis els havia de donar d'alta les fundacions. És una cosa que el govern ho va voler batallar i que va acceptar doncs, que ho haguessin de fer els particulars, el que vol dir doncs, que només arrencant aquest lloguer assequible que ja se'n van entre el pàrquing i el lloguer del pàrquing i del pis, uns 700-750, depèn del pis que tinguis, doncs a més has de sumar 200 o 300 euros dels serveis d'alta de llum, aigua i gas, no? Quan a més l'Ajuntament podia haver fet una cosa intel·ligent, crec, que ja ho hem dit més d'una vegada, que és treballar amb cooperatives o operadores d'energies renovables, no? I fer un PAC i fer ella de gestora, no? Diguéssim, en aquest sentit, i que tots el bloc pogués funcionar així. Més enllà d'això, tampoc hem vist cap altra política d'habitatge que pugui haver en un futur, però ni del govern ni de cap altre partit. Vull dir, llavors, nosaltres ho hem dit més d'una vegada, calen diners, doncs perquè volem diners per fer un cens de tots els pisos buits que hi ha a Arenys. Més enllà de construir, creiem que hi ha una sèrie de pisos buits a Arenys que estan tancats, que fan, com passa a molts llocs, que la resta de lloguers pugin i que et diguin que hem de construir més, però al final hauríem de saber si són, segons la Diputació de Barcelona, els estudis que té, oscil·la entre 800 i 1.000 pisos. Quan féssim l'estudi creiem que pot baixar una mica, segurament, però si parlem ni que sigui de 500 pisos buits i els podem posar al servei de la ciutadania, doncs potser no cal anar trinxant més el territori i, a més, construint en zones que cada cop veiem que són més complicades, més complexes, inundables, on hi ha cada cop problemes de mobilitat, que quan plou s'inunden, no? Llavors, podem de començar per aquí. Llavors hi ha una cosa, Totes aquestes obres cares que s'estan fent, sí, aquí dalt del Breu, sí, hi ha un tant per cent, per llei, que han de posar-se en habitatge de protecció oficial. Però això no és una política d'habitatge local.
1: No, no.
0: Per
1: no,
0: tant,
1: no ho és.
0: Seguim tenint la mancança en aquest tema i creiem doncs, que aquí hauríem de posar-hi doncs, molt més èmfasi. Estem parlant de que el preu del metre quadrat a Arenys de Mar oscil·la de 9 euros i mig a 14, depenent de la zona i del tipus de vivenda i dels anys. Estem parlant que són 1.000 euros de lloguer mig. Estem parlant que el lloguer i el preu, el sou mínim, no arriba a 1.300 euros. Una persona que està treballant amb el sou mínim i vol viure sola, perquè no pots, sí, sí, haver de viure sol, doncs no pots, no? Llavors això és una violència estructural del sistema doncs, que genera molta controvèrsia a la gent, no? I el tema de la vivenda és un tema molt delicat perquè que la gent no pugui accedir o que la facin fora o la desnonin, doncs com hem vist també que ha passat ara no fa gaire, que arriba la gent a suïcidar-se perquè perd les seves cases, no? Per tant, falta sensibilitat, falten propostes. Aquesta que diem nosaltres d'aquest cens serviria, per exemple, doncs per... com fan el Consell Comarcal, perquè l'Ajuntament pogués fer de gestor entre propietaris i inquilins, fos garant de que es cobraria i de que tot aniria bé. I és una proposta que ens sembla que l'hem explicat més una vegada, que l'hem deixat anar sobre la taula en moltes reunions a l'Ajuntament, en plens, i que doncs veiem que no s'agafa el guà. I que, a més, tenim un exemple, com diem, al Consell Comarcal. Per tant, Ostres, ens hem

0: de posar en aquest sentit aquí.
1: Ahir parlàvem precisament arrel d'aquesta persona que bueno, decidia prendre's la vida perquè l'havien desnotat, l'Olga, l'Olga, aquesta veïna de l'hospital. Parlàvem amb el sindicat d'habitatge d'aquí del Maresme, amb l'Abril Hernández, que és la portaveu, i ens explicava, li preguntàvem sobre una cosa que està previst fer anys, no? Jo he vist els cartells de Metro Bacesa, que és una empresa privada al cap de baix de la Riera, anunciant habitatge social de compra, i que va allà al Bareu, davant del Lleó, i li preguntava sobre, bueno, escolta'm, això de l'habitatge social de compra i aquestes coses, i l'Abril em deia, bueno, això ja s'està donant a molts ajuntaments, que el que fan les administracions locals és cedir sòl destinat a habitatge social perquè empreses privades facin habitatge social. Diu, el que al final acaba passant és que, doncs, aquest habitatge social és una mica més econòmic que el preu de mercat, però evidentment no és habitatge social perquè no està a preu d'habitatge
0: social. Això és expulsar-te responsabilitats, donar la feina a un altre i fer el titular. Que ningú s'enganyi. Metro Bacesa és una empresa privada i com a empresa privada necessita uns beneficis i treballa... evidentment.
1: Bé, sí.
0: Llavors, que digui que són pisos de protecció oficial, no, perquè els pisos de protecció oficial tenen uns altres criteris, es gestionen des de un ens públic i a més són d'uns preus molt més assequibles, no? I normalment estan destinats més a lloguer que no a compra. Perquè, tothom sap quants diners s'ha de tenir a la butxaca per fer una entrada d'un pis. 80 o 90 mil euros d'entrada. M'agradaria saber quanta gent els té a la butxaca. No, llavors, no va per aquí, això. I això reflexa, doncs, que falten polítiques i que és molt fàcil dir que tots parlem d'habitatge, però després ens ho mirem tots cap a una altra banda. Mira, hi ha una dada que d'aquests pisos que és important, i és que en algun moment, quan parlàvem d'aquests pisos de lloguer assequible, i algun partit deia que no hi havia hagut tanta demanda, no?
1: Sí.
0: La realitat és que la demanda és de 3,5 persones per cada pis. El que vol dir que és un 250% més del que hi ha. I això en uns pisos de lloguer assequible. I això és la gent que complia els requisits.
1: Que no són els graons més baixos de l'escala salarial.
0: Per tant, llavors, aquí vol dir que aquí hi ha molta més gent. Molta més gent. Aquesta dada és esfereïdora. O sigui, un 250% més de gent que necessita pisos de lloguer assequible. No pisos de protecció oficial, que es deu ser encara més. Per tant, ostres, no podem mirar cap a una altra banda. No podem estar dient tot el dia que tot està molt bé. No podem, perquè no és cert, no és real. I la gent al carrer ho veu que no és real. És a dir, és molt difícil. Quanta gent també, nous aranyecs han vingut perquè marxen de Barcelona perquè no poden. I aquí creuen, evidentment, en comparació a Barcelona,
1: sí, clar, sí,
0: que tenen uns preus millors. Però, clar, això també ens fa que aquí ens pugi el preu. Això és un peix que es mossega la cua, no? Vull dir, tu miraves fa uns anys, a Deltebre, valia tot 4 duros. Segurament amb els anys tothom anirà baixant i anirà pujant el preu, no? Això passa sempre en aquests llocs, no? Llavors, ostres, això crec que s'hi ha de posar molt més èmfasi i s'ha de tenir, doncs, molta més sensibilitat, sobretot perquè els nostres joves, si no, els joves aranyencs, no podran viure aquí, nens, se n'hauran d'anar.
1: Aquest cens d'habitatges buits que dèieu i que l'equip de govern va anunciar que faria a partir del març passat amb una durada de 18 mesos, abans ho miràvem, per tant, fins l'any vinent, finals, en principi no hi ha previsió de que això estigui fet. Ara ens deia, inclou també locals comercials reconvertits o això ho hauríem d'aparcar? Ho dic perquè va estar l'anterior campanya i no sé quan se n'han reconvertit, però em sembla que no gaires.
0: No, a veure, el govern va dir que estava fent un estudi d'habitatge sobre l'habitatge arenys. Entenc que és un estudi que no fa l'Ajuntament, sinó és un estudi d'aquests que deu fer la Diputació i que demana si tu el vols i hem dit que sí, val. I sortirà quan hagi de sortir i llavors tot serà en flors i violes. Però encara, de moment, mentrestant, tot encara, l'emergència és ara. Era ahir, és ara i serà demà. Per tant, tard, seguim anant. esperem per això que surti aquest resultat, aquest informe, eh? Tots l'esperem amb candeletes, però esclar, és que l'emergència segueix sent-hi, llavors tu has de poder pal·liar aquestes coses, no? Per tant, creiem que si tinguéssim aquests diners per fer aquest estudi que dèiem nosaltres, els pisos buits, que això ja ho hem demanat pels romanents, es podria avançar, per una banda, i en mig any ho tindríem. Vol dir que en un any o dos, en un any i mig, podríem tenir, com a mínim, ja una actuació a nivell d'habitatge. I una línia que no tenim i que no sembla que mentre amb aquest govern que això pugui passar. Veurem quina és la seva proposta quan tingui aquest estudi, que pot ser que arribi pues a principis del 2027, vull dir, o més tard, no ho sé. En tot cas, l'altra cosa que em preguntaves, una de les propostes del govern era això de l'aixequem les persianes dels locals buits, això al final no sé, això era una proposta seva, no sé si és una proposta molt ben treballada, el que sí que està claríssim és que no ha passat per enlloc. Es deia que aquests es farien als baixos perquè sobre sempre molt enfocat tot cap a la gent gran, que em sembla bé, però hi ha molta més població i de moment no ha passat res. Llavors, bueno, és que jo ho dic, vull dir, a vegades els titulars venen molt, però les propostes no estan treballades, llavors o no tens la capacitat per fer-ho, o no és la teva prioritat. Al final també passa això molt, a vegades doncs es diuen moltes coses en campanya i després ets incapaç de fer-ho o de sostenir la teva proposta.
1: Una altra de les claus de la CUP durant aquest mandat està la mobilitat, ho apuntaves tu ara. Comencem per una de les darreres notícies de mobilitat que hem tingut, que és el resultat d'aquesta consulta que es va fer al Rial de les Canalies, que finalment estaven convidats a participar unes 230 persones, n'han participat 74, 79, hi havia aquí 5 amunt, 5 avall, i finalment 43 han dit que no s'aparqui i que bueno, ja així es podrà pujar i baixar millor.
0: Bé, d'entrada nosaltres ens genera uns quants dubtes aquesta consulta. O sigui, no, ja vam dir que nosaltres estem a favor de fer consultes, estem a favor de la participació, de fet som el partit que ho ha abanderat més aquest tema els últims anys, no? I ens ho creiem i creiem que n'hi haurien d'haver moltes més, no? El que passa és que això ha estat una consulta molt exprés en la que ens generen dubtes per saber quina gent estava destinada a votar, només propietaris, els llogaters, però dels propietaris, perquè si tu ets propietari però no vius allà i tens un llogater que fa 10-15 anys i que està allà, aquest pot votar o només pot votar el propietari, no? Qui pot participar? Quin és el cens d'allà? Ben bé, això no ho tenim massa clar. I el que sí que hi ha una cosa és que com que apuntaves que hi havia 87 persones que havien anat a votar.
1: Sí, entre 74 i 79, crec que posa una 79.
0: Unes 80 persones.
1: No arriba a 80.
0: 80 sí. Persones. No és ni el 50%. Creiem doncs, que això s'hagués treballat més, amb molt més temps, s'hagués fet molta més publicitat, doncs segurament hagués anat més gent. També sabem que molts cops és més fàcil doncs, queixar-se que actuar. Això ho veiem molt a les xarxes, ho veiem a dia d'avui, doncs es parla molt, però després, a l'hora de fer no, l'acció, no, d'allò que reivindiques per poder doncs, dir la teva, doncs a vegades costa. I això ho veiem molt doncs, en democràcia, com la participació. I també és un problema doncs, dels que fem aquest tipus de coses, eh? Perquè vull dir, llavors has de mirar fórmules perquè la gent participi més. En aquest cas, creiem que si s'hagués explicat més, si s'hagués donat més temps, doncs poder hagués vingut més gent a participar i s'hagués posat més facilitats per votar, entenem. En tot cas, entenem que està bé, no? Com dèiem, la participació i el resultat que hi ha, a mi particularment, m'agrada que hi hagin dos carrils, perquè crec que aquesta consulta és mentre no fa el pla que s'ha de fer final.
1: Sí, és temporal,
0: entenem
1: això.
0: Entenem que és així, que és provisional. I també hem de pensar, doncs, com bé parlàvem, el tema de la mobilitat, s'ha dit més d'una vegada que una part del flux que ja, doncs, el Rial del Breu es desviï sortir per Canalies, no? I sobretot ara, quan vingui la pacificació, doncs, de la Nacional 2, que baix de la Nacional 2, amb Rial de Canalies, allà anirà una rotonda, doncs, si allà tenim un vial de dos carrils, no?, que pugen i baixen, i podem fer que només el Breu sigui d'un sol sentit i se surti per allà i es desviï per Vall de Gata després la gent, doncs primer el territori no quedarà tan trinxat com veiem, doncs, que pot ser per la part dalt del Breu, sortim per allà i ho fem tot una mica més amable. El que a mi em preocupa, o el que ens preocupa a la CUP, és que això no es tingui en compte, no? Que tots sempre són, no? Doncs ara fem això fins que no fem l'arranjament final. O sigui, tots són pedaços en lloc de tenir una visió més global, un taulell de joc ampli per veure realment quines són les necessitats i com hem d'anar estructurant el poble pels futurs anys. Perquè anar posant pedaços és el que s'ha anat fent en aquest poble els últims 40 anys. I així tenim el poble i tantes mancances, perquè no hi ha una visió global de com i de futur de com han de funcionar les coses. I això és molt alarmant, però realment jo crec, des del meu punt de vista, que és així i que falta alçada de mires per fer projectes que siguin transversals en aquest sentit i bàsics per al poble de cara als futurs anys.
1: Hi ha un element que, no sé si jo crec que no, però ho pregunto, eh? Ara parlaves tu de la pacificació de la Nacional 2, ja hem parlat de Canalies, podem parlar de Breu, els edificis que aniran allà, i que, per tant, caldrà buscar. L'altre dia ens ho deia l'alcalde, no? Buscarem una sortida, segurament, cap a Vallvidrera, no? A la sortida natural.
0: Trinxar territori. O sigui,
1: bueno, i al marge d'això, que sí, que és evident, però, bueno, al marge d'això, a mi no em queda clar quina de les dues cases expropiaran. Perquè si tu penses en la sortida de Vallvidrera i hi ha d'anar dos carrils, un de sortida i un d'entrada, una de les dues bandes se'n va a terra.
0: No sé. No, hi ha una banda que no hi ha casa, em sembla.
1: Bueno, sí, la de l'advocat aquell... Bueno, sí,
0: Però és territori, és terreny, no hi ha casa, em sembla. Sí, però bueno, no ho sé.
1: Sí,
0: això
1: però
0: és una proposta que hi ha i que hem de veure ara com evoluciona aquella zona. Això també ho hem de veure, eh? Com evoluciona urbanísticament aquella zona. Ara ja tenim parat en un tros el tema de les llicències urbanístiques, veurem com funciona tot allò i com es desenvolupa i si s'ha desenvolupat per allà. Vull dir, en el seu moment, Arenys de Mar havia tenir una entrada aquí sobre, directa a l'autopista, igual que a Canet.
1: Sí.
0: I s'ha parat. Ostres, ara ens volen posar la variant un altre cop per l'altra banda. De debò que necessitem variar tantes coses, arranjant el Vall de Gata no ho tenim bé ja, un carril de pujada i un de baixada. Jo crec que passen prou cotxes i funciona prou bé.
1: I volia incloure en aquesta qüestió, d'aquesta pregunta, de planificació, no? No només Breu i tal, no sé què, sinó també, bueno, una riera també més pacificada del que està ara i un seguit de carrers que ja s'ha anunciat que es faran i que es milloraran i que es faran amb prioritat de vianants, que em sembla molt bé. No ho estic dient que no s'hagi de fer. Però quina és l'alternativa que es donarà als veïns que tenen pàrquings allà o a la gent que necessiti fer-hi arribar o, bueno, aquesta mobilitat que hi ha al poble? Al final, això també és mobilitat.
0: Sí, a veure, hem de partir que Arenys de Mar té una orografia molt complexa que no la té la majoria de pobles de la comarca del Maresme. Vull dir, Arenys està molt més ensotat, sí, en un entre dos turons, no? I, per tant, la façana litoral d'Arenys no fa ni un quilòmetre d'ample. Deu fer 500 metres o 600, i de llarg fa un quilòmetre. Per tant, amb molt poc terreny estem tots apilotonats aquí, no? I entre rials, rieres... Llavors, a mi la pacificació dels carrers del nucli antic o de la vila em semblen fantàstics. Els carrers han de ser per la gent, que la gent pugui passejar més enllà de la riera. La riera no ho és tot. Veiem que el nucli, no, ja ho hem parlat nosaltres més de la vegada, que li falta una sacsejada i creiem, doncs, que això pot estar bé, tot de plataforma única. Hi ha molts carrers encara del casc antic que no estan així. I, evidentment, doncs, com es fa? Doncs com es fa molts pobles i ciutats del nostre país, que és, doncs, amb pilones o no es pot entrar, i si no, doncs, jo sóc més garantista que hi hagi una pilona que no una càmera, però es faci com s'hagi de fer, i, en tot cas, si ha d'accedir als veïns, doncs, tots, no? Doncs tothom té el seu d'això, i si ha d'entrar un servei, diguéssim, o un camió
1: de repartiments,
0: sí. Doncs, que tinguin, no?, els seus horaris per entrar i el que toqui, no? Vull dir, passa, es fa tot arreu, i per tant això no ha de ser un problema. Això és una gestió que s'ha de fer, es fa tot arreu i no és problema. Tallar la riera. Per nosaltres, pacificar la riera és una prioritat, però és cert que si no tenim unes variants o uns vials, no es pot fer. No es pot fer. S'està dient, no?, que a Vall de Gata torna el projecte, sí, històric de fer, de trinxar l'Horta de Can Puig per dalt, tal. En un moment es va dir que es podia fer una variant en aquest projecte, una variació d'aquest projecte que no trinxava tant. I després, en aquest mandat, s'ha arribat a dir que finalment, que nosaltres ho hem defensat molt, que es podria passar, perquè amb el canvi de senyalitzacions que va aconseguir la CUP amb el govern, que passés, doncs, per Vall de Gata, i si arranges bé això de Vall de Gata i poses les rotondes que s'han de fer i tot, doncs amb aquests dos carrils, en principi, ja en tens prou, i si arranges bé tota l'altra banda del Bareu i Canalies, haurien d'haver... Això es fa fent un pla de mobilitat i veient les mobilitats dels cotxes. Després ja es valora, però més s'ha de fer això. Jo entenc que això és primordial, perquè, esclar, ara venim aquí, anem a construir això, ens posaran 3 o 4 carrils, i la gent ja no va per la Nacional, la gent va per dalt. No? Llavors, hi ha un altre punt. Quan tinguem això solucionat, és quan tu et pots plantejar si pacifiques una riera. Almenys un tram. La CUP sempre ha dit que del Rial de Sa Clavella fins al Mercat seria, sí, un bon tram, que és on els dos Arenys s'apropen més, diguéssim, i és més estret, no? Hi ha menys carrils, perquè, sí, hi ha trossos de la riera que hi ha 6 o 7 carrils, eh? Vull dir, com una autopista, eh? O més gran que una autopista. Clar, compte. Compte, volem una autopista o volem un poble per jugar i per passar-nos-ho bé i per passejar? No? Però aquí nosaltres volem aquest tram. Però això no podrem fer-ho? I això que tothom suposi, o sigui, que tothom ho integri, és si la riera no és nostra. I la riera en aquests moments la tenim venuda o la tenim concessionada, d'acord, a una empresa que explota la zona blava, 486 places, de les que nosaltres diem que si féssim això pacificat allà, se'n traurien, no arriba a 21 o 22. Això també és veritat. Perquè hi ha les zones, doncs, de, sí, més de càrrega i descàrrega, i allà també hi hauria d'haver un vial que es pogués passar, etcètera, etcètera. Tot això ho han fet a Canet, ho han fet a Cardedeu, ho han fet a Cardedeu o Granollers, no sé quin és, em sembla que és Cardedeu. A Mataró van fer-ho, en principi tothom allà, i després, fantàstic. També diem, aquests pàrquings que perdem, ostres, s'acaba la concessió dels, sí, pàrquings de la primera platja, doncs aquí l'Ajuntament hauria de batallar per quedar-se aquests i tenir una bossa d'aparcaments gran que fos que la gent pogués aparcar allà i anar a comprar anys, que està a 2 minuts de la riera. És el pàrquing directe que té el centre d'Arenys més fàcil i accessible. Doncs aquesta gestió s'hauria de fer. Llavors, hi ha moltes coses quan parlem de mobilitat, no? Estem parlant, doncs, una conurbació que circuli més enllà de la riera i que es pugui, no?, fer la volta, però per això has de tenir els accessos ben fets. Com recuperar el servei de la zona blava i gestionar-lo tu. Els beneficis, per molt que ens diguin que no, perquè jo ja m'estic llegint l'informe que s'ha fet de l'auditoria, bueno, ja en parlarem, però no me'l crec.
1: Ja.
0: No m'ho crec. I si el govern d'Arenys de Mar s'ho creu, haurà de donar moltes explicacions, crec. Per tant, hi ha moltes coses, no cap és fàcil, s'ha de treballar molt, però jo crec que el poble Arenys ha d'anar cap aquí, cap a una pacificació. Està creixent molt a nivell de poble, de terreny i de població, i s'ha d'anar encaixant peces, però s'ha de tenir una mirada en la mobilitat. El Bareu està saturadíssim de cotxes, molt saturat,
1: sí, sí,
0: perquè cada cop s'hi estan posant més vivendes. Potser s'ha de fer la sortida per Vallvidrera? No ho sé, no ho sé. Jo, d'entrada, aposto que no. però fem un pla de mobilitat, mirem quants cotxes es mouen per aquí, quants cotxes es mouen per allà. El pla de mobilitat que la CUP va aconseguir en l'antepenúltim mandat ja no és vigent. Per tant, s'ha de fer un de nou. I hem de mirar quants cotxes passen per una banda, quants passen per una altra, per poder fer actuacions. Però bueno, jo crec que si li preguntes a la gent si vol una riera més pacificada, segurament dirà que sí. Si li preguntes a la gent si vol que la zona blava sigui municipal o sigui privada, poder tenir una sorpresa. Per què no fem aquí una consulta en aquest sentit, no? Jo crec que tenir, si fas números ràpids, són vora 2 milions d'euros anuals amb les quotes més baixes. Hem de renunciar a 2 milions d'euros? Crec que no.
1: Doncs, en tot cas, veurem... Per cert, deixa'm dir un nom. GIXA, és l'empresa pública... GIXA. És el nom de l'empresa pública, crec que de la Generalitat, o sí, que gestiona l'aigua a molts municipis, ja que el tema Arenys Amunt no sortirà. Us sembla bé o que ho fessin aquesta gent? O...
0: A veure, nosaltres el que volem és que es municipalitzi el servei de l'aigua. No és fàcil. I, malauradament, la CUP no governa i, per tant, no podem fer-ho nosaltres com vulguem, i que és la nostra prioritat. Jo entenc que no és una prioritat del govern, però sí que s'hi va agafar el repte i ens va comprar la idea, no? Per tant, però les velocitats dels tempos són diferents. Una de les primeres opcions era anar-nos a Arenys de Munt, però sembla que està costat, llavors busquem alternatives. Llavors, aquesta empresa està avalada per la MAP, que és l'Agència Catalana de Municipis per l'Aigua Pública, que al final és amb qui ens estem assessorant i on va entrar Arenys de Munt a formar part, també. Per tant, entenc que té garanties de que això ha de funcionar. Però bé, hem d'anar-ho treballant i veure si acabem, doncs, fent-ho abans que acabi l'any. Serà complicat, sí, però al final no és un problema de la CUP, perquè jo ja sé que aquí s'aprofitarà des de l'oposició per dir-nos que no ho hem fet, però al final tot això avança, perquè es van fer totes una sèrie de taules per l'aigua que la CUP proposa i porta gent per parlar i explicar-ho, perquè el govern ens compri aquest projecte i se'l faci seu, i estem aquí, i des d'aquí agrair això, i ara estem esperant, doncs, que això prosperin aquests projectes i aquests informes i tornar a poder fer aquesta taula, no?, i dir, tenim això, anem cap aquí o anem cap allà, perquè ja l'altre dia també se'ns traia encara i és, bueno, escolta, si jo ho fes ja ho podeu tindria fet, però jo no governo. Llavors, els tempos són els que són, i en principi és aquesta empresa, i al final nosaltres sempre hem dit que el que ens aniria millor és tenir una empresa pública pròpia.
1: Sí.
0: Llavors ja tindries, mira, podria gestionar el servei de l'aigua, ens podria gestionar les escoles bressol, la zona blava, fins i tot, ara que entren al ple, el servei de neteja dels espais municipals, dels locals municipals, o la ràdio.
1: O la ràdio. O
0: fos.
1: Sí.
0: Per tant, hi ha molts llocs que hi és. I no és una cosa que estigui descartada del tot, en algun moment ha pogut sortir, però sí que no és el per on vol tirar el govern. Llavors, clar, aquí, el hàndicap de la proposta de la CUP, diguéssim, és el govern, entre cometes, vull dir, el govern ha comprat això i tira endavant, però vull dir que el govern té moltes altres coses i les coses es fan com més o menys es va podent. Contem que tard o d'hora ho tindrem.
1: Ho esperem.
0: Sí. Per nosaltres hi som molt darrere. Jo sóc una persona molt constant en aquest sentit i que batallo molt perquè se'm posi a l'ordre, se m'actualitzi cada X temps. No sempre se m'actualitza com a mi m'agradaria o com a la nostra assemblea, perquè jo també he de passar comptes. Però era el buc insígnia d'aquest mandat de la nostra assemblea, de la CUP, i batallem perquè això sigui seguint.
1: Queden 5 minuts de programa i tinc un munt de temes. N'escullo un i sí, tal. Ecoïlles, que és una manera de posar contenidors al carrer, s'amplia, ho va dir l'altre dia l'alcalde. Què en penseu?
0: Bé, el tema de la selectiva, nosaltres sempre hem estat a favor.
1: Sí, sí, per això.
0: El que no estem a favor és com s'ha implementat, no? Ja ho hem dit sempre. Vull dir, creiem que si s'hagués parat una mica més, no? S'hagués fet una, estudiat una mica més com tot i no s'hagués tingut allò com molt la necessitat de tirar endavant una cosa sense tenir-la del tot ben treballada, potser hagués funcionat diferent i no estaríem improvisant ara amb el cost que ens pot suposar. Les ecoelles, això ve per substituir, no?, els arbres, sí, aquells que, evidentment, no és que ningú, segurament no hi ha ningú que li agradin excessivament, eh? Però, bueno, és una alternativa que es podia haver estudiat en el seu moment, en lloc de fer-ho així, i que segurament en les mans d'algun tècnic devia arribar que hi havia alternatives a aquests penjadors. Bueno, en tot cas, bueno, és el que diem. A vegades sembla que s'improvisa molt en moltes coses. Nosaltres ho haguéssim fet diferent, però si al final ha de servir perquè això acabi funcionant del tot i bé, doncs, bueno, ja sabem que a vegades hi ha un marge d'error i que en 4 o 6 mesos és molt difícil, o sigui, és més fàcil fer-ne crítica que fer-ne una valoració sostinguda i que poder tenir alçada de mires i veure, doncs, que al final, doncs, aquesta és una de les propostes que ens funcionen bé. Se'ns diu que hi ha un 80% de recollida. A mi em grinyola, m'agradaria veure bé el què. Però és que només que sigui un 65, no?, o un 70, però és que em sembla que ja està molt bé. Se'ns diu que segurament, que pot ser, que com que s'està fent bé, el cost de l'orgànica, no?, ens sigui una mica més barat, no? Que això és l'argument, un dels arguments que dèiem nosaltres sempre, que ens sortiria molt millor econòmicament i que els governs del Partit Socialista del PP ens deien que no, no? I al final, doncs, són faves comptades, no ens inventàvem res, surten els llocs. És veritat que a vegades les coses, bueno, ens surt més car un cost per poder, no?, ara amb, sí, les ecoïlles i tal, però un cop la maquinària està ben treballada, doncs tira endavant. Bueno, hi ha gent a favor i en contra, no?, de tractors, però les al final van deixant que això funciona. Cada cop la gent ho fa millor, sempre hi ha el que no ho fa bé, però és que el que no ho fa bé no ho fa mai bé, ni amb containers, ho posa dins el container perquè li pesa el braç, diguéssim, no? Això és com el que té gos i deixa la merda allà en lloc de jupir-se i agafar la caca. Llavors, bueno, sempre hi serà algun d'aquests i, per tant, doncs, animar el govern a seguir treballant amb això, però amb més cara i ulls, amb més cap, diguéssim, no? I amb més planificació.
1: I va, l'última. Dos arbres caiguts en un any al Parc de Lourdes. El que els heu dit aquest parc, Albert Urbà, que els hi ha fet aquí una visió, una mirada?
0: Desconeixia que havien caigut un parell d'arbres, però sí que només cal donar-hi una volta i vaig amb els meus fills per veure que està... És un parc que és vell, diguéssim, amb molt eucaliptus, també. I bueno, segurament s'ha de fer una actuació. També tenim clar que el clima canvia i, per tant, els arbres pateixen unes coses que també deuen ser noves per elles, La terra, el terra d'això a vegades és com molt, molt erm, Però tot així hi té vida. No sé, segurament se m'escapa aquí, segurament el biòleg o el jardiner de l'Ajuntament hauria de poder posar-hi, no? Si han caigut dos arbres, doncs per quin motiu, no? Perquè al final allà és un lloc on hi va molta gent, gent gran o gent jove o nens a disfrutar del parc, perquè és un parc que està prou bé, no? És un dels pulmons, sí, d'Arenys, per dir-ho, sí, sí, manera, si no te'n vas a la platja. I, per tant, doncs, cuidar-lo, aquests espais, clar.
1: Doncs queda res, un minut per arribar a les 10 en punt del matí. Fixa't que hem estat xerrant i no hem parlat de clarisses, per exemple, cosa de la qual me'n sento molt satisfet. Hem pogut parlar una mica de mobilitat, d'aigua, hem pogut parlar de les eleccions. Vull dir, jo crec que han tocat temes i n'han quedat molts.
0: Sí, sempre tenim molts temes. La veritat és que quan comences a indagar en temes d'Arenys, no?, i quan et poses una mica, doncs, deixes l'activisme a peu de carrer i entres aquí, doncs, veus moltes... tens moltes ganes de dir moltes coses, perquè realment no és una mica el que deia abans. Jo crec que falta, ja ho deia al principi del mandat, o quan vaig fer el pas endavant, que crec que falta una mirada més àmplia, amb temes molt transversals, en el que Arenys doncs, va molt coix. I, per tant, doncs, crec que s'ha de fer aquí esforç
1: i apretar una mica.
0: I per anar cap al canvi, clar.
1: Arnau, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a tots vosaltres.
1: Són les 10.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre l'error en l'informe PISA. Illa ha reconegut errors greus en la metodologia d'aquestes proves i ha dit que no haurien d'haver passat, que el govern ho assumeix i que ho corregiran. Connectem ara amb la Mont Carvajal. Mont, bon dia.
4: Bon dia. Illa ha assenyalat dos errors d'origen. D'una banda, l'Institut Nacional d'Estadística del Govern espanyol no avisa que cal apartar el 5% d'alumnat amb dificultats d'aprenentatge de les proves. I de l'altra, quan sí que ho indiquen, és el departament qui no adverteix els centres.
5: La documentació que es va presentar als centres reproduïa la informació facilitada per l'INE sobre els criteris d'exclusió de l'alumnat. Era una informació correcta pel que fa als supòsits d'exclusió, però incompleta en un aspecte que després resultaria determinant. No hi constava el llindar del 5% d'alumnat exempt que l'OCDE estableix com a referència.
4: Però ella de seguida ha passat els anuncis fets ahir sobre prohibició de la intel·ligència artificial als menors de 14 anys i ha convidat tothom a debatre l'educació que el país necessita per fer un pacte de país. Junts i Esquerra, que ja estan intervenint, han acusat el govern d'opacitat perquè estan convençuts que el govern va saber l'error de la mostra fa més d'un any i no ho van dir. I pregunten a ella per què va callar. Han dit que l'error és enorme i greu perquè ha fet quedar en ridícul tot el país.
3: Gràcies, Mont. Estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I una persona morta en l'incendi declarat aquesta nit en una residència d'Ametlla del Vallès. En SEMA té 78 persones, a banda de la víctima mortal, 13 han resultat ferides menys greus i han estat traslladades a l'hospital, mentre que 64 han patit ferides lleus i no han requerit ingrés. Els trasllats s'han fet als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni. I també un home ha resultat ferit crític i un altre lleu després de l'explosió d'un dipòsit de gas en un hotel de Vilanova de la Muga, Peralada, aquesta matinada. L'edifici, una masia de planta baixa i dos pisos, ha patit danys estructurals greus i bona part dels tancaments han col·lapsat. El SEM ha traslladat l'home ferit crític a l'Hospital Vall d'Hebron i el ferit lleu a l'Hospital Trueta de Girona. I pel que fa a la mobilitat, a la B10 en sentit sud hi ha 3 quilòmetres de congestió entre Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet. En sentit nord també hi ha congestió entre Santa Coloma i Barcelona per un accident a l'AP7. Hi ha retencions en sentit Tarragona i també hi ha retencions a la C31 entre Barcelona i Badalona i a la C33 en sentit sud. Pel que fa al servei ferroviari també, els trens de la línia R3 no circulen entre Puigcerdà i la Molina per una incidència en la infraestructura i també hi ha retards a l'R2 sud per una altra incidència, en aquest cas a Cunit. I pel que fa al temps, avui continuarà el temps estable i assolellat a Catalunya amb temperatures pròpies de l'estiu. Les màximes avui rondaran entre els 28 i 32 graus.
2: Notícies en xarxa.
6: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
7: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
8: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
7: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
8: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
7: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
8: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
7: Daima, es tanqui papereria.
8: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
7: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
8: 93 792 53 44.
9: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
10: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
11: Com pot ser, si sempre feu fotos?
10: Sí, però no són de veritat.
11: I si li regalem un reportatge?
10: Bona idea! Amb Anau Fotògrafs fan fotos brutals.
11: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
12: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
13: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
12: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
14: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
15: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
16: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
15: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.

0: Les 10 i 7 minuts, segona hora del programa, i recuperem qüestions que hem deixat penjades a la primera hora, com per exemple la previsió del temps, i és que sembla que aquest temps, aquesta bonança meteorològica, ens seguirà afectant o ens seguirà regalant aquests dies assolellats i calorosos. Això és com ho explica en Quim Serra.
1: Hola, què tal? Bon dia. Ens trobem ja en aquesta primera jornada de la tardor amb temperatures més pròpies de l'estiu, tot i que les mínimes d'aquesta passada nit han baixat una mica, entre 1 i 2 graus en relació a la nit anterior, però continuem parlant de temperatures superiors a les normals i, a més, d'un temps plenament estable i assolellat. Deixem de continuar els pròxims dies, fins i tot el pròxim cap de setmana, tot i que amb temperatures que recularien una mica, tant màximes com mínimes, però sobretot les temperatures diurnes. Tot això amb un temps que s'ha de mantenir bàsicament estable i assolellat al llarg de les properes jornades. Si bé hi haurà alguns núvols baixos que augmentaran cap al cap de setmana, però en general seran núvols poc importants. En conjunt, i tornant al dia d'avui, en aquest primer dia de tardor, com dèiem, doncs s'espera un temps bàsicament assolellat, amb alguns núvols prims aquesta tarda, de cara demà a 3/4 del mateix. Avui amb vent que bufarà de mar cap a terra, feble. De cara demà el vent giraria cap a Garbí, serà moderat a la tarda, i això farà que la temperatura màxima doncs pugui pujar una mica en algunes zones de l'interior del Maresme. Demà passat divendres es mantindrien sense grans canvis i, com dèiem, cap al cap de setmana començarien a baixar una mica. Sembla que la setmana vinent podríem tenir alguns canvis, amb més núvols, amb algunes precipitacions, però en qualsevol cas doncs ja veurem, ja anirem veient com evoluciona tot plegat. De moment, tranquil·litat meteorològica pel que queda d'aquesta setmana.
2: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
3: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
4: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès. L'actualitat a la ràdio.

0: Si tot va bé, d'aquí uns minuts parlarem d'educació. Salvador Illa ja ha anat al Parlament, ha començat a donar explicacions, bueno, ha començat a parlar, no ha donat explicacions, ha dit que, bueno, que sí, que és veritat, que ha hagut una, va haver un error amb el tema de les proves PISA, però que, bueno, que no hi ha res nou i que, per tant, que no hi ha, per tant, tal, no hi ha, no exagerar, a veure, que tinguem una generació de gent que no arriba als mínims de coneixement. Quants són? Quants són? Un milió de gent? Un milió de persones? Un milió i mig de persones?
1: Però el problema no és el número
0: a
1: que
0: Catalunya
1: són, no.
0: A Catalunya en són 8 de milions. O sigui, què representen? Ni la meitat?
1: No, si el problema són que ells hauran d'aquí 20 anys assumir
0: escolta'm,
1: els càrrecs on estem nosaltres,
0: fem-nos,
1: no?
0: Fem-nos pensionistes. Ja està. Escolta, ja... Sí, a veure, la gent què prefereix? Treballar o ser pensionista? Si tu li preguntes així obertament, què prefereixes? Treballar o que et paguin un sou per no fer res? Oh, la gent majoritàriament prefereix que li paguin un sou per no fer res. Doncs escolta'm, aquesta gent ho aconseguiran. Després ja veurem qui els pagarà el sou. Però... Escolta'm, ja tindrem això. Saps? T'estic sentint com crepita el teu cap des d'aquí, saps? Núria Torrents, bon dia, benvinguda. Com
1: bon
0: estem?
1: Dia.
0: Però escolta, no passa res, però tampoc no passa res, perquè estan allà tots al Parlament, saps? Allò, anar teoritzant sobre coses sense prendre gaires decisions, tampoc. Vull dir que els veus allà i dius, hòstia, tu veus la cara d'aquesta gent i penses... Aquests sí que em trauran del problema de país. Tu els veus i dius, aquests són els millors. No sé qui ho deia, això. Això ho deia en La Porta, no? La Porta va ser quan va guanyar les primeres eleccions, que va dir, farem el govern dels millors, o no, en Mas, farem el govern dels millors.
1: No ho recordo.
0: Algú va dir això.
1: No tinc aquesta memòria.
0: A la Porta va dir, els donarem els millors anys de la nostra vida, quan va guanyar les primeres eleccions, l'any 2003. Va dir, donarem els millors anys de la nostra vida al Barça. Bueno, el Porta ha donat els millors, els que venien després, i els de després, i els de després, i com ningú no ho eviti, els donarà tots. Però bé, també. Escolta'm, tenim l'actualitat del dia avui que... Aviam, que... No, aviam, que està bullint, no?
1: L'actualitat del dia, i tant, està bullint, sobretot perquè Rodalies torna a patir...
0: Bé, aquests
1: sí que no... Ara feia dies, que no en parlàvem, de Rodalies.
0: No deceben mai. La Renfe no decep mai. Mai.
1: Si ja tu... sigui per causes internes o externes...
0: Tu saps que mai anirà bé. Si no deceben, no et poden enganyar.
1: No, això és veritat, és a dir, no poden decebre. El que sí poden tenir és diverses complicacions. Sí. Una d'elles, doncs, està situada a la línia que cobreix la costa per un robatori de cable entre Badalona i el Clot,
0: sí,
1: que està afectant els serveis. Actualment s'està mantenint una circulació amb 4 trens per hora i sentit a aquesta línia R1. Mm. En paral·lel, també recordar que degut a la caiguda del sostre, d'una part del sostre de la línia de Fabra i Puig, aquesta parada a Sant Andreu-Arnal està tancada i, per tant, doncs, totes les persones que es dirigeixin cap a aquesta zona de Barcelona o vulguin anar cap al Vallès o la Universitat Autònoma no podran fer-ho des de Fabra i Puig.
0: La pregunta és, quan Renfe diu que li han robat coure, algú va i ho comprova? Parlo de la Generalitat, és a dir, des de Rodalies Catalunya van i diuen, a veure, on està el tall? O ningú comprova. És a dir, hi ha denúncia? Saps el que vull dir? És a dir, hi ha algú que miri que això que diuen és veritat?
1: No he indagat tant.
0: Jo, és un tema que ja fa dies que li dono voltes. És a dir, saps? Oh, és que ens han robat coure, que dolents els lladres. Però, vale, d'acord, que m'ho crec, que és així, eh? Però hi ha algú que ho comprovi, això? Perquè... No sé. Potser és una excusita que hem trobat, saps?
1: Haurem de buscar un altre material i anar-lo substituint.
0: Bueno,
1: i...
0: o potser hem de comprovar que això que diuen és veritat. No, ho dic perquè, com que ja enganyen amb els horaris, no, que et diuen que el tren vindrà en 5 minuts i mai arriba, doncs, posats a enganyar, poden mentir amb els horaris, amb el robatori de coure, amb la modernització de les línies, poden seguir enganyant amb moltes coses.
1: Continuem.
0: Vinga, va, què més?
1: Vinga, més qüestions de serveis. Avui, entre 4:45 de la matinada i 5:45 del matí, hi ha hagut un tall elèctric que ha afectat d'Arenys de Mar a Mataró. També, avui, Endesa té programat un tall en el subministrament elèctric de 2 a 3, que afectarà els veïns del carrer Pau Costa, Vareu, Capellans, Sant Antoni i Turó.
0: Molt bé. És a dir, que hi ha hagut un tall de llum avui, aquesta nit?
1: Sí, aquesta matinada, és a dir, si us heu trobat amb alguns electrodomèstics que
0: sí,
1: a primera hora del matí...
0: El rellotge no funcionava.
1: En el meu cas, per exemple, un llum d'aquests d'un ventilador, sí, que si s'apaga el ventilador i es torna a activar, doncs el llum s'encén. Sí, me l'he trobat a les 6 del matí.
0: Encès,
1: que he pensat, ostres, ha passat per aquí un esperit. Doncs no, és Endesa.
0: Ha passat l'esperit d'Endesa.
1: Exacte, que ens ha deixat sense electricitat durant mitja hora aproximada. Més
0: bueno,
1: temes.
0: Molt bé, què més?
1: Més enllà dels successos, els veïns del Rial de Canalies lamenten la baixa participació en la consulta popular. Un 30% del cens va exercir el seu dret a vot per decidir l'aparcament de la zona durant les obres que es faran a la carretera principal. El president de la comunitat U, Pere Fernández, critica la manca d'interès dels seus companys de carrer.
2: Ha sigut una situació, per mi, és la meva opinió personal, que consti, bastant patètica. O sigui, aviam, quan ens creuem amb els veïns i comentem d'altres blocs i comentem com està la situació del carrer, comentem doncs, que estem vivint en una zona que està molt degradada, comentem la inseguretat, diguem, de la baixada de la calçada perquè hi ha molts sots i és un problema continu, doncs a mi m'ha sorprès que d'aquest total d'habitatges només s'hagin votat 70 i pico. És poquíssim. Si realment estem acostumats a queixar-nos contínuament per una situació d'una part del poble.
1: Recordem que la consulta era vinculant i afectava de la comunitat 1 a la 13. En total es van comptabilitzar 79 vots dels 221 que podien participar-hi.
0: Doncs, bueno, s'haurà de fer una remirada, aviam què ha passat aquí i bueno, què és el que ha succeït, perquè la gent no s'ha mobilitzat. Què més, Núria?
1: L'àmbit esportiu, sí? No? On estem? Queda l'últim, la plana esportiva.
0: Què tenim, la plana?
1: El sènior femení del club Volei Arenys ja té nou entrenador. Es tracta d'Edgar Julio, que afronta aquest nou projecte amb molta il·lusió i amb l'objectiu que l'equip aconsegueixi l'ascens de categoria. Julio és qui agafa el relleu en el sènior femení de Carla Viscilia.
0: Doncs, en tot cas, Julio, molta sort i que portis molts èxits i molts triomfs al voleibol aranyenc i a partir d'aquí, doncs, bueno, que nosaltres puguem explicar-los des d'aquí.
1: Això sempre.
0: Bueno, no fallarem. Doncs, ara, aquesta setmana posarem especial atenció a l'esport local, eh? Com que la primera divisió de futbol s'atura, doncs haurem de buscar alternatives, clar. Hem de buscar pilotes per alguna banda, eh? És a dir...
1: S'atura la primera divisió, però com molt bé saps, Josep Maria, que en el futbol no s'atura perquè tenen seleccions.
0: Sí, i tant. Però, bueno, escolta'm...
1: Sempre pots mirar un Holanda contra Escòcia, per exemple.
0: Xavi Hernández contra Jürgen Klopp. Es veu que és el més interessant que ho vaig sentir ahir. Holanda-Alemanya, eh?
1: No, dir, ostres, sí que estàs posat en el món de les seleccions.
0: Què deia? No m'interessen gens les seleccions. Vull dir que ara no m'interessa ni un borrall, ni cap. No, menys la coja, però les altres tampoc no gaire. Però deien això, el Xavi Hernández, que és el seleccionador holandès, s'enfrontarà al seleccionador...
1: En Xavi Hernández?
0: Sí, sí,
1: en
0: sí.
1: El Xavi.
0: El Xavi aquest, l'avorrit.
1: En Xavi, el que és de Terrassa.
0: El de Terrassa, aquell home gris que feia les rodes de premsa tan avorrides, aquell que esperava molt d'ell i no va donar massa.
1: Va posar la llavor.
0: Exacte, sí. Doncs, com a entrenador, com a jugador, sí. Doncs ara és el seleccionador alemany. Holandès. I s'enfrontarà a Alemanya, que el seu seleccionador és en Jürgen Klopp, que és aquell senyor que fa anuncis de cotxes i que porta una gorra i ulleres
1: aquest
0: i barba.
1: Sí. Aquest sí que...
0: Per tant, veurem...
1: Que el tenim controlat.
0: Veurem què tal, què onda, què deia.
1: Veurem què ens espera.
0: Ja ho comentarem. Aquí ja ho comentarem.
1: I tant. I quan arribi el dia de la pilota d'or, també ho comentarem.
0: Home, Madrid estan super... A mi l'únic que m'agrada d'això és que els espera 3 setmanes de... Ara estan allà fustigant-se.
1: De la Min fent campanya.
0: Bueno, ja serà un portal. Bueno, ja ho parlem.
1: Esperem que l'aconsegueixi o en la Min o en Rodri o algun dels jugadors del Barça, escolta.
0: Núria, moltes gràcies.
1: A tu, que vagi bé.
3: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
4: Marta.
5: Ei, hola, com estàs?
4: Superbé, cada dia em sento millor.
5: I el secret?
4: Doncs ho tens ben a prop.
5: Sí?
4: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
5: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
4: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
6: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
7: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
6: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
7: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
6: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
7: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
6: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
8: Ràdio Arenys.

0: Hem anat seguint, perdoneu, el lío que hi va haver amb les proves PISA i tota aquesta exclusió d'alumnat que es va fer i que no corresponia i que es va fer malament i que va costar el càrrec i el cap polític de la persona que estava al costat de la consellera, del número 2 del Departament d'Educació. Avui, precisament avui, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anat al Parlament de Catalunya i, bueno, ha volgut explicar quina valoració en fan des del govern d'aquestes proves i quines solucions donen a aquest problema de, aquest problema de la baixa, el baix nivell educatiu de tots els joves del país. El tema aquí és que, bueno, com que les nombres que es donen no són els bons, nosaltres potser tal... Bé, doncs heu de saber que des del Sindicat de Professors de Secundària s'ha fet una aproximació, s'ha fet una hipòtesi de quins haguessin estat els resultats si, diguéssim, el procés s'hagués fet de manera adequada. És un càlcul matemàtic que ahir es presentava i del qual en volem saber més, i per això saludem a l'autor de l'informe, que és en Francesc Gassó. Francesc, molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia.
0: Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Primer de tot, enhorabona, perquè, clar, al final es demostra que les matemàtiques són importants perquè ho acaben aclarint tot.
1: Gràcies. De totes formes, abans de començar, jo voldria, diguéssim, compartir aquest...
0: Francesc, fem una cosa, perdona. Anem a penjar-te la trucada i a trucar-te des d'una altra línia, perquè aquesta se sent molt malament. Per tant, si ens permets, et pengem i, en tot cas, et truquem des de l'altra línia, perquè no, ens costarà molt entendre-ho i jo crec que el que ens ha d'explicar és prou interessant com per estar-hi tota la... tota l'atenció. Al final diuen que des del 2009 l'alumnat de Catalunya hauria retrocedit amb aquests informes entre 1,8 i 2 punts i mig, entre 1,8 i 2 cursos escolars i mig. És el que han retrocedit. El nivell educatiu és com si els nanos de, per entendre'ns, cinquè estiguessin a tercer. Més o menys, és una de les conclusions d'aquest estudi. En matemàtiques, la mitjana és de 474 punts, tercera posició a Espanya, però, comptant tot l'alumnat, la mitjana cauria fins a 440 punts, per tant, no seríem els tercers, sinó que seríem els dotzens, una pèrdua de 34 punts i 9 posicions. En ciències, la mitjana és de 502, amb tots els alumnes serien 466, per tant, cauríem a l'onzena posició. I així amb d'altres especificitats com la lectura, per exemple, que hauria caigut

0: Vale, he tret l'altaveu.
1: Oh, genial, moltíssimes gràcies. Ara sí, és com si comencéssim, com si ens acabéssim de conèixer. És a dir, que benvingut. I què vols aclarir, Francesc, digue'm.
0: Sí, doncs això, que hi ha un professor de la Universitat de Warwick,
1: sí?
0: Que es diu Manuel Bages, que sí? És tot seguit de la publicació, diguéssim, dels resultats PISA, ell va fer un article que es deia Cuba dins Catalunya, on proposava aquest estudi a partir de la mediana i no de la mitjana de les notes de PISA. I això és amb el que ens hem basat per nosaltres també reproduir l'estudi i fer les parts que ens interessaven.
1: Clar, amb l'estudi que heu fet vosaltres, jo sóc mal pensat de mena i m'agrada equivocar-me, malauradament m'equivoco poc, perquè he pensat sempre que potser les coses s'havien fet malament, però que els resultats reals eren molt pitjors del que ens pensàvem. I després de veure la comunicació de premsa que vau fer ahir i aquestes dades, malauradament no tinc arguments per no pensar malament.
0: Sí, diguéssim, una cosa és l'estudi matemàtic o estadístic que hem fet, que si voleu explico el plantejament.
1: Sí, sí, sisplau.
0: I l'altra són després les opinions que en podem tenir de tot plegat, no? Aleshores, jo sí, intentaré ser breu i molt clar. Quan es fa un estudi per saber, per exemple, tots els nois de 15 anys de Catalunya quin nivell tenen,
1: sí?
0: Es poden fer dos tipus d'estudis. Un que és mostral i que és censal. Censal seria que el fan tots els alumnes de Catalunya. I mostral, que només tries uns quants i creus que serà una mostra representativa.
1: Sí.
0: Per tant, la primera feina que tenen la gent de PISA és triar una bona mostra. No poden dir, agafem només alumnes del Camp de Tarragona. No, han d'agafar d'instituts públics, d'instituts privats, concertats, rurals,
1: clar,
0: de ciutat gran, de ciutat mitjana. I no només això, a cada alumne li han d'assignar uns pesos. És a dir, a la millor un alumne, m'ho invento, de Bellpuig, representarà a 400 alumnes. I, en canvi, un alumne de Cornellà, a la millor, representarà a 5.000. Val?
1: Val.
0: Aquesta és la primera feina que tenen els de PISA. I després ells fan un estudi on es basen, sobretot, en la mitjana. Què vol dir basar-se en la mitjana? Poso un exemple. Imagineu que tenim 9 persones.
1: Sí.
0: Una és multimilionària i els altres 8 són professors de secundària. I volem saber el seu salari mensual. Vale, fem la mitjana, sortirà que tots són milionaris. En canvi, la mediana, què fa? Diu, no, ordena-me'ls del quin cobre més al quin cobre menys. I agafem el del mig. Com que en tenim 9, agafaríem el 5è.
1: Sí.
0: I aleshores això, què sortiria? Un professor secundari diria, bueno, doncs el salari representatiu és el de la 5ª persona. Llavors, l'estudi que vam fer en general, en quin es publica, és amb la mitjana.
1: Va.
0: I amb la mitjana no podem saber, o sigui, no podem substituir els valors que haguessin tret aquest 23% que Catalunya va excloure. Ens els hauríem d'inventar i aquí estaríem inventant. Ara bé, amb la mediana sí que ho podem saber. Per què? Perquè ara explicaré una altra cosa. Llavors, imagina't que organitzen un concurs i cada institut hem d'enviar 9 alumnes, un de cada classe.
1: Sí.
0: I és un concurs d'història. I resulta que al final als organitzadors els hi falta temps i diu, mira, me'ls ordineu del quin sap més al quin sap menys. I agafen el del mig, que torna a ser el 5è, no? I llavors hi ha un institut que se n'assabenta d'això, sap que el seu número 4 és molt bo i que el 5 ja és dolentet, i a dos nens els diu, no vingueu. Es presenta amb 7 i diu, si em trieu el del mig, em triareu el 4.
1: Val.
0: Però per això estan els matemàtics i els estadístics per dir, ui, no, la mostra inicial era de 9, els
1: clar,
0: dos que m'has tret pressuposo que són els dolents, perquè, clar, no té sentit que no m'hem vist els bons,
1: clar,
0: i llavors t'endarrereixo una a la posició i t'agafaré el 5è. Doncs això és, entre cometes, el que ha fet, simplificant-ho, és el que ha fet Catalunya. Ha eliminat només del percentil baix.
1: Va.
0: No va deixar, i això no ho ha qüestionat ningú. Quan Madrid va trucar 7 vegades dient no ho esteu fent bé, no van dir, ui, sí, que ens hem descuidat els bons, anem-los a posar. No.
1: Va.
0: Ningú va dir això, val? Llavors, com que podem pressuposar això, i aquest estudi que hem fet nosaltres, que està publicat a la web, es basa en aquesta hipòtesi, és a dir, els alumnes haurien tret els resultats del darrer percentil de tot Catalunya,
1: sí?
0: Llavors què pot ser? El mateix exemple que he dit amb els 9 alumnes que
1: sí,
0: han quedat amb 7, els afegim al darrere. I amb això què ha passat? Que sí que sabem quin és el percentil que hauria quedat a la meitat.
1: Val.
0: En lloc de ser el 50% dels que van fer la prova, l'hem d'endarrerir, llavors allà teniu els càlculs, ara parlo de memòria que no tinc el document al davant, em sembla que era cap al 36%,
1: sí,
0: llavors anem al

0: 36, i allí veiem que la, els punts que tu he sentit per, en directe que anaves dient que havien caigut en matemàtiques, lectura i d'això. Llavors, està ben fet a l'estudi, des del meu punt de vista, sí, matemàticament he sentit, i la mediana, per a grans, per a mostres grans, s'aproxima molt a la mitjana. És a dir, no estem fent la trampa aquesta que jo he fet d'un multimilionari i vuit... o sigui, les mitjanes i les medianes, si la mostra és gran, com que és una mena de campana de Gauss, vas a parar al mig. I llavors funciona. Vull dir que té molt de sentit.
1: Clar, ja, però ens aboca amb unes dades que són dramàtiques. És a dir, formalment, el que acabes d'explicar és impecable, té molta lògica i per tant, és la millor alternativa, segur, és la millor alternativa a un estudi mal fet, pel que es van amagar dades, però el resultat és desencoratjador, això.
0: Sí, el que està clar és que PISA, sobretot pel que serveix, és per veure les tendències de cada un dels països i llavors d'aquí el que hem d'aprendre és fa molts anys que Catalunya està en caiguda, Espanya també des de que han aprovat certes lleis, és a dir, hi ha excepcions però són molt poquetes, i també hem de mirar els països que han aconseguit revertir la tendència que han fet. Doncs deixar de fer innovacions que no estan provades científicament de que funcionaran i tornar amb aquells estudis que sí que són garantia d'èxit. És a dir, un nen a quina edat ha de saber llegir? A quina edat ha de poder utilitzar una pantalla? Coses d'aquest estil que ja està provat de quan s'està... I això és el que m'ha abandonat. Mm.
1: Clar, ara deixa'm fer... Irònic, però clar, el baix nivell de matemàtiques es nota al propi departament. És a dir, la gent, com que no sap mates, no en sap. Tampoc el departament en saben gaire de mates, perquè si en sapiguessin, com és el teu cas, probablement això ho haurien resolt. No vull pensar en la mala fe.
0: Bueno, aquí ja entraríem en el camp de les opinions i a vegades... Sí que en saben, però no volen ensenyar-ho, no? Vull dir, aquí ja entraria ja més amb la idea del nostre sindicat, de que ja se li dona veu a certes certs grups que influencien el que acaba a les decisions polítiques del departament, i que, evidentment, hi ha temes econòmics al darrere. Vull dir, hi ha gent que si resulta que li dius... No, és que la lectura s'ensenyés com s'ensenyava fa 20 anys, ja està bé. Doncs pues, clar, no podem vendre els seus productes. Els seus productes han de canviar cada any.
1: Clar.
0: O sigui, hi ha tot un seguit de negocis al darrere del món de l'educació que tenen lobbies, és a dir, que són capaços de pressionar al departament que hi influencien. Aleshores, jo tampoc diria que no saben el que està passant. Algú que altre sí que ho sap. Ara, després volen o poden actuar, això ja és diferent.
1: I després
0: nosaltres ho hem de denunciar.
1: Sí, no, evidentment. No, hi ha una dada que intento visualitzar, però que em costa molt entendre, i és que els alumnes de Catalunya haurien experimentat des del 2009 un retrocés de 1,8 i 2,5 cursos escolars. És a dir... han retrocedit, o sigui, nanos que tenien el nivell de cinquè ara tenen el nivell de tercer.
0: Sí, més aviat és al revés, no? Que els alumnes ja no aconseguiran aquest... Però sí, això és el que diu PISA. És a dir, PISA diu que cada, ara parlo de memòria, cada 20 punts, si no m'equivoco, és un curs escolar. Com que hem baixat aquests 40 i pico punts, etcètera, doncs hem baixat aquests cursos escolars.
1: Doncs escolta'm, no, doncs certament és molt preocupant. Ara caldrà veure què pot fer el govern per reconduir aquesta situació, si és que el govern pot fer alguna cosa i vol fer alguna cosa, perquè ni és culpa d'aquest govern només, ni ho podrà arreglar ni aquest, ni el que vingui al darrere, sigui el que sigui. És a dir, aquesta és una reparació, i vosaltres que sou mestres, aquesta és una reparació que requereix molt de temps.
0: Sí, però hi ha mesures que a d'altres països han funcionat i han funcionat amb relativa rapidesa per a les noves generacions. El cas exemplar va ser quan Nuno Crato va ser un ministre a Portugal.
1: Sí?
0: És a dir, Portugal venia de ser dels pitjors d'Europa a passar a ser del millor. ha una sèrie de polítiques clares. I llavors, quines són? Els currículums han d'estar estructurats i totes les famílies han de saber el seu nen què ha d'aprendre cada any. No pot ser que les famílies no sàpiguin, li diguin a quina edat aprèn el nen. No, el nen al seu ritme. Si té 10 anys i no sap llegir, no passa res. Perdó? No. S'ha de saber quan s'ha de saber llegir. I en matemàtiques també és claríssim. I els currículums han de ser estructurats. Tu has de saber, mira, ha de saber sumar, multiplicar i aquestes coses de memòria en aquesta edat. Perquè si no, el curs següent comencem coixos i ja no... I això es va arrastrant, no? Llavors, sí que hi ha mesures que se saben, sí que hi ha mesures a països on han funcionat. L'exemple d'aquest any de PISA és Anglaterra. Anglaterra estava de caiguda lliure i aquest any ha remuntat. Doncs anem a mirar què ha fet Anglaterra. És que no cal inventar la roda. Ja hi ha països que han fracassat i que després han començat a remuntar. Què han fet per remuntar? Doncs apuntem-nos-hi. I totalment d'acord amb el que has dit, tot no se resoldrà en un dia ni en dos. Però sí que hi ha mesures que s'haurien de començar a aplicar i que són molt fàcils i, el més important, no costen diners.
1: I ara no sé si t'he fet aquesta pregunta, però ja que hi ets, perquè, clar, és una de les derivades, i què fem amb tota aquesta generació que no ha arribat? I que ja estan en una edat on, bueno, hi ha alguns que ja ho han deixat, d'altres que es van arrossegant pels batxillerats o pels cicles o per les facultats. Què en fem amb tots aquests?
0: Bueno, jo primer el que faria és no donar-li veu a decidir com és el nou futur educatiu de Catalunya als qui han provocat aquestes generacions. Jo quan estic a un segon de batxillerat fent una classe de matemàtiques una mica complicada i veig que hi ha alumnes que evidentment ho entenen tot, i a veure les cares dels alumnes que en aquell moment se n'adonen, que mai a la vida entendran el que els seus companys estan entenent, és molt frustrant. I llavors, aquesta gent, bueno, té d'altres sortides, o sigui, tampoc aquí ens diguem que no serveixen per a res, ni molt menys, eh? Vull dir, i fins i tot poden servir per estudiar, o el que no podran servir segurament és per estudiar, doncs, la carrera d'industrials, la de matemàtiques, etc. Però, bueno, és igual, hi ha moltes altres feines, totes són iguals de dignes, vull dir, aquí no, tampoc ens hem d'estremir. Però sí que sap un greu perquè s'està perdent part com de la cultura, de la tradició, que es transmet a les escoles i als instituts. I això és una llàstima. Però bueno, aquí la gent pot posar de la seva part i intentar, doncs, remediar-ho. Però bueno, ho tenen més difícil que una persona a qui se li ha facilitat tot. On s'acostuma a facilitar? Doncs les famílies que tenen la sort de tenir un bagatge cultural elevat han anat suplint durant aquests anys les mancances que han patit les escoles i els instituts. Però qui ho ha patit més? Doncs aquelles llars on, malauradament, doncs no hi ha aquest bagatge cultural que els ha permès ajudar-los.
1: Doncs, en tot cas, són reflexions que podem reprendre qualsevol dia, Francesc, però que t'agraeixo molt que ens hagis permès allò entreobrir la porta i començar a visualitzar-les. En tot cas, aquestes són les dades, aquesta és la feina que s'ha fet des del Sindicat de Professors de Secundària i aquest és el resultat. A partir d'aquí, esperem ser capaços de tocar la tecla per repuntar, com han fet d'altres països, el més ràpidament possible. A Francesc Gassó, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i molt bona feina, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, adeu.
1: Molt bon dia.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
1: Seguim endavant i ho fem tractant una de les qüestions que comencen a ocupar planes de l'actualitat i que ho seguirà fent perquè anem a pitjor. Refredats, grip i Covid. Covid que és entre nosaltres i que comença a fer ja de les seves entre la nostra societat. I la campanya de vacunació que cada vegada doncs, la tenim més pobra. En volem parlar amb l'Institut Català de la Salut, en concret amb el cap d'Arenys de Mar. Mireia Vidal, bon dia i benvinguda.
3: Bon dia.
1: Doncs encara anem amb màniga curta i encara estem gairebé amb temperatures d'estiu que sembla que el Covid ja el tenim aquí. No sé si ho heu notat, el cap, el Covid, la grip, els refredats forts, no sé si això ho heu començat a notar ja.
3: Hem començat a notar, sobretot a nivell de consultes, de visites espontànies, més pressió assistencial, que normalment, com ja sabeu, no, l'època de més fred, no, és quan la pressió assistencial per nosaltres com a professionals augmenta, però sí que és veritat que ara, doncs, després de la tornada de vacances, doncs, s'està notant. No sabem tampoc ben bé si és per Covid, si és per grip, sí que és veritat que els testos que abans fèiem, no, quan estàvem en època de pandèmia, doncs realment ens permetien, no, afinar més el diagnòstic, si era Covid, si era grip. Ara realment aquests, aquests testos que es fan ràpids, no, de diagnòstic, normalment els dirigim més a persones que tenen factors de risc importants i ens va bé saber si té Covid o té grip. Però sí que hi ha un component general que sembla que sí que hi ha Covid, hi ha grip, encara que no estiguem encara amb, la, amb el pic de grip, doncs també n'hi ha.
1: El primer que cal dir és, tant si és grip com si és Covid, és un sotrac important pel cos perquè ens fa sentir malament, perquè ens, fa, ens dona una sintomatologia molt desagradable, però en cap cas és allò que era fa, tot just ara, fa 6 anys. És a dir, la cosa està bastant controlada.
3: Està bastant controlada, però també hem de dir que ha sigut gràcies a la vacunació. Per això, des del Centre d'Atenció Primària i del Departament de Salut, promovem moltíssim la importància de vacunar-se, tant sigui de Covid com sigui de grip.
1: Deixa'm aclarir una cosa, i de cara a nosaltres potser és el mateix, però no és ben bé igual. És a dir, què és un refredat, què és la grip i què és el Covid? O com es diferencien? I l'altra pregunta és important saber si tens grip o tens Covid a nivell usuari o això al final tant se val?
3: Hi ha diferències, no, significatives. Un refredat pot ser... nosaltres tenim molts virus respiratoris amb múltiples noms, no, sobretot també a nivell de pediatria. Llavors, un refredat cursa, doncs, amb que ens raja el nas, no, que tenim molt de moc, molta mucositat, que podem tenir malestar, però normalment un refredat no cursa amb febre, d'acord? Quan ja parlem de Covid o de grip, sí... la grip té una sintomatologia bastant... que es pot assemblar bastant al Covid, sí, però sobretot cursa amb febres molt altes. El Covid també es pot donar febres altes, però sobretot la grip. La grip cursa amb febres molt altes. Tenim diferents tipus de grip, tenim grip A, grip B, altres tipus de soques, no? Però sí que cursa també amb un malestar general, dolors musculars... també, doncs, sintomatologia, tos, mocs, no? En canvi, el Covid, a vegades, tot i que pot donar febres altes, però no en tots els casos, no? Pot cursar també amb una sintomatologia també a nivell intestinal. A vegades tenim diarrees, mals de panxa, també tenim cansament, fatiga, cefalea, no? O sigui, mal de cap. Però sí que és veritat que si hem... la comparativa entre grip i Covid, sobretot diríem que és la febre. La febre és el que ens fa decantar també una mica el diagnòstic, no? La grip sol ser febres bastant més altes.
1: Normalment, i ja fa molts anys que és així, quan toca parlar de vacunació, en parlem sovint l'octubre, més aviat cap a mitjans, principis mitjans d'octubre. Enguany ho estem avançant una mica, perquè és important parlar ara ja de vacunació.
3: És important pel tema de la immunitat. Normalment ja portem 3-4 anys que la campanya s'avança sobretot per aquells col·lectius més vulnerables. L'any passat vam començar just la darrera setmana de setembre. Enguany comencem la primera setmana d'octubre, no perquè sigui un tema, doncs, que no tenim fred i encara tenim una de, entre cometes, de calor. És per un motiu de disponibilitat de les vacunes, perquè les vacunes de la grip i del Covid, però sobretot les de la grip, són vacunes a nivell de fabricació que són complexes. Tenim molta expertesa, perquè portem anys amb la fabricació de la vacuna de la grip, però com les soques van variant, cada any s'ha de formular una altra nova vacuna de la grip. Per això aquest any, com les soques són una miqueta diferents, s'ha retardat la fabricació d'aquesta vacuna. De totes maneres, comencem el 5, el tret de la campanya és el 5 d'octubre, ara si de cas també podem repassar una mica els col·lectius a qui va adreçat, i és molt important pel tema de la immunitat. Pensem que les vacunes... triguen un temps prudencial, entre 5-7 dies, a crear aquesta immunitat, no? A vegades la immunitat o la protecció, no? També no sol és a nivell de... Ostres, triga 5-7 dies en fer efecte, no? En què la vacuna em doni resposta, sinó també pot influir en la protecció, sobretot la quantitat i la qualitat dels anticossos, no? Sí. De la memòria immunològica que té cada persona, o sigui, cada cos reacciona diferent a nivell de memòria immunitària, no? I sobretot també de la vacuna concreta que es fabrica cada any, no? Per exemple, si parlem en termes de vacunació infantil, no? Una primera dosi de qualsevol vacuna, no? Pot generar una resposta immunitària aproximadament en una setmana, no? Però sí que és veritat que sovint calen diverses setmanes, no? Segons la vacuna, dosis posteriors per aconseguir una protecció òptima. O sigui, amb una primera dosi estaríem bastant ben vacunats, però com aquesta immunitat a vegades també es va perdent al llarg del temps, al llarg dels mesos, a vegades necessitem reforços, no? En el tema de la grip, doncs, cada any les persones que s'han anat vacunant ja tenen, no?, aquests anticossos que han pogut generar, però com les soques també canvien, necessitem reformular aquesta vacuna per quan ens vacunem, no?, sigui un temps prudencial per després, quan vingui el pic més important de grip o de Covid, estiguem ben més protegits, perquè el cos no produeix immunitat d'un dia per l'altre. Necessita el seu temps.
1: Has dit que enguany la soca és una mica diferent, és a dir, que s'ha trigat una mica més perquè s'ha hagut de fer alguna variació.
3: Ah, exacte. Cada any, i cada any passa que les soques són diferents. Però sí que és veritat que aquest any, a l'hora de fabricació de la vacuna, com és una soca una mica més específica, doncs han trigat una mica més en la producció. Però normalment sempre es preveu i serà, no, un motiu important de vacunació, començar la campanya sempre a finals de setembre, primers d'octubre. Al final, això serà com una norma quasi que serà habitual amb les properes campanyes.
1: I aquest és el motiu pel qual ens hem d'anar vacunant. És a dir, com que cada any és diferent, com que cada any canvia, com que cada any té una forma, una formulació diferent a la de l'anterior, cal actualitzar aquesta vacuna.
3: Exacte. Nosaltres sempre recomanem que tothom que es vulgui vacunar, i sobretot les persones que tenen factors de risc important, es puguin vacunar abans del desembre, perquè sempre recordem que el pic màxim de grip, o quan hi ha també més propagació de la Covid, no? Sobretot és en aquests mesos de postfestes de Nadal, no? Gener, febrer, també són els mesos que coincideix que aquí a nivell de Mediterrani, doncs, tenim les temperatures més baixes, no? I tot això, doncs, ajuda, doncs, que aquest pic estigui augmentat. Per això és important intentar avançar aquesta campanya com s'ha fet en aquests darrers anys, no? Sobretot pel tema de crear aquesta immunitat per avançat, perquè el cos li doni temps a crear aquesta resposta a nivell d'anticossos.
1: Va, anem als perfils, perquè aquí hi ha franges d'edat, prioritats, col·lectius que cal que es vacunin abans que d'altres. Com ho hem distribuït aquest any?
3: Aquest any comencem el tret de sortida, el que he dit, és el dia 5 d'octubre, sí, i fins al 26 d'octubre la campanya s'obre per uns col·lectius específics que ara repassarem, no? Sobretot els col·lectius específics per aquesta campanya són persones institucionalitzades, com poden ser les persones que viuen en una residència. I cal recordar que aquí a Arenys de Mar i a Arenys de Munt tenim moltes residències a la nostra població, d'acord? Professionals sanitaris, professionals de sociosanitari també és important, sí? El tema dels nens. Els nens és de vital importància que es vacunin ja a partir del 5 d'octubre, d'acord? Perquè també és un col·lectiu de risc. Embarassades. Embarassades és molt important que es vacunin també, perquè són un grup vulnerable i és important que puguin tenir accés l'abans possible en aquesta vacuna.
1: Per tant, clar, residències, en principi, ja hi anireu o ja seran els responsables dels centres residencials els que faran la crida. Professionals, vos pugui pensar que la feina ja us ho diran. Nens i embarassades, aquest sí que és molt important que demanin hora al CAP. Com funciona això?
3: Exacte, i també ens hem deixat un grup que també és molt important.
1: Gent gran, no?
3: Sobretot persones iguals o majors a 80 anys. Vale. Del 5 d'octubre fins al 26 d'octubre, sobretot les persones que tenen 80 anys o més, són el col·lectiu on adrecem també especialment la vacunació, tant de Covid com de grip.
1: Perfecte, és a dir, nens, embarassades i persones de 80 anys o més cal que es vacunin contra la grip i la Covid, no? Són dues punxades.
3: Exacte. I també col·lectius que estan inclosos dintre del programa d'atenció domiciliària, nosaltres a la població d'Arenys de Mar, tenim pacients que no poden venir al CAP perquè tenen una sèrie de característiques a nivell de salut i mobilitat que no poden acudir al nostre centre. Llavors som a l'equip d'infermeria i de medicina que ens desplacem al domicili per poder oferir aquesta vacunació. Llavors aquests col·lectius també tenen especial interès a l'hora de ser els primers a vacunar-se.
1: Val. Es demana hora? Com funciona?
3: En principi, l'ideal és demanar cita prèvia, d'acord? O sigui, a partir del 5 d'octubre, de fet, les agendes a l'estiu ja estan obertes. O sigui, la gent que s'ha volgut programar la vacuna a l'estiu, que dius, ostres, jo ja vull agafar hora per l'octubre, ja té possibilitat de demanar hora. Va. A nivell de CAP d'Arenys de Mar, el que fem sempre és donar-li sortida en el tram del migdia, perquè és el tram que ens permet també agrupar més professionals per poder dur a terme aquesta vacunació, però jo sempre el que m'agrada informar que això és important de cara a la nostra població. La persona que tingui una visita al mes d'octubre, que sigui un dels col·lectius vulnerables per poder vacunar en primer lloc, no falta que demani hora, perquè la seva pròpia infermera, dintre de la consulta, ja el vacunarà.
1: Val.
3: Llavors, hi ha molts controls de salut a nivell de cronicitat, perquè tenen patologies cròniques, que ja tenen nosaltres sempre persones que tenen diabetis, que tenen hipertensió, insuficiència cardíaca, sempre fem de 2 o 3 controls a l'any, d'acord? Llavors, normalment els controls es centralitzen també molt a l'octubre i al novembre, no? El desembre sempre és un mes que el deixem una mica més per la patologia més aguda, no? Perquè les consultes estan més saturades, però en aquests mesos, octubre i novembre, si les persones ja tenen visita, ja tenen hora, no cal que n'agafin, perquè llavors és duplicar visita i treus el lloc a una persona que potser no té hora amb la seva infermera i es pot beneficiar d'aquella hora de vacuna.
1: Per tant, gent que ja tingui hora donada al metge o que tingui controls rutinaris, que no cal que demani hora.
3: Exacte, perquè nosaltres és la manera de donar-li sortida i que la gent no hagi de venir 2 cops en el centre.
1: Perfecte. Tenim, per tant, aquests col·lectius del 5 al 26. La resta de col·lectius i fora d'aquestes dates, com va això?
3: Sí, la resta de col·lectius, a partir del 26 d'octubre, de fet ara, si volen, també ja poden demanar hora, sobretot són per persones que tenen factors de risc, per exemple, una persona que tingui diabetis, però que no tingui 80 anys, que tingui 70 o 60, a partir del 26 d'octubre ja es pot començar a vacunar, d'acord? Llavors, la idea és que puguin demanar cita per tots els canals possibles, La Meva Salut, trucant al centre o al call center, que també donen hora per la vacunació de la grip, perquè tenim agendes específiques de citació, de programació de visites, acudint al centre també li podem donar hora sense cap problema, d'acord? Ara bé, la diferència és que aquest any també s'ha volgut mantenir el sense cita. El sense cita és una persona que diu, ostres, jo em vull vacunar, no tinc cita, estic passejant al costat del CAP i vull que em posin la vacuna. No hi haurà problema, però el sense cita comença a partir del 16 de novembre i dura un mes, del 16 de novembre fins al 18 de desembre.
1: Per tant, del 16 de novembre al 18 de desembre no caldrà que demaneu hora, quan vulgueu vacunar-vos, us apropeu al CAP i us faran esperar el temps mínim indispensable perquè pugui quedar, en aquest cas, una infermera lliure, un infermer, i us posaran la vacuna. Qualsevol persona es pot posar la vacuna? És a dir, un sense cita pot ser una persona de 30 anys saníssima i tal, però que vol vacunar-se?
3: En principi, sempre el que comentem és que la campanya està adreçada per aquests grups amb factors de risc, però després, tota persona que es vulgui vacunar, mai negarem la vacuna. Si és una persona sana, de 30 anys, que potser diu, ostres, mira, no sóc mestre, perquè els mestres també estan indicades la vacuna, o col·lectius com bombers, policies, tot el que és vacunació de la grip, tenen indicada aquesta vacuna, no? Doncs jo em vull vacunar. Perfecte, no hi haurà cap problema. Per això sempre fem la crida per aquells col·lectius de risc, però després tota persona que es vulgui vacunar no tindrà cap problema. Sobretot demanant cita, sempre diem que és més afavoridor perquè al final t'esperes un temps prudencial i ja està, tu saps que aquell dia tens hora i et posen la vacuna. Si vens amb el sense cita a partir del 16 de novembre, que hi ha dos trams de disponibilitat, de 9 a 12, i de 4 a 7 de la tarda, d'acord? Llavors, sempre tens el risc que potser hi hagi moltes persones esperant i et toqui esperar potser un parell d'hores, no? Esperem que no, perquè sempre intentem organitzar el nostre centre d'atenció primària amb una bona organització i una bona planificació, però sí que pot passar doncs, que hi hagi com molta demanda. Per això sempre recomanem que intentem que la ciutadania pugui agafar cita perquè hores n'hi hauran i vacunes n'hi hauran. O sigui que intentin ser organitzats i es vacunin abans de les festes de Nadal.
1: Doncs aquest és una mica l'objectiu, eh? Important vacunar-se i fer-ho, sobretot, també abans de les festes de Nadal. Deixa'm fer-te una darrera pregunta, Mireia.
3: Sí.
1: I és que aquest proper dia 30 de setembre feu una xerrada aquí, en aquesta escola, bueno, el context de l'Escola de Salut, i parleu de la medicació, precisament.
3: Exacte. Nosaltres volíem fer també una crida perquè l'Escola de Salut és una iniciativa del Centre d'Atenció Primària en col·laboració amb l'Ajuntament. Ens està donant com molt d'èxit, no? Perquè moltes de les persones que viuen aquí a Arenys de Mar doncs estan acudint, s'estan formant, no?, de diferents temes importants a nivell de salut, i això com a centre d'atenció primària doncs ens fa estar com molt orgullosos de que la gent vulgui tenir tanta consciència i vulgui cuidar-se a nivell de salut. Llavors, enguany, aquest dia 30 de setembre, el que fem és de 10 a 12 en el centre Calissai, una xerrada sobre pastilles, només les necessàries, com fer un ús segur de la medicació. No per prendre més medicaments vol dir que has d'estar millor controlat. Per això les pastilles, al final, tenen uns efectes adversos, no? Perquè no són elements innocus, i és important saber com s'han de prendre, per què, com fer-ne un bon ús, perquè malauradament a edat més avançada moltes persones tenen, o sigui, estan molt polimedicats, que això vol dir que prenen molta medicació, i a vegades, per les patologies que tenen, doncs s'ha de saber ben bé doncs, poder fer-ne un bon ús, no?
1: Correcte. Per tant, molt important, en aquest cas, fer cas a les indicacions dels metges, medicar-se, prendre's les pastilles que et diuen els metges, però només les que et diuen els metges. És a dir, no automedicar-se ni fer el que fa el veí o la veïna, ni prendre iniciatives de dir, ostres, mira, com que m'han dit que això tal, doncs jo també ho faré.
3: Sí, la xerrada serà molt interessant, estarà conduïda per la doctora Franco, que és una metgessa que treballa al CAP d'Arenys de Mar, i per la Clara Linsbach, que és una infermera també del nostre centre, i entre les dues doncs, faran aquesta ponència, que segur que serà molt enriquidora per la població.
1: Doncs ja ho sabeu, us heu de vacunar? Sí. Us heu d'auto i sobremedicar? No. Sentit comú, no és una qüestió d'equilibri, senzillament és una qüestió de sentit comú. Mireia Vidal, infermera adjunta a la direcció de l'equip d'atenció primària del CAP d'Arenys de Mar, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i bona feina.
3: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
4: Ràdio Arenys.

0: Així anirà la vacunació a la nostra vila a partir de la setmana vinent. Nosaltres ho deixem aquí. Demà tornem a les 9 en punt del matí. Us deixem amb la programació de la ràdio i a partir de la 1, com sempre, els serveis informatius. Que passeu molt bon dimecres.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut al Parlament que durant les proves PISA 2025 es van produir errors greus i inacceptables, sobretot en l'aplicació, el seguiment i la validació de la mostra. Segons ha explicat, es va excloure un 23,2% de l'alumnat, molt per sobre del 5% recomanat. Illa ha defensat que el govern no vol minimitzar els fets, que ja s'han obert tres expedients disciplinaris i que s'estan revisant els mecanismes de supervisió perquè no es torni a repetir. I anem ara fins als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic, on aquest matí s'està produint el desnonament d'una família. En els propers mesos, 11 famílies més podrien trobar-se en la mateixa situació. Els veïns denuncien que aquests processos afecten famílies en situació de vulnerabilitat. Connectem ara amb Marcel Puig. Quina és la situació? Bon dia.
3: Bon dia, doncs, a les 10 del matí, al voltant de les 10 del matí, ha arribat la comitiva judicial aquí, als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic. Abans d'entrar a l'habitatge afectat, han parlat amb els membres del PAP, Plataforma per Afectats de la Hipoteca i l'Habitatge d'aquí a Osona, que intenten que aquest desnonament es posposi per més endavant. Avui s'està produint aquest desnonament d'una de les 11 famílies que podrien ser desnonades dels seus habitatges. El primer desnonament ja es va intentar el dia 26 de juny, però es va poder evitar, per tant no es va dur a terme. Aquests 11 pisos que es volen ser desnonats són d'antics llogaters d'aquests pisos o de pisos ocupats. Aquests 11 formen part dels 104 pisos que van perdre la protecció oficial el 2023 i després de la compra dels 76 habitatges per part de l'Incasola el 2024 van passar al parc públic. Ara, però, les famílies denuncien que l'Agència de l'Habitatge ha iniciat processos per recuperar alguns pisos, fet que deriva en aquests desnonaments. Seguirem el cas de com evoluciona aquest desnonament. De moment es troben a dins a l'habitatge.
2: Gràcies, Marcel. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I la Guàrdia Civil investiga l'aparició d'un cadàver surant al mar al port de la Selva, a l'Alt Empordà. El cos l'han localitzat aquest matí unes persones que havien sortit a pescar i que han avisat el 112 cap a 3:15. Per ara no se'n reconeix la identitat, ni l'edat, ni la nacionalitat i la investigació haurà d'aclarir les causes de la mort. I una persona també ha mort en l'incendi declarat aquesta nit en una residència a l'Ametlla del Vallès. El SEMAT és un total de 78 persones, a banda de la víctima mortal. 13 han resultat ferides menys greus i han estat traslladades a l'hospital, mentre que 64 han patit ferides lleus i no han requerit ingrés. Els trasllats s'han fet als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni i el foc ha afectat la primera planta de la residència situada al carrer Llerona, un edifici de planta baixa i 3 pisos. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys 91.2 FM.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Passa, passa. Molt benvingut al club. I ja estàs viatjant per aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock per la màquina del temps en companyia de la millor música dels anys viscuts. Algú va dir... Recordar serveix per mantenir-se viu. N'estem convençuts i per això des del llunyà octubre del 93 això ho fem junts.
2: Soc el Joaquim de Barcelona. Us voldria demanar a veure si podríeu posar-me una cançó una mica antiga de Polanca que es deia Veles Encarnades. Gràcies i continua així, nanos, que porteu bons records a la memòria.

I amb aquesta primera cançó, amb aquesta primera proposta, hem anat bastant lluny, perquè això es va publicar al 1959. Va ser un dels primers èxits del gran Polanka, Red Sails, que aquí es va dir Veles Encarnades. Sweet.

0: my loved one home safely to me.
1: Paul Anka, canadenc, concretament d'Ottawa, nascut el 1941. Va fer moltes coses importants. Per exemple, escriure la lletra de l'èxit més important de Frankie Sinatra, My Way, a mi manera. I quan poso cançons a la meva manera, és a dir, quan les considero especials... En algunes ocasions he seleccionat aquesta. Every day my mind is all around you. De 1972 i del grup Badfinger. Looking out from my lonely room. Day after day. Day after day. Dia rere dia. Avui sona per al nostre espai de les versions. Una versió que m'acabo d'assabentar i que té molts anys. Tants com la versió original, és a dir, és de 1972.

Aquest Day After Day va sonar al nostre país, però no va ser supervendes. Però per situar l'acció us diré que Badfinger, que va tenir una vida complicada com a banda, no? Perquè es discutien i les coses no els anaven gaire bé, però van ser els autors d'un gran clàssic, el We Fed You. Well,

I en aquest cas, segurament estareu d'acord amb mi que va ser molt millor la versió que l'original, perquè Harry Nilsson li va donar una intensitat emocional a la cançó que l'ha convertit en un dels lents preferits per ballar de dos en dos en les nostres sessions de DJ, però també en una de les cançons més demanades a la història d'aquest programa. Can't...

Per cert, Coco, quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona que desitges? Digue-m'ho, envia'm un correu electrònic que amb molt de gust la compartirem tots plegats. Potser aquesta? Who is that you?

l'envia amb el teu email aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Jugant amb les versions, allò que us deia. Resulta que dels galesos Badfinger van fer una versió, un grup gairebé desconegut, espanyol, que es deia Piloto. Bueno, van ser tan poc importants que els pobres només van gravar un disc single petit. I aquesta era la cara A.

Doncs la versió al castellà no estava gens malament, oi? Sí, només van publicar un disc. A l'altra cara hi havia una curiosa versió del tema central del musical El violinista en el tejado. Si yo fuera...

0: yo fuera rico.
1: Aquesta no m'agrada tant, eh? Es deien Piloto. I van tenir tant d'èxit amb aquest únic seu disc que es va publicar a Portugal. Això és el més remarcable de la seva breu carrera. Per cert, que el disc el va publicar la companyia de discos barcelonina Belter, que es deia així perquè les dones dels seus dos socis, una es deia Isabel i l'altra Teresa.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Quin bon rotllo que em dona aquest piano. Si has fet tard, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Al metro, al bus, quan passeges, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Entre d'altres llocs, trobaràs aquests podcasts a les plataformes iVox.com, també a YouTube i Spotify. La pròxima la decideix la Conxita Llopart, que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Molt bé, el piano, molt bé, el piano. Ens diu: hola, guapos. Gràcies. Tinc un record inoblidable d'una de les temporades més felices de la meva vida. Els Beach Boys amb el tema The Warmth of the Sound. Vistes de la posta de sol inigualable des de la caseta on vivia aleshores. Albert, fantàstic programa. Aquest sí que ens fa falta. Bueno, de moment encara el teniu, eh? Gràcies, Conxita. Aquí està la teva cançó.

No és de les més conegudes dels vells amics Beach Boys, però es va incloure a la banda sonora original de la mítica pel·lícula Good Morning Vietnam, protagonitzada per Robin Williams. La cançó que li recorda, clar, aquelles postes de sol, perquè la cançó vol dir La calidesa del sol, i és de 1964. Gràcies per el teu correu, per la teva proposta. Ha sonat per primera vegada aquesta cançó, Conchita Llopart.

Quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona que ara mateix estàs pensant o estàs desitjant? Envia'm un correu i m'ho dius aquí a cocodrilclub@gmail.com. Hi ha dos oients que coincideixen amb la mateixa cançó, una de molt popular, i a més és bastant llarga, més llarga que la majoria, que això, quan finalment la persona que tu demanaves per ballar deia que sí, que estava d'acord, doncs estava bé que la cançó fos llarga i que el DJ o l'orquestra, si és que estaven tocant en directe, no canviessin després a ràpids. I... ja m'entens. Per una banda, en Fèlix Beriaín ens diu: benvolgut, Albert, m'agradaria compartir amb tots la meva cançó lenta de millor record. No la primera a ballar, però sí la que ens va permetre, com diria Sergio Dalma, bailar pegados es bailar, corazón con corazón, Nights in White Satin de Moody Blues. No crec que sigui molt original, però així va ser la història. Gràcies per ser-hi dia rere dia. Ah, mira, així es deia la cançó que escoltàvem fa uns instants, Day After Day. Fent la nostra vida més agradable. Una abraçada a tots i a totes. Fèlix Beriaín, doncs és molt maco això que em dius i ens ajuda a tirar endavant malgrat els molts anys transcorreguts de micro i concretament d'aquest programa, oi? I en Quim Saura ens diu: hola, Albert, l'enhorabona pel teu programa que ens ajuda a ser una mica més feliços. Per la secció dels lents per ballar, proposo Nights in White Satin dels Moody Blues. Recordo haver-la ballat amb una companya de la Uni una nit de Sant Joan. Ah, amb la màgia de Sant Joan, això deuria funcionar, no, Quim? Diu: aquest toc oriental hipnòtic de la melodia i la sensació d'abraçar un cos jove en una nit màgica com la de Sant Joan no se m'esborraran mai.

amb daltabaixos emocionals associats amb tonalitats blaves. Ells, de Birmingham, ho van publicar el 1967, més o menys el mateix any que va adaptar-la al castellà l'amic Llorenç Santamaria. No,

0: I Llorenç Santa Maria, aleshores, era el cantant del grup Z66. Que no es van formar a la Zeta de Zaragoza, sinó a Mallorca. Això sí, l'any 66. Que si vayamos también. L'amic Llorenç ha gravat un nou CD amb noves versions, noves cançons i algunes de les clàssiques, mentre, paral·lelament, s'està acomiadant des de fa bastants mesos, està fent una gira de comiat que està resultant un gran èxit a tot arreu. Que te quiero. Si no has tingut l'oportunitat de veure'l en directe, tens ara una bona ocasió el pròxim dilluns 23 de novembre al Teatre Coliseum de Barcelona, on el Llorenç pensa celebrar amb tots vosaltres els seus 80 anys. Algú va dir... Quan tot sembli anar contra teu, recorda que l'avió s'enlaira contra el vent, no a favor d'ell.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Cocodril
2: Club amb Albert Malla.

de bo t'hi trobis molt a gust aquí al Club dels Cocos. Gràcies als veterans, als fidels des de fa molt de temps, i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant i així m'ho comenteu a través dels vostres correus aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com la Montse Escala, que diu: gràcies pels teus programes, sempre són espectaculars. Ah, me n'alegro. I des de Sabadell, en Xavier escriu, ens diu: hola Albert, jo que sóc un aficionat a totes aquelles versions de cançons en directe i especialment participatives del públic, voldria compartir la cançó You Make Me Feel Like, cantada per Carole King, del seu àlbum en directe From Welcome to My Living Room. Una abraçada des de Sabadell, Xavier escriu. Doncs aquí la tenim.

you make me feel like. A Natural Woman. Em fas sentir com una dona natural. Carol King en directe en la seva gira mundial del 2005, que es va dir From Welcome to My Living Room, és a dir, benvinguts a la meva sala d'estar. El disc es va gravar entre els concerts de Chicago, Los Angeles i Massachusetts. Va ser una gira molt aclamada. Carol King, nascuda a Nova York el 1942, ha venut més de 75 milions de discos i segueix activa en la defensa ambiental, causes socials i també alguna actuació puntual. M'agradaria, Xavier, aprofitant la teva proposta, recuperar i compartir amb vosaltres la primera cançó que em va donar a descobrir Carol King el 1972, perquè jo tenia una amiga, la Mercè, i jo també era amic de la germana de la Mercè i escoltàvem junts música a casa seva. I la Mercè tenia un noviete als Estats Units i quan venia a Barcelona a veure la família ens portava discos que aquí encara no havien sortit. I ella em va dir, escolta't això que és molt maco. A partir d'aquí, Carol es va convertir en la meva, en el meu segon amor musical. El primer ja sabeu que va ser Carly Simon. Això es diu Been to Canaan. Aquí es va dir Estando en Canaan.

0: des de la primera vegada em va semblar una preciositat. Been to Canaan, a la Bíblia, la terra promesa, que segons sembla està entre el mar Mediterrani i el riu Jordà. Carole King, que ha fet tantes cançons per ella i per altres intèrprets d'èxit.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

Coco, recordes el primer disc que et vas comprar? O digue'm el primer que recordis. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com, perquè sens dubte en aquell temps era un fet important i difícil d'oblidar. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Tomàs, que em diu: el meu primer disc va ser un recopilatori d'Elvis Presley de la companyia Cattell, que es deia Sus 40 Mayores Éxitos. Era increïble. Me'l vaig comprar sobre l'any 1979. Doncs nosaltres també el tenim i per això escoltarem alguns d'aquests 40 grans èxits d'Elvis Presley mentre t'expliquem una anècdota d'ell. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Ja saps que aquí ens agraden les anècdotes. I'm the kitchen, I'm the hall. Ain't gonna do you no good at all. Elvis Presley no portava diners per deixar propina al conductor, així que va decidir regalar-li la limusina. La història va ser explicada pel presentador Larry King, que va assegurar haver-la escoltat del propi xofer. Yes, sir, ara t'explico la història. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. Segons sembla, Elvis era a Miami Beach per presentar-se al centre de convencions. I després d'aterrar a l'aeroport de Miami, un helicòpter el va traslladar fins a un heliport proper. Allí li esperava una limusina que havia de recórrer tot just uns quants carrers per portar-lo al lloc del concert. El conductor va complir la feina.

El conductor va esperar durant la presentació d'aquesta convenció i quan va acabar l'espectacle va portar novament a Elvis fins a l'helicòpter. El recorregut complet havia estat molt curt, però abans de baixar, Presley es va girar cap a ell i li va fer una pregunta inesperada. Aquesta limusina que vostè condueix és seva o pertany a l'empresa? L'home va respondre que treballava per una companyia i que el vehicle no era seu. Elvis no duia diners en efectiu. De fet, els qui el van conèixer recordaven que poques vegades carregava de diners i que quan volia agrair alguna cosa a algú podia acabar regalant-li una joia, un automòbil o qualsevol objecte valuós que tingués a prop.

Aleshores, Elvis va prendre una decisió tan extravagant com generosa. Va comprar la limusina a l'empresa i li va regalar el xofer. Diu, ara és seva, la limusina, li va dir. Segons el relat repetit per Larry King, Elvis també li va suggerir que deixés de treballar per als altres i comencés el seu negoci. Per al xofer, aquella havia començat com una jornada més. Recollir una celebritat, conduir uns quants carrers i esperar pacientment el seu retorn. Però hores després era propietari del mateix automòbil que havia conduït per encàrrec. Elvis Presley va ser una figura plena de contradiccions. Va viure envoltat de luxe, d'excessos i d'una fama difícil d'imaginar, però també va ser conegut entre els seus familiars per fer regals impulsius, sense convertir cada gest en publicitat. Aquell conductor no va rebre cap fotografia, ni un autògraf, ni una propina generosa. Va rebre la possibilitat de canviar la seva vida, perquè durant uns minuts va portar el seu automòbil al rei del rock and roll. It's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cash.

0: Elvis Presley, el primer disc que es va comprar l'amic Joan Tomàs l'any 1979. Un recopilatori de sus 40 mayores éxitos.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

I la Maria Dolors Godayol ens ha escrit un correu, però no ens demana cap cançó. Ens diu: les meves adolescència i joventut van ser dures i tristes, però gens ni mica la meva maduresa. Ara sóc feliç. Gràcies, ràdio. Gràcies per ser-hi, Cocos. Maria Dolors Godayol. Doncs gràcies pel teu correu. Rebem un altre aquí a cocodrilclub@gmail.com de l'amic Ferran Pasqual des de Ossejà, que, per cert, vam tenir l'ocasió de conèixer-lo personalment en una sessió de ball que vam fer fa algun temps. Diu: bon dia, Albert, soc lo Ferran d'Ossejà. En primer lloc, deixa'm agrair-te la salutació que em vas correspondre l'altre diumenge a la tarda a la Sala Barrocos de Barcelona. Vas punxar molt bona música, em vas fer sentir molts bons records. Com a proposta musical, et pregaria que al teu programa de ràdio posessis la cançó dels Lynyrd Skynyrd, Free Bird, és a dir, un ocell lliure. I ens diu: el topònim d'Ossejà es creu que té a veure amb el nom d'ocell, oiseau en francès, o en anglès bird. D'aquesta manera, quan estic al bosc d'Ossejà, em sento com un free bird. Si algun dia tens l'ocasió, et recomano l'experiència de fer una petita promenade pel bosc d'Ossejà escoltant aquesta cançó. Salutacions a tu i a la teva parella. Moltes gràcies. Fins aviat, Ferran Pasqual. Aquí està la cançó. Que vincules a la teva població i que va ser el primer èxit dels Lynyrd Skynyrd. Corria el novembre de 1974.

0: Bird, un ocell lliure, un èxit menor dels Lynyrd Skynyrd, però una molt bona cançó. Gràcies per refrescar-nos la memòria, Ferran Pasqual, d'Ussejà. Però em permetràs que posi el gran èxit dels Lynyrd Skynyrd, perquè a més tinc un record personal, i és que corria 1974 i va començar a emetre la primera FM estèreo d'Espanya, que va ser Ràdio Joventut de Barcelona. Vam córrer a buscar un receptor que no teníem, evidentment, de FM estèreo, perquè fins aleshores no ens havia fet falta, i al provar-lo, al sintonitzar-lo, la primera cançó que va sonar va ser aquest fantàstic Sweet Home Alabama dels Lynyrd Skynyrd. 1, 2, 3. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Arenys, la primera música.
1: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
2: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
1: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
2: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
1: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
2: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
1: Daima, es tanqui papereria.
2: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
1: Tenim obert cada matí de 8 a 13:30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8:30 del vespre.
2: 93 792 53 44.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut al Parlament que durant les proves PISA 2025 es van produir alguns errors greus i inacceptables, sobretot en l'aplicació, el seguiment i també en la validació de la mostra. L'oposició ha aprofitat per demanar de nou el cessament de la consellera Esther Niubó. Connectem ara amb la nostra companya, la Mont Carvajal. Mont, bon dia. Endavant, Mont.
2: Bon dia. Ella ha reconegut errors greus en les proves PISA del 2025, errors de mètode i de falta de transmissió d'informació del Consell Superior d'Avaluació, que era l'òrgan alertador, que no va comunicar que s'estava excloent el 23,2% d'alumnat i no el 5% permès, ni als seus superiors ni tampoc als centres que feien les proves i que ho haguessin pogut corregir. Els grups acusen Illa d'opacitat i de falta de transparència, de saber dels errors fa més d'un any i d'haver-ho amagat, i han demanat el cessament de Niubó. Mònica Sales és la portaveu de Junts.
3: Quan el departament va saber que havia exclòs el 23,2% dels alumnes i que feia un any, que rebia avisos sense que ningú fes res per corregir-los. El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
2: Illa, en la seva rèplica, ha defensat la consellera d'Educació, Esther Niubó, i ha assumit ell tota responsabilitat política i s'ha centrat sobretot en el Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne.
1: Gràcies, Mont. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha anunciat aquest matí que convoca una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar la situació complexa del sector vitivinícola i també dels danys derivats de la sequera i de l'augment de costos. La trobada es farà el dilluns vinent a la seu del Departament d'Agricultura de Gran Via a Barcelona. I Renfe apunta a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres com a possibles causes del despreniment del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig d'ahir, que va deixar 3 ferits lleus. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat acumulats a la zona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i més de 100 anys fent augmentar així el pes del gruix fins que l'estructura hauria cedit. Renfe retirarà ara tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per tal de reparar l'estació, que continuarà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no s'hi aturen i els viatgers han de baixar a Sagrera i agafar el trajecte amb l'L1 del metro.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Molt bon dia a tothom. Ja som aquí una altra setmana més per passar-ho molt bé amb aquests convidats que tenim, que em dones aquestes recetes. Ja estic afònica. Escolta, em poso davant d'un micròfon i em quedo afònica. No sé què em passa. Seran coses de los años que tengo ya. Bueno, avui ha començat aquesta nit, a les dues de la matinada, ha començat l'otoño, aquesta estació tan maca, que anys enrere era com començàvem amb els trajes de jaqueta i tot això, que això ja s'ha passat, perquè ara passem del calor a l'hivern. Però bueno, és una estació molt maca, com la primavera, i tenim una temperatura de 26 graus, fa una calor enorme. Ahir van dir per televisió que aquest any ha fet la mateixa calor a l'estiu que a l'any 1869. Una passada de calor que hem tingut aquest any. I bueno, estem els que tenim que estar, els nostres convidats, la nostra tècnica, que sense ja no farien res, que és la Martina. Bon dia, Martina.
1: Bon dia.
0: Bon dia, boníssima. Tenim a l'Anna, la nostra secretària, otro amor. Bueno, aquí estem rodejats d'amor. La veritat que sí. Tenim a la... Ah, ja ens tira els petons. Els petons, petons. Que jo deia petons, i és petons.
2: Petons,
0: petons. Petons, bueno. Tinc que aprendre una mica. Tenim a la Gemma, a la Núria, al Cano, al Salvanyà, que està aquí també, i al Juan, al Dire. I, bueno, estem tots els que tenim que estar. I, bueno, què fem ara, Martina? Escolteu, abans de res, agafeu llapis i paper, perquè avui n'hi ha unes recetes molt bones que ens porta la nostra convidada d'avui, que es diu Maria Antònia, i és astròloga, i no veieu com cuina, i qui ho dic de primera mà, perquè he dinat a casa seva i ole, ole més que ole. Bueno, Martina, a veure, en què comencem ara? Què fem ara?
3: El moment de les efemèrides.
0: Pues vinga,
2: les
0: Jordi.
2: Les efemèrides, ja les tenim aquí preparades.
0: Ja estàs preparat? Ai, que no t'he presentat. I tenim el... bueno, he dit els nostres convidats.
2: Bueno, jo no soc convidat, jo soc petit,
0: convidat.
2: Petit col·laborador.
0: Tu eres col·laborador. No, petit no, molt
2: petit,
0: gran petit, col·laborador.
2: No, una petita col·laboració.
0: Això mateix. Doncs pues està el Jordi Serra, sí, aquí amb nosaltres, que ara veureu vosaltres el que ens porta avui.
2: Les efemèrides.
0: Doncs pues vinga,
2: sí, doncs
0: endavant.
2: Mira, avui no és cap dia mundial de res.
0: Ah, no?
2: De res, però ahir va ser el dia mundial, ahir de 22, va ser el dia mundial de la xocolata blanca. Oh. Una xocolata que té detractors, sí, i té defensors. Hi ha gent que diu que és la més dolça i la més bona que hi ha, i altres que diuen que és blanca. I on té el cacau, clar.
0: Clar,
2: el cacau és la base de la xocolata.
0: A mi no m'agrada. M'agrada molt la xocolata, però el blanc no. Però l'altre dia, perdona, que té... L'altre dia vaig comprar uns gelats i eren, bueno, de sabors, no? I sí, n'hi havia un de xocolata blanca que no m'agradava i ho vaig trobar bo. El que passa que sí que és veritat que és molt més dolç que l'altre,
4: perquè
0: que
4: té xocolata. Molta mantega.
2: Té molta mantega.
0: Ah, sí. Vale, vale. Doncs sí, sí. Pues vinga, perdó, continua.
2: No, no, no, interrompeu tant com vulgueu, que podem aportar els uns als altres, està molt xulo. Doncs mira, no és el dia mundial avui de res, però els Estats Units avui fan un dia nacional. A més, ho celebren als Estats Units. I què celebren? Celebren el dia nacional de l'snack stick. Què és l'snack stick? Doncs són aquells bastonets d'aperitiu fets de carn. I és a dir, això que qualsevol xarcuteria o carnisseria de Quirenys podem trobar, doncs, en forma de petits fuetets, sí, petits xuricets o fins i tot les sacallones. Doncs això és el que avui celebren aquesta gent dels Estats Units, que ells s'ho prenen quan han de fer una gran caminada per anar a la muntanya, s'ho mengen una mica entre els àpats. Vull dir,
0: i avui és el dia aquest.
2: Sí.
0: Molt bé, doncs ja, quan
2: vulgui celebrar, que vagi a comprar-se unes quantes sacallones...
0: Clar, i ja està, i anem menjant pel carrer.
2: I ara ja anem als events històrics.
0: Doncs pues vinga.
2: Que n'hi han de curiosos, eh? Mira,
0: vinga.
2: L'any, un dia com avui, de l'any 1848, recordem, l'any 1848 va ser l'any que vam tenir el primer tren, el primer viatge de ferrocarril a la península Ibèrica...
4: Mataró-Barcelona.
2: Barcelona, sí senyora. Doncs aquell mateix any, un empresari nord-americà que es deia John Bacon Curtis va posar a la venda una cosa que no és que sigui molt nutritiva, no és molt de cuina, però ens la posem a la boca i tots n'hem tastat d'això, que és el xiclet.
0: Ah,
2: es va comercialitzar per primera vegada el primer xiclet, que tenia un nom molt raro, es deia goma d'avet de l'estat de Maine.
4: Oi.
2: Era només una goma de la resina del, de l'avet, i que després, amb els anys, se li van anar posant gustos, el de menta, de llimona, de maduixa... Però el primer cop va ser un 23 de setembre de 1848.
0: Molt bé.
2: Ja veus. I també el 1861, un 23 de setembre, també, va néixer un nen que es deia Robert Bosch, pronunciat Bosch, que aquest nen, amb els anys, es convertiria en un gran magnat alemany, un destacat enginyer i inventor, i que va ser el fundador de la multinacional Bosch. Que es convertiria en pionera de la creació d'electrodomèstics.
4: Devia ser català amb Bosch.
2: Segurament.
4: Bosch.
2: Perquè s'escriu Bosch i ells en alemany ho pronuncien Bosch.
4: Bosch.
0: Segur que... La rentadora.
2: Donem-li les gràcies a aquest senyor perquè ens ha solucionat molt la vida, eh?
0: Bueno, a més, era una marca molt bona, eh? Per això, que era molt bona aquesta. Sí, sí.
2: I ara unes efemèrides de naixements. Tres senyores que van néixer un dia com avui. Una, la primera, va néixer l'any 1869. Mira, l'any aquell de la calor.
0: Sí, de la calor. Sí.
2: I era una cuinera que, malauradament, ha passat a la història no com a cuinera, sinó com la primera persona dels Estats Units a ser identificada com a portadora simptomàtica del patogen associat a la febre tifoide. Tot aquest rotllo que he fumut, el que vol dir era una dona que estava tenia el tifus,
0: sí.
2: no tenia símptomes de tenir-lo, però era una cuinera que treballava per grans famílies d'alta categoria de Nova York i anava infectant a la gent. Fins que van descobrir que aquesta senyora era la que transmetia, doncs...
0: El tifus.
2: Diu que de totes les famílies amb què va treballar va infectar 52 persones. I d'aquestes 52 persones, 3 es van morir. Després, quan ho van detectar, aquesta senyora la van tancar, la van aïllar i va viure aïlladament durant 3 dècades. Es deia Mary Mellon, però la premsa, que aleshores el diari era la premsa, era el que més repercussió tenia en comunicació, doncs la va bautejar amb un mal nom, que era la Mary Tifoide.
4: Ai, pobra.
2: Pobra dona. Ah, i aquesta cuinera ha passat a la història per això i no per les seves receptes.
0: És molt trist. No per la seva feina, sinó per la seva enfermetat.
2: I ara, molt ràpidament, dues senyores, que una va néixer l'any 1907 i l'altra el 1917, una a Sud-àfrica, que va ser una botànica i senadora de curar, curadora,
0: curadora.
2: No va a la política, que es deia Winsome Fanny Barker. I a Calcuta, al cap de 10 anys, el mateix dia, el 23 de setembre de 1917, va néixer la botànica i farmacèutica Asima Chatterjee. Què van fer aquestes dues senyores? Doncs van ser dues estudioses de les plantes i de les herbes i que van publicar diversos estudis sobre la importància de les herbes i de les plantes en l'alimentació i també en la cura de diverses malalties.
4: Molt bé.
2: I ara ja rematem, dient que el divendres, dia 25, d'aquí 2 dies, és el Dia Mundial de dues coses que a tots ens agrada menjar.
0: Sí.
2: Una és més barateta i l'altra una mica...
0: Més careta.
2: Una són les quesadilles, les quesadilles mexicanes.
0: Sí, mexicanes.
2: I l'altra, doncs, també és el Dia Internacional de la Llagosta.
0: Carai!
2: La llagosta, que abans hem parlat a micro tancat, a fora, amb la nostra companya, la Maria Antònia Martí, que ella... Diu que ens ha de dir una recepta. Ens has explicat una recepta abans i ara l'has de repetir.
4: Molt bé.
2: I ja està. I les efemèrides ja fins aquí.
0: Ara vull dir una cosa. Ja sabeu que ara entrevistarem amb la Maria Antònia. Bueno, la Maria Antònia ens donarà les receptes i a partir de les 12:30 ja podeu trucar per donar receptes, per donar consells, per coses del rebost que teniu, com la Glòria, que sempre té alguna cosa en el rebost, com, bueno, que podeu trucar per lo que vulgueu, per saludar, per dir que la cuinera que ve avui, que ho fa molt bé i que està donant receptes molt bones, podeu trucar i també, perdó, us tinc que dir que si algú voleu vindre un dia al programa, podeu vindre de públic aquí i entrareu i mireu com se fa un programa que també és molt interessant i a més ho passem molt bé. Pues vinga, dit això, què fem ara, Martina?
1: I ara, anem amb les receptes.
0: Molt bé, pues vinga.
4: Bé, molt bé, bon dia a tothom. Jo avui m'agradaria parlar dels calamars, perquè Arenys tenim el calamarenys, que és perquè tenim aquest cefalòpodo, que en català ara no sé com es diu, però que és francament molt bo i a les nostres costes es dona un que és de primera qualitat. És molt diferent del reste del món, però perquè té una carn una mica més tubeta, serà per les nostres aigües i per les nostres profunditats, no ho sé exactament, és per al nostre clima. Bueno, total, que el que sí volia dir que és un aliment molt complet i que tots l'hauríem de tenir com a mínim al congelador per un dia d'una necessitat. Perquè, a part, és polivalent. Els calamars es poden fer de moltes maneres. I et treuen de l'apuro un dia que se't presenta algú per dinar o per sopar, perquè estan fets de seguida, són receptes molt ràpides i boníssimes. A mi particularment, com més m'agraden, és a la romana, però senzilla. És a dir, tallats ben nets, tallats a rodanxes, amb una mica de sal, enfarinats amb farina de blat i passats per ou batut i fregits. Però fregits tomba i tomba, perquè el calamar, perquè sigui tendre, no s'ha de deixar més de 3 minuts al foc. És a dir, un minut per un costat, un minut per l'altre, si són petits, o si els trossets són petits. I si són una mica més grossos, doncs màxim 3-4 minuts, tomba i tomba. Perquè si et passes, llavors els has de tenir més de mitja hora perquè s'estovin. Jo això ho vaig llegir i ho he comprovat. Quan et passes d'estona, doncs els queden d'usos, queden d'aquella manera que no estan tendres. En canvi, si només veuen el foc, un minut i mig, un minut i mig, estan tendres i bons. I fets així, sense ni cervesa, hi ha gent que posa cervesa, hi ha gent que posa llevat. Jo crec que quan estan més bons, si són frescos, és una mica de sal, enfarinats, ou batut i fregits a la paella i vigilant per donar-li la volta al cap de un minutet com a molt i el paper secant i el plat i a menjar perquè és quan estan més bons i és una recepta molt fàcil que la pot fer tothom. Després hi ha una altra manera també que és molt còmoda i que jo això ho he pres fa poc perquè estan molt bons i a tothom que els hi he dit m'han dit que estaven boníssims, que són calamars a la bruta. Els calamars es diuen a la bruta perquè el que consisteix és en no treure'ls i l'ho de dintre. Així és com tots els peixos tenen unes tripes que amarguen i que hi ha coses dolentes, els calamars no. Tot el que porten a dintre és bo. Es pot menjar tot. La tinta és bona perquè, a més, dona gust de marisc. I tenen una bosseta amb una mica d'aigua de mar, però tan poca que el que fa és que li dona una mica de sal. Vull dir que li dona, també acaba de donar el gust de marisc. Total, que aquests, l'ideal és agafar calamars d'un pam, màxim, de 15-20 centímetres com a molt, o més petits, per fer a la bruta. Se'ls hi treu el bec aquell que porten dur i l'ull, això se'ls hi treu. I llavors es posen a sota l'aixeta per treure si hi ha una mica de sorrina, sobretot si són de l'arrastre, sí que poden portar sorra, però si són de putera, normalment no en porten. Llavors, una vegada nets, aixugadets en paper de la cuina perquè no els quitxin, i poses a la paella amb oli d'oliva verge 5 alls o 4 o 5 alls pelats. Hi ha gent que els posa matxacats i en pell, però a mi m'agrada posar-los pelats i sense matxacar, perquè quan estan cuits són boníssims els alls, a més són bons per la salut i no fan pudor, és a dir, una vegada estan cuits ja estan bons. Aleshores, poses l'oli, poses els alls, jo hi poso una miqueta de bitxo perquè a mi m'agrada donar-li alegria, i quan els alls estan una mica rossos, poses els calamars. Tomba i tomba, un vigilant, quan que vagin quedant duradets dels quatre costats, i màxim hi tires un vaset de vi blanc, que això també és voluntari, deixes que s'evapori l'alcohol, i els treus i els serveixes. I estan boníssims. Per què? Llavors, en el plat l'únic que has de treure és aquella mena d'espina transparent que tenen, que allò sí que no es menja, sí. Però en canvi, tant la tinta com el de dintre ha quedat tot cuit i ha quedat bo perquè no té molt bon gust de marisc i fa de bon menjar. I realment els que l'han menjat així diuen que està molt bo. Jo també els hi trobo. i no són, i és molt ràpid de fer, molt fàcil, i és com més, si són frescos, és com més es troba el gust de marisc. Clar, i es disfruten més.
2: Com una mena, de calamar a l'ajillo, per dir-ho així d'alguna manera,
4: sí,
2: no?
4: Sí, més o menys. Sí, més o menys, sí.
0: A mi una vegada em va dir un cuiner, que vaig anar a un restaurant a dinar, i jo moltes vegades que vaig vull parlar amb el cuiner, no per res, sinó si he menjat a gust, doncs demano pel cuiner, o si he provat una crema que m'ha agradat molt o tal. I em va dir que el calamar, és veritat que es tenia que fer poc, perquè si no, diu que el nervi, quan més calor té, més sentit.
4: Sí.
0: I llavors el fa més dur. Bueno, tens que dir la receta que has parlat amb...
4: Ah, sí, de la llagosta.
0: Claro, de la llagosta, sí, perquè ja. Ell ara anirà al mercat a comprar llagosta i té que saber la receta.
4: Espero que les trobis, perquè últimament costa molt trobar-les si no vas directament en els que els que tenen vivers.
2: I després a quins preus?
4: Sí.
2: Home, l'acompanyament del que ens has explicat aquí fora, que ara la gent ho escoltarà,
4: sí,
2: és molt baratet. És molt baratet.
0: Bueno, que, escolta, ara han baixat una mica de preu, però dies enrere estaven caríssims, eh?
2: Sí. No diguis el què, que els ligarà ella.
4: Ah, vinga, sorpresa! Els ous ferrats.
0: Sorpresa!
4: Bueno, és la llagosta amb patates fregides i ous ferrats, perquè realment és un plat que és molt bo, agrada a tothom, i la veritat és que els ous amb el gust de la llagosta. I, bueno, comencem.
0: Això
4: també consisteix també en posar oli a la paella i posar-hi uns alls i una mica de bitxo, també, jo, aquest, un puntet. Sí, depèn de llavors el gust, el que els agrada que piqui una mica, que es trobi, però vaja, un poquet ja n'hi ha prou. I llavors la llagosta sí que l'has de tallar. Jo, per exemple, la tallaria amb 2-3 trossos, O sigui, primer partida pel mig i llavors el cap per un costat i la cua, doncs, amb 2 trossos, per exemple. Llavors es fregeixen amb aquell oli que els alls ja li han donat una mica de gust, Sense treure els alls. Li fas tomba i tomba i de moment ja ho separes. Ja la fas enrossir de costat a costat, la cua poquet, perquè la llagosta amb molt poca cosa n'hi ha prou. El cap una mica més, però res, tampoc no gaire. I llavors, les patates les fas amb aquell oli, fregeixes les patates i també ja les separes i amb una cassola. Tot això, llagosta i patates amb una altra cassola. Llavors, en aquell oli hi fas els ous ferrats, que també...
2: Boníssim.
4: Clar, té gust de la llagosta.
2: S'han anat deixant el líquid.
4: I llavors, tot això, tires tot aquell oli per sobre... I si convé escalfar-ho una mica, ho poses, li fas uns 2 minuts de forn o 2 minuts de sobre del foc, el que vulgueu, i a servir, perquè està boníssim. Fàcil, senzill i deliciós, perquè, clar, per sucar-hi pa, evidentment, mai millor dit, un bon pa... I, bueno, dietètic no gaire, però així com abans els ous no es podien menjar més de 4 a la setmana perquè portaven colesterol, ara no. Ara en pots menjar 8 al dia, que diu que és la millor proteïna que hi ha. I, bueno, jo la veritat és que n'he menjat sempre molts perquè m'agraden.
0: A mi també
4: m'agraden de totes moltíssim. Maneres.
2: Jo les faig truites de 3 en 3.
4: Sí, jo m'agraden les truites, m'agraden els ous ferrats, m'agraden els ous poché, que abans no els sabia fer bé perquè se'm desmadraven. I ara el que faig és que vaig llegir a dintre que es posa l'ou. Tu agafes paper film, poses un retalles un quadradet de paper film, poses una miqueta d'oli, una culleradeta petitona de cafè d'oli, o una mica de sal en el paper film, i poses, si vols, una mica de mostassa. Llavors poses l'ou i l'emboliques com si fos un paquetet de regal, Lligues, inclús pots lligar amb un llacet, i amb aigua poses amb una cassola a bullir aigua bull,
2: i, ja està.
4: I quan l'aigua bull li poses el paquetet i 3 minuts a l'ou en allà amb el i ho treus i deixes refredar. I quan deixes refredar, obres el paquetet i tens un ou poché boníssim, ben fet.
0: I moníssim.
4: I moníssim.
0: Que sí?
2: Sí, per internet hi ha taules d'aquestes que et diu, tants minuts et sortirà cuit, tants minuts et sortirà
4: pues
2: tal.
4: Ah, sí? Poché queda bastant cru, però el suficient perquè no, per posar, doncs, per adornar qualsevol plat, no? I, bueno, doncs, jo penso que això també és interessant, això del paquetet. A mi em va fer molta gràcia, perquè vaig pensar, solució perquè no se't desmadri, clar.
0: I queda tot recollit, queda bonic.
4: I, clar, ja hi poses la sal,
2: clar,
4: hi poses
2: el condiment,
4: tanques el paquetet i apa, a bullir en l'aigua. I, a més, no se t'embruta l'aigua.
0: Clar, aquesta aigua després te serveix per fregar els plats.
4: Sí.
0: Per exemple, també la deixes refredar i per regar les plantes.
4: Sí, també. No s'ha d'aprofitar tot, és
0: veritat. I si no, el cubell de fregar, o sigui, que no es rensa res. Aquí aprofitem tot, oi que sí, Martina? Què et sembla, Martina, les recetes que està donant la Maria Antònia?
3: Pues m'han agradat molt, sobretot el de l'ou poché, que jo tampoc sabia com es feia,
4: Mira que sóc gran, i fa anys que intento fer els ous poché de vegades i sempre m'havien quedat esparracats, bueno, malament. I així, això del paquetet m'ha agradat molt i, a més, és moníssim perquè pots anar fent paquetets, tenir-los preparats i, a l'últim moment, a dintre de l'aigua bullint.
0: Ja està, bueno, molt bé.
2: La Marina fa que... La Martina diu que s'ho farà.
4: Sí.
0: I des d'aquí... Sí.
4: A més, dietètics a més no poder, perquè no engreixen gens i fantàstic. Ara avui dia te'n pots menjar 8 al dia, si vols.
2: Això sí, sí, suques una mica de pa...
4: Millor.
0: Pues sí. Escolta'm, ja, llavors te'n se'ls forners de què viurem, si comenceu amb el pa.
2: El pa
0: és el millor que hi ha.
2: No engreixa el pa.
0: I no engreixa. Saps què engreixa?
2: El que hi poses.
0: El que hi poses a dins. Mitxato, sempre decía, quan cuando venía alguna, ay, es que me gusta, bueno, yo soy una panarra, bueno, yo sabes
4: a mí
0: que
4: también me agrada,
0: yo sabes que me encho molt. Sí. Y me decía mi chat, ¿cómo que el pan engorda? ¿Y no veis los presos antiguamente que estaban, les daban pan y agua y como estaban todos secos? O sea, el pa engreixa lo que poses a dins, pero el pa no, además...
4: Yo tenía dos avies, una gallega y una catalana. La catalana deia, el pa no té cames i fa caminar. Clar. És una dita molt antiga que vol dir que el pa era un aliment bàsic de tota la vida.
0: Quan la gent era pobra,
4: la gent potser només menjava pa, però vivien i tiraven.
0: Home,
2: jo tinc una amiga meva de Madrid que deia, el pa no engreixa, el que t'engreixis ets tu.
0: També és bo,
4: Sí.
0: També és bo, bueno, jo menjo moltíssim, ja ho sabeu, els que ho deixeu.
4: Sí, que sí, no sé on tu t'ho poses, perquè sí.
0: Però, escolta, a mi m'encanta el pa. És que jo estic veient, bueno, és que ho he dit 40 vegades, digues, se repite más que el ajo, però és que jo estic a la tele i ahí sopat i estic veient la tele i m'aixeco a menjar-me un tros de pa, però un tros de pa sec, bueno, sense res,
2: Però també...
0: Y si es de

0: i coquetes d'Arenys. Que abans les coquetes d'Arenys teníem unes pastisseries de tota la vida que podies anar, que molta gent les comprava per regalar quan, com a record d'Arenys, com a regal vinguent d'Arenys. Sí. Però ara, avui dia, no saps on anar-les a buscar.
1: Sí, sí.
2: Hi ha dos llocs d'aquí on es poden trobar.
0: Ah, bueno, però el millor és fer-les a casa.
1: Ah, bueno, això
0: són
1: sí,
0: però molt senzilles de fer, molt bones, perquè si les fas a casa surten boníssimes, i a més, si vols fer un regal, doncs compres una llauna o una capseta mona, o un tàper mono,
1: també n'hi ha de molt monos.
0: Sí, i les poses i fetes del dia abans o se't guarden doncs, molts dies. Bé, consisteix en comprar la pasta de full, que la venen de diverses marques, eh? Agafes un plat amb sucre normal i corrent blanc, i poses el plat ple de sucre. Agafes la pasta de full, l'extens, poses el paper que ja ve, el paper de forn, amb una plata de forn, i vas tallant la pasta de full amb una copa de cava. Agafes la copa de cava i la vas tallant fent una mica de pressió sobre la pasta de full i et aniran sortint rodonetes de la forma de la copa de cava. I aquestes rodonetes les agafes i les rebosses amb el sucre. Tomba i tomba. Perquè el sucre quedi ben enganxat, li has de donar una mica de cop de puny, perquè si no, no queda ben enganxat. Doncs agafes i poses el plat, li dones un copet, li gires, dones un copet, i a sobre del paper de cuina, en la plata del forn. Quan les tens totes a la plata del forn, llavors amb el forn preescalfat a 200, com deu dir el prospecte de la pasta de full, doncs les tens 5-7 minuts, depèn del forn, controlant perquè quan es queden dorades. Vas vigilant i en el moment que es queden dorades les treus del forn, les deixes refredar i ja tens les coquetes fetes per poder menjar. Estan ideals, sobretot si fas una inauguració amb una copa de cava, dones, poses unes coquetes i sempre tenen èxit. O per prendre, tens convidats i a l'hora del cafè treus les coquetes i
1: quedes com un rei.
0: I si vas convidat i les portes, encara
1: també,
0: millor.
1: Eh?
0: I a tota hora venen de gust.
1: Molt bé.
0: I és molt fàcil, són molt bones i és una cosa que queda, fa quedar sempre
2: boníssim.
0: Bé.
2: Sí.
0: I per tant, i la gent no sap que són tan fàcils de fer.
1: Pues sí que és veritat. Bueno, ara ja podem anar a les trucades, no? Nora, digues el tal.
3: I a partir d'ara ja ens podeu trucar al 93 795 79 12. Repeteixo. 93 795 79 12. I truqueu, que la Xerín ja està esperant les vostres trucades.
1: És moníssim, esto. I amb aquesta veu que té aquest noi, té una veu maquíssima, de veritat. Bueno, pues esperem les nostres trucades, ja ho sabeu, 93-795-7912, i continuem, Maria Antònia.
0: Bueno, i ja parlant de la pasta de full, també es poden fer, quan hi tens pasta de full, si la talles a quadradets iguals, amb un li poses, per exemple, formatge, amb un altre li pots fer pastes salades. També per un berenar, per aperitiu...
1: Bueno,
0: poses amb un i poses formatge, amb un altre li poses una mica de paté, amb un altre li poses, bueno, per exemple, sobrassada i una nou, en l'altre hi poses... Pues, i dolços pots posar... Pues,
1: una mica de formatge amb membrillo, també,
0: exemple,
1: queda molt bo.
0: I si vols fer les dolces de postres, pues, pots posar-les amb nata, amb crema, amb xocolata, amb trufa, amb una manga.
1: La manga base
2: és la mateixa.
0: És la mateixa. I normalment també sempre s'ha de tenir pasta de full al congelador.
2: També.
0: És una de les coses, calamars i pasta de full s'han de tenir sempre.
1: Pues ja ho sabeu. A més, calamars d'aquí d'Arenys, que són tan bons.
0: Doncs d'aquí, que quan n'hi ha, ara vindrà l'època bona.
1: A l'octubre, sí.
0: És qüestió de mirar de tenir-ne sempre i congelats no perden. Sí. O sigui, és un aliment que encara que es congeli, pues no perd ni gens. Al contrari, que potser guanya una mica, que es trenquen una mica les

0: pells dures quan són grossos i són molt més...
1: Crec que el calamarenys comença, encara no és oficial, no. Però serà el dia 9.
0: Bueno,
1: el dia 9 serà el dia del tast, que podrà anar tothom a fer el tast.
0: Bueno, molt bé. Ah. Bueno, ja sabeu que jo sóc de les mares del calamareny.
2: Bon, sí,
0: tenim una... la mare.
1: És la mare, ella, del calamareny.
2: Tenim una trucada. Bon dia, amb qui parlem, sisplau?
3: Hola, bon dia.
2: Hola,
3: bon
2: guapíssimo. Dia. Què hi ha, Joan, guapo?
3: No, estic escoltant, ostres, aquesta que entrem de calamars, tu, allò que vaig dir l'altre dia... ¿Cuántos bolis necesito para hacer calamares en su tinta?
0: ¿Cuántos qué?
2: ¿Cuántos bolis necesita para hacer calamares en su tinta?
1: Un acudit que va explicar l'altre dia.
2: Un acudit que sí, perquè ell explica xistes i los explica muy graciosos.
1: Però aquest va estar molt bé, Va estar molt bé perquè, a més a més, era un acudit relacionat amb el menjar.
2: Clar, bueno, és que ell ja busca de...
1: Sí, sí, molt bé, Joan.
2: Bueno, i tens un altre, Joan?
3: Bueno, n'hi ha més, però bueno, és dir, el primer per a aquesta senyora, jo la meva forma de fer els ous poché, tens que agafar, fots l'olla amb aigua, comences a remenar amb una cullera quan està l'aigua bullint, que faci un remolí al mig i fots l'ou i fa l'ou poché i no se te'n remena tot. No... M'explico.
0: Sí, sí, sí, sí, molt ben explicat.
1: Sí, sí.
2: Ja. Però escolta... Però... Digues, digues, Joan.
0: Sí.
3: A l'aigua poses la olla amb l'aigua bullint. Quan està bullint, fas remenar l'aigua de fer un remolí al mig i quan està, fots l'ou. El trenques i fots l'ou al mig i llavors com la centrifugació de l'aigua fa que l'ou no s'obri i no es faci. Li fiques una miqueta de vinagre a l'aigua i també, que fa la coagulació més ràpida.
2: Molt bé, Joan. Molt bé, carai, molt bé, guapo. Molt bé, clar,
1: molt
2: això
1: bé,
2: és un truco.
1: Sí.
2: Eh?
1: Sí, sí,
2: és
1: un truco. Bé,
2: clar
1: bé,
2: que sí.
1: Bé.
2: Bueno, i tens algú més per dir, Joan?
3: Sí, l'altre dia em diu la meva parella, Joan, li has donat de menjar al nen?
2: Sí.
3: Dic, no, estic esperant. Jo, a què esperes? Dic, cony, que plori, que no sé on l'he deixat.
2: Ui, por Dios! Pobrecito! Pobret! Bueno, Joan. Bueno, guapo.
0: Molt bé.
2: Pues venga, a veure si vens un dia al programa, eh?
3: Sí, tinc ganes d'anar.
2: Pues quan vulguis, vale. Aquí tens... Bueno, tens... 4, 3, 2, 5 cadires, les que vulguis per tu, val? Vinga.
3: Vaig estar el dissabte.
2: Ja ho sé, ja ho sé, que vas vindre el dissabte, sí. Bueno, guapo. Doncs pues vinga, un petó i gràcies per trucar.
3: Adéu.
1: Adéu.
2: Adéu, adéu. N'hi ha alguna trucada més? Sí? Ja puc parlar o no? No? Vale. Clar, és que això dels telèfons...
1: Els telèfons van com van.
2: Van fatal, eh? I tenen que passar d'una a l'altra i ja. Però bueno, és el que hi ha. Ara sí, bon dia. Amb qui parlem, sisplau?
4: Home, aquí la...
2: Ui, la Maria Antònia.
4: La teva admiradora i estimada.
2: Ai, gràcies, guapa. Gràcies, Maria Antònia.
4: Jo sóc la Jansi, la Jansà.
2: La Maria Antònia i Jansà, sí.
4: Conjota.
2: Conjota, bueno, Jansà.
0: Sí.
4: Escolta, mira, ja saps, Xerín, que jo no sóc molt experta cuinera, no? Però sempre amb la ràdio sempre escolto i mira, si algú aprendés, pues... I avui, mira, no vull deixar de trucar-te perquè... de trucar-vos perquè estic emocionada perquè el programa ha anat una mica d'història, que jo saps que sóc també apassionada,
2: sí,
4: a part d'una mica formada, i després, doncs, també només comentar-te dues cosetes que he escoltat. Pots dir perfectament petons, ¿vale? Perquè no cal, perquè això seria, tal com s'escriu, que és en B, en català occidental, ¿vale? Amb el central, com a Barcelona i altres llocs, es diu, se pronuncia petons, que és el que et diuen. Val. Però pots tranquil·lament dir petons, perquè tots els de... els de la Ràpita, els de Lleida i tot això, o sigui, parlen de vegades del com es pronuncia, no? I petons, i petons a totes, eh? I a tots. I bueno, i ara ve la meva pregunta a la meva tocaia. I és sobre... oi que la cuina aquesta moderna, la del Ferran Adrià, oi que això és molt difícil de fer-la a casa? Perquè tot això de l'esferificació i tot això, que ve de la francesa, no?, del Pierre Bocuse, aquell que va ser una mica l'iniciador de la nova cuina moderna, i home, el nostre representant mundial, el Ferran Adrià, aquí. Sí. Que sí, Maria Antònia?
0: Sí,
4: vull dir,
0: però jo però penso...
4: És molt difícil,
0: vull jo dir... Jo crec que sí. Mira, jo la veritat és que no ho he intentat mai, perquè penso que la tradicional té tanta cosa i és tan bona i ens surt al cap dels anys ens surt bé, que ja, jo la veritat, per exemple, beure't un xupito amb gust de crema catalana, prefereixo prendre'm la crema catalana i el xupito amb gust de xupito. A veure,
2: penso
0: que són ganes de buscar tres peus al gat, sincerament. A veure, jo me'n recordo que vam anar una vegada a aquesta de Sant Pol, a la senyora que és una gran cuinera,
4: la Roscalleda.
0: I també... Sí,
4: jo hi he estat, mira,
0: i també, pues això, que si el xupito de crema catalana i, en canvi, la crema catalana té gust d'una altra cosa, què vols que et digui? A veure, la cuina nostra tradicional, tant la catalana com l'espanyola, com l'aragonesa, com totes, nosaltres tenim una cuina, i sobretot la part mediterrània, tant Itàlia com França, que tenen coses boníssimes. I no té, jo crec, a veure, és una opinió molt meva, no cal buscar tres peus al gat, ni cal dissimular les coses, perquè ja tenim coses prou bones. I les esferificacions, això, jo crec que els químics de laboratori ho deuen saber fer molt bé.
4: Però, o sigui, que a casa millor que no ens hi posem,
0: jo,
4: no?
0: Jo, sincerament, no. Mira, no ho he fet mai, ni és que no tinc ni ganes d'aprendre-ho a fer, perquè penso que no, a mi no m'atrau. Ara, una altra cosa és que un dia et convidin i t'ho facin provar i ho trobis i puguis criticar-ho. Això em sembla molt bé.
4: No, mira, jo, la meva experiència... O sigui, això va ser l'etern debat amb el Santa Maria. Te'n recordes, el de Santa Maria?
0: No sé per què se'ns en va. Ara se'ns
1: en va.
4: Que va estar en contra, precisament, d'aquesta nova cuina moderna,
0: sí,
4: no?
0: Sí.
4: I jo he estat, vull dir, dic, perquè el meu marit era molt bon gourmet, el meu pare també.
0: Sí.
4: El meu pare era de les Set Portes, eh?
0: Ah, imagina't, sí. Per mi és un dels millors restaurants que existeixen,
4: sí,
0: eh?
4: Sí. I de Barcelona també, sí, dels més tradicionals.
0: Sí,
4: que mira,
0: sí.
4: ara un tanca, que ara no me'n recordo com es diu, que anàvem molt, vull dir, que he emparentat amb gent molt gastronòmica, no? Que ara que a mi... I la meva mare era cuinera, vull dir,
0: sí.
4: Per això, però jo, mira, no m'ha sortit a mi la tirada de fer cuina, no?
0: Bueno.
4: Però bueno, moltes gràcies,
2: A tu, Maria Antònia.
0: Sempre és interessant, sempre és molt interessant.
4: No, la pregunta era aquesta, vull dir, que a casa fer això, vull dir, molt complicat,
0: Sí,
4: i mira que la moderna, escolta, ja et dic, jo he estat a tots, I bueno, és com un arte, no?
0: Sí.
4: L'admiro, també, vull dir, no, vull dir, a nivell mundial i tot això, però bueno, com lo de casa, res, no? Com
0: lo tradicional, res. Jo crec que sí, filla, perquè penso que, bueno, aquestes coses, si se n'ha de saber molt, has de tenir molta pràctica i has de tenir, a part...
1: Molt instrumental.
4: Instruments, no?
1: Jo fa poc vaig veure un documental que el van fer en una plataforma d'aquestes i vaig quedar al·lucinat de la quantitat d'instrumental per fer un ou potser amb gust de menta amb xocolata, per exemple.
0: Jo penso que està molt bé pels creadors i per noves coses, cada vegada que n'hi hagin de noves, doncs millor, però no, jo per mi no cal.
2: Tenim una altra trucada que està esperant.
4: Escolta'm, Maria. Només una cosa, i la xocolata, ho sento, però la negra jo crec que és la millor.
0: Sí, senyora, estic
1: completament d'acord.
4: Gràcies per dir-ho.
2: escolta, Maria Antònia, Maria Antònia, un moment. Aquesta història que tu dius, tot això és obra del Jordi Serra, eh?
4: O bueno, sigui, pues que felicitacions, tens... ja ho he dit, sí.
2: Perquè s'ho mereix, s'ho mereix.
4: I ara li he fet el comentari de la xocolata, vull dir que vull la xocolata blanca, però jo la negra.
0: Sí, la negra.
4: Diuen, primer, diuen, no? I sí, que sí. També, Jordi, bueno, que és millor la negra.
1: I sí. Tant, evidentment.
2: Bueno, guapa.
4: No, no us... No,
1: la blanca no és xocolata.
2: Bueno, no, bonita. No, no. Moltes gràcies, Maria Antònia, un petó.
4: Un petó a tots, eh?
0: Igualment.
2: Bueno, ara ho diré, un petó i un petó. I així
4: com
2: tothom
4: vulguis,
2: content.
4: Com vulguis, va? Sí, senyor. Vinga.
2: Adéu, guapíssima.
4: Vale. Bon dia.
2: Vinga, bon dia. Amb qui parlem, sisplau? Hola? Adiós.
1: Ja hem penjat.
2: Adiós, Madrid, que te quedes sin gente. Truquem? Clar, és que estava esperant rato la següent trucada i... Ara sí, bon Hola. Dia, amb qui parlem, sisplau?
5: Doncs parles amb la Rosa Moner. Amb la Rosa Moner.
2: Ah, la Rosa Moner. Vale, bonita. I què ens tens que dir? Rosa Moner.
5: Rosa Moner, doncs...
2: Viene en cotxe, seguro, i no la oímos. Rosa, no... No et sentim. Si tens mal, clar, deu vindre conduint.
1: Amb la Rosa Moner, que t'ho passaràs molt bé. Això és el que diu ella sempre en el seu programa.
2: Això ho diu sempre.
5: Aviam, em sents més bé ara?
2: Ara, val. Sí, ara sí, ara sí. Digues, guapa. Quina receta ens dones?
5: Doncs mira, un magret d'ànec.
2: Que bueno. Eh? Mira, la Martina sí. se frota les manos. Digues.
5: Doncs mira... a més, molt fàcil de fer, perquè pràcticament es fa sol. A la pell se li fan uns talls i es posa en una paella sense oli que estigui calentona, ja? Uh-huh. I aleshores, a una a mitja temperatura, va deixant anar tot el... es va coent i va deixant anar tot el greix de l'ànec, no? Llavors, quan ja està rossa la pell, el que faig és... treure el greix, deixar-ne només una miqueta i llavors posar la petxó, el magret de la banda de la carn, que es faci una miqueta, que quedi duradet, també baixa temperatura, i llavors ho trec. I llavors poso una cullerada de ceba confitada, jo no la faig jo, la compro feta, i una cullerada de marmelada de gerds. Mm-hmm. M'escoltes?
2: Sí, t'estamos escuchando.
5: Sí, una cullerada de marmelada de gerds, la cullerada gran de cada cosa, no? Sal, pebre al gust, i llavors, quan això hagi fet una miqueta de salseta, torno a posar el magret, volta i volta, i ja ho trec. Trec el magret, el poso en una safata, el tallo a talls molt, molt finets, de mig centímetre, i llavors per sobre hi poso la salsa aquesta que s'ha fet amb la ceba i la marmelada de gerds.
1: Que bo, la marmelada aquesta.
2: Que bueno, sí.
5: Jo no sé com em sentiu vosaltres, però jo us sento fatal.
2: Ah, sí? Ah, pues, bueno, és que t'estàvem escoltant i no dèiem res, per això. No sé.
5: No, però se sent soroll.
2: Ah, sí? Pues no ho sé, no ho sé. Bueno, Rosa, pues molt bé aquesta receta. I és fàcil també de fer i no costa gaire de fer.
5: No, no costa de fer i la veritat és que és molt bona.
2: Queda molt bona.
5: Queda fantàstic i és molt fàcil.
2: Molt bé, guapíssima. Gràcies, després parlem.
5: Vinga, maques. I enhorabona pel programa.
2: Gràcies, Anita.
1: Adéu.
2: Gràcies. Adéu, guapa, adéu. Bueno, tenim una altra trucada? No? Pues vinga.
0: Va, doncs ara us vaig explicar un gelat de biscuit glacé boníssim i fàcil de fer.
2: Mira, perquè, la Martina hacia así.
0: Perquè, a més, és molt fàcil i ara encara queden molt bons, perquè ara encara ve de gust. Penseu en el número 4. 4 ous, 4 cullerades soperes de sucre, 4 cullerades de whisky, 400 grams de nata, que poden ser dos brics d'aquells de 200. Dos cullerades de sucre per la nata, perquè si aquella nata no té sucre és perquè sigui una miqueta més dolça. I després caramel, que podeu agafar aquell de la Royal, que ja ve fet, o fer el caramel...
2: Que no costa res.
0: Que no costa res. Bueno, s'agafen les gemmes, les 4 cullerades de sucre, el whisky, i es remena bé, amb un bol, es remena bé. Llavors, a part, les clares a punt de neu, es barreja amb tot el reste de la patxa, principalment i finalment la nata muntada, i amb 2 cullerades de sucre que fregeixes per quan la montes, eh? I tot això es posa el sucre cremat a sota, tires tot lo de més a sobre i a la nevera. I era el congelador millor, és clar, i pues 2 hores o 3 i
2: perquè si allí,
0: si es fa el dia abans millor. Queda boníssim, ja si ho proveu ja ho veureu, perquè queda boníssim, és biscuit glacé. Sí. Que tota la vida havia sigut lo millor de lo millor dels gelats.
2: Sí, sí, és veritat.
0: Pues estarà molt bo.
1: Millor la nevera o millor el congelador?
2: El congelador
1: directament,
0: eh? Congelador. I si a l'hora de menjar-lo el treus una mica abans. Perquè no estigui tan gelat. És a dir, quan estiguin en el segon plat, tu ja treus el biscuit glacé, després es desfà una mica la dels costats i ho pots servir perfectament.
1: Ens queda... està quedant la boca aigua, eh?
0: És que és
1: entre
0: postre.
1: El magret, el postre...
0: Aquest postre és molt fàcil de fer i
2: venga,
0: és molt bo.
2: La Martina vol fer una pregunta. Vinga, Martina, endavant, bonica.
6: Jo, perquè no sé gaires coses, com es fa el caramel a casa?
0: Sucre amb una miqueta d'aigua i el foc.
6: El foc lent, per això. O
0: sigui... Bueno, has de controlar perquè es anirà canviant de color... I abans de que quedi molt fosc, ja el treus, perquè si no se't cremarà el pot i
2: sí,
0: tot.
2: Sí,
0: eh?
2: Sí.
6: Claro, per això ho deia, perquè s'ha de controlar la
0: sí,
6: temperatura.
0: La temperatura.
2: Sí, i el color. El color,
0: el color és el que et donarà la pauta. Perquè si et queda molt, molt fosc, se t'enganxarà en el pot i sí. Després per treure-ho serà horrorós.
6: Ja pots llançar el caramel i el pot.
0: El pot, sí.
1: A mi em va passar una vegada.
0: Sí, sí, sí. Al començament ens ha passat a tots. Però si agafes el de la Royal també és molt bo i queda bé i, a més, dura molt de temps.
2: I és bueno, eh?
0: I és bo, sí.
2: Aunque jo sóc de les de coses de casa,
0: sí.
2: Però és veritat que també és bo, eh? Si és que avui dia n'hi ha moltes coses.
0: Saps, però saps què passa? Si vas ràpida i tens... ja vas sobre segur. I llavors sí. Ja tens el postre assegurat per l'endemà i, a més, quedaràs molt bé.
2: I no gastes ni gas, ni embrutes pot, ni res.
0: Exacte.
6: Ni les de llançar, que potser el Jordi hauria d'haver comprat el de Royal.
1: Sí, no, ja sí. Sí. És allò que vas netejant i encara et queda negre
0: sí,
1: i dius, mira, ja el llences.
0: Sí, no, és el sucre cremat s'ha de tenir una mica ja d'experiència perquè pot passar això.
2: Sí, sí.
1: És més pràctic anar-lo a comprar ja
0: sí,
1: d'una marca d'aquestes ja de
0: qualitat.
1: Que saps
0: que són
1: bones
0: i que saps que a més tens sí. a la despensa, ho tens.
1: I utilitzes el que necessites.
0: Sí, pots guardar-lo.
2: És raro perquè la Glòria volia trucar, però no sé, a lo millor no està, i la Montse també, a lo millor... perquè, bueno, és que els telèfons a vegades
0: sí,
2: no...
0: Depèn d'on t'estiguis, ja, et pots trobar.
2: Ja té interès la Martina, ja està mirant, pobreta, però no sé, bueno, pues nada, ja està. Bueno, tens alguna més per aquí, Maria Antònia?
0: No sé, a veure què us sembla.
2: Però... No ens queda gaire rato, però encara tenim per
0: donar... Bueno, un plat molt
2: perquè
0: socorregut.
2: Perquè jo volia donar una receta d'un altre dia que vaig menjar a casa d'una amiga meva.
0: Doncs va.
2: No, però no la vull dir perquè ella vol trucar i vull que la doni ella. O sigui que... Tu, Maria Antònia.
0: No, un primer plat molt socorregut que va bé per sempre que tens convidats perquè, a més, és un pastís de patata i tonyina. O sigui, bulls la patata, depèn de la gent que són, pues va molt bé perquè és bo, agrada a tothom i et soluciona un primer plat que no cal que el facis i és fred. I, bueno, doncs bulls les patates, pelades i bullides normal, amb aigua i sal. Quan estan bullides i encara no estan fredes del tot, les aixafes bé i hi poses un parell de cullerades de maionesa per aixafar-ho i jo poso llaunes de tonyina con aceite de oliva virgen, perquè... Mm. Així ja saps segur que són molt bones.
1: Bones.
0: Llavors, no poses tot l'oli aquest el guardes, però encara que estiguin mullades d'oli, tot això ben aixafat. Per exemple, jo calculo quan són per cada 2 persones una llauna de tonyina, d'aquelles rodonetes, eh?
2: Sí, individuals.
0: I les, sí. i de patates, pues, una patata mitjana per persona, per calcular.
2: Bueno, més o menys.
0: Més o menys. Per tenir una idea de si són 10, si són... Sí. Bueno, tot això ben aixafat. I llavors això ho poso en un motllo de poloncake o d'aquests que són... que tenen, que el pots desfer la part de baix. Bueno, pues això a la nevera durant l'estona que sigui, vull dir, almenys un parell d'hores o una hora, més que res perquè vagi agafant consistència. I després, una mica abans de l'hora de dinar, ho treus, ho desmolles, acabes de posar maionesa per sobre i pels costats i adornes amb ou dur, tomàquets xerris, si vols ous d'aquells de codorniu en vez d'ou dur, ous
1: olives,
0: olives. Pots posar-hi
2: pepinillos,
0: el que vulguis. Clar. Aquí sí que es va a gust del consumidor. I trossets de pebrot, així, sí, tiretes de pebrot escalivat, bueno, tot el que agradi. I de vegades llagostins cuits, també pots posar
2: també,
0: algun llagostí.
2: Sí,
1: al damunt. Sí,
0: queda
1: sí, sí.
0: Maco, és un, això quan ho presentes a la taula queda maquíssim, és un plat fred que el pots tenir preparat i el pots tenir ja a punt a la nevera i quan et venen els convidats només l'has de treure i agrada molt a tothom.
1: Sí. Això la meva àvia de Vilassar li deia un braç de gitano de patates.
0: Sí, senyor. Sí,
1: el braç de gitano.
0: El braç de gitano, de tota la vida de patata.
1: Sí, de patata.
2: De tota la vida.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Però doncs, perquè és veritat, és molt bo, està molt bo, queda bo, sí. I ho pots fer... Bueno,
0: clar, jo ho faig amb un motllo, però si es vol fer com un braç de gitano...
1: L'has d'embolicar.
0: S'ha d'embolicar,
1: sí, sí,
0: la patata amb un drap de cuina,
1: sí.
0: Es posa amb un drap de cuina i es va rodant, es va rodant. I això també queda bo, també queda maco, i queda, perquè lo important és després la decoració.
2: Sí.
0: I el que agradi a la família, pues, depèn, hi ha vegades que tens més coses per decorar i a vegades que en tens menys, però poses el que tens.
1: I a més nutritiu.
0: Ah, sí.
1: Nutritiu,
0: sí,
1: la patata,
2: a
1: la tonyina...
2: Les patates m'agraden molt.
0: Hi ha proteïna, hi ha hidrats de carbó,
1: sí, sí,
0: hi ha
1: sí,
0: de
1: sí.
0: Tot, hi ha la maionesa, hi ha de tot, i és un plat molt complet. Sí, sí. Sí.
1: Ui.
2: Que bien estamos
1: ens,
2: hoy,
1: ens fan,
2: eh?
1: Ens fan venir salivera, eh? Perquè ara l'hora que és ja hem d'anar a dinar, d'aquí una estoneta, sí, sí.
2: A la dinar, sí, sí, sí, ja tens el dinar fet, Jordi?
1: Sí.
2: Ah, sí?
1: Jo avui vaig a base de congelats. No,
2: ja.
1: No, coses que m'he cuinat jo, que me les he congelades.
2: Ah,
1: que i com que havia de venir la ràdio, doncs ja m'ho he deixat descongelat, perquè he de menjar ràpid i després m'anem a anar.
2: Molt bé,
1: sí, sí, sí.
2: Estupendo.
1: Sí, us ho puc dir, eh? Tinc un puré de pastanaga, que vaig fer amb pastanaga, m'hi vaig ficar una mica també de moniato i de què més? Moniato, pastanaga
2: poma,
1: i una mica...
2: Poma,
1: no, és d'aquell taronja.
2: Ah, ah.
1: I una mica també de carbassa. De
2: ah,
1: patateta,
2: ah,
1: una mica de patata, una mica de ceba, tot túrmix...
2: I un rajoli? O no, has posat
1: sí,
2: oli?
1: Sí, evidentment. Sí.
2: I un bon pa amb un plat d'oli i sucar pa. Està boníssim, eh?
1: Ah, a més, coses que ja no he dit, també, i el caldo, i l'aigua, i la sal. Jo m'agrada molt en aquest puré que faig, m'agrada també tirar-hi cúrcuma.
0: Ah,
1: cúrcuma
0: bé.
1: I una mica de pebre.
0: Sí,
2: però que està molt bona. Bueno, ja estem, no? Ja estem. Bueno, pues ja hem arribat a acabar el programa. Què en dius?
7: I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. El programa d'avui ja s'ha acabat.
2: Ole, bueno, vull donar les moltes gràcies a tothom que ha trucat, a tothom que ha escoltat el programa, als nostres convidats, a la Maria Antònia,
0: sí.
2: Que m'ha tret d'un apuro avui, perquè
0: no.
2: La que tenia que vindre avui no
1: I
2: podia.
1: I jo vull dir una cosa, que a veure si recuperem la Maria Antònia Martí...
2: Ah,
1: com
2: sí,
1: astròloga,
2: com astròloga.
1: Per Ràdio Arenys.
2: Clar que sí.
1: Un programa d'astrologia
2: sí,
1: a Ràdio Arenys.
2: Bueno, ho tens que fer,
0: no
2: un
0: sé,
2: programa,
0: no.
2: Clar que sí.
0: Però és que home. Tenim un programa esotèric molt interessant a Ràdio Arenys.
1: És molt interessant.
0: I
1: sí.
0: Llavors jo penso que dos programes esotèrics en la mateixa ràdio ja. Potser no... No, jo la veritat és que sempre que vulgueu
1: no,
0: estic disposada.
1: Està molt bé el d'en Joan.
0: El d'en Joan és un programa que té molta força, està molt
2: sí.
0: Ben fet
2: sí.
0: I realment doncs, pels oients de pels oients de soterisme ja està bé. Jo l'únic que puc fer és un programa d'astrologia pura i dura. Si
1: exacte,
0: si
1: seria més això.
0: Sí, més aviat.
2: Pues sí.
0: Bueno, doncs Jordi, tu cuida-te'n i m'ajudes.
2: Home, coi, ara mateix li diem
1: és
2: al
1: que,
2: Joan.
1: És que la Maria Antònia i aquí un servidor
2: ja.
0: Havíem
1: fet un programa que es deia Mandràgora sí. amb gent, molta molt més maca. Gent
0: sí, molt sí. maca.
1: Érem tots maquíssims.
0: Hi havia
1: tots,
0: sí, sí.
1: El Miqui, la Rosa, pobreta.
0: La Rosa, i després...
1: La Montse Calopa, l'Alvira Ortiz.
2: Ah, pues, escolta'm,
1: això... Això Marbiol era el tècnic, també.
0: I en el que era de Mataró, que es va morir.
1: L'Ivan Llença, també.
0: L'Ivan Llença.
2: Pues això parlarem amb el Joan. I un programa, clar que sí, un programa diferent.
1: I recuperem a la Maria Antònia.
0: Jo estic en forma, eh?
2: Que a part d'astròloga, és una bona cuinera, eh?
0: Bueno, pues, o sigui que... a mi em tindràs aquí sempre que vulguis.
2: Gràcies, l'única, que em vas treure d'un apuro perquè la que tenia que vindre avui ha tingut un problema i no podia vindre. Bueno, fins aquí hem arribat. Adeu!
0: Adeu!

0: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
1: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
2: Mediterrània és un programa intercultural obert al món i on parlem de tot. Qui som? D'on venim? I on anem? Per què pensem com ho fem? Et convidem a participar i a dir-hi la teva. Converses i reflexions de forma relaxada a Mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: Ràdio Arenys.

0: L'informatiu migdia.
1: Bon dia, som dimecres 23 de setembre i és moment de començar aquest informatiu migdia. Com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Avui comencem aquest informatiu parlant novament d'incidències en el servei de rodalies de la R1. Gemma Roig, bon dia.
2: Bon dia. Segons ha informat DIF, la senyalització entre el Clot i Sant Adrià del Besòs ha obligat a reduir la circulació de trens a 4 per hora.
1: En clau educativa, el president de la Generalitat, Salvador Illa, admet errors inacceptables en la seva compareixença avui al Parlament.
2: Ho ha fet després dels resultats de les proves PISA a Catalunya que quedessin invalidades perquè el percentatge d'exclosos va superar el llindar permès del 5%.
1: Precisament, un estudi elaborat pel Sindicat de Professors de Secundària ha calculat una baixada de més de 30 punts en les competències de matemàtiques, lectura i ciències en les proves PISA.
2: Aquest és el resultat del seu estudi, segons els càlculs, si no s'hagués exclòs aquest 23% de l'alumnat.
1: Més enllà d'aquesta qüestió nacional, us expliquem que el cap d'Arenys de Mar es prepara per fer front a la grip i a la Covid amb la campanya de vacunació que comença l'octubre.
2: Les darreres setmanes, els serveis mèdics han detectat un augment de casos de virus respecte a l'any passat.
1: En l'àmbit de la política local, la CUP insisteix en tenir un cens de pisos buits per abordar la crisi de l'habitatge.
2: Els copaires apunten a l'existència de 800 pisos sense residents que podrien ajudar a destensar el mercat de la vivenda i evitarien així trinxar el territori amb noves construccions.
1: I Arenys de Mar serà escenari aquest cap de setmana de les primeres jornades antifeixistes.
2: Tant divendres com dissabte hi haurà diverses propostes que pretenen donar resposta a l'augment de discursos d'extrema dreta al territori.
1: I en esports parlarem del vòlei i del nou entrenador del sènior femení del club. Es tracta d'Edgar Julio, qui afronta aquest nou repte amb il·lusió i amb l'objectiu d'aconseguir l'ascens de categoria.
0: L'informatiu migdia.
1: I us ho dèiem en titulars, un robatori de cable ha afectat la circulació de trens de la R1. Segons ha informat DIF, la senyalització entre el Clot i Sant Adrià del Besòs ha obligat a reduir la circulació de trens a 4 per sentit i hora.
2: L'afectació s'ha notificat a les 6 del matí a través d'un missatge a les xarxes socials de la línia R1 de Rodalies. En el text especificava que reduïen els trens degut a una incidència en la infraestructura. Per tant, la responsabilitat era per DIF, la qual ha notificat una hora més tard que el problema a la línia s'havia produït per un robatori de cable que afectava la senyalització entre les estacions tant de Badalona com el Clot Aragó. Finalment, en el missatge emès per les seves xarxes socials, asseguraven que estaven treballant per solucionar aquesta incidència al més aviat possible.
1: La incidència arriba en un moment en què els robatoris de cable ferroviari s'han disparat a Catalunya. Entre el gener i l'agost d'aquest any, DIF ha registrat 229 denúncies per robatoris, una xifra que ja supera les 184 de tot el 2025, segons dades avançades pel país i confirmades pel Ministeri de Transports a l'ACN.
2: Una situació que ha posat en alerta els Mossos d'Esquadra, que tenen en marxa un dispositiu anomenat Plavia, que s'encarrega de les detencions als lladres d'aquest material a Rodalies. Joan Salamanya, que és intendent i cap de la Divisió Tècnica de Seguretat Ciutadana i Planificació dels dispositius dels Mossos, diu que els principals motius d'aquests robatoris són diversos.
3: Preu de pólvora a l'alça, clarament a l'alça, hi ha molta demanda i poca oferta i per tant hi ha un preu a l'alça. L'altra és l'exposició d'aquest material perquè serveix a serveis essencials i per tant està exposat a milers de quilòmetres, sigui en la xarxa a la xarxa ferroviària, com també la de comunicacions o també la xarxa elèctrica. I una altra és la facilitat en donar-li sortida a aquest material a través del mercat legal. És a dir, a través, jo puc vendre coure a la xarxa de gestors de residus que existeix.
2: Salamanya, en declaracions a Catalunya Ràdio, assegura que per revertir la situació actual cal una visió integral del problema i, sobretot, aposta per un nou marc legal amb penes més elevades.
3: La clau és abordar-ho d'una forma integral i estratègica. És a dir, que hi ha diferents qüestions. Aquest és un fenomen al qual la policia, a Mossos d'Esquadra, doncs, ens hi veiem que en formem part de la solució, però que en formem part també, no únicament, perquè això, òbviament, és un problema que té una qüestió que s'ha de gestionar, que hi hem de tenir una mirada molt transversal i molt estratègica des de diferents punts de vista.
2: Només aquest setembre hi ha hagut 8 detencions, fins a arribar a un total de 66 des de la vigència del protocol, un pla que compta amb la participació tant dels Mossos d'Esquadra com també de DIF, policies locals, estament judicial i el gremi d'empreses dedicades a la gestió de residus.
1: Més enllà d'aquesta qüestió, en la plana dels serveis, us expliquem que avui entre 4:45 de la matina i 5:45 del matí hi ha hagut un tall elèctric que ha afectat des d'Arenys de Mar a Mataró.
2: També us informem que avui Endesa ha programat un tall en el subministrament elèctric que serà entre les 2 del migdia i les 3 de la tarda i que afectarà veïns del carrer Pau Costa, Bereu, Capellans, Sant Antoni i Turó.
1: I en l'àmbit nacional, el president de la Generalitat, Salvador Illa, admet errors, diu, inacceptables amb les proves PISA. I ja ho ha dit aquest matí en la seva compareixença al Parlament després que els resultats a Catalunya quedessin invalidats perquè el percentatge d'exclosos va superar el llindar per més del 5%.
2: Illa ha reconegut que durant les proves va haver-hi, com dèiem, errors d'interpretació, de supervisió i també mancances en la transmissió d'informació rellevant. El president ha lamentat també que, tot i rebre informes que advertien d'aquests errors en la mostra, el Consell d'Avaluació no va aplicar mesures correctores als centres. Ha dit que s'ha estat treballant per identificar aquests errors i evitar així que es tornin a repetir i també determinar responsabilitats. Escoltem-lo.
4: No estem parlant d'una alteració dels resultats de l'alumnat, ni estem parlant d'un problema amb la correcció de les proves. Estem parlant d'un error greu en el procés de publicació, seguiment i validació de la mostra. I davant d'un error d'aquesta naturalesa, el que correspon a un govern és fer tres coses, com així estem fent i hem fet. Explicar els fets, determinar les responsabilitats i corregir allò que no ha funcionat.
2: En el seu discurs ha advertit que no s'han perdut les proves i que no s'han manipulat resultats, sinó que es tracta d'un problema metodològic que fa que els resultats no siguin representatius. De fet, les proves a Catalunya, com dèiem, s'han invalidat perquè no s'han seguit les indicacions de l'OECD amb un percentatge d'exclosos molt superior al permès, d'un 23%. Això ha fet que Catalunya quedi fora de l'informe sense dades comparables sobre el nivell educatiu fins als pròxims resultats, que seran ja d'aquí a 4 anys.
1: Precisament, un estudi elaborat pel Sindicat de Professors de Secundària ha calculat una baixada de més de 30 punts en les competències de matemàtiques, lectura i ciència en les proves PISA, si no s'hagués exclòs aquest 23% de l'alumnat.
2: L'informe que l'ha elaborat el delegat del sindicat, Francesc Gasó, fa una simulació aplicant la mediana en lloc de la mitjana. Tal com ha explicat aquest matí el programa La Ràdio, aquesta metodologia permet estimar com variarien els resultats si es tingués en compte l'alumnat exclòs.
5: L'estudi que vam fer en general amb quines publica és amb la mitjana. Amb la mitjana no podem substituir els valors que haguessin tret aquest 23% que Catalunya va excloure. Amb la mediana sí que ho podem saber. Imagina't que organitzen un concurs i cada institut hem d'enviar 9 alumnes, un de cada classe. Resulta que al final als organitzadors els hi falta temps i diu: mira, me'ls ordineu del quin sap més al quin sap menys, i agafen el del mig. I llavors hi ha un institut que sap que el seu número 4 és molt bo i que el 5 ja és dolentet, i a dos nens els diu: no vingueu. Doncs això és, entre cometes, és el que ha fet Catalunya. Ha eliminat només del percentil baix.
2: Segons aquesta simulació, Catalunya hauria passat a ocupar entre la 9a i la 10a posició en les 3 matèries entre les 17 comunitats autònomes de l'Estat. A més, es calcula que des del 2009 Catalunya hauria experimentat també un retrocés d'entre 1,8 i 2,5 cursos escolars. Gasó qualifica els resultats de preocupants i considera que hi ha mesures, això sí, per revertir aquesta situació, com són les aplicades en països com Portugal o Anglaterra.
5: Hi ha mesures que a d'altres països han funcionat i han funcionat amb relativa rapidesa per a les noves generacions. Portugal venia de ser dels pitjors d'Europa a passar a ser del millor. Hi ha una sèrie de polítiques clares. I llavors, quines són? Els currículums han d'estar estructurats i totes les famílies han de saber el seu nen què ha d'aprendre cada any. No, s'ha de saber quan s'ha de saber llegir. I en matemàtiques també és claríssim. I els currículums han de ser estructurats. Tu has de saber, mira, ha de saber sumar, multiplicar i aquestes coses de memòria en aquesta edat. Perquè si no, el curs següent comencem coixos i ja no, i això es va arrastrant, no?
2: D'altra banda, el sindicat també s'ha mostrat pessimista que el Consell d'Educació vingui ara a arreglar res després de rebre l'encàrrec del president Salvador Illa d'impulsar un debat sobre el model educatiu a Catalunya.
0: L'informatiu migdia.
1: I en l'àmbit de la política local us expliquem que la CUP insisteix en tenir un cens de pisos buits per abordar la crisi de l'habitatge. Els cupaires apunten a l'existència de 800 pisos sense residents que podrien ajudar a destensar el mercat de la vivenda i evitarien, diuen, trinxar el territori amb noves construccions.
2: Els anticapitalistes creuen que cal abandonar la mirada de promoure noves construccions al municipi i abordar el problema des de la composició actual del parc d'habitatge Arenys de Mar. Per fer-ho, un dels estudis que veuen imprescindibles és el cens de pisos buits. El regidor Arnau Cucurull assegura que si el govern treballés per posar a disposició de la població una part d'aquests habitatges buits, es resoldria tant el problema per la manca de lloguers com també es trencaria amb l'especulació immobiliària de fons voltors i grans tenidors. Ho ha dit avui en una entrevista al programa La Ràdio.
6: Calen diners, doncs, per fer un cens de tots els pisos buits que hi ha a Arenys. Més enllà de construir, creiem que hi ha una sèrie de pisos buits que estan tancats, que fan, com passa a molts llocs, que la resta de lloguers pugin i que et diguin que hem de construir més, però al final hauríem de saber si són, segons la Diputació de Barcelona, els estudis que té, oscil·la entre 800 i 1.000 pisos. Quan féssim l'estudi creiem que pot baixar una mica, però si parlem ni que sigui de 500 pisos buits, podem posar al servei de la ciutadania, doncs potser no cal anar trinxant més el territori i a més construint en zones que cada cop veiem que són més complicades, més complexes, inundables.
2: L'habitatge torna a estar al centre del debat després que aquesta setmana s'anunciés el suïcidi d'una dona a l'Hospitalet de Llobregat després de ser desnonada per un fons voltor.
1: En l'entrevista també ha parlat de la consulta popular a Canalies i de la mobilitat al municipi.
2: Sobre la manca de participació, el portaveu apunta un problema en la informació i difusió d'aquesta consulta. En relació al resultat que ha sortit, diu, és positiu perquè afavoreix la circulació de la zona. Tanmateix, es mostra preocupat per la falta d'una visió general del municipi amb relació al trànsit.
6: Tots sempre són, no? Doncs ara fem això fins que no fem l'arranjament final. O sigui, tots són pedaços en lloc de tenir una visió més global, un taulell de joc ampli per veure realment quines són les necessitats i com hem d'anar estructurant el poble pels futurs anys. Perquè anar posant pedaços és el que s'ha anat fent en aquest poble els últims 40 anys. I així tenim el poble i tantes mancances, perquè no hi ha una visió global de com i de futur de com han de funcionar les coses.
2: El regidor insisteix que cal un pla de mobilitat perquè avisa que el fet en l'anterior mandat ja no és vigent. A hores d'ara, la CUP és l'únic partit polític que actualment no ha anunciat el cap de llista per les pròximes eleccions al maig del 2027 i Cucurull assegura que ja està tot decidit, però que deixen en mans de l'Assemblea anunciar el número 1.
0: Ràdio Arenys, notícies.
7: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
8: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
9: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
8: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
10: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
11: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
10: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
11: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
10: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
11: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
10: Daima, es tanqui papereria.
11: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
10: Tenim obert cada matí de 8 a 13:30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8:30 del vespre.
12: 93 792 5344.
0: Ràdio Arenys, notícies.
1: El cap d'Arenys de Mar es prepara per fer front a la grip i al Covid. Amb la campanya de vacunació que comença a l'octubre, les darreres setmanes els serveis mèdics han detectat un augment de casos de virus respecte a l'any passat.
2: La taxa d'incidència de virus respiratori s'ha disparat en els últims 15 dies a tot l'estat espanyol. Segons un informe del Centre d'Epidemiologia, la positivitat de la grip s'ha duplicat respecte al 2025, juntament amb el Covid, que també ha marcat xifres rècord. Des dels serveis mèdics locals asseguren que aquesta realitat també ha arribat a Arenys de Mar amb un augment de la pressió assistencial, tanmateix confiant que està controlat i que el seu objectiu és la vacunació. Ho explica la infermera del CAP d'Arenys de Mar, Mireia Vidal, al programa La Ràdio.
13: Hem començat a notar, sobretot a nivell de consultes, de visites espontànies, més pressió assistencial, que normalment, com ja sabeu, no, l'època de més fred, no, és quan la pressió assistencial per nosaltres com a professionals augmenta, però sí que és veritat que ara, doncs, després de la tornada de vacances, doncs, s'està notant. Està bastant controlada, però també hem de dir que ha sigut gràcies a la vacunació. Per això, des del Centre d'Atenció Primària i del Departament de Salut, promovem moltíssim la importància de vacunar-se, tant sigui de Covid com sigui de grip.
2: Vidal explica que actualment la principal diferència entre la Covid i la grip és la febre, ja que la grip provoca temperatures molt més altes. En cas que no es presenti febre, significa que l'usuari només té un refredat.
13: Que es pot assemblar bastant al Covid, sí. Però sobretot cursa amb febres molt altes. El Covid també es pot donar febres altes, però sobretot la grip. La grip cursa amb febres molt altes. Tenim diferents tipus de grip, tenim grip A, grip B, altres tipus de soques, no? Però sí que cursa també amb un malestar general, dolors musculars, també doncs, sintomatologia, tos, mocs, no? En canvi, el Covid, a vegades, tot i que pot donar febres altes, però no en tots els casos, no? Pot cursar també amb una sintomatologia també a nivell intestinal. A vegades tenim diarrees, mals de panxa.
2: La campanya d'aquest any s'ha avançat i començarà la primera setmana d'octubre pels principals col·lectius de risc. Es pot demanar cita prèvia al CAP o via l'aplicació mòbil. En cas que ja es tingui una visita programada per una altra qüestió mèdica, no serà necessari demanar hora perquè es posarà la vacuna en aquella mateixa cita.
1: I ara us expliquem que els vailets de Cinera faran pinya amb els maduixots de l'Alt Maresme en un assaig especial. Abans, els castellers dels Dos Arenys proposen un assaig obert avui a la platja de la Picòrdia.
2: Els vailets de Cinera tenen una cita important aquest divendres amb una de les principals colles castelleres de la comarca, els maduixots de l'Alt Maresme. Participaran de l'assaig especial de la colla gran que s'està preparant per la diada castellera de la Festa Major de Calella. Aran Gasó, portaveu de vailets, assegura que és una oportunitat excel·lent per conèixer els companys de la comarca i aprendre de la colla.
14: La cita bàsicament consisteix en que ells s'estan preparant per anar a la Diada de Calella, que és una de les cites més importants de l'any, i ens van escriure i ens van dir que ens podíeu venir a donar un cop de mà, i hem pensat que seria una gran opció, perquè així els coneixem, també fem pinya entre colles del Maresme, fem més gran el fet i segur que ens poden donar mil i un consells, ells que ja porten uns quants anys, sobre com engegar-ho tot. I la idea és, sobretot això, conèixer gent i fer caliu.
2: En paral·lel, els vailets han fixat per avui un assaig obert de pilars per preparar aquesta trobada. Serà 7:45 del vespre a la primera platja.
14: El d'avui, la idea és intentar tecnificar una mica més de cara al divendres, perquè el divendres els maduixots ens deixaran durant 15 minuts... La idea és anar-los a ajudar, sobretot. Però ens deixaran durant 15 minuts el material del seu local per poder fer coses. Llavors, de cara a provar proves amb més seguretat, tenen una xarxa que permet provar pilars i tot això, doncs la idea és tenir una mica preparat el que volem portar durant, el que volem provar durant aquests 15 minuts per tenir-ho amb fermesa i ja poder-ho portar per la següent cita que tinguem i així.
2: Des dels vailets expliquen que actualment el seu objectiu és aconseguir un espai on poder deixar tot el material que acumulen de la colla. De moment tenen un lloc provisional a Arenys Amunt i estan en converses amb els dos consistoris. Més enllà d'aquestes cites, dissabte l'entitat oferirà un taller obert per la festa del carrer de l'Església.
14: Ara, amb Arenys, el que passa és que hem iniciat converses amb la regidoria de Cultura, el que passa és que ara estan de vacances, per tant, costa contactar. I a Arenys Amunt també ens han dit que ens feien un espai temporalment i estem mirant si el podem adequar, si no, de moment la gespa són ideals, però ens falten xarxes, ens falta... De la manera és, fent una metàfora, ens falta tenir... No serveix de res un gimnàs si no tens peses.
2: La cita serà 6:45 a la plaça de l'Església.
15: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
16: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
17: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
16: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
17: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
16: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresma, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: El sènior femení del Club Volei Arenys té nou entrenador. Es tracta d'Edgar Julio, qui afronta aquest nou projecte amb molta il·lusió i amb l'objectiu que l'equip aconsegueixi l'ascens de categoria.
2: El veneçolà Edgar Julio ja havia rebut l'oferta del Club Volei Arenys anteriorment, però per qüestions laborals no havia estat possible. Aquesta temporada s'incorpora com a entrenador del sènior femení, agafant el relleu a Carla Vigília, qui ha estat al capdavant les darreres temporades. Assegura que l'objectiu principal és aconseguir l'ascens després que l'equip el tingués a tocar la temporada pasada.
18: El objetivo es lograr el ascenso este año, subir de categoría. Han sido parte de lo que se me ha dejado claro a mí en mi propuesta como entrenador y bueno, yo he asumido el reto y el objetivo es este, tratar de ascender al equipo a la próxima categoría para ir aumentando lo que es el nivel no solo del club, sino de la base del club también, que al final cuando ven que las categorías mayores están en niveles superiores, pues eso también incrementa las ganas de seguir aprendiendo y de poder llegar a ese equipo mayor.
2: El conjunt femení inicia la Lliga aquest mateix cap de setmana després d'una setmana ja d'entrenament. De cara a aquesta nova temporada, l'equip s'ha reforçat amb 4 o 5 noves jugadores que porten una combinació tant d'experiència com joventut.
18: Hay algunos cambios en la plantilla. Yo no trabajé con ella ciertamente el año pasado, pero bueno, más o menos al llegar se me planteó lo que había y lo nuevo que podía haber. Dentro de lo nuevo se adquirieron 4 o 5 chicas. Creo que nos van a aportar bastante. Unas que están en franca evolución y otras pues que ya tienen una evolución considerable que yo particularmente creo que nos aportarán herramientas importantes para nuestros objetivos.
2: El primer partit de Lliga Tercera Divisió serà aquest diumenge davant del Volei Molins a partir de 12:45 del migdia, pista contrària.
15: Taller Maresma Auto t'ha ofert els esports. Maresma Auto, carretera Nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
1: I com sempre dediquem els últims minuts d'aquest informatiu a conèixer la previsió del temps de la mà del nostre company de la xarxa, Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
19: Bon dia, ja som a la tardor, però ningú ho diria, i és que la temperatura està sent molt més alta del que toca una altra vegada en aquests moments, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes màximes, moltes temperatures que passaran dels 30 graus. On més calor farà serà cap a la Ribera d'Ebre i sobretot a les comarques de Lleida, cap a la plana de Lleida, aquí arribarem als 32, 33 graus, però gran part de la costa del prelitoral de 26 a 31 graus, i a més avui amb una mica més d'humitat, per tant, se sent un palet més de xafogor. De núvols ben poquets, alguns es passejaven aquest matí per les Terres de l'Ebre, després s'han anat desfent aquesta tarda el cel gairebé ras del tot i amb vent feble, per tant, bones condicions marítimes. Pel que fa al dijous, una altra vegada despertarem amb fresca, per tant, això sí que és una mica més habitual, temperatures com toca, però en canvi, demà a la tarda, una altra vegada, l'ambient es farà càlid o calorós, més que avui i tot, i demà despertarem amb algunes boires a les planes de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.

0: I fins aquí aquest informatiu de dimecres 23 de setembre. Us hem acompanyat al control tècnic, la Martina Calvo, i les veus que us hem parlat, la Gemma Roig i jo mateixa, Núria Torrents. Esperem que passin una molt bona jornada i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que vagi bé.
1: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és La Roca, situada al carrer de Vall, número 18. Avui dimecres no hi ha recollida selectiva del sistema porta a porta. Avui el carrer de la Torre tindrà talls intermitents fins les 5 de la tarda i el carrer Sant Ramon estarà tancat les 24 hores. I demà el carrer Bonaire estarà tancat de 8 del matí fins les 2 del migdia. El carrer Antoni Torrent de 9 del matí fins les 2 del migdia. El carrer de la Torre tindrà talls intermitents de 8 del matí fins les 5 de la tarda. El carrer Sant Ramon estarà tancat les 24 hores i el carrer Duedes estarà tancat de 9 i mitja del matí fins les 12 i mitja del migdia. I avui la RU circula amb 4 trens per hora i sentit a causa d'una incidència a la infraestructura entre les estacions del Clot i Sant Adrià del Besòs.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Escoltant Ràdio Arenys. Bon dia i bon dimecres 23 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 23 de setembre, avui amb la prèvia de l'estrena a la Champions femenina del Barça, vigent campió de la competició i que debuta aquest vespre rebent el París Futbol Club amb moltes baixes, però amb la convicció de tornar a competir pel títol. També avui juga la Unió Esportiva Sant Andreu, que rep a Can Dragó al Madrid Castilla, en un partit pendent de la quarta jornada d'aquesta primera federació masculina. Per cert, l'Europa, que va presentar ahir el seu nou entrenador, Luis Blanco, en substitució de Josep Maria Jané. Avui molt futbol, però també tindrem bàsquet amb la decisió, amb la consecució de les lligues catalanes de femenines, en aquest cas a Reus, la lliga catalana femenina entre Espart, Girona i Cadí-la-Seu, i també la Challenge entre Joventut i Lima Horta, i també hoquei patins, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, avui debuta el Barça a la Champions femenina.
1: Sí, les blaugranes que defensen títols s'estrenen aquest vespre rebent el París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff. Pere Romeu tindrà les baixes de Van Aasten, Laia Aleixandri, Aitana Bonmatí, Quica Nazaret i Vicky López per lesió, a més d'Aicha i Carles Julià concentrats amb la selecció espanyola per disputar el Mundial Sub-20. Això sí, recupera una de les capitanes, Irene Paredes, novetat a la convocatòria, al partit a les 9 del vespre.
0: També avui es juguen 3 partits més d'aquesta primera jornada de Champions.
1: Doncs així és, en el torn de tarda, a 3:15, Olympique de Lió de Jonathan Giraldez, vigent subcampió, recordem-ho, debutarà al camp del Servet Suïts, mentre que també jugarà el duel entre el Lovaina belga i la Roma, un dels rivals que tindrà el Barça. A les 9, a banda del Barça a París, també jugarà un altre dels candidats, el Chelsea, que rep l'Àustria Wien.
0: Ah, i repassem també els resultats dels 5 partits que ja es van jugar ahir d'aquesta primera jornada.
1: Victòries a l'Inter de Milà 1-0 contra el Haken suec, del Benfica 1-2 al camp de la Juve i de l'Arsenal 1-0 contra el Kogue danès. I empat a 2 entre 2 dels equips més potents del continent, el Bayern de Múnich i el Manchester City. Mentre que també va acabar en taules l'estrena del Real Madrid, 1-1 a casa davant el PSG.
0: Més futbol en categoria masculina. Avui també juga un partit de primera federació.

0: Anem de la quarta jornada.
1: La Unió Esportiva Sant Andreu rep el Real Madrid Castilla avui a Can Dragó. A partir de les 9 del vespre, els andreuencs buscaran la que seria la segona victòria al curs en el segon partit com a locals.
0: I l'altre equip barceloní d'aquesta primera federació masculina, l'Europa, ahir va presentar el seu nou entrenador.
1: Luis Blanco agafa les regnes del primer equip gracienc amb la intenció de revertir, de redreçar el rumb en la situació inicial de Lliga, en què l'Europa ha sumat un punt dels primers 12. Blanco, que ve d'entrenar a l'Atlètic Balears la temporada passada a segona federació i va estar a punt de pujar l'equip, va caure eliminat a les fases d'ascens. Té experiència també a l'Espanyol. De fet, va entrenar el juvenil i el filial. I fins i tot, recordem-ho, Martí, el primer equip en un parell de partits a final de temporada 21-22 a primera divisió.
0: De fet, va ser substituït Vicente Moreno quan el va ser destituït i just abans de que contractessin a Diego Martínez. Avui escoltarem el més destacat del que va dir ahir a la presentació Luis Blanco i també les explicacions del club per la destitució de Josep Maria Jané després de només 4 partits entrenant el primer equip escapulat. En bàsquet avui es decideixen a Reus les Lligues Catalanes Femenina i Lliga Catalana Femenina Challenge.
1: És per Girona i Cadí. La seva jugarà el primer títol de la temporada a partir dels quarts de 9 del vespre. Abans, a les 6, també a Reus es disputarà la final de la Lliga Catalana Challenge entre el Joventut i el Lima Horta.
0: Avui podria debutar amb l'Espar Girona ja una de les noves incorporacions, i Iana Martín, per agafar rodatge de cara al primer gran repte de la temporada del conjunt gironí, que arriba només 7 dies.
1: Les gironines coneixen avui el seu rival per l'eliminatòria prèvia per disputar l'Eurolliga Femenina, que tindrà lloc dimecres la setmana vinent, 30 de setembre, a Fontajau. O bé serà el Panathinaikos grec, o bé l'Emlakunu turc, que s'enfrontaran a l'Uni per una plaça a la màxima competició continental.
0: En waterpolo avui juga un partit de Lliga pendent de la primera jornada.
1: A partir de les 8 del vespre s'estrena la competició al Mediterrani i al Sabadell, en un partit que jugarà a piscina Josep Vallès, a Sants. Ahir en partit avançat a la tercera jornada, golejada el principal favorit, Barceloneta 18, Centre de Natació Mataró 9.
0: Això pel que fa a la divisió nord masculina. Per cert, avui hem sabut les seus de les Supercopes d'Espanya de waterpolo, totes dues a Catalunya.
1: La piscina Joan Serra Mataró serà el 12 d'octubre al migdia la seu de la Supercopa d'Espanya femenina, que enfrontarà l'Assolim Mataró, vigent campió de Lliga, i el Sant Andreu, campió de Copa. La Supercopa masculina serà el dimecres 14 a Can Llong, Sabadell, entre els anfitrions i el Barceloneta.
0: En hoquei patins, avui també arrenca la Lliga Catalana femenina amb els partits de la primera jornada.
1: A les 8 del vespre s'enfronten Mataró i Sant Cugat, mitja hora més tard ho faran Palau i Cerdanyola, i a les 9, dos partits més, Vigues i Riells, Manlleu, el Picap Voltregà. És la primera de les tres jornades que disputen abans de les semis i la final pel primer títol de la temporada.
0: Divendres arrencarà la Lliga Catalana masculina, per cert, també d'hoquei patins. I un últim apunt de ciclisme. Paula Blas i Mireia Benito van ser sisenes a la contrarrellotge per relleus mixt del Mundial de Montreal.
1: Les catalanes formaven equip amb la valenciana Sandra Alonso, a més d'Ivan Romeo, Héctor Álvarez i Eñaut Urcaregui. Per davant d'Espanya, que ha repetit el sisè lloc de Ruanda, s'han classificat a Austràlia i Alemanya.

0: Dimecres 23 de setembre, 6 minuts passant de 2:15. Comencem parlant de futbol, en la prèvia de l'estrena a la Champions femenina del Barça, vigent campió de la competició i un cop més gran candidat a revalidar el títol. Les blaugranes reben aquest vespre el París Futbol Club, quart classificat ara mateix, després de només 3 jornades, això sí, de la Lliga Francesa Femenina, segon l'any passat, per darrere només de l'Olympique de Lió, de Jonathan Giralet, que va ser finalista, subcampió, recordem, de la Champions. En clau blaugrana, el tècnic Pere Romeu parlava un cop més del favoritisme o no del seu equip en aquesta màxima competició europea.
1: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot, segur.
0: A priori, el Barça és favorit per començar la competició avui mateix ja guanyant bé, malgrat la plantilla curta i les baixes que arrossega. Les de Van Asten, Laia Alexandri, Aitana Bonmatí i les dues futbolistes que estan al Mundial Sub-20, Aisha i Carla Julià, se sumen les de Quica Nazaret i Vicky López, que ja no han entrat a la convocatòria. Això sí, Pere Romeu recupera Irene Paredes, una de les capitanes. El tècnic assegurava que aquesta temporada hi hauria moltes jugadores que farien un pas endavant.
1: Cada temporada és una nova oportunitat per jugadores noves o per jugadors que ja estaven dintre de l'equip i han de donar passades endavant. Per un tema numèric i obvi, hi ha hagut jugadores la temporada passada que segurament no han pogut tenir oportunitats en grandíssims partits, tot i ser molt, molt, molt bones, que segurament aquesta temporada se'ls obrirà aquest escenari. I allà ens demostraran moltíssimes coses, inclús més que potser jugadores del passat. Aleshores, crec que estem en un moment individualment parlant on hi ha jugadores que estan demostrant un nivell individual altíssim per estar al mes de setembre. Això crec que parla molt bé del dia a dia, parla molt bé del nostre entrenament.
0: Una d'elles, veurem si juga avui, serà la davantera polonesa Eva Pajor, peça clau en el Barça campió de l'any passat i que ahir també va comparèixer en la roda de premsa prèvia.
2: Sí, hoy me gustaría hablar español y perdón por mis errores, pero sí, para mí es no jugar fútbol es presión o jugar para título es no presión. Para mí es estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions porque es nuestro objetivo, porque estamos muy gran equipo y sí, estamos preparada para el primer partido.
0: Avui a les 9 del vespre aquest primer partit a l'estadi Johan Cruyff, aquest Barça a París, primera jornada de la fase de Lliga de la Champions per al conjunt blaugrana, també avui juguen un Lovain a Roma i un Servet Olímpic de Lió en el torn de tarda, 6:45, i a les 9, a banda del Barça a París, quedarà l'estrena del Chelsea contra l'Àustria Viena, una primera jornada que ja va començar ahir amb les victòries de l'Inter de Milà 1-0 contra el Haken suec, el Benfica 1-2 al camp de la Juventus i l'Arsenal 1-0 contra el Koge danès, i empat entre dos dels principals candidats, en principi, a veure, veurem a Bayern de Múnich i Manchester City 2-2 i també taules en l'estrena del Real Madrid 1-1 a casa contra el Paris Saint-Germain.

0: Més futbol a la primera federació masculina. Avui es completa la quarta jornada de Lliga amb el partit de la Unió Esportiva Sant Andreu, que rep el Real Madrid Castilla Can Dragó. Els quadribarrats buscaran la segona victòria del curs contra el filial blanc per sumar 3 punts que els situïn en una zona tranquil·la de la classificació, tot i que només s'hagin passat ja 4 jornades. Ahir en parlàvem aquí a l'enjoc amb el migcampista Pau D'Arbre, un dels capitans de Sant Andreu.
1: Bueno, està clar que ens agradaria haver tret més punts, però bueno, al final ens hem enfrontat a rivals com Huesca i Ibiza, que haurien de ser candidats a l'ascens. I bueno, crec que no ens ha tret els resultats que hem volgut. Sí que és veritat que les sensacions a nivell competitiu han sigut molt bones. I el dia a l'Àguiles crec que vam guanyar amb mereixement. Vam intentar competir un altre cop i seguir una mica la línia aquesta, intentar encaixar menys i marcar més.
0: Un Pau D'Arbre que reconeixia que no era el mateix jugar com a local a Can Dragó que al Narcís Sala, òbviament, i tot i que agraïa el suport de l'afició en tots els partits, i que també va admetre que encara que no vulguin, el vestidor quadribarat també s'assabenten de la situació de l'Europa, que ara explicarem. Ahir va presentar nou entrenador.
1: Sí, bueno, són coses que, encara que no t'agradi, t'enteres, però sí que és veritat que aquí estem centrats en lo nostre. A l'Europa ja que faci el que cregui el millor per ells, però sí, és inevitable enterar-te de tot això. Al final, amb totes les xarxes socials i les notícies volen, i t'enteres. Però bueno, sí, és un rival que tenim marcat al calendari, però sí que és veritat que abans de l'Europa van diversos partits que els hem de treure a tots.
0: Ara parlem de l'Europa, però com dèiem, avui a les 9, a què jugarà aquest Sant Andreu, Madrid-Castilla, ajornat en el seu dia per la disputa de la final de la Copa Intercontinental Sub-20, que va guanyar dissabte passat el juvenil del Real Madrid. I ara sí, pel que fa a l'altre equip barceloní d'aquesta primera federació masculina, el Club Esportiu Europa hi va presentar Luis Blanco com a nou entrenador. El tècnic nascut a Santa Coloma de Gramenet ve d'entrenar a l'Atlètic Balears a segona federació l'any passat i també a les categories inferiors de l'Espanyol, on va arribar a dirigir, de fet, el primer equip en un parell de partits entre la institució de Vicente Moreno i l'arribada de Diego Martínez al maig del 22. Ahir assegurava estar il·lusionat d'agafar les regnes de l'Europa, a més d'agrair la confiança al club, un Blanco que es mostrarà totalment convençut de revertir la situació d'aquest inici de Lliga, en què el conjunt escapulat només ha sumat un punt de 12 possibles.
2: No és que sigui fàcil, està clar que no és fàcil, perquè la competició és molt dura, l'exigència és molt dura. Nosaltres al final som un equip humil, però treballador, que farà bé les coses, que vol també aquesta sinergia amb tothom del barri, de l'afició. Al final, l'Europa té un sentiment especial que és molt bonic i això és un plus. I anar dia a dia, partit a partit, i estic convençut de que anirà molt bé.
0: Com sentíem, Luis Blanco, que va fer una crida a la calma perquè això tot just acaba de començar, a més de que demanar el suport de l'afició, evidentment, per fer una bona temporada.
2: Portem tan sols 4 jornades. Crec que la Lliga és molt llarga. La sensació és que l'equip ha competit aquestes jornades, que no estem molt lluny de la classificació, que marca la classificació. Són detalls, hem de polir aquests detalls. La meva identitat o la meva forma de jugar, doncs, poder implementar-la dins l'equip i tenir confiança. Anem a revertir aquesta situació. N'hi ha temps, n'hi ha eines, o sigui que en això estic molt tranquil. Confiança, confiança. L'afició és confiança i, clar, i energia i ajuda, no? Està clar que n'hi ha un hàndicap, és jugar en Sardenya, però hem de notar igualment aquesta energia.
0: L'Europa que anunciava l'arribada de Luis Blanco poques hores després de comunicar la destitució de Josep Maria Jané. Ahir el president de l'entitat, Héctor Ibar, va agrair la tasca de Jané al club, 5 anys com a director esportiu i aquests mesos com a entrenador del primer equip, a l'hora que reconeixia que podia semblar que s'havia tingut poca paciència, però que assegurava era una qüestió de dinàmica.
3: La gratitud cap al Josep Maria Jané, com també ha dit molt bé el Marc, és total. Ja entenc, doncs, que és contradictori el fet de no haver tingut més paciència, però també és veritat que hi ha experiències recents, ara m'estic recordant de fa uns anys a segona ref, que amb la paciència i anar esperant, quan llavors reacciones, és massa tard. Ens va semblar, bueno, que un canvi era el més escaient i, per tant, a partir d'aquí, doncs, vam prendre aquesta decisió.
0: Héctor Ibar i el club que també van presentar ahir a Marc Fabra com a nou director esportiu. En aquest cas ja l'havien anunciat feia dies. L'Europa que haurà de començar a sumar per sortir quan abans aquesta part baixa de la classificació a la primera federació masculina. Primera oportunitat aquest diumenge a les 4 de la tarda a Can Dragó contra el Rayo Majadahonda. Dissabte tindrem el primer duel català de la temporada. Partides al nou estadi entre Nàstic de Tarragona i Unió Esportiva Sant Andreu, que juga avui, com dèiem, recordem, contra el Madrid Castilla. I precisament al final del conjunt tarragoní, la Pobla Mafumet ha enllaçat un parell de victòries a la tercera federació masculina per fer-se a la categoria després del retorn amb l'ascens del curs passat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
4: La igualtat està sent màxima entre gairebé tots els equips en aquest inici de curs i només la sorprenent Muntanyes ha estat capaç de sumar els 9 punts disputats fins ara. Per darrere dels de Nou Barris ja hi ha la Pobla, l'únic conjunt amb 6 punts i a partir d'aquí la resta de rivals han sumat entre 2 i 5 punts. Aquest cap de setmana l'equip tarragoní va haver de tornar a remuntar un resultat advers, en aquest cas al camp del Tona, però ho va tornar a aconseguir amb solvència gràcies al doblet de Nico Agutzi i una altra diana de Joan Martínez. Després del partit del tècnic, Xavi Vilagut valorava el triomf, tot i la dificultat del partit, i que l'equip tampoc va oferir la seva millor versió.
5: Al final crec que hem aprofitat també les nostres, hem estat molt efectius, i en un context de partit que era complicat i en el que avui no estàvem massa brillants, crec que bueno, hem tret la victòria, que és per valorar-ho, i bé, content pels 3 punts i també pensant doncs, que hem de millorar moltes coses.
4: El partit del proper cap de setmana, que es jugarà diumenge a les 12, enfrontarà a la Pobla amb el Vilanova, un dels equips cridats a lluitar per l'ascens i que ha sumat una victòria i 2 empats en les 3 jornades disputades.

0: Gràcies, Eduard. En bàsquet, avui es defineixen a Reus la Lliga Catalana Femenina i la Lliga Catalana Femenina Challenge. Per ordre cronològic, la primera serà la Challenge, amb la final entre el Joventut i el Lima Horta, que arrencarà a les 6 de la tarda. I a 8:45, torn per als dos equips catalans de Lliga Femenina. Espar Girona i Cadí la Seu buscaran el títol d'aquesta edició número 38 d'aquesta Lliga Catalana. Les gironines hi arriben com a vigents campiones i amb la mirada posada en la prèvia de l'Eurolliga, que juguen d'aquí a just 7 dies. Escoltem el seu entrenador, Roberto Íñiguez.
1: A ver, si nos gustaría que fuese un partido en el que ver una pequeña evolución del equipo en competitividad, evidentemente eso sí nos gustaría progresar. No creo que sea una prueba en ninguna manera porque es un título oficial y queremos jugarlo, pero creo que todos sabemos lo que supone la previa Euroliga no a un partido, ¿no? Y jugar en casa con nuestro público. Tampoco quiero relacionar mucho partido, sino hacer el mejor trabajo posible mañana, porque además sabemos que va a ser difícil y que la Seu siempre nos lo pone difícil, y más en una liga catalana, en una final a un partido.
0: Amb un ull posat, òbviament, també avui en aquest Panathinaikos, amb la Conut, que és d'on sortirà el rival de l'Unin a la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent, 30 de setembre. Pel que fa al Cedis, preparant-se per l'inici de Lliga, d'aquí una setmana i mitja, mirarà de recuperar el trofeu de la Lliga Catalana després d'haver-lo guanyat de forma consecutiva entre el 21 i el 24. Com dèiem, també a 8:45 jugarà al Pavelló Olímpic de Reus aquesta final. D'altra banda, en categoria masculina, aquest mateix cap de setmana, insistim, ja arrenca la Lliga CB, amb 5 equips catalans. Abans, demà mateix, el Barça s'estrena a l'Eurolliga masculina amb la primera jornada rebent al Palau a l'Efes d'Istanbul, i tornant a les lligues catalanes, aquest cap de setmana es disputa la fase final de la tercera FEB, de la Lliga Catalana de Tercera FEB, divendres als quarts de final, dissabte a les semifinals i diumenge a la final, tota Mollerussa. Un dels equips que hi participa és el Club Bàsquet Valls, que divendres a quarts s'enfronta al CC. Radio Ciutat de Valls, David Prats.
2: Els de l'Alcamp es troben còmodes en aquest torneig de pretemporada. L'11 de setembre es van imposar el Navàs 80-75 al Joan Avallar i diumenge van vèncer la pista de l'Esparreguera 72-75 en un enfrontament que es va decidir a la pròrroga. Són resultats que convencen el tècnic Miqui Larraz, que a més afirma que estan jugant amb molta intensitat.
3: Bastant intensos pel moment de temporada que és, que ara anem molt cansats perquè la pretemporada és molt dura. Les cames fallen, però fallen les cames, el que has de ser és intel·ligent i mirar de saber en cada moment el que toca fer.
2: La propera estació del CE Valls a la Lliga Catalana és divendres al vespre a la pista del César. En cas de superar aquesta eliminatòria, obtindrien el passi en una final a 4 que es disputarà el cap de setmana a Mollerussa. La semifinal està fixada dissabte i la final diumenge.

0: En hoquei patins, avui arrenca la Lliga Catalana Femenina amb la primera de les tres jornades que s'han de disputar abans de les eliminatòries. A 8:45 començarà el Palau Cerdanyola i a les 9 tindrem dos partits. El primer, el Bigues i Riells Manlleu. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
1: El Club Patí Manlleu encetarà aquesta nit la primera jornada de la Lliga Catalana Femenina. Les jugadores entrenades per Maria Díez es desplaçaran fins a Bigues i Riells per enfrontar-se al conjunt del Vallès Oriental. Les manlleuenques buscaran millorar els registres de la temporada anterior, uns registres que no van ser bons i que van impedir que arribessin a la fase final. Díez tindrà les baixes de Valentina Fernández i Flor Felamini, que es troben concentrades amb la selecció argentina per preparar el Mundial. Les jugadores del planter, Ona Graells, Clàudia Domènech i Maria Albanyil, completen la convocatòria. Enfront tindrà un Bigues i Riells que manté un planter potent amb jugadores experimentades com Gala Soler, Marta Borràs, Utsue Otegi i Aina Serra, que fan d'aquest equip un conjunt temible. En declaracions a Ràdio Manlleu, la portera del Manlleu, Abril Alonso, explica que l'equip arriba amb molta força i amb ganes d'afrontar el primer partit oficial de la temporada.
2: Bé, doncs, l'equip arriba amb molta força i amb moltes ganes pel partit d'avui contra el Bigues. Ja portem 4 setmanes de pretemporada amb moltes hores de patins i gimnàs i la veritat és que ja tenim ganes de començar a competir contra altres equips.
1: Alonso expressa el seu desig per lluitar i assolir el trofeu de la Lliga Catalana Femenina.
2: Tot i que l'objectiu és arribar amb les millors condicions possibles el 30 d'octubre, que és quan comença l'Hockey Lliga, però la Lliga Catalana és una lliga molt xula de jugar i òbviament que la competirem i lluitarem cada partit fins al final i a veure si hi ha sort i podem fer sonar la campana.
1: El partit es disputarà a les 9 de la nit al pavelló municipal Can Badell de Bigues i Riells.
0: Gràcies, Eloi. A la mateixa hora, a les 9, es jugarà l'Alpicat Voltregà. Ua, ulle de ràdio, Sergi Guiu.
3: El conjunt alpicatí disputarà els 3 partits de fase de grups contra el Voltregà, el Manlleu i el Bigues i Riells. I, com sempre, la Lliga Catalana serà una bona preparació de cara a la seva segona temporada consecutiva a l'Hockey Lliga Femenina. El tècnic del lleidanet Hockey Club Alpicat, Matt Zilken, ens explicava com l'equip afronta aquesta competició amb to oficial.
4: Afrontem el primer test amb ganes sobretot. És el primer partit oficial, entre cometes, d'aquesta temporada. On ja té un valor, perquè te jugues una classificació, jugues contra un equip de la teva categoria, que també ens pot servir molt per veure en quin moment estem. Crec que l'equip ha tornat bastant bé de les vacances, a nivell físic i a nivell de ritme i de lectura de joc i tot. Crec que hem començat molt per davant de lo que era la temporada passada.
3: El partit davant el Voltregà es disputa avui a les 9 de la nit a l'Antoni Raure del Picat. Diumenge a les 12 del migdia el conjunt alpicatí visita el Manlleu i la fase de grups la tanca a la pista del Bigues i Riells el 3 d'octubre a les 8 del vespre.
0: Gràcies, Sergi. I avui el que obrirà la competició serà en aquest cas a les 8 del vespre, volíem dir, el Mataró-Sant Cugat. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
5: El Club Hoquei Mataró Femení inicia la Lliga Catalana aquest vespre amb l'objectiu del títol després d'haver iniciat la temporada ja guanyant la Supercopa. Es juguen 3 jornades en la fase de grups i aquest vespre les mataronines tenen el primer enfrontament a casa davant del Sant Cugat. Cerdanyola i Palau seran els propers rivals de grup i d'aquí en sortiran els equips que jugaran la fase final. Les mataronines es van proclamar ara fa pocs dies campiones de la Supercopa Catalana, aixecant el primer títol després de superar per 3-1 el Caldes en una final molt disputada i també en la temporada següent després de guanyar la Lliga i assolir l'ascens.
0: Gràcies, Oriol. En waterpolo avui juga un partit de Lliga pendent de la primera jornada, la júnior masculina. A partir de les 8 del vespre s'estrena la competició al Mediterrani i al Sabadell, en un partit que jugarà a la piscina Josep Vallès a Sants. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
6: Un partit en què són clars favorits per endur-se la victòria. Tot i això, a llarg termini, el repte gairebé impossible serà evitar la 22a Lliga consecutiva de l'Atlètic Barceloneta. Tot plegat en un inici de calendari molt atapeït que en les pròximes 3 setmanes inclou la primera jornada d'aquesta màxima competició continental davant el Lladran a Montenegro o la Supercopa d'Espanya a Can Llong davant el conjunt mariner. N'ha fet referència al mateix Espanyol.
7: Tenim un calendari molt, molt complet i molt ple de partits, no? Aleshores, cada partit per nosaltres és important. És veritat que tenim certes dates que són encara més importants, no? Com pot ser aquell partit de Champions, com pot ser la Supercopa, que ve just després de la Supercopa ja tenim Barceloneta, després tenim Barcelona, no? És a dir, el calendari no ens dona descans, i jo crec que cada partit li hem de donar la importància que té. Medi a casa seva, doncs, és un partit que hem de guanyar sí o sí, hem de sortir concentrats i que ens serveixi per arribar el millor possible després a les fites aquestes importants que tenim.
6: A les 8 arrenca a la Josep Vallès aquest Medi Astralpul Sabadell.
0: Gràcies, Pau. Ahir en partit avançat de la tercera jornada, golejada del Barceloneta, 18-9 contra el Centre de Natació Mataró. I acabem amb un apunt de pickleball, perquè el tenis Sant Joan d'Espí acull des d'avui fins diumenge la primera prova del PPA Tour Europe de pickleball, el circuit professional europeu d'un dels esports que més creix a tot el món. Ahir Sant Fruitós de Bages es va fer la presentació d'aquest certamen. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
8: Va ser el Shooter Club Pickleball, la instal·lació indoor més gran del sud d'Europa d'aquest esport i coorganitzadora del torneig. Allà, dos dels jugadors professionals que participaran en aquest esdeveniment van fer un clínic per entrenar i donar consells a un grup de membres de l'entitat. La veneçolana Raquel Amaro és una de les jugadores i es mostrava sorpresa per la qualitat de les instal·lacions.
9: La verdad es que brutal, muy contenta con Shooter, siempre me abre las puertas y las pistas y las instalaciones están geniales. Sí, estaré jugando individuales, mixtos y dobles de género y bueno, ahí hay bastante nivel, así que ver qué se me viene.
8: També va ser present a l'acte una de les estrelles del torneig, Grayson Goldin, l'americà, el número 23 del rànquing mundial, és un dels favorits a Barcelona. Els socis del Shooter Club Pickleball van gaudir de l'experiència. En Xavi Cintas és un dels jugadors amateurs del club.
10: L'experiència espectacular. A més, aquest jugador, el Godwin, és un jugador que aquest any ha tingut dos ictus i va anar, després de recuperar-se els ictus, va anar a Àsia, al PPA d'Àsia, i el va guanyar. O sigui, és una experiència brutal, un jugador de la... Molt top.
8: El Shooter Club és l'únic espai del país amb 9 pistes cobertes de pickleball que compleixen amb les normatives de competició i com a seu secundària acolliria proves del campionat en cas de pluja. El torneig s'allargarà fins diumenge i els diferents jugadors de la PPA Tour Barcelona que hi participen es podran entrenar a les instal·lacions de Sant Fruitós.
0: Gràcies, Jordi. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dijous a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys. Finques Blaumar.
2: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
1: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
2: 93 792 0440.
1: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
2: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
3: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
4: Com pot ser, si sempre feu fotos?
3: Sí, però no són de veritat.
4: I si li regalem un reportatge?
3: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
0: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
6: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
7: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
8: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
7: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
1: Ràdio Arenys.
9: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
9: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Niubó, a qui l'oposició reclama que dimiteixi.
10: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert. He de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
9: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament a finals de juliol. És dimecres 23 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pacte entre la Generalitat i els municipis per enfortir els serveis socials fins al 2030. Sònia Kerr.
11: Es destinaran 2.300 milions d'euros a finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i s'incorporaran un miler de nous professionals.
9: Un mort i 13 ferits a l'incendi d'una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit.
11: El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. El director general de la fundació que gestiona la residència, Ramon Ramells, explica com s'ha actuat en detectar-se les flames.
12: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès.
9: Unió de Pagesos tornarà a portar els tractors a Barcelona el 14 d'octubre en protesta per la situació del sector.
11: Que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció.
9: En cultura està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla, a Tarragona.
11: Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars tancaran l'exhibició com és tradicional.
9: Els esports, al Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Joan Barberà.
13: Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París. A l'estadi Johan Cruyff torna a la convocatòria Irene Paredes, mentre segueix sent baixa Aitana Bonmatí.
9: I cop d'ull el temps que ens espera. Lluís Mi Pérez, bon dia.
14: Bon dia, ja som a la tardor, però ningú ho diria, i és que la temperatura està sent molt més alta del que toca una altra vegada en aquests moments. I al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes màximes, moltes temperatures, que passaran dels 30 graus. On més calor farà serà cap a la Ribera d'Ebre i, sobretot, a les comarques de Lleida, cap a la plana de Lleida. Aquí arribarem als 32, 33 graus, però gran part de la costa del prelitoral de 26 a 31 graus. I, a més, avui amb una mica més d'humitat, per tant, se sent un palet més de xafogó. De núvols ben poquets. Alguns es passejaven aquest matí per les Terres de l'Ebre, després s'han anat desfeint aquesta tarda el cel gairebé ras del tot i amb vent feble, per tant, bones condicions marítimes. Pel que fa al dijous, una altra vegada despertarem amb fresca, per tant, això sí que és una mica més habitual, temperatures com toca, però, en canvi, demà a la tarda, una altra vegada, l'ambient es farà càlid o calorós, més que avui i tot, i demà despertarem amb algunes boires a les planes de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
9: El control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de les dues.
15: Notícies en xarxa, edició migdia.
9: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i també en la transmissió d'informació dins el Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política al Parlament i defensa la consellera Esther Niubó. Aquí els grups li demanen la dimissió. Mon Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.
17: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període de publicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
16: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretària general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
9: De la seva banda, l'oposició ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics aquests errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, com us deia, mitigant el desgavell en les proves PISA de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
19: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
20: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
18: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jèssica Albiach, la líder dels comuns.
21: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
2: Va fallar la transparència. Durant mesos, vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
18: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
9: No deixem encara la política, en aquest cas en l'àmbit social. La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya. L'objectiu, enfortir els serveis socials entre el 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros. Això és un 66% més que en el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat avui amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i és per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i altres programes de protecció social. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. Doncs és un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis i significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals d'aquest àmbit i el pacte modernitzarà els tràmits administratius per a les dues administracions, segons el conseller de Drets Socials. Salvador Illa i Raül Moreno han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i amb la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions que representen el món local i estan presidides per Meritxell Budó i David Pote.
22: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
23: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
4: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar fins als 30 euros l'hora al 2030.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: El balanç de víctimes per l'incendi a una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit ascendeix a una persona morta, un home de 53 anys i 13 de ferides. D'aquestes, dues continuen hospitalitzades. El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. Ara s'investiguen les causes del foc. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
24: El foc ha afectat 8 habitacions i ha obligat a atendre 78 persones entre usuaris i treballadors a causa de la presència de fum. Des de l'alerta inicial, efectiu dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, la policia local i protecció civil s'han desplaçat al centre per controlar la situació. Finalment, un total de 13 usuaris han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni per inhalació de fum. Fins a llocs dels fets s'hi ha desplaçat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, que ha expressat el seu condol a la família del resident mort i ha explicat l'afectació de les persones.
25: 78 persones que es van sentir afectades, aquestes 13 han estat traslladades a tres hospitals, a Granollers, Mollet i Sant Celoni. D'aquestes 13 persones que estan en els hospitals, hi ha dos que romandran ingressades per veure la seva evolució.
24: El personal del centre, depenent de la Fundació Vallparadís, ha organitzat el confinament i el reallotjament dels usuaris. I es traslladaran a altres centres aquelles persones que hagin vist afectada la seva habitació. El director general de la Fundació, Ramon Ramells, explica més detalls de l'operativa.
26: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès i s'ha pogut actuar ràpidament.
24: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l'incendi que s'hauria produït a l'habitació on dormia la persona morta de 53 anys.
9: A l'Alt Empordà, un home de 47 anys ha resultat ferit crític i un altre de 74 està en estat lleu per l'explosió d'una canalització de gas. Ha estat aquesta matinada a l'hotel Can Carbó de Vilanova de la Muga, a Peralada. La masia ha patit danys estructurals greus. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
27: L'alerta s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per un quart de tres de la matinada. Tot i que inicialment es deia que la deflagració s'havia pres a un dipòsit exterior, les primeres investigacions apunten a que l'origen seria una bossa de gas propà acumulada a la planta baixa i als conductes interiors. La força de l'explosió ha fet enfonsar parets, ha deixat l'interior de la masia a la vista i ha projectat vidres a més de 50 metres de distància. Els serveis d'emergència han evacuat un home de 47 anys en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i un altre de 74 anys han estat lleu al Trueta de Girona. Una clienta allotjada a la propietat i un gos han resultat totalment il·lesos. 9 dotacions dels bombers han aconseguit apagar l'incendi pels voltants de les 3 i han utilitzat l'unitat de drons per avaluar la finca, que ha quedat completament precintada per la gravetat dels danys. A hores d'ara, equips de bombers i tècnics de la companyia continuen a la zona per garantir la seguretat de la instal·lació.
9: I hem de passar avui també per Osona. El desnonament d'una família del bloc de pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic ha quedat finalment suspès aquest matí. La família continua de moment al seu habitatge, mentre que 11 famílies més del mateix bloc podrien trobar-se en una situació similar els pròxims mesos. El 9FM, Guillem Rico.
1: Prop de les 10 del matí, una comitiva judicial ha arribat als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic per executar el desnonament d'una de les 11 famílies que la plataforma d'afectats per la hipoteca i l'habitatge d'Osona i l'Assemblea per l'Habitatge tenen detectades en situació d'emergència en aquest bloc. Membres de la PA han intentat aturar el desnonament, però en un primer moment no ho han aconseguit. Finalment, al migdia, s'ha confirmat que el llançament quedava suspès. Clara Cusó és de l'Assemblea per l'Habitatge d'Osona i el Lluçanès.
3: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir en els habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme. Hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer. D'altra banda, hi ha famílies que estan en aquests habitatges abans de que l'agència els comprés i, per tant, s'haurien d'acollir al lloguer social que es va negociar amb totes les promocions abans de l'obra social de Caixa, que eren de protecció oficial.
1: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres són encara en una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
9: Sí que s'ha executat, en canvi, un altre desnonament molt polèmic, en aquest cas a Madrid. Es tracta del de Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui volien apujar el lloguer de 500 euros al mes fins als 1.350.
5: Mari Carmen feia 70 anys que vivia al pis del barri del Retiro. Ha pagat sempre el lloguer, però no podia afrontar la pujada perquè cobra una pensió de 1.350 euros. El desnonament s'ha fet malgrat la pressió veïnal i els intents de l'advocada de la dona d'aconseguir un ajornament. La policia ha esbotzat la porta i ha entrat a l'immoble per la força. Ara l'administració busca una solució habitacional per Mari Carmen.
9: I encara un altre succés en les últimes hores. Renfe apunta les pluges i les vibracions de les obres com a hipòtesis pel despreniment del sostre a l'estació de Fabra i Puig, que ha causat 3 ferits lleus, recordem. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitat que ha fet augmentar el pes del guix del sostre.
5: Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs, el paviment hauria fet caure el fals sostre. El director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, ha explicat que l'estació es mantindrà tancada mentre no sigui segura.
6: La estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad.
5: Domènech també ha apuntat a l'efecte de succió que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Avui els tècnics de Renfe estan avaluant els danys abans d'iniciar la reparació. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.
9: I encara en relació a la mobilitat, ja està en marxa des d'aquest migdia l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà, sortint de l'àrea metropolitana, uns 580.000 vehicles. Per evitar retencions i accidents, es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es despleguen 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Més detalls amb Carina Bellbé. Bon dia, Carina.
7: Bon dia. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 2 del migdia, sobretot a la P7, a la 2 al Baix Llobregat i a la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. Es prohibirà circular els camions de més de 7 tones i mitja a la P7 i es desplegaran més de 1.200 controls amb les alcoholèmies i les distraccions com a epicentre, ja que són les principals causes dels accidents. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de màxima afluència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
8: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
7: Pel que fa a l'operació tornada de diumenge, es preveu que retornin 270.000 vehicles a partir de les 12 del migdia.
10: Notícies en xarxa.
9: Passa un minut d'un quart de tres, entrem en matèria econòmica. Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte propi que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social.
5: A finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals davant dels 1.500 dels que depenien del règim general. Si només ens fixem en la prestació de jubilació, la diferència encara és més elevada, 1.063 euros respecte de 1.722. Això cal afegir que els autònoms arriben més tard a la jubilació, 66 anys i mig contra els 65 de la resta de treballadors. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, ha explicat que per tendir a la igualtat cal prendre mesures.
10: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Són mesures que fèiem com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? Amb la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu amb l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
5: A banda d'això, l'informe del Sestex revela que 4 de cada 5 autònoms treballen en el sector serveis i que cada vegada hi ha més autònoms estrangers. Ara en són el 15%, 2 de cada 3 extracomunitaris.
9: Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, l'AI Summit 2026. Ho fan al marc de la setmana de la IA i per on han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món.
5: En aquest congrés també s'ha parlat de les necessitats de regulació de la IA sobre sobretot en menors. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, n'ha parlat a la xarxa.
11: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
9: Unió de Pagesos convoca pel 14 d'octubre una protesta a Barcelona per denunciar la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per tal de compensar els costos de producció. Uau, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
12: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat aquest dimecres des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
13: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
12: Serrat ha reivindicat que la pagesia ha de ser considerada un àmbit essencial i estratègic de país per poder comptar amb una producció pròpia suficient. La mobilització prevista pel dimecres 14 d'octubre es farà a peu i amb tractors davant de les tres institucions a les quals van dirigides les reclamacions: el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la seu de la Delegació del Govern espanyol. D'altra banda, Unió de Pagesos traslladarà aquest dijous al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes a través del fons de contingència, amb un barem entre els 8.000 i 17.000 euros per agricultor, per tal de compensar l'augment de costos de producció.
9: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Permetrà aprovar l'ordenança de civisme de Lleida, que prohibeix el burca i el niqab.
5: Junts es va abstenir en el tràmit en comissió, però ara l'avalaran, després que el govern del PSC hagi acceptat 31 de les 55 esmenes que han presentat. El suport a l'ordenança, però, queda condicionat a l'aprovació d'una moció de Junts perquè la paeria instal·li lavabos i dutxes públiques.
9: Un treballador del PP admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar avui al Congrés dels Diputats.
5: Es tracta d'un assessor de premsa a qui una diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. Més tard, la policia ha desallotjat una cuina, un menjador i tres lavabos per la presència d'aquest gas tòxic.
9: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que l'investiga que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita.
5: L'expresident espanyol demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat.
9: I detinguda la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, investigada per estafa, li atribueixen un frau de més de 2 milions d'euros.
5: La policia xifra en gairebé 400 les víctimes de l'engany, que van pagar per unes vacances inexistents, o bé que a mig viatge van saber que tota l'estada no estava pagada i que els quedava una part a deure. L'agència, que feia servir el nom de Mescapo Viatges, va tancar a principis d'agost.
9: És moment per la cultura i hem de passar per Tarragona perquè està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla. Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars, com sempre, tancaran l'exhibició. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bon dia, com va la cosa?
2: Bon dia, doncs segona ronda ja en marxa, la Diada de Santa Tecla, amb l'ambició i les ganes d'agradar de les colles castelleres el dia de la patrona, a la seva ciutat. La jove acaba de posar per segona vegada 9 pisos a aquesta diada, acaba de descarregar el 3 de 9 en folre, han obert la Diada als castellers de Sant Pere i Sant Pau, que han fet per primera vegada a la història el 5 i el 2 de 8 en folre de manera conjunta en una mateixa actuació. La jove ha descarregat en primera ronda el 5 de 9 i a la segona, com dèiem, ha aconseguit completar el 3 de 9 en folre, mentre que els xiquets del Serrallo s'han hagut de confirmar encarregar el 3 de 8 d'inici, una estructura que s'ha trencat a la descarregada. Ara seran els següents en actuar, intentaran el 4 de 8. Tanquen les rondes els xiquets de Tarragona, que han sortit de 4 de 8, castell descarregat pels matalassers en una jornada de temperatures altes a la plaça de la Font, en una diada que ha arrencat a 2:15, un pèl de retard i que té 3 rondes, com marca la tradició del 23 de setembre a Tarragona, Dia de Santa Tecla.
9: Gràcies, Teresa Ortega, per ser una retransmissió que està fent Tarragona Ràdio en directe d'aquesta Diada de Santa Tecla. I de Tarragona anem fins a Barcelona, perquè el Teatre Lliure ens porta a una de les illes més remotes de la Terra per parlar de l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre. A Bové Toia, Julio Manrique recupera una obra estrenada a la temporada alta de l'any 2020 i l'adapta al present per llançar un missatge d'esperança en el futur. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. Bové Toia és una obra creada a quatre mans en plena pandèmia per Julio Manrique, Cristina Genevat, Sergi Pompermayer i Ivan Benet. Estrenada al temporada alta d'aquell any, en el context pandèmic, la distopia d'un grup d'amics que viatgen a una illa remota de l'Àrtic reivindicava la necessitat del teatre. Sis anys després, el text arriba a l'Espai Lliure lleugerament reescrit per adaptar-lo a les actuals circumstàncies de crisi política i social amb una extrema dreta en auge. Amb la força de l'autoficció, l'obra teatral parla de tornar a apostar per la comunitat i de la importància de preservar la cultura. Bové Toia s'estrena l'1 d'octubre i es representarà fins al 25 del mateix mes.
9: I és moment per als esports. I per en Joan Bàrbara. Bon dia, Joan. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina.
15: Bon dia, Marta. Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París, a l'estadi Johan Cruyff. El tècnic Pere Romeu ha hagut de reconstruir part de l'equip amb noves incorporacions i protagonisme per a les joves després de la marxa d'Alexia Putellas i Mapi León, però assegura que té un equip molt competitiu. Per avui, torna a la convocatòria Irene Paredes. Aitana, bon matí. Segueix sent baixa. Escoltem Pere Romeu.
16: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
15: A la Primera Federació de Futbol també aquesta nit la Unió Esportiva Sant Andreu rep el Real Madrid Castella a Can Dragó. És un partit corresponent a la quarta jornada. El camp estarà ple de gom a gom. Carlos Blanco, jugador del Sant Andreu.
17: Sí, bueno, ja sabem ja d'aquest any doncs, que l'afició sempre està al costat de l'equip, sigui on sigui a Can Dragó, sigui al camp del Reus l'any passat, sigui al camp del Terrassa o sigui a Nassi Sala, i bueno, doncs, l'afició un partit més està al costat de l'equip, i doncs agrair a tothom que vingui demà, i que no hi ha pogut venir, doncs que també estigui amb l'equip i que demà tothom se'n vagi orgullós de l'equip.
15: I a la mateixa categoria, el Club Esportiu Europa va presentar ahir a la tarda va presentar oficialment Luis Blanco com a entrenador del primer equip masculí.
19: Al final l'has de creure, no? I jo crec que aquesta plantilla té molt marge de millora, crec que és competitiva, ho ha demostrat a les primeres jornades, han sigut competitius, i que bé, que amb, bueno, amb aquesta energia nova, amb el treball del dia a dia, amb el convenciment que jo com a entrenador has de transmetre als jugadors, jo crec que podem fer feina.
15: I hem de destacar en plena poliesportiva que l'Espart, Girona i el Cadí la Seu disputen a Reus. Avui la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. El partit es disputa a 8:45 del vespre i serà el darrer duel del conjunt gironí abans de la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent. Abans d'aquesta final de la Lliga Catalana Femenina, la final de la Lliga Catalana Challenge. A les 6 de la tarda, el Joventut Badalona s'enfronta al Lima Horta. I avui hi ha jornada de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei sobre patins.
9: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15. Això vol dir que nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Finques Blaumar.
4: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
3: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
4: 93 792 0440.
3: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
4: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
5: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
6: Som experts en assegurances

0: Nou confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
1: Descobreix la televisió com no l'has vist mai amb la Caixa Tonta.
2: Lo que pasa es que yo he dicho lo que he dicho y lo demás lo han dicho los demás.
3: Clarito y poco a poco.
4: De toda la vida de Dios, un clavo saca otro clavo.
5: Y esa es la noticia.
6: ¡Qué gentuza, qué mierda!
7: Me toca un becario hoy para hacer programa, no puede ser esto tú.
8: Si tuvieras cojones a venir aquí y decírmelo a la cara, te escupía, cerdo.
9: No sé si voy a volver a hablar en Operación Triunfo y tengo que decirlo.
10: ¿Que no sabes si qué?
11: No puedo, es que encima tenemos que aguantar que vengan y se meen. Vete a la mierda, sinvergüenza.
1: Cada dimarts a partir de les 10 de la nit, Joan Bosch i Assumpta Vitoria et despullen la televisió i et desvetllen els seus trucs. Cada dimarts a la nit, la Caixa Tonta a Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
11: Adiós.
1: Ràdio Arenys.
12: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
12: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Esther Niubó, a qui l'oposició demana que dimiteixi.
13: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert i de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
12: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament a finals de juliol. És dimecres 23 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pacte entre la Generalitat i els municipis per enfortir els serveis socials fins al 2030. Sònia Kerr.
14: Es destinaran 2.300 milions d'euros a finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables o la gestió de persones migrades i de primera acollida. S'hi incorporaran un miler de nous professionals.
12: Un mort i 13 ferits a l'incendi d'una residència a l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit.
14: El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. El director general de la fundació que gestiona la residència, Ramon Ramells, explica com s'ha actuat en detectar-se les flames.
15: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès.
12: Unió de Pagesos tornarà a portar els tractors a Barcelona el 14 d'octubre en protesta per la situació que viu el sector.
14: Que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció.
12: En cultura està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla a Tarragona.
14: Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars tancaran l'exhibició com és tradicional.
12: Els esports, el Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Joan Barberà.
16: Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París a l'estadi Johan Cruyff. Ha tornat a la convocatòria. Irene Paredes segueix sent baixa. Aitana, bon matí.
12: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
17: Bon dia, ja som a la tardor, però ningú ho diria, i és que la temperatura està sent molt més alta del que toca una altra vegada en aquests moments. I al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes màximes, moltes temperatures, que passaran dels 30 graus. On més calor farà serà cap a la Ribera d'Ebre i, sobretot, a les comarques de Lleida, cap a la plana de Lleida. Aquí arribarem als 32, 33 graus, però gran part de la costa del prelitoral de 26 a 31 graus. I, a més, avui amb una mica més d'humitat, per tant, se sent un palet més de xafogó. De núvols ben poquets. Alguns es passejaven aquest matí per les Terres de l'Ebre, després s'han anat desfent aquesta tarda el cel gairebé ras del tot i amb vent feble, per tant, bones condicions marítimes. Pel que fa al dijous, una altra vegada despertarem amb fresca, per tant, això sí que és una mica més habitual, temperatures com toca, però, en canvi, demà a la tarda, una altra vegada, l'ambient es farà càlid o calorós, més que avui i tot, i demà despertarem amb algunes boires a les planes de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
12: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix

0: errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i així, igualment, volem dir, en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Ella ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen que dimiteixi. Mont Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics, ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.
2: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període de publicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències concorden que aquestes actuacions correctores no es van produir.
1: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretària general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
0: L'oposició, de la seva banda, ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics aquests errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera Esther Niubó, com us dèiem, i també han titllat de desgavell a les proves PISA, de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
4: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
5: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
3: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jèssica Albiach, líder dels comuns.
6: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
7: Va fallar la transparència. Durant mesos vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
3: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
0: No deixem la política, però en aquest cas de l'àmbit social. La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030, tot plegat per un import de més de 2.300 milions d'euros, que és un 66% més que en el contracte programa anterior. Un acord que s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i que servirà per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables o la gestió de persones migrades i de primera acollida. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions que representen el món local estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
9: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
10: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
8: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El balanç de víctimes per l'incendi en una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit ascendeix a una persona morta, un home de 53 anys i 13 de ferides. D'aquestes, dues continuen hospitalitzades. El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. Ara s'investiguen les causes. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
12: El foc ha afectat 8 habitacions i ha obligat a atendre 78 persones entre usuaris i treballadors a causa de la presència de fum. Des de l'alerta inicial, efectius dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, la policia local i protecció civil s'han desplaçat al centre per controlar la situació. Finalment, un total de 13 usuaris han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni per inhalació de fum. Fins als llocs dels fets s'hi ha desplaçat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, que ha expressat el seu condol a la família del resident mort i ha explicat l'afectació de les persones.
13: 78 persones que es van sentir afectades, d'aquestes 13 han estat traslladades a tres hospitals, a Granollers, Mollet i Sant Celoni. D'aquestes 13 persones que estan en els hospitals, hi ha dos que romandran ingressades per veure la seva evolució.
12: El personal del centre, depenent de la Fundació Vallparadís, ha organitzat el confinament i el reallotjament dels usuaris. I es traslladaran a altres centres aquelles persones que hagin vist afectada la seva habitació. El director general de la Fundació, Ramon Ramells, explica més detalls de l'operativa.
14: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès i s'ha pogut actuar ràpidament.
12: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l'incendi que s'hauria produït a l'habitació on dormia la persona morta de 53 anys.
0: Renfe apunta a les pluges i a les vibracions de les obres com a hipòtesis pel despreniment del sostre de l'estació de Fabra i Puig, que ha causat, recordem, 3 ferits lleus. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitats que han fet augmentar el pes del guix del sostre.
15: Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre. El director d'estacions de Renfe, Xavier Domènech, ha explicat que l'estació es mantindrà tancada mentre no sigui segura.
16: La estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad.
15: Domènech també ha apuntat a l'efecte de succió que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Avui els tècnics de Renfe estan avaluant els danys abans d'iniciar la reparació. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.
0: No deixem la mobilitat, ja que està en marxa des de les 12 del migdia l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà sortin de l'àrea metropolitana uns 580.000 vehicles. Per tal d'evitar retencions i accidents, es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es despleguen 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Més detalls, Carina Bellbé, bon dia.
17: Bon dia. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 2 del migdia, sobretot a la P7, a la 2 al Baix Llobregat i a la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. Es prohibirà circular els camions de més de 7 tones i mitja a la P7 i es desplegaran més de 1.200 controls amb les alcoholèmies i les distraccions com a epicentre, ja que són les principals causes dels accidents. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de màxima afluència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
18: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
17: Pel que fa a l'operació tornada diumenge, es preveu que retornin 270.000 vehicles a partir de les 12 del migdia.
0: A Viladecans, al Baix Llobregat, la línia de bus B-B3 de Viladecans començarà a funcionar demà mateix. Connectarà zones del nord de la ciutat amb l'estació de Renfe i amb altres sectors econòmics. Una nova línia que oferirà més freqüència de pas als caps de setmana i també estrena serveis els diumenges i els festius. ETB, Paula Marco.
19: Viladecans estrena aquest dijous una nova línia de bus urbà, la B-B3, que connectarà el nou barri de Llevant i altres zones del nord de la ciutat amb l'estació de Renfe i els diferents sectors econòmics del municipi. La nova línia comptarà amb 22 parades, 11 de les quals de nova creació, i també facilitarà la connexió amb altres línies metropolitanes i transports com el metro, el tramvia o el tren. L'alcaldessa Olga Morales ha valorat molt positivament aquesta ampliació del servei.
20: Que ens connectarà al barri de Llevant, amb el barri del Marratès i també amb Can Alemany. Una línia molt necessària per connectar aquest nou barri amb el barri nord de Viladecans i també amb la zona del polígon industrial i l'estació de tren.
19: La posada en marxa de la nova línia anirà acompanyada a partir d'aquest cap de setmana d'un reforç del servei de les línies B-B1 i B-B2, que tindran més freqüència els dissabtes i estrenaran servei també els diumenges i festius, passant cada hora i en els trams compartits cada mitja hora.
11: Notícies en xarxa.
0: Entrem en matèria econòmica, són gairebé 3:45. Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte pròpia que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social.
15: A finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals davant dels 1.500 dels que depenien del règim general. Si només ens fixem en la prestació de jubilació, la diferència encara és més elevada, 1.063 euros respecte dels 1.720. I això cal afegir que els autònoms arriben més tard a la jubilació, 66 anys i mig contra els 65 de la resta de treballadors. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, ha explicat que per tendir a la igualtat cal prendre mesures.
21: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Però són mesures que feien com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? Amb la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu amb l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
15: A banda d'això, l'informe del Sestex revela que 4 de cada 5 autònoms treballen en el sector serveis i que cada vegada hi ha més autònoms estrangers. Ara en són el 15%, 2 de cada 3 extracomunitaris.
0: Els camps gironins reclamen més connexions en transport públic a les estacions de l'AVE i a l'aeroport Girona-Costa Brava. Asseguren estar preparats per afrontar els temporals d'aquesta tardor, a més a més.
15: En el Congrés Anual del Sector celebrat avui també s'ha presentat un estudi que recull que 9 de cada 10 campistes repetirien estada i que de mitjana diàriament es gasten entre 54 i 60 euros.
0: Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
22: El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegre, ha reclamat millores urgents en les infraestructures i la mobilitat de les comarques gironines. Concretament, ha demanat optimitzar les connexions entre les estacions de l'alta velocitat a Girona i Figueres, l'aeroport de Girona-Costa Brava i els principals punts d'atracció turística de la zona, com l'Estartit o Cadaqués. Gotanegre considera prioritari redactar un nou pla de mobilitat per facilitar els desplaçaments dels turistes i oferir alternatives de transport combinat.
23: Hem de millorar les comunicacions entre aquests grans hubs, no? Entre l'aeroport de Girona i el territori i entre les estacions i el territori. Això és urgent que Girona faci un nou pla de mobilitat que tinc entès que s'està treballant, però hi ha... però hem de posar l'accelerador.
22: En la mateixa línia, Gotanegre ha defensat la necessitat d'anar de la mà dels municipis en un sector cada vegada més desestacionalitzat.
0: Unió de Pagesos convoca pel 14 d'octubre una nova protesta a Barcelona per la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible.
15: El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor, volíem dir, per compensar l'augment dels costos de producció.
0: UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
24: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat aquest dimecres des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
25: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
24: Serrat ha reivindicat que la pagesia ha de ser considerada un àmbit essencial i estratègic de país per poder comptar amb una producció pròpia suficient. La mobilització prevista pel dimecres 14 d'octubre es farà a peu i amb tractors davant de les tres institucions a les quals van dirigides les reclamacions: el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la seu de la Delegació del Govern espanyol. D'altra banda, Unió de Pagesos traslladarà aquest dijous al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes a través del fons de contingència amb un barem entre els 8.000 i 17.000 euros per agricultor per tal de compensar l'augment de costos de producció.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de l'Ebre. Allà l'Aldea, Deltebre i la Ràpita posaran a prova un sistema per perfeccionar les alertes i la resposta a episodis meteorològics extrems.
15: La implantació se centrarà especialment en el risc d'inundacions per episodis fluvials o pluges intenses, però tindrà també un plantejament integral amb ventades o incendis.
0: 21 Ebre, Joaquim Domingo.
1: Es tracta d'Argos City, desenvolupat per l'empresa Heights, responsable del sistema Argos, amb què treballa a Alsecat. L'eina permetrà desplegar i perfeccionar el Duprosim de cada municipi. Sobre l'eina ens l'explica en Javier Royo, alcalde de l'Aldea, i Lluís Soler, alcalde de Deltebre.
2: Cada vegada hem de tindre més serveis per a la ciutadania i més serveis per a l'Ajuntament per a poder estar més segurs en els episodis estos que tenim de pluja, perquè entenem que això ens donarà una capacitat als ajuntaments de maniobra per poder decidir en tots aquells moments i sempre activant el pla d'emergència municipal què poder fer al municipi perquè la ciutadania, en aquest cas, pugui patir o tindre les conseqüències, les menys conseqüències possibles.
4: Una previsió molt més acurada, no dades només, sinó previsió també de llocs concrets, és a dir, no és un tema de tindre una alerta del que pot ser, sinó de tindre la previsió més fidedigna l'evolució concreta als llocs, no? Als indrets, a la localització que pot acabar sent.
1: Un projecte que arrenca ara amb una prova pilot d'un any, durant la qual s'integraran les dades i s'ajustaran als protocols d'actuació.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Un treballador del Partit Popular admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar aquest matí al Congrés dels Diputats.
15: Es tracta d'un assessor de premsa a qui una diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. Més tard, la policia ha desallotjat una cuina, un menjador i tres lavabos per la presència d'aquest gas tòxic.
0: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita.
15: L'expresident espanyol demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat.
0: És moment per la cultura. Volem saber com avança la Diada Castellera de Santa Tecla, que se celebra a Tarragona. Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars, com sempre, tancaran l'exhibició. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bon dia.
5: Bon dia. Ha superat l'equador de la Diada en aquest calorós dia de Santa Tecla, tercera ronda finalitzada amb construccions de 8 i 9 pisos que ja s'han vist a la plaça de la Font. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han fet per primera vegada en una mateixa actuació el 5 i el 2 de 8 en folre. La jove ha completat el 5 de 9 i el 3 de 9 en folre. Els xiquets del Serrallo han fet història i han descarregat per primera vegada a la plaça de la Font un castell de 8. Ha estat el 4 de 8 després de deixar només encarregat el 3 de 8 a la primera ronda. Els xiquets de Tarragona han descarregat el 4 de 9 d'entrada i ara són els que tanquen les rondes. Han aconseguit carregar, coronar el 3 de 9, tot i que la construcció ha caigut quan el descarregaven. De moment, més d'una hora superada a la Diada Castellera, de màxima ambició per les quatre castelleres de la ciutat. És Santa Tecla.
0: Gràcies. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega i bon Santa Tecla. I de Tarragona a Barcelona, el Lliure ens porta a una de les illes més remotes de la Terra per parlar de l'amistat, la lleialtat i també l'amor al teatre. A Bubetoia, Julio Manrique recupera una obra estrenada al Temporada Alta de l'any passat, de l'any 2020, volem dir. L'adapta al present, per tal de llançar un missatge d'esperança en el futur. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Bubetoia és una obra creada a quatre mans en plena pandèmia per Julio Manrique, Cristina Genevat, Sergi Pompermayer i Ivan Benet. Estrenada al Temporada Alta d'aquell any, en el context pandèmic, la distopia d'un grup d'amics que viatgen a una illa remota de l'Àrtic reivindicava la necessitat del teatre. Sis anys després, el text arriba a l'Espai Lliure lleugerament reescrit per adaptar-lo a les actuals circumstàncies de crisi política i social amb una extrema dreta en auge. Amb la força de l'autoficció, com explica Ivan Benet, l'obra teatral parla de tornar a apostar per la comunitat i de la importància de preservar la cultura.
7: En la història, els personatges que interpretem, jugant una mica, fent una picada d'ullet al món de l'autoficció, del fals documental, som nosaltres mateixos. Som personatges distorsionats una mica per la, per la ficció, per la realitat i la mentida. Som nosaltres, amb el pas del temps, hem passat uns anys en un context diferent.
6: Bubetoia s'estrena l'1 d'octubre i es representarà fins al 25 del mateix mes.
0: I és moment per als esports. Ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina.
3: Bon dia, Marta. Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París. El partit a l'estadi Johan Cruyff. Torna a la convocatòria Irene Paredes. Segueix sent baixa Aitana. Bon matí. Escoltem el tècnic del conjunt blaugrana, Pere Romeu.
8: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
3: Avui també hi ha partit a la Primera Federació de Futbol. La Unió Esportiva Sant Andreu rep la visita del Real Madrid Castell al partit a Can Dragó. Escoltem Carlos Blanco, protagonista, jugador del conjunt quadribarrat.
9: Sí, bueno, ja sabem ja d'aquests anys, doncs, que l'afició sempre està al costat de l'equip, sigui on sigui a Can Dragó, sigui al camp del Reus l'any passat, sigui al camp del Terrassa o sigui a Nasi Sala, i bueno, doncs, l'afició un partit més està al costat de l'equip, i doncs agrair a tothom que vingui demà, i que no hi ha pogut venir, doncs que també estigui amb l'equip i que demà tothom se'n vagi orgullós de l'equip.
3: I en bàsquet avui es disputa a Reus, a la capital del Baix Camp, la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. S'enfronten l'Espart Uni Girona i el Cadí la Seu. Girona FM, Pau Villafañe.
10: A dos quarts de nou del vespre, les gironines es juguen a Reus la final d'un títol que defensen després de guanyar-lo l'any passat contra el Joventut de Badalona. Roberto Íñiguez recupera gairebé tota la plantilla. Aquesta setmana s'hi ha incorporat Illana Martín, que veurem si té minuts, i Bulgak i Senyorec busquen confirmar les bones sensacions de dijous passat contra el Jairis. Només es baixa Axel Mercerón, encara pendent de l'evolució del turmell. Roberto Íñiguez és l'entrenador de l'Espart Girona.
13: Bueno, como siempre, con la SEU difícil, porque seguramente tenga motivación por el partido, ¿no? Es, al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido. Evidentemente, seguramente Pepe no tenga el equipo como le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no?
10: Per damunt del títol català, el conjunt gironí també aprofita el partit per agafar ritme abans de la cita clau dimecres vinent a Fontejau, quan l'Espart Girona jugarà a continuar a l'Eurolliga. De moment, sense arribar al confirmat, i és que avui Panathinaikos i Konut es jugaran a Fontejau la setmana que ve.
3: I n'estarem pendents. Gràcies, Pau Villafañe, des de Girona FM. I a les 6, abans d'aquest duel de la Lliga Catalana Femenina entre l'Espart Uni Girona i el Cadí la Seu, es disputarà la final de la Lliga Challenge entre el Joventut Badalona i el Lima Horta.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Salvador Illa reconeix errors greus inacceptables, ha dit, en el fiasco de les proves PISA. El president de la Generalitat ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Esther Niubó, a qui l'oposició reclama que dimiteixi.
2: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat amb detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert i de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
1: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència, diuen, i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament, recordem-ho, a finals de juliol. I en marxa l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà surtin de l'àrea metropolitana 580.000 vehicles. Per evitar retencions i accidents es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es desplegaran 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre, per tant, atenció, i demà de les 10 a les 2 del migdia. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
3: Operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
1: I Renfe apunta que les pluges i les vibracions de les obres són la hipòtesi pel despreniment del sostre de l'estació de Fabra i Puig, que ha causat 3 ferits lleus. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitat que ha fet augmentar el pes del guix, tot plegat sumat a les vibracions del pas del tren i de les obres. I un treballador del PP admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar avui al Congrés dels Diputats. Es tracta d'un assessor de premsa que la diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. I darrer punt, José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei d'Aràbia Saudita. L'expresident demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació amb la monarquia.
4: Comença l'Hora Maresme.
5: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui, dimecres 23 de setembre, ja podem dir oficialment que som a la tardor i encara que per la temperatura no ho sembli, el calendari ja ha fet el canvi d'estació i els canvis d'estació tenen alguna cosa especial. Canvia la llum, els dies es van fer més curts, recuperem jaquetes que feia mesos que no tocàvem i gairebé sense adonar-nos-en també canviem les nostres rutines. Per alguns, la tardor és sinònim de tornar a la normalitat després de l'estiu. Per altres, és l'època de l'any perfecta. Menys calor, més plans de casa, passejades pel bosc, castanyes, bolets... I també hi ha qui nota el contrari. Menys hores de llum, més mandra i també aquella sensació que l'estiu ha passat sovint massa ràpid. Per això avui a l'Hora Maresme volem parlar precisament dels canvis d'estació, de com ens afecten, de si realment canvien el nostre estat d'ànim i de totes aquelles petites coses que ens indiquen que la tardor ja és aquí.
5: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
4: I comencem amb una primera qüestió. Com ens afecta anímicament aquest canvi d'estació, el traspàs de l'estiu a l'hivern? La nostra companya, la Laura Espanyol, des de Malgrat, en té alguns consells. Bona tarda, Laura, amb què et trobes?
0: Bona tarda, Gemma. Doncs per parlar d'aquest tema, Antonio Mendoza, referent de benestar emocional i salut comunitària al CAP de Malgrat Palafolls. Bona tarda, Sònia.
6: Hola, bona tarda.
0: Sònia, la pregunta que ens estem plantejant, com ens afecta el canvi d'estació a nivell anímic i emocional?
6: Bé, des de la perspectiva de la psicologia, els canvis d'estació sí que poden influir en l'estat d'ànim, com per exemple l'energia, el son i la motivació, tot i que és veritat que l'impacte varia molt d'una persona a una altra. O sigui, psicològicament el nostre organisme funciona amb ritmes circadians que estan molt relacionats amb la llum ambiental, i quan canvia la quantitat d'hores de llum, especialment a la tardor i a l'hivern, poden modificar-se alguns processos que estan relacionats amb el son i la regulació de l'estat d'ànim.
0: I quins consells ens pots donar per afrontar aquest canvi de la millor manera possible?
6: Bueno, com l'impacte que hi hauria, no? Com a, així com negatiu, no? Diguéssim, són els canvis de l'energia i la motivació, estat d'ànim més baix, alteracions del son, més necessitat de recolliment. Hauríem de fer una mica, pues buscar una mica el contrari, no? Minimitzar l'impacte psicològic del canvi estacional. Jo crec que la clau no és evitar-ho, perquè forma part del nostre funcionament biològic, no? I ajuda el cos i la ment a adaptar-se de manera progressiva. Llavors, el que hem de buscar és l'adaptació, no? No que hi hagi una resistència. Com podem fer-ho? Pues, per exemple, tips així que poden ajudar una mica, prioritzar la llum natural, no? La llum és el principal regulador dels ritmes circadians. Pues, per exemple, podem sortir a l'exterior pues, cada matí, a la mesura de lo possible, òbviament, encara que només siguin 15 o 30 minutets, passejar o fer exercici a l'aire lliure, mantenir els espais de treball pues, que estiguin ben il·luminats. Què més? Podem fer, pues, per exemple, mantenir rutines que siguin estables, no? Quan disminueixen les hores de llum, el cervell, diguéssim, que agraeix tenir referències temporals que siguin predictibles. Llavors, doncs, per exemple, podem anar a dormir i llevar-nos a hores que siguin semblants, mantenir hores, horaris regulars d'àpats, evitar canvis bruscos de rutines cap de setmana, no? Hem de pensar que la rutina genera sensació de control i estabilitat emocional. Una altra cosa que ajuda també seria continuar actius. És a dir, encara que vingui menys de gust, doncs a la tardor i a l'hivern és habitual tenir menys energia i tenir aquesta, ja, com aquesta tendència al recolliment, no? Doncs jo penso que aquí hem de distingir entre l'escoltar el cos, escoltar el nostre cos i deixar-nos portar per la inèrcia. Doncs, per exemple, doncs, continuar amb aquella activitat física, no? Que sigui regular, mantenir aficions gratificants i continuar amb les activitats socials. I bueno, penso que també cuidar especialment les relacions socials. Hi ha aquest aïllament que és un factor de risc, no? Per a la tristesa i la desmotivació. Llavors, continuar, no? Amb aquestes rutines que hem estat fent durant l'estiu. Aquestes serien uns consells.
0: D'acord. I relacionat amb aquest factor de risc de mantenir les relacions socials, també et volia preguntar com podem diferenciar si el que tenim és simplement una mandra o tristesa estacional passatgera o si realment estem derivant en una depressió o un trastorn més seriós.
6: Aquesta pregunta és molt important perquè sovint hi ha aquesta tendència de posar-nos etiquetes, no? De mandrosos que en realitat... que hi ha factors biològics emocionals que ens estan afectant, no? O sigui, primer, jo penso que cal dir que la mandra, en sentit estricte, tampoc és un concepte clínic, no? Moltes vegades el que anomenem mandra és cansament, desmotivació, estrès acumulat, la manca de son, aquest baix estat d'ànim o una dificultat per mobilitzar recursos, no? Jo penso que els senyals que probablement és una adaptació normal al canvi estacional, penso que és que tu notes menys energia durant uns dies o poques setmanes, que et costa una mica més començar activitats, però quan les fas les acabes gaudint, no? Mantens les teves responsabilitats habituals. Penso, per fer aquesta diferència de quan pot haver-hi una afectació més clínica, no? És quan hi ha un cansament que és més persistent, no? És com que es manté en el temps. que tens menys interès per activitats que abans t'agradaven i ara com que les deixes de fer, no? Comencem a evitar, no? Evitar aquelles activitats. Llavors, clar, la persona prefereix aïllar-se, no? Socialment. Notes més irritabilitat, tristesa, et costa concentrar-te... Totes que serien d'una mica d'alerta, no? Aquí sí que hi hauria potser una alerta, són senyals d'alerta, o sigui, quan ja comencen a durar més de dues setmanes, comencen a interferir en la teva feina, en les teves relacions, a la vida quotidiana, nosaltres diem que és una afectació funcional, no? O sigui, tot el que no et permet fer una vida normal, no? Llavors aquí sí que hi hauria un problema que seria més seriós.
0: D'acord, doncs estem pendents d'aquests senyals d'alarma i res, que vagi molt bé el canvi d'estació a tothom i mantenir doncs els consells que has dit abans de mantenir rutines i la vida social. Moltes gràcies per acostar-nos al teu coneixement a la ràdio, Sònia.
6: Gràcies a vosaltres.
4: Seguim parlant del canvi d'estació, concretament també de l'arribada de la tardor, i ens fixem en el cas concret d'en Lluís Ejarque, que arrossega un símptoma respiratori des de fa anys que el fa dormir connectat a una màquina per no patir apnees. I ell nota molt els canvis quan passem d'una estació a una altra. Dani, ja tenim amb nosaltres el convidat.
7: Doncs sí, hola Lluís, bona tarda, què tal, com estem?
8: Hola Dani, bona tarda.
7: Què tal? Ja ho has començat a notar o t'estàs, diguéssim, mentalitzant?
8: Bueno, això, com que són tants anys, al final ja no et mentalitzes. Ja arriba, no et dones compte i avui, sí, avui ja ho he notat. Porto des de les 4 de la matinada despert i ja no he pogut dormir més.
7: El cos, avisa uns dies abans, o és a dir, es predisposa uns dies abans, ja tens algunes sensacions uns dies abans, o arriba de cop?
8: No, això arriba... Tu dius què passa, no? Que em costa més dormir, o que em desvello més vegades, o sigui, t'arriba, i dura doncs, una o dues setmanes tranquil·lament, eh? Almenys en el meu cas. Però no t'avisa, vull dir, ve quan ve i doncs, normalment ve doncs, en els canvis d'estacions, especialment primavera i ara, quan entra la tardor. Són les dues estacions que, en el meu cas, m'afecten més.
7: Tu dorms connectat a una màquina per una qüestió de tenir un bon son, un son de qualitat, i per no fer apnees i perquè, diguéssim, que el cor no pateixi i per evitar risc d'infart per aquesta qüestió. En aquest sentit, diguéssim, aquestes dues setmanes que ara d'aclimatació, per dir-ho d'alguna manera, és la paraula que m'ha vingut, et mentalitzes que a les 4, normalment a les 4 et despertaràs i ja no podràs dormir? És això?
8: Sí, sí, és correcte. A veure, la màquina sí que té un procés que pues, fa que t'evitin les apnees i d'això pues, és sagrada la màquina. I, bueno, sí, doncs, clar, doncs, aquests dies, doncs, quan em desvello, doncs, conciliar el son és complicat o gairebé impossible.
7: I, diguéssim, això, amb els anys, es va accentuant o sempre és el mateix o va disminuint o depèn de l'any?
8: En el meu cas, al principi, clar, com que no dormia en màquina, m'era molt més difícil suportar-ho. I suposo que la còpia a la que passen anys, evidentment el cos és com que, per desgràcia, s'acostuma i quan t'arriba doncs, t'ho agafes ja d'una altra manera i tal. No és que millori o empitjori. Senzillament és que passen els dies i com que ja ho saps, com que ja portes anys arrossegant-ho, doncs ja doncs, ho assumeixes, doncs bé, no te queda un altre que assumir-ho i ja està. Vull dir, és així.
7: Jo només tinc al·lèrgia a la mala gent, per exemple, no? Diguéssim, ho dic per la primavera, perquè els que són al·lèrgics a la primavera ho passen fatal, em podien dir, no? Jo no soc al·lèrgic a res, no? En aquest sentit, el canvi, diguéssim, d'estació més brusc que notes i més fotut que notes és la primavera per tots els seus factors ambientals o no? Pregunto.
8: Sí, el tindre problemes respiratoris, doncs la primavera s'accentua pel tema del pol·len, pel tema de la pols, pel tema de
7: els àcars i tot aquesta companyia, sí.
8: Exacte, sí. És la primavera, és el pitjor canvi estacional, suposo que per la majoria de la gent, però en el meu cas en particular, és quan més ho noto, perquè s'accentuen aquests efectes de pols, pol·len, etc. Tot el que és la... el que et provoca aquestes al·lèrgies.
7: I què es fa quan un és conscient que per... que sí o sí, a les 4 del matí ja no podrà conciliar el son? Què es fa?
8: Aquesta és una molt bona pregunta. Què es fa? Doncs, a veure, jo... si la gent m'escolta, aconsellaria la relaxació progressiva muscular de Jacobson, que és un mètode que és de fer uns exercicis d'estirament musculars del cos que dura 20 minuts. Només s'han de posar Jacobson, relaxació muscular, i és una cosa que ajuda a relaxar el cos. Llavors fa que el cos se relaxi i almenys no dors, però no t'altera els nervis ni d'això. És important aquesta paraula, Jacobson. Això és una cosa que ajuda molt a la gent que té problemes.
7: A l'enciclopèdia d'avui en dia, que és el YouTube, podem trobar aquest mètode Jacobson explicat, Lluís?
8: Sí, hi ha molts, i jo recomano un psicòleg que es diu David Díaz, i poseu relaxació progressiva muscular de Jacobson, el David Díaz, que té una veu molt agradable, t'explica 2 minuts una miqueta per sobre, i després comences a fer exercicis. Ho has de fer sentat al sofà, ho pots fer estirat al llit, ho pots fer-ho sentat, ho pots fer-ho... i et dic, dura, no arriba als 20 minuts i és una cosa que elimina els medicaments. Per tant, és la millor eina de treball i la fan servir molts psicòlegs i molts professionals per aquest tema, no? Per relaxar la musculatura, en cas que tensionis o despertis i et posis nerviós. Jacobson.
7: Acabo, Lluís. Per tant... sí. Per acabar, a les 4, més o menys et desvelles i toca Jacobson, no? És el mètode, diguéssim.
8: Sí, moltes vegades. Sí, si estic nerviós, sí. Allò que dius, ostres, comences a bellugar-te, doncs mira, escolta'm, fes la relaxació que saps que t'acalma. Que no, doncs bueno, me quedo al llit perquè la màquina doncs, té que fer una lectura de 6 hores com a mínim. Clar, si et portes 4, te'n falten 2 i et quedes, no? Però bueno, no és... però és una eina que la faig servir molt. Vull dir, no fa falta estar malament per fer-la servir. Pots estar bé i provar-ho i notareu una relaxació molt agradable.
7: D'acord, Lluís, gràcies per explicar-nos la teva experiència, que evidentment t'acompanya i evidentment s'han de portar aquestes coses encara que siguin molt fatigoses i engorroses. Gràcies i fins l'altre. Abraçada forta, amic.
8: A vosaltres. Gràcies, Dani.

0: Els refranys populars formen part de la nostra cultura, la nostra llengua, ens amplien la forma en com expressem situacions que ens passen i que ens envolten. Així doncs, aprofitant que avui és el primer dia de tardor, anem a conèixer de la mà del nostre company des de Tordera, en Marc Tresserres, refranys catalans sobre el canvi d'estació. Marc, bona tarda.
1: Hola, Gemma, bona tarda. Sí, el que farem és com tu dius, citar refranys que han existit des de fa dècades, què signifiquen i si ara realment serveixen, perquè, clar, la situació del clima actual, que ja sabem que amb el canvi climàtic, doncs, està fent que canviï, no? I ara els mesos tots són més extrems i passen coses que temps enrere abans no passaven.
0: Això vol dir que aquests refranys que ens parlaràs a continuació és possible que hagin quedat obsolets, no?, amb el temps?
1: Sí, exacte. Ara ho comprovarem, també. Això sí, ho farem en un format concurs amb els nostres companys, on, evidentment, tu també hi pots participar, i els oients. Jo diré el refrany i vosaltres m'haureu de dir, d'una forma aproximada, no ha de ser ben bé exacta, què creieu que significa cada refrany. I pels que estiguin a casa, doncs exactament el mateix. Llavors, direm el significat real i, com el que estàvem comentant ara, no?, que tu m'has preguntat, si han quedat obsolets pel clima d'avui dia o no.
0: Molt bé, doncs som-hi.
1: Va, a veure, primer de tot, no sé quins companys tinc per aquí. En Dani, també?
0: Sí, anem a definir una mica qui participa. Dani, qui més tenim?
2: Jo sóc per aquí, si voleu.
0: Jordi.
1: Hola, Jordi.
0: Gemma, jo mateixa. Qui més? Algú més s'anima? Va, doncs ja
1: vinga,
0: està.
1: Si no... vinga. Exacte, fem amb aquests tres.
0: Som
1: va, endavant, som-hi.
0: I tu dius els refranys. Som-hi.
1: A la tardor, ni fred... ni calor. Gemma, què creus que significa?
3: Bueno, sí.
0: Doncs crec que literal el que has dit, que, que la temperatura és agradable i no hi ha calor extrema ni fred extrem.
1: Vale, Dani?
3: Bueno, jo crec que parlant de canvi climàtic i de la situació actual, la tardor no existeix, només ho anem amb les fulles dels arbres i passem de l'estiu a l'hivern directament. Val?
1: Val. I Jordi?
2: Això seria el resum, no?, l'actualització, diguéssim, del
3: totalment,
2: que passa ara, no?
3: Totalment, però... sí.
0: Un dubte, Marc. Hem de dir si digues. Creiem que han quedat obsolets?
3: Aquest permís és obsolet.
0: O hem de dir què significa? Perquè, clar...
1: Sí. Sí, no, el que jo havia comentat és simplement què creieu que significa.
0: Ah, vale, vale, vale.
1: Dir-vos si estava obsolet o no. Però no passa res, ho podeu dir si ho creieu també, i donar el vostre punt de vista.
3: Aquest ja grinyola, aquest ja grinyola, fora.
1: Estic d'acord, mira, amb tots vosaltres. Heu encertat la definició, és un temps moderat i suau durant els canvis d'estació. En canvi, ara, però, sí que és veritat que, com deia en Dani, cada vegada hi ha temperatures anormalment altes per l'època. Llavors, ara, home, estem a mitjans de setembre i, per exemple, estàvem a 30 graus aquests últims dies i la setmana passada, també.
3: Mm-hmm. Jo aquí tinc l'aire condicionat encès, Ara mateix, imagina't. La màniga curta. Vale.
1: Sí, sí, evidentment. Va, un altre. El fred de setembre mata l'eruga. Gemma, què creus que significa?
0: Doncs mira, sense fer trampes i pensant en el meu cervell, és a dir, no mirant el guió... crec que significa que el setembre refresca de cop i volta i ens enganxa de forma, doncs, desprevinguda.
1: Vale, Dani.
3: Que totes les cuques i bitxos i tal i qual que hi ha a l'estiu per la calor es moren. I ja notareu que aquests dies estan molt pesades les mosques perquè saben que van a morir.
1: Jordi.
2: Jo crec que, vaja, no sé quina és la temporada de l'eruga, també t'ho diria, no sóc un apassionat dels animals en aquest cas, però vaig una miqueta com la Gemma i en Dani, no?, que en aquest cas les primeres glaçades, el primer fred, el que fa és matar aquest tipus d'animals.
1: Exacte, doncs heu encertat, les primeres baixades de temperatura de la tardor ajuden a eliminar les plagues i en aquest cas insectes com les erugues que a l'estiu sobresurten molt a tot arreu, sobretot en zones boscoses. Llavors... nois, què creieu? Jo considero que no afecta massa ara, perquè, com estàvem dient a l'anterior refrany, també, les temperatures continuen sent molt altes. I les mosques, les erugues, segueixen. No.
3: Les erugues són les perilloses són les dels pins, la processionària, on hi ha pins, surten.
1: Gemma, tu tens mosquits encara per
0: I
1: casa?
0: I tant, no, sí, totalment. Veus? Totalment, encara fa calor, encara hi ha mosquits. No ha canviat
1: vale,
0: això.
1: Doncs, quant de temps tinc per fer-ne
0: un mes? Mira, fem un mes, va.
1: Va, som-hi. A veure, un pèl més difícil. Abans de Sant Martí, pa i vi.
0: Uf, complicat, vinga, complicat. Abans de Sant Martí, pa i vi. Pot ser perquè hi ha un fet meteorològic, per dir-ho d'alguna manera, que és l'estiuet de Sant Martí. Per tant, s'ha d'aprofitar aquest temps, no?, de dir anem a celebrar-ho, perquè després de l'estiuet de Sant Martí ja arribarà el fred de veritat.
1: Va, som-hi. Dani.
3: Això, la festa major d'Arenys de Munt, que jo he viscut diverses vegades, i sí, quan hi ha Sant Martí fa bon temps, però després la temperatura cau en picat. Per tant, vol dir que potser són les últimes celebracions que pots fer una mica al carrer, saps allò?
1: D'acord, i Jordi?
2: Sí, de fet, jo, el meu pare es diu Martí, sempre n'hem parlat d'això. L'estiuet de Sant Martí és l'11 de novembre,
1: molt
2: si
1: bé.
2: No
1: m'equivoco.
2: Sí, sí, per tant, va una quieta per... Bueno, a mi sempre em deixes l'últim. Marc, clar, jo haig de recollir les opinions d'en Dani i de la Gemma. No puc fer més.
1: Però mira, ho has fet fantàstic, eh? Acabo d'explicar, digues, digues. 11 de novembre...
2: Exacte, sí, 11 de novembre, estiuet de Sant Martí, que és quan es preveu que hi hagi aquest, no, petit respir també de sol o de bona temperatura, segons sí. diu la tradició, no? Per tant, la cosa va una miqueta per aquí, Marc.
1: Exacte, doncs és exactament el que acabes de dir, i encara es pot gaudir. A més, el tema del pa i vi és perquè, evidentment, de l'estiu encara es pot fer una bona collita de certs aliments. I ara el que passa que aquest Sant Martí veurem com arriba. Perquè, clar, aleshores, és veritat que la llum del sol anirà minvant, perquè això amb el canvi d'horari sí que ho tindrem, però bé, no sé si es podrà conservar, perquè, clar, com estem dient tota l'estona, és que s'està estirant la temperatura agradable o alta, i potser arribarem també a Sant Martí dient, va, però és que no hi ha hagut cap canvi.
0: Clar. Doncs seguirà fent calor, seguirà, o farà
1: clar,
0: més calor
1: exacte,
0: encara.
1: Sí, sí.
2: Hem de fer un F5, eh, home, en aquestes dites.
3: El canvi d'armari és evident que encara no l'hem fet.
0: No.
3: Les com siguin.
1: No, totalment. I ara el que ha dit en Jordi, clicar el botó d'F5 del teclat per refrescar, perquè, escolta'm, hi ha algunes d'aquestes dites, i en tenia algunes d'altres, que ja veieu que s'estan quedant una mica obsoletes degut a aquest canvi climàtic, Gemma.
0: Doncs totalment, n'haurem de fer de noves, eh? Molt bé.
1: Sí. Marc. Montarem un dia, una secció.
0: Perfecte, gràcies, fins ara.
1: Fins ara.
0: Vinga, va, seguim parlant del canvi de temps, del canvi d'estació, i ara us proposem un repte divertit. Podríeu relacionar cada estació de l'any amb una cançó? En Jordi Pratsavalls, de fet, sí que ho ha pogut fer, eh, Jordi?
2: Sí, i tant, Gemma. De fet, des de la redacció hem fet aquest exercici i us puc donar, de fet, diferents opcions, eh? Per exemple, mira, de cara a Barraca, comencem amb una cançó que molts hauran recordat aquest matí, tal com presentaves aquest programa. Doncs començaríem amb l'estació de l'estiu, Gemma, que no s'acabi, dels Figaflowers. Molts ho hem pensat aquest matí quan ens han dit a les notícies que això, que començàvem la tardor, i que la cosa no aniria bé. De totes maneres, per al que fa a l'estiu, hi ha una competició molt exigent, que és el tema de les cançons de l'estiu. I si parlem de cançons de l'estiu, ell n'era el rei. El xiringuito, el xiringuito, el xiringuito. Estem parlant de Georgi Dan, que d'alguna manera també va situar dalt del podi a moltes cançons de l'estiu. Gemma, no sé si alguna n'has ballada.
0: Sí, segur que sí, eh? Però aquesta, mira, aquesta especialment no l'he ballat. La bomba l'he ballat a l'estiu de petita.
3: La barbacoa, era.
2: La barbacoa. Totes eren cançons fàcils i que permeten coreografies, eh? Per tant, això de la cançó de l'estiu era senzilla. I avui sabem que el nostre company, en Sergi, de Ràdio Calella, doncs és de festa major, però quan vaig proposar el tema en el grup, ell va dir una cançó de cara a l'estiu que vull recordar també. Dedicat, doncs, a la gent de Ràdio Calella Televisió, aquest Surfing USA amb els Beach Boys, que també et recorda molt a l'estiu. Però de l'estiu passem a la tardor. De fet, avui és el primer dia de la tardor. I les cançons són com més melancòliques.

tant. Aquí per això el que deia és Wake me up before... Wake me up when September ends, és a dir, desperta'm quan el setembre acabi, eh? Una cançó dels Green Day. Però si encara anem molt més enrere, i si parlem de melanconia, atenció, un dels grans, José Luis Perales. Poder no és tan coneguda aquesta cançó d'aquest cantant espanyol. Es diu Canción de Otoño. I si busquem una altra cançó que representi la tardor, per mi, va, pugem una miqueta al nivell. Poder no tant una tardor en concret, però sí un mes on comença la tardor, aquest September dels Air With and Fire. I si parlem de primavera, doncs mira, què tal si escoltem a Laura Pausini? De fet, primavera anticipada, ve a dir allò, doncs...

0: I una que poder no relacionaríeu tant, però jo em recorda molt a l'estiu, és aquesta dels Beatles. Here Comes the Sun, també tot un clàssic, d'aquest quartet. I si anem a l'hivern? Si parlem d'hivern, Gemma, què et ve al cap?
1: Nadales?
0: Mira. Una de les més tradicionals, 25 de desembre, fum, fum, fum. Que, de fet, tothom sap la tornada, però després això del minyonet Rosi Benclet, cadascú fa un freestyle cada cop que la canta a casa,
1: Sí, sí, total.
0: Això és l'hivern, però sabies que Shakira també té una cançó dedicada al primer mes de l'any? Te conocí un día de
1: enero con la luna mina. Sí, perquè m'encanta.
0: Sí? És una de les teves cançons preferides?
1: M'agrada molt la Shakira i aquesta cançó és molt xula. No és tan famosa, com altres, però...
0: Ah, t'anava a dir, jo és la primera vegada que l'escolto, et soc sincer. Pues aquesta es diu Día de Enero, de Shakira.
1: Molt bé.
0: I acabarem aquesta secció amb tot un clàssic que a mi em posa la pell de gallina només escoltar les primeres notes, que també ens porta cap al primer mes de l'any, cap a gener. Òbviament és l'Oreja de Van Gogh. Encara, si no recordo malament, poder qui em pots ajudar, Gemma, amb Amaia Montero al capdavant, si no m'equivoco.
1: Sí, sí, vaja... Ara està una mica el tema un embolic, no? Perquè
0: sí?
1: Es van separar, després van fer fora la substituta, em sap greu dir-li així, no? Però no era la principal.
0: La Leire. A la Leire Martínez.
1: Ara, després, la Maia no vol tornar, que ara sí vol, que la Leire diu que no tornarà encara que li demanin. Uf, hi ha un salseo aquí, increïble.
0: Mira, podríem dedicar-hi també una secció. De totes maneres, volia acabar la secció d'avui amb aquest 20 d'enero, que a mi la veritat és de les cançons que més m'agrada de l'Oreja de Van Gogh i de les meves preferides, sens dubte.
1: Molt bé, doncs Jordi, increïble, com la música, i cada cançó és capaç de...
2: T'ha faltat el 20 d'abril del 90.
0: Sí? Això és Celtas Cortos? Sí que és veritat, eh?
1: Molt bé, doncs això, que cada cançó ens transporta a un canvi d'estació. Nosaltres, que anem justets de temps.
2: Molt bon burro.
1: I tant. <Vinga. laughs> Felicitats, ens ha encantat, eh? Doncs, nois, nosaltres fem doncs, aquesta petita aturada, però per mirar el temps i per saber doncs, quin temps farà amb en Quim Serra.
3: Hola, bona tarda. Avui la jornada marcada bàsicament per l'estabilitat en aquest primer dia de tardor, en el qual hem tingut màximes que en alguns punts de l'interior de la comarca han fregat els 30 graus. D'entrada s'espera que de cara demà tot continuï igual, amb sol, vents fluixos al matí, lleugerament moderats a la tarda de Garbí, del sud-oest, i situació marítima que vindrà marcada bàsicament pel marejol, demà amb petites àrees de maró a la tarda. Divendres tornarem a tenir bonança i el primer cap de setmana de la tardor estarà marcat per la tranquil·litat, tot i que hi haurà més núvols, especialment de cara a diumenge, uns núvols que no deixaran precipitacions.
4: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
1: Vinga, som-hi, ja sabrem quin temps farà i ara doncs anem a fixar-nos en què passa i en què es diu a les xarxes socials de la mà de la Laura Espanyol des de Malgrat. Laura, comencem, com sempre, destacant alguna cosa al Maresme.
5: Sí, doncs, mira, al Maresme, l'Ajuntament de Mataró ha decidit retornar els 1.733 euros de multa que va imposar a un veí per haver arreglat pel seu compte desperfectes de la via pública. Aquesta és la resposta al recurs que va presentar doncs, aquest veí de Mataró. En concret, l'home va reparar algunes rajoles i un banc que s'havien fet malbé i també va plantar 5 arbres en un carrer de la localitat després d'haver demanat a l'Ajuntament que ho fes. Ara el consistori, que assegura que es tractava d'una sanció dissuasiva per evitar crear un precedent i que es facin actuacions per compte propi a l'espai públic, diu que li tornarà els diners.
1: Molt bé, doncs...
5: Disculpa,
1: no celebrem que li hagin retornat aquests diners, que a sobre que dedica temps, esforços i energia a arreglar el carrer, que el multin, doncs és una mica... No,
5: i a sobre que ell havia demanat que es fes això.
1: Clar. I al final va tirar pel dret i ho va fer ell mateix. En el món, què passa al món?
5: Bé, ens quedem a Catalunya, perquè Oques Grasses ha posat a la venda noves entrades per als concerts a l'Estadi Olímpic i els organitzadors han indicat que les entrades s'han alliberat després de saber-se la confirmació definitiva de l'escenari.

0: Les quatre actuacions dels concerts estan programades per els dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre.
1: Molt bé, doncs ens haurem d'afanyar a comprar les entrades, perquè ja sabeu que quan es venen entrades sembla que hi hagi un apocalipsi i doncs costa molt comprar-ne. El tema curiós, Laura, quin és?
0: Que han trobat petjades fossilitzades d'un èquid de fa 30 milions d'anys al castell de Cervera. Una intervenció arqueològica ha permès trobar-hi 8 petjades fossilitzades d'un animal que va viure al municipi fa 30 milions d'anys, un avantpassat dels cavalls i els ases. Es tracta d'una descoberta del mes de juliol que s'havia guardat en secret fins ara.
1: Molt bé, per tant, ho he buscat ara mateix a internet, és com un cavall, no?, bàsicament.
0: Però sí, no... un cavall més petitó, pel que he vist.
1: El rebesavi del cavall, no?
0: Exacte.
1: Molt bé, doncs Laura, gràcies i ara anem a conèixer la pregunta del dia. Som-hi, què estem preguntant?
0: Avui preguntem als nostres oients si aniran a un d'aquests concerts d'Oques Grasses, els últims del grup.
1: Però jo estic despistada, perquè Buhos plegava. Oques Grasses també plega?
0: De Buhos, no... Jo no ho havia sentit, lo de Buhos, però Oques Grasses sí.
1: Oques Grasses
0: aquests
1: pleguen.
0: Aquests són els últims quatre concerts.
1: I no fa temps que deien que plegaven i ara tornen. És que clar, jo tinc al cap aquesta notícia, no?, de que diuen, l'últim concert ho omplen tot i ara va un últim, no? La Fúmiga també plegava. Aquestes... Van dir que plegaven. Sí.
2: La Fúmiga plegava i fa una gira...
3: Sí, que pleguen, sí.
2: Va començar Canet amb el Canet Rock i acabarà aquest any, sí.
1: I aleshores, Buhos m'ho he inventat o ho he somiat? No ho sabeu, eh?
0: No ho sé. Home, Buhos ha estat en moltes barraques aquest estiu.
1: Clar. Vaja, en qualsevol cas, si aneu a algun concert d'aquests que ha planificat Oques Grasses, ens ho feu saber a Instagram, oi que sí, Laura?
0: Sí, ara posaré la pregunta.
1: Molt bé, perfecte. Fins ara.
0: Fins ara.
1: Va, som-hi. Seguim avançant. El Centre d'Estudis Domènec i Montaner de Canet de Mar ofereix les rutes a la Fira Modernista d'aquest cap de setmana. Així que, per descobrir-les, en parlem amb la Gemma Martí. Dani.
2: Doncs sí, evidentment hi haurà paradetes i el centre del poble serà el centre neuràlgic de la Fira Modernista, però una de les estrelles és fer les rutes i sobretot la que porta el Caselles de Florentina. L'Ajuntament ha decidit que el Centre d'Estudis d'Amèrica Montaner, com a entitat, diguéssim, expertíssima en la figura de Domènec Montaner i en el modernisme, doncs a part que la fira estigui destinada a la gastronomia, faci les, em penso que són 6 rutes i ara tenim poc temps, però les anirem desgranant, diguéssim, poc a poc, diguéssim, i a pinzellades, amb la Gemma Martí, membre del Centre d'Estudis, secretària, crec que és. Gemma, bona tarda, què tal?
4: Bona tarda a tothom.
2: Secretària, sí o no? O què és?
4: Coordinadora del centre.
2: Mai ho encerto.
4: Val. Cap problema.
2: Bé, 6 rutes, són 6?
4: Sí, efectivament, sí.
2: Val. Endavant.
4: Aquest any algunes de noves també, és a dir, ja sabeu que nosaltres des de l'entitat, cada any a la Fira Modernista participem amb les rutes des del mateix centre d'estudis, o bé perquè l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Canet de Mar, doncs, com aquest any, que és la segona vegada, doncs, que ens confia, doncs, aquestes rutes. Per tant, una de les que nosaltres sempre impulsem perquè estudiem Lluís Domènec i Montaner seria la ruta Lluís Domènec i Montaner, l'arquitectura familiar, doncs, que va fer a Canet de Mar. Per tant, qui vulgui endinsar-se en les vivències que de Domènec al poble de Canet de Mar i saber, doncs, una mica més sobre la història i els projectes de les cases i obres que va fer, doncs, a la nostra població, doncs aquesta seria la ruta indicada per aprofundir més en aquest personatge. Parlarem també de Domènec, evidentment, en una altra ruta una mica més general, que seria el modernisme Canet de Mar, l'arquitectura burgesa i d'estiueig, i en aquesta el que farem és resseguir al llarg del recorregut pel centre del poble, doncs, diferents obres, diferents cases que diferents arquitectes van fer, doncs, per les famílies burgeses que venien a Canet a estiuejar, o aquells industrials, doncs, que també, aprofitant també el...
2: Un dels exemples més clars, Gemma, en aquest sentit, sí, d'aquesta part, és la Casa Roura, eh? exemple
4: claríssim. Per exemple, seria un exemple de casa d'estiuet, que en aquest cas per la cunyada de Lluís Domènech i Montaner. I allà al centre trobarem diferents exemples, obres de Domènech i Montaner, del seu fill també Pere Domènech Roure i d'altres arquitectes que van aixecar o reformar cases, sobretot al carrer Ample, al carrer Santíssima Trinitat i a la Riera Sant Domènech. Per tant, per veure aquest tipus d'arquitectura específica d'això, de fer les vacances a Canet de Mar, a prop de la platja. També farem una altra ruta també modernista. Aquesta és una proposta nova, que seria el trenet modernista. Aprofitant que tindrem el trenet, aquell que dona la volta al poble.
2: Esperem que no s'espatlli com algun any que s'ha espatllat.
4: Esperem que no, perquè si no veurem gaire cosa. I en aquest farem un recorregut pel patrimoni destacable de l'entorn de Canet. És a dir, tot allò que ens queda fora del nucli, que per tant queda lluny, doncs aprofitarem i amb aquest trenet podrem anar veient obres com, per exemple, en el Passeig de la Misericòrdia, que n'hi ha obres modernistes, o la Font del Passeig, el projecte del Passeig de la Misericòrdia, explicar el que plantejava també Domènech i Montaner, el Santuari de la Misericòrdia, el restaurant del parc, la fàbrica Carboní, per exemple.
2: El projecte de l'original
4: de Josep Puig i Cadafalch.
2: Que no es va poder fer, deia l'exalcalde del Rovira, en Pep Rovira, per un collons de canonja, deia. Per un canonja que vivien allà i no el va deixar fer. Era això.
4: No es va fer i al cap d'uns anys es va tornar a plantejar aquest projecte i s'inspira en el projecte original de Puig i Cadafalch, tot i que més petit i més reduït.
2: Per això, des de baix del passeig de la Misericòrdia no es veu directament el santuari, sinó que s'ha torçat, podríem dir, la perspectiva.
4: També, clar, explicarem també el projecte del Marià Serra, que era l'alcalde del moment, doncs, que volia també fer reformar això, el passeig perquè desemboqués just davant de la façana principal del santuari.
2: Això és per culpa de Canonja, segons en Pep Rovira. Sí, sí.
4: Sí. Sempre, sempre passen coses d'aquestes, no? Que els projectes que no s'acaben fent, doncs, o és perquè no hi ha suficient pressupost, o hi ha impediments polítics,
2: Com es deia en el Quixot, con la iglesia hemos topado, Sancho. Vinga.
4: També.
2: Vale.
4: Sí.
2: Cinquena ruta.
4: L'altre seria la visita al castell de Santa Florentina, que aquest any tornem
2: joia,
4: a anar... Doncs,
2: la joia es podrà sí. Baixar a la cripta?
4: Que és l'únic moment de l'any que es pot visitar la cripta. Per tant, aquest any només es podrà visitar el diumenge i el que farem és explicar l'evolució de la Casa Forta de Canet i com s'acaba convertint en aquest castell neomedieval i amb la sort de poder visitar la cripta, que seria la joia modernista de Canet.
2: La joia de la corona, sí, sí. Brutal.
4: Sí. I després tenim dues rutes noves també, ja sortint d'una mica del modernisme. Una és aquest any, com que va la fira sobre gastronomia, doncs una ruta que serà de la plaça de la Llenya a la plaça Mercat, és a dir, la història dels mercats de la població, des dels orígens fins a que arribem a la plaça Mercat, obra de Pere Domènech Roure.
2: Sí, que va ser el primer moment i el primer lloc de l'estat espanyol a la República que van votar les dones.
4: També,
2: aquí,
4: per tant, també és un lloc i significant, no?, que també és per destacar. I després l'última seria la ruta de l'Havana a Canet, ruta indiana per Canet de Mar. Aquest any la fira comptarà amb un espai dedicat als americanos i hem plantejat una ruta per veure el patrimoni que, gràcies a aquests americanos, es va poder portar a terme, és a dir, cases, mansions, o com van invertir els seus diners a Canet de Mar.
2: Alguns, després de fer el negrero, van invertir els diners en cases aquí a Canet, les coses com siguin.
4: Cases, o van invertir en plantació, etc. És a dir, van contribuir també a la modernització una mica del poble de Canet de Mar. Per tant, aquesta és una ruta diferent a les altres, però que incideix amb aquest patrimoni, que és més o menys de la mateixa època que el modernisme, a finals del segle XIX, començaments del XX.
2: Com un senyor que es diu Josep Baró i Blanchard i que té un carrer Canet, que és una ignomínia. Que tinc un carrer, és una opinió personal. Correcte. Doncs, home, fins aquí. Ja sabeu, podem voltar el poble, però la joia de la corona, evidentment, són les rutes de qualitat suprema, com el torró que fa el Centre d'Estudis de Domènech i Montaner. Gràcies, Gemma. Abraçada forta.
4: Gràcies a vosaltres. Adéu.
1: Anem amb un nou episodi de música amb en Sergi Ferrer. Avui anem fins a Premià de Mar per parlar d'una banda que agafa el gènere de l'habanera i el reconverteix per proposar noves sonoritats.
3: Va, vinga, seguim amb aquest viatge per la carretera musical i ens aturem aquesta vegada a Premià de Mar per parlar de la banda de Gairó.

0: oficial.
1: De Gairó és un quartet de Premià de Mar format per Ricard Moner, Julià Moner, Luar Alberdi i Roc Ramoneda. El grup neix l'any 2024 amb una proposta molt concreta: recuperar les havaneres, però fer-ho des de la perspectiva d'una generació jove.

I si tu vens... Els quatre músics arriben al projecte des de camins diferents. Han passat pel teatre musical, pels estudis superiors de música i per l'àmbit de la cultura popular. I aquesta diversitat també explica la manera com treballen les cançons. Ricard Moner assumeix la veu. Júlia Moner combina guitarra i veu. Luar Alberdi toca el baix, el violoncel, la guitarra i també canta. I Roc Ramoneda s'encarrega de la percussió, el baix i la veu.

La seva primera etapa està molt vinculada als directes. Durant el 2025 comencen a actuar en festes majors, festivals i diferents espais de música popular i van desenvolupant un repertori que combina havaneres conegudes amb composicions pròpies. El 2026, és a dir, aquest mateix any, arriba el seu primer treball, Si desembarco al poble, un extended play de 6 cançons. 4 són composicions pròpies i 2 recuperen peces clàssiques del repertori havaner.

Aquesta aposta els ha portat a tenir una projecció especialment ràpida. El 2026 han estat seleccionats com un dels tres finalistes del concurs Sons de la Mediterrània, juntament amb la Mare del Tano i Nastallat. La final serà el 15 d'octubre, és a dir, el mes que ve, a la Fira Mediterrània de Manresa. Molta sort, de Gairó.

Per entendre de gaire, primer hem de parlar d'havaneres, òbviament. La base continua sent la del gènere tradicional, melodies senzilles i molt reconeixibles, temàtiques relacionades amb el mar, estructures pensades per ser cantades i un protagonisme important de les veus. Però el grup no es queda aquí. El seu primer EP barreja l'havanera amb elements de bolero, rumba, sardana i salsa. Per tant, la seva proposta s'allunya de l'havanera interpretada de manera estrictament tradicional i entra en un terreny que ells mateixos situen com a post-havanera.

I un bon exemple és La barca xica. La cançó parteix d'una habanera clàssica, però de gairó la porta cap al terreny de la rumba amb petites píndoles que recorden a una sardana. El canvi no és només instrumental, també modifica la manera d'interpretar-la i li dona un ritme més proper a altres formes de música popular catalana.

En altres cançons, la influència del bolero o de la música llatina és més evident. Aquesta relació té sentit si tenim en compte la mateixa història de l'habanera, un gènere que va arribar a Catalunya després del contacte amb Cuba i també de la mà de la sarsuela. El resultat és una proposta que manté els elements que permeten reconèixer aquest gènere musical de l'habanera, però els combina amb ritmes i recursos d'altres gèneres. No es tracta tant de modernitzar l'habanera perquè soni diferent, sinó d'utilitzar tot el que tenen a mà per explicar què pot ser una habanera avui en dia.

0: I aquesta és probablement la característica més interessant de la banda. Quatre músics joves que no han volgut apartar-se d'un gènere molt associat a generacions anteriors, sinó entrar-hi i modificar-lo des de dins. Per això, la seva música pot sonar familiar per a qui conegui les Havaneres, però també pot resultar molt diferent del que esperaria trobar en un repertori tradicional. Fins una altra.
1: I avui obrim un nou espai dedicat a la salut i al benestar emocional i ho fem amb la Berta Milian, la nostra infermera de capçalera, que ens acompanya per parlar de qüestions que ens afecten directament o indirectament a tots. Avui posem el focus en una realitat especialment delicada entre infants i adolescents, l'assetjament escolar o el conegut bullying. Berta, benvinguda.
2: Què tal, com estàs, Gemma?
1: Molt bé, molt contents de tenir-te un altre cop amb nosaltres.
2: Igualment, jo encantadíssima de tornar a començar temporada amb vosaltres. I com bé dius, portem aquest mes un tema que ja hem portat aquí a l'Ona més vegades, però considero que és un tema que s'ha d'anar recuperant de manera recurrent, com bé dius, l'assetjament escolar, perquè de vegades encara sentim frases, no?, o cunyadismes, no?, de és que no, el bullying ha existit sempre, són coses de nens, no? Però normalitzar-ho, no estem d'acord que és un error. L'assetjament escolar no és un conflicte puntual entre iguals, sinó que és una forma de violència que pot afectar la salut, el benestar emocional, la vida social i el rendiment acadèmic d'infants i adolescents. I com passa amb altres problemes de salut pública, doncs prevenir-lo impacta i implica detectar-lo aviat, actuar de manera coordinada i evitar doncs, que el silenci en grup doncs, el mantingui, no? I portem una miqueta de dades per saber què està passant i com estem actualment. Hi ha un darrer estudi específic disponible a Espanya, que és el 7è informe de l'Opinió de los Estudiantes, que està elaborat per la Fundació de Mútua Madrileña i la Fundació ANAR, i està publicat al setembre de l'any passat, el 2025, i l'estudi es basa en respostes de 8.781 alumnes i 355 professors. I segons aquest informe, el que diuen és que el 12,3% de l'alumnat encastat afirma doncs, que ell mateix o algun company ha patit assetjament. Un altre pot ser presencial, ciberassetjament, que ara en parlarem, o totes dues formes combinades. L'any anterior aquest informe referia que era un 9,4, amb el qual estem una miqueta en pujada, i el que hem d'especificar és que això no vol dir que és la proporció de víctimes, sinó aquelles que han respost, que són coneixedores de que doncs, ell mateix o algun company n'està patint. No? Desglossant aquestes dades, un 6,5 afirma conèixer casos d'assetjament presencial a la seva classe, un 2,2 ciberbullying i un 3,5 a totes dues situacions. L'edat també és rellevant. La incidència percebuda és especialment elevada entre els 11 a 12 anys i, a diferència d'algunes idees que estan molt esteses, doncs el conjunt de l'assetjament es detecta en percentatges molt similars entre nois i noies. Vale? Pel que fa a la durada de l'assetjament presencial, el 42,8% de l'alumnat que coneix aquests casos diu que es mantenen durant mesos i un 28,2% doncs, que duren més enllà d'un any, amb la qual és important doncs, posar el focus. No? I com és avui l'assetjament? Doncs, les formes més freqüents presencials continuen sent doncs, aquests insults, malnoms, no? Aquestes burles, que estan presents en el 84,8% dels casos. Després està l'aïllament, no? Deixar de banda doncs, algú, no? Que està en un 44,8%. I una que preocupa realment és que els cops, no? Els cops, les puntades, està pujant en un 30,9%.
1: Les agressions físiques.
2: Les agressions físiques, correcte. I el que dèiem, no? No només tenim aquest assetjament presencial, no? Que bueno, quan sonava el timbre, no?, o acabava l'escola o el cap de setmana, doncs
1: parava.
2: No, parava, estava com aliviat, no?, sinó que ara tenim l'ciberassetjament, tenim la intel·ligència artificial, que en aquest curs de 24-25 el 15,8% coneix situacions de ciberbullying i afirma que aquestes es prolonguen més d'un any. Les plataformes més citades són WhatsApp, Instagram i TikTok. A primària els videojocs o aquests jocs doncs, es pot tenir aquesta connexió, no?, i anar parlant, no?, i anar connectant. I hi ha una novetat que fa pocs anys, no?, que apareixia que ara que parlem de bullying, no?, que és, com deia, la intel·ligència artificial i que hem vist molts casos, no?, molts notícies de que la IA doncs, és present ja en el 14,2% dels casos. S'utilitza en un 54,8%, serveix per crear vídeos falsos, no?, mitjançant aquesta manipulació, no?, inclús suplantant identitat, no?, d'altres estudiants. I això ens obliga a actualitzar també aquesta prevenció, no?, i és a educar un ús responsable d'aquesta tecnologia en la privacitat, en la no difusió de contingut doncs, humiliant i la capacitat de detectar doncs, aquestes manipulacions digitals o suplantacions. Hi ha una campanya molt actual d'aquest 1 de setembre de 2026 que és Contra el acoso escolar no te calles, i és una campanya que l'està implementant Mediaset Espanya juntament amb la Fundació ANAR, i posa en marxa, doncs, en aquesta iniciativa 12 meses 12 causes, doncs, aquesta Contra el acoso escolar no te calles, coincidint amb aquest inici del curs escolar. L'ANAR ha aprofitat aquesta campanya per publicar també, doncs, aquestes seves línies d'ajuda, no?, corresponents al 2025, ja que durant l'any passat es van atendre 4.580 casos relacionats amb assetjament escolar a partir de 20.779 peticions d'ajuda, que no és poc, amb la qual cosa alerta amb aquestes dades. I és important saber què és l'assetjament escolar, no? Perquè, com dèiem, no és aquell conflicte puntual entre estudiants, entre persones, sinó que el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat defineix l'assetjament escolar com un fenomen social de grup que implica maltractament i abús de poder continuat cap a una persona o un col·lectiu concret. I aquesta situació deixa a qui rep la violència en una posició de vulnerabilitat o indefensió. Això és important perquè, el que dèiem, no tot conflicte és considerat bullying. Els trets que fa pensar en què estem davant d'un cas de bullying és, primer, hi ha una persecució que pot ser física, verbal o social. Uh-huh. No és un fet puntual o aïllat, com deien, sinó que són accions que es mantenen i es repeteixen durant un període de temps. Hi ha una voluntat de fer mal, d'intimidar, d'humiliar, d'excloure o de controlar. I existeix una desigualtat de poder, que no només és física, sinó que pot ser de popularitat, d'informació que jo tinc que tu no disposes, etc. I on pot passar? Doncs bé, com dèiem, no? Pot ser l'escola o el camí a l'escola, extraescolars, però ara, clar, el límit ja no existeix perquè, doncs, malauradament, amb el ciberbullying, doncs, és com que no hi ha espais ni temps.
3: Berta, Emilian, gràcies per acompanyar-nos i també, sobretot, per ajudar-nos a posar paraules i eines a un tema del qual és important parlar.
2: Molt bé, moltes gràcies.
3: I gràcies també a vosaltres. Nosaltres acabem i tornem demà. Adeu.
4: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i...
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
7: Marta.
8: Ei, hola, com estàs?
7: Superbé, cada dia em sento millor.
8: I el secret?
7: Doncs ho tens ben a prop.
8: Sí?
7: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
8: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
7: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
9: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 7492. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.

0: Sabies que...
1: El piano de vidre, també conegut com el Crystal Bachet, és un instrument musical únic inventat pels germans Bernard i François Bachet a la dècada del 1950. A diferència d'un piano tradicional, aquest instrument utilitza varetes de metall i vidre que vibren quan es toquen. Les varetes estan connectades a globus de metall farcits amb aigua, cosa que produeix un so eteri i ressonant, gairebé com una fusió entre el vidre i la veu humana. El fet fascinant d'aquest instrument és com els germans Bachet van explorar l'acústica i l'escultura per crear una experiència auditiva i visual. Cada tecla o vareta està sintonitzada a una nota específica i en tocar-les, els intèrprets no només produeixen música, sinó que també interactuen físicament amb l'instrument d'una manera molt tangible. El so que emet pot ser modulat per la pressió, l'angle i la velocitat del toc, oferint una àmplia gamma d'expressions musicals. Aquest instrument ha estat celebrat no només pel seu so innovador, sinó també pel disseny artístic, convertint-se en una obra d'art funcional que desafia les convencions de la música clàssica.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. L'oposició ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics els errors de l'informe PISA. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i han titllat el desgavell de les proves PISA de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure l'informe que els molestava. Escoltem Mònica Sales, de Junts.
2: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
1: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícules les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jessica Albiach, que és la líder dels comuns.
3: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
4: Va fallar la transparència. Durant mesos, vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
1: Més qüestions. El Congrés ha convalidat el decret llei que permet les comunitats autònomes destinar el seu superàvit pressupostari a polítiques essencials, com és el cas de l'habitatge. Ho ha fet amb 300 vots a favor, entre els quals els del PP, 38 en contra i 10 abstencions. La mesura també permet que les comunitats amb deute sobre el PIB inferior al 12,4% ja no estiguin obligades a destinar superàvit a reduir l'endeutament. I l'Audiència Nacional absorb l'advocat Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en considerar que no va participar en l'operatiu de blanquejar 900.000 euros orquestrat per el narcotraficant gallec Sito Miñanco. El tribunal diu que no ha pogut concloure d'un mode inequívoc que Boye participés en l'elaboració de contractes privats de compravenda de lletres de canvi. I parlem de l'actor Oriol Pla, perquè ha guanyat el Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut Pla per la seva interpretació a Gola. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
5: Vale, doncs som-hi. El primer és Rambla 54.
6: Ara t'haig de dir jo Rambla 54? Perfecte. Rambla 54.
5: El següent és Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
6: Rambla 54 amb Anna... Com has dit? És que no me'n recordo. No, eh? Que això està... Això sortirà igual tal com està, no? Ulleres. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.

0: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Cardedeu.
1: Hola, mama. Una cosa que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i de cop hi vaig passar ahir i no hi havia res, un solat, i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que... Tu saps com les munten? Perquè ha aparegut. Jo no ho entenc. Tu ho saps?
2: Benvolguda, Neus. La meva crida al grup de WhatsApp de tota la gent que fem el Ràdio 54, Rambla 54, perdó, Ivan, apunta el gazapo, això et servirà per alguna entrada, que són molts, ha funcionat. Estem a punt de sortir de dubtes. L'Enric Rubio, de Cardedeu, ha trobat algú que ens resoldrà aquest misteri d'una vegada i per sempre, oi, Enric?
3: Doncs sí, Anna, bona tarda, així és. I et dic, ja que no és un expert qualsevol, però en això ja hi entrarem més tard. I és que, com et vaig dir, jo estic acostumat a veure bolets per la muntanya. I quan baixo a ciutat, com m'explica la teva filla, efectivament noto aquests bolets metàl·lics, aquestes grues que apareixen de cop i volta sense que te n'hagis adonat. Per això et presento el José Télez, de La Constructiva.
2: Doncs hola, José, benvingut al Rambla 54, com va?
4: Hola, moltes gràcies per convidar-nos.
2: José, l'Enric diu que tu saps per què ens passa això, com es munten aquestes grans grues de les obres i per què de cop i volta les veiem de cop. Un dia no hi són i un altre dia veiem allà una immensa infraestructura que no sabem com ha arribat.
4: És que aquestes grues són molt importants perquè per construir sobretot habitatges plurifamiliars de diferents plantes, no? Per moure materials... I al final és que és veritat que són molt espectaculars i tot això quan no les coneixem, però bueno, jo he vist muntar-les a l'obra i és que en poques hores, en una jornada laboral, dos o tres persones la poden muntar i perquè ens entenguin és com muntar un mecano, al final. O sigui, ja venen les màquines, o sigui, les peces desfetes, diguem-ne, desmuntades en un camió i es van muntant una per una amb persones que van lligades i tot això i que es van alçant. I al final això és com un mecano llegant.
2: I això es munta de dia?
4: Digues, perdona?
2: Es munta de dia? Ho dic perquè...
4: Es munta de dia, clar, sí? Que sí. Val. Sí, clar, ara posàveu una nena que estava a l'escola. Això es fa durant una jornada laboral. Segurament, mentre ella estava a l'escola, pues s'ha muntat, no? I per això, de sobte... Li sobta, no?, veure de tot això muntat.
2: Li explicaré avui a l'hora de sopar. És la Neus, és la meva filla.
4: Ah, vale, pues mira.
3: Mira, de fet, José, t'anava a preguntar exactament això, i és que dona la sensació que s'ensembla com els jocs de construcció de quan érem petits, no?, com aquestes peces.
4: Sí, és que és tan fàcil i tan complicat com això. O sigui que encara és més sorprenent. No és el cas de l'obra de Cardedeu que comentàveu, però hem fet altres obres d'estructures de fusta on en un dia es munta la grua, però en una setmana muntem un edifici sense de 8 plantes. I al final també és això, no? Perquè les fustes ja venen prefabricades i s'acaben muntant i tot això. De fet, és algo que ens haurem d'acostumar a veure, perquè cada vegada més començarem a veure sistemes de construcció de que ja s'han construït no en el sitio, no en el in situ, no a l'obra, sinó en fàbriques, no? Llavors ja venen les peces i es van muntant. Això cada cop és més habitual, és un sector estratègic que està creixent molt i que va cap aquí per fer les habitatges més assequibles i sobretot per facilitar també que hi hagi mà d'obra. No?
2: Una mica és la filosofia IKEA, però l'engròs, no?
4: És exactament així. Jo no vinc del món de la construcció, però treballo costat a costat amb La Constructiva i és bastant sorprenent perquè és tal qual muntar un moble d'IKEA gegant. O sigui, venen les peces, tens un manual d'instruccions i les has d'ensemblar amb una màquina. És una mica més complicat d'això perquè les persones que ho fan són professionals i tot han d'encaixar a la perfecció perquè després aquest edifici ha de durar molts anys i han de agregar a moltes persones, però facilita que sobretot el dia a dia a l'obra no sigui tan complicat ni tan dur, no? Per seguretat, per les condicions laborals, i això també ha de permetre que sigui més fàcil, no?, trobar mà d'obra.
3: Bé, això m'agrada, si és que necessitàvem un expert. Anàvem força desencaminats, Anna.
2: Potser no sé
3: ben bé. Però, escolta, jo dic expert perquè en José Tellez, rectifica'm si ho dic malament, Tellez, és del sector de la construcció, però no ben bé pas de la construcció. Exacte. No és una empresa corrent. Ja saps, Anna, que m'agrada buscar i rebuscar i indagar, i és per això que avui t'he portat la constructiva.
2: I què és la constructiva, José? Explica'ns, què la fa tan peculiar?
4: La constructiva és l'única empresa de construcció sense ànim de lucre, que això no vol dir que la gent no cobri a l'obra, perquè això la gent a vegades es confon, sinó que es fa tot a preu de cost, ¿vale? Comptant també els preus dels materials i els preus de salaris de tota la gent que hi treballa. Mm. I és també particular perquè això no fa habitatges qualsevols, sinó que fa habitatges cooperatius, concretament els habitatges cooperatius de sostre cívic, que és una cooperativa d'habitatge que crea habitatges que són de propietat cooperativa per a les seves persones sòcies, és a dir, habitatges que estan fora del mercat, fora de l'especulació, no es pot especular amb ells. La gent té el dret a viure de per vida perquè són contractes indefinits, però paga només pel cost de lo que costa construir-los i mantenir-los i els serveis que s'hi fiquen.
2: I entenc que no en tenen la propietat, doncs, la propietat de l'immoble en qüestió és de la cooperativa.
4: Sí, no tenen la propietat a nivell particular, sinó que la tenen comunitàriament com a socis de la cooperativa, exacte. I això el que permet és que no els puguin ni revendre ni llogar, i per tant que és un habitatge que està al servei del dret, de lo que hauria de ser l'habitatge, que és un dret, i no es pot fer servir com a eina de lucre particular.
2: Doncs és una fórmula molt interessant.
4: Sí, i cada vegada creix més. Segurament molta gent de la que ens escolta no ha sentit mai a parlar, però hi ha més de 1.200 habitatges d'aquest tipus a Catalunya que s'han fet la majoria els darrers 5 anys, per tant està creixent moltíssim, i creiem, en la nostra modesta opinió, que som una possible solució, segurament no l'única, s'han de fer moltes coses, però som una possible solució per la crisi de l'habitatge que avui tenim.
3: És obvi, ara ho estàs explicant, totes aquestes inquietuds, però en el seu moment, quan es va crear i què us va portar concretament a crear la constructiva? És a dir, teníeu gent al voltant que us va animar? Va ser una cosa d'iniciativa pròpia?
4: Bueno, és molt curiós. O sigui, clar, nosaltres, Sostre Cívic, no?, que és la cooperativa d'habitatges, comença de manera pionera en petits projectes de rehabilitació, però quan arriben els primers projectes de nova construcció a Barcelona, ens adonem de que això, no?, de que volem fer habitatge per viure en comunitat, habitatge sostenible, habitatge sense ànim de lucre, però que teníem la petita contradicció de que havíem de treballar amb constructores, no?, que no compartien els nostres valors al 100%, no? I llavors vam trobar professionals que es van voler implicar en aquesta aventura, i van constituir la constructiva amb la idea de poder controlar, no?, també amb els nostres propis valors socials, de sostenibilitat ambiental, de viure en comunitat, perquè clar, és una construcció que té totes les diferències i particularitats que us he dit abans, però que a més s'ha de construir al costat de les sòcies, no? Per tant, les sòcies cooperativistes, doncs, visiten l'obra, veuen quines falles pot tenir, quins canvis li poden aportar, controlen el pressupost, si això val més, si això val menys, han de prendre decisions, i fins i tot algunes fases de la construcció, per tal de baratir costos, doncs les pròpies sòcies hi poden participar en la construcció, no? Parlem de coses molt petites, evidentment, no de pujar-se una grua, que això ho han de fer professionals, però algunes fases de la construcció més petitones doncs ho poden fer les seves pròpies sòcies, no? I això també fa comunitat i també fa que l'habitatge sigui més assequible.
2: I aquestes sòcies entren en la cooperativa amb aquest pagament, com deies, a preu de cost. N'hi ha alguna que hagi entrat dient, escolta'm, jo tinc un pis i el poso al servei d'aquesta cooperativa?
4: Persones que ja són propietàries d'un pis.
2: Exacte, sí, que hagin renunciat una mica, o no una mica, sí, completament, a la seva propietat.
4: Sí, a veure, sí, sobretot la gent gran, que són la generació, no?, gent a partir de 55-60 anys, no?, que és una generació que va tenir l'oportunitat, no?, de poder accedir a un habitatge en propietat i que ara tenen altres necessitats, que potser l'habitatge que van poder comprar doncs ara no compleix les necessitats que tenim totes les persones quan es fem grans, no?, I llavors fem habitatges específics per a persones d'edat avançada, no? que tenen sobretot en la part comunitària, pues, tenen associats serveis lligats a les cures, no? Que hem de necessitar a tots. I la majoria d'aquestes persones, doncs, tenen un habitatge que l'han posat al servei de la cooperativa per poder pagar els costos d'aquestes construccions.
2: Tu ho has dit i jo t'ho volia preguntar. Clar, en el decurs de la nostra vida passem per diferents moments que necessitem diferents habitatges. No és el mateix marxar de casa als pares quan només necessites una habitació, una nevera i unes birres, no?
4: Sí.
2: Formar una família que, pues, amb sort, si pots fer-ho, tindràs un parell de criatures i després, com tu ens deies, fer-te gran i tornar-te a quedar, doncs, amb la necessitat d'un espai més petit. No sé si ja preveieu això, és a dir, aquesta mobilitat, aquest dir, doncs mira, tu viuràs en aquest pis fins al moment en què necessitis un de més gran i després un de més petit. Això ho teniu contemplat?
4: Sí, hi ha moltes cooperatives d'habitatge a Catalunya. Nosaltres, Sostre Cívic, és l'única que té diferents edificis en una mateixa cooperativa. I això permet també mobilitat, no? Perquè potser tu entres en un habitatge petit, no? D'una sola habitació amb un únic ambient, el que li diríem un loft, no? Uh-huh. Però potser després, pues, vius en parella, vols formar una família i tens altres necessitats, no? I llavors, pues, això, tenir en una mateixa cooperativa diferents edificis, no? Permet que tu puguis canviar, no? Si sorgeixen vacants en d'un habitatge que tingui les teves pròpies característiques. En alguns edificis també de nova construcció que hem fet, fins i tot en alguns, si el projecte ho permet i tenim arquitectes que ho puguin treballar i ho puguem pagar, sobretot, no?, les sòcies, doncs fem que les parets siguin modulars, no?, que sigui fàcil poder ampliar o reduir, no?, edificis, no?, fent una petita obra menor, no?, per tal de poder crear una habitació més. Si hi ha un veí, pues, que el seu fill es fa gran i marxa, i el veí del costat, en canvi, té una criatura nova, no?, pues que es puguin intercanviar les habitacions, no?, entre els habitatges. Per tant, els dissenyem i els construïm de manera que sigui fàcil també que els edificis s'adaptin a la vida de les persones i que no hagi ser al revés, no?, que és el que estem acostumats.
3: T'haig de dir que això últim que has dit sembla espectacular, eh? O sigui, donaria per una o dues hores de programa.
4: Encara no ho hem fet, perquè tenim pocs anys de vida. Aquests edificis, el que té més antic, té 5 anys de vida i encara no ha passat, eh? El dia que passi en parlem.
3: Estarem amatents.
2: Si passa, avisa'ns, José, perquè seria molt interessant parlar d'aquesta generositat, no?, entre humans, que no hi estem gaire acostumats, no?, de dir hi ha algú que té un espai que no necessita i el cedeix a un altre que en aquells moments sí que el necessita. És una història ben bonica.
3: Uh-huh. I escolta'm, José, en un moment on ara l'habitatge, podríem dir clarament que és una reivindicació, és la reivindicació potser més important de la ciutadania, quin paper juguen projectes com el vostre i si n'hi ha d'altres que estan sorgint paral·lelament?
4: Bé, juga perquè nosaltres fins ara, no?, estàvem per accedir a un habitatge, o pots comprar o pots jugar, no? I això té molts problemes, no?, aquest binomi, no?, perquè hi ha molta gent que es queda fora de la compra perquè no té els estalvis suficient per poder pagar una entrada, no? I en canvi això, pues, fa que molta gent estigui de lloguer no per decisió pròpia, sinó perquè és l'únic que es pot pagar o que pot mal pagar, si millor dit, no? Llavors, clar, aquesta solució, que és una solució intermitja, tot i que és veritat que calen uns estalvis, no?, però que poden variar molt. Nosaltres tenim, o sigui, que per entrar a un habitatge cooperatiu s'ha de portar estalvis, no?, per ajudar a pagar la obra de construcció o rehabilitació necessària, que això depèn molt del projecte, perquè no tots els projectes valen el mateix, però des dels 2.000 fins als 30.000 euros, no?, tenim aquesta forquilla que depèn molt dels projectes. Molta gent dels nostres projectes pot accedir a un habitatge, no? I després això li dona dret a viure en aquell habitatge de per vida, mentre es pagui una quota mensual, que al final és per lo que costa l'habitatge, ni més ni menys, per lo que costa, per lo que val retornar el préstec i per lo que costen els serveis, amb un fons de manteniment, un fons també de solidaritat per si mai un veí no pot pagar, doncs poder-lo ajudar si té alguna necessitat justificada, evidentment. Llavors és entendre l'habitatge com el que hauria de ser, que és un bé d'ús, no?, un bé d'ús necessari per a desenvolupar la teva vida, que et dona, t'obre la porta a tota la sèrie de drets, no?, perquè si falla l'habitatge, falla tot. Ja, fins i tot no pots accedir a una feina, no pots estudiar, tens problemes de salut, tots, no? Llavors, entendre l'habitatge com una altra cosa, no? Perquè fins i tot gent pobra, no?, que, o de classe mitjana, que pot accedir a una propietat d'un habitatge, ja està pensant, no?, bueno, si mai no em va bé, doncs el jogo i amb aquests diners em compraré un altre, no?, perquè és el que s'han ensenyat, no? I, en canvi, que existeixi un tipus d'habitatge que ho contempla diferent, que ho contempla simplement perquè els habitatges han de ser per viure i per desenvolupar-te com a persona i el teu projecte vital, jo crec que és la principal contribució que modestament aportem i que és necessària que convisqui també amb les altres, però que és molt necessària que existeixi.
2: Enric, José, ha estat un goig de conversa i hi ha moltes idees per fer pensar. José, abans de marxar, una pregunta molt ràpida, que vosaltres munteu grues?
4: Contractem a gent, perquè en una construcció, una constructora al final és una central de compres, no? I llavors la feina de gruista és una feina professional i molt especialitzada, però contractem a gent que munta grues, sí.
2: Doncs, nois, un plaer, gràcies per ser al Rambla 54 i fins aviat.
4: Moltes
3: gràcies. Fins aviat, salut i cooperativa. Adéu.

0: Hola, Anna, sóc la Txell, de Radio Sió. He pensat que un possible tema interessant, perquè normalment no se'n parla mai, és del món de l'arbitratge. Ara que ja han començat totes les temporades esportives, o estan a punt de començar, també des de la base fins als equips grans, estava pensant, realment, quan, si tu volguessis ser àrbit, saps com ho hauries de fer? Hi ha una acadèmia? Hi ha algun lloc en especial? Quina formació s'ha de fer? Com s'han de preparar? Com se preparen físicament, però també mentalment, perquè sabem que és una posició que de vegades és molt difícil, no? I no sé, et sembla bé que parlem algun dia d'àrbits al Rambla 54? Vinga, ja em dius.
1: Preparades?
2: Mans a la cintura.
1: Dona veu.
3: Al Centre del Delta de l'Ebre, la música tradicional i la cultura popular busquen relleu generacional. Hi ha diferents grups que es dediquen a difondre i conservar aquest llegat, com és el cas de l'Associació Cultural i de Folklore Tradicional Sarabastall, un grup de jota i balls populars de Sant Jaume d'Enveja. El grup, a més de mantenir viva la jota al municipi, també la vol transmetre als més petits. Per això, des de fa 5 anys, impulsen uns tallers infantils que apropen esta dansa tradicional als més menuts. Actualment, una dotzena de xiquets i xiquetes participen en aquestes classes. La vicepresidenta de l'entitat, Josefa Carranza Callau, explica que les formacions han permès incorporar nous balladors joves al grup principal.
4: Fa 5 anys que venim Paqui i jo.
5: Sí.
4: No, Paqui?
5: Sí.
4: 5 anys fa que venim a tots els dilluns, per la tarda, venim a ensenyar. I ara hi ha algunes d'estes que han passat al grup gran, que diem nosaltres, ja ballen en nosaltres.
3: Els tallers van néixer gràcies a la col·laboració amb l'escola i amb l'associació de famílies, i en els 5 anys que fa que es duen a terme han demostrat l'interès dels més petits, que són molt més conscients que la jota no és només un ball, sabent que també és una activitat molt beneficiosa que cal conservar.
6: Jo he ballat des de menuda, ma mare ballava i jo pues me unia també amb ma germana, que ja no balla. I m'agrada ballar.
7: Jo m'hi apuntava, pues, no sé, de petita m'agradava ballar. Ara ja no tant, però la jota, pues, no sé, m'agrada més. Ja està. Pues, xaló.
8: Vaig veure com uns iaios a ma mare i a tota la família li agradava molt, i a mi també.
9: Com jo era més petita, doncs vaig apuntar i des d'allí com s'ha tornat la meva segona família. Quasi que les meves amigues, perquè és com un ratet de calma.
10: Jo a jota m'he vaig apuntar perquè ma mare m'ha dit Leia, te vols apuntar a jota, que si no ja no existirà a Sant Jaume, i vaig dir, pues vale.
3: En aquest sentit, des del grup de jota apunten que la seva feina és també la conservació cultural. Remarquen que la jota forma part de la identitat del territori i que cal mantenir-la viva, i per això cal implicar les noves generacions, tot i que no sempre és fàcil.
4: És que a nosaltres ens agradaria que la gent jove vingués també, però clar, els joves troben... Claro, hasta que no ho proves no saps el que és la jota. Una volta ho proves, pues t'enganxes. Aquí mateix és de fora. Sí. Va vindre de fora?
5: Sí. Jo estudié de Corella des del 2011.
4: Sí.
5: El 2011 que estoy aquí viviendo.
4: Sí. I ella, pues...
5: Sí, ja m'apunté i seguí, i mira, i aquí estoy.
4: Sí, sí, sí. I nosaltres voldria que viguessin joves, perquè nosaltres ja som una mica grans. Però, claro, els joves no caben de... I ara estem contents que aquestes menudes passen en nosaltres.
3: I així és, els tallers han aconseguit que els nens s'ho passin bé amb la jota.
4: Ens agrada que els agrade, veiem que elles ho aprenen millor que nosaltres 40 vegades, vull dir-les...
5: Sí, aprenen ràpid, eh?
4: Sí, sí. Nosaltres ensenyem a ballar. Llavors són passos, són les mudances. Llavors també els hem ensenyat unes... Hi ha dos cançons que no són d'aquí, que són, per exemple, Els nans vells, que també és divertida per als crios i està els agrada. També està la...
11: Puigonet.
4: Bueno, el Puigonet sí que és d'aquí, el Puigonet és d'aquí. El Puigonet també els agrada perquè és més divertida per a elles. I llavors l'altra és la
12: de...
4: La francesa, que li diem nosaltres. Nosaltres diem la francesa, que és el ball francès, que també està molt guapet. I a elles els agrada, vull dir, xalen en estos. Però, claro, ara ja han de dependre els que nosaltres fem.
3: Així els tallers combinen l'aprenentatge amb el joc. L'objectiu és que els infants gaudeixin mentre descobreixen els balls tradicionals. La idea és aconseguir que no ho vegin com una obligació.
4: Hem d'anar aprenent totes les que fem nosaltres, que nosaltres tenim... Quantes en tenim de jotes? 16 o 17 balls de jota diferents.
5: Els tios que aprenen totes.
4: Sí, i elles intentem pues, anar poquet a poquet, perquè, claro, no pots... Perquè també estan més enjugassades que res. Estem un ratet ballant, després se'n van corrent a jugar, després tornem a ballar... Vull dir, ho fem així, més divertit, perquè tampoc no pots estar tota l'hora ensenyant-li jota, jota, jota. I llavors ho fem així, perquè elles tampoc no s'agobien i puguen disfrutar una miqueta.
3: Amb aquesta dinàmica, el grup de balls tradicionals ha aconseguit anar fent créixer els membres a les classes extraescolars al llarg d'aquests 5 anys, que fa que ofereixen les classes. Així ho explica el president de l'entitat, Agustí García.
11: Òbviament que l'han començat a fer tallers aquí fa 5 anys, eren 2-3 crios, no hi havia molts més.
4: Sí.
11: I ara hem de tenir 8 més 12 que nosaltres començant, o sigui que anem pujant, no, o sigui, no perds molt, ja. vas guanyant.
4: Sí.
11: I el bo és que d'aquí ja es comencen a passar en nosaltres els grans, i això perquè ara se'ns van fer grossos també allà.
4: Sí.
11: Els avantatges se noten, ja.
3: En definitiva, la del grup de jotes a Sara Bastall és una feina constant i voluntària que defineixen com un autèntic treball de fons.
12: Vale. Se fa.
13: Els nens
12: un viatge. I la mà d'aquí, i la parella d'aquí.
3: En estos tallers, Sara Bastall no només ensenya a ballar la jota, també transmet una manera d'entendre la cultura popular i treballa perquè una tradició tan arrelada al territori continuï viva entre les noves generacions.
1: Bona veu.
14: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
15: Ja.
14: Vinga, va.
15: Esteu escoltant Rambla 54.
14: No, Rambla 54. Has de localitzar-ho bé.
15: Esteu escoltant Rambla 54.
16: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sant Vi.
17: Sovint he escoltat que els pèsols més especials que hi ha són els del Maresme, de Llavaneres, concretament. Els diuen perles verdes, or verd... I són un dels productes més emblemàtics de la gastronomia del municipi de Sant Andreu de Llavaneres. El Martí Capçada avui ha agafat el cistell i ens en porta uns quants perquè els tastem. Martí, benvingut al Rambla 54.
18: Doncs sí, Anna, així és. Ens endinsarem una miqueta dins del món dels pèsols a veure si us faig entrar una miqueta de gana.
17: Jo crec que sí, eh? De seguida parlem d'aquests pèsols que ens portes, però abans, com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres, ens pots fer 5 cèntims de què hem de saber de Ràdio Sant Vi i de tu, si us plau?
18: I tant, doncs, Ràdio Sant Vi és una ràdio que parlem de l'actualitat de Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i també de Caldes d'Estrac. I bé, doncs, intentem arribar a totes aquelles persones dels municipis intentant, si més no, amb la millor de les intencions, oferir la millor ràdio de qualitat possible. Envers a mi, Anna, doncs, poquet a dir, sóc un noi de 27 anys, senzill, extremadament sensible i que avui no només m'estreno aquí al Rambla 54, sinó que també t'he de dir que he començat una carrera en línia de psicologia, així que a veure com em va aquesta nova etapa, ja que a part del periodisme la psicologia sempre ha sigut una de les meves grans passions.
17: Escolta'm, doncs molt interessant, tenim moltes vegades dubtes al voltant de la psicologia. Arnau, com dic sempre, apunta, perquè tornarem a trucar al Martí algun dia per parlar d'aquesta carrera. Doncs ara que ja ens coneixem, Martí, anem pels pèsols. Què n'hem de saber?
18: Doncs bé, hem de saber que és un producte estretament lligat al territori, a la pagesia i a la tradició gastronòmica del municipi, com tu bé has dit al principi, i que continua tenint un paper destacat a la cuina de la comarca. Avui vull explicar-te què el fa especial, com és la feina que hi ha

0: obrir el pèsol que va arribar, bueno, no sabem ben bé, però bueno, diuen que sí, d'Austràlia, doncs aquesta llavor, i es va aclimatar també doncs, en aquest Maresme centre, que, no, que tenim aquest clima diferenciat de la resta, doncs ha fet que aquest producte relés i que realment doncs, ens doni aquesta identitat com, a, com, aquesta, com aquest producte excel·lent que tenim del pèsol de Llavaneres.
1: Quan parlem d'aquest pèsol de llavanera, sovint pensem en el producte que ens arriba al plat, que és boníssim, però darrere doncs, hi ha moltes hores de feina i tot un procés que comença al camp. Com es conrea i quins passos segueix, Martí?
2: Doncs, Anna, cal posar en valor tota aquesta feina que moltes vegades doncs, potser diríem que queda un segon pla, el que és la plantació, les cures, el seguiment del cultiu i, finalment, doncs, la collita.
0: Des que es recull la grana de pèsol que hem de tenir, que l'hem de secar des de doncs, a finals d'abril, principis de maig, que l'hem de recollir per secar-lo i guardar-lo fins a l'octubre, que és ara, el 15 d'octubre, que és quan la tradició ens marca de que hem de sembrar el pèsol, posar el pèsol a terra, i llavors cuidar aquesta planta que creix, que és una planta molt flaca, molt dèbil, fins a finals de gener, que no collim els primers pèsols. I després la producció és febrer, març i abril, i aquí s'ha acabat tota la producció.
1: I si parlem del futur del pèsol de Llavaneres, hi ha una qüestió que és especialment important en aquest i en molts oficis, que és el relleu generacional de la pagesia. N'hi ha, Martí?
2: Està clar que és un dels grans reptes, que cultivar productes com el pèsol de Llavaneres continuï sent una activitat viable i també que el coneixement passi d'una generació a la següent. En Nani Mora diu que no és fàcil, però que ja estan treballant.
0: Sí que em preocupa, perquè realment està complicat. Sí que és veritat que l'Ajuntament de Sant Andreu Llavaneres està fent una feina bona, que és s'ha demanat i sí, ja hi ha un estudi fet per mirar doncs, de preservar el pèsol. Lògicament aquestes coses s'han de fer molt ben fetes i ara estan en aquest procés per mirar a veure si es pot trobar doncs, terrenys per poder cedir-los a nous emprenedors, nous productors que puguin cultivar el pèsol. Com he dit, el pèsol no donarà, donarà una producció limitada, vol dir que tot aquest procés d'aquests nous pagesos ha de ser per tot l'any i que sàpiguen sembrar altres coses, però que el producte principal sigui el pèsol.
1: I per acabar, Martí, després de parlar del territori, de la feina que hi ha al darrere del cultiu del pèsol i dels reptes de futur d'aquesta activitat, doncs també hem de mencionar les propietats d'aquest pèsol de Llavaneres.
2: I el Dani Mora té molt clar que hi ha un adjectiu que el defineix a la perfecció.
0: Excel·lència. Jo crec que el pèsol aquest, tothom que el tasta, tanca els ulls i saboreja pensant quina cosa més excel·lent que m'estic menjant.
1: Doncs tu tenies raó, sort que ja he dinat, eh? Martí, quina gana. Moltíssimes gràcies per portar-nos avui la història d'aquest pèsol tan especial i tan bo. I fins aviat. Ens escoltem aviat parlant de psicologia.
2: A tu, Anna, una abraçada molt forta.
1: Una altra per tu.
3: Rambla 54. No, més fresc, no. Ram... Ui.
4: Ra.
3: Ra.
4: Vinga, va.
3: La Rosalia. Rambla 54. Amana Morgades, Valldosser.

Pell de gallina, nois. Avui volem parlar de música i d'espiritualitat. I és clar, ara mateix hi ha un disc que tots tenim al cap, que és aquest Lux, de Rosalía. És un treball amb una religiositat indiscutible

0: increïble que fa les delícies del nostre següent convidat, que és un mossèn que és fan de la cantant de Sant Esteve Sesrovires. Molt fan. La Carme Reverte ja el té als estudis. Carme, com va? Ens el presentes?
1: Hola, Anna, què tal? Com esteu?
0: Bé.
1: Doncs i tant. Mira, m'acompanya l'Emili Merlès. És mossèn de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, aquí a Sant Cugat. I, com deies, devot de la Rosalia des de molt abans que fos famosa. Ara s'estava contenint, però li ha faltat poc per començar a cantar.
0: Doncs benvingut al Rambla 54, mossèn Emili.
2: Moltes gràcies i per convidar-me. I sí, per parlar de la Rosalia, jo sempre estic disposat.
1: Anna, ara parlarem de looks, però t'he de dir que el mossèn Emili ja segueix la Rosalia de fa molt de temps. Quita't.

0: Emili, no sé si la seguies des dels inicis, des de...
1: Tant no de Los Ángeles com aquesta.
0: Aquest és Catalina. No sé com la vas descobrir, en quin moment vas pensar que aquesta artista tenia alguna cosa especial.
1: Mira, jo la vaig descobrir pel YouTube. Jo soc molt youtubero, no? Hi ha un youtubero que es diu Jaime Altozano, que analitzava moltes cançons, i quan Rosalía encara no era gaire coneguda, va analitzar l'àlbum del Malquerer. I a mi això em va al·lucinar, aquest anàlisi, que jo també he estudiat música, no? I per tant també... O sigui, no és només a l'estil i tot això que està molt bé, sinó també veure l'art que té musical, no? Perquè, bueno, ella és veritat que ja ha estudiat, té el grau superior de música, no? Però vull dir, però com utilitza tota aquesta saviesa musical i la posa en una cultura pop i enriqueix la cultura pop. Això és un dels grans trets de Rosalía.
2: Mossèn, som molt fans també a casa nostra de Jaime Altozano. La veritat és que és molt recomanable els seus vídeos i això que estàs explicant, no? Com t'introdueix en la música de forma fàcil i com acabes sabent moltíssimes coses. I suposo que el darrer treball de Rosalía, aquest amb el que començava, amb Lux, que suma a la música doncs una religiositat total, ja deu ser el súmum per un mossèn. Un ocellet m'ha dit que mossèn Emili va anar a un dels 4 concerts que la Rosalía va fer a Barcelona. Com va anar això?
1: Sí, doncs mira, va ser un feligrés que sap... Uns feligrés ho saben que m'agrada la Rosalía, perquè jo no m'amago i alguna vegada ho he citada amb alguna homilia, no? I un feligrés, mira, em va regalar una entrada i vaig disfrutar-ho moltíssim. Vaig anar sol, però bueno, cap problema, eh? De seguida em vaig fer amic de la senyora i la seva filla que estava al costat, que eren de Sant Cugat.
0: Totes Quina casualitat. Eh?
1: Sí. I vaig disfrutar-ho molt, perquè realment també a Lux es veu la Rosalía com és una artista, podríem dir, 360, perquè no només canta, sinó que també tot el tema de la coreografia, també com, per exemple, a Lux introdueix el tema del ballet, no? Que és un art que no està fora del mainstream, diguéssim, de la cultura pop, no? I com ella va enriquint la cultura pop introduint aquestes coses, i m'agrada també amb humilitat, perquè ella diu, clar, fa, no sé si va dir 8 mesos, que ballo ballet, no? Inclús estava el seu professor allà al concert, que el va saludar i tot, però té com aquest desig d'anar a aprendre, enriquir-se, no? I això, després, portar-ho doncs, en els concerts i en la seva música, jo crec que això és un cert model a seguir, perquè en tots els àmbits de la vida, no? Doncs tenir aquest esperit de voler conèixer més coses, ampliar l'horitzó i després introduir-ho en el teu àmbit, això doncs és un gran què.
2: Mossèn Emili, no sé si t'he entès bé, la Rosalía a dins d'una homilia.
1: Sí, també. Sí.
2: I bueno, com perquè... se cita la Rosalía en una homilia?
1: Bueno, ara no me'n recordo com era, però jo sóc un gran estudiós, bueno, enteneu-me, o sigui, de la cultura actual, perquè des de l'Església també hem d'estudiar la cultura actual, perquè també ens dona... Bueno, la cultura actual té moltes coses molt positives, no? I per tant, doncs... I si nosaltres també volem fer que el missatge de Jesucrist arribi a la cultura d'avui en dia, doncs hem d'encarnar-ho amb la cultura. Jesucrist parlava en paràboles, no? Que era com maneres d'explicar-se de la seva època. Doncs nosaltres hem de fer-ho també amb exemples d'avui en dia. I pots agafar algun tros d'una cançó, no? I pots analitzar-la i pots sortir, et pot enriquir, no? una homilia i la fas més actual.
0: En parlarem d'això potser d'aquí una estoneta. Aquest va ser el primer concert que vas poder veure, la Rosalía, en directe?
1: Sí,
0: sobre un escenari?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: I què et va transmetre? Quines emocions?
1: Bueno, em va agradar moltíssim al principi. Al principi va ser molt... Però primer, la gent. Perquè, clar, jo he notat que jo... Concerts de música clàssica n'he anat a molts, però així de música més així, més pop, doncs no acostumo a anar-hi, no? Llavors, em va sorprendre primer la gent, que, clar, jo anava de mossèn, perquè vaig anar de mossèn, no? I tothom anava de color blanc, no? Amb rosaris, amb... Bueno, era quasi com una vetlla pasqual, no? O sigui, I això, bueno, va, inclús ara del costat, que anava de color negre, i vaig dir, escolta, això m'hauria d'haver dit, no? Perquè haguéssim hagut d'anar de color blanc, i això, no? I després també com comença, o sigui, com domina l'escenari, eh? Perquè, bueno, clar, quan es va, al principi, no?, que surto amb una capsa de color blanc, no?, que va caient, no?, llavors surt ella com així de puntetes, no?, com ballarina, doncs tot això d'aquí, bueno, és molt maco, i també com en el concert, doncs bueno, com va canviar, perquè és un concert que era com una òpera, perquè hi havia, doncs era com 4 o 5 moviments que baixava el taló fins i tot, no?, i llavors, doncs, i cadascun tenia com una certa tonalitat del concert, i això em va semblar, doncs, molt maco, i vam sortir tots molt contents, perquè era un concert una mica diferent, era un concert més tipus com si vas a l'òpera, perquè la gent és de cavallava i tot això, però no era un concert així només de, com de marxa, diguéssim, no? Sinó era més una experiència cultural. I això crec que és molt maco.
0: Espiritual, pràcticament.
1: Sí, no, i el d'espiritualitat no és l'últim disc, eh? O sigui, jo la Rosalía em va sorprendre perquè parla de Déu des del primer disc. De fet, jo tinc un article, o sigui, tinc, bueno, cada disc que treu, trec un petit article que escric, eh? Doncs aquí al Cugat.cat en tinc dos, i que una mica analitzo Déu i les coses de Déu en els diferents discos que va traient, no? I surten tots, i surt d'una manera com molt positiva. Ella és una dona que, podríem dir, en recerca de religiositat, perquè no podem dir que sigui com... Encara que el Déu catòlic surt molt, no? Però ella és una persona que està com en la recerca i també, bueno, també es fa ressò una mica d'això de que a nivell cultural actual, doncs aquesta com retorn és una cosa que és certa. Nosaltres a la parròquia, per exemple, aquest any tenim gairebé 100 adults que... Nosaltres tenim un programa que es diu Sicòmor, que l'hem portat de Londres, a la parròquia, que és com per iniciar-se a la fe. Seria com una escola d'idiomes al nivell A1, per començar. I tenim gent que s'ha de batejar. O sigui, molta gent jove del grup d'aquests potser joves en tenim 30 i pico. I llavors, jo quan escolto la Rosalía i tal, em ve al cap molt aquestes persones que s'apropen a la parròquia, que tenen com una set de Déu, i a mi això és de les coses que més m'agraden.
0: Com ho aprofita, Anna, tot?
2: Sí, eh? Comprem cap a casa, mossèn Emili.
1: Bueno, aprofitem.
2: Estic convençuda... ara ens estava explicant la seva experiència en el concert de la Rosalía. Jo estic convençuda que si la Rosalía hagués sabut que tenia un fan com mossèn Emili entre el públic, l'hauria fet passar pel confessionari. Mossèn, què li hauria explicat?
1: Clar, és veritat que el confessionari era una mica per parlar de perles, de la cançó aquesta de Despechados i tal, i en el meu cas no tinc aquest cas, eh? Però bueno, sí que ella li agrada molt la teologia. Ella, en entrevistes que ha tingut, diu que li agradaria doncs estudiar teologia. Jo soc professor de teologia, o sigui, podíeu parlar, no?, doncs de molts temes, no? Jo li faria moltes preguntes, eh? Perquè tinc moltes preguntes...
0: Digue'm una.
1: Bueno, de discos, de... Perquè les seves lletres són lletres una mica... Que no són molt clares, saps? Molt clares.
0: En quin sentit?
1: Bueno, perquè s'expressa... O sigui, ella, la Rosalía, ella... O sigui, perquè l'art modern s'entén com un confessionari des del segle XX, o sigui, tots els pintors del segle XX i tot això, o sigui, és molt expressar el que tu vius, no? I llavors, doncs clar, ella, a les seves cançons, això, per exemple, que és un altre cantant, Amy Winehouse, doncs ella, això, les seves lletres és la seva vida. De fet, hi ha una sèrie que es va fer... No és una sèrie, és d'un sol capítol, no? Que és Amy Winehouse, la xica detrás del nombre, que va seguint la seva història i les seves cançons i caça, no? Llavors, en el cas de Rosalía, doncs també les seves cançons, ella s'expressa, i a més a l'últim disc, el Lux, que és el disc com més personal, però clar, hi ha coses que s'entenen, però hi ha altres que no s'entenen. I llavors aquí m'agradaria, saps? Jo que faria com una cançó i anem a escoltar-la, no? I llavors anem així com a analitzar-la. Aquí, què vols dir, no? Aquí, en què estàs pensant? I a veure què em diria.
2: Segurament el que diuen tots els artistes, eh? El que tu interpretis. Jo ho faig i llavors tu interpretes. I cadascú interpreta doncs una mica el que vol o en el moment vital en el que està o el que sent en aquell moment, no?
1: Això és veritat perquè és veritat que després del concert, una cosa, com que vaig trobant persones, no?, i vaig anar, els preguntava què és el que més t'ha agradat del concert, o els feligresos que hi havien anat, o quina és la cançó que més t'agrada. I a tothom li agradava una cançó diferent perquè la relacionava amb un aspecte de la seva vida, no? I això, doncs, bueno, és la gràcia de l'artista, que diguessin que també l'obra que fa doncs, va més enllà de la pròpia vivència de l'artista, no? I quan arriba també a un nivell com de cultura popular, també, doncs, també forma part de la vida de moltes persones, aquestes cançons, no? I se les posen per recordar moments de la seva vida.
2: Mossèn Emili, una cosa. Ens has explicat que vas anar al concert de mossèn.
1: Sí.
2: No sé si tothom et va prendre seriosament o algú va pensar que el marc de tota aquesta... De totes aquestes icones, no?, que exhibeix la Rosalía, diguéssim, t'havies passat de frenada. Perdó la confiança,
1: no,
2: eh?
1: No, sí, sí. De fet, no era el més raro que anava vestit, eh? O sigui que era dels normalets. No, però jo vaig amb mossèn, així amb el coll, no?, que es veu que sóc de mossèn, no? Però perquè això m'obre moltes converses. Això ja, per exemple, els que tenia al costat, doncs clar, quan em vaig asseure i em van veure, no?, perquè van comentar entre elles i de dir, com, teniu un mossèn aquí al costat, no? Llavors això ja, jo doncs ja parlo, no?, i ja li dic, mira, jo soc el mossèn de Sant Cugat i tal, i en surten moltes converses, com he tingut també, doncs, en avions, i així he tingut converses molt maques en vols d'aquests llargs, no?, doncs això, no?, i per tant, Bueno, sí, no, no... Hi havia molta gent que portava rosari. És que hi havia molta religiositat, que la gent portava coses que potser no les haurien portat totes en el sentit religiós, però sí que era una cosa que sorprenia del concert de Lux.
2: Per això t'ho deia, perquè hi ha molta gent doncs, amb els mocadors aquests típics com de monja, no? Però que en realitat sí. No és que siguin no monges.
1: Sí. No, això també em va sorprendre, que hi ha moltes monges, com santes, o sigui, noies que portaven com coronetes. Bueno, clar, una mica imitant també el vestit, bueno, com ara el cabell com el porta ara la Rosalía, no? Que porta com aquesta coroneta, no? De santa, i bueno, també ho imitaven, no? I el color blanc, perquè clar, és el de la portada de Lux, i és el color dominant d'aquest disc. Bueno, que és que clar, Lux vol dir llum, no? I aquí també, clar, i també inclús utilitza una paraula, ego sum lux mundi, que això surt a Taüll, no? Al romànic català, doncs el Pantocràtor més conegut de Catalunya posa ego sum lux mundi. I això hi ha una cançó que és com una mica com una tornada que va sortir per allà, no? Una segona veu que va dir ego sum lux mundi, ego sum.
0: Mossèn Emili abans parlava de les cançons favorites dels feligresos. La seva?
1: Jo podria
0: dir... una, no?
1: Sí, una o dos. Vaig a dir-ne dues. Val? O sigui, la primera és una que és G3N15, que és Genís, no? Que és el nom del seu nebot, i és una cançó supertrista, de melangia, no? Perquè, clar, ella quan va estar a la pandèmia va estar vivint als Estats Units perquè estava gravant a Motomami, i llavors, clar, com que no et podies moure de país, doncs, clar, es va tenir que quedar allà, i el seu nebot, que té 8 anys, i que se l'estima molt, no? Doncs llavors és una cançó de dir, clar, fa 2 anys que no et veig, com seràs, no? Com has canviat i tal, i al final, doncs també té una posa una nota de veu d'un WhatsApp de la seva àvia que li diu una cosa molt religiosa també, diu, carinyo, el més important és la família, diu, no, el més important és Déu, no? Llavors li diu, bueno, sí que... És una conversa així, és com molt maca. I també una altra que m'agrada molt és d'aquest últim disc, és Jugular, però aquesta, si em dius perquè m'agrada, o sigui, no sé, perquè m'agrada, saps? O sigui, i al final, hi ha una part final que m'agrada molt perquè acaba fent, no?, com d'una cosa petita a una cosa gran, d'una gran a una petita, no?, i al final acaba, no?, i no cabe en mi pecho, i mi pecho no cabe en él, que jo faig com una referència com al cor de Déu, saps? O sigui, que el cor de Déu que és tan gran, no?, i mi pecho no cabe en él, eh? O sigui, que és com aquesta grandesa de l'amor de Déu. Bueno, és la meva interpretació, segurament ella no fa tant així, no?, encara que ella en aquesta cançó cita el Corán, no?, perquè diu, perquè tu estàs més cerca que mi ven a jugular. I això és una sura del Corán.
0: Ja veus, Anna, que mossèn Emili és una persona tan curiosa que aprofundeix en tot allò que li interessa, i la Rosalía està claríssim que li interessa i molt. Però quins són els arguments de la teva admiració per aquesta cantant? Per què?
1: Bueno, hi hauria un primer que seria a nivell musical. Ho fa molt bé, i barreja estils molt diferents, però ho barreja bé, no fa un poti-poti, diguéssim, no? Sinó que i amb una mateixa cançó canvia d'estils. O sigui que això és una mica inclús arriscat a nivell de, diguéssim, de ràdio, o en tema, o d'escoltar.
0: Musicalment, sí.
1: Musicalment, perquè vol dir, et demana que tu has d'escoltar la cançó i per interpretar-la. O sigui, a mi musicalment m'encanta, com ho fa, no? I després també m'agrada molt, bueno... el fet d'aquesta com de l'obertura a lo espiritual, que això també és una cosa, bueno, jo com a mossèn, doncs òbviament és una cosa que m'agrada molt. I després també les seves entrevistes, perquè és una noia que també que s'obre molt a les entrevistes. O sigui, és bastant transparent, no? Quan li fan unes preguntes, o almenys comparteix aquesta part com és espiritual i no li fa vergonya dir-ho. Perquè nosaltres, a la nostra cultura, aquesta part com és espiritual sempre fa una mica de més vergonya dir-ho, no? I ella ho diu com més oberta, i això ens recorda molt als joves i als adolescents d'avui en dia. Et parlen amb molta naturalitat d'aquest tema. O sigui, per ells és com més exòtic, no han viscut potser la cultura com més catòlica, més de la nostra època, no? I en aquest sentit estan com més lliures i busquen més, no? I aquí amb ella veig també com un reflex, ella és més gran, perquè ella ja té quasi cap als 30, no? O sigui, però és un reflex d'això. I després també m'agrada molt la seva capacitat. Jo crec que és una dona que té un gran lideratge, perquè sap, té una capacitat molt gran de treure talent. Perquè ella, o sigui, per fer el que fa, no és tan fàcil. O sigui, ella pot composar, però composes, però també tu t'has envoltat de gent molt bona que també que et complementin, que t'ajudin, I també en la posada en escena, en els vídeos, els videoclips també són molt xulos. A mi m'agrada molt, els videoclips són molt, molt atrevits, no? I també el videoclip també explica la cançó, per exemple, de Bergheim, no? La primera que van treure, jo quan el vaig veure em vaig quedar, bueno, paradíssima. Vaig començar a estudiar-lo allà per YouTube, de gent que feia comentaris, perquè és que és un videoclip que està superben pensat. O sigui, és una petita obra d'art, aquest videoclip.
2: Mossèn, li agrada tota la música de la Rosalía, ho dic perquè hi ha altres treballs com aquest que estem escoltant,
1: sí,
2: que potser no són tan espirituals, no? No sé si és massa motomossèn o no.
1: No soc tan... No, o sigui, Motomami hi ha algunes que m'agraden, però potser és l'àlbum que menys m'agrada. I perquè, bueno... I no sé si... Bueno, Motomami és veritat que és ella, no? Perquè és Rosalía, però aquí jo vaig... Ostres, està agafant com una tirada més, com més comercial, no? I se m'acaba el comercial, deixa com de ser més la Rosalía dels altres àlbums, no? Que eren més... És que el primer àlbum, El mal querer, és un àlbum que, bueno, clar, que parla, no? És un treball final de màster seu, no? I parla de la dona maltractada, parla de la vida d'una altra, no? Però aquí dic, se m'està marxant la Rosalía, però en Lux m'ha tornat una altra vegada.
2: I per la porta gran, eh?
1: I per la porta gran, sí.
2: I aquest boom de la música més religiosa de la Rosalía s'ha notat a la parròquia? Has vist més interès, sobretot ens dies abans, entre els joves?
1: Sí, o sigui, és un, bueno, almenys a Sant Cugat és un fenomen. O sigui, a veure, un fenomen també no hem de dir, no és una locura, eh? Però sí que nosaltres a la parròquia anem creixent de gent que ve a missa, i això és el tema dels joves, eh? I els joves és tot un fenomen que s'apropen, estan com molt més oberts, i després una cosa més curiosa és que els joves porten els seus pares a l'Església, que abans que era com a l'inrevés, i bueno, i també és un repte per l'Església, no?, doncs d'acollir aquestes persones, no?, també d'escoltar, no?, els anells que porten en el seu cor, i de caminar amb ells, i això és molt maco, i a mi també aquesta gent que ve nova també m'enriqueix molt. De fet, jo amb els joves els hi pregunto moltes coses. O sigui, jo per estar una mica al dia tinc una font privilegiada que són els joves. Jo em fixo com vesteixen, que els hi pregunto què escolten, si surten ara, jo què sé, videojocs, els hi pregunto per què els agraden els videojocs, els hi pregunto els tatuatges, no?, per què s'han fet aquest tatuatge i tal, perquè és una manera de conèixer la cultura, i això és molt important. I també, o sigui, la cultura és la que tenim, però també la cultura l'hem d'enriquir. I veus, i Rosalía enriqueix la nostra cultura actual.
2: I la cultura musical del mossèn, que ens hem quedat aquí tots bocabadats, eh?
1: Bueno, és que jo, mira, això va ser cosa de la meva mare quan era petit, que li agradava el piano, vaig començar a estudiar piano, i sempre el tema de la música m'ha agradat molt. Soc molt més friqui de la música clàssica, eh? O sigui, allà sí que, bueno, perquè allà he pogut, doncs, conrear-la més, però no entreu que m'agradi la música clàssica, però t'agrada Chopin, Rachmaninoff, però també m'agrada molt el jazz, m'agrada molt la música així més flamenquilla, perquè també té molta força. Jo soc d'Hospitalet, no? Ja li deia abans a la Carme, no? I un punt flamenquillo d'Hospitalet també el porto. Però, bueno, o sigui, tota música que sigui de qualitat i que expressi bé els sentiments humans, a mi això m'agrada molt, perquè sempre, o sigui, un artista, quan és bo, és capaç d'expressar el que ens costa de dir, no? O sigui, l'artista no és només el que fa coses, no? O sigui, el que sap posar paraules, expressions, a coses que tenim tots, però que ens costen de dir i que ens podem veure reflectits en aquella música, també en aquella pintura. També m'agrada molt l'art modern, o sigui, jo soc, bueno, soc molt friqui de moltes coses, eh?
2: Carme, el fitxarem, mossèn Emili?
0: No sé. No sé.
2: M'estan dient de darrere el vidre, fes-lo rambler, ja. Fes-lo rambler!
1: Però de tant en tant em puc passar per la
0: Rambla. No sé d'on treu el temps, eh?
2: Exacte,
0: no sé.
2: Exacte, per la Rambla explicar-nos coses. Una darrera pregunta, molt ràpid. Podria ser que l'àvia de la Rosalía ens estigui escoltant des de Sant Esteve Sarrovires i acabi enviant a la nena al monestir de Sant Cugat. Què preferiries? Un concert, una conversa sobre música i espiritualitat, una actuació amb tu a l'orgue, t'estem escoltant, que també ets artista?
1: Deu dir, això és el... Sí, això és Bach, no? El concert. Sí.
2: Doncs, Instagram fa aquestes coses. Ja, ho hem trobat a Instagram.
1: Sí, sí, això és d'un programa que vaig... Bueno, d'un curs que vaig fer de Ciència i Fe, que va ser el primer de l'Església Catòlica, a l'any 2013, això, sí, sí. I home, no, a mi m'agradaria tenir una conversa amb ell. La podia portar al monestir, es podia fer un concert íntim, però clar, hauria de ser una mica de música religiosa, però és que ella canta moltes cançons i saetes, inclús en el concert aquest va cantar una que era com una saeta de mi... Bueno, Cristo, una força allà, que... I home, això seria una cosa com molt maca, no?, com de fusió de música més moderna, i a més ella canta, a part de lo seu, canta moltes més coses, perquè és una noia que ha estudiat molt,
2: Doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia. Mossèn Emili, Carme, moltíssimes gràcies, una abraçada.
0: A vosaltres. Adéu, Ramblers.
1: Adéu.
3: Aquí des de les Terres de l'Ebre i des del cor del Montsià. Parlar amb Joan Cortidella de la Galera, que és l'únic mestre terrisser en actiu del Montsià. La idea seria parlar d'ofici, de la diferència

0: la xarxa de comunicació.
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
4: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
1: Ràdio Arenys.
5: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
6: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
5: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
6: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
5: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda. Són les 5. Us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i l'alcalde de Nova York, Zoran Mandamí, s'han alineat en temes com la defensa de l'assequibilitat, els valors democràtics i de la dignitat dels treballadors. Mandamí ha celebrat un acte de reconeixement a Sánchez i a la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, a la seva residència oficial. Ha remarcat que tots dos són campions de la gent treballadora. En el cas de Sánchez, ha ressaltat el seu esforç en Palestina o amb les pujades del salari mínim. Més temes. Unió de Pagesos ha convocat pel dia 14 d'octubre una protesta a Barcelona per la situació actual del sector que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
2: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha desallotjat la plaça del Covi a la Vila Olímpica, on un grup de persones dormia de manera continuada des de feia mesos. Fons municipals han indicat que l'actuació s'ha dut a terme per problemes de salubritat, seguretat i convivència detectats a l'entorn. Durant la intervenció s'ha prestat atenció a unes 32 persones. Els equips municipals de neteja han condicionat l'espai i han recollit aproximadament 3.000 quilos de residus acumulats. I el desnonament d'una família del bloc de pisos del carrer Unió Cultural de Vic ha quedat finalment suspès aquest matí. La família continua de moment al seu habitatge, mentre 11 famílies més del mateix bloc podrien trobar-se en una situació similar als propers mesos. Els afectats viuen en uns blocs de pisos amb 76 pisos, propietat de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, i que inicialment pertanyien a l'obra social de la Caixa. Hi ha 11 famílies afectades que sumen 60 persones. Llibertat provisional sense fiança per la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafar 400 clients per un valor de 2 milions d'euros. El magistrat de la plaça 5 d'instrucció de Figueres ha acordat mesures cautelars, com la retirada del passaport i l'imposa la prohibició de sortir del territori nacional sense autorització i la compareixença requerida, així com l'embargament preventiu de 2 milions.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: A les portes de Troia arribem al final d'una nova temporada i volem celebrar-ho amb tu.
4: Divendres 26 de juny a les 7 de la tarda acompanya'ns al Museu d'Història de Catalunya.
3: Vine a una nova gravació en directe del programa.
4: Des d'un lloc molt privilegiat de l'exposició permanent del museu, davant de la tenda de Jaume I.
3: Inscriu-te de manera gratuïta a través del nostre lloc web portesdetroia.cat o de les nostres xarxes socials @portesdetroia.
4: T'hi esperem.

Si sortim ara mateix al carrer de qualsevol ciutat, no trigarem gaire a creuar-nos amb un cotxe patrulla, un agent uniformat o una comissaria. Tenim tan interioritzada la figura de la policia que ens pensem que ha existit sempre. Però la realitat és molt diferent. Durant segles, el manteniment de l'ordre no estava en mans d'un cos de funcionaris professionals i separats de la societat. Per exemple, a l'edat mitjana, qui defensava els carrers i les viles eren els propis ciutadans armats, com el famós sometent. Llavors, d'on surt la policia tal com la coneixem avui? La resposta la trobem al vell mig de la revolució industrial. Quan la burgesia va arribar al poder polític i les ciutats es van omplir de fàbriques i d'una nova classe obrera, les regles del joc van canviar per complet. El nou estat liberal i capitalista necessitava garantir una cosa per sobre de tot: la seguretat del comerç i la propietat privada. I per poder fer-ho, va haver de desarmar el poble i crear un aparell burocràtic i armat, totalment lleial al govern. Benvinguts als orígens de l'ordre modern. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts a Les Portes de Troia, el programa de ràdio i història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de la història de la policia, i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: I ho fem molt especialment amb Martí Abril Vicario. Martí, benvingut.
2: Hola.
0: Un plaer tornar-te a tenir aquí. En Martí és advocat, ens va acompanyar fa molt temps als programes 388 i 389 per parlar de la història dels crims de guerra.
2: Abans de ser advocat.
0: Abans de ser advocat.
1: Puc fer la rima?
0: Pots fer la rima.
2: Ja.
0: Martí, quin és l'origen de la policia?
2: Val, crec que és una idea amb la que serem molt pesats, que quan parlem de l'origen de la policia no estem parlant d'un moment històric determinat, sinó que sobretot estem parlant d'un procés històric. I concretament estem parlant del procés històric de l'ascens de la burgesia al poder polític. Aleshores, sí que podem parlar de la fundació d'un cos o altre determinat, per exemple, de la fundació del cos dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil, de la Policia Metropolitana de Londres, o del cos que sigui, però si el que volem entendre és l'origen de la policia com una institució, abans ens hem de fer algunes preguntes, que són què és la policia, quines funcions exerceix i, sobretot, quin és el seu paper en la lluita de classes. En el programa d'avui, la idea és intentar respondre a totes aquestes qüestions proposant una idea central, i és que l'origen de la policia està estretament lligat a l'origen de les ciutats, a l'origen de l'estat burgès i al naixement del proletariat. És a dir, que és una institució situada històricament. No parlem d'un instant, sinó que parlem d'un procés llarg i complex que ens ajudarà a entendre què és la policia i quina és la seva essència.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa d'avui escoltant aquesta cançó de Fetus dedicada al sometent. Per què?
1: Perquè encara que acabo de dir que no parlarem de l'origen d'un o altre cos concret, crec que la història del sometent ens és molt útil per sintetitzar el procés històric del que estàvem parlant.
2: Jo pensava que triàvem cançó de Fetus per una altra cosa, però...
0: Per què?
2: Digo, ja comencem a insultar la policia.
0: Un grup molt xulo, per cert.
1: Sí, sí, sempre recomanem Fetus. Molt sí. Bé.
0: Martí, per començar a introduir tot això, de què parlarem avui?
1: És el que dèiem, la història és parlar de la policia com una institució situada històricament. La policia és la gran manifestació del que la tradició marxista anomena l'aparell burocràtic militar de l'Estat. Un cos de persones armades que omple formularis, tramita expedients, però que també s'infiltra en assemblees, dispara bales, dispara gas pebre, boles de goma, empresona i exerceix la violència, entre cometes, legítima, arribant a torturar i assassinar. És una institució que existeix per mantenir l'ordre o, tal com acabarem desenvolupant en el programa d'avui, per imposar-lo de forma activa. Per no frustrar expectatives, no parlarem gaire dels cossos concrets, però sí que d'alguna forma em comprometo algun dia a fer aquest programa, perquè crec que...
0: Tu creus? Ve aquí la ràdio, s'asseu a l'estudi i en menys de 10 minuts ja està prometent programes.
1: Però perquè preparant aquest programa és molt interessant estudiar l'origen dels cossos policials concrets i fins i tot que hi ha conflictes de, per exemple, si la Guàrdia Civil és anterior a la Policia Nacional o coses d'aquest estil.
0: Hi ha pique.
1: I és divertit de comentar. I, en canvi, sí que parlarem del sometent perquè, com dèiem, ens és útil per sintetitzar aquest procés.
0: Molt bé. Potser abans de continuar, Alberto, hem de recordar una petita cosa als nostres oients.
2: Si vols.
0: Si els oients estan escoltant això a la setmana del 20-21 de juny, que sàpiguen que aquest divendres fem un programa en
2: divendres
0: directe.
2: Divendres 26.
0: El divendres 26.
2: 2026.
0: El 2026, clar, si escolta això el 2030, ja...
2: Podeu anar qualsevol altre dia. Segur que us atenen superbé. Hey. Ara no estarem nosaltres.
0: Sap greu. Dia 26 de juny, a les 7 de la tarda, al Museu d'Història de Catalunya, a l'exposició permanent davant de la tenda de Jaume I. Si us voleu apuntar, només us heu de dirigir a les nostres xarxes socials. Si encara queden llocs, això també és veritat, perquè falta poquet i hi havia poques places... però bé, benvinguts sereu, és gratis i ens veiem les cares allà. En fi,
2: molt bé, ja.
0: Feta la falca,
2: jo crec que és interessant seguir en això que comentaves, no? Fer aquesta per què fem aquesta diferència entre la institució de la policia i els cossos policials concrets.
1: Clar, més que una diferència, és una concreció que és necessària, perquè sempre que volem parlar d'una o altra institució, crec que és necessari situar-la històricament. No és el mateix parlar de la monarquia del segle XXI que de la monarquia de fa 100 anys i molt menys de la monarquia de fa 1000 anys, de la mateixa forma que no té res a veure ni l'Església ni la Generalitat avui que en els seus orígens, excepte, això és útil quan ens posem romàntics o nostàlgics, que llavors podem fer les comparacions que volem per justificar el que sigui al final. Per exemple, l'origen dels Mossos d'Esquadra, si ens posem en aquesta línia romàntica, sí que el podríem trobar en el final a les acaballes de la Guerra de Successió, quan les autoritats borbòniques van crear les esquadres per perseguir les últimes resistències austriacistes, etc. Però ni aquestes esquadres ni cap de les companyies que existien tenia res a veure amb el que ara en coneixem per policia.
0: Martí, abans d'entrar de ple a la història de la policia, per què ens estàs dient, no?, que tots, o sigui, aquests cossos d'ordre i tal que ens estàs començant a mencionar així més incipients, dius que no tots són policia. Per què?
1: Com dèiem al principi, cap a la introducció, la policia és un cos de funcionaris armats especialitzats en el control coercitiu o en la repressió, és a dir, control de l'ordre públic, vigilància, persecució, detencions, etc. Aquest cos està format per treballadors directes de l'Estat, per un cos burocràtic i armat per l'Estat, que està separat de la societat. I aquesta separació que es dona entre l'aparell burocràtic militar i la resta de la societat és una característica dels estats que sorgeixen de les revolucions liberals, dels estats burgesos. Ara bé, no sempre, no en tots els ordres socials, l'Estat ha comptat amb aquest monopoli de l'ordre públic. Per exemple, en les viles i ciutats baixmedievals van sorgir diverses iniciatives d'autodefensa de la població contra el trencament de l'ordre establert, que era bàsicament la ciutadania en armes, però que era, era una resposta que responia a la seva realitat, que era una societat armada, una societat que necessitava autodefensar-se, etc. El control de l'ordre públic en aquestes societats baixmedievals era un terreny més en la disputa entre els diferents poders feudals que podien existir. I aquí a Catalunya, i per això abans posàvem aquesta cançó, és on van néixer els famosos sometents o també els sacramentals, depèn d'un territori o un altre.
2: I sometent, no, és una paraula, és una expressió que ens sona a tots, no? Tothom, qui més ha escoltat alguna vegada, algú potser s'ho ha tatuat i tot, no? Sometent i via fora. Però què eren exactament aquests sometents?
1: Clar, en un origen, els sometents eren la ciutadania, la població que ja estava armada de per si, que s'aixecava en armes per restablir l'ordre puntualment trencat. Perseguien malfactors, defensaven els interessos de la comunitat, però no eren un cos permanent, sinó que eren tots els ciutadans d'un o altre territori, tots els homes majors d'edat, ens estem referint, tenien l'obligació d'acudir al lloc on fossin cridats, al crit de via fora, com estava comentant l'Alberto, en escoltar el toc de campanes de sometent o a les ordres de l'autoritat municipal que fos. Aquesta forma de garantir l'ordre era pròpia d'una societat que ja estava armada, que no té res a veure amb la nostra societat actual. I, d'alguna forma, el sometent no només servia per restablir l'ordre quan aquest estava puntualment trencat, sinó que també era un contrapès davant les ingerències o violacions que pogués patir la mateixa comunitat. És a dir, d'alguna forma, és més difícil per les autoritats vulnerar els drets d'una població que està armada. És allò del poble armat és un poble respectat.
2: Poso un exemple del que vam parlar en un programa, no sé el número, però com vam parlar del castell de Castellbisbal, 1285, no? Els senyors de Castellbisbal, que s'ensenyorien, no? de l'entrada del Llobregat cap al Pla de Barcelona, es dedicaven a assaltar, no? totes les rutes comercials i les caravanes comercials que entraven pel Llobregat, fins que un dia els ciutadans de Barcelona es van cansar d'això, van congregar el sometent, van sortir de Barcelona, van arribar al castell de Castellbisbal i el van enderrocar. I van dir, s'ha acabat. No? És aquesta idea que deies, no? De poble armat, poble respectat.
0: Però a veure, vull dir, armes sí o armes no? Vull dir, portem poques preguntes i ja voleu donar armes, no? L'Alberto també s'està...
2: Ah, no, vull dir... No?
1: Sumem al carro.
2: Però aquí fem dues coses, o per tothom o per ningú.
0: Armes
2: si
0: o no?
2: Si no, el partit no té gràcia.
1: I de fet, això és una idea que més endavant comentarem de com es configuren les societats modernes, de tot el debat aquest que hi ha sobre si la societat pot o no tenir armes.
0: Ah.
1: Sí, de fet, la idea per parlar de... La idea era comentar que no sempre s'ha donat aquesta diferència entre la fracció de la població que pot estar armada i la fracció que no pot estar armada, com sí que tenim ara. El fet és que totes les institucions que actualment ens ordenen són productes històrics i que el nostre deure, si volem estudiar-los o transformar-los, si ja ens atrevíssim algun dia, és treure aquest vel de naturalesa que tenen, que sempre pensem que la policia sempre ha existit, que l'Estat sempre ha existit, que les presons sempre han existit, quan de fet no és gens així. I de fet són institucions que són bastant modernes en realitat. Però retornant al procés històric de que estàvem comentant sobre quin és l'origen de la policia, sí que ens hem de situar en la transició del feudalisme a les societats modernes. És en aquest impàs quan els poders públics comencen a veure la necessitat de desarmar progressivament la població per garantir el monopoli de l'Estat sobre l'ordre. I a Catalunya, per exemple, després de les guerres de Remença, la monarquia va cedir a les pressions dels poders feudals i va començar a prohibir els pedrenyals que estaven repartits entre la població, va començar a restringir el dret de la població a les armes, etc. I comença tot un procés molt llarg en el qual la població es va desarmant i, en canvi, totes les armes de forma material, però el dret a utilitzar la violència, sobretot, passa en mans de l'Estat o de les autoritats, en aquell cas.
2: I què vol dir això, que el sometent s'acaba institucionalitzant?
1: Clar, el sometent és víctima de tot aquest procés. I, per exemple, si l'origen del sometent és la comunitat en armes, el poble alçat en armes puntualment, aquest era l'origen baixmedieval, però el sometent sabem que existeix al llarg de molts anys. De fet, no es dissol fins al 1978. tot i que s'havia anat dissolent en comptats moments, la Segona República va dissoldre, etc. Però el sometent modern, el sometent que ja no és la població armada, és ja un grup de població civil especialment ideologitzat, format sobretot per petits propietaris, la petita burgesia, etc. I sobretot en les zones rurals, que amb l'autoritat del poder, és a dir, que per tant estem parlant d'un grup especialment lleial a la burgesia o a les autoritats que siguin, poden tenir armes i poden imposar l'ordre quan sigui necessari. Precisament per aquest motiu, era durant el final del segle XIX i el segle XX són la principal força de xoc de contra el moviment obrer, que es dedicaven a trencar vagues, a dissoldre manifestacions o a assassinar líders revolucionaris. Per exemple, durant el franquisme, durant el franquisme, l'últim maqui, o com el podríem dir així, a Quico Sabater el mata un sometent de Sant Celoni, Albert Rocha, l'any 1960, que alhora era el cap de Fetí de les Cons del nostre estimat poble. Per tant, això evidencia molt aquesta relació que es dona en el final del sometent entre... Sí, d'alguna forma
2: era
1: que ja...
2: Era sometent i no era de sometemps, no?
1: Exacte. Ai. Sí, bueno, és això, que ja no té res a veure amb l'institució original, ja no és el poble armat, sinó que és una part molt concreta del poble i concretament la part més reaccionària del poble.
0: Molt bé, i amb tot, a veure, amb tot això, què ens vols dir, Martí? On vols anar a parar?
1: Sí, perdó, perquè hem anat obrint com molts fronts.
0: No, sí, però està bé, perquè són temes que no tractem molts cops aquí a la ràdio, però vull dir, on vols anar a parar?
1: Sí, per anar reordenant i passar del 1960 a l'edat mitjana i acabar aquests alts i baixos, la cosa és que la policia no sempre ha existit. Mai, o sigui, no sempre ha existit un cos públic encarregat del control de l'ordre i que estigui al servei directe de l'Estat. De fet, ni tan sols el control de l'ordre sempre ha estat en mans de l'Estat. Sovint, com dèiem, ha estat en mans d'autoritats locals, en mans de cabdills, en mans de la mateixa comunitat, en un sistema més o menys complex, però no sempre han existit aquests cossos i, de fet, a dia d'avui, l'ordre no sempre el garanteix un cos policial a altres zones del planeta. Per tant, precisament per això el que volia dir és que la història del sometent sintetitza molt bé tot aquest procés històric. Com passa de ser una institució de la societat en armes, no sé què, no sé quantos, a ser un cos específic destinat a la repressió? Que això és el que acabarem fardant avui.
2: Molt bé, doncs per no perdre'ns, no? A veure si recapitulem una miqueta, no? Perquè, de fet, no ens has fet una mica de trampa i encara no ens has contestat a la pregunta que t'hem fet, no? Que quan apareix la policia? Quin és l'origen de la policia?
1: L'origen de la policia el trobem en l'era de la Il·lustració. I concretament, el que dèiem a l'inici, és en el moment en què la burgesia ascendeix al poder polític. És a dir, la policia està estretament lligada en la transició del feudalisme a la societat moderna i, per tant, al capitalisme. Per això, quan parlem de l'origen de la policia, necessàriament hem de parlar de totes les transformacions socials i polítiques que va comportar aquesta transició. És a dir, l'origen de les ciutats industrials, de les fàbriques, del proletariat i del moviment obrer.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Pound Gang a les portes de Troia. Martí, per què aquesta cançó?
1: Jo hagués posat la Patrulla Canina. O sea...
0: Potser en un programa que futur, que promès en el futur en Martí, potser...
2: Sí.
0: Potser.
2: Sí,
1: o com
2: sí.
1: M'agrada dir-los, els Gossos d'Esquadra.
0: Epa!
2: Ho intentarem en el programa que m'he compromès a fer, colar els Gossos d'Esquadra. Res.
0: Perdó. Per què? Per què Pound Gang?
2: No, Pound Gang, res. És perquè portem 20 minuts que no hem començat a parlar en si de la policia, però que era només per insistir molt en una idea. La policia és una institució moderna. Pound Gang són modernos. Policia és
1: la policia és el nou trap.
2: Sí.
0: Podria ser aquesta l'afirmació del programa.
2: Per
1: molt bé,
2: exemple.
1: Doncs, aclarit això, quan comencem a parlar de policia? No? Ja ho dèiem, com tots els mals de la nostra societat comença amb la Il·lustració.
0: És que, clar.
1: Esperem, a veurem si comença a França, no? Però en quin sentit passa tot això?
2: Efectivament, tots els mals comencen amb la Il·lustració, però en un inici, en aquesta primera Il·lustració, el terme policia no feia referència encara al cos que parlàvem al començament, no feia referència a un cos de ciutadans armats ni a funcionaris públics amb uniforme ni res d'això, sinó que per policia s'entenia la funció pròpia dels estats derivada d'aquest nou despotisme il·lustrat que consistia en intervenir en la societat per començar-la a educar, a civilitzar, a millorar les condicions pel comerç, a endreçar el caos de l'antic règim i acabar amb tots aquests esculls que impedien el desenvolupament de l'economia capitalista.
0: Caos entre cometes, està molt ben posat aquí, això.
2: Clar, sí, el caos està entre cometes perquè... Però és el que ve a fer la Il·lustració, a esbandir tota aquesta sèrie de privilegis, etc, que després parlarem millor. I, de fet, crec que per parlar d'aquest origen de la paraula en si és bastant interessant mirar quin és l'origen etimològic de policia. La paraula policia deriva dels termes clàssics de politeia i també de polis, que és una arrel que es manté en tots els vocabularis indoeuropeus i que combina tant la idea de ciutat, en grec polis, però també amb l'art de governar la ciutat, en grec politiquè, o amb l'ordre establert per al govern d'una ciutat, en grec politeia. No, mai he estudiat grec, potser m'ho he inventat, això.
1: O l'art de posar-se xandall i suar, poliesportiu.
2: Per exemple.
1: O l'art d'infiltrar-se dins de moviments socials tirant-te gent, que és poliamor, no?
0: Uau!
2: Hi havia... Tots sabíem que això passaria.
0: Sí. Avui la pistola està disparant.
2: No estic sent jo. Això està clar.
0: Bueno!
1: Bueno. Dubtes al meu advocat.
2: I llavors, és això... Quan...
0: Sort que no és de Mesopotàmia.
2: Bueno. Advocat de Mesopotàmia?
0: Sí.
1: No. Rescolta't el programa.
0: Vale. Exacte. Les meravelles del món antic.
2: Ah, vale, ja ho faré.
0: Estaves dient.
2: Sí, no, això, l'origen de la paraula. Però quan es redescobreix el terme en la Il·lustració... És el que diem, que policia és per referir-nos a tot aquest art de governar la ciutat. És a dir, no parlem d'un cos, parlem d'unes funcions. Parlem de les funcions necessàries per començar a desenvolupar el nou ordre social, l'ordre social de la burgesia. És a dir, per la policia no va néixer per mantenir l'antic règim, evidentment, sinó que neix per assegurar les transformacions necessàries que comportava l'ascens de la burgesia al poder i, per tant, la transició cap al capitalisme.
0: Molt bé. De fet, a Plató, en els seus escrits, ja ho diuen una frase, no?, que ho resumeix molt bé, que és la policia és la llei excel·lent que conserva la ciutat. No? Per recuperar aquesta frase, no? És a dir, per tot el que tu has anat dient, que la policia en els seus orígens no servia per mantenir un ordre preexistent, sinó per canviar les coses.
2: Exacte. Durant el segle XVIII, a tota Europa, amb més o menys reforma, més o menys trencament, amb diferents anys, etc, però la majoria d'estats creen institucions generalment denominades intendències o superintendències de policia. Aquestes institucions, no, és el que dèiem, no eren homes uniformats, no eren funcionaris, sinó que eren il·lustres senyors que des dels seus despatxos es dedicaven a... Bueno, que a més estaven al servei directe de la corona i que, per tant, ja tendíem a una centralització dels estats que a l'època feudal encara no s'havia donat, i es dedicaven a començar a pavimentar carrers, a començar... a promoure els enllumenats públics, etc. Totes aquestes actuacions de policia eren les necessàries per optimitzar el desenvolupament de la economia capitalista. Comerç, vies de comunicació, normes de competència, regular els mercats, etc.
1: Bueno, gent de bé, no?
2: Eren gent de bé.
1: I feien moltes coses, no? I vull saber quan aquesta gent d'ordre passa d'això a ser una mena de Power Rangers uniformats repartint hòsties.
2: Bueno. Després veurem aquesta transformació.
1: En qualsevol cas, sorprèn, no? Perquè sí que aquesta primera policia sí que feia coses, i coses com molt diverses.
2: Clar, feien moltes coses, però totes aquestes coses les feien les superintendències que feien totes aquestes coses no eren coneguts encara com a policia, sinó que per policia és el que dèiem, és la funció, no les persones. I per tant, ens hem d'imaginar més aviat el que dèiem, tot de funcionaris, etc, però que eren les persones que estaven ocupades exercint les funcions de policia, però no eren reconeguts com a cossos policials.
1: La policia no se nace, se hace.
0: Martí, o sigui, ens estàs fent... O sigui, a través d'aquesta història de la policia també estem veient, tu ja ho has repetit en diversos moments, aquesta transició, no?, de l'antic règim a una societat industrial, el capitalisme, la revolució industrial, els règims liberals, etc. No? Però ja que estem posats, no?, i ens estàs... O sigui, aprofitant l'excusa de la policia, també estem fent un repàs molt a grosso modo, no?, de gran imatge històrica en aquest cas... Què diferenciava, no?, aquests nous governs il·lustrats de les monarquies més medievals?
2: Els governs ja del despotisme il·lustrat o els estats moderns, a diferència de les monarquies medievals feudals, tenen una vocació activa d'intervenir en la societat. Els nous governs il·lustrats ja no es limitaven a impartir justícia entre diferents estrats i entre diferents sectors privilegiats de la societat, etc., sinó que es

0: Evidentment no, perquè és el que estem dient. La policia serveix, és la vocació activa de la burgesia per escombrar tots els obstacles i tots els obstacles que venien de l'antic règim i facilitar el desenvolupament de l'economia capitalista. El món sobre el qual havia de passar això no era un full en blanc, sinó que era un món format per jurisdiccions privades, jurisdiccions sobreposades unes amb les altres, privilegis, prerrogatives feudals, eclesiàstiques, autoritats municipals amb privilegis reconeguts, etc. Per tant, tota aquesta nova lògica mercantil que és necessària pel desenvolupament capitalista xoca amb, tant amb les cultures populars però també amb, els, amb les potestats dels senyors feudals i eclesiàstics, els drets i les costums tradicionals, i també xoca molt amb la primacia que existia fins aleshores de l'abastiment per sobre del que acaba sent la intocable propietat privada.
1: Per tant, o sigui, és a dir, que tot el que són les institucions feudals, el sentit comú de l'època de moltíssima gent, la ideologia feudal, tot això era incompatible, no?, amb aquest nou model de societat que a poc s'anava imposant, no?, a cavall dels segles XVIII i XIX.
0: Exacte, i precisament per això la burgesia, ja ascendida al poder polític, necessita escombrar amb tots aquests privilegis i amb tota la fragmentació estamental i jurisdiccional que era incompatible amb les noves relacions socials de producció del sistema capitalista. El sistema capitalista necessita, d'alguna forma, no entrarem en això, però la igualtat formal de la població i la llibertat d'intercanvi contractual, entre moltes cometes. I, per tant, era necessari liberalitzar el sòl, assegurar la propietat privada davant de l'arbitrarietat dels poders feudals o monàrquics, assegurar que hi havia garanties d'aquesta propietat privada, etc. El vell ordre feudal, si bé havia permès l'ascens pacífic de la burgesia al poder econòmic, les ciutats al final es desenvolupen durant l'edat mitjana, etc, etc, i en part també durant aquest durant el feudalisme la burgesia comença a participar en el poder polític, l'ordre feudal, com deia, s'acaba convertint en un obstacle pel lliure desenvolupament de l'economia capitalista, i per tant és un obstacle que ha de ser escombrat. I també, paral·lelament, era necessari començar a disciplinar i educar la societat en una nova cultura, en una nova ideologia que necessàriament havia de deixar enrere el que dèiem abans de la cultura de l'abastiment o de les tradicions populars o el que sigui.
2: Bueno, i el que fa la il·lustració, no, no només promoure l'economia, la cultura, acabar amb la superceria, sinó és construir un nou món, acabar amb un vell ordre.
0: Exacte. I per acabar amb aquest vell ordre va ser necessari, bueno, precisament per això, amb les revolucions liberals del segle XVIII i fins al final, la segona meitat del segle XIX, la burgesia no només construeix aquest nou ordre, sinó que també crea els seus propis mitjans coercitius per escombrar els vestigis feudals que impedien el seu afloriment. I per això la història del segle XIX espanyol és apassionant. Bueno, a mi, si més no, m'apassiona per això mateix.
2: Si estigués el Sergio, et diria que sí.
1: Sí?
0: Clar, clar, clar. Però perquè són 100 anys, o més de 100 anys, si cal, de conflictes derivats d'aquesta transició, del feudalisme o de l'antic règim al nou ordre social burgès. Aquí trobem les boiangues de Barcelona, però també trobem les guerres carlistes, els mil pronunciamientos que hi ha, les desamortitzacions, les rebel·lions cantonals, etc. I tots aquests conflictes són manifestacions d'un conflicte de classes propi d'una transició, de la crisi d'un sistema i el naixement d'un altre.
1: De fet, ara has mencionat uns quants exemples, no? Les boiangues, les guerres carlines, etc. Però no sé si vols desenvolupar una mica més algun d'aquests casos.
0: N'hi ha un que a mi em sembla fascinant, que és el de la Guerra dels Malcontents, que és en plena dècada ominosa, entre el 23 i el 1823 i el 1837-33. Els absolutistes que... És a dir, estem molt acostumats a les decisions dels progressistes o de les esquerres, però en realitat els... L'altra banda també té les seves pròpies decisions, l'únic que, com que acaba sent el mateix, no ens en entenem tant. Però els absolutistes que aleshores estaven al govern també s'ascendeixen entre els de caràcters més reformistes, inspirats en la França borbònica, etc., i els ultrarreialistes, els que estaven convençuts que calia mantenir les institucions de l'antic règim. Qui s'acaba imposant són els sectors reformistes, però això genera un aixecament al País Valencià, a Catalunya, a Euskal Herria, i de fet, en les zones que posteriorment protagonitzaran les guerres

0: carlistes, d'aquests ultrarreialistes, que el seu lema era viva la religió, viva el rei absoluto, viva la inquisició, muera la policia, muera el masonisme. D'aquesta forma, és, clar, és com veure aquest lema, i que de fet es pot trobar a una revista de Manresa editada per als mateixos reialistes. Aquest body és això, la policia, que no estem parlant del cos de policia, estem parlant d'aquestes funcions de pavimentar, de controlar el mercat, etc etc, i d'acabar amb els privilegis feudals, també troba l'oposició dels poders feudals.
1: M'encanta la idea de que la gent que ara es queixa de que surtin elfs negres a sèries o sirenetes negres o que hi hagi gent amb diversitat afectiva... Sí. Són els que fa 200 anys es queixaven de que els carrers posaven pedres, no? és una constant històrica de queixar-te per coses aparentment absurdes, no? Però és molt interessant la frase que deies, no? Sentir viva el rei, viva la religió i muera la policia.
2: És raro.
1: Que en principi són coses que hauríem de, com a mínim avui en dia, no? Identifiquem en el mateix cantó. És un exemple, no? De que aquests, els valors, les funcions socials, les institucions canvien, no? Llavors, situem-nos una mica. Fins ara la policia és una funció, hi ha una funció policial, i com passarà d'això a ser el cos armat que tots coneixem i estimem?
0: Al final és un procés lingüístic molt llarg, però és un procés de l'associació de la part del tot. Si bé s'entenia que la funció de policia era tota la intervenció estatal que dèiem, control del comerç, de la higiene, de la competència, de l'ordre, etc., aquelles persones que s'encarregaven, és a dir, que la societat identificava que exercia aquelles funcions, per exemple, que s'encarregaven de retirar els pobres dels carrers per tancar-los o enviar-los a galeres, o que patrullaven els camins, o que muntaven l'enllumenat públic, la societat es va començar a identificar mica en mica com a policia. D'alguna forma, l'oposició a les transformacions capitalistes que estàvem comentant, juntament amb el sorgiment d'una nova classe social que començava a ser incipient a les ciutats modernes, va comportar que entre les mil funcions que incorporava la funció de policia, és a dir, la funció de l'ordre públic, acaba cooptant el terme de policia. I, de fet, ara... Bueno, com a curiositat, a les facultats de dret, encara quan es parla de les funcions de policia, encara es parla de totes aquelles funcions, és a dir, els decibels que pot fer un concert o una festa major, etc., això és funció de policia, però comuna, o sigui, popularment per policies només, el cos de policia.
2: És a dir, el que deies, no?, que passem d'una funció policial que era molt àmplia i es va anar com concentrant tot amb el naixement del proletariat, etc., no?, concentrant en el manteniment del que coneixem avui dia com a ordre públic.
0: Clar.
2: Tot aquest procés de, entre cometes, d'embut, no?, una miqueta, va ser molt llarg.
0: Sí que és molt llarg, perquè, i és el que estem dient, estem parlant d'un procés històric, però per ficar termes o per exemplificar-ho, tot i que el Regne d'Espanya, des del primer terç del segle XIX i principis, és a dir, quan estem parlant dels principis del liberalisme espanyol, ja existien organitzacions que la societat identificava com a policia, fins l'any 1884, finals del segle XIX, la RAE definia policia només com a buen orden que se observa y guarda en las ciudades y repúbliques i urbanidad en el trato. No és fins al que dèiem, el 1884, que s'incorpora l'excepció de cuerpo encargado de vigilar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos a las órdenes de las autoridades políticas. I tornant a allò que estàvem comentant a l'inici, l'origen de la policia és molt controvertit. L'origen de la policia és tan antic com l'origen de la seva mateixa oposició. I el Regne d'Espanya no només és controvertit, sinó que és molt conflictiu. S'ha de tenir en compte que durant el que dèiem, la dècada ominosa, la repressió que els incipients cossos policials van exercir contra tota l'oposició política, tant liberals com ultrarreialistes o els aixecaments populars, va associar el terme policia a vexacions, execucions sumàries i arbitràries, detencions massives, suborns, corrupció. I això va fer que durant, és a dir, a Espanya, als debats de les Corts, no es parla de policia fins a finals del segle XIX. Fins llavors sempre s'utilitzen altres termes com zeladors, guàrdies, etc. Mentre que la resta d'Europa, a Regne Unit o a França, ja sí que es parlava de la policia.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.
5: Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento.

0: los burgueses, no fue por casualidad. Buenaventura Turrubi, Ascaso y García Oliver.
1: Recte final del programa, una cançó de Chicho Sánchez parlant de Los Solidarios, els anarquistes. Què té a veure això amb el que estem parlant?
2: D'alguna forma, crec que molts buits que estic deixant en el programa d'avui els omplirem amb el programa dels cossos, eh? Però el que estàvem dient de...
3: Això és fer autobombo d'una manera, d'una manera descarada.
1: Però és que el pitjor de tot és que els oients es pensen, no, és que el graven després d'aquest segon programa.
3: Que, vull dir, no sabem quan el gravarem. Vull dir, aquesta temporada ja us diem que no, perquè ja la tenim completa.
1: Sí, bueno, ja... Però el faràs?
2: No ho sé. Ha costat molt trobar una data per avui, de fet.
1: Sí, bastant.
2: Sí.
1: Però digues.
3: Mantingueu l'esperança.
2: Sí, això no s'ha de perdre mai. Però, bàsicament, el que estem dient... Dèiem això, la policia neix com aquesta funció inicial, s'acaba identificant amb un cos que manté l'ordre públic i que aquesta funció de manteniment de l'ordre públic és la que acaba cooptant la resta de funcions perquè és la que guanya més importància, la que es converteix en més necessària, però si es converteix en més necessària és perquè en les ciutats industrials comença a aparèixer el proletariat. I amb l'aparició del proletariat... no per culpa del proletariat, precisament, amb l'aparició de la conflictivitat de classes que porta la transformació capitalista, esdevé necessari tenir un cos permanent que reprimeixi o que mantingui dins de l'ordre aquesta nova classe incipient. Per això, quan parlem de la història de la policia, estem parlant de la història de la dominació burgesa, d'una dominació que ha de ser activa. Però, com hem anat comentant, el sistema capitalista no es va instaurar de forma pacífica, sinó que s'ha anat imposant amb sang i acer, com l'Albert explicava al programa de la unificació d'Alemanya, i aquest sistema capitalista té un enemic històric, que és el que comentàvem, que és el proletariat, que és la classe que, si tornem a la tradició marxista, el capitalisme és el que engendra el seu propi enterrador, que és la classe proletària, etc.
3: Serien com Son Goku i Vegeta.
1: Exactament igual.
2: Sí, però algun dels dos acaba guanyant, no com a bola de drac.
1: Bueno. Kakaroto.
3: En Kakaroto és la policia, no entenc?
1: Ah, no sé. Kakaroto és la policia.
2: No vull mullar-me en bola de drac amb això, crec. No vull barrejar-ho.
1: No vols barrejar.
2: No vull barrejar una cosa maca amb una que no ho és.
3: No, per aquí era. Per Kakarot, pensava que...
2: Ah, caca.
3: Hola.
2: Perdó.
3: És que...
2: Vale.
1: Perdó, és que sempre hi ha una capa més.
2: Sí.
1: I a vegades no la veig jo.
2: Però és això. El que volia dir és que... En el programa ja en parlarem més, però que existeix una relació pràcticament directa entre el creixement dels moviments revolucionaris, l'anarquisme i el socialisme, i la professionalització, la internacionalització i el desenvolupament tècnic dels cossos policials.
3: Estem passant, no?, com d'una funció pública que es va burocratitzar, no?, gent que pensa en el benestar de les ciutats, i d'aquí, no?, aquesta funció més de monopoli de la violència va guanyant pes, però encara no hem arribat a la professionalització del cos, no? Jo crec que és molt interessant, no?, com són aquests primers cossos policials encara no professionalitzats. Quin tipus de gent...
2: Clar, en un inici, el qui exercia les funcions de policia és, si tornem en aquelles intendències o superintendències que dèiem, al final pagaven a quatre pobres, els hi pagaven quatre duros perquè patrullessin els carrers, perquè expulsessin altres pobres dels carrers, etc. I per tant, en un inici els cossos policials era gent analfabeta, sense cap mena de formació, etc.
3: Això afortunadament ha canviat.
2: Això... Què passa?
1: No, res.
2: Ah, vale, m'han frenat. però sí, o sigui...
3: Veus una broma on no la hi ha?
1: Clar, és veritat.
2: Però,
3: igualment... Tu estàs fart de veure a l'institut com els millors alumnes? Aquella gent de batxillerat que dius... Aquesta gent, és la meva gent, són les que constant i reiteradament volen ser policies. Llavors... Això ja no passa.
1: No.
2: D'això va anar a la cançó de Pau Gang, per això l'hem colat. La música ho acaba d'omplir tot, al final.
1: Sí.
2: Però igualment, anant a la pregunta de l'Alberto de com eren aquests primers cossos...
3: El que vale i el que no municipal. Sí.
2: A mi em van advertir de no obris la xeta, però no ho estic
1: sent jo. No he estat jo. O sigui, si la...
2: Està bé.
3: Bueno, és que és la broma que es fa sempre, no? El que vale, vale, i el que no, humanidades, el que vale, vale...
2: És una venjança.
3: A sociales.
2: Una venjança, sí, sí.
3: Qui s'ho fem per això, doncs... Pues...
2: Sí. Però és... Fins i tot, o sigui, en aquests orígens, quan estaven dient això, que els primers cossos estaven formats per gent analfabeta i tal, en realitat hi havia un debat entre les noves autoritats burgeses, els nous poders burgesos. D'una banda, hi havia els que apostaven més per un model ciutadà o liberal, és a dir, que fos la ciutadania il·lustrada, evidentment, l'elit burgesa, la que complís les funcions públiques, i els que apostaven més per un model administrativista de professionalització, de separació del cos respecte a la resta de la societat, que, com veurem, és el model que s'acaba imposant excepte potser als Estats Units, que és una coexistència híbrida. Estats Units o altres estats, però és una cosa una mica rara.
1: Bueno, és el referent que sempre ens ve al cap, no?
2: Sí.
1: En què es basava aquest model ciutadà?
2: Segons l'ideal del liberalisme polític, la virtut rau en la participació de la ciutadania en els afers públics. Per tant, la ciutadania, que insisteixo que ciutadania no és el poble, és com aquesta fracció de l'èlit il·lustrada, participava en els jurats per resoldre els afers de la justícia, participava en la milícia nacional per defensar el territori i imposar l'ordre, participava en, no sé, en les patrulles per garantir l'ordre en els camins, etc.
3: Bueno, hi arribem a la trampa del liberalisme, no? Perquè fem una revolució liberal per dir, no? Per una igualtat de drets, una igualtat de participació política, bla, bla, bla, i després resulta que només un grup de la població pot exercir certes funcions públiques.
2: Exacte, i això és una de les causes que, com explicarem, acaba portant al fracàs aquest model, d'alguna forma.
1: Abans has parlat una miqueta sobre el model dels Estats Units d'Amèrica com a un sistema híbrid, no? En el que encara hi té cabuda la policia en participació ciutadana. No sé si ho vols desenvolupar una miqueta.
2: Sí, la cosa és, seguint amb la idea aquesta que dèiem, del model liberal com a un model en el que la ciutadania ocupa funcions públiques, als Estats Units encara hi ha un model híbrid, per exemple, en el que xèrifs i fiscals són escollits en alguns estats per la ciutadania, o en el que els jurats populars són la institució bàsica. Aquí el jurat popular és una excepció. Als Estats Units és pràcticament la base del seu sistema de justícia. I també que la majoria dels cossos policials són municipals o són estatals, però dels estats, no federals. La Federació dels Estats Units té certes agències, la CIA, l'FBI o d'altres. I, per exemple, la segona esmena de la Constitució dels Estats Units, que encara és vigent, diu: és necessària una milícia ben regulada per la seguretat d'un estat lliure, el dret del poble de posseir i portar armes no podrà ser infringit. I amb això tornem a la idea que estàvem comentant a l'inici, de el poble en armes, així com a Europa i a molts territoris, sí que va ser escombrat. És una idea que ja no hi és en el nostre imaginari col·lectiu. Als Estats Units o a Suïssa, per exemple, s'ha quedat allà. I és un... des del liberalisme s'entén com un dret de la ciutadania, el dret de la ciutadania, tenir armes per no regalar a l'Estat el monopoli de la violència.
3: Bueno, és que al final els estats moderns es construeixen sobre tres monopolis. El monopoli de la fiscalitat, el monopoli de la burocràcia i de la justícia, i el monopoli de la violència, no? És el que construeix els nostres estats. Per això és tan important en espais com els Estats Units, no? No regalar aquest monopoli de la violència a l'Estat.
2: I de fet, quan veiem els atacs de l'ICE, la policia aquesta de Trump, que es dedicava a crear autèntiques ràtzies contra la...
3: Es dedica
2: a crear autèntiques ràtzies contra el proletariat migrant o contra la població immigrant o no immigrant dels Estats Units. Hem vist conflictes entre les milícies nacionals de certs estats i l'ICE, aquesta agència federal. Per tant, que això no vol dir que no hem de romantitzar tampoc les milícies nacionals. Les milícies nacionals continuen sent, fins i tot encara als Estats Units, de certa èlit, etc. Però...
3: I que les milícies armades són el germen del feixisme.
2: O
3: la seva contrapartida. Però si pensem en una milícia, un cos paramilitar, no? Un altre exemple, doncs, són els camises negres...
2: Sí, la gran diferència és que aquestes milícies armades, que acaben sent la primera força de xoc de la burgesia i, per tant, el feixisme, acostumen a comptar amb la impunitat o l'autorització o la tolerància de l'Estat. I, en canvi, les milícies
1: les altres,
2: que ens agraden
3: per les que
2: són les que són reprimides pel que sigui.
3: Bueno, bueno, ens agraden. Quan es fan, sabeu que Europa és els únics jocs on acostuma, la gent li acostuma a agradar més l'imperi que la rebel·lió de Star Wars.
1: Això és interessant.
3: Vull dir, quan, en jocs online on es pot triar entre rebel·lió o imperi, el món normal tria, tria resistència, aquí guanya l'imperi.
1: Per què? Per què serà?
2: Bueno, o és com l'empresa aquella de Palantir que, sí, que li posen el nom de... Bueno, és igual.
1: Palantir, no?
2: Clar, clar, és igual.
3: Bueno, van a cara descoberta.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: En fi, per què no va acabar de funcionar o de quallar aquest model basat en la participació ciutadana?
2: M'ho he inventat, però per sintetitzar-ho, eh? Però podem
3: exacte,
2: identificar...
3: Fem contínuament aquí.
2: Clar, no clar, és del que va.
1: És el que fem a les forces de treure.
2: Però, al final, podem identificar tres motius molt relacionats entre ells. La primera raó és estructural. O sigui, tot i que el fonament polític i ideològic de les revolucions burgeses fos el que dèiem, aquest liberalisme polític, les bases materials del sistema capitalista necessiten separar... la propietat privada o la... És a dir, necessiten que la societat, que la majoria social no pugui intervenir en les bases materials com... Que la propietat privada sigui intocable, que tu puguis votar, però que la propietat privada no pot ser negada per ningú. I, per tant, per garantir aquesta separació entre la societat, entre la majoria social i els fonaments materials de l'ordre capitalista, cal un cos burocràtic militar separat de la societat.
3: Que estem, sinó el paleolític. Que tu veies allà una valla...
2: I l'agafaves.
3: I l'agafaves.
2: I que tenies gana i agafaves menjar.
3: Un mamut i te'l menjaves, home.
2: Clar, ara no. Ara, si tens gana i hi ha un contenidor ple de menjar, no pots anar.
1: Està tancat en cap nau.
2: Exacte.
1: Està tancat. Quin és el segon motiu pel qual fracassa?
2: El segon és el que dèiem, que d'alguna forma ni tan sols la mateixa ciutadania il·lustrada volia exercir aquestes funcions públiques. Per què? Perquè al final, per què voldria l'elit, per què voldria un gran comerciant, un petit industrialista o el que sigui, ficar-se en un uniforme i embrutir-se patrullant els carrers, netejant els carrers, o per què hauria de perdre el seu temps participant a un jurat popular quan pot delegar-ho en professionals, ja siguin policies o en els jutges professionals.
1: I
3: la tercera raó
2: és la dominació política, que és una raó molt política. Com hem dit, la policia neix en un moment de gran conflictivitat social. Neix en un moment en el que cada dos per tres hi ha vagues, aixecaments, bullangues, conspiracions, alzamientos, pronunciamientos, etc, etc. Fins i tot en ocasions, en els moments més liberals o del liberalisme més radical, els ajuntaments que més coherents eren amb la ideologia del liberalisme polític, s'havien posat al costat dels rebels. I aquí trobaríem la rebel·lió cantonal de Cartagena, per exemple, que demana adherir-se als Estats Units contra la resta de l'Estat, o coses d'aquest estil. O fins i tot milícies nacionals dels barris més proletaritzats s'havien posat al costat dels vaguistes quan ocupaven les fàbriques. I, per tant, esdevé necessari... és això, que des d'un començament... però ja des d'un començament les superintendències i intendències que dèiem al principi van començar a contractar gent que informés d'aquestes conspiracions, que delatés a col·laboradors perquè expliquessin a l'administració central què es parlava als cafès, què es parlava a les reunions, què es parlava a les tavernes, i van començar a infiltrar policies, que encara no eren policies, però a començar a comptar amb aquesta funció més d'informació. És a dir, ja no era només l'ordre públic, sinó que era saber què està passant en tot moment, perquè la nova classe dirigent necessitava guardar-se les espatlles tant de conspiradors o de revolucionaris.
1: Que, de fet, això és una cosa de fastigosa actualitat, no? Prendre consciència que hi ha agents infiltrats durant anys en moviments socials, sindicats d'habitatge, col·lectius de barri, assemblees docents, no?
2: Sí.
3: I gent que no sap restar. O no sap sumar. Que jo què sé, que decomisses 20 tones d'heroïna
1: i
3: després, bueno, perquè al final vols dir que potser has fet el batxillerat humanístic i arriben 15.
2: Perquè quin vale. No.
1: Cap a xau.
3: Bueno, pues
1: cap a xau.
2: Sí, i de fet, amb tota... O sigui, quan la policia s'intenta autojustificar, sempre és des d'aquesta òptica del control de l'ordre o de combatre la criminalitat. Però llavors ens n'adonem, estudiant la història o la composició de la policia, que la funció d'informació o la funció de monitoratge de la societat és molt important. I això ens permet entendre una de les claus de l'essència policial, que és que la seva funció històrica no és acabar amb la criminalitat, sinó que, sobretot, és preservar un determinat ordre social i polític i controlar que es manté aquest ordre monitoritzant l'oposició política i neutralitzant-la quan és necessari neutralitzar-la. I per oposició política referim a alternativa política, no a Feijo fent de Feijo al Congrés o una cosa d'aquest estil.
3: Molt bé, doncs que no sé si dona gaire per més. Com has promès un nou programa sobre els cossos policials concrets, doncs crec que...
1: Tens 30 segons.
3: Podem donar el remat del programa.
2: Per posar la píndola del programa serà sobre el dualisme aquest entre policies uniformats i policies secretes, però sobretot amb el que vull acabar el programa és entendre això. L'origen de la policia al final és el procés històric de la burgesia ascendint al poder polític i la necessitat d'aquesta burgesia d'imposar un ordre de forma activa, de garantir que si hi ha criminalitat, que sigui dins de l'ordre, que si hi ha vestigis de l'antic règim, s'han d'escombrar sempre que siguin incompatibles amb l'ordre, i sobretot que si hi ha organització o associació política o que sigui dins de l'ordre, que no hi hagi res que pugui fer trontollar el règim burgès.
1: Molt bé.
3: I hem de dir que sempre saluden. Som molt educats.
1: Molt bé, Martí. T'esperem a una píndola per Patreons i per mecenes, que ja sabeu que si ens voleu donar suport només cal que ho feu a través de Patreon i d'iBooks. I també t'esperem en un futur programa que no sé quan farem sobre cossos policials específics. Així que moltíssimes gràcies per venir avui aquí.
2: No, a vosaltres.
1: Alberto, moltes gràcies.
3: A tu.
1: Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i us esperem a la propera setmana amb un nou programa de Les Portes de Troia.
4: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
5: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
4: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum Arenys de Mar.
5: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
4: Veniu a veure el futbol en companyia.
5: Disposem de terrassa.
4: Som a la Riera, Parafita 117.
5: Truqueu al 93 792 0019.
4: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
6: Escoltant Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha exigit a Sumar que surti del govern de coalició si el PSOE no pren mesures contra els fons voltor. Colau ha reclamat que el recent desnonament de la Mari Carmen, l'avui una veïna de Madrid de 83 anys, a qui els propietaris de l'habitatge han expulsat del pis on viu des de fa 70, sigui un punt d'inflexió. L'escoltem.
2: Y no puede ser que nuestro espacio político sea cómplice de esa cobardía del Partido Socialista. Se acabó. O sea, no se puede mantener la presencia en un gobierno de coalición si no es para hacer el máximo esfuerzo para enfrentarnos a los fondos buitre, para enfrentarnos a los grandes propietarios, para acabar con el rentismo y la especulación y proteger un derecho tan básico y esencial como es el derecho a la vivienda, especialmente en el caso de personas vulnerables como el de Mari Carmen.
1: Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte pròpia que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social. Fins a finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals. Escoltem Albert Ferrer, ponent de l'informe, que ha explicat que per tendir a la igualtat caldrà prendre mesures.
3: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Que són mesures que fèiem com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? En la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu en l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
1: La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre 2027 i 2030 per un import de 2.318 milions d'euros, un 66% més que el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat avui amb la signatura d'un pacte amb les administracions a Palau i és per finançar polítiques com l'atenció del domicili de les persones vulnerables. I 12 persones han hagut de ser ateses i diverses zones del Congrés han hagut de ser desallotjades per la presència d'un gas tòxic després que la diputada del PP, Ana Vázquez, exhibís un esprai de gas pebre dins de l'hemicicle. La policia ha presentat 3 lavabos, un menjador i la cuina i ha desallotjat els treballadors que estaven en aquests espais. Un treballador del PP ha admès que l'havia activat. I els càmpings gironins reclamen més connexions en transport públic a les estacions de l'AVE i l'aeroport Girona-Costa Brava i asseguren estar preparats per enfrontar-se als temporals aquesta tardor. Ho han fet en el Congrés Anual celebrat avui.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: English Center patrocina aquest programa.
5: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

Bona tarda. Benvinguts a un nou programa del Sisè Parla. Avui parlarem del maltractament de la dona. Avui serem el Roc, la Isabela i jo, Alejandro. Escoltarem la primera cançó.

0: Ràdio Arenys, la primera també amb bona música.
1: Quin convidat tenim aquesta setmana? L'entrevista al Sisè Parla.
2: Ara anem a l'entrevista amb El Roc. Bona tarda.
3: Bona tarda. Avui a l'entrevista tindrem a la Maria Comet, psicòloga i tutora del PFI d'Arenys de Mar. Amb ella parlarem sobre el tema. Bona tarda, Maria. En què treballes?
4: Doncs mira, jo treballo en el PFI d'Arenys de Mar, els programes de formació i inserció, que són un recurs per a l'alumnat que tenen de 16 a 21 anys i que no han pogut treure's l'ESO. Llavors venen allà i fan un curs durant un any per després poder anar a fer el grau mig, si ho aproven. Això ho estic fent des de fa uns anys. Abans estava en un centre de gent amb problemes amb drogues a Barcelona, que vaig estar-hi durant 10 anys. I abans estava a l'Hospital de Sant Pau, fent pràctiques també de drogodependències, que són la gent que tenen problemes de drogues i de psiquiatria. I ja està.
3: Fa quant de temps treballes en allò? T'agrada el teu treball? Per què?
4: Jo estic al PFI des de fa 12 anys, 12 cursos. La veritat és que és una feina que a mi m'encanta, és una feina que m'agrada molt perquè em permet treballar amb els adolescents, que a mi és una edat que m'agrada molt i m'agrada molt perquè també m'aporten moltes coses a mi, però també perquè penso que és una edat en la que passen moltes coses i m'agrada poder donar un cop de mà, no? I que les coses els hi vagin bé i després puguin continuar estudiant o treballant i que la vida els hi vagi bé, no? Llavors posar el meu granet de sorra, a la vida d'ells, és algo que m'encanta. De fet, vaig començar a treballar amb aquesta feina perquè, no, quan estava abans en el centre de drogodependències, doncs treballava amb gent que ja tenien molts problemes, no? I llavors a mi m'agradava la idea de poder evitar tenir tots aquests problemes, no? Per això també em va agradar poder entrar en el PFI i també perquè la feina de profe també m'agrada molt. No sóc profe, sóc psicòloga, perquè jo sóc psicòloga, però també m'agrada molt aquesta feina. Trobo que és una gran oportunitat per ells i per mi també, perquè jo aprenc moltes coses dels adolescents i del moment en el que viuen. És molt, molt xulo, la veritat.
3: Creus que encara hi ha masclisme?
4: Si parlem del masclisme, la veritat és que no només penso que encara hi hagi masclisme, sinó que penso que potser hem anat una mica més enrere, no? No sé si és per... rebeldia, si és per... No sé per quina raó, però hem anat una mica enrere i tornen a haver-hi moltes actituds masclistes i moltes actituds de faltes de respecte en general, no només d'homes a dones, però també en general. I penso que és un tema que jo crec que s'ha d'abordar i s'ha de treballar perquè això pot anar més i pot generar problemes bastant més greus, no? De relacions, amb les relacions entre homes i dones. Això semblava que s'havia com controlat i que havia anat disminuint, però sembla que aquests darrers anys sembla que ha anat una mica en augment, no? I la veritat és que això és una pena, però bueno, és una mica així.
3: Quines característiques creus que tindrien una dona maltractada?
4: Quan parlem de maltractament, parlem d'una situació que dura en el temps, que és una situació que es va repetint, i estem parlant de dones, no? En aquest cas, perquè majoritàriament són dones, tot i que també hi ha homes, vale? Però estem parlant de dones que acaben tenint, lògicament, no? Acaben tenint problemes d'autoestima, persones que els costa posar límits o o posar límits amb allò que no els agrada, que acaben cedint. Són persones com que estan més vulnerables, no? Perquè estan atrapades en una situació de maltractament, no? I les situacions de maltractament, doncs, són situacions que acaben fent malbé una mica l'autoestima de cadascú, no? És a dir, si nosaltres ens estiguessin cada dia pues, humiliant o matxacant o tinguéssim por de la violència física, qualsevol persona que estigui en aquestes condicions, doncs evidentment és una persona que tindrà por, és una persona que estarà molt vulnerable a la resta de la gent, és una persona que tindrà una autoestima molt més baixa, no? Pues perquè si tingués una autoestima molt alta, probablement també s'acabaria posant en una altra situació diferent, no? S'acabaria defensant de persones així o s'apartaria de persones així, no? Si acabem amb aquesta situació a vegades és perquè a poc ens han anat fent malbé una mica l'autoestima, no? Llavors són persones que estan en una situació molt vulnerable i que lògicament s'han de recuperar, s'han de recuperar per poder posicionar-se i per poder tornar en el lloc on havien d'estar, no? Que és prioritzant-se amb elles mateixes i estan amb una situació molt diferent, no? Perquè no es torni a repetir. Això és una situació com molt desesperant. I per això s'ha de treballar molt bé i s'han de treballar amb aquestes persones per aconseguir que tinguin l'autoestima en el lloc on han d'estar.
3: Com veus avui en dia els joves en general?
4: A la meva classe i a la meva aula, no? Amb els meus alumnes, parlem molt d'aquestes coses, no? Parlem molt de la manera com parlem, del to de veu, del respecte, i realment, no? Jo crec que al final una de les coses que sempre ens donem compte és que de manera molt fàcil aquestes coses es perden, no? I a vegades que els alumnes et diuen no, però ens tractem així, però això és en broma. Però arriba un moment que sempre hi ha algú que es queda ofès, es queda dolgut, li sap greu, li fa mal, no? O quan juguem a pagar-nos, que a vegades sembla un joc, però hi ha un moment en el que això no és un joc, perquè quan hi ha un dels dos que no li fa gràcia, doncs per la raó que sigui, doncs potser és dels que sempre està fent bromes i s'està fent bromes doncs, ficant-se amb un altre, per exemple, però igual aquest altre o tu mateix un dia doncs no estàs bé i l'altre, si no sap escoltar i no sap veure que no és el moment, doncs llavors és quan ens fem mal, no? I potser llavors es cauen en relacions que no són molt sanes, no? I això passa molt en els nostres, amb els alumnes, no només amb els nostres alumnes, sinó en general, que veus que les maneres de jugar, les maneres de parlar-se, com insultar-se a vegades és una cosa que s'ha convertit en una cosa normal, jugar a pagar-se s'ha convertit en una cosa normal i al final és no. Vull dir que podem jugar, podem riure, podem fer-nos bromes, però sempre respectant, no? I això és una cosa com que s'ha incorporat i nosaltres a la nostra classe ho parlem molt, això, perquè penso que això és una cosa molt important a l'hora de relacionar-nos, no? Aquesta manera. I els alumnes sempre han respost molt bé i jo, no sé, m'agrada molt treballar aquests temes a l'aula perquè em sembla molt interessant i em sembla que és una mica la clau perquè després les coses vagin bé, no?
3: Per acabar, què podem fer entre tots per millorar la situació de la dona?
4: Crec que el tema de les relacions és un tema molt important. Crec que, de fet, és una mica la clau per intentar solucionar totes aquestes coses. És a dir, les relacions sanes no generen cap tipus de problema ni cap tipus de comportaments de maltractament ni situacions d'aquest estil. És a dir, penso que les relacions és una de les coses que s'ha de mirar, però des de les relacions d'amistat, les relacions de parella adolescents, les relacions en general, ¿vale? És a dir, trobo que el respecte, saber escoltar, respectar les opinions, respectar l'altre, jo què sé, saber escoltar a les persones, saber empatitzar, saber, no sé, com s'està sentint l'altre i què puc fer-hi jo. I també doncs, que cadascú sigui conscient del tipus de comportaments que pot tenir. És a dir, si una persona és de les que quan se sent vulnerable doncs, tracta malament els altres, doncs, doncs cadascú ha de fer la seva feina, no? Cadascú ha d'intentar treballar per ser una persona respectuosa, una persona amable, una persona que sap escoltar, una persona que té en compte els sentiments dels altres, que té en compte les opinions, etcètera, etcètera. Vale? I això penso que és una cosa molt important, que ho podem fer-ho tots, que ho podem fer-ho des de que som petits, que ho podem fer-ho amb els nostres amics, amb les nostres famílies, amb els nens, amb les nenes, amb els nois, amb les noies, amb tothom. Sí, és una cosa molt important, aquesta.
3: Moltes gràcies, Maria, per contestar les preguntes.
2: I després de l'entrevista anem a escoltar una nova cançó.
5: I want to hear it.
6: Not right now.
5: Yes, now, Dusty Bun.

0: connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
1: La música a Ràdio Arenys.

0: Sisè Parla, el programa dels nens i nenes de sisè de l'Escola Joan Maragall.
1: I aquí acaba el programa d'avui. Gràcies per escoltar-nos i fins al següent programa. Que passeu una bona setmana. I abans de marxar, us posarem una última cançó.

0: Adeu, fins la setmana que ve. Que tinguin una bona setmana.
1: Moltes gràcies per escoltar-nos i fins la setmana que ve.
2: Moltes gràcies per escoltar-nos. Fins l'any que ve.

0: English Center ha patrocinat aquest programa.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
2: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
3: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
2: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
1: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
1: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
6: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
7: Vols anunciar el teu establiment o servei?
6: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
7: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
6: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
1: Ràdio Arenys. Sintonitza amb els grans temes a Ràdio Arenys.
8: La primera.
1: La primera en música.

0: La música a Radio Arenys.
1: Mientras tú escribes el reportaje, se revela el negativo. A las 7:22 la foto llega a manos del grabador y tu reportaje entra en cajas. A las 7:56 ponemos la primera plana. Primera plana, primera plana.
0: A Primera Plana repassa l'actualitat política que ens envolta amb especialistes de la nostra vila.
1: A las 8:12 las prensas empiezan a rodar y a las 8:47 echamos a la calle una edición extra. ¿Qué tal?
0: Comença els dissabtes ben informat amb A Primera Plana. La millor informació per començar el dissabte la trobes a Primera Plana. Conduït i presentat per Benet Maimí.
2: Estoy empezando a creer que todos los periodistas están sonados.
0: Segueix el fil de l'actualitat a Radio Arenys. La primera en informació.
3: In the crowd, grab a partner, take it down. It's me against the music. It's just me and me. Yeah, come on.

0: Escoltant Ràdio Arenys.
1: Bona tarda, són les 7.
0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha assumit al Parlament tota la responsabilitat política del cas. Això sí, no hi haurà més cessaments dels que ja s'han produït. Jordi Fortià.
2: Illa ha apuntat al Consell Superior d'Avaluació, encarregat de coordinar les proves per no informar bé els centres, durant la seva compareixença al Parlament per petició pròpia.
3: Informes tècnics abans que finalitzés el període d'aplicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
1: L'oposició acusa el govern de manca de transparència pel retard en fer públics els errors.
2: Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i han titllat el desgavell de les proves PISA de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya.
1: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que l'ama que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita de quan era president.
2: L'expresident espanyol afegeix que el va acceptar per deferència i demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat.
1: Des de les 12 del migdia fins a les 6 de la tarda han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 184.000 vehicles, del 32% dels 580.000 previstos fins a les 3 de demà dijous, coincidint amb el pont de la Mercè.
2: Per evitar retencions i accidents es prohibeix la circulació de camions a l'AP7 i s'han desplegat 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Ramon Lamiel és el director general de trànsit.
4: A les operacions especials la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu, s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat.
1: En cultura, Barcelona dona a aquesta hora el tret de sortida a la Mercè 2026 amb el pregó des del Saló de Cent de l'Ajuntament.
2: Anirà a càrrec del metre celleré Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier i comunicadora Meritxell Falgueres. El pregó precedirà el toc d'inici inicial des de la plaça de Sant Jaume a partir de les 8 del vespre.
1: I en esport, Joel Gomis, el Barça comença la defensa del títol de la Champions League femenina.
5: L'equip de Pere Romeu debuta a les 9 del vespre contra el París en el primer partit de la Lligueta. Aitana Bonmatí, Vicky López i Quica Nazaret són les baixes destacades del Barça per aquest duel.
6: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquesta primera jornada de la tardor que està venint amb una temperatura una altra vegada molt més alta del que toca. Seguim en aquesta dinàmica estiuenca almenys a les tardes, almenys també al matí. Sí que refresca una miqueta, s'ha sentit aquest matí, per exemple, però ja diem. Així que arriba el migdia, la temperatura es desboca i avui hem tornat a passar dels 30 graus a més de la meitat del territori català. De fet, en aquests moments encara l'ambient és molt càlid i sempre amb molt pocs núvols. Per tant, la situació de sol piconador és evident. També ho serà el dijous, per tant, dia de la Mercè, també les festes de Santa Tecla, que es desenvoluparan sense entrebancs. Al matí hi haurà alguns núvols baixos, sobretot cap a l'Ebre, també a l'Empordà. De fet, hi haurà alguna boira i tot en aquesta zona de la Costa Brava, però aquests núvols s'acabaran trencant de seguida i donaran pas a un dijous de temps tranquil, radiant, sense pluja i més calorós que avui. Déu-n'hi-do. Demà encara tindrà més ganes de pujar el mercuri. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària en aquesta operació sortida pel pont de la Mercè. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. Doncs parlem de problemes en aquesta xarxa viària. Podríem dir, d'altra banda, aturades habituals, però que hi són en aquesta àrea metropolitana de Barcelona i a les seves rondes. Però és que, a més, tenim algunes incidències. Per exemple, segurament la més important, aquest accident a l'autopista AP7, al tram de la Roca del Vallès, que talla carril en sentit nord, en sentit Girona, aturades que ja arriben gairebé als 9 quilòmetres entre Mollet i la Roca del Vallès. Força problemes ara en tota aquesta zona de l'AP7, com et deia, en sentit nord, sentit Girona, és a causa d'un accident. Les obres de Jorba, de l'autovia A2, ara provoquen aturades de més de 2 quilòmetres en sentit Lleida. També ens indiquen que tenim un vehicle avariat a la C58, a la carretera, a Vacarisses, que provoca aturades destacades i poc habituals en sentit Manresa. I també trobem un tram de retencions poc habitual, no ens arriba cap incidència, però, si més no, trobareu molt carregada ara mateix la C59 entre Palau-Solità i Plegamans i Caldes de Montbui en sentit nord. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha assumit al Parlament tota la responsabilitat política del cas. Això sí, no hi haurà més cessaments del que ja s'han produït.
4: De fet, ha apuntat al Consell Superior d'Avaluació encarregat de coordinar les proves per no informar bé els centres. I ja ha volgut treure de l'equació la consellera Esther Niubó, a qui l'oposició reclama que dimiteixi. La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència i pel retard en fer públics els errors, que es van comunicar públicament a finals de juliol.
0: El president ha comparegut avui a petició pròpia. Mont Carvajal.
5: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics, ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.
6: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període de publicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
5: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretària general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat els grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
0: Gràcies, Mon. Doncs l'oposició, com dèiem, ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics els errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i han titllat el desgavell en les proves PISA de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Esther Minguell.
7: Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales de Junts i Alejandro Fernández del PP.
8: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraría que vostè no té el control del seu govern.
9: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
7: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jèssica Albiach, la líder dels comuns.
10: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
11: Va fallar la transparència. Durant mesos, vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
7: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
0: Doncs encara més polèmica al voltant dels PISA, perquè un estudi posa en dubte la interpretació dels resultats del 2025 pel que fa al nivell socioeconòmic dels alumnes. La recerca conclou que la davallada del rendiment és similar entre els diferents perfils socioeconòmics i apunta que un canvi en el qüestionari podria haver distorsionat la comparació amb les proves del 2022. Cugat Mèdia.
12: Els resultats de PISA 2025 han tornat a quedar en qüestió, aquest cop per la manera com s'han interpretat les dades socioeconòmiques. Un estudi de l'empresa Sancuatenca i Novamat i de Sadek Pol conclou que la caiguda del rendiment de l'alumnat no és especialment acusada entre els estudiants de nivell socioeconòmic alt, com sí que assenyala l'informe PISA, sinó que és similar entre els diferents nivells socioeconòmics. Marc Colomer, investigador d'Innovamat i un dels autors de l'estudi, explica com han detectat aquest desajust.
13: I vam descobrir que, en el fons, la interpretació que fa l'informe principal de PISA doncs no és correcta i, en el fons, el que ha canviat sobretot és com s'ha mesurat qui és de renda alta i qui no, no tant que realment hi ha sigut aquesta caiguda més pronunciada en el grup de classe alta.
12: La recerca apunta que el motiu és un canvi en les preguntes utilitzades per determinar el nivell socioeconòmic de l'alumnat entre les proves del 2022 i el 2025.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge Calama que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita de quan era president.
4: L'expresident espanyol afegeix que el va acceptar per deferència i demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat. Recordem que en ple cas Plus Ultra, el jutge va ordenar obrir una peça separada per determinar l'origen d'aquestes joies, que fins ara era una incògnita, i va investigar Zapatero per un presumpte delicte fiscal i de contraband. Segons ha relatat l'expresident, l'entrega de les joies va ser a la Moncloa durant el viatge que el rei saudita va fer a Madrid el juny de 2007.
0: En successos, el balanç de víctimes per l'incendi en una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit ascendeix a una persona morta, un home de 53 anys i 13 de ferides, de les quals dues continuen hospitalitzades. El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. Ara se n'investiguen les causes. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
14: El foc ha afectat 8 habitacions i ha obligat a atendre 78 persones entre usuaris i treballadors a causa de la presència de fum. Des de l'alerta inicial, efectiu dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, la policia local i protecció civil s'han desplaçat al centre per controlar la situació. Finalment, un total de 13 usuaris han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni per inhalació de fum. Fins als llocs dels fets s'hi ha desplaçat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, que ha expressat el seu condol a la família del resident mort. El personal del centre, depenent de la Fundació Vallparadís, ha organitzat el confinament i el reallotjament dels usuaris. I es traslladaran a altres centres aquelles persones que hagin vist afectada la seva habitació. El director general de la Fundació, Ramon Ramells, explica més detalls de l'operativa.
15: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora de la façana que haurem pogut veure, i s'ha pogut actuar ràpidament.
14: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l'incendi que s'hauria produït a l'habitació on dormia la persona morta de 53 anys.
0: A l'Alt Empordà, un home de 47 anys ha resultat ferit crític i un altre de 74 està en estat lleu per l'explosió d'una canalització de gas aquesta matinada també a l'hotel Can Carbó de Vilanova de la Muga, a Peralada. La masia ha patit danys estructurals greus. A Empordà Televisió, José Manuel Segade.
16: Una violenta explosió de gas ha provocat destrosses molt greus aquesta matinada a l'hotel rural Can Carbó de les Olives a Peralada i ha deixat un balanç de dues persones ferides. L'alerta s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per un quart de tres de la matinada. Tot i que inicialment es deia que la deflagració s'havia pres a un dipòsit exterior, les primeres investigacions apunten a que l'origen seria una bossa de gas propà acumulada a la planta baixa i als conductes interiors. La força de l'explosió ha fet enfonsar parets, ha deixat l'interior de la masia a la vista i ha projectat vidres a més de 50 metres de distància. Els serveis d'emergència han evacuat un home de 47 anys en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i un altre de 74 anys en estat lleu al Trueta de Girona. Una clienta allotjada a la propietat i un gos han resultat totalment il·lesos. 9 dotacions dels bombers han aconseguit apagar l'incendi pels voltants de les 3 i han utilitzat l'unitat de drons per avaluar la finca, que ha quedat completament precintada per la gravetat dels danys. A hores d'ara, equips de bombers i tècnics de la companyia continuen a la zona per garantir la seguretat de la instal·lació.
0: Llibertat sense fiança per la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafa. El jutjat li ha retirat el passaport, li imposa la prohibició de sortir del país i ordena l'embargament dels seus comptes.
4: La causa està oberta per un delicte d'estafa agreujada. La dona ha estat detinguda per estafar uns 400 clients per valor de 2 milions d'euros. La policia xifra en gairebé 400 les víctimes de l'engany, que van pagar per unes vacances inexistents o bé que a mig viatge van saber que tota l'estada no estava pagada i que els quedava una part a deure. El cas va esclatar aquest estiu, quan alguns clients van demanar cancel·lar el viatge i la detinguda no els va tornar els diners. D'altres, fins i tot, no van poder agafar l'avió perquè quan era hora de marxar, l'agència no els havia enviat els bitllets. L'agència, que feia servir el nom comercial de Mascapo Viatges, va tancar a principis d'agost.
17: El modus operandi era molt individual, en el qual aquesta persona investigada pues, oferia a la resta d'usuaris, clients, uns viatges a un preu molt baix en relació amb la resta de mercat. A partir d'aquí exigien un pagament immediat en efectiu i a l'hora dels clients anaven a realitzar aquests viatges, pues, o no es procedia al viatge o simplement s'escudaven en que s'havia cancel·lat per tour operadors o perquè havia perdut la llicència i mai molts d'aquests no van ser retornats els diners o els altres van ser retornats a part molt parcial.
0: I Renfe apunta les pluges i les vibracions de les obres com a hipòtesi del despreniment del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig, que ha causat 3 ferits lleus. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitat que ha fet augmentar el pes del guix.
4: Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a la dels treballs de paviment, hauria fet caure el fals sostre. El director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, ha explicat que l'estació es mantindrà tancada mentre no sigui segura.
18: Creemos que con las lluvias de la semana pasada, en las que cayeron 100 litros por metro cuadrado, provocó una humedad relativa tan grande que pudo absorber el yeso pesa más y el cañizo hizo que se viniera abajo. En segundo lugar, las vibraciones provocadas por la sustitución de solado en otra zona de la estación podrán ser también una razón.
4: Domènech també ha apuntat a l'efecte de succió que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Avui els tècnics de Renfe estan avaluant els danys abans d'iniciar la reparació. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.
0: Polèmic desnonament avui a Madrid, el d'una dona de 87 anys a qui volien apujar el lloguer de 500 euros al mes fins als 1.650.
4: Mari Carmen feia 70 anys que vivia al pis del barri del Retiro. Ha pagat sempre el lloguer, però no podia afrontar la pujada perquè cobra una pensió de 1.350 euros. El desnonament s'ha fet malgrat la pressió veïnal i els intents de l'advocada de la dona d'aconseguir un ajornament. La policia ha esbutjat la porta i ha entrat a l'immoble per la força. Ara l'administració busca una solució habitacional per Mari Carmen.
0: I a Vic, el desnonament d'una família del bloc de pisos del carrer Òmnium Cultural ha quedat finalment suspès aquest matí. La família continua de moment al seu habitatge, mentre 11 famílies més del mateix bloc podrien trobar-se en una situació similar als pròxims mesos. El 9FM, Guillem Rico.
19: Prop de les 10 del matí, una comitiva judicial ha arribat als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic per executar el desnonament d'una de les 11 famílies que la plataforma d'afectats per la hipoteca i l'habitatge d'Osona i l'Assemblea per l'Habitatge tenen detectades en situació d'emergència en aquest bloc. Membres de la PA han intentat aturar el desnonament, però en un primer moment no ho han aconseguit. Finalment, al migdia, s'ha confirmat que el llançament quedava suspès. Clara Cusó és de l'Assemblea per l'Habitatge d'Osona i el Lluçanès.
20: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir en els habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme. Hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer. D'altra banda, hi ha famílies que estan en aquests habitatges abans de que l'agència els comprés i, per tant, s'haurien d'acollir al lloguer social que es va negociar amb totes les promocions abans de l'obra social de Caixa, que eren de protecció oficial.
19: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres són encara en una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Ho sentíem abans, en la connexió del trànsit, en marxa l'operació sortida del pont de la Mercè.
4: Des de les 12 fins a les 6 d'avui, dimecres 23, han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 184.000 vehicles, el 32% dels 580.000 previstos fins a les 3 de la tarda de demà dijous 24. Per evitar retencions i accidents, es prohibeix la circulació de camions a l'AP7 i s'han desplegat 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit.
0: Carina Beibé.
21: Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 2 del migdia, sobretot a la P7, a la 2 al Baix Llobregat i a la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. Es prohibirà circular els camions de més de 7 tones i mitja a la P7 i es desplegaran més de 1.200 controls amb les alcoholèmies i les distraccions com a epicentre, ja que són les principals causes dels accidents. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de màxima afluència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
22: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu, s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
21: Pel que fa a l'operació tornada a diumenge, es preveu que retornin 270.000 vehicles a partir de les 12 del migdia.
0: I la Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 27 i el 2030 per un import de 2.318 milions d'euros, el 66% més que en el contracte programa anterior. Maite Polo.
23: És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
24: Crec que aquest acord reforça algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
25: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
23: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
26: He estat una botiga de vi a granel a dissenyar cartes de vins d'alguns dels millors restaurants del país i del món. I gràcies, per cert, també per acostar-nos a la cultura del vi. Als cellers, a les bodegues, bodegues de barri, i sobretot a l'univers que es desplega al voltant d'una copa compartida. Perquè avui també volem reivindicar en aquest pregó la cultura del vi, que forma part de la nostra cultura mediterrània.
0: Escoltem a Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, durant el tret de sortir de les festes de la Mercè, en un discurs que va previ al pregó des del Saló de Cent de l'Ajuntament, que enguany anirà a càrrec del mestre celler Antoni Falgueres, a qui l'alcalde estava ara mateix perfilant o fent el seu perfil, i que donarà també, serà l'acte previ al toc d'inici inicial des de la plaça Sant Jaume a partir de les 8 del vespre. I de Barcelona a Tarragona, perquè Tarragona celebra avui el Dia de Santa Tecla amb la processó del braç de la patrona que reuneix milers de persones al carrer. El moment més destacat serà l'entrada de la relíquia a la catedral. Anem cap allà, Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bona tarda.
1: Bona tarda. De fet, ha sortit de la catedral la processó acompanyada de tot el seguici al complet. El braç de Santa Tecla recorrerà els carrers de la part alta per retornar a la seu metropolitana. Serà aproximadament d'aquí a una hora i mitja, cap a les 9 del vespre. Aleshores serà quan es veurà un dels moments més emotius i esperats a la festa major. La imatge de postal del braç de Santa Tecla amb la catedral de fons, envoltada del seguici, els quatre pilars de les colles de la ciutat, les salves pirotècniques, el ràpid de les campanes i la banda Unió Musical de Tarragona que interpretarà la marxa de Santa Tecla. Un moment que arrodonirà una festa que comptarà al migdia amb la tradicional diada castellera de Santa Tecla, amb les quatre colles de la ciutat que s'han lluït. Sant Pere i Sant Pau ha descarregat per primera vegada en una mateixa diada el 5, el 2 de 8 amb folre i el 4 de 8 amb agulla. La jove ha completat el 3, el 4 i el 5 de 9, mentre els xiquets del Serralló han descarregat el 4 de 8 per primera vegada a la plaça de la Font. Els xiquets de Tarragona han carregat el 3 de 9 i han completat el 4 de 9 amb folre. Demà, una última cita castellera, els pilars caminant a partir de les 2 del migdia.
0: Moltíssimes gràcies, Tere, i bona festa.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment ara sí de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a una hora i mitja el Barça comença la defensa de la Champions League femenina. Les blaugranes debuten a la Lligueta contra el París. L'equip vol mantenir el domini a la competició europea més important després de guanyar 4 títols en els últims 6 anys. Aitana Bonmatí, Vicky López i Quica Nazaret es perdran aquest duel. Ahir escoltàvem a Ewa Payor i avui escoltem a Pere Romeu, l'entrenador del Barça.
3: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot, segur.
2: En bàsquet, a 2:15 del vespre, es jugarà la final de la Lliga Catalana Femenina amb la presència de l'Espart Girona i el Cadí la Seu. Pau Villafanya, de Girona FM.
4: Les gironines es juguen a Reus la final d'un títol que defensen després de guanyar-lo l'any passat contra el Joventut de Badalona. Roberto Íñiguez recupera gairebé tota la plantilla. Aquesta setmana s'hi ha incorporat Illana Martín, que veurem si té minuts, i Bulgak i Senyorec busquen confirmar les bones sensacions de dijous passat contra el Jairis. Només es baixa Axel Mercerón, encara pendent de l'evolució del turmell. Roberto Íñiguez és l'entrenador de l'Espart Girona.
5: Difícil, porque seguramente tenen motivación por el partido, ¿no? Es, al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido.
4: Per damunt del títol català, el conjunt gironí també aprofita el partit per agafar ritme abans de la cita clau dimecres vinent a Fontejau, quan l'Espart Girona jugarà a continuar a l'Eurolliga. De moment, sense rival confirmat, i és que avui Panathinaikos i Konut es jugaran-se a Fontejau la setmana que ve.
2: En joc, ara tenim la final de la Lliga Catalana Challenge. De moment guanya la penya per 47-44 contra el Lima Horta al final del tercer quart.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint a Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet de coordinació i Albert Güell també, i aquí us parla l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Ràdio Arenys.
8: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
9: El restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
8: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
9: Dilluns, dia de descans.
8: Telèfon 93 792 35 46.
9: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
10: Finques Blaumar.
11: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
10: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
11: 93 792 0440.
10: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
11: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
12: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
13: Com pot ser, si sempre feu fotos?
12: Sí, però no són de veritat.
13: I si li regalem un reportatge?
12: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
14: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
15: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
16: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
15: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
17: Nou Confort, lampisteria general.
7: manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar, aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes... Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
17: Ràdio Arenys.
1: Bona tarda, són 8:15.
18: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha assumit al Parlament tota la responsabilitat política del cas. Això sí, no hi haurà més cessaments dels que ja s'han produït. Jordi Fortià.
19: Illa ha apuntat al Consell Superior d'Avaluació, encarregat de coordinar les proves per no informar bé els centres durant la seva compareixença al Parlament per petició pròpia.
20: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període d'aplicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
1: L'oposició acusa el govern de manca de transparència pel retard en fer públics els errors.
19: Els grups parlamentaris han demanat l'admissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i han titllat el desgavell de les proves PISA

0: de trànsit.
1: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu, s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat.
2: En cultura, Barcelona dona a aquesta hora el tret de sortida a la Mercè 2026 amb el pregó des del Saló de Cent de l'Ajuntament.
0: Estaran a càrrec del mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier i comunicadora Meritxell Falgueres. El pregó precedirà el toc d'inici inicial des de la plaça de Sant Jaume a partir de les 8 del vespre.
2: I en esport, Joel Gomis, el Barça comença la defensa del títol de la Champions League femenina.
3: L'equip de Pere Romeu debuta a les 9 del vespre contra el París en el primer partit de la Lligueta. Aitana Bonmatí, Vicky López i Quica Nazaret són les baixes destacades del Barça per aquest duel.
4: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquesta primera jornada de la tardor que està venint amb una temperatura una altra vegada molt més alta del que toca. Seguim en aquesta dinàmica estiuenca, almenys a les tardes, almenys també al matí. Sí que refresca una miqueta, s'ha sentit aquest matí, per exemple, però ja diem. Així que arriba el migdia, la temperatura es desboca i avui hem tornat a passar dels 30 graus, a més de la meitat del territori català. De fet, en aquests moments encara l'ambient és molt càlid i sempre amb molt pocs núvols. Per tant, la situació de sol piconador és evident. També ho serà el dijous, per tant, dia de la Mercè, també les festes de Santa Tecla, que es desenvoluparan sense entrebancs. Al matí hi haurà alguns núvols baixos, sobretot cap a l'Ebre, també a l'Empordà. De fet, hi haurà alguna boira i tot en aquesta zona de la Costa Brava, però aquests núvols s'acabaran trencant de seguida i donaran pas a un dijous de temps tranquil, radiant, sense pluja i més calorós que avui. Déu-n'hi-do. Demà encara tindrà més ganes de pujar al mercuri. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui amb especial atenció per l'operació sortida. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dàlia. La veritat és que millora molt ràpidament el trànsit ja en aquesta xarxa viària. Afortunadament, va baixant el volum de trànsit. Encara hi ha moviment, evidentment. Com a incidències, tenim l'accident, recordem-ho, a l'AP7 a la Roca del Vallès, en sentit nord, que talla carril. Estan acabant de retirar els vehicles implicats en aquest accident. Ara hi ha aturades d'uns 5 quilòmetres entre Parets i la Roca del Vallès. Aquests 5 quilòmetres amb retencions destacades. AP7, com et deia, sentit nord, sentit Girona, estan retirant els vehicles accidentats. Les obres a Jorba continuen, a l'autovia A2, encara parlem d'aturades d'un parell de quilòmetres en sentit Lleida, i de la resta de la xarxa viària ens quedem amb la C58, amb l'autopista del Vallès. Hi ha aturades puntuals entre el nus de la Trinitat i Montcada i Reixac, és a causa d'un vehicle avariat. Ara ho veiem, retencions d'un parell de quilòmetres, C58 sortint de Barcelona, al primer tram a causa d'aquest vehicle avariat que talla carril. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha assumit al Parlament tota la responsabilitat política del cas. Això sí, no hi haurà més cessaments dels que ja s'han produït.
4: De fet, ha apuntat al Consell Superior d'Avaluació, encarregat de coordinar les proves, per no informar bé els centres. I ja ha volgut treure de l'equació la consellera Esther Niubó, a qui l'oposició reclama que dimiteixi. La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament a finals de juliol.
0: El president ha comparegut avui a petició pròpia. Mont Carvajal.
5: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.
6: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període de publicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions.

0: Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
1: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretària general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
2: Gràcies, Munt, però l'oposició, com dèiem, ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics els errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i han titllat el desgavell en les proves PISA de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Esther Minguell.
3: Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales de Junts i Alejandro Fernández del PP.
4: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació grave que demostraría que vostè no té el control del seu govern.
5: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
3: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jèssica Albiach, la líder dels comuns.
6: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
7: Va fallar la transparència. Durant mesos, vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
3: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
8: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge Calama que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita de quan era president.
9: L'expresident espanyol afegeix que el va acceptar per deferència i demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat. Recordem que en ple cas Plus Ultra el jutge va ordenar obrir una peça separada per determinar l'origen d'aquestes joies, que fins ara eren una incògnita, i va investigar Zapatero per un presumpte delicte fiscal i de contraban. Segons ha relatat l'expresident, l'entrega de les joies va ser a la Moncloa durant el viatge que el rei saudita va fer a Madrid el juny de l'any 2007.
2: En successos, el balanç de víctimes per l'incendi en una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit ascendeix a una persona morta, un home de 53 anys i 13 ferides, de les quals dues continuen hospitalitzades. El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. Ara se n'investiguen les causes. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
10: El foc ha afectat 8 habitacions i ha obligat a atendre 78 persones entre usuaris i treballadors a causa de la presència de fum. Des de l'alerta inicial, efectiu dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, la policia local i protecció civil s'han desplaçat al centre per controlar la situació. Finalment, un total de 13 usuaris han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni per inhalació de fum. Fins als llocs dels fets s'hi ha desplaçat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, que ha expressat el seu condol a la família del resident mort, al personal del centre depenent de la Fundació Vallparadís, ha organitzat el confinament i el reallotjament dels usuaris. I es traslladaran a altres centres aquelles persones que hagin vist afectada la seva habitació. El director general de la Fundació, Ramon Ramells, explica més detalls de l'operativa.
11: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora de la façana que haurem pogut veure, i s'ha pogut actuar ràpidament.
10: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l'incendi que s'hauria produït a l'habitació on dormia la persona morta de 53 anys.
2: A l'Alt Empordà, un home de 47 anys ha resultat ferit crític i un altre de 74 està en estat lleu per l'explosió d'una canalització de gas aquesta matinada també a l'hotel Can Carbó de Vilanova de la Muga. Per Alada, la masia ha patit danys estructurals greus. A Empordà Televisió, José Manuel Segade.
12: una violenta explosió de gas ha provocat destrosses molt greus aquesta matinada a l'hotel rural Can Carbó de les Olives a Peralada i ha deixat un balanç de dues persones ferides. L'alerta s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per un quart de tres de la matinada. Tot i que inicialment es deia que la deflagració s'havia pres a un dipòsit exterior, les primeres investigacions apunten a que l'origen seria una bossa de gas propà acumulada a la planta baixa i als conductes interiors. La força de l'explosió ha fet enfonsar parets, ha deixat l'interior de la masia a la vista i ha projectat vidres a més de 50 metres de distància. Els serveis d'emergència han evacuat un home de 47 anys en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i un altre de 74 anys en estat lleu al Trueta de Girona. Una clienta allotjada a la propietat i un gos han resultat totalment il·lesos. 9 dotacions dels bombers han aconseguit apagar l'incendi pels voltants de les 3 i han utilitzat l'unitat de drons per avaluar la finca, que ha quedat completament precintada per la gravetat dels danys. A hores d'ara, equips de bombers i tècnics de la companyia continuen a la zona per garantir la seguretat de la instal·lació.
2: Llibertat sense fiança per la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafa. El jutjat li ha retirat el passaport, li imposa la prohibició de sortir del país i ordena l'embargament dels seus comptes.
9: La causa està oberta per un delicte d'estafa agreujada. La dona ha estat detinguda per estafar uns 400 clients per valor de 2 milions d'euros. La policia xifra en gairebé 400 les víctimes de l'engany, que van pagar per unes vacances inexistents o bé que a mig viatge van saber que tota l'estada no estava pagada i que els quedava una part a deure. El cas va esclatar aquest estiu quan alguns clients van demanar cancel·lar el viatge i la detinguda no els va tornar els diners. D'altres, fins i tot, no van poder agafar l'avió perquè quan era hora de marxar l'agència no els havia enviat els bitllets. L'agència que feia servir el nom comercial Escapo Viatges va tancar a principis d'agost. El sotsinspector de Mossos Jordi Casanovas explica com operava l'acusada.
13: El modus operandi era molt individual, en el qual aquesta persona investigada pues, oferia a la resta d'usuaris, clients, uns viatges a un preu molt baix en relació amb la resta de mercat. A partir d'aquí exigien un pagament immediat en efectiu i a l'hora dels clients anaven a realitzar aquests viatges, pues, o no es procedia al viatge o simplement s'escudaven en que s'havia cancel·lat per tour operadors o perquè havia perdut la llicència i mai molts d'aquests no van ser retornats els diners o els altres van ser retornats a part molt parcial.
2: I Renfe apunta les pluges i les vibracions de les obres com a hipòtesi del despreniment del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig, que ha causat 3 ferits lleus. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitat que ha fet augmentar el pes del guix.
9: Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs del paviment, hauria fet caure el fals sostre. El director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, ha explicat que l'estació es mantindrà tancada mentre no sigui segura.
14: Creemos que con las lluvias de la semana pasada, en las que cayeron 100 litros por metro cuadrado y provocó una humedad relativa tan grande que pudo absorber el yeso pesa más y el cañizo hizo que se viniera abajo. En segundo lugar, las vibraciones provocadas por la sustitución de solado en otra zona de la estación podrán ser también una razón.
9: Domènech també ha apuntat a l'efecte d'exsucció que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Avui els tècnics de Renfe estan avaluant els danys abans d'iniciar la reparació. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.
8: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Ho sentíem abans en la connexió del trànsit, en marxa l'operació sortida del pont de la Mercè.
9: Des de les 12 fins a les 6 d'avui dimecres 23 han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 184.000 vehicles, el 32% dels 580.000 previstos fins a les 3 de la tarda de demà dijous 24. Per evitar retencions i accidents es prohibeix la circulació de camions a l'AP7 i s'han desplegat 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit.
2: Carina Viver.
15: Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 2 del migdia, sobretot a la P7, a la 2 al Baix Llobregat i a la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. Es prohibirà circular els camions de més de 7 tones i mitja a la P7 i es desplegaran més de 1.200 controls amb les alcoholèmies i les distraccions com a epicentre, ja que són les principals causes dels accidents. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de màxima afluència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
16: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
15: Pel que fa a l'operació tornada diumenge, es preveu que retornin 270.000 vehicles a partir de les 12 del migdia.
2: I la Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030 per un import de 2.318 milions d'euros, el 66% més que en el contracte programa anterior. Maite Polo.
17: És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
18: Crec que aquest acord reforça algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
19: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
17: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
2: Més coses. Unió de Pagesos ha convocat pel 14 d'octubre una protesta a Barcelona per la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible.
9: El sindicat reclama ajuts directes entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar l'augment dels costos de producció.
2: Uau, Llei de Ràdio, Quim Gasó.
20: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat aquest dimecres des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
21: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
20: Serrat ha reivindicat que la pagesia de considerada un àmbit essencial i estratègic de país per poder comptar amb una producció pròpia suficient. La mobilització prevista pel dimecres 14 d'octubre es farà a peu i amb tractors davant de les tres institucions a les quals van dirigides les reclamacions: el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la seu de la Delegació del Govern espanyol. D'altra banda, Unió de Pagesos traslladarà aquest dijous al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes a través del fons de contingència amb un barem entre els 8.000 i 17.000 euros per agricultor per tal de compensar l'augment de costos de producció.
2: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys d'Ona Malgrat i Ràdio Sallent.
22: L'Agrupació de Defensa Forestal de l'Alt Maresme ha treballat en 13 incendis forestals, agrícoles i periurbans en el que portem d'any. Són 3 més que durant el mateix període del 2025. Durant la campanya forestal, que va de l'1 de juny fins al 15 de setembre, l'ADF al Maresme ha rebut 17 avisos per part de control central que alertaven de columnes de fum o incendis. 6 d'aquests avisos van ser una falsa alarma. Calella ha estat el municipi de l'Alt Maresme, on s'ha actuat en més incendis. N'hi ha hagut 5. A Malgrat de Mar se n'han registrat 2, igual que a Pineda de Mar, i a Palafolls i Santa Susana, una a cada municipi.
23: La Festa de la Verema del Bages arriba a la 31a edició fent un salt endavant. La Fira de Vins s'amplia tot el cap de setmana a la plaça Vella d'Artés, on dissabte cada celler ja disposarà d'estant propi. El programa arranca divendres amb la inauguració al celler Més que Paraules de Fonollosa i oferirà propostes com un vermut musical amb Joan Colomo, tastos especialitzats i activitats descentralitzades a diversos municipis. Diumenge es viurà la jornada tradicional amb la Fira d'Artesania i la clàssica xafada de raïm.
24: Perquè aquest pregó és el pregó dels que no acostumen a tenir micròfon.
0: els meus veïns i veïnes, dels meus col·legues comerciants i del món del vi, les botigues que no han pogut sobreviure i han hagut de baixar la persiana per sempre, els projectes del sector primari que s'abandonen perquè no hi ha relleu generacional, tota aquesta gent que cada dia fa que Barcelona continuï funcionant.
1: El comerç de proximitat forma part del caràcter i la cultura de Barcelona. És un signe d'identitat, com ho és la gastronomia o com ho és l'art.
0: Jo vull botigues.
2: Escoltem Antoni Falgueres, mestre celler, i la seva filla, la sommelier Meritxell, també Falgueres, els encarregats de llegir el pregó que dona el tret de sortir de les festes de la Mercè 2026. Un pregó que és el pas previ al toc d'inici oficial previst a la plaça Sant Jaume a partir de les 8 del vespre. Tot això també hi ha en cultura, a més, en aquests moments s'ha fet el Festival Panoràmic Arts i Cultures Visuals, se celebrarà del 15 d'octubre al 27 de desembre de manera simultània a Granollers, Terrassa, Barcelona i per primera vegada a Vic. Panoràmic celebrarà el seu desè aniversari i commemorarà els 200 anys de l'existència de la fotografia. Avui l'han presentat a la capital del Vallès Oriental, Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
4: Amb el lema cremar de desig, el festival convida a repensar el paper de la imatge en un present saturat de fotografies i marcat per la irrupció de la intel·ligència artificial. Ho explica Joan Fontcoberta, fotògraf, artista visual, pensador i codirector del festival.
5: De la mateixa manera que hem de criticar aquesta credulitat ingènua en les fotografies abans, ara potser ens hem passat de frenada i hem d'anar a recuperar allò que queda de testimoni en les imatges que inclús poden no ser fetes òpticament amb una càmera, sinó amb altres recursos com amb la intel·ligència artificial.
4: Panoràmic tindrà 25 exposicions, prop de 50 activitats i seccions per als infants, els professionals i la transformació dels arxius. També l'Open Panoràmic, la convocatòria artística, on s'han presentat 600 propostes i 9 han quedat finalistes. I per primera vegada farà un llibre recull del certamen.
8: Notícies en xarxa. Esports.
2: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
24: Bona tarda, Lali. D'aquí a una hora el Barça comença la defensa de la Champions League femenina. Les blaugranes debuten a la lligueta contra el París i l'equip vol mantenir el domini a la competició europea més important, després de guanyar 4 títols en els últims 6 anys. Aitana Bonmatí, Vicky López i Quica Nazaret es perdran aquest partit. Escoltem Pere Romeu, l'entrenador del Barça.
25: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot, segur.
24: D'altra banda, s'han complert els pitjors dels pronòstics i el Club Esportiu Mataró ha acabat retirant el primer equip femení de la competició després de no haver pogut reconstruir la plantilla. En futbol masculí, el Sant Andreu rep el Real Madrid Castella a Can Dragó a les 9 de la nit. El repte dels de Nacho González és puntuar per fugir de la zona baixa de la classificació. I en bàsquet, a 8:45 del vespre, jugarà la final de la Lliga Catalana amb la presència de l'Espart Girona i el Cadí la Seu. Pau Villafañe, de Girona FM.
26: Les gironines es juguen a Reus la final d'un títol que defensen després de guanyar-lo l'any passat contra el Joventut de Badalona. Roberto Íñiguez recupera gairebé tota la plantilla. Aquesta setmana s'hi ha incorporat Illana Martín, que veurem si té minuts, i Bulgak i Senyorec busquen confirmar les bones sensacions de dijous passat contra el Jairis. Només es baixa Axel Mercerón, encara pendent de l'evolució del turmell. Roberto Íñiguez és l'entrenador de l'Espart Girona.
27: Difícil, porque seguramente tenga motivación por el partido, ¿no? Es, al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido.
26: Per damunt del títol català, el conjunt gironí també aprofita el partit per agafar ritme abans de la cita clau dimecres vinent a Fontejau, quan l'Espart Girona jugarà a continuar a l'Eurolliga. De moment, sense arribar al confirmat, i és que avui Panathinaikos i Konut es jugaran-se a Fontejau la setmana que ve.
24: En hoquei sobre patins, avui comença la Lliga Catalana Femenina amb la disputa de la primera jornada, que enfrontarà el Mataró amb el Sant Cugat, el Palau amb el Cerdanyola, el Vigues i Riells amb el Manlleu i l'Alpicat amb el Voltregà. I per acabar, l'Ali, tornant al bàsquet, fa pocs minuts hem sabut que el Joventut Badalona s'ha imposat al Lima Horta en la final de la Lliga Catalana Challenge, que també s'ha jugat a Reus. Les badalonines han guanyat per 70-60 amb 21 punts de Xanaia Francisco.
2: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau, bona tarda.
3: Notícies en Xarxa, edició vespre.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El pregó de la Mercè ha estat una reivindicació del comerç de proximitat. Ha anat a càrrec dels propietaris de l'històric celler de Gelida de Sants, Toni Falgueres, i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres. Pare i filla han fet un repàs a la història del celler a Sants, que té més de 130 anys, i a la important tasca de fer barri i xarxa des del petit comerç. N'escoltem un fragment.
2: I porto tota una vida darrere del taulell. I des d'aquest taulell he vist passar modes, crisis, alegries, oberts, gent que entrava a comprar una ampolla i que moltes vegades acabava explicant-te la seva vida. Per això avui no vull parlar només de vi, vull parlar de la Barcelona que obre la persiana cada matí venent sabates, joguets, perfums, de la Barcelona que encara pregunta què ens recomanes.
1: Enguany, Barcelona està anomenada capital europea del comerç local per la Unió Europea. I seguim parlant de les festes. Una anècdota: en els primers minuts de les festes han deixat una imatge de pel·lícula. Pocs minuts abans que es posés en marxa el seguici inaugural abans del toc de l'Àliga a la Palau de la Virreina, un dels portadors de l'Àliga, sorprès a la resta de membres del bestiari, neix a allunyar-se i treus la figura per demanar matrimoni a la seva parella. Ella li ha dit que sí. El govern planteja una desescalada de les restriccions a la pesta porcina africana cap a finals d'any, així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Rodeig, després de reunir-se amb els alcaldes dels municipis que formen part de la zona del risc, amb els quals s'ha acordat crear un grup de treball per analitzar com es pot fer aquesta reobertura. Per cert, que avui s'han confirmat 5 nous positius i ja s'eleven a 396. El grup farmacèutic Salvat traslladarà la seva producció industrial d'Esplugues al Llobregat, a Alcalá de Henares, a Madrid. La companyia ho farà de manera progressiva fins al 2030 i mantindrà al Baix Llobregat la seva seu corporativa, les oficines centrals i l'activitat d'RMSD, segons ha explicat aquest dimecres en un comunicat. I la Festa de la Verema del Bages arriba a la 31a edició fent un salt endavant. La Fira de Vins s'amplia a tot el cap de setmana a la plaça Vella d'Artés, on dissabte cada celler ja disposarà d'un estand propi. El programa arrenca divendres amb la inauguració del celler Més que Paraules de Fonollosa i oferirà propostes amb un vermut musical amb Joan Colom. Darrer punt, el Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Les blaugranes debuten a les 9 a la fase de la Lliga contra el París a l'estadi Johan Cruyff.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 6185 o bé visiteu nouconfort.com.
3: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Estons B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
3: Estons B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @estonsbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
0: Ràdio Arenys, la primera en actualitat. Mediterrània és un programa intercultural obert al món i on parlem de tot. Qui som? D'on venim? I on anem? Per què pensem com ho fem? Et convidem a participar i a dir-hi la teva. Converses i reflexions de forma relaxada a Mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu.

Benvinguts un dimecres més a Mediterrània. La creativitat forma part de l'ésser humà i ho manifestem de múltiples formes. Mediterrània és un espai que inclou aquesta visió, un temps de ràdio on fem intercanvi de cultures, formes de pensar i sentir, de viure i conviure. Granets de sorra que ens permetin construir un món millor. És un plaer fer-ho i desitgem que vosaltres, amics, companys, coneguts o desconeguts que ens escolteu, també el gaudiu. Mediterrània és plural en els seus continguts. Cada setmana ho fa des d'una visió diferent. I aquesta setmana tenim els Homes al Descobert, que és de l'Associació d'Homes Igualitaris, que quan venen a Radio Arenys prenen el nom de Homes al Descobert, que amb una mirada amable fan camí per acompanyar els homes en els canvis que els toca viure en aquests moments. Sentiu què és el que parlem? Us ressona? Us sentiu? Us sentiu identificats amb el que es diu i voleu explicar la vostra experiència? O afegir algun comentari que sumi? Doncs tenim aquests números per si us va bé i us ve de gust trucar. El 93-795-7912 o al 722-886-921. Però no només ens podeu trobar per aquí, perquè en aquests moments ens podeu posar cara, ens podeu posar ulls, ens podeu veure el que estem fent i els que som en l'estudi a través del Facebook Live, de YouTube i d'Instagram. O sigui que si voleu saber qui parlarà avui en el nostre Mediterrània d'Homes al Descobert, doncs entreu. Entreu i cliqueu. Dieu, oh, estic aquí, hola. I ens agradarà molt. Sempre ens agrada molt que hi hagi contacte amb els radiooients que ens estan escoltant i veient. Vull dir que és molt maco.

0: I si no ens podeu seguir ara o ens voleu recuperar, podeu entrar al Facebook Ràdio Arenys de Mar i allà trobareu Mediterrània i ens podreu escoltar quan vulgueu, on vulgueu i com vulgueu. Igual que a la web de la ràdio, si entreu a programes, busqueu Mediterrània i allà també estan tots els programes. I també estem a Spotify. Si en Spotify busqueu un dibuixet d'una ampolla que arriba, del missatge que arriba al mar, doncs allò és Mediterrània i allà també estan tots els nostres podcasts. O sigui que els, si voleu escoltar-nos, teniu molts llocs i moments. I dit això, comencem ja amb la sintonia d'avui. Dit que el programa us parla Rim Garcia i que en el so tenim el nostre estimadíssim Joan Bosch.
1: Hola a tothom.
0: Hola, hola, Joan. Avui no ens envia petons des de la cabina.
1: També, també.
0: Ah,

0: i ens acompanyen per fer uns homes del descobert el Joan Compaire. Joan, ahí tu dime.
1: Juanjo
0: Compaire. Mira que fa anys que ho dic. Què tal?
1: Bé, molt bé.
0: Molt bé.
1: Hem encantat de començar una nova temporada. Sí? És com una avui sèrie comencem. De Netflix. Ja.
0: Avui tornem. Avui després
1: temporada.
0: La setena temporada. Imagina't, eh?
1: Imagina't.
0: Perquè ens vam conèixer en pandèmia a través de pantalles,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Va ser una història molt maca. Mira, tenim en pantalla, en streaming, el Quique Peiró, que està a León.
2: Hola.
0: Hola, Quique.
2: Bona tarda,
0: portar,
2: aquesta vegada online.
1: Claro, Quique havia estat l'ànima d'aquest programa durant sis anys.
0: Un de les ànimes.
1: Sí, una de les ànimes, però una ànima molt important durant aquests sis anys. I ara s'ha jubilat, ha anat a viure molt lluny de Catalunya i esclar, ja no pot continuar. Encara que suposo que de tant en tant se seguia per streaming, perquè ja li hem posat, com hem vist, no sé quantes possibilitats de veure'ns, eh?
0: Sí, sí.
1: Però ja no en directe com fins ara.
0: I suposo que també ell el tindrà mono.
1: Ell el tenim
0: a faltar. Perquè li agradava molt venir. Sí?
1: Ell el tenim molt a faltar, Quique.
0: Quique, què tal?
1: T'estimem molt.
0: Sí.
2: Se'm fa una mica estrany estar online, òbviament, i tan remotament, no? Però bueno... Sí que,
0: és que no és
2: sí
0: el mateix,
2: que...
0: estan a l'estudi.
2: No,
0: el caldiu
2: no
0: de l'estudi
2: sí.
0: És un altre.
2: Doncs
0: pues molt bé, Quique.
2: Però
0: aquí...
2: molt content d'estar connectat. I mira, ja que estic a diguem-ne, l'últim programa que em connectaré segur, pues estaré tota l'estona, perquè el tema, a més, em sembla molt interessant.
0: Molt cert. Però... perquè en el teu lloc havia d'haver-hi algú, vull dir que no podíem deixar un espai buit en el programa, hem recuperat el David Herrero, que és d'Homes, que havia estat alguna vegada ja a Mediterrània i a Dones.
3: Pot ser que hagi estat algun cop, no ho recordo. Podria ser.
0: Hem tingut aquí.
3: Podria ser.
0: I ara està portant ell, junt amb el Jordi,
3: exacte,
0: Homes, el programa d'Homes, que Homes va néixer...
3: de Dones. Que és cada dilluns en directe.
0: Sí, però que va néixer justament d'aquesta secció.
3: De fet, al principi tenia el programa, abans ho comentàvem amb Juanjo, el programa originalment tenia quatre apartats o quatre seccions i anàvem rotant tots amb aquestes seccions perquè no tingués a portar el pes un de sol cada setmana. I un dels que participava era l'Albert Carrillo, que si ens està escoltant...
0: Sí, molt bo, el primer any de...
3: Hola, Albert, aquí una... Salutacions.
0: Sí, sí.
3: Fins que va començar a estudiar psicologia i aleshores ho va tenir de deixar. Que ell també participava, si no recordo malament, aquí.
0: Amb aquesta secció. Sí, sí. Hi ha hagut al llarg d'aquests set anys un bon planter de col·laboradors que han aportat moltíssim. Eh que sí, Juanjo?
1: Sí.
0: Tu que estàs des del començament...
1: Sí, sí, bueno, hem passat de totes.
0: Hem passat la pandèmia.
1: Sí,
0: dos anys per online i fins que ens
1: ara
0: vam conèixer.
1: Ara que escolta el David, té una veu molt radiofònica. Oi que sí?
3: Tota la nit assajant.
0: A més, entreu perquè...
1: Molt més radiofònica.
0: Entreu a veure'l perquè amb la seva barba blava imposa.
3: Sí,
0: vull
3: sí,
0: dir
3: sí.
0: Que entreu...
3: Si ens veieu, ja veureu, el de la barba blava sóc jo.
0: Estem aquí i el podeu veure, li podeu posar cara.
3: Exacte.
0: Abans de començar i presentar el nostre convidat, que el tinc... Bueno, el presentem. Però voldré fer una paradeta per recordar una persona que havíem entrevistat. Ens el presentes, Juanjo?
1: Aquí, a l'Andy.
0: A l'Andy, clar. Li donem veu.
1: Avui tenim l'Andy Jorda, pronuncio bé en italià, perquè com a argentí d'origen que és, també des de família d'origen argentina, i per tant, doncs, ja es notareu per la cantarella que fa servir, eh? Típicament argentina. Bueno, doncs, Andy, jo què sé, ha tocat tantes tecles que ja no sé per on començar, però aquí, a part de company nostre de la comunitat d'homes, que després en parlarem, de tota la història de la comunitat d'homes que hem estat impulsant des de fa dos anys, i del que farem la performance ara el 21 d'octubre allà a Gràcia, de Barcelona. A part d'això, ell... a veure, fonamentalment hi ha dues coses que volem destacar. Ell és monitor de sexualitat, per una banda, i especialitat en tantra, a més té, està fent uns estudis avançats d'astrologia, cosa que a mi em crida molt l'atenció perquè jo sóc un lego en aquest tema, com en molts altres, eh? I per tant, doncs, no sé, intentarem lligar una cosa amb l'altra. A més, com a argentí ha estat en contacte i s'ha proporcionat contactes amb barones antipatriarcals, que és un col·lectiu especialment de joves d'allà d'Argentina, que com el seu nom indica, barones antipatriarcals, doncs, fan una feina molt interessant i una mobilització molt interessant en Argentina, i els quals possiblement els tindrem de nou, perquè ja han vingut un cop, convidats a final d'any. Però bueno, ja anirem veient. Andy, benvingut al programa. I
4: gràcies.
1: Fer...
4: Gràcies.
1: Sí, sí, acosta-t'hi.
4: Gràcies a tothom. Primer vull dir que parlaré en castellà, ja que encara no puc parlar bé en català, però estic encantat. Gràcies per la invitació. Y bueno, aquí compartiremos y abrimos a quienes están del otro lado también la posibilidad de dejarnos su pregunta de estos temas que irán desde la masculinidad hacia la sexualidad, el tantra, la astrología como herramientas de acercamiento. Algo que decías, Rin, muy lindo al principio, que era no solo trabajar el pensar, sino el sentir. Y creo que es parte de lo más importante hoy que quiero dejar aquí, que como varones no solo invitarnos a reflexionar, sino también a que esa reflexión sea en un cuerpo y sea sentida también en un cuerpo emocional. Así que bueno, eso es un poquito para presentarme y agradecerles nuevamente.
0: Muchas gracias, Andy.
3: ¿Voldria fer una falca? Si algú de vosaltres que esteu escoltant vol participar, 795-7912. 93-795-7912. Les línies estan obertes. Pregunteu.
0: I recordeu,
3: que esteu aquí.
0: També que podeu escriure
3: també
0: en el Facebook a baix, podeu escriure i en Instagram, i les preguntes les veiem. Vull dir que també hi ha les dues formes, si no voleu que s'ho senti, podeu escriure i deixar-nos missatges. El tema d'avui és important. És important pels homes perquè està poc vist des d'un àmbit més saludable, diguem, per dir-ho d'alguna manera. Abans, per això, de començar i entrar en el programa, a mi m'agradaria recordar la primera... vam començar la temporada entrevistant a una dona, també argentina, Laura Martuccelli, que va venir, va ser un programa preciós, ens va explicar la seva vida, i després una obra de teatre que està fent a Barcelona, en el teatre que ara escoltarem tot el que ens diu. L'obra es diu Coca, una oda a mi madre, i jo hi vaig anar a veure-la amb altres amigues, vam anar a veure-la, i us vull dir que jo tinc moltes paraules i em vaig quedar sense paraules veient l'obra. A l'espai de teatre és petit, ella fa dos personatges alhora, vull dir que parla un i parla l'altre, i sents que són els dos personatges. Per tant, vull dir, aneu a veure-la perquè val la pena. Escoltem perquè ens diu unes paraules la Laura.
5: Hola, Rim. Bona tarda i bona tarda a tots els oients de Ràdio d'Arenys. Com va la meva obra, Coca? Coca, oda una madre, que estic oferint ara mateix a la Badabadoc de Barcelona. La veritat és que estic molt contenta de com l'està rebent la gent, amb tot l'amor que li vaig ficar al crear-la conjuntament amb l'Alejandra Jiménez Cascón. I la gent surt molt emocionada, amb un portaventura d'emocions, perquè també riu, també plora, i toca una part del cor que és molt tendra. Llavors, jo estic contenta. El tema és que, clar, estem en un mes que és una mica difícil, més que res perquè hem tingut l'11 de setembre al mig, ara tenim la Mercè, i a més que la gent comença, no?, l'any escolar, i és com bueno, una mica més així com esponjós, no és ràpid, no és un mes ràpid de gestionar, i el boca a orella, la gent encara vol continuar de vacances. Llavors, de vegades tenim molta gent i de vegades no hi ha ningú. Llavors, en el curs de miracles diuen que, bueno, que està bé tocar aquestes dues parts, no? El tot i el res. I això és el que estic tocant de vegades, el tot i el res. De vegades la sala està totalment plena i de vegades hi ha dues persones. I aquestes dues persones tenen un passe privat de coca. Moltes gràcies per aquest espai i per poder compartir com va coca. Una abraçada a tota la gent d'Arenys, que me l'estimo molt. I moltes gràcies, Rim. Un petó.
0: Doncs moltes gràcies a la Laura, perquè és una bella persona, amb molta llum. Vull dir, la posada en escena és tan bona, tan impecable, tan ben feta, que és que sentia que s'havia de promoure. I a veure si aconseguim que vingui a fer-la aquí a Arenys, al principal. Seria tot un luxe.
3: Estaria
0: tot
3: bé.
0: Un luxe, sí. I dit això, passem a què ens explica Homes al Descobert d'Homes Igualitaris. Què esteu fent? Vinga,
1: a veure. Intentaré ser ràpid perquè si no trepitjo l'altre. Primer, fa 25 anys que la nostra associació AIGE va ser fundada en un grup d'homes a Màlaga. Aquest cap de setmana celebrarem el 25è aniversari, que s'havia dit, d'aquesta efemèride, recordant, bueno, mirant una mica enrere, però per mirar endavant. Serà un recordatori d'una associació que és la més antiga del moviment d'homes de l'estat espanyol, sens dubte, en aquests moments, que és la nostra. A veure, d'altra banda, aquí a Catalunya, com ja sabeu, ho hem comentat altres programes, com hem comentat fa un moment, juntament, Homes Igualitaris, juntament amb Compromesos, que són els homes de Sabadell, juntament amb molts homes a títol individual, tenim una comunitat, hem creat fa 2 anys una comunitat d'homes per la cura de la vida, i ens anem trobant cada 2 mesos, intentem incorporar nous homes que estiguin per aquesta idea, i tenim com una fita important, que és el 21 d'octubre, Dia Internacional dels Homes contra les Violències Masclistes. Aquest any la cita és el 21 d'octubre, dimecres, a les 7 de la tarda, a la plaça del Sol de Gràcia. Farem una performance molt imaginativa, molt creativa, molt maca, al voltant del quadre de Guernica de Picasso. He de dir que la performance inclou una crítica al propi Picasso, que evidentment el Dia contra les Violències Masclistes posar Picasso seria una mica un oxímoron, no? Perquè va tenir 8 dones i les 8 dones van sortir, alguna inclús es va suïcidar per els maltractaments que va patir. Bueno, utilitzem la simbologia del quadre de Guernica per donar-li una volta. Però bueno, la idea és aquest, trobar-nos i commemorar amb tots els homes que s'hi sentin interpel·lats aquest Dia Internacional dels Homes contra les Violències Masclistes. I a part d'això, doncs, bueno, continuem fent tallers de primària i secundària a molts llocs de Catalunya, a Santa Coloma, a Olesa de Montserrat. Sempre tenim una pota, diguéssim, als centres d'ensenyament, perquè ens sembla molt important aquest treball amb el jovent, amb els adolescents. També a les universitaris, a la Universitat de Barcelona, juntament amb ONU Mujeres, tenim diverses conferències previstes. I a part d'això, doncs, tenim una... En futur, doncs, la projecció d'un futur llibre, en què obrirem uns nous camps de reflexió sobre com vivim els homes en la nostra societat. Aquest llibre sortirà a les vols de Sant Jordi de l'any que ve i bueno, serà un llibre traduït i adaptat a l'italià, perquè des d'Itàlia ens arriben idees noves. I en fi, doncs aquí estem. Estem aquí mantenim la flama de que la necessitat de que els homes hem de fer donar una volta a les nostres vides, a les nostres prioritats de vida. I avui precisament, doncs, tractem un dels temes més importants dels quals hem parlat, així com una mica d'esquillentes a les programes, que és el tema de la sexualitat, i curiosament l'Andy ens posa per iniciar la conversa, una cançó que es titula Lo que da terror, de la sexualitat, i ens tria una cançó que diu Lo que da terror, i aquí ja només unint sexualitat i por o terror ja es dona una mica la idea del que comentarem després. Però primer escoltem la cançó, si us sembla, i després la comentem amb l'Andy i amb el David i amb la Rim.
0: I amb el públic, si ens
1: I
0: vol...
1: I amb el públic, i amb el Quique,
0: si vol
1: fer
0: comentaris. I el Joan, si vol fer comentaris, tothom.
6: No te asustes.

define mejor. No te asustes, no sigas.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, ha respost al discurs de Donald Trump d'ahir durant la seva intervenció a l'Assemblea General de la ONU. El líder iranià ha dit que el president dels Estats Units els va descriure com a terroristes, quan en realitat ells són víctimes del terrorisme. Pezeshkian ha remarcat que el seu poder militar és per defensar-se, que ells no han començat la guerra i que necessiten energia nuclear per progressar. A més, ha denunciat la doble vara de mesurar a nivell internacional. Ha recordat que Israel té arma nuclear, però que els inspectors estan a l'Iran. Tot i això, ha deixat clar que estan oberts a les negociacions, però que mai es rendiran. La delegació dels Estats Units ha abandonat la sala quan l'Iran ja ha iniciat el seu discurs. Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, el AI Summit 2026, en el marc de la setmana de la IA, per on han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món. En aquest congrés també s'ha parlat de les necessitats de la regulació de la IA, sobretot amb menors. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, n'ha parlat avui a la xarxa.
2: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
1: Presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut dilluns per atropellar amb cotxe la seva exparella als Pallaresos, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La víctima va patir ferides molt greus i va ser traslladada a l'Hospital Joan 23. El jutjat ha dictat també ordre de protecció, d'allunyament de la víctima i les filles i prohibició de comunicació. La causa està oberta per homicidi dolós en grau de temptativa d'anys, conducció, tots els efectes de l'alcohol i trencament de mesura cautelar. Parlem del restaurant Pícnic de Sitges. El Passeig Marítim servirà diumenge l'últim torn de dinars després de 70 anys. L'estat ha ordenat el tancament per incompliment de llei de costes, argumentant que el local està en terrenys de domini públic marítimo-terrestre. Al final d'un periple judicial de més d'una dècada, fins que la setmana passada el tribunal va dictaminar que acabava aquesta història. I panoràmica, el Festival d'Arts i Cultures Visuals celebrarà del 15 d'octubre al 27 de desembre la seva desena edició, amb 25 expositors i prop de 50 activitats. En Vic com a nova seu, juntament amb Barcelona, Terrassa i Granollers.
0: Ràdio Arenys, la primera en arribar. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
4: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Parafita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
6: Ràdio Llorenç amb el comerç de la vila.
7: Vols anunciar el teu establiment o servei?
6: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
7: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
6: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
8: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
9: Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut. Presentat i dirigit per Josep Torrents.
10: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu, com sempre, i abans d'iniciar el programa volem saludar tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a en Iago Paricio, col·laborador del nostre programa de Temps de Salut. Hola, Iago, com estem avui?
11: Hola, doncs molt bé. Un cop més aquí, no? Anant sumant.
10: Anar sumant, no?
11: Sí, sí.
10: Quants en portem ja de programes? 360, aquest és el 361, no?
11: Se suposa, sí.
10: No, no, jo ja porto el compte. Aquest és el 361.
11: Segur, no?
10: Seguríssim, seguríssim. Doncs també avui ens acompanyarà l'Eva Sallés, també col·laborador del nostre programa. Hola, Eva. Benvinguda, ben retrobada. Com estan els ànims avui?
12: Molt bé. Sí? De nou incorporada aquí amb vosaltres.
10: Sí, és
12: ja
10: veritat.
12: Tenia ganes.
10: Sí, sí, hem trobat a faltar la teva presència, la teva veu.
12: Gràcies.
10: I, bueno, entre tots farem pinya, eh?
12: I tant. No sé quants em porto jo de programes.
10: No poquets, ho sé.
12: Poquets.
10: Ja t'ho miraré. Ja t'ho miraré. Bueno, ja són uns quants.
12: Bueno, sí.
10: Doncs també hem de saludar a una altra persona que també la tenim amb nosaltres, que ens està acompanyant i molt bé, en Miquel Àngel Segura. Benvingut, què tal?
13: Què tal? Molt bé, com sempre, Josep. Curs de temps
10: sempre
13: plens de salut.
12: Sí. És la frase.
10: És la frase, eh? Molt ben trobada. I també volem saludar, com no, el nostre director de l'orquestra, de l'orquestra de ràdio, aquí a ràdio, no dic el nom, no el puc revelar perquè aquest programa se sent a diferents emissores de ràdio. I ho deixarem en aquest misteri. A on estem? Ho heu d'adivinar-ho, amics oients. Doncs també saludarem en Joan Bosch, que està al control tècnic i és qui ens acompanyarà en aquest fabulós viatge. Com estem, Joan, avui?
14: Doncs molt bé, i avui, escolta, hem contractat un autobús.
10: Un autobús?
14: Sí, sí, un autobús, perquè, clar, a veure, avui som bastants aquí a l'estudi.
10: Va augmentant la família,
14: i
10: ja ho veus.
14: I va augmentant. I, escolta'm, ja has vist que ha sortit amb empenta.
10: Aquest, sí, no. Bus, ja ha sortit amb quarta, no?
14: Ha sortit amb quarta directa. Però no, perquè ara estem pujant i ara ja anem arrencant. Ara ja anem arrencant, a poc a poc. Mira, ara ja estem a dins.
10: Ja estem a dins.
14: I ara ja ens
10: pinten,
14: ja comença a haver-hi el trànsit habitual en aquestes hores.
10: Molt bé, doncs res. Mira, amics, amigues, no sé si cap algú més, que és d'aquests de 50 o 55, no?
14: Sí, exacte. Bueno, encara hi cap algú.
10: En cap igual. Però,
14: vinga, va.
10: Doncs res, amics, amigues, va, comencem i ara us desvetllarem el gran tema que us hem preparat avui i que espero que el gaudiu tant com nosaltres. Doncs avui, a Temps de Salut, encetarem un nou tema relacionat amb les constel·lacions familiars sistèmiques regressives. Sona complicat, oi? Però no us preocupeu, perquè avui ho aclarirem tot i coneixerem aquest treball terapèutic. Tots portem una motxilla emocional que no sempre és nostra. Patrons que es repeteixen, pors que no sabem d'on venen o sentiments que ens desborden sense motiu aparent. Sovint tenen el seu origen molt més enrere del que imaginem en la història de la nostra família. Les constel·lacions familiars sistèmiques ens ofereixen una mirada profunda en aquests enredos i ho fan a partir dels anomenats ordres de l'amor, unes lleis invisibles que regulen la pertinença al clan, la jerarquia familiar i l'equilibri entre el donar i el rebre. Quan aquests ordres es desequilibren, el sistema familiar intenta compensar-ho i nosaltres, sense ser-ne conscients, acabem carregant amb allò que no ens pertoca, dolors no resolts, secrets o lleialtats ocultes cap als nostres avantpassats. Avui, però, farem un pas més enllà. No ens quedarem només en la mirada sistèmica clàssica, sinó que anirem a conèixer de prop les constel·lacions familiars regressives, una eina que ens convida a endinsar-nos encara més en el nostre passat, a reviure des de dins aquelles escenes clau on es va originar el bloqueig, sempre respectant i treballant amb la llei fonamental dels ordres de l'amor. Es tracta de viure l'experiència en primera persona per alliberar emocions atrapades i recuperar el flux natural de la nostra vida. Per guiar-nos en aquesta exploració tenim el nostre estudi a la Verònica Medina Martí perquè ens en parli i ens ho expliqui. La Verònica és consteladora familiar sistèmica i regressiva, formadora de constel·lacions familiars al Centre Psicoterapèutic Muia de Pineda de Mar, i viu a Pineda de Mar.

0: En primer lloc, Verònica, donar-te la benvinguda als nostres estudis. I res, la pregunta que he fet a tots els col·laboradors, què tal, com estem? Com estan els ànims?
1: Pues estic molt agraïda d'estar aquí una altra vegada amb tots vosaltres. A més, avui som més.
0: Vull dir, som ja més que la darrera vegada, ara ho comentaré.
1: I jo tenia moltes ganes de tornar, de poder compartir, de poder gaudir, no?
0: Sí,
1: d'aquest moment.
0: Sí, sí, que avui farem un pas més enllà del que han comentat i farem una mica de memoràndum, una miqueta de tot el que vam compartir ja a la darrera trobada. Doncs res, comentar-vos, amics oients, que ell ara ho acaba de dir, que fa uns mesos vam entrevistar a la Verònica parlant de l'adolescència i dinàmiques familiars, on vàrem descobrir per què són tan importants aquestes dinàmiques en l'adolescència i quina connexió hi ha entre les dinàmiques familiars i les constel·lacions familiars. Avui, com us hem anunciat, coneixerem de prop una nova eina, les constel·lacions familiars sistèmiques regressives. Verònica, una pregunta obligada. És el fet de que, per què vas decidir entrar en aquest mundillo tan apassionant com són les constel·lacions familiars? Què et va seduir?
1: Bueno, jo coneixia les constel·lacions perquè tenia un negoci al centre de Barcelona i llavors les coneixia organitzacionals. Vull dir, les posava amb la meva empresa, no? Per tot el sistema, per a l'equip, per tot. Llavors van detectar una malaltia terminal al meu pare, de 4 mesos, i ahir vaig deixar, diguéssim, vaig deixar a l'equip, d'alguna manera al saló, i vaig començar a agafar rols que no em tocava. Llavors vaig agafar el rol de portar el meu pare, no, pues, al centre cada dia, posar-li la quimio, i rols, bueno, rols, vaig començar a fer com de mare, d'alguna manera. I això em va carregar molt. Llavors, quan el meu pare va morir, jo vaig entrar en una depressió i, com que ja coneixia el món de les constel·lacions, diguéssim, tenia una amiga que estava fent les familiars.
0: Sí, les familiars.
1: Clar, i em va dir, mira, vine i fem un treball de sistèmica familiar i veus a veure què tal. I, bueno, em van impactar. O sigui, em vaig donar compte de que no estava en el meu lloc i jo pensava, no?, aquesta soberbia de es que todo lo tengo que hacer yo, no?
0: Sí, sí,
1: i fue com una hòstia de realitat, sí, impressionant.
0: Sí. Mm. Sí, sí, aleshores ja, bueno, ja ens has explicat com les vas descobrir.
1: I aquí vaig entrar dins.
0: I aquí, sí, vas entrar dins.
1: Ah, exacte.
0: Això és el que buscaves, et vas dir a tu mateixa,
1: sí.
0: Això és el que jo necessito per avançar i madurar.
1: I per treballar, sí, per treballar-me a mi mateixa, no? Per dir, bueno, ja, jo crec que això és important. És important com un treball personal i donar-me compte de totes les lealtats familiars que n'hi ha, no? Perquè jo ahir ja vaig començar a descobrir tot allò, vaig fer unes quantes i vaig pensar, aquí m'ha fico jo de cop.
0: Era com ficar, sí,
1: la meva,
0: sí,
1: ànima ja se'n va anar cap allà. Al final, sí, hi ha una força que et crida i et porta.
0: És cert, perquè nosaltres, i dic nosaltres, que jo m'incloeixo amb aquest nosaltres, jo, a veure, estic format d'una manera que treballo individualment i m'encanta, no? M'agrada treballar d'ànima a ànima i també et venen, doncs, a vegades com inputs, intuïcions, bueno, possibles treballs, i és ben diferent. Ara volem que tu ens ho expliquis i que ens expliquis aquests secrets tan ben parits que, bueno, es poden desvetllar podent aquí a la ràdio perquè la gent ho coneixi, per exemple, parlant de què són les constel·lacions familiars sistèmiques.
1: Doncs mira, les constel·lacions familiars sistèmiques són una eina de treball que el que fa és posar al conscient tot el que hi ha en el teu inconscient i en l'inconscient familiar. Vull dir, els nostres pares, avis i besavis, viuen situacions d'impacte, d'una càrrega emotiva important, i això es queda també en l'ADN. I al igual que tu heredes, doncs, el color del cabell, el color de la pell i tot això, també heredes aquesta càrrega familiar, diguéssim, la forma d'enfrontar-te a la vida, no? A les situacions, als traumes, tot això també està ahí, en este ADN.
0: Això és el que tu has descobert a la teva pròpia pell.
1: Exacte.
0: I una miqueta és aquesta teoria que Albert Hellinger parla dels ordres de l'amor, no?
1: Exacte.
0: Però et citaré una frase que m'encanta d'ell mateix i la comentem. No, ell parlava, amb amor, només amb amor no n'hi ha prou. Ha d'haver-hi un ordre.
1: Exacte.
0: Aquests ordres a la introducció ja n'hem parlat, però ens ho pots explicar una mica millor quins són aquests ordres?
1: Sí, al final et dones compte, no, de que moltes vegades n'hi ha dinàmiques inconscients que hi ha a la teva família, no? Llavors, hi ha tres ordres molt importants, que és la jerarquia, la pertenència i el dar i recibir, no? L'equilibri entre donar i prendre. Però també hi ha un ordre molt important que seria los órdenes de l'ajuda. Llavors, això també es parla de Bert Hellinger, no? Que moltes vegades també estem desordenats a l'hora d'ajudar els demés.
0: Estem desordenats.
1: Sí, i a la família també.
2: Vale, llavors, una pregunta sí? que vull fer. Anem a la pràctica de la teva consulta, vale? La gent que et ven allà. Quins són els motius més habituals pels quals la gent et demana fer una constel·lació?
1: Normalment, quan la gent ve a fer una constel·lació, és algo d'impacte. Vull dir, normalment la gent el que fa és anar primer al psicòleg, després al metge, després tal, i quan ja no hi ha alternativa ninguna, que dices que ja no sé com superar això, va a fer una constel·lació. Llavors, venen persones amb pues, enfermetats, traumes, molta cosa d'impacte, emocions molt fortes, no? Fòbies, tot això.
0: Molt bé, el Diego també té preparades algunes preguntes.
3: ¿Se necesita creer en algo para que funcione?
1: No, no es necessita. Al final, quan tu vens a la consulta, al final com es fa, bueno, es posa el, diguéssim, es pot treballar en ninos o en cartolines, no? I tu mateix et vas donar compte, diguéssim, el treball del constelador és fer-te veure què t'està passant.
0: Sí.
1: Per exemple, si vens amb una relació del pare o filla, no? Pues, com estàs amb el teu pare, com te sents davant del teu pare, llavors tu mateix vas endins i et vas donar compte de què dinàmica estàs, no? Si estàs fent de mare, si estàs fent de, pues, d'àvia...
0: És un mateix que se'n dona compte.
1: Un mateix.
0: El facilitador fa que la persona se'n doni compte o no?
1: El facilitador, va, a través de les preguntes, va fent que la
0: va
1: persona
0: se'n doni
1: compte. Sí, però sense entrar.
0: Sense entrar molt.
3: I els secrets familiars, quin efecte tenen?
1: Els secrets familiars és el... Diguéssim, els efectes són la més càrrega emotiva. Vull dir, per exemple... i ara parlo així com... Hi ha una violació al sistema familiar, no? Un incesto, i això es tapa. A la següent generació torna a haver una violació. I a la següent generació també, fins que algú es dona compte, perquè el sistema el que busca és que esto sea visto, reconocido, incluido y aceptado, diguéssim. No. Aquesta és la dinàmica de la mirada de les constel·lacions, no? I si no es treballa, si no es desbloqueja, si ningú el veu, pues torna passant i equilibrant-se de generació a generació.
3: Yeah. Quin efecte es té per superar dolç?
1: Bueno, també pots fer una dinàmica així i poder treballar amb l'amor del pare, però no es recomana molt. Si és un dol, si és un amor molt, o sigui, molt immediata, que fa poc temps, no es recomana.
0: Molt bé, doncs, en cas, ara jo us recomanaré que ens escolteu més atentament. Per què? Perquè tenim dos temes musicals preparats que la mateixa Verònica ens ha suggerit i que té un per què i un per a què. A veure si ho descobrim, que segur que ho descobrirem. Joan, el primer tema...
4: Vinga,
0: què
4: doncs,
0: sembla?
4: Molt bé, anem a per ell.
0: Anem a per ell, va.
4: Per començar, si us sembla, doncs el nostre viatge musical ens arribarem fins a Barcelona per conèixer la veu i la música de Tanit Navarro amb un tema publicat l'any 2013 anomenat A l'otro lado de la piel i que correspon al seu àlbum 9...

0: bonica i tendra la cançó que acabem d'escoltar de Tanit Navarro. Si estem atents a la lletra, aquesta està escrita com un monòleg o una cançó de bressol adreçada al nadó que ha de néixer. Utilitza el llenguatge poètic i ple de metàfores per explicar l'experiència de l'embaràs, on descriu el nadó com una llavor de vida que creix durant 9 llunes a la cova interior de l'amor, que és el ventre matern. Per l'altra banda, parla de com el nadó és bressolat per les aigües, el líquid amniòtic, i abraçat per l'ésser de la mare. En definitiva, a l'altra banda de la pell és una celebració de la vida i una carta d'amor d'una mare al fill, que captura l'essència de l'espera, la connexió i la promesa d'un futur compartit. Verònica, aquest és un tema carregat de significat i de vida. Per què l'has escollit?
1: Bueno, primer, per tot el que tu has dit. Vull dir, és que té molta informació aquesta cançó, no?, i t'arriba molt. Però també jo la poso molt al mòdul de del naixement i de la concepció. Llavors nosaltres tanquem, i no vull explicar com, quien quiera que lo haga.
2: Sí, sí, què?
1: Tanquem amb aquesta canció d'una forma molt potent.
2: Què vols dir? Una constel·lació, la tanques així?
1: Sí, fem una dinàmica molt potent, molt, molt, molt potent amb aquesta cançó. Llavors, va d'això, de tornar, bueno, de néixer, de que no estàs sol, de que sempre hi ha algú, no, al teu voltant, del que puguis sentir. Llavors treballem molt amb el tema sensitiu, amb el cos, i jo crec que a mi m'arriba, a tota la classe li arriba, i dic, ostres, he de posar aquesta cançó. Sí.
3: Molt maca.
0: Després d'aquest refresc musical, retornem amb la nostra entrevista. Per continuar amb la Verònica Medina. Medina, parlant de les constel·lacions familiars regressives.
4: Verònica, t'has trobat alguna vegada amb persones escèptiques que els costa creure que poden connectar amb la informació d'altres generacions?
1: Sí, sí. Total.
4: Què els diries a aquestes persones?
1: Bueno, el que faig quan venen a treballar-se, no? De primeres molta gent és escèptica, no? És com, què me vas a fer? Esto es mentira, no? Perquè al final és el que sempre diem, quan dius constel·lacions familiars sembla que siguin los astros i tal, i al final es treballa amb la epigenètica, no? Llavors, abans de fer el treball jo li explico molt d'una forma molt senzilla, o sigui, treballem amb el sistema.
0: D'això, no, que estaves comentant això de la epigenètica. Vull fer un encís, no? Sí. Però bueno, una cosa que m'havien comentat, i clar, si ho pares a pensar, té el seu punt de raó, no? Els cavalls que estan tancats, quan estan amb aquests filets així elèctrics que fan que no passin de la línia per on tenen que estar, ells saben perfectament que no poden travessar o que no poden anar cap allà perquè se'n ramparan. I això ho tenen gravat en la seva genètica. I de generacions a generacions queda gravat, igual que els animals, les vaques, és això. Llavors, podria ser que ens quedés gravat això que dius tu, l'epigenètica, aquests records familiars i tot això?
1: És igual, Eva. I a més, moltes vegades, ¿vale?, al igual que los dones, el que dius tu, no? Imagina't, los caballos no poden passar, no, del fil, o no van cap allà, això també et fa, a tu, a la teva vida, fer això. O sigui, vull dir, si tu tens creències transgeneracionales que has heredat de que això no ho pots fer perquè no tens permís d'alguna manera, moltes vegades això et limita la vida. Si tu vols fer un camí, no? És com comencen les resistències.
0: Inconscientment.
2: Bonic treball. Ara, esclar, hem d'entrar en una altra fase.
1: Vale.
2: Que és la fase de les constel·lacions familiars regressives. A veure, quina diferència important hi ha entre les familiars clàssiques, per dir-ho d'una manera, aquestes que poder conèixer més, de les regressives.
1: Vale, jo explico primer les familiars, és,
2: sí,
1: diguéssim...
2: Sí, el bàsic, sí.
1: Sí, les constel·lacions familiars les treballem amb el camp, amb el campo morfogenético, no?, de l'epigenètica, del sistema familiar. I les constel·lacions regressives tenen dos vies, és a dir, amb la teva biografia, les teves ferides de la infància, sí, això que queda bloquejat, el trauma, llavors amb una hipnosis obrim aquest trauma, o es poden treballar, qui creu en la reencarnació, jo sóc de creure que hi ha algo más, no? Amb vides passades. Vull dir, i es treballaria l'ànima, a l'equilibri de la teva ànima. També es treballa amb els ordres de l'amor. Vull dir, és una tècnica que he creat jo, però sí que és veritat que em porto, diguéssim, els ordres de l'amor a altres vides.
2: A altres vides. A veure, ens situem un momentet.
1: Sí.
2: Veiem, estem iniciant una constel·lació familiar. Després ja et preguntarem una mica més sobre això. Jo conec i poder coneixem una miqueta doncs, bueno, aquesta constel·lació familiar sistèmica clàssica, que s'obre un camp, hi ha un problema, hi ha una persona que planteja el seu problema, o a vegades se sap una mica mitges, i s'escullen representants, persones que simbolitzin o signifiquin doncs, el mateix client, el pare, la mare, o la por, o l'angoixa, etc, etc. Però jo ho treballo des d'una perspectiva, des de l'aquí i l'ara, però també poden aparèixer situacions regressives, sense voler. Llavors tu apareixes i ens parles de hipnosis i teràpia de vides passades. A veure, com es menja això? Com tu fas, a grosso modo, eh?
1: Sí, tu imagina't el que ho has dit, no? Tu saques, fas la dinàmica
2: fas
1: de la
2: dinàmica.
1: Constel·lació familiar. Sempre...
2: Sí.
1: Has de fer primer la dinàmica de la constel·lació
2: sempre,
1: familiar.
2: Sempre, correcte.
1: Sí? Perquè dius, bueno, què passa amb el pare, no? Per exemple, posem el mateix que he dit abans, no? Què passa amb el meu pare? Vale, aquí no es resol. Hi ha alguna que tinc més endins, una ràbia, una ira contenida, que no sé de què ve. Es saca a l'avi. No ve de l'avi, no ve del sistema. Què ha passat aquí? Vas a una vida passada. Llavors dius, vale, saca'm aquesta ràbia, aquesta ira contenida, directament, l'emoció. Directament. I aquí li fas la hipnosis al mateix client i lo saques al campo. Llavors, el mateix client, diguéssim, la mente, la consciència o l'inconsciente sempre està en presente.
2: Sí.
1: Vull dir, tu quan tens un trauma, igual que estiguis ara, el trauma igual és de la teva infància, però tu sempre estàs en present.
2: No, perquè l'inconscient no té temps.
1: Clar. Llavors, aprofites tot això que li està passant a ell i d'alguna manera amb aquesta hipnosis que haces como, bueno, llevarlo a un estado meditativo como un trance, pero un trance consciente, llavors
2: sí.
1: El que fa el client és donar-se compte que hi ha una altra informació, però es dona compte el mateix, vull dir, el mateix camp, el mateix moviment de l'espai fa que les doni compte d'aquesta informació. Que és regressiva, o sea, que ha vivido otra vida, no ho sabem. Que ha sido de la infància, no ho sabem. Que pot ser que sigui del mateix sistema familiar, però en vez de quatre generacions, que normalment es treballa el familiar, pues són set generacions, no ho sabem. Perquè al final, el més important és que el client es doni compte d'això i que pugui alliberar-se d'aquesta ràbia.
2: Exactament. Perquè una altra pregunta que ens sorgeix, fins a on podem anar enrere?
1: Pues moltes generacions. Si vas a una vida passada, igual han sortit i he fet constel·lacions i a la formació també han sortit edat de 1400 no sé quantos, que es treballaven, vull dir, en estas vides no salen les mismes dinàmiques que surten amb un sistema familiar, surten unes altres dinàmiques. Imagina't això, no?, que dius sempre a Dios pongo por testigo que jamás volveré a passar hambre, no? Lo que dices. En vides passades, quantes vegades han fet sacrificis perquè puguin néixer nens. I d'alguna manera és una paraula que tu dius, i aquesta paraula és energia i pot quedar atrapada també amb el sistema o amb aquesta vida i t'has quedat atrapada ahir. Això és molt espiritual, però no és tan raro, eh? Al final et dones compte de que tot està ahí connectado, no hi ha res que estigui separat.
2: El que passa que tu fas un pas més endavant per arribar, doncs, al focus. A vegades
1: exacte.
2: Ho trobem, amb una constel·lació
1: sí,
2: familiar sistèmica, però llavors tu, amb les teves eines, hipnosi i teràpia de vides passades, perquè ens entenguem, no?
1: Sí.
2: Pots ajudar, pots estimular la persona perquè recordi un altre fet, perquè jo trobo que tot això és molt inconscient. En l'inconscient està tota la informació, l'únic que has d'obrir és aquest camp, perquè aquella persona se situï en una altra època, en una altra dimensió,
1: exacte.
2: En un altre moment històric, perquè ens ajudi a resoldre aquesta informació al teu aquí ara. Això ho trobo espectacular, però s'ha de saber fer molt bé.
1: Sí.
2: O sigui, tu has d'estar super, super entrenada, perquè aquí barregem coneixements de constel·lacions familiars amb hipnosi i TVPs, que és la teràpia de vides passades. L'Eva et vol dir alguna cosa?
0: Sí, que parlant d'això, de quantes constel·lacions tens que fer per poder estar bé?
1: Vull dir, si treballes al sistema familiar, depèn. Moltes vegades amb una constel·lació es desbloqueja i unes altres vegades, per exemple, si tens algú molt important amb la teva mare... jo, per exemple, he fet 20 constel·lacions de la meva mare, però de diferents perspectives, perquè al final, si tu tens una infància, d'alguna manera, que tu no has viscut una infància... pues, feliç, no? Que t'han passat moltes coses, al final el que estàs treballant és des de tu, no des de l'altre. Llavors vas passant pues, la infància, l'adolescència, el que me dijo mamá tal dia, lo que tal, i vas treballant això. I n'hi ha persones que no, que amb una ja tenen prou. Uh-huh.
4: Verònica, quan el problema o el símptoma el té un menor d'edat, què aconselles? Es pot constel·lar ell o tenen que ser els pares? O com ho feu, això?
1: Vale, nosaltres, quan treballem la constel·lació de menor, primer no treballem. O sigui, sempre parlem amb els pares. Diem, mira, el nen sempre està psicomatitzant, sí o sí, una dinàmica que ve dels pares, dels avis, besavis... Llavors, el més important és que dar-li a cada un el seu lugar, no? Que els pares es responsabilitzin de que això ve d'ells, que no es fa. Llavors, és com arreglar-me

0: hem parlat dels ordres de l'amor, de la diferència que hi ha entre un estil i un altre, perfecte, però hi ha coses que m'han quedat, doncs, per conèixer. Hem parlat... a veure, la qüestió és de que cada membre familiar pot condicionar el destí d'una família, és a dir, per exemple, pel que fa a les addiccions, malalties, trastorns psiquiàtrics...
1: Sí, el que passa que al final ells, i fixa't, et donaré la volta a això, eh? Ells són els que estan condicionats per la família. Una persona que és addicta o que té problemes psiquiàtrics és perquè està carregant càrrega no se ha resuelto familiar, sí? Diguéssim això. No està resolta i el carreguen ells. Llavors no poden sostenir la vida i d'alguna manera està associat amb el suïcidi. Digues, una persona que té problemes d'addiccions està vinculada amb el suïcidi.
0: Dona la seva vida. Volies preguntar alguna cosa?
2: Com sé si un constelador és serio? Com sé si és serio una persona que jo voy a un sitio i... ¿Cómo o por qué me puedo fiar de esta persona?
1: Vale. Si el constelador fa campo vacío. Campo vacío és que no posa res de lo seu. Vull dir, no et diu el que has de fer. És importantíssim això. És com el constelador l'únic que et farà és com te sents, quines emocions tens. I si surt al camp, no? No te dirà, fíjate, tu madre te ha hecho esto. Yeah. Mai. Sempre t'adonarà el permís a tu a que tu puguis mostrar-te. I no te confronta. D'alguna manera, si tu no pots arribar fins a un punt, no te ficarà més. Coses que tu puguis sostenir. Això seria un bon constelador.
2: ¿Y cómo sé si la constelación va por buen camino? Es decir, si va a funcionar.
1: Nunca se sabe. Ya hago.
2: Hombre, pero...
1: No, sí, sí. El camp es mou. Vull dir, tu estàs allà i veus com la gent comença... Diguéssim, tu imagina't, no? Tu vienes, viene tu amigo, se pren un café amb tu i ell t'està explicant la seva vida. I tu dius, ai, pues és fàcil, s'arregla així, s'arregla allà, no? Pues tu la constel·lació la veus en altres persones i tu mateix estàs veient la teva resolució perquè estàs sentant en una cadira veient tot això des de fora.
2: Yeah.
1: Llavors dius, ostres, ahora lo entiendo.
2: Ahora lo entiendo todo, ya. Yeah.
1: Clar.
3: I la integració, és a dir, la integració de la constel·lació, com es passa de la presa de consciència que estaves dient a l'acció, a la vida quotidiana?
1: Lo has de posar tu. Vull dir, sí que és veritat que ve molta gent a consulta, no?, dient, ai, me vas a arreglar la vida? Constelo i tot se canvia. I jo això ho parlo molt abans de començar. És com la constel·lació et farà veure el conflicte, igual que si tens una enfermedad. Et dirà què t'està passant, per què tens això, què estàs carregant. Lliberarà molta càrrega, vale? Però al final, a l'acte, vull dir, el pas l'has de donar tu a la teva vida.
4: I has de tenir un problema per fer una constel·lació? O pots anar a fer-la perquè vaig a fer-la? Saps el que vull dir? Perquè tu no, potser no ets conscient de que tens,
1: vale,
4: un problema.
1: Normalment hi ha alguna cosa que et porta. Vull dir, alguna cosa que et passa. El que passa és que el client no sap què li està passant això, no? Entonces, como, sé que l'ha de fer, però no sé per què. Llavors, el treball del constelador és tenir una bona, diguéssim, un bon objetivo, una bona demanda i un bon objetivo. Però això ho ha de fer amb tu, amb la cadira, no? Sempre decimos, el espacio silla, no? Jo he de trobar què és el que t'està passant, en quin moment estàs tu i quin és el teu objectiu. I quan a la cadira ja tu t'estàs donant compte d'això, ja estamos constelando. Perquè el que li passa al client és que no sap el que li passa.
0: Doncs mira, una altra qüestió és tornar una mica enrere, parlar dels ordres de l'amor, perquè hi ha aquí també algunes qüestions. Una d'aquestes lleis diu que tothom té un lloc a la família. Oi que sí? Què passa quan algú és exclòs, oblidat o és invisible? Què t'està dient això?
1: Bueno, al final, quan un has exclòs, pues estàs... Vull dir, todos tenemos el sentido de pertenecer a algo, ¿no? I una família també, diguéssim, l'objectiu de la família és que todos formamos parte. Quan tu estàs excluint a algú, sigui el que sigui, al final, d'alguna manera, també estàs excluint el teu clan. Vull dir, al final... Més endavant sortirà algú que tingui aquesta càrrega que m'has dit abans, no?
0: Algun avantpassat.
1: Sí, futur, diguéssim, un fill. Et poso una prova, no? Ve una família, viu aquesta...

0: aquestes experiències i resulta que rechaza un hijo perquè s'ha barallat amb el pare, una cosa molt senzilla, no? I lo rechaza completament. Llavors, quan passa a la generació següent, el fill d'aquesta persona té problemes emocionals, té problemes de depressió, té problemes d'alcohol, té problemes perquè té aquesta sensació d'excluïdo, de que no se siente aceptado per al seu sistema. Però la realitat no és aquesta, ell la carrega d'alguna manera. Llavors, aquest seria el pes.
1: Aquest seria el pes que carrega i amb constel·lacions ho podem descarregar. Doncs mireu, ara el que farem també és posar un altre espai musical, un tema que la Verònica ens ha suggerit, també molt ben parit, espero que us agradi, i després el comentem. Endavant, Joan.
2: Doncs vinga, continuem el nostre viatge musical, i en aquest cas, tot seguit, ens anirem a escoltar un tema d'una sèrie de televisió britànica nord-americana basada en la saga de novel·les de Diana Gabaldon. Estem parlant d'Outlander i la cançó que hem escollit porta per títol Rock and Words, Rock i Paraules, publicada l'any 2014. Ara, jo me n'anava ja al passat.
1: Al passat, però té que veure aquesta cançó.
2: Aquesta sèrie parla del passat. Ara, ara. A mi m'encanta.
1: No, però l'associació ha sigut bona,
2: Has vist, has vist? Doncs vinga.
1: Molt bé, Joan, molt bé. Escoltem-la. Escoltem-la.

0: Rock and Words és el tema que acabem d'escoltar i que forma part de la sèrie de televisió Outlander. Comentar-vos que aquesta sèrie de televisió es va emetre durant 8 temporades, amb 101 episodis emesos entre l'any 2014 i el 2026. I segueix la història de Claire Randall, una infermera de combat de l'exèrcit britànic, que en finalitzar la Segona Guerra Mundial el 1945 viatja a Escòcia amb el seu marit Frank per a una segona lluna de mel. Durant una visita a un misteriós cercle de pedres antigues, Claire és transportada màgicament en el temps a l'any 1743. Allà es troba enmig d'un país convuls pels aixecaments dels clans escocesos i per salvar la seva vida es veu obligada a casar-se amb el jove i ben plantat guerrer escocès Jamie Frazier. Doncs, Verònica, què t'atrau o per què et sedueix aquest tema musical?
1: Perquè això explica molt el que és una constel·lació regressiva. Vull dir, has explicat tu, no, de què va la sèrie, però a més aquí es veuen els secretes familiars, els destí de l'acció, no, de dir el com ella es transporta i viu des de primera persona tota la vida passada de la seva parella, no? O sigui, i bueno, parlant de que avui, bueno, de que avui venia a la ràdio i parlàvem d'això, dic que és perfecta.
2: Aquesta ens encaixa, sí. Com l'anterior també, sí. L'anterior també, que ha sigut molt bona, A llavors, doncs, continuem?
0: Continuem. Retornem amb la nostra entrevista d'avui, parlant i coneixent una mica més a fons els que són les constel·lacions familiars regressives amb la Verònica Medina.
2: Un altre ordre de l'amor és el fet aquest de que hi ha una llei que parla d'ocupar el lloc que ens correspon. Què vol dir, segons la teva experiència, no segons el que diuen els llibres, què vol dir que un fill ocupi el lloc del pare o de la mare? Per què passa això?
1: Bueno, perquè la mare no agafa la seva responsabilitat o el pare tampoc, i no és conscient. Vull dir, aquí no s'està jutjant el pare o la mare, sinó igual ell també va agafar un altre rol sense donar-se compte per als seus pares. I així successivament. Però sí que és veritat que imagina't que un fill... el pare, diguéssim, deixa la família i aquesta dona té un fill i el fill agafa el rol de pare, diguéssim. Aquesta persona no pot tornar-se enamorada de ningú, o sea, no tiene espacio para tener pareja, para, no? Per deixar la mare, sempre està amb la culpa. Imagina't la diferència dels rols.
2: Aleshores, davant d'una constel·lació familiar, sigui clàssica o regressiva, s'ha de saber tancar.
1: Sí.
2: També hi ha un temps, això ja ho sabem, que a vegades hi ha tallers que tu els muntes molt bé, després ens ho explicaràs una mica millor. I llavors, esclar, hi ha un temps, no? El taller comença una hora, s'acaba una altra, i podem aquest espai tenim que fer quatre constel·lacions. A veure, s'acaba amb frases sanadores. Per què amb frases sanadores? Què tenen aquestes frases que són sanadores i positives? Són màgiques? Tenen un conjunt de vibracions ben diferents? Què passa aquí?
1: Bueno, tenen vibracions i amb aquestes vibracions el que fas és com canvis de creences, no, diguéssim.
2: Canvis de creences.
1: Clar, seria una manera també de donar-li una volta a tot el que està passant. És a dir, parlant del nen, no?, que estava amb el joc de pare. Si tu li dius la frase sanadora, la mare... comença, la mare es dona compte, fa una constel·lació, es veu aquesta dinàmica, seria, hijo mío, te libero del rol de padre. És a dir, quan tu ets conscient i poses ahí la intenció i fas aquesta frase, quan el teu fill agafa el rol, tu ja fas que el teu fill estigui en el seu espai. No, jo soy la madre, me responsabilizo, tu eres el hijo. Aquestes són les frases que utilitzem. Vull dir, jo sóc la mare, em responsabilitzo i tu ets el fill, tu has d'ocupar el teu lloc.
2: Sí, es poden fer de molts tipus, es poden fer doncs, per realitzar un tancament sa, una relació de parella, amb un dol, que abans també el Iago ha preguntat sobre el dol, frases sanadores per deixar de sentir rancor amb el pare o la mare, frases sanadores per deixar d'ocupar el lloc de parella per un pare o per una mare, vull dir, hi ha tantes i tantes constel·lacions, poder com persones gairebé, no? Perquè cadascú té una problemàtica més diferent i ens has explicat molt bé que serveixen per tot, no? A nivell familiar, també a nivell de feina, perquè tu t'hi vas trobar aquest intercanvi de rols que dius, home, això no m'encaixa, estic agotada, tinc un pes, no? Inclús també per malalties...
1: Per malalties també, perquè al final la malaltia ve d'unes... Bueno, a nivell científic, cada vegada més es diu que les malalties venen de càrrega emocional moltes vegades. Llavors, quan tu comences a treballar, et dones compte d'aquesta càrrega, no? Per exemple, càncer de mama té molt que veure amb la comunicació, o depèn del pit, de no sentir-te, per exemple, bona mare, de no poder donar menjar a la teva, als teus fills, o la comunicació amb l'home, no? Depèn del costat. Llavors, quan tu et dones compte, comences a entrar en consciència, comences a treballar aquestes frases, que és el que diem, no? Que és el que estàvem parlant abans, de posar-lo també en pràctica en casa. Vull dir, jo quan fan el treball sistèmic sempre dic, fes-te aquestes frases sanadores amb, amb el teu fill.
2: Repetir-te-les.
1: Amb la teva malaltia, amb tu.
2: És que són molt potentes.
1: Sí.
2: Abans de tot això, jo me'n recordo de la Louisa Hay, quan la vaig descobrir, que va ser la bomba. Et parlo de, no ho sé, 20, 25 anys enrere, i jo tinc tots els llibres. Jo he sigut un fan i seguidor de la Louisa Hay, i també per la seva disciplina, la seva espiritualitat, etcètera, etcètera. Jo dic, jo vull ser com aquesta persona. No es tracta de ser com ningú, sinó com tu sents que siguis, no? Llavors, ja feia afirmacions positives i feia textos, creences, canvis d'hàbits amb afirmacions positives. Dic, poder les constel·lacions també han seguit una mica els passos o el Hellinger de la Louisa Hay, no? Perquè tothom veu de diferents fonts. Jo diria que és això.
1: Està tot inventat, eh? I
2: està
1: també
2: tot inventat,
1: jo treballo
2: correcte.
1: Molt sobre el que el client necessita. És a dir, jo tinc totes les constel·lacions, tinc els llibres... Sí? Tinc
2: no, no, digues, digues, continua.
1: Tinc
2: no,
1: els llibres, però sí que és veritat que treballo molt el que el client necessita. És com, jo me quiero sentir tal, agafo això, diga-li, no?
2: Clar, clar.
1: És que al final
2: et poses
1: en
2: la pell, et poses en la pell de l'altre. I això se'n diu empatia. I això se'n diu comprensió. Què més se'n diu?
1: Bueno,
2: això se'n diu canalització.
1: També. Treballes més en canalització, sí, sí.
2: Sí o no? Bé, no parlarem d'aquests dons que té la nostra amiga, companya i terapeuta, Verònica. Ho deixarem per un altre espai radiofònic, perquè ara entrarem... No, em queda una pregunta per fer. No, nois i noies, no. Perquè, és clar, ella treballa doncs, a Pineda de Mar. A veure, si algun radioient està interessat en el contingut d'aquest programa, vol contactar amb tu, què hem de fer per contactar amb tu? O es vol fer una constel·lació familiar? Tens una pàgina web, un telèfon?
1: Vale, estic ara amb la pàgina web.
2: La pàgina web de la Verònica.
1: Sí, és que estava resistint-me en redes socials i tot això, però ho estava fent. Però
2: sí,
1: si voleu, deixo el correu, i si no, pues en redes socials estoy ahí.
2: Home, però deixa'ns-ho clar, perquè tu estàs a Pineda, nosaltres estem al Maresme,
1: sí,
2: i tendim doncs, a afavorir la gent del Maresme. A veure, si hem d'anar al Barcelonès també anirem, eh? No hi ha problema.
1: No, estic aquí però... a Mulla, al centre Mulla, Pineda de Mar.
2: Correcte.
1: Que està aquí, bueno, està
2: molt a prop.
1: Està
2: molt a prop d'on estem, sí.
1: Sí. I
2: algun,
1: et deixo el
2: correu.
1: Telèfon.
2: El telèfon, sí, el telèfon, ho digues.
1: 689.
2: Sí.
1: 88.
2: Sí.
1: 34.
2: Sí.
1: 82. Aquí em poden trucar, el que passa que sempre estic ocupada, llavors sempre deixar un missatge.
2: Un missatge per WhatsApp.
1: Sí, per WhatsApp.
2: 689-88-3482. 689-88-3482. El correu electrònic, has dit?
1: Verònica Medina Martín.
2: Igual com el teu nom i cognoms.
1: Exacte. 50.
2: 50.
1: @gmail.com.
2: Molt bé, ja ho tenim tot.
1: Sí.
2: Doncs ara ja estem a punt per entrar en el següent capítol. I sabeu quin és? A veure si l'adivineu. La nostra recomanació setmanal.
3: Un
2: cada setmana... Ah, mira, ja ho diuen.
3: Tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
4: En Josep se m'avança, avui se m'avança. No,
2: no
4: passa
2: tot,
4: res.
2: Tot
4: no passa
2: va
4: res.
2: Una miqueta capgirat,
4: no
2: però la informació arriba.
4: Arriba igual. Que arriba
2: home,
4: igual.
2: Carai.
4: Vinga, doncs aquesta setmana, què recomanem? Un llibre molt interessant relacionat ni més ni menys que amb les constel·lacions familiars. Aquest porta per títol El amor que libera. Cómo sanar nuestras relaciones a través de las constelaciones familiares. Autor, José Miguel Burguete Rodríguez, terapeuta gestal, coach, facilitador en tallers de constelacions familiars i teatre terapèutic, format en teatre vídeo de biodescodificació i en hipnosis ericksoniana, publicat per l'editorial Gaia Ediciones l'any 2019. Escrit en llengua castellana i té 320 planes. Josep, de què va el llibre?
2: Doncs mira, ara t'ho explico. Aquesta obra, basada en la teràpia de constel·lacions familiars, aprofundeix la importància d'ocupar el lloc que ens correspon dins de la nostra família d'origen. La raó fonamental és que, depenent dels sentiments que guardem respecte als membres del nostre clan familiar, tindrem millors o pitjors possibilitats de vincular-nos de manera sana amb la nostra pròpia parella, els nostres fills i qualsevol altra persona amb qui establim un vincle o relació. L'autor explica l'ús de les constel·lacions familiars com una eina terapèutica perquè els lectors puguin conèixer millor què són, com funcionen i què es pot esperar de la seva pràctica. I finalitza l'obra amb 10 exemples de treballs terapèutics realitzats als seus propis tallers, el resultat dels quals comenta posteriorment per facilitar-ne la comprensió. Bé, això és el que ens diu la sinopsi. Jo aquest llibre l'he tingut a les mans, l'he tingut a la vista i us explicaré perquè l'hem escollit. També dic que la Verònica, doncs, és facilitadora en tallers de constel·lacions familiars. Jo, abans de conèixer-la amb ella, vaig conèixer personalment en José Miguel Burguete Rodríguez, i és qui m'ha format en aquesta eina terapèutica, i des de que li dic gràcies, José Miguel, hem après mogollón, una abraçada ben forta des d'aquí als nostres estudis, i ara li hem de demanar a la Verònica si ens pot suggerir algun altre llibre.
1: Bueno, yo el llibre que volia suggerir era el de Muchas vidas y muchas y muchos maestros.
2: Ah, molt
1: aprofitant, sí, aprofitant que avui estem
2: maco,
1: a l'Universitat.
2: No?
1: Sí, és un psicòleg també que va començar a treballar la eina de la regressió. I llavors és molt interessant. Sí,
2: clar, no fa aquesta tècnica. Muchas vidas, muchos maestros. Sí.
1: Va ser
2: Tela Marinera.
1: El llibre que em van regalar, el primer llibre que vaig veure,
2: sí,
1: quan va morir el meu pare, vull dir, dies abans de morir el meu pare, em van regalar aquest llibre.
5: És
1: com tienes senyals. Que entrar aquí.
2: No, sí. no, és una manera molt dolça d'entrar, sí. I aquí explica una gran saviesa, i m'agrada molt el títol, ja és frapant. Doncs res, ara sí que ens hem d'acomiadar, com sempre, amb un conte. No deixem d'escoltar aquest conte. A veure què us sembla, després el comentem.
3: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
2: La poma que volia ser estrella. Hi havia una vegada una poma que volia ser estrella. Mai va voler ser una poma. I es passava els dies pensant, il·lusionada, com seria la vida brillant des del cel. Cada matí les seves companyes, les pomes del pomer, la convidaven a conversar i a compartir històries divertides. Però ella, obsessionada amb el desig de ser una estrella, sempre rebutjava la invitació. Un bon dia, veient els ocells volar cap al cel, la poma els va preguntar:
6: on dormen de dia les estrelles? Els ocells, somrient, li van dir: estimada poma, les estrelles són el cel de dia i nit. És la llum del sol que no els permet veure-les de dia. Un altre dia el vent movia amb força les branques de la pomera i la poma li va preguntar: digues, vent, les estrelles estan fixes en un lloc o viatgen com tu? El vent li va contestar: les estrelles es desplacen i recorren tot el firmament amb una velocitat de vertigen.
4: La poma desitjava més que mai esdevenir un bonic estel. Va arribar l'època de maduració i la poma seguia decebuda. El seu somni no s'havia fet realitat i no era feliç. Un bon dia una família es va posar sota la copa de la pomera, buscant un ombra que el protegís del sol. Enmig de la conversa, el pare sacsejà amb força el tronc de l'arbre, fent caure algunes pomes. Entre elles, la trista poma que volia ser estrella. La nena la va agafar i va comprovar contenta que estava madura i va demanar un ganivet a la seva mare. Va partir amb cura la poma i ho va fer. La forma, de forma horitzontal. La nena va quedar meravellada al veure l'estrella de cinc puntes que la poma tenia al seu cor. I, sorpresa, la va mostrar a tota la família. Mireu, mireu, quina meravella! Dins d'aquesta poma hi ha una estrella. La poma havia viscut tota la vida trista sense adonar-se que dins seu hi guardava un bonic estel i que per mostrar-lo només s'havia d'obrir i brindar-se als altres.
2: Quin conte més bonic, no?
6: Pell de gallina.
2: Pell de gallina. Mira. Això em fa pensar en les constel·lacions familiars, siguin clàssiques, regressives, per adolescents, és igual, ho posem tot allà mateix. Mm. Per què és tan important l'acceptació dins d'una constel·lació familiar? Què aconseguim acceptant?
1: Al final, acceptar tot i tal i com és acceptar-te tu. Al final venim d'un linatge, no? I jo sempre dic, quan tu... diguéssim, el tema no és excluir-lo i estar enfadados con todos, sinó és incluir. Tu vienes de aquí.
2: Tu vens d'aquí.
1: I acceptar de donde vienes.
2: I també, doncs, es fan frases sanadores sobre l'acceptació.
1: Sí.
2: Jo accepto això de tu i ho allibero, ho deixo anar, deixo que
1: fluixi.
2: Deixo
1: anar el que no me correspon, però sí que accepto la teva vida.
2: La teva
1: accepto
2: vida.
1: La teva energia, accepto els teus dones. És que al final... quan tu deixes de veure la vida tan des de l'enfado, no? Al final et dones compte de lo que hi ha, lo que decimos, hay una estrella, i jo vengo d'una estrella.
2: I tant, que venim d'una estrella.
6: Hi ha una frase que la diuen molt, que és la veritat ens farà lliures, no? Mm. Vosaltres, però aquesta que és en global, en tot.
1: Jo crec que en general la posaria en constelaciones, en tot tipus de teràpia. És com, si soy consciente de mi verdad, al final soy libre, no?
2: Molt bé. També hi ha una altra... No hi ha una frase, n'hi ha moltíssimes, no? M'agrada el fet que respecto i dignifico tot el que jo he après de tu, per tancar punts suspensius. M'encanta el respecto i dignifico.
1: Perquè hi ha un judici. Normalment tendemos a juzgar a nostres pares, a papà i a mamà, i al final nosaltres venim d'això. Som el 50%.
2: El 50%.
1: Si jo juzgo a papà, si jo juzgo a mamà, m'estic jutjant a mi també.
2: Molt bé, doncs res, hem de tancar barraca, m'agrada dir-ho d'aquesta manera. Aquí hem fluït, hem navegat, ens hem endinsat, hem dit la nostra...
6: Hem fet una constel·lació aquí.
1: Sí, total.
6: Que sí? Jo ara estava pensant, segur que estàvem Verònica... fent-ho i no ens donàvem ni compte.
2: No, perquè hem anat fluint, no, Iago? Has anat fluint avui?
5: Sí, està clar.
2: Has anat fluint. Potser ens ha quedat alguna pregunta, no? Però és que ens queda un minutet.
5: Bueno, no, ja... Deixem misteri pel pròxim.
2: Va, doncs vaig a tancar barraca. Va, és que no ens donen més temps aquí. I fins aquí el temps de salut d'avui. Moltes gràcies, Verònica, per els teus coneixements, per les teves aportacions i per acompanyar-nos en aquest gran programa. Ha estat un plaer dels grossos.
1: Gràcies. Per mi també. Estic encantada i de veritat agraïda a tots.
2: Molt bé. I res més, rebeu una cordial salutació dels qui us han parlat durant aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars. Un servidor, en Josep Torrents, en Iago Paricio, la Eva Sallés, en Miguel Ángel Segura, la Verònica Medina i a les vies del so, en Joan Bosch. Procureu ser feliços i recordeu que la comprensió i el perdó són la clau per alliberar el dolor del passat. Fins al proper programa de Temps de Salut, abraçades i petons.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha qualificat el desnonament avui de Mari Carmen, una veïna de Madrid de 87 anys, a qui els propietaris de l'habitatge han expulsat del pis on viu des de fa 70 anys, de tragèdia social inacceptable. De fet, 1.200 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat aquest vespre davant la delegació del govern espanyol a Barcelona contra aquest desnonament. A Madrid, la convocatòria n'ha aplegat 10.000 i ha estat davant del polèmic àtic comprat per la comunitat a Chamberí. Sánchez ha responsabilitat directament la Comunitat de Madrid i el seu ajuntament.
2: El desahucio de Mari Carmen de hoy es una tragedia social que no podemos aceptar, ni como país, ni por supuesto tampoco desde el punto de vista de las instituciones públicas. Y desgraciadamente, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma de Madrid, más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos con 200 metros de terraza, han hecho caso omiso a una demanda social, a una tragedia social que debería haber sido resuelta por parte del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad Autónoma.
1: Sánchez ha afirmat que el desnonament no s'hauria produït si el Congrés hagués aprovat el decret d'habitatge que el seu executiu va portar abans del ple de l'estiu i ha demanat altura de mires. Ho ha dit en una compareixença des de Nova York, on participa aquests dies a l'Assemblea de les Nacions Unides i on ha tret pit de les dades que s'han conegut avui, les previsions a l'alça de creixement de l'economia espanyola d'un 2,6%, un creixement que no està renyit, segons ell, amb la cohesió social.
2: España, yo creo que es un buen ejemplo de cómo combinar crecimiento económico, creación de empleo y derechos y avances sociales. En los últimos años hemos impulsado un crecimiento económico sólido, aumentado el empleo de calidad, mejorado los salarios, reducido la desigualdad. Queda mucho por hacer.
1: El cap de l'executiu espanyol intervindrà a 2:15 de la matinada, hora catalana, a l'Assemblea de les Nacions Unides. I els Mossos investiguen un tiroteig amb un ferit que ha tingut lloc aquesta tarda al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. La víctima s'ha presentat a un centre hospitalari de la zona amb una ferida d'arma de foc, ha estat atès i sembla que la seva vida no corre perill. 246.000 vehicles han sortit a l'àrea metropolitana aquest pont de la Mercè, el 43% dels previstos. L'autopista P7 ha registrat les situacions més complicades. Recordem que s'han desplegat més de 2.000 Mossos d'Esquadra perquè faran 1.200 controls. Darrer punt, l'escriptor i periodista Ramon Solsona ha rebut el 30è Premi Trajectòria, l'ha recollit avui en el marc de la Setmana del Llibre en Català.
0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: Segur que coneixeu algú que va fer castells perquè trobar-se amb totes les companyes i companys el o la distreu. Pots haver tingut un mal dia que quan comença aquella prova o aquell castell el temps s'atura per moments i només penses a fer que arribi a bon port. Els castells i tots els components que hi van lligats tenen aquesta capacitat de fer que tot s'aturi. Uns hi busquen la part social, altres el repte personal i uns tercers l'assoliment d'un objectiu col·lectiu. Però, sigui com sigui, els castells, molts cops, esdevenen aquell secret automedicat que fa que ens sentim millor. I com tots els fàrmacs miraculosos, quan la temporada s'atura, la manca de castells genera síndrome d'abstinència. Un mono que només passa quan entres per la porta del local. Veus les barres a les parets i penses, uf, ja sóc a casa. Al Mirant Amunt tenim la sort de comptar amb dos ungüents miraculosos. Un, com no, són els castells, però l'altre és aquesta estoneta que compartim amb tots vosaltres. Avui, no ho amaguem, ha estat un dia estressant. Ei, però no passa res. Es posa en marxa el llumet vermell del directe, en David diu les paraules màgiques i tot passa, perquè aquí comença el programa número 48 del Mirant Amunt. Ens acompanyes?
4: Mirant Amunt, un programa dels capgrossos de Mataró, produït per Mataró Ràdio.
3: Abans de res, us hem de demanar disculpes. La setmana passada us vam fer el salt I va semblar una qüestió d'aquelles improvisades, però no. Aquesta pausa feia temps que apareixia als nostres calendaris, però no vam saber anunciar-ho quan tocava, coses que passen, així que ens toca començar entonant aquest mea culpa. I ara sí, després d'una setmana sense programa, ja ho trobàvem a faltar. Ens posem davant d'un micro per parlar amb tots vosaltres de castells i de tot el que ens passi una mica pel cap. Avui en Nau resoldrà la seva darrera pregunta i plantejarà un nou repte per veure qui és el savi casteller, o sàvia, com no. En Lluïsma ens declararà un cop més amb la seva inesgotable font de dades i tot plegat ho amanirem amb l'ajuda de l'Unai Estevez, que ens portarà el moment de la setmana, i la Sara Suriol, del baròmetre casteller, que també hem de dir que ja ens anirà bé actualitzar una mica resultats després del cap de setmana. No perdem més temps, comencem. No ens podíem posar en marxa, però, sense repassar l'actualitat, i quan parlem de notícies i de castells hem de parlar de la Carol Martín. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
3: Ha estat un cap de setmana mogudet, el del 8M, manifestacions, reivindicacions, pluges, molts castells. Per on comencem?
5: Doncs, si vols, comencem per aquí mateix, per les reivindicacions i els castells, perquè dissabte es van fer força actes reivindicatius, en els quals no hi pot faltar mai algun pilaret o algun castell. Van participar-hi colles com els Emboirats de Vic, els Castellers del Prat de Llobregat, els de Viladecans, els de Caldes de Montbuí, els Castellers de Vilafranca, etc. I diumenge va tenir lloc l'homenatge a Heroïnes Anònimes Carme Alomar a Vilafranca del Penedès. I van actuar els Xicots de Vilafranca i els Castellers de Barcelona, tot i que hauríem de dir que tot el protagonisme va ser per les xicotes i les castelleres. Les vilafranquines van alçar un 3 de 6, un 4 de 6 i un 5 de 6, totalment femenins, i les Castelleres de Barcelona un 3 de 7, un 4 de 7 i un 5 de 6.
3: Però a banda dels castells més reivindicatius, cal destacar que aquest cap de setmana ja ha estat un cap de setmana de ple rendiment, com a mínim pel que fa a l'agenda. Diumenge, els capgrossos de Mataró van completar la primera construcció de 8 pisos de la temporada, el 3 de 8. Va ser a la diada de l'aniversari dels Esparxats de l'Estany, que van completar els dos castells bàsics de 7 i els Castellers de Caldes i els Guillats de la Selva, que van tenir el 5 de 6 com a millor castell. Van destacar també els resultats de l'aplec de Sant Madí a Sant Cugat del Vallès, amb el 7 de 7 de la colla local i dels Castellers de Sants, el 5 de 7 dels Castellers de la Vila de Gràcia o els castells bàsics de 7 dels Castellers de Sarrià. Els Minyons de Terrassa van estrenar la temporada amb un gran ventall de castells de 7 i de gamma alta de 7, i la nòmina de castells de la gamma alta de 7 la completen els Castellers de Sabadell i la jove de Barcelona, Bàrbara del Vallès, i els castellers de la Sagrada Família a l'antiga fàbrica d'Am en una diada que va arribar a reunir fins a 8 colles castelleres.
5: I, per cert, com que no vam fer programa la setmana passada, se'ns va passar a explicar la diada del 15è aniversari dels Emboirats de la Universitat de Vic. Fem ara el destacat no tant pels resultats, sinó per la composició del cartell, ja que la colla universitària va compartir plaça amb els Penjats del campus de Manresa i els Xoriguers de la UDG, que fins aquí és normal, però també amb els Segals d'Osona, que bé, tot i no ser la primera diada que combina colles universitàries amb convencionals, no ens deixa de cridar l'atenció i per això també us la volíem explicar i esmentar.
3: Seguim amb un tema que lliga conceptes d'actualitat, i és que els castellers de Vilafranca han esdevingut protagonistes perquè la setmana que el Tribunal de Comptes ha detectat irregularitats en els comptes d'Aliança Catalana, un vídeo promocional del partit ultra, liderat per Sílvia Orriols, n'ha desviat l'atenció. El cas és que en aquest vídeo apareixen imatges dels castellers de Vilafranca entre proclames com Catalunya ha de tornar a ser catalana i aturar la immigració massiva. Us sona allò de Make America Great Again? Total, que la colla ha demanat que s'elimini la seva imatge immediatament.
5: Spoiler, el vídeo encara el podeu trobar als perfils de X, anterior Twitter, de la seva líder, però no el del partit ni els perfils de Blue Sky, xarxa on, per cert, ens hem traslladat per no fer el joc al senyor aquell de l'extrema dreta que governa amb Donald Trump.
3: I amb tot plegat, la que ens ha quedat molt enrere ja és la notícia de la setmana, que hauríem equiparat el dia de la marmota, si no fos perquè per a les colles implicades la notícia no ha perdut importància per més que es repeteixi cada any. I és que els administradors de la Festa Major de Vilafranca del Penedès han fet públic el cartell de la Diada de Sant Fèlix de 2025. Un any més, els vilafranquins s'han decantat per la Colla Jove de Tarragona per acompanyar les dues colles de Valls i els castellers de Vilafranca. Això vol dir que els minyons s'han quedat fora. Un fet que no deu haver agradat gaire quan el seu president ha citat a xarxes socials la frase «El telèfon de Jaume Maeso no va sonar», amb la qual escenificaven la informació a la revista Castells i l'ha acompanyat d'un «no va sonar ni ha de sonar». És la seva festa major i tenen tot el dret d'organitzar-la com considerin. Que sí, que justament els dona la raó, però que sona a que la notícia toca tos.
5: I no volíem marxar sense explicar que la cantautora de Prats del Lluçanès, Mar Pujol, ha estat reconeguda amb el premi al millor disc de cançó d'autor, segons la revista Enderroc. Des del Mirant Amunt volíem enviar-li la nostra felicitació i aprofitar per recordar-vos que la temporada passada vam tenir l'oportunitat d'entrevistar-la per descobrir la seva relació tangencial amb el món castellà universitari. Així que si voleu saber-ne més, només cal que remeneu entre els episodis que trobareu penjats a Spotify, aneu fins al programa número 24 i recupereu la seva entrevista.
6: Paròmetre casteller.
7: Hola, amics del Mirant Amunt. Un total de 21 colles han estrenat construccions aquest passat cap de setmana. Avui repassarem el més destacat de les 56 novetats que han il·luminat el baròmetre estrella. Els capgrossos de Mataró han tornat a fer el primer castell de 8 de l'any. Han obert la gamma de 8 amb el 3 de 8, castell que el curs passat no va arribar a la plaça fins a primers d'abril. Les altres estrenes han estat de 7. Els castellers de Barcelona i la Jove de Barcelona han presentat el 3 de 7. Els minyons de Terrassa i els castellers de Sabadell han encetat el calendari amb el 5 de 7 de sostre, mentre que els castellers de Sant Cugat s'han estrenat amb el 7 de 7 per bandera i els castellers de la Sagrada Família han posat de sostre el 4 de 7 amb l'agulla. Seguim amb més estrenes de 7. Els de l'esquerra de l'Eixample han posat de sostre el 3 de 7. I els esperxats de l'Estany han obert la temporada amb el doblet bàsic de 7. Els castellers de Sarrià han presentat el 4 de 7 i els castellers de Cerdanyola han debutat amb un 3 de 7. L'any passat no el van fer fins l'octubre. La resta han estat novetats en els 6 pisos. Per part de Xicots, Montcada, Caldes, La Selva, Castellà, Cubelles, L'Hospitalet, Gelida i Sant Feliu. En total, ara tenim 36 colles estrenades. Ho podeu veure tot al blogspot del Baròmetre Casteller. I això és tot per avui. Ens retrobem en el proper programa.
6: El moment de la setmana amb Unai Esteves.
8: Durant la setmana passada, els administradors de la Festa Major de Sant Fèlix de Vilafranca del Penedès van anunciar el cartell de la Diada Castellera de Sant Fèlix 2025. Tindrà com a protagonistes la Colla Joves Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Tarragona, els castellers de Vilafranca i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Les quatre millors colles amb millor registre del calendari casteller 2024. Durant els últims anys, les colles protagonistes de Sant Fèlix no han canviat gaire aquest cartell i quan canvien sempre s'alternen la Jove de Tarragona i els Minyons, que podem dir que és la quarta colla a disputar aquesta plaça. Per tant, avui, al moment de la setmana, recordarem diferents curiositats en relació a les colles protagonistes a la Diada de Sant Fèlix i els uns canvis que han destacat en aquests anys d'història. Primer, per contextualitzar, la Diada de Sant Fèlix és protagonitzada per quatre colles des del 1994, és així i des d'aleshores no ha tornat a canviar. Anteriorment, si és veritat que hem vist diades amb tres colles participant, però els anys 88 i 89 van arribar a ser 5 a conseqüència de la participació de dues colles vilafranquines, els castellers de Vilafranca i els xicots de Vilafranca. Per trobar una participació diferent a les 5 colles més habituals i als xicots, ens hem de remuntar al 1978, en la que va ser l'última participació dels nens del Vendrell a la Festa Major vilafranquina. Entre els anys 1968 i 1971, aquells 4 anys, la Diada es va convertir en un concurs de castells que s'anomenava Enxaneta de Plata. Les 4 edicions les van guanyar els Nens del Vendrell, destacant l'absència de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. L'última vegada que una colla vallenca va caure del cartell va ser l'any 2011, quan la Joves de Valls va ser substituïda per la Jove de Tarragona, que destacava molt en aquell moment. L'any següent, la Colla Vermella va tornar a la plaça de la Vila Vilafranquina i des de llavors no ha fallat. Avui hem fet una mica de dades diferents i variades per tenir en compte coses en relació a la Diada de Sant Fèlix i sobretot al seu cartell. Nosaltres ja esperem amb ganes el 30 d'agost per gaudir dels millors castells del moment, tot i la calor que farà. Us parla Unai Estevez des dels estudis de Canal Blau Ràdio. Moltes gràcies.
3: Han passat ja uns quants dies des de l'última secció del Savi Casteller, el miniconcurs casteller del Mirant Amunt, així que avui toca tornar a posar les coses una mica a lloc. Nau Puig, bon dia.
9: Hola, bon dia.
3: Ara feia dies que no ens veiem, eh? L'últim cop que vas venir, vas aprofitar que els Govindes, els castellers de l'Índia, tornen a estar de moda per preguntar-nos, com es deia, el recipient que es penja en les seves actuacions amb l'objectiu que els castellers hi arribin i el trenquin. Explica'ns una mica quines eren les opcions, quina és la correcta, com ha anat aquesta setmana.
9: Bé, o sigui, hi ha hagut bastanta gent que ha respost. I, de fet, el guai és que, com que hi ha formes diferents i el programa surt un dia, però el reel surt més tard, però hi ha gent que l'ha escoltat i ho ha enviat per missatge privat, aquesta setmana otorguem 4 punts extres.
3: Molt bé.
9: Els 4 que ens ho han dit secretament, via mail, via privat per Instagram, o hi ha el primer en el reel.
3: Uh-huh.
9: Aleshores, això ha modificat una miqueta el panorama del rànquing.
3: Explica'ns, va.
9: La paraula, òbviament, era el handi. Handi és el gerro ple de llet o carmels, o depèn de la colla, no sé si es diu colla, de fet, del grup de Govindes que ho fa, i posa coses diferents. Però, bàsicament, es deia el handi, vale? I en Pep continua sent el primer més punt extra, per dir-ho, de forma anònima, no sé si per mail o per DM, però han entrat.
3: Molt bé, segueix.
9: La Glòria, que estava a segona posició, baixa a cinquena.
3: Uau.
9: Perquè li han entrat els tres, en Sergi, l'Aida i l'Alguer, han passat per sobre per respondre, secretament, podríem dir-ho així, abans que no sortís al reel.
3: Això vol dir que ha entrat per correu electrònic, no és un secret que ens vinguin a explicar a nosaltres, però sí que arriba per correu electrònic i no per xarxes.
9: Exacte. O sigui, bàsicament és abans que alguna altra persona, sense que les altres persones hi hagi una pregunta, una resposta abans. Per últim, tenim una notícia. En Gio continua sent al final de la llista, però empata amb l'Alquer.
3: Molt bé.
9: Per tant, potser hi ha un...
3: Bastant solitari.
9: Ja, exacte. Potser aquí...
3: S'està posant les piles.
9: No, continuen a zero igual, eh?
3: Bueno, però dona-li marxa, dona-li marxa.
9: Aleshores, si voleu, anem a la pregunta...
3: Sí, si vols, ja saps com va. Ara el David ens tirarà la musiqueta de concurs i tot teu.
9: Doncs mira, ja que has parlat abans de que hi havia revolucions una miqueta així amb les grans places, no?, amb aquests grans fets. Jo la pregunta d'avui us la porto una miqueta relacionat amb aquest tema. És una mica història, val? Perquè va passar fa uns quants anys. Però la idea va una miqueta igual. I la pregunta, bàsicament, és: quina colla va rebutjar participar al concurs de Tarragona de 1972 per estar en desacord amb les bases? Repeteixo la pregunta, vale? Perquè potser no s'ha entès. Intento que la pregunta sigui el més clara possible. Quina colla va rebutjar participar al concurs de Tarragona de 1972 per estar en desacord amb les bases d'aquell any? Sí? Us donaré 3 opcions. La primera opció és Colla Xiquets Jove de Vilafranca. Ai, perdó, de Valls. Colla Jove Xiquets de Valls. Ben dit, perdó. Segona opció és Matalassers de Tarragona. I tercera opció és Nens del Vendrell. Una d'aquestes tres colles va rebutjar participar aquell any, el 1972, al concurs de castells.
3: Molt bé. Doncs ja ho sabeu, si voleu participar en el Savi Casteller, només cal que poseu un comentari a xarxes socials i quan aparegui aquest reel, que ja sabeu que apareix sempre el dia després de publicar el programa, però si us voleu avançar podeu enviar el missatge, com dèiem, per correu electrònic al correu mirantamuntradio, tot junt, mirantamuntradio@gmail.com.
9: Recordeu que la secció està patrocinada per gegants.cat i al final, entre els tres primers, farem un final apoteòsic de veure qui és el savi o sàvia castellera del Mirant.
3: És la manera de dir-ho, final apoteòsic, ja ho veuràs. Perquè us feu una mica la idea de com ha estat el dia d'avui i la setmana, de fet, normalment abans d'escriure el guió, jo intento parlar amb els nostres col·laboradors per saber de què parlarem, perquè al final sempre són idees genials, la veritat, no res a dir, però lluny de fiscalitzar les seves accions, això sí que em serveix per poder fer aquestes enredetes i explicar-vos alguna cosa abans de començar. Doncs bé, avui farem una cosa que crec que no havíem fet encara aquesta temporada, que és que donarem la benvinguda en Lluisma, responsable del portal Castellmanies, la persona que sempre converteix tot allò que diem en dades i estadístiques. Bon dia, Lluisma.
10: Hola, bon dia, Efren.
3: I ho farem així. En Lluisma també, ha entrat avui i ha dit vaig a repassar de què he escrit. Doncs, la veritat, jo avui no sé de què ens parlaràs. Sí, per tant, no? Explica'ns-ho.
10: I sort que no m'has preguntat perquè igual que no ho sabia quan m'ho preguntava.
3: Veus? És que anem tots apurats a última hora.
10: Doncs mira, la temporada passada vam fer un divertiment avaluant per municipis i comarques com d'habitual era l'activitat castellera per veure si les dades acabaven efectivament plasmant el mapa casteller que més o menys tenim al cap, no? I avui amb un joc similar, aquest cop hem analitzat el millor casteller assolit en cada municipi en el que va de segle XXI, vale? O sigui, des de l'1 de gener del 2001, no ens equivoquéssim. Doncs a partir d'aquí he mirat de categoritzar els diferents tipus de comarques castelleres. Per començar, la clàssica exempció de responsabilitat. Això que en diuen disclaimer. Per allò del que el concepte de comarca és molt poc homogeni i van des dels tres municipis de l'Alta Ribagorça als 68 municipis de l'Alt Empordà. Vale?
3: Jo esperava el disclaimer de totes aquestes dades han sortit de la coordinadora i, per tant, no ens fem càrrec de res que pugui passar.
10: Aquest és l'asterisc que sempre està posat a sota. Doncs bé, començarem amb dades de quilòmetre zero i veurem que el Maresme, junt amb el Tarragonès, són les úniques comarques on s'hi han fet com a mínim castells de set en totes les seves poblacions. A banda d'aquesta cosa del barcelonès i els seus cinc superpobles que ens alteren qualsevol mostra, no? I en aquest sentit, el Vallès Occidental, l'Alt i el Baix Penedès, quedarien fora aquesta fita, respectivament, perquè en el que va de segle no s'hi han fet castells ni a Gallifa, en el cas del Vallès, ni a Font-rubí, en el cas del Penedès, i a Sant Oliva s'hi han fet com a màxim un castell de sis bàsics. Vale? O sigui, pels pèls aquests no entren. Tot i aquesta coincidència, Maresme i Tarragonès divergeixen absolutament pel que fa a les màximes construccions aconseguides. De fet, els de Tarragona encapçalen el grup de les nou comarques, diguem-ne, prèmium, o sigui, on s'han assolit castells de 10 o desfolrats, i a més són la comarca amb més municipis que n'han vist, o sigui, fins a 4, seguits del Baix Penedès amb 3 i l'Alt Camp amb 2. I en aquest grup s'inclouen a més el Penedès, el Baix Camp, Barcelonès, Garraf, Gironès i Vallès Occidental. A l'altra banda, el Maresme encapçala un grup de cinc comarques on s'han vist castells de gamma extra, però no les premium. Aquestes comarques són, a més, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Segrià i el Vallès. Però es dona la curiositat que la Lliure i Tropical és l'única d'aquestes comarques que té una colla que els de castells de gamma extra. Clar. De les altres hi ha l'Anoia, que té una colla de nou, però les altres no tenen ni castell de nou. I, de fet, si hagués fet la trampa de comptar l'any 2000, encara hagués pogut colar el 4 de 9 net que van carregar els minyons i haguessin pujat a categoria, però qui no fem aquestes coses. Vale? Aquestes comarques sobretot es caracteritzen perquè l'activitat de la colla local s'ha acabat traduint en un nucli irradiador a la resta de municipis de la comarca, on s'hi han vist pues, castells de 8 de gamma alta, castells de 8 bàsics i castells de 7 arreu, no? I és un fet que s'escala de forma anàloga a nivells inferiors, on hi ha comarques que tenen colles de 8 i han acabat veient castells de 9 pel nivell de les actuacions que organitza, no? Com poden ser pues, el Bages o Osona, o colles de 7 que han repercutit en actuacions de 8, com per exemple pues, la Garrotxa o el Pla de l'Estany. En aquest grup de places de gamma extra que dèiem, el Segrià precisament és l'excepció, perquè en cap altre poble del Segrià fora de Lleida s'hi han vist castells de 8. De fet, el que seria la segona plaça de... La segona plaça pròpia dels castellers de Lleida és a Agramunt, però està a l'Urgell, no pertany a la comarca. Uh-huh. I, de fet, aquest patró de comarques que han vist castells de nou i amb activitat d'una colla local, però que ha tingut una mínima expansió al nivell del voltant, es reprodueix també a l'Alt Empordà, al Berguedà, al Montsià o fins i tot al Solsonès, no? I un cas extrem, i a banda, serien els bolets absoluts, no?, de castells de nou executats en comarques de nula tradició, però en els que s'ha celebrat un acte puntual, no? Els casos més clars, per exemple, són el Pallars Jussà o la Ribera d'Ebre, que en els dos casos, els verds, el 2012 i el 2023, van alçar un 3 de 9 a la Pobla de Segur i a Escó, no? Vull dir...
3: Aquelles coses que passen, no saps com, està, però no? Que sí.
10: Vull dir, la realitat de la resta de la comarca i d'anys anteriors i posteriors és la que és, i és molt diferent aquesta, no? Llavors, després de tot això, pues, resten les comarques que, per veïnatge amb totes les anteriors, pues, veuen eventualment algunes actuacions amb castells de 7, podríem pues, parlar pues, les Garrigues per proximitat amb Segrià, per exemple, no, diverses, i després les colles que són lluny de tot, parlant de tot, del tot casteller i de lo que no és casteller, segurament, i que abraça principalment pues, tot el que són les comarques del Pirineu i de l'Aran, on s'hi han vist petits castells i on la gran majoria d'actuacions no tenen, de poblacions no tenen ni actuacions. I per últim, la dada curiosa, no? El Garraf és una comarca petita que compta amb 6 poblacions i es dona el cas que cadascuna, el nivell màxim que ha vist, està en un nivell diferent. O sigui, tenim... Cantelles tinc aquí, em sembla que és, no ho sé, no ho he apuntat bé.
5: Canyelles,
10: que no té castells. Cubelles, que s'han fet castells de 6 bàsics. Sant Pere de Ribes s'han fet castells de 9, Sitges de gamma extra i Vilanova de 10. Vull dir que al final és una progressió ascendent per cada poble.
3: Molt bé. Ostres, doncs jo anava fent el mapa, eh? Cada cop que anaves dient algun lloc, que es fa complicat, però és curiós com les colles porten els castells al seu voltant i com... I això, com després apareixen bolets que no saps d'on han sortit, però que sempre n'hi ha.
5: M'he adonat que he de repassar les comarques de Catalunya, clarament.
3: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
10: Gràcies a vosaltres.
3: Quan repassàvem l'actualitat, hem deixat força pel final la notícia sobre la tria del cartell de la Diada de Sant Fèlix, i no ha estat casual. Tot i que la notícia es repeteix des de ja fa alguns anys, no ens podem enganyar, el tema es converteix sempre en tema de conversa a totes les tertúlies entre castellers. Per això, avui hem volgut aprofitar aquesta oportunitat per parlar de castells de les diades, de cartells de les diades, o com molts cops expliquem, allò de la propietat de les places castelleres i de les actuacions més emblemàtiques. Per explicar-ho, però, abans donem la benvinguda a la Núria Vigas, membre dels castellers de Vilafranca.
11: Ai, hola.
3: A la Griselda Riera, ex-cap de colla i cap d'acollida dels Segats d'Osona.
12: Hola, bona tarda.
3: Cinta Lleixà, cap de pilars dels Castellers de Barcelona.
11: Bones.
3: I estrenem tertulià aquesta temporada, perquè fins ara ho havíem intentat, però no hem acabat de trobar-nos. Cugat Comas, cap de pinyes dels Capgrossos de Mataró, politòleg, periodista, amb molts mitjans de comunicació. Benvingut.
12: Molt bon dia.
3: Fem una cosa, fem com cada setmana abans de començar. Us demanaré una ronda ràpida amb la vostra opinió sobre les places i les diades castelleres. Han de tenir propietari? I encara afegiria una més. Han de tenir sempre un cartell fixe?
11: No.
3: No. Molt bé, resposta curta. Així m'agrada. Hem dit curtes?
13: Estem d'acord. Jo també penso que no.
3: Que no han de tenir propietari?
13: No han de tenir propietari.
3: Ni cartell fixe.
13: Ni cartell fixe.
3: Molt bé, Cinta.
14: Jo crec que tampoc han de tenir cartell fixe. I propietari, a veure si és la teva diada. Sí? Si és una diada que s'organitza lliurement per algun ajuntament, doncs no.
3: Sort que ho has dit, perquè pensava que ningú volia actuar a la seva plaça.
12: Propietari no, anfitrió, és una cosa lògica, no? És el que juga, és el que és a casa i és el que té més motius per actuar-hi. Però jo, ni que sigui, perquè si no... No, tertúlia va de portar-se a la contrària, no?
11: Ja ho trobarem, ja ho trobarem.
12: Jo crec que és normal que... O sigui, no ho negativitzem. Jo crec que és normal que les colles, més enllà de les places a les quals fem d'anfitrions, ens sentim partíceps o ens sentim amb una certa connexió especial amb una sèrie de places que al llarg de la història, per castells i a vegades per resultats castellers, però a vegades per altres coses que està dins del món del casteller, però que potser no té forma d'un castell concret o d'una diada concreta, doncs ens estableixen una connexió especial. Per tant, no tenen propietaris, no sempre ha de ser sempre el mateix, no, però carai, si per exemple, no, un exemple molt dels Capgrossos, si nosaltres a Lleida, que cada any ens l'allunyen una mica més, perquè això no es diu, però Catalunya s'està llenegant, i Lleida, bueno, és que sembla que estigui al País Basc quan hi vas de lo que dura el trajecte, però si a Lleida, que està on està, ens hi sentim com a casa i tenim una relació especialíssima amb els castellers de Lleida, jo crec que això s'ha de conrear. Jo soc propietari de la paeria? Ja m'agradaria, no? No ho soc, de propietari de la paeria. I faig anfitrió? No. És una plaça que em puc sentir, posem-hi totes les cometes que vulguem com a pròpia? Doncs mentre em deixin els de Lleida, sí.
3: Ara ho has dit, mentre em deixin els de Lleida. Aquest any hem viscut canvis en les colles que participaran en diades tan importants com la de Santa Teresa, el Vendrell, a les Neus, a Vilanova, la Mercè a Barcelona, o ara mateix, dèiem, la diada de Sant Fèlix. Com de traumàtic és per una colla caure d'un cartell d'una diada molt important en la que hi has participat sempre?
12: Home, jo crec que d'entrada et descol·loca. Jo entenc els canvis, però em solidaritzo amb les víctimes, per dir-ho. Segueixo posant cometes, a tot arreu, però amb les víctimes d'aquests canvis. Per tant, si tinguin amb altres exemples, si un dia els de Lleida, ara que l'agafava, ens diuen que no anem a Sant Miquel, jo d'entrada em quedé descol·locat. Per altra banda, potser també és una oportunitat per reconduir alguna diada i per refer una mica el calendari. Crec que té una part bona que no sigui exactament sempre el mateix l'esquema de distribucions. I crec que té mèrit. Jo no sé, aquest ball que hi ha hagut aquest hivern, no sé qui el va començar, o sigui, no sé qui va tocar la peça de dominó que va començar a desencadenar les altres, si és que van així, però crec que té mèrit que per mi un dels moviments més valents que hi ha hagut és el dels Nens del Vendrell, o l'Ajuntament del Vendrell, no sé qui ho decideix, fent el canvi per la Fira de Santa Teresa, perquè el calendari entre nord i sud, entre zona tradicional, molt pesat parlar sempre d'això, però

0: amb la teva presència. Al final crec que hi ha la majoria de diades, qualsevol colla anfitriona, qualsevol ajuntament organitzador, el que vol és tenir un bon nivell de castells. Per tant, tu al final et bases en això i si sí, has de fer canvis perquè el nivell de la diada pugi, doncs de vegades et pot saber més o menys greu, però toca i també és una manera que les colles es posin a vegades una mica a les piles, perquè et pots sentir una plaça pròpia, perquè hi has anat sempre, però no per això l'has de menys tenir. Llavors, si tu no puges al nivell, n'hi haurà un altre que sí que ho farà, i més si hi ha gent que té ganes de venir a pujar al nivell.
1: Jo li agafo el relleu a la Cinta i, a favor dels administradors de la Festa Major de Vilafranca, diré que sí que és veritat que la majoria de temporades els minyons fan millor temporada al final d'any que la Jove de Tarragona, però a 30 d'agost els minyons acaben d'arribar de vacances i Jove de Tarragona ha estat tot l'estiu fent castells i en aquelles dates la Jove de Tarragona sol estar més en forma que els minyons.
2: Mm-hmm. I discussió aquí.
3: Clar, aquí, cada cop que parleu d'algú que aquí fem fora, sempre parlem de, ostres, deia el Cugat, que valents que han estat de convidar els minyons a la zona tradicional. Però, clar, sempre hi ha una colla que surt i és molt complicat decidir qui és la colla que sortirà i per què.
4: Però és que jo crec que no hi ha d'haver un per què. Vull dir, no hi ha d'haver un per què perquè una surti. Potser hi ha un per què perquè una entra i al final pues, no podem fer sempre un concurs de Tarragona, no? Vull dir que potser se li dona massa importància al fet de que algú no hi vagi i és més important qui hi va, no? Això, és que... jo entenc, perquè jo si no els convidéssiu a les Santes, potser que era molt poble. No? Però bueno, pues passa i ja està, no? Potser aquell any vol que vingui una altra colla. Però per això, vull dir que sí que hi haurà unes raons, però segurament hi ha més raons per portar la que estàs portant que no perquè no vingui la que, no, la que queda fora. No?
2: Mm-hmm. Home, si tinguessis motius per fer fora algú, i aquesta colla segurament ja faria temps que no hi és. Vull dir, si estàs portant cada any una colla és perquè hi ha una mena de feeling, claro. Hi ha alguna cosa entre... Què fa? Que la colla que ve de fora arrossegui castellers i, per tant, tinguin ganes d'actuar allà, i tu, com a colla que els estàs acollint, els estàs donant alguna cosa que els hi fa sentir bé. Per tant, també els hi deus estar fent pinya, estàs devent crear alguna energia que ells agraeixen.
4: Si els ajuntaments tinguessin pressupost, bueno, les colles i espai, segurament pues, potser faríem actuacions molt més grans. Bueno, i temps, o això. Però vull dir que això... Tots voldríem tenir els millors sempre, no?
3: Però jo ara pensava, quan tu deies, si no ens convidéssiu a les Santes, cremaria el poble. Jo ara pensava que, clar, aquesta sensació la tenen totes les colles. Aquí poso aquelles cometes que heu estat posant tots que m'han semblat molt divertides, s'han fet fora d'una diada castellera. Sí. Clar, aquest any, per exemple, els minyons de Terrassa quedaven fora de la diada de la Mercè. I segurament haurien cremat Barcelona. I al final, la Diada de la Mercè aquest any passa a tenir 4 colles en lloc de 3. És bo que passin aquestes coses?
0: No. O sigui, per una banda sí, si tu com a colla el que vols és reivindicar la teva presència en una plaça, perquè és una plaça i una diada que realment t'estimes i valores, evidentment endavant. Però llavors fes les coses de manera que ho demostrin. Al final les paraules són paraules, demostra-ho. Vine i dona-ho tot, uh-huh. Però vine sempre a donar-ho tot. No com que tens el lloc assegurat, entre cometes. Puc venir aquí i un any si baixo una miqueta el nivell tampoc passarà res. Bueno, no passarà res fins que sí. Llavors després tothom apreta per venir. Doncs aquest any 4 colles, i la Mercè ja és llarga, a veure què tal.
2: A veure si és sostenible aquesta diada en aquest format. Bueno, això només ho podrem saber un cop acabi la Mercè i l'any vinent es prenguin les decisions que s'hagin de prendre.
3: Jo he de dir, per tothom que ens està escoltant des de casa, que hi havia molts nos en aquest estudi mentre deies ja veurem si és sostenible. El cas és que abans la Mercè ja havia passat per un format de 4 colles i sí que és veritat que sembla que la Mercè estava fugint d'aquest format per alguna cosa, però clar, és el que dèiem, no? Al final... Hi ha un G5 o un G6 en el món casteller i a les diades castelleres normalment hi ha 3 colles. Com ho fem per decidir qui convidem a la nostra diada?
0: Bueno, jo crec que al final és una qüestió de temps. també, i logística.

0: i espai a plaça. I al final, si tu vols fer una diada gran i portar colles grans, has de saber que en aquella plaça hi ha d'haver totes les colles més tot el públic que hagis d'absorbir. Més enllà d'això, tot el tema logística i organització, serveis mèdics. O sigui, nosaltres a la Mercè constantment hem de parar perquè estan saturades les ambulàncies per la gent del públic que es desmaia. I aquest any ja es va demanar que, si us plau, fessin un hospital de campanya fora per la gent del públic, perquè no pot ser que haguem de parar una diada perquè es desmaia la gent. Si aquest any, en lloc de tres colles, som quatre, i que ara estem parlant d'una Mercè on el nivell de castells és molt més gran que potser fa uns anys, evidentment, tot això també és temps de més. I a part, en una ciutat on sembla que cada cop vulguin comptar menys amb els castells, quan et donen hora límit per fer una diada, com Santa Eulàlia, una hora i quart per vuit colles, i a la Mercè, tres quarts del mateix.
1: Jo potser poso el dit a la llaga, però també crec que és una miqueta per comoditat de les colles. O sigui, jo a Gràcia veig relacions públiques trencar-se el coco per fer un calendari, i amb colles grans el calendari molts cops ja el tens fet. Per tant, que et treguin d'una diada potser t'obliga a buscar altres diades, i això et treu d'una comoditat de tinc l'any fet. No? Mm-hmm. Com ho veieu?
2: Sí.
3: Bueno, primer tanquen calendaris les colles grans, i a mesura que va avançant el mes de, bueno, a finals de temporada, com més petita ets, més tardes a tancar-lo, perquè la colla mitjana està esperant que el de la colla gran li digui a veure si podrà venir, per dir-li al de la colla més petita, bueno, ara ja no et necessito, que ja tinc el gros.
4: Total, és que passa això. Crec que quan parlàveu dels cartells fixes, vosaltres, bueno, em sembla que en general heu dit de manera general que no us agrada, clar, i jo pensava, ostres, a mi sí que m'agrada que hi hagi un cartell fixe, perquè quan jo estava en una colla petita, i no teníem, és a dir, jo sí, hem repetit algunes actuacions, però jo no sóc conscient de quines actuacions s'han repetit i quines no. No tinc ni idea de quines són les actuacions que tindré aquell any, fins que no me les diuen o fins que no... I vaig venir a Capgrossos fa uns anys i, ostres, començo l'any sabent exactament que primer comencem per Banyoles, no? Que acabarem... És a dir, que hi ha diverses actuacions durant l'any que pràcticament sempre són aquestes, no? I... És veritat, és una mica de mandra, això que dèieu, teniu tota la raó del món, és a dir, no sé si mandra dels castellers d'haver de reacomodar el nostre calendari mental o les relacions públiques a buscar diades, però també trobo que li dona el fet de que tu saps que en aquella actuació actuen tal, tal i tal. Ostres, li dona un prestigi a aquella actuació el fet de ja saber quines colles hi van, que això no passa amb determinades festes majors. És a dir, quan jo estava a Castellers de Badalona, és que no tenia ni idea de qui aniria a la festa major de Molins de Rei, m'explico. Llavors, ostres, en canvi, el Prat sí que sé qui va normalment. Llavors, que també és un canvi de,
5: any...
4: de cartell, d'altra banda.
6: Podem parlar aquest any del Prat, perquè Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
5: Al començament parlàveu d'anfitrions, i jo ara pensava, abans que els capgrossos actuessin a Mataró, per exemple, i dic aquesta perquè és la que m'ha vingut ara al cap, els castellers de Vilafranca ja hi actuaven. Llavors, qui és l'anfitrió? I mira, ara m'ho poseu al peu, El Prat de Llobregat...
6: Qui pregunta? La pregunta d'aquest any, quin dia és la Diada de la Santa, és qui la fa? Els verds en els nosaltres, que sabem que quin és, o al revés? Doncs...
4: Adjudicat.
0: Qui és qui ho sap?
6: Ah, fins aquí podíem arribar.
5: No. De fet, aquest fins aquí podríem arribar és el que es viurà al Prat aquest any, per exemple. I és que abans que hi haguessin uns castellers del Prat, hi havia uns castellers de Cornellà que van actuar durant molts anys. I van aconseguir que hi hagués una diada continuada cada any i que es mantingués aquesta cultura castellera, que al final va fer que naixés una colla a la pròpia ciutat. Llavors, era una pregunta enverinada, però en el fons arriba un dia aquest any en el que els castellers del Prat decideixen que és la seva diada i que volen decidir quines colles hi van i que Cornellà no hi va. Llavors, què passa en aquestes situacions en les que tu eres anfitrió i passes a no ser-ho?
1: Hauries d'estar orgullós que aquella plaça hi hagi castells.
0: Sí, uh-huh. I que al final tiren sense tu. Vull dir, tu vas començar-ho, que evidentment et sap greu, perquè si durant molt de temps ha sigut com una plaça una mica teva i has sigut l'anfitrió de la diada i el que has fet que allò funcionés i seguís viu. Però bueno, a Barcelona també passa amb alguns barris. No hi ha colla, hi ha una colla que hi va sempre, apareix una colla, segueixes anant, desapareix la colla, segueixes anant, ho mantens viu, torna a aparèixer la colla, i hi ha anys que hi caps i anys que no hi caps. bueno, mentre es facin castells, al final...
4: A més, sovint aquestes coses passen quan realment dins del teu calendari aquella diada no encaixa bé. És a dir, et costa molt que sigui la teva una diada de màxims. És a dir, a Cornellà per ells no era una diada de màxims, en el Prat. Em sap, bueno, almenys les diades que jo he vist feien castells, però no feien els seus màxims castells. Feien castells més importants potser per la seva diada o... Ah. O bé, ara potser m'estic anant molt enrere i si m'equivoco em corregeixes, però... No sé si era Castellers de Sabadell o Castellers d'Esparreguera que actuaven cap al nord, on ara actuen maduixots, a Blanes o
5: bé,
4: Pineda.
5: Blanes és un altre dels llocs, sí, que hi ha rivalitats de veure qui es quedava a aquella plaça, si és que al final que parlem maduixots, de propietats. Sí.
4: Però clar, que aquestes colles que ja estan anant i que se senten una mica abandonades al moment en què hi ha una colla pròpia o una colla propera i apareixen, ostres, aquesta diada tampoc t'estava caient, és a dir... No treu res del calendari, no deixaràs de fer el teu primer 4 de 8 de la temporada, no realment és una qüestió més d'honor que no de gestió del calendari.
2: És orgull, no honor.
0: És orgull, és orgull.
7: Si ara surt una colla a Girona...
0: Ja. Art de Troia, eh?
7: Parlant de la festa major del Prat, eh? Ficció, no? Dius.
2: Però jo crec que si
6: allò, no ens hauríem d'explicar, perdó, ens hauríem d'explicar llavors, seguint l'exemple que deia abans la Núria, si ens fan fora nosaltres ens hauríem d'explicar quins dels dos pobles hem de cremar. Perquè hi ha un carrer que no sap si estàs a Sal o Girona, llavors, per no equivocar-nos, no?
2: Si sortís una colla a Girona, hi hauria tot un procés, no?, en què aquesta colla es fes gran i llavors hi hauria aquest punt d'inflexió. O sigui, no és que es creï una colla a Girona i els marrecs de Sal deixin d'anar-hi, no? Llavors jo crec que aquest procés...
5: De fet, abans que els marrecs organitzessin la diada de Festa Major a Girona, els castellers de Terrassa ja hi havien anat un any abans i van fer la primera diada castellera a Girona. Mm. Vull dir que, al final, les propietats són com... fan mal de dir, perquè, bé, sempre poden passar coses. Que això em fa pensar fins a quin punt una colla castellera ha de decidir en l'organització d'una diada de Festa Major, per exemple. Ho dic tenint en compte, per exemple, que Sant Fèlix no l'organitzen els castellers de Vilafranca, sinó els organitzadors no són ni l'Ajuntament, són els administradors de la Festa Major.
6: Mm. Aquí tornem al tema de la zona tradicional. A la zona tradicional, els tècnics de cultura saben muntar, perquè les han muntat tota la vida, saben una mica de castells i com va la cosa, que no vol dir que ho facin sempre igual, perquè també hi ha cartells de diades que ara semblen superfixes, com per exemple el cap de setmana abans de Sant Fèlix, amb el Catllà i amb l'Arbós, que fa 15-20 anys, ara no sé si 15 o 20, sí, però que les colles rotaven entre les places d'Igualada i l'Arbós, no?, que és el diumenge anterior, i ara no roten, per posar
4: per
6: exemple.
4: Per no parlar de la Bisbal.
6: Exacte. Sí. Per nosaltres, a la zona on hi ha menys tradició de castells, tu vas a un ajuntament i l'has de convèncer de que serà millor portar una segona colla pel bé de la diada. Li has de recordar tu que haurà de contractar les ambulàncies. Li has de, saps, de dir totes les necessitats, perquè no hi estan acostumats. Llavors, acaben fent aquesta manera, aquest tracte amb el qual les colles ens arrepengem i tendim a la trampa, també val a dir-ho. No? Som una mica trilaristes, no? Que és allò de dona'm els diners i ja monto jo la diada. Això, si ens està sentint algú de comptabilitat pública, no passa. No hi ha cap irregularitat absolutament enlloc, eh? Però a vegades és allò de dir dona'm, faig i passo favors. Però és una qüestió de practicitat, perquè si no potser dius, sisplau, munta'm una diada castellera i quan arriba està muntat allà la carpa del circ, no? I dius, hòstia, no anava així la cosa.
5: Llavors, si els tècnics de cultura de l'Ajuntament X, el que sigui fora de la zona tradicional, perquè ja sabem que la zona tradicional i tot allò, sabessin de castells, sabessin organitzar una diada castellera, preferiríeu que la vostra colla no tingués res a dir en la diada de Festa Major?
0: Sí, home. No. És que jo crec que al final cada colla té com el seu aniversari, la seva diada i la seva Festa Major. Llavors, jo crec que sí que totes les colles han de participar a la Festa Major del seu poble, ciutat, vila, barri, o com li vulguin dir, i, a part, la teva diada i el teu aniversari. Més enllà d'això, si un ajuntament X organitza una festa perquè vol celebrar l'arribada de la primavera, doncs aquí, si jo no estic convidat, doncs la festa a la primavera, doncs convidar la colla primavera. Vull dir, m'és igual, en veritat.
4: Però també si l'ajuntament o el tècnic o la tècnica de cultura específica organitzés pel seu compte, al final també hi hauria fílies, perquè, vull dir... la Bisbal, per exemple, depenia, no sé si del color de l'Ajuntament o de la persona que muntava la dia d'aquell any, m'explico? És a dir, perquè al final, si entens de què va el món casteller, tens fílies i fòbies, i aquest any aquesta colla sí, l'any vinent no. I també hi hauria situacions injustes i absurdes com s'han donat al llarg d'aquests anys en els calendaris.
7: Bueno, i organitzar la diada, la teva festa major, et permet tenir trumfos a l'hora de negociar calendari. Vull dir que això... Per el que dèiem abans, no? Dius, hosti, tinc una actuació... Si una actuació potent del calendari tenim per gestionar, normalment és la de la teva festa major, que segurament serà la més potent de l'any, crec que a qualsevol nivell, a qualsevol municipi. Per tant, a l'hora de buscar qui porto, qui ve, qui no sé què, clar, si això ho deixes en mans de l'altre que... l'Ajuntament organitzi la diada, tu aquí perds dos pals...
5: Que si va anar a l'Ajuntament i vol fer una gran diada, potser hi haurà un dia que no et convidarà a l'actuació de festa major, no?
4: Sí, sí, tal qual.
2: Pues pot passar. Ha passat.
1: Però és que us podria passar al revés. O sigui, un Ajuntament en el qual el color polític no és de cultura popular i el que vol és fer una festa... però no vol fer grans castells, ni vol fer grans d'allò, sinó que es vol gastar poc, però que hi hagi una festa castellera, per tant, deixa de convidar colles grans. I se'n va convidar colles petites perquè hi haurà menys accidents, són menys ambulàncies.
2: Bueno,
1: depèn.
2: A veure.
0: Parlem-ne.
3: Sí, parlem-ne. De quines colles petites fan bastantes animalades.
1: Petites...
2: Bueno. Crec que les estadístiques no parlen en favor d'això, eh? Sí, hi ha més caigudes amb colles més petites, no?, que amb colles grans.
0: Bueno, però potser sí que baixar una mica el nivell, bueno. I llavors és una mica més econòmic, t'assegures que és una colla segur. Igualment que fa el fet i
4: de gestió,
0: cobreixi bé i ja està.
4: A nivell de gestió portes menys gent i, per tant, ja està, és més fàcil de gestionar, no has de tallar carrers, no has de, pràcticament, és a dir...
5: Jo ara estava pensant en la Mercè, quan has dit totes les colles tenen dret a actuar a la seva festa major, després has acabat dient també del seu barri, que m'ha agradat el... Però, i llavors, lligant-ho amb allò que dèiem dels tècnics de cultura, si en saben o no en saben, potser el que cal és establir protocols. Vull dir, pensava en Vilafranca, on una de les colles participants és una colla de la ciutat, però si no estigués al nivell, saltaria, en principi, en funció d'aquest protocol. A Barcelona això no passa així, a Tarragona tampoc ben bé, perquè sempre hi ha les dues colles més importants de la ciutat. Seria una solució establir un protocol que funcioni sempre i que et permeti que l'Ajuntament s'encarregui, tu et rentes les mans i el dia que t'has d'enfadar amb una colla perquè la fas fora, llavors
0: no tens res a veure. Clar. Bueno, al final a Barcelona hi ha dues festes majors, la d'hivern i la de tardor. Una és Santa Eulàlia, on anem totes les colles de la ciutat, i l'altra és la Mercè, el 24 de setembre, on anem totes les colles de la ciutat. I cada cop som més, eh? Cada colla que entra, colla que arriba i colla que ve. D'aquí poc farem fora el públic i no acabarem les colles. Però seguirem venint totes. És la festa major, hem d'estar totes i estem totes.
1: Per això és del mall, el públic.
2: Clar, però jo crec que... O sigui, crear un protocol és
4: homogeneïtzar.
2: Massa. Vull dir, la idiosincrasia de cada plaça és molt diferent. Mm-hmm. Llavors, no pots igualar això, doncs, els castells de la Franca van a la seva festa major perquè coincideix que estan dins d'aquestes...
4: Però xicots sí. No.
2: Sí, o la jove
4: no,
2: de Vilafranca.
4: Correcte. No, coi, però què és?
2: Perquè no arriben al nivell. Llavors, clar, no pots comparar això amb la festa major de Sabadell o la de Banyoles, o no sé si són de Banyoles els despatxats, o la Mercè. Vull dir, fer un protocol que ho reguli tot igual no és possible en un món tan diferent com és el món casteller.
5: Mm-hmm. Tot igual no, però potser cada poble o cada ciutat hauria de tenir el seu protocol. De fet, el protocol de Tarragona és molt diferent al de Barcelona i al de Vilafranca.
2: Pensava que deies un protocol únic.
5: No, volia dir, aquells llocs que no tenen un protocol per establir la seva festa major, si creieu que és una bona opció o si millor no toquem res, que ja està bé com ho tenim.
6: Amb els protocols festius passa moltes vegades que al intentar ficar a escriure acabes perdent la consuetud o l'hàbit. O sigui, hi ha moltes coses de les que volem protocolitzar en aquesta vida que ja ho estan de protocolitzades, sí. No? Mm-hmm. Però, O sigui, el dinar de Nadal de cada família ningú el té escrit exactament i
2: tothom sap que li toca
6: perfectament, sí, sí. No? Que primer ve l'escudella i després ve la carandolla, sense que ningú hagi hagut de dictar. Llavors, jo crec que més que forçar-ho, o és necessari un protocol als llocs on és susceptible d'interpretació una mica polèmica. O sigui, jo ignoro si a Barcelona han hagut de protocolitzar sí. què és la Mercè històrica, no, que en dieu, i què és la Mercè del 24.
0: Es va fer.
5: La Mercè tenia un protocol...
0: Bueno, perquè el dia 24 era la diada de Castells de Barcelona i sempre actuàvem el 24 com a diada pròpia i coincidia amb la Festa Major. Llavors, en el moment en què van començar a aparèixer més colles i van voler actuar el dia 24 perquè era el dia de la Festa Major, nosaltres vam decidir que passàvem la nostra diada el diumenge més proper a Festa Major, i el dia 24 era Festa Major de Barcelona i venien totes les colles de Barcelona. Per això és la històrica.
5: Si us sembla bé, fem una cosa. Arribats a aquest punt on podem prendre mal, comencem a fer passetes enrere, mirant cap a una altra banda. Moltíssimes gràcies a tots, ha estat molt interessant. Jo crec que ara ja ens col·locaríem en jardins que serien problemàtics.

0: Si bé fa un parell de setmanes encara ens lamentàvem de la poca activitat castellera per les places, també avisàvem que amb l'entrada del mes de març la cosa s'animaria. I, de fet, sense més preàmbuls... De fet, déu-n'hi-do el que s'ha arribat a animar. Sense més preàmbuls i per ordre cronològic, la primera gran diada que trobem al calendari és entre setmana i forma part de la temporada universitària.
1: Correcte. El dijous 13 de març, a les 3 de la tarda, a la plaça de l'Acadèmia del Campus de la UAB, se celebra la macrodiada pel 30è aniversari dels Ganàpies. Participen moltíssimes colles. Jo diria que totes, però no m'he posat a comptar-les, la veritat. No he comparat si em falta alguna. Intentarem no deixar-nos en cap i ens estalviarem els noms de les universitats, perquè si no seria infumable el llistat. I trobarem els Ganàpies, esclar, però també els arreplegats, els bergants, els escargolats, els emboirats, els engrescats, els grillats, els llunàtics, els marracos, els passarells, els pataquers, els penjats, els trempats i els xuriguers.
0: Després diuen que no ens agraden els universitaris, no sé, amb aquests noms. I un cop celebrat el dijous universitari, saltem ja cap al cap de setmana. El focus se'n va el dissabte, dia 15, a Cerdanyola del Vallès.
1: Sí, els castellers de Cerdanyola celebren la diada del local a les 6 de la tarda, al carrer del Remei 15. Els acompanyen els castellers de la Sagrada Família, els Minyons de Terrassa i els Tirallongues de Manresa.
0: Però no és l'única cita de dissabte. Si esteu pel Garraf, us podeu apropar fins a Sitges.
1: La colla jove de castellers de Sitges celebra la diada de primavera, també a les 6 de la tarda al passeig de la Ribera, i actuaran conjuntament amb els castellers de Viladecans.
0: I l'endemà, diumenge 16, el dia de les diades castelleres per excel·lència, la màquina no s'atura. Per qüestions de temps no podem esmentar-les totes, però intentarem seleccionar-vos les més interessants de la jornada.
1: Si esteu a la capital, a Barcelona, us podeu apropar fins al Poble Sec, a la plaça Santa Madrona a les 12 del migdia, i actuaran els castellers del Poble Sec, els castellers de Cornellà, els de la Vila de Gràcia i els matussers de Molins de Rei.
0: Si us trobeu una mica més al nord, podeu anar a Sabadell, a la diada castellera del tèxtil.
1: La diada serà al carrer de Sant Quirze, a les 12, amb els castellers de Sabadell, els de Sant Cugat i els Minyons de Terrassa.
0: A l'Anoia, però, també s'hi veuran castells a la diada de les Cotxeres, a Igualada.
1: Correcte, al local de les Cotxeres, on hi actuaran la colla local, els moixiganguers, conjuntament amb els castellers de Berga i els castellers de Terrassa, a les 12.
0: I dues actuacions en solitari, per una banda, Sant Cugat, Ses Garrigues.
1: On els castellers de Vilafranca ja enceten la temporada, a les 12, a la plaça de l'Església.
0: I per l'altra, no ens podíem oblidar, a Mataró, aquí a la plaça Santana.
1: Els capgrossos organitzen la diada d'inici a les 12, però abans també cal recordar que hi haurà un mega taller per la canalla obert a tothom, a tota la ciutadania de la ciutat i la comarca.
0: I nosaltres arribem al moment de tancar la paradeta. Tornem d'aquí 7 dies, ara sí, a les vostres emissores habituals, Mataró Ràdio, Ràdio Arenys i Ràdio Calella Televisió, a través del podcast de Spotify, que trobareu enllaçats a tots els nostres comptes a les xarxes socials. Aprofiteu per fer-hi un repàs, perquè hi trobareu veritables joies, com l'entrevista a la Mar Pujol que us comentàvem en l'actualitat. No m'enrotllo més, recupereu tots els programes i doneu-los una segona vida. Salut i castells. Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic. Quin sentit té la vida? Ha arribat la humanitat al final de la història? Moltes preguntes no tenen resposta, però al punt de l'interrogant posem el punt als interrogants que ens plantegem. Dirigit i presentat per Francesc Coll, et convidem a reflexionar sobre el món que ens envolta. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.
1: Perifèries. Hola, què tal? Com esteu? És l'hora de la música de les perifèries, però evidentment jo no sóc el Jordi Tortós. Ell, el Jordi Tortós, us ha acompanyat per les perifèries de la música durant 10 anys, que es diu aviat. A partir d'ara seguirem explorant les perifèries, però a la manera de qui us parla. Tot un luxe prendre el relleu al Jordi i un plaer compartir amb vosaltres una hora de música. Cada setmana ens mourem des de la perifèria per encabir-ho tot. Allò que es troba més a l'extrem, allò que forma part del centre i englobar tot tipus d'estils, veus, èpoques. I què hi trobarem? Doncs allò de sempre, allò més nou, allò més conegut, allò per descobrir, allò que ja saps que t'agrada, allò que encara no coneixes, allò que t'arrela, allò que et fa moure, allò que et connecta amb el passat, allò que et projecta el futur. Així doncs, sigueu benvingudes i benvinguts a les perifèries. L'Ali Gelari i una servidora, Eva Lluch, ho tenim tot a punt. Tanquem els ulls i volem...

Brian Wilson va escriure aquesta cançó preciosa que obria l'àlbum Pet Sounds el 1966. Una melodia que segueix vigent 60 anys després. Hem sentit les harmonies delicioses de Trousdale, un interessant trio de folk pop de Los Angeles que es feien seu un superclàssic dels Beach Boys, Wouldn't It Be Nice. És una de les coses que ens agraden, descobrir músiques, estils, versions. Seguirem la pista a aquestes tres cantautores californianes. Trousdale, es diuen. A ell fa molt que el vam descobrir. A ell i a aquesta cançó, un dels èxits més importants de la seva carrera, inclòs el tercer disc Harp Sharp World del 1989. Un any més tard, el 1990, quan David Lynch havia atrapat milions d'espectadors a tot el món amb una sèrie anomenada Twin Peaks, la música de Chris Isaak sonaria a una altra producció del director surrealista nord-americà, la pel·lícula Wild at Heart. Avui, des de les perifèries, juguem amb Chris Isaak i aquest Wicked Game.

0: Viu la música des de les perifèries.
1: Va ser una autèntica llàstima. Ella va interrompre la seva prometedora carrera ara fa més de 15 anys a causa d'un episodi fosc que va patir, malauradament, a la seva vida l'actriu i cantant galesa Duffy.

Grammy, un Brit Award, una carrera troncada per un segrest amb violació que la va apartar de la vida artística i de la vida pública bruscament. Una dècada després era capaç d'explicar l'experiència, però difícilment es pot reprendre el camí havent viscut una experiència tan traumàtica.

Nosaltres, des de les perifèries, seguim admirant i recordant Duffy a través d'aquest inoblidable Rain on Your Parade. Atenció, perquè això és una delicatessen.

Si no la coneixeu, preneu una nota. Es diu Lei Wei, és cel·lista, compositora, cantant, amb un estil que deriva inevitablement cap al jazz i amb dosis extraordinàries d'elegància. Hem sentit una de les cançons del seu àlbum Bewitched, que ja li va valdre un Grammy el 2023. From the Start, així es deia aquesta cançó que avui hem sentit en l'inici d'aquesta nova etapa de Perifèries. Diguem-ho obsessionada, però no creieu que aquesta introducció podria ser perfectament d'un tema dels Beatles? Doncs no són els Beatles, són oques grasses. Comen

0: I és igual que costi tant. No hi ha res gratis, però estem aquí. Tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. L'angoixa marxa i mira lluny, però no m'espanta si estic amb tu. La sort que tinc de tu. Poetes, els osonencs, que es van acomiadar com a grup per la Porta Gran l'octubre del 2025, no amb un, sinó amb 4 concerts al Palau Sant Jordi amb totes les localitats exaurides. La sort que teníem d'ells i la falta que en tenim ara. Oques Grasses i un dels seus grans èxits, Sort de tu.
1: Perifèries, amb Eva Lluc.
0: Per cert, havíem dit Beatles, oi que sí? Doncs ara sí, una de Beatles va. Ja m'anireu coneixent. Aquesta del 65, per exemple, inclòs a l'àlbum Help al Regne Unit i a l'àlbum Rubber Soul als Estats Units. Coses de l'època. I've just seen a face.

0: Estil Beatles, inconfusible, inimitable, inigualable, però canviem d'estil.
1: Oh boy.
0: Què tal? Com esteu? Anem bé? En voleu una miqueta més? Doncs vinga, som-hi. You see?

child, una manera de dir despectivament que un home es comporta de forma infantil, immadura. En castellà vindria a ser un niñato. Segueixo buscant l'adaptació al català, s'accepten suggeriments. Poderosa Sabrina Carpenter, un pop en majúscules, amb influències country i disco, en aquest èxit del seu disc més nou, Men's Best Friend, del 2025. L'artista nord-americana, sempre jugant amb la sexualitat i amb la controvèrsia i amb un directe espectacular, i aquest tema potent que avui ens ha arribat des de les perifèries, Man Child. Ens visita una altra dona amb un estil completament diferent.

0: Perifèries.
1: Es va donar a conèixer el 2018, quan va publicar el seu àlbum de debut, Brol. És la cantautora belga Angèle, que amb aquesta cançó es feia ressò del moviment Me Too i denunciava el sexisme i la misogínia de la nostra societat, alhora que defensava l'educació com a eina imprescindible per acabar amb el masclisme. I també animava tothom a denunciar l'assetjament amb un títol ben explícit, Balance Ton Qua. Ja veieu que a les perifèries la música parla molts idiomes. O potser un de sol, segons es miri. Sigui com sigui, el que ens agrada a nosaltres és que hi hagi opcions i idees diferents. Per tu, per mi, per vosaltres, fins i tot per elles i per ells. Vinga, va, opció per a qui li agradin els musicals. Aixeco la mà. Tu també? Un terreny dels musicals, que és un món en si mateix. Ha abastat tot tipus de gèneres i d'estils. Així que, si en general ets dels o les que posen cara de vols dir, quan et fan aquesta pregunta, escolta això i a veure què. Un teatre de l'Off-Broadway novaiorquès acollia l'estrena d'un nou musical al gener del 1996. L'artífex Jonathan Larson, que es va inspirar en una òpera, sí, sí, un musical rock inspirat en una òpera de Puccini, La Bohème. El musical segur que el coneixeu, es diu Rent.

es va estrenar just quan es complien 100 anys de l'estrena de l'òpera en què es basava el musical, l'òpera La Bohème. Traslladant l'acció a la Nova York de finals dels 90, on el cafè i estrall s'entra divers...

0: La música sona des de les perifèries.
1: Ai, les xarxes. Ella va haver de fer una pausa fa uns mesos per tenir cura de la seva salut mental, especialment després de les crítiques que va rebre una actuació seva en un programa de televisió en prime time. Per sort ja ha pogut tornar, i esperem que recuperada, perquè ens agrada la seva veu i la seva música. És la jove cantautora de Les Palmes, Valeria Castro. La coneixíem el 2021 quan publicava un EP amb 6 cançons com aquesta delicadesa, Cuídate. Cuídate.

Doncs això, cuida-te, és el missatge de la Valeria Castro. Cuidar-se és un bon consell. I nosaltres ho intentem fer des de les perifèries a través de la música. Ell és un ex One Direction. Però fa temps que camina en solitari i ho fa amb pas ferm. El seu últim disc es diu Kiss All The Time i està molt més a prop del dance i el so electrònic. Aquí en teniu la mostra. Ell és Harry Styles i això es diu American Girls.

0: Hi ha cançons molt versionades i hi ha versions que coneixem molt més que l'original. És el cas d'aquesta cançó.
1: La versió original a Perifèries.

L'enyorada Amy Winehouse posava veu a aquest tema en la versió del músic, productor i DJ Mark Robson. Exitós productor, per exemple, del disc Back to Black de la cantant britànica. Això passava l'any 2007. I amb aquest tema arribaven a ocupar el número 2 de les llistes del Regne Unit. La cançó, però, havia nascut un any abans, el 2006, i formava part del segon disc d'un grup d'indie-rock britànic, The Zetons. Hem escoltat, doncs, la versió original del tema Valerie. I ara anem a les perifèries a buscar una mica de reggae. I ho fem amb una versió d'un tema original del grup nord-americà de rhythm and blues OJs del 1973, que el 78 transformaven en aquest clàssic del reggae fusió els no menys mítics Third World. Us sona?

potser és una d'aquelles cançons que feia anys que no senties, però de cop i volta dius, ostres, m'encantava aquesta cançó. L'havia sentit moltíssim. Com es deia? O de qui era? Doncs sí, l'havíem sentit moltíssim, aquesta cançó que es deia i es diu Now That We Found Love, i aquesta versió era i és dels Third World, i avui l'hem gaudit des de les perifèries. I aquesta, la coneixeu?

Si ja la coneixeu, no us hem descobert res. I si no ho heu de saber, que és el més nou de Brewcombe, una cantant escocesa que va debutar l'any passat amb un disc titulat Dancing at the Edge of the World, amb claríssimes influències del soul Motown que escoltava de petit amb els seus avis. I és una cançó que veu del passat, però que és absolutament present i segur que ens sentirem a parlar més en el futur. No oblideu el seu nom, Brewcombe. Ens agrada i força aquest Tears Won't Lie. I arribem a l'extrem últim de les perifèries d'avui. Ens queda el temps just per donar-vos les gràcies per compartir aquesta hora de còctel musical amb nosaltres i per acomiadar el primer programa d'aquesta nova etapa de perifèries amb una cançó que ara compleix exactament 35 anys. Un so rocker innovador es va irrompre aleshores en el panorama musical. Era tot just l'inici de la dècada dels 90. Venia dels Estats Units, de Seattle, concretament li deien grunge, i bevia del punk, el heavy i el rock alternatiu. I si hi ha una banda que representa el moviment i que s'erigeix en la veu d'aquella generació, la generació X és Nirvana. El 1991 consolidava la seva irrupció al podi dels escollits amb aquest tros de tema, Smells Like Teen Spirits.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
0: Ràdio Arenys. Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
5: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Voleu saber què tenim aquesta setmana? Doncs atents, atentes, que ara us ho diem. A l'apartat de l'entrevista tindrem amb nosaltres a l'actriu i dobladora Maria Luisa Solà, una de les veus més familiars en el món del doblatge de les últimes dècades. Amb ella parlarem de cinema, doblatge i de la seva trajectòria professional. Com sempre, tindrem el racó del Toni Rovira, en el que hi pot passar de tot, i com sempre parlarem de història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Seguiu-nos perquè us posarem al dia del que passa a la tele. Res més, preparats, preparades? Comencem.
6: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història, la seva.

0: Doncs amb aquesta sintonia, com sempre, l'Assumpta Vitòria ens porta la història de la tele. Assumpta, com estàs?
1: Doncs la història de la tele d'avui és d'esport.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè hem buscat, per exemple, un programa que es deia La Barberia.
0: Apa!
1: I diu aquí...
0: Qui la presentava?
1: Vale, de tertúlia futbolística amb Josep Abril, el Pitu Abril.
0: El Pitu Abril.
1: I els tertulians sempre eren els mateixos, polítics de diferents partits. Jaume Sobrequés, Enric Lacalle, Francesc Baltasar, Josep Camps, el Carles Canut, que també era l'únic perico de l'equip.
0: I tant, des d'aquí un record al gran Canut.
1: Després van fer el dissabte i diumenge esport...
0: Bé, que escolta, què et sembla si posem un trosset de La Barberia?
1: Ah, molt bé, que després el va substituir La Porteria.
0: Exacte. Doncs pues vinga, posem un trosset.

0: torna.
1: Quan estava buscant la barberia m'he trobat el José Mari Vaquero i m'ha dit que aquesta era la barberia del Barça. Dic, bueno, doncs som-hi. Hola, què tal?
2: Perquè esteu content.
1: Home,
2: us he portat aquest obsequi, que
1: em
2: farà feliç.
1: Gràcies.
0: Benvingut.
1: Mari Vaquero, aquí.
0: Nicaragua, posa. Nicaragua, el partit, eh?
3: L'has de guardar, eh?
1: Home, ho guardarem aquí.
4: Com estem?
5: Què tal, maco? Com vaig? Oye, no vaig com va les companyies, eh?
1: Bona nit. Sort n'he tingut d'ell, que m'ha dit, sí, sí, aquesta és la barberia del Barça. Dic, som-hi, doncs.
3: Aquí mateix.
2: Si no el trobes, ho haguessis tornat.
1: Bueno, jo hauria buscat...
6: Molt bé. I continuem, a veure,
7: doncs,
6: què més?
7: A veure. La porteria que va substituir a la barberia, i també ho presentava el Pito l'Abril amb el Carles Canut.
6: La porteria, molt
7: va
6: bé.
7: Va ser una cosa molt xula i molt bé. Després, la Olga Viza va fer Més que un club. Apa. Per preparar la gent, una memòria històrica, molt bonica. Després, el periodista Santiago Argall, uh-huh, va dirigir Barça, uh-huh, Barcelona.
6: Sí.
7: Bueno, és que hi ha moltes coses, sí.
6: Què et sembla si posem un trosset també del de l'Olga Viza? Com es deia, el de l'Olga Viza?
7: El de l'Olga Viza, Més que un club.
6: Més que un club. Doncs vinga, posem un trosset, un fragment també, a veure si el trobem, de Més que un club.
8: S'ha començat ja la segunda mitad del encuentro entre el Real Madrid i la selección yugoslava. No perdemos tiempo. Ramón Tresen, Nacho Calvo de nuevo.
9: Llevamos exactamente 14 minutos, o quedan 14 minutos 43 segundos para que acabe el segundo tiempo, y ese es el resultado, el que han visto ustedes. 57 para el Real Madrid, 55 para los yugoslavos.
6: Vinga, assumpte, molt bé.
7: I després, per acabar, els Jocs Olímpics de Barcelona.
6: Home, els Jocs Olímpics!
7: Que van estar coberts per tot el... Oh. Bueno, per la televisió del 92.
6: I tant, i tant.
7: Televisió Catalunya va participar de dues maneres diferents, donant cobertura a l'operatiu en castellà i per tot Espanya, i després, amb l'acord amb TV3, emitint els Jocs en català a través del Canal Olímpic. Que és molt important, això.
6: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Avui hem recordat, hem dit, eh? Doncs, el món dels esports, que també és important en el món de la televisió, i m'agradaria acabar, si et sembla, la secció...
7: Em sembla.
6: Amb un tema musical
7: ja
6: de Montserrat Caballé.
7: Clar.
6: I del gran Freddie Mercury, una cançó preciosa que va inaugurar els Jocs Olímpics del Barcelona 92. Què et sembla?
7: Completament d'acord. Fantàstic.
6: Que ens posarà a tots... El vello de punta.
7: Sempre, eh? Aquesta
6: no?
7: Cançó és terrible.
6: Vinga, doncs acabarem amb aquesta
7: preciosa
6: cançó. Gràcies, Assumpta Vitòria. Una abraçada.
7: Adéu, amics.

0: no le gusta que las películas se doblen, que pierden su alma, que los actores pues tienen que hablar en su idioma. Bueno, pero entonces, a ver, no habríamos visto la mitad ni la cuarta parte de películas que hemos visto.
1: Pero...
0: No todos podemos entender ni el francés, ni el inglés, ni el checo, ni el ruso. A ver, todos los idiomas no los conoce todo el mundo.
1: Pero aquí hay una cosa, claro, perdón, Didi,
0: que
1: muy vital, claro.
0: A ver, los libros bien se traducen, ¿no?
1: Claro.
0: Y no pierden la esencia del libro.
1: Pero también hay muchos actores que no hablan en original, porque he hecho muchas películas que no se doblan ellos, porque no saben.
0: Exacto, exacto,
1: y entonces,
0: que son otros.
1: Claro, estos son otros, ya vienen,
0: sí,
1: de América o donde sea doblados, porque
0: sí,
1: no
0: porque
1: son
0: en América
1: ellos.
0: Se dobla, en América se dobla.
1: Claro.
0: O sea, por ejemplo, yo he doblado a Sigourney Weaver en películas que ella no salía, era su voz.
2: ¡Qué fuerte!
1: Claro, fíjate.
0: O sea, ella no salía en imagen. Solo era su voz que ella había narrado,
2: uh-huh,
0: o había hecho, yo qué sé, un personaje, pero sin vérsela a ella. Entonces, bueno, bien luego se dobló.
1: Exacto.
0: Se dobla mucho en Estados Unidos.
2: Sí, sí, mucho, es verdad.
1: Bueno, y en España hay muchísimos actores que si no los doblaran, Dios del cielo,
0: bueno,
1: de santos y
2: hombre,
1: todos los santos.
2: Hombre, es que desde aquí tenemos, siempre reivindicamos el doblaje.
1: Claro.
2: Porque
0: sí,
2: es que,
0: hombre,
2: ostras, tú no sabes lo que es poder ver una película sin preocuparte de nada, simplemente
0: no,
2: meterte dentro de la historia y gaudí, com diem aquí, no? Com disfrutar.
0: Claro, claro, claro, claro, claro. Perquè si has d'estar llegint el que tens a baix, és que no ho pots
2: No pots fer tot. I a més, deixa'm dir-te que tu tens una escola, darrere, un background, que tu veus una pel·lícula doblada per tu.
1: Hombre.
2: I te cagues. O sea, és que jo...
1: Sofia Loren.
2: Sí, no, però és que li dones vida als personatges.
1: L'altre dia la oia Sofia Loren en una fiesta, que, bueno, en una cosita d'estes de Reels, i le oí la voz i digo, ¡ja! ¡Ay, no, claro! ¿Sabes? ¡Que no eras tú! ¡Era la voz de Sofia Loren!
0: ¡Qué
1: horror!
0: Jo penso que li dono la vida que té aquell personatge.
1: Sí.
2: Aquí està.
0: Almenys ho intento. Moltes vegades no puc arribar, perquè, bueno, moltes vegades he vist pel·lícules amb unes actrius, unes dones ja fetes i grans i fermes, i que les sents i diu... Bueno, jo ho he dit moltes vegades, jo no vull poder llegar a lo que hace esta mujer. És que ja poder. Després et fiques al personatge.
1: Clar.
0: I, bueno, si arribes una mica a agafar-li el so i agafar-li tota aquella màgia que té l'actriu, doncs mira, bingo.
1: No, però, clar.
0: I ja està, però penso que el més important és fer-ho com ho fa el personatge, penso, eh?
1: Però amb això teniu una cosa, tu i el Sergi, que poseu ànima. Hi ha,
0: sí,
1: ànima dintre del personatge. No és una publicitat, és un sentiment,
0: no.
1: Feu.
0: I mira, ara que dius
1: un sentiment.
0: Però mira, nena, una publicitat també té el seu què. També, bueno, també s'ha de,
1: clar,
0: fer...
2: Home, i tant, i després
0: manera,
2: queda per la posteritat.
0: Manera, clar, i d'una manera que la gent digui, ai, mira, té gràcia aquest anunci,
1: sí,
0: de tot,
1: sí,
0: la imatge,
1: sí,
0: la veu, tot, no?
1: Sí,
0: o sigui,
1: sí,
0: que
1: sí, sí,
0: no,
1: sí,
0: és fàcil la publicitat.
1: No,
0: és
1: difícil.
0: És, sí, que és difícil, sí.
1: Però, per exemple,
0: bueno,
1: clar, els de les pizzas, aquells que hi havia la filla, que no es volia anar a casa... Aquestes publicitats són maques, però hi ha altres
0: maques,
1: que dius que són,
0: maques,
1: que són ninotets, clar, és que hi ha de
0: bueno,
1: tot.
0: Però,
2: cada
0: però,
2: cosa,
0: però,
2: mira...
0: Mira, hay alguna que no hay por dónde cogerlo, porque dices, y ahora yo esto qué tono le doy para que
2: claro,
0: quede más o menos... Y bueno,
2: creíble,
0: pues, tienes,
2: claro,
0: que buscar el tono y ya está.
1: Claro.
0: Y bueno, ya está. Y bueno, estem passant una estona.
2: Molt bé.
1: Molt agradable.
2: Escolta'm,
1: tu estàs bé, Maria Luisa, carinyo?
2: Maria Luisa, ha estat un plaer tenir-te avui amb nosaltres.
1: Sí, estem parlant molt a gust.
0: Gràcies. Gràcies.
2: Tornarem més endavant tornarem a parlar amb tu, perquè ens agradaria també parlar una mica més de la tasca real, no? del món del doblatge.
1: I sobre la intel·ligència artificial, yeah, i totes aquestes coses,
0: oh,
1: noves.
0: Oh,
2: Ai, això és...

0: com sempre, el senyalen, el critiquen, però a ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Sí, sí, la envidia les corroe. Però escolta'm, amb ell això li importa un pepino. I ja està, no hi ha més. Anem a connectar amb el Toni Rovira a veure què ens porta avui. Jo no vull saber-ho, perquè ja sabeu que la seva secció és totalment explosiva, sorpresa, en la que hi pot passar de tot. Anem a connectar amb el seu plató. Anem a veure si està preparat. A veure la nostra tele dels encants. Toni Rovira, que estàs per aquí. Toni! Toni! Toni Rovira! Escolta!
1: Què tal, mira, amics de la Caixa Tonta? Soc en Toni Rovira, des del plató. Encara que no em veieu, sóc aquí. Sóc invisible, però hi sóc. I res, avui esperant a la Mari de Chambau, que ens ve a presentar el seu treball de 25 anys d'història en col·laboracions amb els més famosos d'aquest país. I res, i mentrestant, doncs, per aquí, pels passadissos, a maquillatge. Mira, ella, la Mari, ja és tota una institució, però tinc una noia molt jove que té 13 anys i que vaig descobrir l'altre dia, que va vindre al programa, i avui també hi serà perquè pugui estar amb la Mari de Chambau, i que ens va presentar el seu primer single com a compositor i cantant, que es diu Ella Enar i que es diu Déjala en Visto. No, callen, aquí no callen, i això és que estem per la ràdio, hola.
2: Hola, hola, hola.
1: Com estàs, Enar?
2: Muy bien, muy bien, molt contenta.
1: Per què estàs tan contenta?
2: Pues perquè estic aquí, amb tu, amb tots, pues molt contenta, la veritat.
1: I perquè has pogut donar a conèixer, no?,
2: el teu single, sí.
1: El teu primer single. Yeah. I vas estar... Amb qui vas estar el dia que el vas presentar?
2: Amb l'Antonio José.
1: Amb l'Antonio José.
2: Oh.
1: I què va suposar estar al costat de l'Antonio José?
2: Molta il·lusió, és molt guapo, la veritat.
1: Ah, és guapo, però és una mica gran per tu, no?
2: Bueno, però qui és guapo és guapo.
1: Ah, bueno, bueno, bueno. Ell també va començar molt joveneta, eh?
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: Tenia 8 anys, ell.
2: 10, crec, no sé.
1: 8 anys.
2: Ah, 8.
1: 8 anys.
2: Que guai.
1: I tu acabes de començar amb 13.
2: Sí.
1: Però amb il·lusió, amb ganes, amb penta...
2: Sí.
1: De què va la teva cançó? Digue'ls-hi breument.
2: Doncs va cap a una amiga que no existeix perquè no em vaig inspirar en ninguna, però bueno, la història va cap a ella, que jo li estic dient que no torni amb una persona pues, que ja li ha fet mal una vegada.
1: Una història d'amor, d'aquelles sí. Que passen?
2: De desamor, millor
1: dir. Ja, de desamor. I en 13 anys, imagina't ja el que explica, eh? Des de l'ego que esteu avançats, eh?
2: Bastant, bastant.
1: Bueno, com ho poden fer si volen escoltar la teva cançó?
2: Seguiu-me per Instagram a enarge... /music.
1: Molt bé. Segur que en Joan Bosch la punxarà i els amics de la Caixa Tonta escoltaran Déjalo en Visto. Eh? Aplaudeix, aplaudeix, Nor! Digues allà que vaig jo i que callin, sisplau. Ves, corre, corre, corre, ves, Enar! Corre, ves cap allà i que callin! Com si anessis en patinet. No paren de xerrar, no tenen vergonya. No tenen vergonya. Paco, no tenen vergonya. Digues que no.
3: No tenen vergüenza, què?
1: Un moment, un moment. Us importaria tindre silenci, que estem gravant per la Caixa Tonta? On tens l'educació?
4: No?
1: No, però pregunto jo, on tens l'educació?
4: Aquí.
1: No, no, jo, clar, i vosaltres? Ja
5: jo sabia que estic abogat, no vull fer reclamar.
1: Abogat, Xavi Prats. Jo no puc creure en un abogat així, és que xerra tant.
5: Si no estic abogat, no vull fer declaracions.
1: El senyor Carlos Guan arriba amb el seu abogat sempre, no?
4: Home, hem de controlar tot.
1: Què has de controlar?
4: Allò.
1: Què és allò?
4: Home, els teus interessos, Toni, els teus interessos. Mira,
1: i l'altre ha posat els pantalons, Carlos Guan.
4: Sí, bueno, l'altre ets xivinxa, no? Xivinxa, eh? El rei de TikTok, el rei de TikTok, el Sergi. El Sergi.
1: Amb pantalons brillants.
4: I tant.
1: Què et sembla?
4: Ben guapo, home, ben animat.
1: Va, quina cançó han d'escoltar del cantautor Carlos Guan?
4: Ho estàvem discutint.
1: Doncs
4: encara no
1: què discutíeu?
4: Dir. Si farem la gran cançó o esperem que la canti algú més.
1: La gran cançó és una cançó teva, Carme, no?
4: Que igual és millor fer-les dos.
1: Però que té la seva versió pròpia, però...
4: Que matem d'un tret dos ocells.
1: Ah, sí. Ell, com a bon català, sempre està cavilant. A veure què pot treure. No, és així. Està... Ell vol dir del tema Carme, que ha fet una versió que li ha produït el Fernando Allende, el gran cantant i actor.
4: Sí, sí, però l'Allende enganaria tot.
1: Com fa la cançó? Va, ràpid.
4: Va. Volver de nuevo a empezar. Se enfría mi alma, las noches son largas, no puedo pensar, luchar, poder resistir. El amor no me llama, será porque el karma pasó por aquí. Si existe el karma, yo lo viví. ¡Bum! Si existe el karma, qué malo que fui. Cualquiera que ame, si tienes un amor. Vinga, ja n'hi ha prou.
6: Bueno, bueno, que busquin la versió original feta sola per ell. És que tots tenen que xerrar i posar la cullerada. Tu també, charlatana. Eres una charlatana.
7: Yo no hablo.
6: Así que llegas y estás charlando.
7: No, hombre, es que necesito
6: hablar. Eso no es la peluquería, Charo.
7: Bueno, es igual, pero bueno, me desbravo aquí un poco. Me desbravo.
6: Espera, mira, mira, a ver, Enar, déjalo en visto un poco.
2: Déjalo, siempre promete cosas que no cumple. No te das cuenta, siempre estás en bucle.
6: Hola, déjalo en visto. Sergi, Sergi, que t'has posat brillant.
8: Això m'he posat brillant, això és de veritat, eh?
6: La Sergi tina, Soler.
8: Està com boja. S'hauria de fer un programa paral·lel, o abans o després, i fer un canal 24 hores del programa.
6: Les xarxes socials estan pujant, eh?
8: Home, i tant que estan pujant. A més, si veieu aquí amb la Rosalia i tot, bueno, i un tros, que si entreu a Instagram, un tros de Miguel Noguera pel terra amb els Vengamonjas, que us partireu la caixa.
6: Que ja no sé quantes visites té.
8: Ja anem per 34.000.
6: I l'acabes de pujar avui?
8: Fa res, una estona.
6: I en una estona ha pujat 34.000.
8: Estan com bojos, estan com bojos, sí, sí.
6: És que m'haig de tirar per terra, jo.
8: Déu-n'hi-do.
6: Bueno, us deixo, amics de la Caixa Tonta. Si arriba temps, abans no comenci jo la Mari de Xambau, us poso una salutació d'ella. Adéu-siau, Catalunya! Joan, si te l'envio, doncs ja ho saps, comparteix aquesta salutació.
0: Gràcies, Toni Rovira, com sempre, i a tot el seu equip, que de veritat que ens feu passar unes estones la mar de divertides. Sempre promete cosas que no cumple. No te das cuenta, siempre estás... I nosaltres marxem amb aquesta jove promesa, la Enar, amb aquest Déjalo en visto, que aviat la tindrem aquí, al nostre programa. Si se te acercan y le des la voz. 13 anys, si és que ja, escolta'm, pugen, que no vegis, amb quina empenta. Ja sé que empezarás a remontar y tu corazón... Apa, gràcies, Toni Rovira, com sempre, i a tot el teu equip.

0: tengo a ellas, los tengo a
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitoria.
0: Expectativas, incertidumbre, pero aquí sigo.
2: Y llevo todo esto por dentro. Bajar barreras mientras tenga...
3: Hola, què tal? Com esteu? Esteu aquí escoltant La Caixa Tonta. Jo sóc Tinet Rovira, director de Just Music, i ja us dic jo que La Caixa de Tonta no en té res. Au, vinga.
4: Miles de personas van a verme brillar. Sé que si fallo y me
5: vuelvo. I avui acabem amb l'himne d'OT 2025, perquè tot just ara fa un any que començava aquesta darrera edició d'aquest format que tant ens agrada. Gràcies a Maria Luisa Solà, que ens ha acompanyat avui al programa. Una bona entrevista, esperem que us hagi agradat. Gràcies a Toni Rovira amb el seu racó, el que hi passa de tot. I, com sempre, gràcies a la gran Assumpta Vitoria, aquesta veu nostrada, que cada setmana ens explica la història de la tele. Recordeu, com sempre, que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil.
2: Dejarme la piel en el intento.
4: Ya no quiero disimular.
5: I gràcies, com sempre, per ser-hi. Gràcies a l'audiència i gràcies a totes les emissores que ens feu confiança, perquè sense vosaltres això no seria possible tampoc. Fins aquí el programa d'avui. La setmana que ve hi tornem, si tu vols, amb més Caixa Tonta. A reveure. Adéu-siau, que vagi bé.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut, on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut, presentat i dirigit per Josep Torrents.
2: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu. I abans d'iniciar el programa, volem saludar tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit, donarem la benvinguda als nostres col·laboradors. En principi, i al començament, donarem la benvinguda a en Iago Paricio. Hola, Iago, què tal? Com estem avui?
3: Hola, doncs una vegada més aquí, ja retornem al programa.
2: Exactament, retornem, amb ganes, oi que sí? Jo almenys en tinc de ganes.
3: Jo, moltíssimes ganes, una nova temporada, tu.
2: Una nova temporada i un nou programa. També ens acompanyarà en Miguel Ángel Segura. Què tal, Miguel? Com estàs avui?
4: Molt bé, Josep. Pues amb molta salut i amb poc temps.
2: Sí, al revés. ho has fet al revés.
4: Ja ho saps.
2: Que hàbil, que hàbil. Temps de salut. Molta salut. Molt bé, m'ha agradat. I també volem saludar en Joan Bosch, que està allà en el control tècnic i és qui ens acompanyarà en aquest viatge, el que no sé com ho farem aquesta vegada, per terra, mar o aire.
5: Què tal? Doncs, Josep, no podia ser d'una altra manera.
2: Com?
5: Fa dies que no estàvem en marxa,
2: no.
5: I ens ha enviat una missiva Miss Marvel. Hem d'ajudar-la perquè resulta que no troben Poirot, tu. No troben Poirot.
2: En Poirot, on te deu estar?
5: No ho sabem, no ho sabem.
2: Perquè té contactes.
5: Exacte.
2: A Londres, és belga, és un lío,
5: Es veu que no sap on està. Escolta'm, li va enviar una carta, però no li va dir exactament on era i l'està buscant. Què hi farem?
2: Bueno, doncs fem una crida des d'aquí, no?
5: Exacte.
2: Des de Temps de Salut.
5: Exacte.
2: A veure què passa, Poirot. Sisplau, posa't en contacte amb la Miss Marvel,
5: aquí,
2: perquè t'està buscant. Que
5: buscant. Es veu que vol anar de vacances i l'altre ha fotut al camp i, escolta'm, Josep, no torna. Què hi farem? Està bé?
2: No, està bé, hem de buscar substituts.
5: Potser està a Egipte.
2: No, ja tornarem a insistir. No, d'Egipte poden passar moltes coses, Egipte.
5: Escolta'm,
2: aquests faraons que hi han hagut. Bueno, vinga, va. Doncs avui, a Temps de Salut, encetarem un nou tema relacionat amb la medicina xinesa i els cinc elements. Cinc elements. I ens preguntarem què és i en què consisteix la medicina xinesa. És a dir, farem un repàs, perquè ja n'hem parlat, però com que ens encanta tant la medicina xinesa, doncs en tornarem a parlar. També parlarem de en què es diferencia la medicina tradicional, que és aquesta que tots coneixem, quins són els principis bàsics de la medicina tradicional xinesa, com també esbrinarem en què es basa la teoria dels cinc elements i com aquests elements interaccionen amb l'ésser humà. Per això hem convidat en Carles Navarro Colomer. En Carles és osteòpata, format en medicina xinesa, acupuntura, neurorehabilitació, kinesiologia, bandatge neuromuscular, i fa consultes a diversos centres de salut del Maresme i viu a Arenys de Munt. La medicina tradicional xinesa és un sistema mèdic mil·lenari que té una forma d'entendre la salut i la malaltia completament diferent a la nostra, però que porta segles convisquent amb nosaltres. Ofereix eines sorprenentment actuals per entendre el nostre cos i la nostra ment. Per endinsar-nos-hi, cal començar per una de les seves bases més fascinant, la teoria dels cinc elements: fusta, foc, terra, metall i aigua. Aquests elements no són matèria física, sinó forces o moviments de l'energia vital, el qi, que descriurem, que descriuen tots els processos naturals. La fusta representa el creixement i l'impuls, el foc, la màxima expansió i la calor, la terra, la centralitat i la transformació, el metall, la contracció i la claredat, i l'aigua, l'emmagatzematge i la profunditat. Cada element es connecta amb uns òrgans, unes emocions, una estació de l'any i fins i tot amb un color. Però la clau no és saber què és cada element, sinó com es relacionen entre ells. Ho fan mitjançant dos grans cicles, el de generació, on un element nodreix el següent, i el de control, on un equilibra un altre per evitar excessos. Quan aquesta xarxa de relacions es desajusta, apareixen els trastorns. Per això, la medicina tradicional xinesa no es limita a tractar símptomes aïllats, sinó que busca l'arrel del desequilibri. Doncs amb aquesta introducció obrirem l'entrevista d'avui i coneixerem l'opinió i l'experiència del nostre convidat. Arrenquem!

0: primer lloc, Carles, donar-te la benvinguda de nou a Temps de Salut. Benvingut i ben retrobat.
1: Moltes gràcies. Jo cada cop que vinc aquí em sento com a casa. A part, m'alegra veure que cada cop som més la gent que col·laboreu amb aquest programa, perquè és un programa molt gran que arriba a molta gent i que realment és molt interessant el que s'explica cada dimecres a la nit.
0: Perfecte, perfecte. En segon lloc, com t'he dit, doncs agrair-te que tornis a estar aquí i per haver acceptat de nou la nostra invitació. I també volem comentar amb els nostres amics oients i seguidors de Temps de Salut que fa uns mesos et vam entrevistar parlant de la medicina tradicional xinesa, però el que passa que nosaltres som molt fans de la medicina tradicional xinesa i ens agradaria doncs també fer doncs com una puntualització i fer un pas més endavant del que és. I avui, com ens va suggerir tu, parlarà dels cinc elements. O sigui, farem un repàs, perquè saps què passa? Que tenim poca memòria, almenys un servidor, amb conceptes que són diferents als que estem habituals amb la medicina nostra, que és alopàtica o la tradicional que tots coneixem, però que ens encanta que estiguis aquí de nou. Ja t'ho he dit moltes vegades, i a vegades ja sé que em faig pesat, però és que és la veritat. Carles, tu ets osteòpata, vale? Val? Especialista en neurorehabilitació i kinesiologia. I estàs format en medicina xinesa. Aleshores arriba un dia que decideixes entrar en aquest món de la medicina xinesa. A veure, què et va seduir? Què va passant aquí al mig?
1: Bueno, és molt fàcil d'entendre. O sigui, jo, com qualsevol persona, crec que l'important és anar aprenent coneixements, perquè a la vida trobes situacions que realment, a vegades, necessites més coneixements i necessites dir, pues, i no només ens basem amb la, com tu dius, amb la medicina convencional, sinó anem a buscar altres maneres de poder ajudar, i sobretot per mi, a mi m'encanta la idea de poder aportar un granet de sorra, encara que sigui un granet petitó,
0: un granet, sí, sí,
1: per ajudar a la gent.
0: Perfecte. Comença des de la teva curiositat, des de la teva, el teu coneixement que vols ampliar, i això és bo perquè el coneixement no s'acaba mai, eh?
1: El coneixement no s'acaba mai, ja ho diuen.
0: No s'acaba mai, eh? Ens pots recordar una miqueta, i anem entrant per fer memòria, eh? Què és la medicina tradicional xinesa i en què consisteix? Una mica a grans trets.
1: A grans trets, i sobretot a una visió més que la gent pugui entendre.
0: Sí,
1: no,
0: sisplau.
1: Direm... Per mi és una filosofia de vida en la que es comunica tot. Tot té la seva naturalesa, que pot ser bona o dolenta, i al cap a la fi ha d'haver-hi un equilibri.
0: Un equilibri, sí.
1: No tot, no tot el que passa pot ser, ha de ser dolent, ni tot ha de ser bo. Simplement ha d'haver-hi un 50-50... I, per tant, aquí entra també el que és el concepte del yin i el yang, que són conceptes que un no pot viure sense l'altre. Si això ho apliquem en el cos, això significa que quan tens una dolència has de veure per què està provocada aquella dolència i tractar la raó de per què s'ha provocat.
0: Exacte, això d'aquí a vegades amb la tradicional, amb la medicina alopàtica que l'estem coneixent, és clar, ja veiem com funcionen doncs, els professionals, no? I una miqueta doncs, que els hi falten mans i no arriben tan lluny, sinó que et donen doncs, la medicació que ells creuen que et pot curar. Et pot curar, pot eliminar, doncs, diguéssim, aquesta guerra bacteriològica o vírica que tots tenim i que el cos està en constant, doncs, diguem-ho així, perquè ells ens ho expliquen així, i a vegades queden curts, pobrets, però els hi hem de dir que ho fan molt bé, però que sempre hi ha punts a millorar, eh? Jo em quedo així. Llavors, la medicina xinesa parteix d'una visió holística de la salut, com has dit. En què es diferencia una miqueta d'aquest enfocament tradicional del que tots coneixem?
1: Bueno, jo has tret un punt molt a favor, i és dir, i no hem d'oblidar, que la medicina convencional salva vides.
0: Salva vides, exacte.
1: En què es diferencia de les teràpies? A vegades, com tu mateix has dit, quina és la solució de la medicina convencional? És pues, o donar-te medicació o donar-te tractaments quirúrgics, o que a vegades és imprescindible. En canvi, les teràpies alternatives, com és la medicina xinesa, intenta buscar un enfocament personalitzat i buscar la causa, buscar que si realment no funciona una cosa, provis una altra cosa, com pot ser l'acupuntura, la digitopuntura, les flors de Bach, la moxibustió, etc. Són, jo crec que principalment definiria que la medicina alternativa són tractaments bastant personalitzats, i tal com està avui en dia la sanitat pública, que no sempre, i a més, no sempre troben el per què t'ha passat una situació, pues obrir ara altres alternatives, però també dir-te que des del meu punt de vista han d'anar donades de la mà.
0: De la
1: tant
0: mà.
1: Una cosa com
0: no, i tant, i respectant els camins, i les solucions i els tractaments, perquè n'hi ha de tots els gustos, Llavors, doncs, avui parlem de medicina tradicional xinesa, que ens encanta, com t'he dit. També ens encanta, cada equis temps, posar un espai musical. T'hem preparat un que creiem que lliga molt amb el contingut de la nostra entrevista. Per tant, que Joan, endavant.
2: Doncs vinga, Josep, per començar el nostre trajecte musical ens arribarem fins a Blois, França, per conèixer Cyril Morin, un compositor de música de pel·lícules de cinema. Tot seguit escoltarem un tema que ell n'és l'autor i que pertany a la banda sonora de la pel·lícula Samsara, que es va estrenar l'any 2003. Aquest porta per títol For Noble Truths. Escoltem-lo. Som-hi.

0: Ciril Moren va començar molt jove als escenaris. Inicialment ho va fer com a guitarrista i després com a compositor musical en pel·lícules per a la televisió. Posteriorment es va donar a conèixer com a compositor per a bandes sonores de pel·lícules com Samsara, El Valle de las Flores, La novia síria, Ayurveda, El arte de ser, entre d'altres. La veritat és que fins avui Ciril Moren ha composat la música d'una seixantena de pel·lícules i una desena d'àlbums, sempre barrejant estils i formats ben diferents. I ara, pels amants del cinema, us faré 5 cèntims de l'argument d'aquest film, Samsara, que promet ser molt interessant. Després de més de 3 anys de reclusió voluntària en una ermita perduda de Ladakh, a l'Himàlaia, Tiunasi, un monjo budista, torna al monestir on havia viscut des dels 5 anys. Allà descobreix Pema, una vella jove de la qual s'enamora, cosa que el porta a qüestionar-se els valors de la seva vida monacal al monestir o bé satisfer els seus desitjos. Bueno, i després d'aquests comentaris musicals, retornarem amb la nostra entrevista d'avui parlant de la medicina tradicional xinesa i els 5 elements amb en Carles Navarro. Carles, ens pots recordar quins són els principis bàsics de la medicina tradicional xinesa?
1: I tant. A veure, principalment, podrien haver-hi més, però jo, com a bàsics, posaria 4. Una, que és el qi, que és l'energia que circula per dintre del cos. Després està el concepte del yin i el yang, que són forces oposades, però complementàries. Està també del que estem parlant aquí, que és la teoria dels 5 elements, que vindria a ser una mica la funcionalitat la mateixa que el yin i el yang. No poden haver-hi accessos o faltes de l'element. I per últim, però no per això menys important, els meridians, que són els canals energètics del que tenim en el cos.
0: I això del yin i el yang, que és més o menys el que més gent coneix, ens podries ampliar una mica això de què és el yin i el yang? Abans has dit que un no pot viure sense l'altre. Què ens podries ampliar d'això?
1: Bueno, principalment, és veritat, un no pot existir sense l'altre perquè, si no, és quan comencen a sortir tots els problemes. Podríem associar que el yin, que és la part positiva, part alegre, part, si ho apliquem en el cos, de no dolor en el cos, i el yang, que és la part negativa, tristor, dolors, possibles patologies, i també podríem associar el yin a l'alegria, a la felicitat, i el yang al contrari, sí. La tristesa, però sempre ha d'haver-hi un equilibri. O sigui, una persona pot estar, per exemple, bé, però no està al 100% bé. Mai estaràs al 100% bé. Sempre hi haurà una part, encara que no la vegis, una part que pot ser emocional, una part, o a nivell de patologia, o qualsevol cosa, que farà que... o preocupacions, simplement, que dirà no estic de tot bé. I això es basa principalment en la teoria del yin i el yang.
2: Quina relació tenen la medicina tradicional xinesa amb les estacions de l'any?
1: Bueno, la medicina tradicional xinesa i sobretot la teoria dels 5 elements es relaciona bastant. O sigui, la medicina tradicional xinesa és una filosofia de vida. Llavors, ells associen que cada estació de l'any està associat a un element o, en aquest cas, podria ser yin i yang també. Per exemple, l'estiu està associat amb l'element del foc. L'hivern està associat amb l'element de l'aigua. Llavors, com que és una filosofia de vida, ells tot ho assimilen, que tot ha d'haver... O sigui, és que és un món bastant complet, i per dir-ho d'una manera. Tot, qualsevol cosa, no només el cos humà, està associat amb aquesta filosofia de vida.
2: Per què el foc causa alegria i el metall tristesa?
1: Això s'associa principalment perquè el foc dona vitalitat. Llavors, també l'està relacionat amb l'òrgan, que és el cor principalment, per això es diu que el foc causa alegria. El metall està més centrat en problemes que s'han de deixar anar, emocions estancades, i realment els seus òrgans relacionats amb el metall són els pulmons i l'intestí gros, que significa expulsar. Forma part, això és que és un món, és una filosofia tot de la medicina xinesa. Jo, si em preguntes a mi per què el foc està relacionat amb l'alegria, diria que per la relació que té amb els òrgans. Sempre hem cregut que el cor és signe d'alegria. Està bé, de salut del cor, és vitalitat, és vida.
3: Sí, exactament, eh? Ja. Vull dir, també hi ha com aquí un lligam que sembla lògic, però, esclar, des d'un punt de vista d'un metge, ell veu més o té una percepció diferent del cos que nosaltres tenim, perquè la desconeixem. Llavors, també hi ha energies, com ara aquesta tan important, que és el chi, que és un concepte clau, però difícil de definir. Aleshores, jo sé que és una energia que circula pel nostre cos, una miqueta com ens la podries explicar en els ignorants?
1: Bueno, jo crec que més o menys hem de basar-nos en que tot, o sigui, qualsevol cosa que fem és a través d'energia. O sigui, moure'ns, respirar, produeix energia. Per tant, a part de la definició que tu has dit de que és l'energia que transmet el cos,
3: que circula
1: per al cos, pues, jo crec que aquesta definició ja és una definició bastant bona, i per no complicar les coses jo la deixaria
3: tal qual.
1: Sí.
3: Saps què passa? Que amb això sembla que sigui com molt abstracte, no? Jo a vegades també a la consulta em trobo de que com tinc que definir una emoció, com tinc que definir l'energia física o l'energia mental, quan es parla tantes i tantes vegades d'energia, no? Al final fas un lío. Però bé, ho hem d'explicar d'una manera que s'entengui, pel fet de que, a veure, energia és quan nosaltres movem els braços, les mans, el dit, perquè això algú ho mou, no? És una manera fàcil d'entendre, no? O el que sentim, o de la manera que parlem. Però, esclar, saber-ho explicar i transmetre a una persona que és una miqueta ignorant d'aquest tema, a vegades costa. Però a mi m'agraden les coses simples, senzilles, fàcils d'entendre i de digerir. Mira, ara sí que voldríem entrar, a no ser que el Miguel i el Iago vulguin intervenir, és parlar de la teoria dels cinc elements, una miqueta, que ja n'hem parlat, hem anat introduint, però aquest és el punt fort d'avui, el plat d'avui, no? Una miqueta, en què consisteix aquesta teoria, a veure, a través d'aquesta filosofia tan bonica de la medicina xinesa? Com ens ho explicaries?
1: Doncs principalment és la teoria dels cinc elements, és entendre les relacions i els possibles desequilibris de l'organisme que es puguin provocar per tal d'intentar recuperar l'harmonia i l'equilibri del cos. És a dir, com ja he dit, si tu, per exemple, tens un dèficit o un excés d'un dels elements, que tots els elements estan intercomunicats, per exemple, la fusta el que fa és alimentar el foc.
3: Sí, correcte.
1: Pots tindre un dèficit. Si tu fas una foguera, realment, si tu li tires poca fusta, no cremarà.
3: No cremarà.
1: Si li tires molta, faràs una fogata de l'hòstia.
3: Sí.
1: Això, aplicat en el cos, pot provocar problemes com podrien ser patologies. I això és el que s'ha de buscar i veure si hi ha un dèficit, si hi ha un excés. En poques paraules, és anar a la causa del problema.
3: A la causa del problema.
1: I això és... no sempre és fàcil.
3: No, no has de tenir, com ara dèiem, en Poirot, aquí al teu costat, un detectiu de causes i tractaments, no? Que fèiem la broma, sempre ens agrada introduir el programa doncs, amb temes d'aquests. I, a veure, recordem el foc, la terra, el metall, l'aigua i la fusta. Mm-hmm. Companys, voleu intervenir?
2: Jo sí.
3: Digues.
2: Com podem integrar els cinc elements en el nostre dia a dia, a la manera de fer?
1: Bueno, principalment, si tu, a nivell de salut, m'estàs parlant...
2: Sí.
1: Si tu, més o menys, tens una bona alimentació, fas un bon esport, descanses bé, no treballes en excés, cosa que avui en dia això ja
2: és complicat.
1: Doncs, en principi, són elements principals per no tindre cap problema. O sigui, quin és el problema? Que qualsevol d'aquestes coses no es compleixen totes, ja sigui que les persones no fan esport, ja sigui que les persones no tenen una bona salut, sigui que treballen molt, sigui que no descansen, algú tenen. Per tant, ojalà totes les persones tinguéssim bé això i, per tant, estaríem en equilibri. Però no hi ha ningú que ho tingui.
2: Creus que en tenim algunes d'abusives i altres que les tenim més marmades, que les fem utilitzar menys, inconscientment?
1: Segur que sí. Però no... dir això seria generalitzar molt a totes les persones. Jo crec que, per regla general, el que més s'utilitza són dos. És el foc, que implica l'alegria, i després hauríem, el que també fa preocupa més per altra part a la gent, és l'aigua, la tristesa. Per tant, podríem dir que les persones principalment o estem molt alegres o estem tristes per situacions de la vida que ens solen passar, però és bastant generalitzar, eh?
0: Carles, jo quan penso en la medicina xinesa i tal, sempre penso en l'acupuntura. És la principal eina que vosaltres utilitzeu? O hi ha altres maneres de cuidar el chi aquest o el qi? No sé.
1: L'acupuntura és una eina que s'utilitza molt en medicina xina i potser és la més coneguda i potser és la que més es fa servir, és veritat. Però no és l'única. O sigui, hi ha tècniques com... ja no només l'aplicació d'acupuntura que podria ser a través d'agulles, sinó que hi ha tècniques també més fàcils que vindria a ser la digitopuntura, que, per exemple, ja no és clavar una agulla directament, és fer-ho amb els dits. Mm-hmm. Pots fer servir moxibustió, pots fer servir ventoses, bandatges, o inclús també podríem aplicar la medicina xinesa en alimentació.
0: Mm-hmm. I és veritat que us fixeu molt en la llengua i el pols? No sé, a mi m'han dit, sobretot, et fixen en la llengua i en el pols. O sigui, tu veus la llengua d'una persona i ja pots saber com està o com té el qui aquest. O... Estic parlant per parlar, perquè no conec la filosofia.
1: Tu realment veus la llengua...
3: Sí, continuem.
1: Tu realment veus la llengua d'una persona això ja és medicina, inclús medicina convencional. La llengua és un òrgan que pot donar molta informació. És a dir, si per exemple de la punta de la llengua, és un exemple una mica, però és un exemple perquè ens entenguem, perquè sí que pot donar molta informació. Si tu veus la punta de la llengua que està una mica vermella, en medicina xina significa que aquella persona ja té un estat d'alegria.
2: Vale.
1: Si, per lo contrari, la llengua té una capa blanca, a part d'indicar que, clar, és que això és complicat de mirar, però s'hauria de veure que no hi haguessin problemes digestius, que no hi hagués un problema més de fons, un problema potser mèdic, però sí que pot indicar molta informació en quant al pols. El pols igual, o sigui, no és el mateix un pols que... Però no és ben bé... no només indica com està el cor, sinó també pot indicar com estàs anímicament. I no són les típiques pulsacions... O sigui, quan es medeix el pols en medicina xinesa, no és simplement medir el pols com pot medir un metge de medicina convencional. Sí. Es busquen altres causes, també. Es busca també, sobretot, veure com tens el decibel, el dehuè part craneal, que és el nervi vago. Uh-huh. I a partir d'aquí es pot veure com està la persona, com té l'equilibri, com... Sí. Uh-huh.
3: Molt bé, jo abans de posar un altre espai musical et volia fer un comentari. Has parlat de, del foc, que és l'alegria, no?, que representa l'energia ascendent, la calor, la llum, la transformació ràpida, i l'alegria, no?, el foc. Llavors has parlat de la tristesa. A quin altre element seria la tristesa? Ho dic perquè ho vull lligar d'una altra manera, és que ara no me'n recordo. La tristesa?
1: La tristesa seria... O l'aigua, també la podem associar.
3: L'aigua.
1: Sí.
3: L'aigua, val. Aleshores, saps què passa? Que estava pensant, m'has fet connectar...
1: O incrusten amb el metall.
3: Amb el metall. Val, el metall representa l'estructura, l'ordre... Tinc apunts i per això us ho comento, eh? L'especialista és el Carles. I aleshores, doncs, a veure, quan nosaltres parlem de desequilibri entre alegria i tristesa en psicologia, llavors podem parlar, si està molt accentuat, de bipolaritat. És a dir, podem parlar d'un trastorn bipolar, quan la persona se sent molt eufòrica, molt descompensada, molt alegre, actua d'una manera, i la persona trista, doncs, bueno, podem pensar doncs, en una depressió, un estat en que no hi ha energia, que l'energia chi no funciona. Bé, llavors, és clar, segons l'estil de medicina, segons la branca de la psicologia, es pot dir d'una manera o d'una altra, o de la psiquiatria, no? O sigui, jo preguntaria si, clar, vosaltres també heu de conèixer el món de les psicopatologies o de les patologies, no?
1: Doncs per anar bé s'hauria de conèixer bastant. L'únic que, clar, els coneixements que jo pugui arribar a tindre amb problemes de patologies a nivell psicològic, no és el nivell que tinguis tu.
3: No, perquè nosaltres n'hem fet 2 anys, eh? Ja t'ho dic, vull dir, psicopatologia 1 i 2. Però era perquè, és clar, justament al parlar d'aquests elements, alegria, tristesa, doncs nosaltres també el fem servir molt, no? Llavors tu faràs servir unes eines i poder nosaltres en farem servir unes altres, és l'únic, que volia comentar.
1: I les dues crec que són necessàries i complementàries.
3: Sí, o sigui, sí, sí.
1: La part emocional va molt, no em cansaré de dir-ho, va molt lligada amb la part física, moltíssim.
3: Clar que sí. Doncs mira, doncs també nosaltres t'hem preparat un segon tema musical, esperem que t'encanti, i així descansem una miqueta de patologies, de chi, d'acupuntura, que és superinteressant, i després hi tornem, eh? Vull dir, fem un petit descans. Endavant, Joan.
4: Doncs vinga, tot seguit ens desplaçarem fins a Sant Joan de les Abadeses, Girona, per escoltar la música de Charango, amb un tema de l'any 2017, publicat al seu àlbum El cor de la terra, i que s'anomena Una lluna a l'aigua. Som-hi, escoltem-lo.

0: acabem d'escoltar una lluna a l'aigua. I aquest l'aigua justament és un dels elements de la medicina xinesa. Mira, ho hem lligat, però després en parlarem de l'aigua. Un tema preciós de charango que neix d'una forma particular, neix amb el foc de l'estiu i parla del desig, de l'atracció, de la música i de la vida. I com heu pogut comprovar amb aquest tema, la música d'aquest grup és festiva, alegre, amb gran capacitat de comunicar i d'emocionar. Charango té un estil propi, ja que fusionen la música caribenya, llatina i mediterrània, el que fa és que juntament amb l'energia que despleguen connectin immediatament amb el públic, amb la gent que els escolta i que els segueix. Doncs després d'aquest parèntesis musical tornarem amb en Carles Navarro per continuar parlant i aprenent de la medicina xinesa. Endavant, Miguel.
1: Carles, parlem de la Terra ara. Quin moviment energètic representa la Terra en el cos?
2: Bueno, principalment la Terra en el cos és transformació i està molt lligada amb el procés de nutrició, és a dir, digestió dels aliments. I el que fa és, el procés de digestió és, bueno, la digestió, evidentment, i transformar-los en energia.
1: Vale, o sigui que els òrgans que representa l'element terra, que serien l'aparat digestiu?
2: L'aparat digestiu, l'estómac, sobretot l'intestí, serien els principals.
1: Vale. I en quant al metall, què representaria el metall com a moviment energètic al cos?
2: El metall representa l'energia de la recollida, honor, organització i, sobretot, la capacitat de deixar anar els problemes. És a dir, expulsar. Per tant, ara està molt lligat amb problemes ja més, per dir-ho d'una manera, tristos. Vale. I els òrgans que ja tenen la funció principal són els pulmons i l'intestí gros.
1: Vale. I l'aigua?
2: L'aigua és la conserva la capacitat de l'energia i l'adaptació. Està relacionada sobretot amb el creixement i amb el desenvolupament i la reproducció.
0: Molt bé. Bé, ara ens queda la fusta, que abans n'hem parlat relacionant-ho amb el foc i també l'aigua, perquè l'aigua doncs pot apagar el foc i també pot apagar la fusta cremada. Una miqueta quina funció o quines qualitats té la fusta i què simbolitza?
2: Pues el que simbolitza principalment és que permet avançar. Com tu mateix has dit, si no tens aquest element principalment en el foc, pues no pots avançar.
0: No.
2: I per tant, això significa que permet créixer i desenvolupar-se com a ésser humà.
0: La fusta. L'element fusta amb els seus òrgans que estan lligats, no?
2: Sí.
0: En aquest cas, quins serien aquí?
2: En aquest cas seria, per exemple, bastant el fetge.
0: El fetge.
2: I la vesícula biliar.
0: La vesícula, perquè també està per allà rondant.
2: Sí.
0: Segurament, no? Molt bé, ja tenim aquí òrgans, emocions. Esclar, parlar del fetge, jo, que he fet un tastet d'emocions i òrgans, sé que és, però tu rectifica més, la ràbia, l'enuig, va per aquí, la moguda, ràbia, enuig, frustració, la fusta. Diríem que va per aquí, perquè si parles del fetge, jo sé que per excel·lència una persona que transmet molta ràbia, que té mal caràcter i tot, el fetge l'hem de mirar.
2: Sí. En medicina xinesa, la ràbia està lligada amb problemes de fetge i de vesícula biliar. Sí,
0: vesícula biliar. Mira, que el Iago et va fer una altra pregunta ja fa estona.
3: Mira, què li diries tu a un jovent que es vol engrescar en aquesta matèria? És una matèria que no és... molta gent desconeix. Com engrescaries un jovent?
2: Jo principalment els diria que... la gent que realment vulgui aprendre no només...

0: considera tothom important, sinó és important contrastar informació i contrastar, sobretot, bueno, la informació. Per tant, a mi m'agradaria... Jo sóc una persona que no només em quedo amb una idea, sinó que m'agrada informar-me una miqueta de totes les idees. I a partir d'aquí pots arribar a dir quina prefereixes.
1: I tu, com a Carles, el teu primer contacte, quan va ser i per què?
0: El meu primer contacte...
1: Amb la medicina tradicional, amb tot aquest món, quan va ser i per què?
0: Pues en el meu cas en concret va ser després de fer l'osteopatia. I el per què, jo crec que per aprendre més coses, perquè crec que sí que és veritat que l'osteopatia té moltes coses, però a vegades hi havia situacions en les que no trobava resposta, i per aprendre més coneixements, que és el que t'he dit, que, per exemple, l'osteopatia et diria no, queda't aquí només i no. Per això també seria una manera d'incitar el jovent a dir no, aprèn més coses, ja sigui el que sigui. I a partir d'aquí, valora el que més t'agrada, o combina-ho, o contrarresta-ho.
2: Molt bé, hem d'anar tancant aquest primer bloc, perquè en tenim dos més, com ja sabeu, amics i amigues. Tenim la nostra recomanació setmanal i el conte. És un conte que encara no hem llegit i que vol ser llegit. Per acabar, amb aquest bloc de l'entrevista, si hi ha algun radioient que estigui interessat en el contingut del nostre programa i o que vulgui demanar-te una cita, com ho hem de fer, on et podem trobar?
0: Bueno, on em podeu trobar? En el Facebook de CNC Salut. Allà realment hi ha tots... De fet, avui en dia tot funciona per xarxes socials, per tant seria...
2: Aquesta és una via.
0: Aquesta seria una via. I llavors per telèfon també...
2: Si ho vols dir, tu mateix.
0: Sí, no tinc cap problema.
2: Doncs vinga, va, jo també me l'apunto.
0: Vinga.
2: Digue-me'l.
0: 613...
2: 613...
0: 54...
2: Sí...
0: 47...
2: Sí...
0: 15...
2: Vale, 613-54-47-15. Doncs bé, ja ho sabeu, amics i amigues. Algun dubte, alguna cita, doncs perquè us faci un repàs en el cos físic. I també ell, Vera, té coneixements de medicina xinesa, d'acupuntura. La veritat és que jo el conec personalment en aquest àmbit i fa i combina molt bé l'osteopatia amb l'acupuntura i amb altres coneixements que té. O sigui que... Vull dir, per l'edat que té, biològica, per mi és una persona molt completa. No la direm, l'edat. No, és un secret.
0: No, és un secret.
2: És un secret, Doncs res, doncs vinga, ara canviarem, doncs, de capítol i ens n'anirem a la nostra recomanació setmanal.
3: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
4: Doncs aquesta setmana us recomanem un llibre molt interessant relacionat amb la medicina xinesa, que et porta per títol Entre el cielo y la tierra, guia de medicina xina a los cinco elementos. Els seus autors, Efren Cognol i Harriet Benfield. I Cognol és fisioterapeuta, va establir el pla d'estudis d'acupuntura per la Facultat d'Acupuntura de San Francisco l'any 1980, és membre del cos docent de la Facultat Nord-Americana de Medicina Tradicional Xinesa i ha impartit classes a la Universitat Estatal de San Francisco. Harriet és fundadora i codirectora de la Chinese Medicine Works, una clínica de San Francisco que ofereix acupuntura, medicina herbal i consell nutricional, publicat l'any 2025 per l'editorial Gaia Ediciones, escrita en llengua castellana i té 512 planes. Josep, explica'ns una mica de què va.
2: 512 planes, estava rient perquè dic Déu-n'hi-do, però bé, deu estar molt complet, és com una petita enciclopèdia. Però bé, ara ja us parlaré una miqueta del contingut. La promesa i el misteri de la medicina xinesa han intrigat i fascinat els occidentals en aquesta obra, Harriet i Efrem. És que em costa de pronunciar aquests noms. Cornwall, dos dels més destacats educadors i senadors nord-americans especialitzats en aquesta disciplina, desglosen detalladament aquest enfocament sobre la cura de la salut i expliquen el que hi ha al darrere de la medicina xinesa, el seu funcionament i el que és capaç d'aconseguir, combinant tradicions orientals i sensibilitat occidental. Entre el cel i la terra aborda les tres àrees essencials de la medicina xinesa: teoria,

0: tipus i teràpia, en una guia completa i assequible que revela l'essència d'aquest antic sistema mèdic mil·lenari. Déu-n'hi-do, no, Carles?
1: Déu-n'hi-do, però també et dic una cosa. Has fet un comentari interessant.
0: Sí.
1: Has fet que has dit que 512 pàgines són moltes. Et dic que per entendre la medicina xinesa...
0: Són poques.
1: Per començar està molt bé, per començar està molt bé.
0: Segur que ha de ser molt amè, eh? Perquè els que sou forofos d'aquest tipus i especialitat mèdica, vull dir, això, ho devoreu en setmanes, en poques setmanes. Mira, a mi hi ha una cosa que m'agrada molt i us la vull recordar, amics i amigues. És el I Ching, el llibre de les mutacions. Poc en sé, però fixeu-s'hi amb la definició de l'I Ching. Diu així: observeu el cel per preveure el canvi. Observeu la humanitat per entendre el món. I es parteix de la idea de que tot forma part de la natura. La medicina tradicional xinesa pot preveure canvis en la salut? Tu què en penses? Els pot preveure quan tens un pacient allà estirat a la camilla o sentat doncs, en el teu despatx, et comença a parlar de que té doncs, una dolència, jo que sé, hem parlat del fetge, podem parlar del pàncreas, podem parlar de les lumbars, etc. Pot preveure algun canvi si li fas un bon estudi? Per la teva experiència,
1: Es podria arribar a preveure, però més que res, jo, veus, aquí sí que et diria... Jo et podria arribar a aconsellar, jo si veiés algo molt, molt dolent.
0: Clar, clar. Dius, home, això és una... està cantat que passarà això. Se li ha de dir al pacient o no?
1: T'aconsellaria anar al metge, principalment.
0: Ah, exactament, anem al metge. Anem al metge a veure què diu, que et facin proves analítiques de sang, electros o el que faci falta.
1: Sí.
0: Molt bé, sempre tens en compte tu el metge, no?
1: Jo és que sempre ho he dit i sempre ho diré i considero que la medicina al·lopàtica i la convencional no haurien d'estar barallades. De fet, a mi m'agrada fer moltes col·laboracions amb diversos professionals.
0: Clar que sí, clar que sí.
1: I crec que no han d'estar barallades si no...
0: No, renyits, no. No, el que passa que el professional també ha de congeniar amb aquest tipus de disciplina i filosofia, perquè n'hi ha que són tancats, Tant d'un estil com d'un altre. Però, bueno, aquí no hi entrarem, ja depèn de cadascú. El Iago, per anar tancant, et vol fer alguna pregunteta més, oi?
2: Tu, què estàs veient a la medicina d'avui, vale? amb respecte de quan vas començar, de la medicina xinesa d'avui a la medicina xinesa de quan tu vas començar, què veus que ha canviat? Tant per millor com per pitjor?
1: Principalment que, i això ho podríem associar a altres problemes també, i cada cop hi ha més gent que recorreix més al món de la medicina xinesa. Per què? Perquè la sanitat pública ara mateix funciona com funciona. Aquesta seria la part negativa que jo veig. I en quan ha evolucionat? Crec que cada cop hi ha persones per raons com les que he mencionat, que la sanitat no és que no funcioni, sinó simplement que ara mateix diguem que no va del tot bé, cada cop recorre més a la medicina tradicional.
2: Creus que la IA pot ser un problema en aquest aspecte?
1: No, jo considero que podria arribar inclús a ser una ajuda. Evidentment, no pot substituir, però en medicina tampoc. O sigui, en medicina convencional tampoc s'hauria d'abusar del que és l'IA. De fet, crec que són dues coses que no s'hauria de fer servir quasi IA, sinó perquè cada persona és un món i cada persona pot presentar...
0: I a més també està fallant, moltes vegades amb diagnòstics i amb símptomes, ho estic comprovant amb el que a mi em respecta. Bé, ens estan indicant que ens queden 5 minutets, els hem d'aprofitar pel racó del conte. Endavant, Joan.
3: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
0: El cop de totxo. En Miquel anava en el seu nou Jaguar a molta velocitat, ja que feia una mica de tard a la feina. El seu Jaguar vermell i brillant era una de les seves més preuades possessions. De sobte, un totxo s'estavellava contra la porta posterior del vehicle. En Miquel va frenar el cotxe i va fer marxa enrere fins al lloc d'on havia sortit el totxo. Va baixar del cotxe i va veure un nen a la vorera. El va agafar i li va sacsejar tot cridant-li: «Què dimonis fas? Et costarà car el que li has fet en el meu cotxe. Per què m'has tirat el totxo?» El nen plorant li va contestar: «Ho sento, senyor, però no volia i no sabia què fer. El meu germà ha caigut de la seva cadira de rodes i s'ha fet mal i no puc aixecar-lo jo sol. Ningú vol aturar-se a ajudar-me?»
4: En Miquel va sentir un nus a la gola i va anar a aixecar el jove cap a la seva cadira de rodes. Després va veure que els danys del cotxe eren pocs i que no hi havia cap perill. Mentre el nen empenyia el seu germà amb la cadira de rodes cap a casa seva, en Miquel va caminar lentament cap al seu Jaguar, tot pensatiu. En Miquel no va portar mai el cotxe a reparar. Va deixar la porta com estava perquè li recordés que no havia d'anar per la vida tan de pressa, que algú hagués de tirar-li un totxo per cridar-li la seva atenció. I després d'aquesta experiència d'en Miquel, us puc fer una pregunta? Heu rebut algun cop de totxo últimament? Si és així, ha estat un toc d'atenció? Un accident? Una lliçó per aprendre?
0: Ens queden 2 minuts. A veure, tots els aquí presents, jo la pregunta us la faig a vosaltres i també als nostres amics oients, que se la contestin ells mateixos, que la reflexionin. Heu rebut algun cop de totxo últimament? Si és així, ha estat un toc d'atenció, un accident, una lliçó per aprendre. A veure, comencem per tu.
1: Crec que la resposta és molt òbvia. Crec que tothom, en un moment de la vida, ha rebut un
0: bon cop de totxo.
1: Un bon cop de totxo. Lo important és, en aquesta vida, no és... ja saps que rebràs cops. Lo important és sobreviure i enfrontar-los i tirar endavant.
0: Si t'atreveixes, pensa algun exemple en el qual tu t'hagis sentit, doncs, atrapat amb tu mateix. Jo em mullaré una miqueta perquè ja hi estic acostumat aquí a la ràdio, eh? No, però després em parles, si vols. El Miguel, s'ha tingut algun moment en què t'han frenat o que tu t'has equivocat o que has dit o que has fet? Si no, passo la ronda i...
5: Passa la ronda per a què
0: estic
5: pensant.
0: No, perquè això d'aquí ja sé que no estava preparat.
5: És molt personal.
0: El Iago, què diu el Iago?
2: A veure, a nivell de cop de totxo, vull dir, avui en dia que som molt impulsius, sempre ens venen cops de totxo, però és... potser no ens en donem compte. A molts sí, A mi m'ha passat,
0: Vale, no te'n dones compte. Si tens algun exemple, el dius. Jo, a veure, el cop de totxo és que quan vaig començar la ràdio improvisava molt poc i seguia al peu de la lletra els guions. Ara els tinc, perquè m'agrada fer-los i, en definitiva, el que he millorat doncs, és la meva improvisació. És a dir, el meu cop de totxo és intern, el no ser tan rígid amb mi mateix. Ho hem de deixar-ho aquí, us ho deixo perquè us ho penseu, és una bona pregunta, amics i amigues, també us la deixo a vosaltres en l'aire, i ja em diuen que hem de tancar perquè entren de seguida doncs, un altre programa i hem de tancar ràpidament. I fins aquí el temps de salut d'avui. Moltes gràcies, Carles, per els teus coneixements, per les teves aportacions i per acompanyar-nos en aquest programa. Ha estat un plaer.
1: El plaer sempre és meu, vindre aquí.
0: D'acord, i res més, rebeu una cordial salutació dels que us han parlat durant aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars, un servidor, en Josep Torrents, en Iago Paricio, en Miguel Ángel Segura, en Carles Navarro i a les Vies del So, en Joan Bosch. Procureu ser feliços i recordeu que l'amabilitat en les paraules crea confiança, l'amabilitat en el pensament crea profunditat i la bondat de donar crea amor. Fins al proper programa de Temps de Salut. Abraçades i petons.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant als esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
2: Molt bon dia i sigueu benvinguts a la sintonia de Ràdio Arenys i a una nova temporada de la banda sonora de la nostra vida. Després d'unes setmanes de descans, avui tornem a obrir aquest petit espai que compartim amb tots vosaltres des de ja fa 3 temporades. Un programa que va néixer amb una idea molt senzilla: recordar, any rere any, la música que ha anat acompanyant-nos a les nostres vides.
3: Perquè tots tenim una banda sonora. Les cançons que sonaven a la ràdio quan érem petits, les que vam descobrir davant del televisor, les que ballàvem a les festes o les primeres discoteques, les que ens han acompanyat en els moments feliços i també en d'altres de més difícils. Sense adonar-nos-en, la música ha anat escrivint la nostra pròpia història.
2: En les temporades anteriors vam començar aquest viatge pels primers anys 50 i programa rere programa hem anat avançant fins a arribar al final de 1975. Ho hem fet escoltant les grans cançons de cada any, però també recordant els fets, les curiositats i aquells petits detalls que ens ajuden a entendre com era el món en què vivíem.
3: Avui obrim les portes de 1976, un any que marcarà l'inici d'una nova etapa i que, si ens hi voleu acompanyar, ens anirà portant a poc fins als anys 1980. Encara ens queden moltes melodies per descobrir, moltes històries per explicar i, sobretot, molts records per compartir amb tots vosaltres.
2: Gràcies una temporada més per fer aquest viatge al nostre costat. Tant si ens escolteu des del primer dia, com si avui us incorporeu per primera vegada, us convidem a tornar enrere en el temps. Perquè al capdavall, tots tenim una banda sonora. I aquesta també és una mica la nostra.
3: Per cert, que la pubilla d'aquest any del 1976 va ser la Roser Cabres i Alegre.
1: La banda sonora de la nostra vida.

0: nostra vida. Any 1976.
1: Acabem d'escoltar Living Thing, un dels grans èxits de l'Electric Light Orchestra i una de les cançons més representatives de A New World Record, el disc que el grup va publicar l'any 1976. Per a molts crítics i seguidors, és el seu millor treball, un àlbum imprescindible que va consolidar definitivament el so creat per Jeff Lynne, combinant el rock, el pop i uns arranjaments orquestrals que encara avui continuen sonant inconfusibles. I ens ha semblat la millor manera d'obrir aquesta nova temporada i alhora d'entrar de ple també en el 1976. Una cançó que va marcar una època i que continua demostrant que hi ha discos que 50 anys després no han perdut ni un bri de la seva frescor.
2: Parlarem dels primers passos de la transició democràtica després de la mort de Franco, de l'arribada d'Adolfo Suárez a la presidència del govern, de la llei per a la reforma política, de la marxa de la llibertat que va recórrer Catalunya i també de les reivindicacions de les dones que començaven a fer sentir la seva veu amb més força que mai.
1: Més enllà de casa nostra, també reviurem alguns dels grans esdeveniments que van ocupar les portades dels diaris. Per exemple, recordarem la unificació del Vietnam, després d'una guerra que havia commocionat el món, el conflicte del Sàhara després de la retirada espanyola, els Jocs Olímpics de Montreal amb el primer 10 perfecte de Nadia Comaneci, el naixement d'Apple en un garatge de Califòrnia o l'entrada en servei del mític Concorde, que prometia revolucionar els viatges aeris.
2: Fins que es va acabar.
1: Sí, malament per això.
2: Malament. Naturalment, la música continuarà sent la gran protagonista. Escoltarem els discos que van marcar el 1976. Descobrirem com la música disco començava a conquerir les pistes de ball. Parlarem de grups i artistes que vivien el millor moment de la seva carrera i recordarem aquelles cançons que sonaven a la ràdio, a casa, al cotxe o a les discoteques, i que encara avui formen part dels records de tota una generació.
1: I també hi haurà temps per al cinema, la televisió i la vida quotidiana. Recordarem l'estrena de Rocky. Coneixerem l'arribada dels entranyables Muppets. Parlarem del fenomen del destape, de curiositats que avui ens poden sorprendre i de molts altres petits i grans esdeveniments que van convertir 1976 en un any que mereix ser recordat i que anirem descobrint plegats al llarg d'aquests propers programes.